0: que ha guanyat tots els seus partits. Aquest diumenge els blaugranes han golejat el València Mestalla per 0-5 amb un doblet de Lamine Yamal i gols de Fermín, Rafinha i Pedri.
1: Amb els blaugranes ha debutat Gabriel Jesús i la mala notícia ha estat Eric García, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuit de Rodri.
0: L'Espanyol, per contra, ha empatat a una casa contra el Sevilla en el partit 100 de Manolo González a la banqueta. Marcos ha fet l'empat al minut 98 de partit.
1: En motor, Toni Bou ha tornat a fer història. El pilot de Piera s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial a l'aire lliure aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos. És el 40è títol de trial per Bou, que ha guanyat tots els mundials des de l'any 2007.
0: En futbol sala, el Barça ha perdut la final de la Supercopa d'Espanya davant del Pozo de Múrcia per 5-4 en un partit disputat al Palau Blaugrana.
1: A la volta, Wout van Aert ha guanyat la 15a etapa de la Ronda Espanyola i el balear Enric Mas continua líder amb més de 2 minuts d'avantatge.
2: Fins aquí les notícies.
3: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
2: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
3: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
4: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
5: Transportistes no volen sentir a parlar.
4: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
2: Catalunya Migdia.
6: Cada dia a les dues.
4: I a partir de les tres...
6: L'espai de reflexió a la tertúlia.
7: Ja t'ho vaig explicar.
4: Si has comès una falta, has de pagar-la.
2: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: Ben trobats, clients del Caníbal, com esteu? Nosaltres tornem a obrir el restaurant Caníbal, el nostre restaurant, i esperem que estigueu tan il·lusionats com nosaltres amb aquesta novena temporada que, dit així, doncs fa força goig. A la tornada de vacances, doncs sempre esperem amb ànsia preguntar als altres on han estat i què han menjat a casa o fora de casa. De fet, al final del menú d'avui sentirem tota la nostra colla de col·laboradors explicant-nos-ho i nosaltres, jo crec que també ens confessarem. Aquest, però, ha sigut sobretot l'estiu en què hem constatat com n'està el clima de Desterotat, amb calorades monumentals, incendis desbocats, poca aigua, un canvi climàtic que està trastocant moltes coses del nostre món i també el nostre sistema alimentari. Baremes avançades, pastures seques amb menys aliment pels animals i menys llet, peixos que s'adapten com poden a les altes temperatures del mar, la temporada de la fruita avançada o retardada. Bé, haurem de trampejar-ho tot plegat i nosaltres ho farem des d'aquí, des d'aquest refugi que és el restaurant Caníbal, on intentarem encarar-ho tot des d'allà on més ens agrada ser-hi, davant d'un plat de menjar. Benvinguts.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Jovany, ben tornat.
2: Moltes gràcies.
1: Què tal?
2: Molt bé.
1: Estàs morenet.
2: Sí, a trossos.
1: Sí.
2: A trossos.
1: És el que té. No m'ensenyis les parts que no, no sigui casca.
2: No, però sí, faig bastanta llàstima, sí.
1: No, bé, no, bueno,
2: igual.
1: El que es veu està morenet.
2: El que es veu està morenet.
1: Més vols?
2: Sí, exacte.
1: Ai.
2: Bé, tu?
1: Sí, tot bé.
2: Molt bé. Després... Jo ja tenia una mica de ganes d'anar obrint la persiana del local.
1: De treballar?
2: Sí.
1: Ah,
2: sí.
1: Bé, sí, no, home, jo també treballar. Aquí sempre és un goig, no?
2: És agradable, però sí, gairebé no és treballar, això.
1: No, ja ho diu el Subirós, que si t'has de dedicar allò que t'agrada no treballes ni un sol dia de la teva vida.
2: Doncs és el que em passa amb aquest programa.
1: Sí. Reobrim, com dèiem, i en aquest primer servei, mira, repartirem, ho farem avui, però ho farem sempre, eh?
2: Sí.
1: Repartirem l'oli, el vinagre, la sal i el pebre, perquè, clar, són necessaris per començar a menjar.
2: La setrillera que posem damunt la taula.
1: Sí, aquella que ja no es pot posar.
2: Que ja no es
1: ja
2: pot
1: està
2: posar,
1: prohibida, però bé,
2: bueno,
1: nosaltres
2: tot,
1: ho farem.
2: Precintadíssim.
1: Sí.
2: Doncs, mira, si et sembla, comencem pels qui posen la sal i el pebre a l'actualitat, que ara mateix són els de Unió de Pagesos. Atenció, que obren un nou front de combat al Pla Territorial Sectorial per la Generació d'Energia Eòlica i Fotovoltaica. Per dir-ho curt, el Plater.
1: El Plater, de fet, és un pla impulsat per la Generalitat, que té l'objectiu de desplegar les energies renovables arreu del territori per accelerar la descarbonització.
2: El govern català ha informat d'aquest pla i Unió de Pagesos s'ha oposat frontalment perquè consideren que el pla posa en perill la sobirania alimentària del país. Afecta un 25% del sòl agrari català i no prioritza zones urbanitzades o sòls artificialitzats. Per tant, han engegat una campanya que té com a lema un explícit foc al Plater.
1: Sí, o sigui que no deixa lloc a les interpretacions.
2: No,
1: els agrada el Plater als pagesos.
2: Exacte. De fet, demanen al govern tornar a la graella de sortida i tornar a redactar el pla tenint en compte les necessitats del sector agrari.
1: I tant. Mira, tall d'exemple d'aquest malestar que hi ha entre els agricultors per aquest Plater, escoltem ja Gerard Cabré, novena generació de pagesos al Pradell, al Priorat, que el seu compte d'Instagram i sobre el terreny es mostra així de contundent.
3: A referència al plàter aquest de merda que teniu pensat fer, ja tenim los molins aquests, que ara mos els voleu canviar i ficar en set de 200 metres. Pues bueno, tota la zona conreable, tot lo que veu allà va a plaques solars, tot lo que es veu aquí va a plaques solars, i tot lo que es veu allà més al fons, vale... També més plaques solars, molins... Tot són zones bones, per a ficar plaques i molins, tot el que és conreu i agricultura. Molt bé, tios. Mos foten lo pèl de totes maneres. D'una terra que donava per a tota la família i donava per a encara contractar gent, heu fet que no valgui per una merda.
1: Em sembla que no es pot dir més clar.
2: Està emprenyat.
1: Gerard Cabré ho ha dit claríssim.
2: Sí, doncs una vegada més cal escoltar el sector primari i si s'ha de refer el pla, es refà.
1: Ja li hem posat sal i pebre, i qui s'emporta el vinagre avui?
2: Els amants de la sopa o guisat de carn de gos.
1: De carn de gos. Sí. Explica'm-ho, això, va.
2: Ja sabem que a alguns països el consum de carn de gos està perfectament acceptat i normalitzat, però això s'acabarà com a mínim a Corea del Sud.
1: Ai.
2: Aquests dies n'informen diversos mitjans perquè el proper mes de febrer del 27 entrarà en vigor una llei que prohibeix la cria, el sacrifici i la distribució i venda de carn d'aquest animal, i com que el consum de sopa de carn de gos a Corea es produeix normalment els dies més calorosos de l'any, deu ser més refrescant, com un gaspatxo.
1: Sí, jo crec que el deuen prendre calent, que és aquesta cosa com el té bullint al desert del Marroc, no? Sí. Bé.
2: Doncs clar, com que l'estiu ja s'està acabant, aquests dies es deuen estar servint els últims plats de sopa o guisat. Segons on consultis, et diuen que és una sopa, d'altres et diuen que és un guisat. Sopa o guisat de carn de gos.
1: Ah, tinc entès, però, que el consum de gos, de fet, ja anava una mica en declivi al país, a Corea
2: totalment.
1: Del Sud.
2: Hi ha estudis que indiquen que només un 8% de la població coreana en consumeix i que un 80% està a favor d'aquesta prohibició. Mm. Per tant, si teniu curiositat per tastar aquest plat que històricament s'ha considerat revitalitzant, teniu encara uns mesos de marge per fer una escapadeta cap a Corea del Sud.
1: No crec que la faci, però bé. I acabem untant amb una mica d'oli del bo...
2: Ferran Adrià. El Ferran Adrià, que, segons hem sabut aquesta setmana, rebrà la medalla d'or de la Generalitat, la màxima distinció que lliura aquesta institució. El cuiner rebrà el reconeixement juntament amb la doctora Caterina Viscari, directora del Sincrotró Alt.
1: Doncs enhorabona a tots dos.
2: Tots dos reben aquest reconeixement per la seva contribució a projectar la imatge de Catalunya al món.
1: Doncs mira, ara que m'has posat el nom del Ferran Adrià damunt la taula, deixa'm dir que el proper 27 de setembre farem un programa especial del Caníbal dedicat a Gènesi. Deu sonar ja?
2: Sí, Gènesi, home, i tant, n'hem anat parlant.
1: És la sèrie de ficció que ha produït Minoria Absoluta sobre els inicis del bulli, el fenomen Adrià i tot això.
2: Farem una cosa molt xula, no? M'ha arribat?
1: Sí.
2: No? Amb el mateix Adrià i els cuiners...
1: Ex-bulli, sí, que van ser assessors de... que han sigut, vaja, assessors de la sèrie... I el 21 de setembre, per cert, s'estrenarà, ho dic perquè si la gent té curiositat de veure-ho, nosaltres convocarem a tots els col·laboradors del Caníbal i ens reunirem per fer, com es diu això, un visionat crític.
2: Sí, sona molt bé, un visionat crític.
1: Sí, bueno. No?
2: També menjarem alguna cosa, suposo, mentre fem el visionat crític.
1: Jo suposo que sí, i algun nyap o top també farem,
2: Sí,
1: serà interessant. Avui per això no marxis lluny, perquè ens retrobarem a la recta final del programa.
2: Aquí estic.
1: Ai, de moment ja ho tenim tot repartit, la sal, el pebre, l'oli i el vinagre, i per tant ja és hora que entri la Dolors a cantar-nos el nostre menú d'avui, va.
2: Home, la Dolors...
1: També és de Moreneta,
4: Ben tornats. Com esteu? Bé. Com ha provat l'estiu?
1: Bé.
2: No tan bé com tu, Dolors.
4: Us hem preparat un fetge d'escriptora fet per nosaltres i servit amb torradetes i amb vinagrats. Un assortiment d'embotits fets amb una gran varietat de carns dels nostres proveïdors i un gaspatxo d'escriptora Girona. I com a plat fort, us podem oferir una gent literària confitada amb figues, un arròs melós amb cocotxes d'empresari o bé un llom tendre d'enòloga que amassarem amb vi i servim amb una picadeta de bomber.
1: Ai.
4: Què us ve més de gust?
1: Ai, que l'havia oblidat a la Dolors.
2: Sí, aquest to inquietant. Escolta, a mi m'ha cridat l'atenció això últim que ha dit.
1: L'enòloga.
2: El llom d'enòloga.
1: El llom tendre d'enòloga, amb el bomber.
2: Amb el bomber.
1: Sí, doncs jo trobo que és fantàstic per començar
2: això.
1: Comencem amb això.
4: Fantàstic! De seguida us portem el llom tendre d'enòloga amb picada de bomber.

0: un restaurant caníbal a Berlín.
1: Bon dia, Anna. Què tal?
2: Molt
1: com
2: bon
1: estem?
2: Dia. Molt bé.
1: Enfeinats, eh?
2: Home, durant Verema estem molt enfeinats.
1: No havia estat mai aquí i és força impressionant, la veritat, veure, diguéssim, aquestes vinyes i que si mirem, que allà veiem el mar, eh?
2: Doncs som en el Cap de Creus, es veu tot el golf de Roses i en el fons les Medes i alguns dies es veu el Cap de Bou. Avui està una mica emboirat, però la veritat és que és un goig.
3: Anna Espelt és biòloga, enòloga i novena generació de viticultors al celler Espelt a l'Alt Empordà. Hem quedat amb ella a les vinyes del Mas Marès, al Parc Natural del Cap de Creus.
2: Doncs mira, avui hem començat a 6:45 i estem bramant un lledoner negre, que és, com diem, a l'Empordà, la garnatxa negra. Uh-huh. És una de les meves vinyes preferides d'aquí, Mas Marès, perquè és una vinya que té tendència a tenir els grans molt, molt sols, molt separats entre ells, i això fa que puguem fer un vi molt bo. Uh-huh.
1: Per què? Per què, si els grans estan separats, pots fer un vi molt bo?
2: Doncs perquè cada baia, cada gra de raïm, pot madurar bé per totes les bandes. Uh-huh. I també és més difícil que agafin malalties. Llavors, com que el que fa que un vi negre sigui negre és a la pell, doncs uh-huh. si maduren bé les pells, tindrem un vi més bo.
1: Uh-huh. I el lledoner negre és una varietat autòctona d'aquí on estem?
2: Sí, és la varietat que s'adapta més bé tant als anys de secada com a la tramuntana. Uh-huh. És a dir, quan fa tramuntana, les altres varietats s'assequen molt fàcilment, en canvi el lledoner negre, la garnatxa, de seguida es pot recuperar.
1: Aquesta verema, ara que no, és notícia, diguéssim, sou notícia, la gent que veremeu, perquè sempre diem cada any que és la més primerenca, anem avançant. Això també passa aquí, suposo. És aquesta la verema més primerenca, de moment? O sigui, cada vegada ho fem abans, per les temperatures...
2: La més primerenca va ser el 2003.
1: 2003.
2: Mm-hmm. Sí, que va ser un any de molta, molta calor. I per mi era com l'anomalia. En canvi, el que està passant ara ja no és una anomalia, sinó que és la nova normalitat. És a dir, ara ja s'ha convertit en normal començar a collir abans. El que hem vist que se'ns ajunta molt tota la verema. És a dir, que des que vam començar ja no hem parat. Normalment collíem les varietats més primerenques, esperàvem 10 dies, seguíem. En canvi, aquest any això no ha sigut possible i hem hagut de començar a collir-ho tot.
1: Hem parlat de la varietat d'aquest raïm. Anna, ens faltaria la terra. Tu que sempre dius que la terra ha de ser viva, no? Però com és aquesta terra? O que ell, si la poguéssim, diguéssim, mirar per sota, què hi veuríem?
2: És a dir, al final del Pirineu, bàsicament, tenim roques de tipus granític i esquistos, que són de la família de la pissarra. Uh-huh. Evolutivament, aquests sòls es van formar a la vegada que els del Priorat, per exemple. Són sòls que són àcids.
4: Bon dia.
2: Bon dia, Ferran.
1: Bon dia.
2: I aquí just estem en un lloc on el que tenim és sauló, que és el granit disgregat. Val? Uh-huh. Un sòl molt sorrelenc, té moltes propietats, però una és que quan plou, molta de l'aigua se'n va. Mm-hmm. Llavors, el que treballem és d'afegir molta matèria orgànica en forma de compost, en forma de cobertes vegetals, per tant, de que aquest sòl pugui convertir-se més en una esponja i que pugui donar i rebre més aigua i més nutrients, que sigui menys vulnerable a això que passa ara amb el canvi climàtic, que no és només que hi hagi sequera, sinó que tenim més pluges torrencials, tenim, és a dir, més pedregades, tenim més pics de coses que ja passaven, però ara més sovint i més fort.
1: Més sovint i més fort. Uh-huh. Després ens faltaria, no, el clima i el microclima, no? D'on està aquesta vinya, no? Que suposo que també és important. Tenim a José Antonio Muñoz gravant, que ja es queixava a veure si deia, si us plau, si podies apagar el vent, perquè ens estava entrant una mica de tramuntana i em deies, bueno, això és una tramuntana molt lleu, aquesta,
2: sí, això és molt lleu, aquesta tramuntana, aquesta... sí. Moltes vegades... Sí. No, noies, bufa més el vent aquí a vegades.
5: Sí. Això no és res.
1: Això no és res.
5: Ojalá fes una miqueta més.
1: Avui ens l'han apagat per nosaltres.
2: Exacte.
1: De fet, gairebé. Sí, sí, sí. Clar, aquest raïm, diguéssim, és per tu, perquè és teu, les vinyes són teves i tu després en faràs vi. Però clar, hi ha gent que conrea vinya, no?, i després l'ha de vendre. I sempre hi ha l'etern dilema, no?, també quan fem la verema, de a quin preu es paga aquest quilo de raïm, no? El Departament d'Agricultura fa molts pocs dies ha donat o ha fet aquest càlcul, no?, de mitjana de quant costa el pagès, que ells calculen que entre 0,53 cèntims i 0,56 cèntims d'euro de mitjana. Tu creus que els... Bueno, quant et costa tu? Ara anava a dir.
2: Em costa força més.
1: Quant et costa tu? Força
2: em costa,
1: més,
2: eh? Sí, amb vinyes com aquesta, molt més.
1: Molt més.
2: És a dir, en les vinyes que treballem per fer vins de qualitat, la veritat és que ens costa molt més car.
1: I per què? Què determina el cost?
2: Per una banda, hi ha, com que es divideix pels quilos que et fa, doncs sí. Si és una vinya prou productiva, doncs dependrà d'això, i llavors, depenent de si facis més o menys feines, llavors com més curós ets, com més tasques fas a la vinya per cuidar-la, doncs el cost més important que tenim és de personal treballant. Llavors, doncs com més treballem les vinyes, més alts seran els costos, i com menys quilos, també més alts seran els costos. Hem de pensar també que hi ha uns costos amagats que no són només els de diners, sinó que quan plantem vinyes i les treballem de determinada manera, també el que estem és cuidant la biodiversitat. I també podem ajudar la resiliència amb els incendis, i que són també valors afegits que no són en el preu.
1: Ara que has dit la paraula incendis, em sembla que ens volies portar a, diguéssim, a un altre camp teu.
2: Sí.
1: On és això, Anna?
2: Doncs mira, és el camí que puja cap a Pla de Gates.
1: Doncs anem cap allà, et sembla?
2: Sí.
1: Sí?
2: Perfecte.
1: Vinga, va, som-hi.

0: Quina meravella, Anna. Ja hem arribat. I realment és impressionant, eh? Jo ja t'he dit a baix que quina meravella de paisatge, però clar, ara hem pujat una mica més. I ara ho veiem tot des de dalt, eh? Estem ben bé al mig del parc natural del Cap de Creus.
1: Sí, estem en un lloc que és, en diem, el balcó.
0: Ah.
1: I és en el camí de Pla de Gates. I és on venim quan la gent ens ve a visitar per poder explicar el projecte, no? Des d'una mirada una mica més elevada.
0: Explica'ns primer, perquè ara explicarem què estem veient. Però què va passar aquí al febrer del 2022?
1: Sí, va haver un incendi. De fet, jo aquell dia havia anat a dinar en un restaurant, doncs, havia anat a sopar en un restaurant. I en sortint vaig veure que hi havia un foc i em vaig acostar per veure on era.
0: Ostres.
1: I sí, estava a punt d'arribar a Mas Marès. I me'n vaig tornar a casa, no vaig dormir en tota la nit. I al matí vaig venir a veure sortir el sol des d'una part de la finca que es veu tot. La veritat és que quan va sortir el sol es va veure verd, negre, i es veien verdes les zones de pastures, es veien verdes les zones de vinya, es veien verdes les zones que s'havien desbrossat fins a 5 anys abans. I es veien negres llocs com on estem ara, que estava previst desbrossar-ho aquell mateix any. Va ser molt emocionant. Bueno, aquell dia va ser la constatació, no?, de que el model funciona.
0: No, és emocionant quan ho dius, i ara que parles d'aquest mosaic, no?, i que estem aquí en aquest balcó, i de fet la documentació oficial dels bombers, així consta per escrit, eh?, tal qual les vinyes de la zona del Mas Marès van tenir un paper concret i essencial en la contenció del flanc dret del foc.
2: A l'incendi del 2022, tot el que és el flanc, que és descendent cap a la zona més habitada de Roses i cap a dins del Cap de Creus, al litoral sud del Cap de Creus, doncs la presència de les vinyes ens va permetre ancorar el foc de forma natural amb aquestes vinyes, perquè les vinyes feien de tallafoc natural sense la presència d'aquestes discontinuïtats que suposen les vinyes, però evidentment ens hauria costat molt més.
3: Marc Castellnou és cap del grup d'actuacions forestals dels bombers de la Generalitat de Catalunya i un dels majors experts internacionals en incendis forestals.
2: L'única cosa que ens farà resilient al foc serà tindre un paisatge, uns boscos, uns ecosistemes sants. Preservar el nostre paisatge intacte és impossible en un moment de canvi climàtic, perquè aquest paisatge va néixer en un clima que ja no hi és, perquè intentar tindre el nostre paisatge com un decorat és la garantia que el nostre paisatge desapareixerà. Llavors, tenim una tasca d'educació i de gestió per davant intensa els propers 30-40 anys per poder garantir que el nostre país travessa aquest coll d'ampolla que és la crisi climàtica actual. El mosaic agrícola forestal segueix suposant el 63% de les oportunitats d'extinció del cos de bombers a data de 2026. Les vinyes, la pastura, el camí d'accés, les oliveres, els ametllers, l'espai dels rucs al voltant del mas. El pagès, la societat, el considera un sector terciari, és un sector productiu, i és un sector productiu bàsic, però realment presta un servei de seguretat al nostre paisatge i a la nostra societat. I, per tant, aquest servei de seguretat se deuria de remunerar o fiscalment reconèixer. I en aquest sentit s'està treballant ara per fer el canvi de model. És a dir, quan tens un pagès que tens oliveres al costat d'un casc urbà, aquell pagès està protegint aquell casc urbà. Quan el pagès abandona les oliveres, el ciutadà, el servei públic, ha de pagar la neteja d'aquelles oliveres perquè el foc no impacti el casc urbà. I aquesta neteja, que acostuma a ser els 3.000 euros hectàrea, doncs és els diners que li hem estafat cada any amb aquell pagès. Llavors, ens hem de replantejar que el paisatge no és un element passiu, sinó que és un element actiu, i qui manté el paisatge no només és sector terciari productiu, sinó que també presta serveis de sector primari. Aquest país, sense la tasca del món rural, no s'aguanta en aquest moment de crisi climàtica. Els nostres hàbits alimentaris són claus, i quan nosaltres moltes vegades prisem el preu barat de productes que venen de fora, no tenim cap impacte sobre el territori, a part de que estem enviant diners de la nostra economia cap a fora. I viure en un país com el nostre en crisi climàtica té uns costos i els hem d'assumir. Cal que en siguem conscients, no? Si anem d'excursió al Montsant, pues, consumir vi del Priorat doncs està ajudant al Parc Natural del Montsant. Si consumim oli d'oliva, arbequí de les Garrigues, pues, estem ajudant amb aquells ecosistemes. Si consumim llet del Pirineu, estem ajudant als nostres boscos del Pirineu que s'adaptin i que resisteixin a aquest canvi climàtic. O sigui, hem de ser conscients del que fem quan consumim, no només mirar la butxaca, perquè si no al final el cost canvi de pagar tots és molt més alt. Si en lloc de pensar en aquí i ara, hem de pensar a llarg termini.
0: Aquí estem a Mas Marès, en aquestes vinyes al Cap de Creus, a l'Empordà, que funciona aprovat i esperem que no n'hi hagi més d'incendis. Però bé, si venen a estar preparats, com dèiem, el vi gairebé podríem dir, no, en aquest context, que llavors no seria de primera necessitat, però el vi hi és.
1: El vi hi és,
0: el vi hi és, òbviament. Vull dir que estem fent la verema aquí, no? Ara que estem aquí dalt, els veiem encara collint, i aquí hi tenim dues ampolles meravelloses. Què és aquest vi? A veure...
1: Mira, un és un vi que ve de la parcel·la que just està collint ara mateix. El vi es diu Cala Rostella i que ve de la vinya que va parar al foc, precisament.
0: Sí.
1: I l'altre és Pla Tudela, que és una picapolla que ve de la vinya que està més a la vora del mar. Els dos expliquen una mica el projecte i també que les estratègies que estem seguint pel canvi climàtic, no? La picapolla és una varietat que ja ha sigut sempre a l'Empordà, normalment es feia servir com el que en dèiem raïms de servar, eren raïms de menjar que la gent guardava a casa, no? En els baixos, perquè té la pell gruixuda i no es feia mal bé. És una varietat que és molt transparent al terroir, que t'ensenya molt bé el lloc d'on ve. En aquest cas, quan el tastem, notaràs que té notes de mineralitat, una mica com saladet, es nota que està la vinya a la vora del mar, i aquesta és una de les estratègies que seguim pel canvi climàtic. Varietats on l'equilibri entre els sucres i l'àcid sigui naturalment més adaptat a les altes temperatures. I l'altre és un lledoner negre que per mi és la varietat que més s'adapta a l'Empordà i, a més, és la que posem en els llocs més difícils, no? Aquesta vinya que va aturar el foc és la vinya que estava més amunt, amb menys sol, en un lloc més difícil. Llavors, aquí sempre hi hem de posar lledoner negre, que és la varietat que és més robusta, més resilient. Llavors, serien dues estratègies. I la tercera estratègia, que seria buscar varietats de climes més càlids, com ara el Monestrell, fem un escumós fet de Monestrell, tot i que aquí també hi havien sigut, Ximenis parlava de la Monestrell de l'Empordà. Però últimament no n'hi havia.
0: El voldràs tastar en el vi?
1: Home, clar.
0: Quina pregunta et faig?
1: Sí.
0: Sí que és veritat, una cosa sí, però potser perquè ja m'ho has dit, que déu-n'hi-do que és saladet, aquest
1: vi. Sí, de fet, el vent que tenim avui no és tramuntana, ara ja és marinada. Noteu que ens ve del mar, es va posant sobre la pell dels raïms, creiem, i és el que fa que després tingui aquest gust lleugerament saladet.
0: Ara pensava que estem gaudint d'aquest vi i ho dèiem, no? Que també ens connecta amb nosaltres, no? Amb aquest gaudi mediterrani, però sí que és veritat que cada vegada les xifres o les dades que tenim diuen que cada vegada bevem menys vi a Catalunya i arreu del món. Com t'expliques aquesta davallada del consum de vi?
1: Jo crec que en general la gent es cuida més i llavors molt del vi que es consumia s'ha deixat de consumir en aquest sentit. En canvi, jo crec que la gent els dies importants, no?, continua bevent. També crec que hi ha un coneixement molt més profund del vi, que no és imprescindible per beure vi, saber-ne molt, però sí que els vins són molt bons. I per altra banda, tinc la meva hipòtesi de que el jovent comença a beure vi quan convida els amics a sopar a casa, i llavors... Perquè el vi és font de connexió, val? Sí. Històricament, a la vida dels humans, hi ha un senyor que va escriure un llibre que es diu Borratxos, que és un assaig, encara que el títol no ho sembli, on t'explica que probablement el vi ha tingut un paper de lubricant social. És a dir, els humans som llestos, però tampoc tant. Som forts, però tampoc tant. El que ens fa potents és que som socials. I ser socials, doncs, a vegades és complicat. En canvi, amb una mica de vi, ja se'n parlaven els simpòsiums, no?, que era com l'equivalent del palco del Bernabéu o de la tribuna del Camp del Barça, no?, que és on es decideixen coses abans de que es decideixin coses, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí.
1: Doncs en aquests simpòsiums hi havia una persona que es dedicava a barrejar l'aigua amb el vi a la quantitat adequada.
0: Justa, eh?
1: Sí, perquè funcionés com a lubricant social. Llavors, amb això, que el jovent, quan comença a socialitzar des d'ells mateixos, no? Des de casa, no? Jo tinc la hipòtesi que és quan es comença a beure vi. Ja et dic, no hi ha estudis sobre això, però
0: és la teva
1: ho he vist empíricament.
0: Sí, sí. Creus per això que el vi potser l'hauríem de donar-li menys solemnitat de la que li hem donat?
1: I tant. El vi és joia, bàsicament. A vegades ens hem complicat la vida per voler-lo explicar cada cop millor. Uh-huh. L'hem convertit en una cosa que fa por. En moments complicats, el que m'ha salvat realment era passar temps amb els amics i les amigues. I solia ser dinant.
0: Al costat, menjant.
1: Llavors, és a dir, que està molt bé que tinguem el cos físic estupendo, però també la connexió, no? En un món on la connexió cada vegada és més complicada. Tenim per una banda la Covid, que va fer un canvi de paradigma, no?, en com ens relacionem, i també totes les xarxes, els telèfons, cada persona està cada vegada més aïllada. Mm-hmm. Llavors jo crec que la connexió és molt important.
0: Ara pensava que una manera potser de mitigar aquesta caiguda del consum de vi també seria doncs, ensenyar, no? Ensenyar on sou i qui sou, no? Pensar en l'enoturisme, no? Cada vegada, diguéssim, més important, o que d'aquí una setmana clavada, el dia 12 de setembre, per exemple, aquí a Can Espel feu la barema a l'antiga, no?
1: Sí,
0: què
1: és una...
0: consisteix això?
1: És la festa de la barema a l'antiga és una festa que fem... on collim raïms, els trepitgem amb els peus, fem mosca amb una premsa, i forma part d'un projecte de connexió entre allò que és l'agricultura i la societat, no? Per mi crec que és molt important unir ponts entre allò rural i allò urbà, perquè crec que amb els temps que venen, com més connectats estiguem i millor ens entenguem els uns als altres, millors decisions de futur podrem prendre, sobretot en tema de riscos amb el canvi climàtic, d'incendis i d'altres coses. I la millor manera de fer-ho és fer-ho d'una manera lúdica, no?, que seria aquesta. I a part de la Festa de la Barema, també fem altres visites per poder explicar el nostre projecte, i com per exemple aquí on estem ara.
0: Doncs Anna Espelt, biòloga, enòloga i novena generació de viticultors a Can Espelt, que fa vi des de fa 26 anys a Vilajuïga, no?, que és la seu de Can Espelt, de l'Alt Empordà, i ara estem, com dèiem, doncs aquí, no?, al Parc Natural del Cap de Creus, amb aquest fantàstic paisatge i amb aquest mosaic. Moltes gràcies, Anna, de veritat. Com sempre, parlar amb tu, escoltar-te. Bona barema, sobretot, que encara queda feina. Ara falta fer-lo, aquest vi, eh?
1: Sí, encara tot just l'estem collint i començant a elaborar. Sí.
0: Sí, sí. Molt bona feina. Gràcies.
4: Un restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'una a dues del migdia a Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés. La resta de dies tancat per descans del personal. A les nostres xarxes socials i pengem les fotografies de les nostres matèries primeres. Els plats, directament, ens els crespim. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Un restaurant caníbal a Berlín. A Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés.
0: I aquesta temporada, per suposat que escoltarem el Salvador García Arbós, que es convertirà en l'autor de l'enciclopèdia segurament més singular i crítica del món gastronòmic. Nosaltres l'hem titulada La Badopèdia, perquè no sé si sabeu que el Salvador García Arbós, el seu sobrenom, o així li diem als amics, és Badó. Per això l'hem titulada La Badopèdia. I la primera entrada, doncs, està dedicada a elles mateixes, a les enciclopèdies.
4: La Badopèdia.
5: Siguem francs. Quan fa que no mireu una enciclopèdia de paper? Cada cop que vaig a la deixalleria faig un cop d'ull al contenidor de paper per veure els darrers sacrilegis. En general, tot sigui dit, hi ha llibres indultats en un pedrís. A la fossa comuna hi veig volums d'enciclopèdies llançats amb menys preu. N'hi ha de catalanes, d'Espasa, de Larús, de Cretsa. Els llibreters de vell no volen sentir ni parlar d'enciclopèdies generalistes. Segons quines, tard i d'alguna de ciència, són salvades. Serveixen per alguna cosa les enciclopèdies? Els mobles d'IKEA no estan pensats per aguantar el pes de gaire llibres. La gent tampoc està disposada a aguantar els pesats toms de cada volum. Els quilos i l'envolum són un factor limitant. Costa portar-la al tren, al vàter o al llit. I les de cuina? Si són en un sol llibre, encara. He vist que aguanten el preu i la demanda al gran llibre de la cuina catalana de Lledonosa i el corpus de la cuina catalana. En canvi, el prestigiós i bla, bla, bla, bla, Larús Astronòmica, el venen al preu de saldo a Iberlibro. I tan car que el vaig pagar de nou. El contingut ha caducat per massa pretensiós. Si entenem per enciclopèdia, on hi ha tot el coneixement, i quan dic tot, vull dir tot, només el podeu trobar a l'Exquisit, restaurant caníbal a Berlín i al ciberespai.

0: Igualment, molt bé.
1: Havíem promès que escoltaríem les experiències gastronòmiques del nostre equip de proveïdors, que anirem escoltant, per cert, durant tota la temporada.
0: Sí, sí, sí, perquè en tenim molts, de proveïdors, en aquest programa, en aquest restaurant, i aquest estiu han voltat força i, sobretot, no han parat de menjar.
1: Clar, no esperava menys. Tu, per cert, ara pensava, quina ha sigut la teva, no sé, experiència gastronòmica de l'estiu, alguna cosa memorable que t'hagi passat?
0: Home, memorable, així, com a cosa diferent, mira, sí. ara presumiré una mica,
1: sí,
0: he de dir que vaig guanyar el... No vaig guanyar, vaig quedar segon al concurs de pastissos del poble de la Vall d'Aran, on solem passar l'estiu.
1: Què dius?
0: Què et sembla?
1: Quants participants hi havia?
0: No, érem dos.
1: No éreu dos, eh?
0: És el que estava sospitant, sí, sí, que érem dos i vaig quedar segon. No, n'hi havia 14.
1: Ah,
0: alerta,
1: sí,
0: n'hi havia 14. N'hi havia 14 i, mira, em vaig animar a participar-hi. No en tinc ni idea. No tinc cap habilitat especial per la cuina, ni molt menys per el tema de les postres. Però, i pastissos i tot això. Però m'hi vaig ficar i, mira, vam fer un pastís de poma així barrejant un parell o tres de receptes i fruits secs i fruita vermella.
1: I
0: escolta'm...
1: I era bo.
0: I era bo, era bo.
1: No és difícil una pastisseria.
0: Després, com que era la festa major del poble, el van repartir entre tota la gent que havia anat allà i que jo sàpiga que no hi va haver cap intoxicat ni res d'això.
1: Escolta, doncs, felicitats.
0: Gràcies.
1: Quan sigui el teu aniversari ens el
0: gràcies,
1: portaràs.
0: Gràcies, ja el portaré. Sí, sí, i tu què? Quina ha sigut la teva experiència gastronòmica de l'estiu?
1: A veure... Mira, ara pensava, que ja ho saps, que tu castiuejo a Castellfort, que és un petit poble, vora els 200 habitants a la comarca dels Ports, al País Valencià, i jo quan vaig allà somio amb dues coses.
0: A veure.
1: La primera és el pa del forn de Castellfort, que només hi ha un forn, òbviament, i el pa és... excepcional, només hi ha un tipus de pa, vull dir, tu vas allà, compres la barra que hi ha i ja està.
0: Doncs sort que és bo.
1: El Daniel Jordà li haurem d'ensenyar, però és molt cruixent, llavors esmorzar amb allò...
0: Em desperta.
1: Sí, sí, sí, sí. Pa amb tomàquet, oli i aquell pa. I després la patata, perquè la patata de Castellfort és molt bona.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí. I llavors la meva mare la fa al forn amb pell, oli, sal, pebre vermell, i ja està.
0: I no cal complicar-se més la vida.
1: És que la patata, quan és bona, és molt bona. I això ho somio. Encara ho somio, ara.
0: Molt bé.
1: Però bé, nosaltres no anem els protagonistes, tot això. Anem a per ells, pels nostres col·laboradors.
0: Si vols, comencem per l'Òscar Guayabero.
1: I tant, el nostre dissenyador de capçalera, que continuarem fent aquesta secció tan interessant que es diu Igualment Diferents, on descobrim com diferents cultures del món doncs van trobant solucions particulars per cuinar els mateixos productes. Això farem amb l'Òscar.
0: Aquest estiu no se n'ha anat a trobar una cultura gaire llunyana. Ha estat a Izcaray, això és la Rioja Alavesa, on s'ha fet un far de menjar piparres amb tempura.
2: Ah. Vam estar uns dies a Izcaray, a un poble de la Rioja Alavesa, i a part d'estar-se molt fresquet i de ser un lloc preciós, com tots aquests pobles hi ha molta tradició de sortir de tapes o de potes, i em va sorprendre la tapa, concretament, de les piparres amb tempura. Les piparres són aquestes mena de guindilles, que hi ha algunes que piquen i altres que no, com els pimientos del padrón, i en un dels jocs que vam anar les feien amb tempura i les vaig trobar delicioses. De fet, ho hem reproduït a casa i queda bastant bé. Han de ser piparres fresques, cosa que no és fàcil de trobar aquí, però en vam comprar algunes allà, les vam portar a casa i les vam fer i queden delicioses.
0: La temporada que ve, quan tornem a fer això d'explicar l'experiència gastronòmica de l'estiu, obligarem els proveïdors a que ens portin totes aquestes coses que han tastat.
1: Sí, sí, em sembla una bona idea. L'armadora de la Barceloneta, Cristina Caparrós, que aquesta temporada continuarem descobrint que hi ha vida més enllà del salmó, i suposo que ha anat de peix, no?, el seu estiu. No
0: sí,
1: diràs
0: sí,
1: que no,
0: sí,
1: ara,
0: perquè predica amb l'exemple, perquè ha aprofitat els seus dies de vacances per menjar redoble de tambors, molt peix.
3: Jo aquest estiu he decidit apostar per redescobrir el que tinc més a prop. El territori, les persones, les històries, els productes. He menjat suquet de pescadors amb el Lorenzo i l'Antonio al moll, que els podreu veure als Gastrosàvies. He menjat peix espasa a Vilanova amb l'Àngel Molina, rajada, la rajada del menú de cada dia amb els meus pares, la meva mare, la meva germana. Uns entrants de tonyina espectaculars, el tancat de codorniu amb en Marc, l'arròs negre de la Núria Mai, les tallarines d'en Teo i d'en Max, la sípia amb patates de la Lola i el Pol, el descobrir vinagres de bot amb la Jordina. Al final hem fet tot allò que teníem moltes ganes de fer, amb calma, amb cura.

0: I la Carme Gasull, que també vindrà al restaurant Caníbal i que continuarà reivindicant, ja ho saps, Jovany, doncs això, la importància del servei, no?, del servei de sala dels restaurants i dels bars, eh? On ha estat aquest estiu? A veure.
1: Vols que et digui on ha anat? Doncs ha anat a la Quinta Forca. I no vull dir que se n'hagi anat a l'altra punta del món, sinó fins a Nulles, a l'Alt Camp, on hi ha un restaurant, que es diu així, la Quinta Forca, que fa cuina ecològica i de proximitat.
2: Aquest estiu he visitat la Quinta Forca, el restaurant d'en Xavier Fabra i la Fina Domingo a la pedania de Casafort, a Nulles, comarca tarragonina de l'Alt Camp. Res a veure amb un lloc extremadament llunyà o de difícil accés, tot al contrari. És un refugi rural, una taula càlida, una casa de menjars que celebra el territori i la seva essència, que ret homenatge a les nostres àvies i a les nostres mares, que ens varen ensenyar que cuinar és, sobretot, un acte d'amor.
0: Li vaig estar fa molts anys a la Quinta Forca fent una calçotada, ara recordo.
3: Però, ah, sí?
0: Bé,
1: va valer la pena anar fins a la Quinta Forca.
0: I tant, i tant. No deuen haver coincidit molt amb Temo, amb en Xevi Miró, que sempre va una miqueta més lluny, que és el nostre expert formatger, i això que som veïns, eh? Però amb en Xevi continuarem, eh? Fent una immersió en el món dels formatges artesans catalans. I on ha estat aquest estiu, ell?
1: Doncs aquests mesos ha estat a França, on tampoc hi fan mals formatges, eh? A França.
0: No.
1: A la zona, concretament, a veure si ho dic bé, de Poitou. I allà hi ha descobert un pastís de formatge que diu que l'han encisat.
4: La troballa gastronòmica d'aquest estiu, un pastís que va arribar de l'espai exterior. Es diu Tocteau Fromager i és típic de Poitou, al centre-oest de França. Té forma d'ovni. Té una capa negra, cremada, i per dins és blanc i esponjós. És com una mena de pa de pessic fet amb formatge de cabra. Només em vaig comprar un i de seguida me'n vaig penedir.
0: No sé tu, però jo quan dic formatge sovint penso en vi, mira, no sé. I poques coses tan plaents tenim en aquest restaurant com escoltar Ferran Centella, sempre que ens parla de vins i de begudes.
1: Doncs mira, en Ferran sí que se n'ha anat a la Quinta Forca, però de veritat, perquè ha estat a Santiago de Xile, on s'ha fet un homenatge a un restaurant de peix que es diu La Calma.
5: Aquest estiu he viscut una de les meves experiències gastronòmiques, però de la vida, de la vida. Es tracta d'un restaurant a Santiago de Xile que es diu La Calma i és un restaurant de peix i marisc autòcton i local xilè de tota la costa nord-sud, una costa molt llarga del Pacífic amb mariscs que no havia vist mai, no? I amb sabors que desconeixia. Llavors, no? La sorpresa, el desconegut, el sabor intens d'aquest marisc ha sigut, sens dubte, l'experiència gastronòmica de l'estiu.
0: Que bé. Això ens queda una mica més lluny. No crec que hi anem properament, però ens ho apuntem. Escolta, el Centelles, per cert, continuarà fent parella amb el mestre forner Daniel Jordà,
1: home,
0: això sí.
1: Mira, lluny de destinacions estridents, el nostre forner de capçalera ha estat a l'aldea gallega d'on és la seva dona. I en allà què hi va fer? Què diries que hi va fer, el Daniel Jordà?
0: És que no pot descansar.
1: No, o sigui, hi va fer pa.
0: Va fer pa, ai.
6: Aquest estiu, de nou, vaig anar a l'aldea gallega de la meva dona. Vaig poder anar a fer pa amb alguna de les dones que encara fa el pa a casa seva i no el compra als diferents forners que passen per davant de la porta de casa seva amb la furgoneta i tant. Li vaig ensenyar coses que ella no sabia, ella em va ensenyar coses a mi i va ser molt agradable. Una cosa em va agradar va ser quan posen el pa al forn, diuen una oració: San Vicente, pan creciente, San Juan, que haga buen pan, Dios te críe, Dios te cueza y Dios te haga buen pan de mesa.
0: Dios te cueza.
1: Veus? Sí, no sé si és bo o dolent, això.
0: No ho sé. Ai, senyor. Aquesta temporada, això sí, continuarem escoltant l'arqueòloga i historiadora de la cuina, Sandra Lozano. Però mira, farem una cosa diferent.
1: A veure.
0: Que és que entrarem a les universitats per preguntar-nos quins temes interessen a la recerca universitària que relacionen el menjar amb la filosofia, amb l'arqueologia, amb la història. A veure, descobrirem amb ella aquesta temporada, ella que està dins la universitat treballant cada dia.
1: Doncs, de moment, el que he descobert ella durant les vacances és un plat caribeny, perquè sí, ha estat al Carib.
0: Sí, sí.
1: Ja vam anunciar que marxava a excavar a l'illa de Bonaire, a excavar les restes d'un magatzem de contraband. El plat caribeny que ha descobert es diu Funchi.
0: Funchi.
7: Aquest estiu vaig anar a l'illa de Bonaire, al Carib, i vaig tenir l'oportunitat de tastar el Funchi. que és una mica semblant a la polenta italiana. És un aliment bàsic que es pot menjar bullit o fregit i que es cuina amb farina de blat de moro. Jo el vaig menjar al poble de Rincón, a l'interior de l'illa de Bonaire, durant una festa popular, acompanyat d'un estofat de cabrito, és a dir, cabra. L'ambient, el lloc, la gent, no sé, tot va fer que fos el menjar més especial d'aquest estiu.
0: Bé, Marc Casanovas, que ja ho saps, que amb això de ganivets, càmera i acció ens explica doncs, quines són les sèries, els documentals, les pel·lícules sobre gastronomia que no ens podem perdre.
1: Doncs ens ha tornat reivindicatiu de les vacances en Marc i amb ganes d'obrir un debat territorial a Catalunya perquè es declara un gran defensor del sud.
3: Aquest estiu, com la majoria d'estius, hem cuinat més a casa que no pas hem anat a restaurants, hem cuinat molts peixos, que sempre més o menys ens han sortit igual, i hem cuinat molts arrossos i moltes fideuades que sempre han sortit diferent. També hem tingut una gran experiència provant la picada dels musclos a la marinera i l'arròs a banda dels Amics del Mar a l'Ampolla, segurament un dels restaurants que més destaco d'aquest estiu. I m'adono per xarxes que la gent busca molt l'essència de l'estiu al nord, a la Costa Brava, i jo personalment suposo que em faig gran, però cada vegada trobo més l'essència de l'estiu al sud. Soc un gran sudista gastronòmic estiuenc i defenso molt el sud per davant del nord. Ho sento si és una provocació, però és com ho sento.
0: Bé, una mica reivindicatiu, ara pensava, el Marc també, ara ens consta, però també ho és a vegades una mica el periodista Arturo Puente, que sí, ens examina qui remena les cireres en la indústria alimentària catalana, també ho farem, eh?
1: De fet, no para ni a l'estiu de pensar i investigar les empreses dedicades al sector de l'alimentació. Mira què ens diu de Pesca Nova.
8: Aquest estiu que hem sapigut que Pesca Nova, l'empresa gallega, retirava finalment el seu projecte de fer una factoria de pop, després de molt de temps investigant. Jo m'he recordat de la gran piscifactoria de tonyina vermella que teníem, que tenim a l'Ametlla, a les Terres de l'Ebre, és de Balfagó, de Tonyines Balfagó. És un avenç, no?, de la piscicultura i una de les tècniques per tenir aquesta espècie i poder-la menjar sense haver de preocupar-nos per la seva sobrepesca, que està molt bé i que, a més, Balfagó permet anar a visitar-la, fins i tot en una visita que permet nedar amb les tonyines. Una experiència potser no apta per tots els gustos, però que a algunes persones els pot agradar molt.
9: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití. La gent a la gana es planteja sortir d'aquí.
0: I continuem guardant taula, òbviament, a Filip Rahol, que és el nostre crític de capçalera. Sí,
1: doncs sí. Ara el sentirem explicant les seves vacances gastronòmiques. Agafeu paper i bolígraf per anotar tots els restaurants que ha visitat, perquè és impossible memoritzar-los. Això sí, tots catalans, eh? Ai. Endavant, Filip.
10: Oh, doncs aquest estiu m'he quedat a Barcelona i a Catalunya. He volgut visitar un restaurant que ja coneixia, i és molt important repetir aquest restaurant perquè han tingut el mèrit de quedar-se obert durant part de l'estiu, almenys. I he tornat a l'Arrabal, al Suculent, a l'Humo de les Valls, al Cruz, al Teòric, a l'Algadí del Delta, al Sake Bar de Dos Palillos, a la Taverna Noroeste, al Mediamanga, al Motel, al Vilagut, a l'Aliança d'Anglès, a la Venta, al Gluc, i he descobert la cuina tradicional del Veracruz, el nou Casaplatos i fa poc el Truc d'Agramunt, que no és molt conegut, però segurament el més interessant que hi ha a la comarca. Fins i tot he arribat fins a l'Hostal del Pinós, que més que mèrit gastronòmic destacable, té el mèrit de ser el restaurant més antic de Catalunya, des de fa 4 o 5 segles. I té la seva gràcia amb el seu menú, i omplen cada dia.
0: M'agafa quan escolto el Rahol, com es diu allò, el FOMO, és tot allò que t'estàs perdent, tots els restaurants que no has tingut temps d'anar i que...
1: Sí, que estic perdent el temps.
0: Sí,
1: per què no puc anar a tots aquests restaurants?
0: Sí. Va, i acabem amb un dels proveïdors més veterans del caníbal, que és el Toni Massanés, director de la Fundació Alícia, que aquesta temporada, mira, ens hem proposat desmentir els enganys, desmentir les notícies falses sobre l'alimentació amb una secció que hem titulat Un porró de ciència.
1: Mira, et puc dir que en Massaners entra en competència directa amb en Rigol pel que fa a quantitat i qualitat, sobretot, de restaurants visitats durant l'estiu. I això que diu que ha fet unes vacances curtes.
11: Vacances curtes aquest any. Dues escapades. Una a Tarragona per veure l'eclipsi i també per anar a dos restaurants tan diferents com amics, propers i imprescindibles. El Terrat del Mojacuac i el Barquet de la família Soler, on el David Soler fa cuina marinera i uns romescos al·lucinants. També el Malet de Romer per veure la Gessa. I una escapada als Altos de Tebejos, al Teide, a tastar bons vins que s'estan fent allà. I on l'Antonio, de més de 90 i tants anys, ens va ensenyar a fer mojo picón. Per cert, un cosí germà, podríem dir, del romesco.
0: Sempre connectant amb la història, que està bé.
1: Déu-n'hi-do, també, les vacances del Massaners,
0: sí, Déu-n'hi-do.
1: Pocs estar quiet.
0: Ai, ens en caldran molts més estius, per tastar tot això.
1: Sí. Què, acabem amb l'especialitat, no?
0: Acabem. Ja saps que ens agrada. Acabem amb la recomanació d'un restaurant, però, escolta, mira, aquesta temporada, mira que portem temporades, escoltant els mateixos restauradors, però ho farem una miqueta diferent, això, perquè la recomanació de bars i restaurants on val la pena entaular-se ens la farà cada setmana algú conegut o desconegut amb sensibilitat pel bon menjar, Escoltarem periodistes, músics, pots participar algun dia, si vols, sí. Actors, pagesos, nens, algun nen també. I mira, avui comencem amb l'escriptora Eva Baltasar, que ens recomana el Tarambana de Cardedeu.
1: Home!
0: Clar, home, tu com a cardedeuenc coneixes el Tarambana?
1: Sí, el conec bé, és el local de referència.
0: Sí, mira, això més o menys per aquí va ell, I sí, diu que és un lloc on anar, a Cardedeu.
1: Totalment.
0: Va, doncs l'escoltem a l'Eva Baltasar. Adéu, Jovany,
1: Adéu.
0: Ens veiem diumenge vinent.
12: Hola, sóc Eva Baltasar, sóc escriptora, i un dels restaurants on m'agrada anar és precisament un de Cardedeu, el poble on visc. És el Tarambana, és restaurant, però jo diria que funciona també com a centre cultural del poble. Jo hi he anat a fer totes les presentacions dels meus llibres, i he anat com a públic expectant a d'altres presentacions, he anat a concerts, i tot el que tenen a la carta, un menú de migdia, és que el pots triar amb els ulls tancats, perquè l'encertes sempre. Cuinen molt bé, tot és boníssim, i sobretot el que valoro molt és que hi ha molt de producte de proximitat, de quilòmetre zero, no? A les fleques del poble, de pagesos de la contrada, de ramaders, i ja et dic, pots anar-hi qualsevol dia, qualsevol hora, menges el que mengis, en surts contentíssima.
0: I fins aquí el primer caníbal de la temporada. Nosaltres tornem això diumenge vinent, a la mateixa hora, a la una del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Pilar de Pedro, Sílvia Andrés, Helena Miquel, Nil Hernández García, Gerard Jovany i una servidora, Paula Molés.
13: El vi és joia, bàsicament. A vegades ens hem complicat la vida. Per voler-lo explicar cada cop millor, l'hem convertit en una cosa que fa por. En un context més tranquil, la gent disfruta moltíssim amb el vi. Oh.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa en Alfonso. L'Iran ha anunciat que els propers dies establirà una zona restringida prop de l'estret d'Hormuz. Aquesta àrea començarà a la línia del bloqueig naval dels Estats Units i s'estendrà a diverses zones del Golf Pèrsic. Teheran ha advertit que qualsevol vaixell que entri en aquest espai serà incorporat a una llista de sancions. El govern iranià ha anunciat també mesures per afrontar els efectes de les sancions nord-americanes que castiguen la seva economia. Entre elles destaca un augment del preu del carburant per qui en consumeixi més. Sentim el negociador en cap de l'Iran.
2: Les regles del joc han canviat. A partir d'ara, qualsevol agressió contra els interessos i la seguretat iranians rebrà una resposta molt més dura i molt més dolenta.
1: Això passa hores després que el Pentàgon ordenés atacar 3 petroliers iranians com a represàlia pel llançament de míssils balístics iranians contra 2 vaixells nord-americans. Més notícies, Carola Gil.
3: Els emissaris de Donald Trump han portat a Kiev i a Moscou una versió actualitzada del seu pla de pau. Els Estats Units volen reactivar les converses trilaterals per posar fi a la guerra d'Ucraïna, però ni Vladimir Putin ni Volodymyr Zelensky han donat senyals d'estar disposats a cedir.
1: Després d'un cap de setmana marcat per una calorada de rècord, aquest dilluns hi haurà una 80ena de municipis en el nivell màxim de risc d'incendi, sobretot de Ponent i de les Terres de l'Ebre. A més, els agents rurals mantenen la prohibició d'accedir als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra del Montroig, tots dos a la Noguera, per precaució.
3: La patronal Foment del Treball dona ple suport a la marca i la direcció de l'automobilística SEAT en la seva defensa del futur industrial de la companyia i dels llocs de treball. Això després de l'anunci del grup Volkswagen d'acomiadar 100.000 treballadors a Europa i de deixar oberta la possibilitat que la marca SEAT desaparegui d'aquí 3 anys. Tot i així, des de SEAT mantenen que la planta de Martorell seguirà oberta. Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball.
4: Estem totalment convençuts que Martorell disposa de capacitat industrial i tecnològica per assumir noves plataformes que comportin que a partir de l'any 2029 es puguin fabricar nous models perquè es pugui mantindre la producció i l'ocupació.
1: Ha mort Rosa Maria Duran, una de les últimes supervivents catalanes de l'exili mexicà. Estava a punt de fer 100 anys. Duran va ser professora, traductora i divulgadora i va dedicar bona part de la seva vida a difondre la llengua i la cultura catalanes, també a la memòria dels refugiats republicans. El 2022, la Generalitat la va commemorar amb la Creu de Sant Jordi. Un centenar de veïns de Castellciutat, a la Seu d'Urgell, han tallat durant gairebé una hora i mitja la Nacional 260 per reclamar un pas de vianants amb semàfor que reivindiquen des de fa més de 20 anys.
3: La protesta s'ha fet al punt on els veïns demanen que es construeixi aquest pas segur al costat de la parada d'autobús i d'altres serveis. Denuncien que l'ENA 260 travessa el poble i que es tracta de la principal via de connexió entre Lleida i Andorra, per on passen diàriament 16.000 vehicles, 400 dels quals són camions. Carme Colell és la portaveu dels veïns en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: És un tram de carretera que sempre hi ha hagut accidents, és a dir, accidents de trànsit, sortides de via i tot això. Hi ha hagut casos de veïns del poble pues, que malauradament els han atropellat sense majors conseqüències, gràcies a Déu.
1: Esports, el Barça és líder en solitari de la primera divisió i és l'únic equip que ha guanyat tots els seus partits.

0: partits. Aquest diumenge els blaugranes han golejat el València a Mestalla per 0-5, amb un doblet de Lamine Yamal i gols de Fermín, Rafinha i Pedri.
1: Amb els blaugranes ha debutat Gabriel Jesús i la mala notícia ha estat Eric García, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuït de Rodri.
0: L'Espanyol ha empatat a 1 a casa contra el Sevilla en el partit 100 de Manolo González a la banqueta. Marcos ha fet l'empat al minut 98 de partit.
1: Mentre la primera federació, l'Europa, ha denunciat l'agressió desproporcionada de la Policia Nacional Espanyola a un aficionat escapulat per dur una estelada al camp de l'Alcorcón.
0: En motor, Toni Bou ha tornat a fer història. El pilot de Piera s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial a l'aire lliure aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos. És el 40è títol de trial per Bou, que ha guanyat tots els mundials des de l'any 2007.
1: En futbol sala, el Barça ha perdut la final de la Supercopa d'Espanya davant el Poce de Murcia per 5-4 en un partit disputat al Palau Blaugrana.
0: I en tennis, Carlos Alcaraz s'ha classificat per als quarts de final de l'Obert dels Estats Units després de guanyar l'estatunidenc Tommy Paul en 3 sets.
2: Fins aquí les notícies.
3: És que no ho entenc. Som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
4: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
5: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
3: Home, una patadeta ens aniria bé, eh, la veritat.
6: De dilluns a divendres de 6 a 7 a la tarda de Catalunya Ràdio...
5: És una promo ni res, Roger.
6: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
7: Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
8: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
9: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
8: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
10: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres.
11: Són les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa...
12: Els transportistes no volen sentir a parlar...
11: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
9: Catalunya Migdia.
6: Cada dia a les dues.
8: I a partir de les tres...
6: L'espai de reflexió a la tertúlia.
13: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
11: Si has comès una falta, has de pagar-la.
9: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
6: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
14: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem i al final vaig pensar algú que tingui a veure amb els esports, un club. En l'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
15: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
16: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
6: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
16: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio.
1: Hola, com esteu? Estrenem l'onzena temporada del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio 3CAT. 10 anys revolucionant-nos amb vosaltres, 11 temporades mirant el futur. Moltíssimes gràcies a tots per ser-hi. Atenció a aquesta dada per començar la temporada. 8 de cada 10 catalans han vist avui una notícia falsa. I potser se l'han cregut. De fet, la meitat dels catalans reconeix tenir dificultat per distingir una notícia falsa d'una real. A vosaltres també us passa sovint? Una dada més. El ritme al qual la intel·ligència artificial difon informació falsa és el doble que el de fa un any. Avui comencem amb una història real que neix d'una notícia falsa. Tot comença un diumenge, com avui, a França. Desembre del 2025, el president francès Emmanuel Macron rep un missatge directament al seu mòbil.
2: Estimat president, què està passant al seu país? Estic molt preocupat.
1: El missatge és d'un altre president d'un país africà, antiga colònia francesa. Per què estava preocupat per Macron? La raó la trobem a Facebook.
3: A l'heure actuelle, les informations non officielles évoquent bien un coup d'état en France, dirigé par un colonel dont l'identité n'a pas été révélée et la possible chute du président Emmanuel Macron.
1: En aquests moments, informacions extraoficials ens diuen que s'està produint un cop d'estat a França liderat per un coronel militar del qual encara no sabem la seva identitat. El president Macron podria haver estat ja destituït. Això ho diu una reportera en el vídeo que circula per Facebook. El vídeo ja porta 13 milions de visualitzacions. Sembla real, però no ho és. Quan el va descobrir, el president Macron va demanar a Meta que el retirés, però no ho va aconseguir. Aquesta és la història d'una notícia falsa. Vosaltres haguéssiu picat? Us haguéssiu cregut que en un altre país s'estava produint un cop d'estat només veient un vídeo a Facebook? Avui, oients, al Revolució, parlarem de veritats i mentides, de notícies reals i de milions de fake news que ens envolten i de moltes altres coses. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
4: Avui, al Revolució 4.0... parlarem amb Marc Amorós, periodista, pioner i especialista en desinformació. Analitzarem com la intel·ligència artificial ens pot ajudar a la feina i també com ens pot afectar, amb Fernando de la Rosa, titonet, autor del llibre IA for Work. Descobrirem una app que pot ajudar els pares i les mares separats a conciliar. I parlarem amb una investigadora que ha descobert com funcionen les estafes de l'amor per internet. Us sona haver sentit casos de persones que s'han enamorat de Brad Pitt i que han acabat perdent tots els seus diners? Com pot passar això? Avui ho sabrem.
0: A Catalunya Ràdio, Revolució 4.0, el món de demà, amb Xantal Llavina.

0: Hi ha periodistes que expliquen què passa i després hi ha periodistes que investiguen per què ens creiem coses que no han passat mai. Marc Amorós és periodista i un dels grans experts en desinformació del nostre país. Fa anys que estudia com es fabriquen les mentides, com esdevenen virals i per què sovint tenen més força que la veritat. Ha escrit dos llibres. El primer es titula Fake News, la veritat de les notícies falses, i el segon, us el llegeixo textualment perquè el títol ja entra directe a la consciència, perquè les fake news nos joden la vida. Ara que una intel·ligència artificial pot fabricar, com sabeu, una veu, una imatge, un vídeo gairebé perfecte, la seva feina ja no és només important, és imprescindible, perquè si no sabem distingir què és real i què és fals, algú acabarà decidint per nosaltres què hem de pensar, què hem de sentir i fins i tot què hem de votar. Avui ve a posar llum allà on molts prefereixen que continuem a les fosques. Marc Amorós, què tal? Benvingut al Revolució 4.0.
1: Gràcies, hola, què tal?
0: Què tal? Primer, com a nou col·laborador d'aquesta temporada, temporada 11, volem posar llum a les fake news i també com a membre de l'equip. Per tant, estàs content de ser el Revolució?
1: Molt, molt, molt.
0: Molt bé, doncs escolta, escoltàvem ara aquesta notícia de Macron a l'inici del programa, aquesta història de Macron, no?, que hem escoltat, increïble, no?
1: Sí, de fet, és bastant curiós que hi hagi un president d'un estat o d'un país que es cregui una notícia falsa que circula per xarxes. Després vam saber que aquesta notícia falsa la va fer un noi de Burkina Faso amb intel·ligència artificial, ho va fer per guanyar diners. Al final, les notícies falses sempre tenen una intenció lucrativa o tenen una intenció ideològica.
0: Molt bé. Escolta, Marc, els teus llibres tenen títols potents, no? Per què ens fastigueixen la vida les notícies falses? Per què tenim tantes fake news? Jo aquest estiu amb la meva filla, amb la meva família, comentàvem, és que no sabem, ja no ens creiem, i us passa oients, què és veritat i què és mentida del que rebem?
1: Mira, és que l'èxit de les notícies falses, o al final el que ens afecta, sobretot, és que adultera la nostra presa de decisions. La informació ens ha de servir per prendre decisions. Des de quan t'has de comprar un cotxe, una nevera, o qualsevol decisió que vulguis prendre a la vida, pot ser mèdica, o pot ser de què votar, la informació t'ajuda a prendre decisions. Quan la informació que consumeixes no és confiable, doncs això pot fer que, tot i que creguis que estàs informat, pots prendre una decisió equivocada.
0: Molt bé. El Marc Amorós, el podem sentir cada dia al matí de Catalunya Ràdio, a les 7:25, fa una secció que consisteix a jugar, i avui ho farem també, endevinar si és notícia real o falsa. Explica'm com vas començar a preocupar-te per aquest fenomen de les fake news, em diries, Marc, perquè jo t'he escoltat a moltes xerrades, a moltes conferències, i estarem envoltats, ja us dic, oients, que cada vegada més i més, per això aquest tema ens preocupa aquest any al Revolució. Com et va sorgir com aquesta preocupació a tu?
1: Doncs mira, jo vaig veure una vegada el diari El País va publicar una fotografia d'Hugo Chávez, que era president de Venezuela aleshores, lluitava contra un càncer, portava ja un any desaparegut, sí. Suposadament estava en un hospital de Cuba tractant-se. De cop i volta El País va treure una fotografia en portada d'Hugo Chávez entubat en un hospital. Allò ho van vendre com si fos una gran revelació, una exclusiva mundial. Per primera vegada en un any algú tenia una imatge d'Hugo Chávez a l'hospital. Van penjar la pàgina a la web de les xarxes socials del diari El País la portada passades les 12 de la nit. En 5 minuts la gent ja li havia dit que aquella fotografia era falsa. El diari va haver de reaccionar ràpid, va treure la primera edició que ja circulava a quioscos, va canviar portada, i allò em va cridar molt l'atenció, no? Com un diari que té un equip professional de periodistes podia cometre una errada així. Vaig pensar, si el diari El País, amb tots els professionals que hi té treballant, i li passa una cosa així, què no ens passarà als que consumim informació a xarxes a diari? I allà em va començar a preocupar aquest tema.
0: Clar, jo si els dic als oients, segur que recorden una fake news, la de l'11M, les dues línies d'investigació del PP per vincular ETA amb els atemptats islamistes de Totxa, us en recordeu? Era una notícia també falsa. Em diries, quines són les fake news, Marc Amorós, més rellevants de la història?
1: Home, a veure, de la història del periodisme te'n destacaria la del cuirassat Maine a Cuba, això a finals del segle XIX, Cuba encara era una colònia espanyola, va haver-hi un diari nord-americà que es va inventar que l'explosió d'un cuirassat nord-americà a la Bahia de Cuba era un atemptat de l'exèrcit espanyol. En veritat, eren les carboneres de la cuina que van esclatar, no? Però allà es va alimentar tota una corrent d'informació falsa al voltant d'aquesta explosió, que va acabar desembocant en una participació del govern nord-americà en l'alliberament, diguéssim, de Cuba d'Espanya. I després hi han dues més que ens han portat a guerres, que també són notícies falses que en el seu dia van ser molt sonades, no? Les dues guerres d'Estats Units contra l'Iraq estan alimentades des de les armes de destrucció massiva, no sé si recordeu, Colin Powell, amb aquest putet anant a vendre al Consell de Seguretat de les Nacions Unides que hi havia unes armes suposadament molt perilloses a l'Iraq i que això justificava una guerra. I la primera guerra del Golf, va haver-hi la història d'una nena que es deia Nayira, que no sé si recordareu, però es deia que aquesta nena treballava en un hospital i que havien arribat les tropes iraquianes, havien arrasat amb l'hospital, havien deixat els nens que estaven a les incubadores al terra. Bueno, tota aquella història després es va descobrir que era una operació propagandística publicitària del govern nord-americà per justificar la invasió, no, la guerra.
0: Clar. Llavors, Marc, els oients de la revolució, clar, els diem, no? Les fake news ja són una normalitat, han passat d'intentar assenyalar les mentides informatives, acceptar que això ara mateix és impossible. Per tant, com els diem, com ens podem defensar? És a dir, nosaltres mirem diferents canals, al YouTube, clar, i la gent es menja, perquè he vist això a Instagram, és veritat. Com ens defensem?
1: És complicat, perquè cada vegada la desinformació es perfecciona més, i ara amb la intel·ligència artificial, la fabricació de notícies falses és molt més comuna. Jo diria que hauríem de fugir de tota les informacions emocionals, tot allò que en generi por, en generi indignació, hauríem d'aixecar una alerta i després entendre que l'ecosistema informatiu actual permet la difusió de la mentida igual que permet la difusió de la veritat. I aleshores a les xarxes socials molta de la informació que circula sense cap mena d'autoria o sense cap mena de vincle a la font d'origen, doncs pot ser que sigui una informació sesgada o falsificada.
0: Molt bé. Sabem, Marc Amorós, que el 95% de la gent diu veure notícies falses cada dia. Marc, vull que escoltis aquesta història, a veure què et sembla.
2: Us presento a Hani Farid. És el millor detectant deepfakes, vídeos falsos fets amb intel·ligència artificial. Atenció a això que diu.
3: Ja no els puc detectar a simple vista. Ja no em puc refiar dels meus ulls.
2: Durant els últims anys, si algú podia detectar un vídeo fals, era ell. Però ara la tecnologia ha avançat massa.
3: Potser et penses que, mentre fas scroll, sabràs distingir què és real i què no. Creu-me, ja no ho pots fer.
2: L'advertència de Hani Farid és clara. Les pistes que abans delataven una falsificació estan desapareixent. La intel·ligència artificial ja ha après a fer imatges de les quals no se'n pugui detectar la falsedat.
0: Què et sembla, Marc, aquesta història? I mentre els experts encara analitzen una imatge per saber si és real o falsa, milions de persones ja l'han visualitzada i ja l'han compartida. La velocitat de la informació és un problema per a la bona informació, no?
1: Totalment, perquè la desinformació sempre corre molt més ràpida que la verificació. La verificació arriba tard perquè necessita un temps. I, a més, l'impacte que té no sempre és el mateix que el que té la desinformació, que el servei premia com a novetat i que, per tant, arriba molt més, de manera molt més eficient a nosaltres. La història de Hani Farid és bastant reveladora, perquè al final ell és un expert en detectar imatges falses fetes amb intel·ligència artificial i està reconeixent que la tecnologia està perfeccionant tan bé la fabricació d'aquestes notícies falses que a simple vista ja no som capaços de detectar-les.
0: Clar. Recordo, per exemple, també, oients, Marc, la frase de Mariano Rajoy, no?, que deia textualment, tot és fals, excepte alguna cosa en el futur, no?
1: Em va dir moltes, Rajoy, de frases cèlebres.
0: Sí, no? En lo dels hilillos, no?
1: Sí, home, em va dir moltes. Però aquesta és particularment curiosa.
0: Ja, no? Aquesta, el futur serà encara més difícil saber, no?, que és veritat i que és mentida, no?
1: Sí. És que ara, aplicada en el món de la desinformació, semblava que Rajoy fos un visionari, no? Rajoy, recordo que això ho va dir en un altre context, era per treure les puces de sobre d'una acusació de corrupció. Però bueno, està ben triada la frase, perquè al final anem cap a un escenari on no és que tot sigui fals, però tot pot ser fals, i ens costa molt saber que pot ser real.
0: Clar. Per tant, tenim moltes notícies falses. Jo crec que li deia al Marc, podem posar una xifra? És que, clar, són milers, milions, no? I per tant, no sé, on hem de trobar l'esperança? Sé que el teu primer llibre es titula Fake News, la veritat de les notícies falses, que el vas publicar ja el 2018, però ara entraràs una edició actualitzada, no? Perquè ha canviat moltíssim, no? Jo dic que són milions d'emissors en el món de la comunicació. Quan vaig estudiar periodisme als 20 anys, ha canviat moltíssim, i per tant ara tothom és emissor. I el que diu algú pot ser veritat o fals. I tu estàs mirant YouTube, aquest vídeo s'ha generat per intel·ligència artificial, és fals, i te'l creus, depèn de quin criteri tinguis. És que això va per criteris, no?
1: Sí, perquè la gent té criteri, o no? És que no només cal anar a YouTube, és que tenim un president als Estats Units que utilitza la intel·ligència artificial per difondre imatges i vídeos que l'utilitza per crear marcs mentals sobre els quals la seva gent entengui la realitat del que passa, no? I això és molt pervers, perquè al final no només estàs formatejant la ment de les persones, dient-los com ha de veure les coses, sinó que, a més, estàs utilitzant la informació falsa per fer política, per fer ideologia i per incidir en el pensament i en el vot de les persones.
0: Molt bé. El Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio ens apassiona parlar, com sabeu, del món de demà, i aquesta temporada vull jugar una mica a endevinar el futur, a predir-lo. I, Marc, si et sembla, et diré algunes prediccions de futur i em dius si les veus possibles o flipades. Primera predicció. El 2035 ja no hi haurà diaris en paper. Això pot passar demà, segur, és possible, o ens estem flipant?
1: Home, jo crec que passarà, segur. Jo crec que els diaris en paper estan condemnats a tancar-se, perquè al final és un cost molt elevat. Hem vist com els diaris s'han anat aprimant cada vegada més, els quioscos s'han convertit ja en establiments que venen cafès i venen souvenirs i altres coses, i els diaris ja és una cosa residual. Jo crec que els diaris en paper, tard o d'hora, acabaran desapareixent i s'acabaran reformulant amb una altra cosa, no sé quina, però crec que l'edició en paper ja no la viurem.
0: I vull recordar que el Revolució TV3, un programa del 2019, ja ho vam explicar, del 2019. Segona predicció, la intel·ligència artificial estarà tan contaminada de notícies falses que no ens refiarem de la informació que ens doni. Això pot passar demà, segur, o és possible, o ni de conya.
1: Home, a veure, això pot passar. Una de les tècniques de la desinformació és, se li diu contaminació aigües amunt, és la traducció d'un terme anglès, consisteix en intentar contaminar de desinformació o d'informació falsa l'origen de la informació. Anem al paral·lelisme amb un riu. El riu surt d'una font o d'un manantial, doncs es tracta no de contaminar el riu, sinó de contaminar d'on surt, d'on neix el riu. I, per tant, tota l'aigua que baixi per aquell riu ja estarà contaminada d'informació falsa. Ara s'està intentant introduir molta desinformació perquè les intel·ligències artificials, quan facin búsquedes, incorporin aquesta informació i li donin validesa.
0: A veure, tercera predicció, que em sembla una mica agosarada, eh? Un vídeo fals podria provocar una guerra. Això pot passar demà, segur, és possible. És una flipada, depèn de què digui que el vídeo, clar.
1: Clar, depèn. A veure, una mica flipada sí que ho veig. És possible que la desinformació, o sigui, vídeos falsos s'utilitzin per acusar països o per acusar-se els uns als altres de coses que no hagin passat, però que provoqui una guerra. A veure, Rússia hem vist que ha utilitzat vídeos falsos per negar massacres i de civils, per exemple, a Butxa i a Mariupol, però bueno, d'aquí que un vídeo sigui el detonant d'una guerra, això ho veig una miqueta més flipant.

0: el Marc Amorós volem jugar, també, com fas al matí, amb els oients, a intentar endevinar si una notícia és real o és falsa. Ens podries fer-nos tu el joc a nosaltres, sí?
1: Va, vinga, doncs he portat uns quants titulars, a veure si encertes si és veritat o mentida. Va, el primer diu...
0: A veure.
1: Va, el primer diu, fan fora una persona del pis que ha llogat per tenir massa llibres a casa.
0: Va, no m'ho crec.
1: Què, veritat o mentida?
0: A veure, jo diria... Mentida, no?
1: Mentida? Doncs no, això és veritat.
0: És veritat? Ha passat... No puc dir per què.
1: Ha passat, un home vivia en un pis de 56 metres quadrats, tenia un munt de llibres, i el propietari li ha dit que és un perill d'incendi per l'edifici i l'ha fet fora. Va, un altre titular. Detenen una dona per posar a la venda el seu marit a Facebook.
0: Home, jo crec que hi ha molta gent que posaria el seu marit a Facebook,
1: jo
0: eh?
1: Jo conec unes quants.
0: Jo crec que és fals, això.
1: Això és fals. Ah. La notícia, però, s'ha fet molt viral, ha circulat i s'ha fet molt, molt viral. Va, una altra notícia. Expulsen un home d'IKEA per fer servir un lavabo de mostra.
0: No ho sé, aquesta, no, que... Per fer servir un
1: lavabo de mostra.
0: Es va equivocar.
1: Bueno, no, tenia necessitat.
0: I es va equivocar de mal. Això, a veure, és fals, veritat. Veritat, diu.
1: No, això és fals. Això és fals, és molt divertit. T'imagines algú allà assegut a la tassa fent...
0: Vols dir que no ha passat? Jo crec que haurà passat alguna vegada, eh?
1: Va, vinga, una altra notícia. Una senyora britànica demanda a l'agència de viatges perquè al seu hotel de Benidorm hi havia massa espanyols.
0: En sèrio? A veure... sí, jo diria, va, sí, és veritat.
1: Doncs mira, encertes. És veritat. La senyora tota indignada perquè hi havia massa espanyols al seu hotel de Benidorm va demandar a l'agència de viatge.
0: Era catalana, la senyora?
1: No, era britànica.
0: Era britànica, eh? La senyora britànica. I li semblava que... Val. A veure...
1: Va, una altra. Una pastissera ucraïnesa embruta amb crema de xocolata a les parets d'un restaurant rus pel seu suport a la guerra.
0: Torna'm a repetir el titular.
1: A veure, una pastissera ucraïnesa...
0: Sí?
1: Embruta amb crema de xocolata a les parets d'un restaurant rus pel seu suport a la guerra.
0: Fals.
1: Doncs sí, és fals, sí? Encertes. La notícia, darrere? Però també s'ha fet molt, molt, molt, sí, viral. Va, vols una altra?
0: Sí.
1: Va, un home dissenya un artilugi que bloqueja els altaveus de música quan sona reggaeton.
0: Torna'm a repetir.
1: Un home dissenya un artilugi que bloqueja els altaveus de música quan sona reggaeton.
0: Oients, què penseu? Veritat o mentida? Fals?
1: No, això és veritat. Això és veritat. Jo el vull, per favor. Jo vull aquest altaveu que bloquegi,
0: no?,
1: quan soni la música reggaeton.
0: Déu-n'hi-do. Escolta, Marc Amorós, moltes gràcies per venir a revolucionar-nos a tots i a totes, per posar una mica més de llum a totes aquestes notícies falses que ens envolta, i un cop més, doncs, sentirem un cop al mes, sentirem el Marc al Revolució amb tu aquesta temporada. Comentarem les notícies falses, que n'hi ha moltíssimes, i per tant posarem una mica de llum a la foscor. Gràcies i benvingut.
1: Gràcies.
2: Revolució 4.0, el món de demà. My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. Dos dies, els dissabtes quan vulguis, a l'app i al web, i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Amb Chantal Llavina.
0: Fa dos anys molta gent pensava que la intel·ligència artificial era una moda. Avui la majoria l'ha provat almenys una vegada. I per treballar, què? La fem servir o encara no? Avui ens visita algú que porta dècades observant com la tecnologia transforma empreses, professionals i models de negoci. Ha treballat amb centenars d'organitzacions, ha format milers de directius i equips i s'ha convertit en una de les veus més respectades a l'hora d'interpretar la relació entre persones, innovació i canvi. I ha escrit un llibre, IA for Work, on ens diu que la IA és una revolució que canviarà la nostra manera de treballar. Fernando de la Rosa, què tal? Com estàs?
3: Amb molta il·lusió d'estar aquí amb tu i amb tots vosaltres. És un plaer. Gràcies per convidar-me.
0: Clar que sí, recomanem el teu llibre. I a més et pregunto, la IA per treballar ha vingut per fer-nos millors o per fer-nos fora? Què em diries?
3: No ens farà fora, ens donarà molta feina. Sí, qualsevol que està fent servir avui en dia la IA, de cop i volta s'ha adonat que estàs treballant més que mai, perquè descobreixes uns superpoders.

0: Uns superpoders, ara em diràs, què ens farà millors, quina feina farà millor una persona que treballa més respecte a una persona que igualment talentosa, que decideix ignorar-la, què em diries?
1: Bueno, et fa... t'ajuda a fer coses que abans et tardaves més i fas coses que abans no podies fer. Per exemple, jo aquest estiu he creat la meva web, titonet.com. Jo no sé programar. Mai m'hagués imaginat crear la meva web amb algoritmes, continguts, un sistema que tu preguntes i et respon, i això ho he fet combinant tres eines. Llavors, el canvi és que de cop i volta pots qualsevol cosa que vulguis fer, li demanes a la IA. Vull crear la meva web, vull canviar l'aire condicionat, vull fer una presentació, tu li demanes i et dona el procés perfecte per fer-ho. Llavors, no es tracta de utilitzar l'eina per simplement encarregar-hi coses, sinó de cop i volta li pots demanar i llavors pots fer qualsevol cosa que tinguis al cap, qualsevol.
0: Per tant, tu com a emprenedor t'ha ajudat? Podem dir que ens ajuda? Sí?
1: Ens ajuda. Hi ha crec que hi ha un truco. Sí, un consell que m'agradaria donar és ens obsessiona això de la IA al treball, però qualsevol tecnologia l'hem après des de lo personal fins a lo professional. Jo, si vols aprendre més ràpid, utilitza per coses teves. Tothom té alguna cosa que l'obsessiona. Tens un hobby, allò que treu el somni. Doncs llavors comença per allà. I llavors t'adonaràs de totes les coses que pots fer. Ens obsessiona ser més productius, canviar la forma de treball, però si vols aprendre, comença per la part personal.
0: Per la part personal, per tant, hem d'utilitzar-la per temes personals. Per exemple, tu pots utilitzar-la ja, nosaltres que som pares i mares i ens escolten molts pares i mares, per fer els menús dels teus fills i dius, i li poses a dins, això és el que menja la meva filla al matí a l'escola, fes-me una combinació de menús amb tots els ingredients necessaris per la tarda que no es repeteixin.
1: No, pots fer una miqueta més, eh?
0: Què li puc demanar més?
1: Fes-me la compra.
0: També?
1: En lloc de fer-me els menús, quines coses tinc que comprar? I si t'atreveixes, pot fer l'experiment de, oye, escolta, ja si això ho compres tu. Llavors, totes aquestes coses les pots experimentar a casa amb un cert control. Llavors, ja no, tothom té que fer els menús. Tothom que fer la compra, doncs comença amb això. Si viatges...
0: Ara la IA et compra directament al supermercat, això jo encara no ho he fet, sí?
1: Sí, pots utilitzar eines que et fan la compra amb un cert control. Això li dius al ChatGPT a la part de Word de vull que facis la compra. Aquesta és la llista, entra en aquesta web del súper i ja t'ho fa. I abans de comprar, m'avises.
0: Jo encara entro a l'aplicació del supermercat en qüestió.
1: Pas a pas.
0: Pas a pas, clar, la IA ens canviarà, n'hem parlat molt i l'hem passat, la manera de treballar, ens l'està canviant. Jo crec que ja l'hem incorporat, no? Quin és el comportament, Titonet, que veu repetit una vegada entre professionals, que estan uns més avançats, altres són més principiants, no?
1: Vale, jo crec que no ho hem incorporat.
0: No? Jo tinc la sensació que sí, clar, depèn de quina bombolla visquis.
1: Exacte. Aquí hi ha... Tothom ha fet algunes proves, però fer un resum de l'email, anem a dir-ho d'aquesta manera, és utilitzar una eina nova d'una manera antiga. Llavors, la IA et permet fer coses que tu mai abans havies pogut fer. Llavors, el procés és utilitza-la per fer les coses que fas, després delega a la IA aquestes coses que fas, perquè hi ha moltes coses que les fa millor, i l'últim pas és fes coses noves que tu abans no podies fer. La gran majoria de gent està simplement experimentant el que fan el dia a dia i l'utilitza com si fos un buscador. L'utilitza com si fos Google. Ostres, vull demanar això. I et dona la resposta i ximpun. Però hi ha poca gent que s'hagi personalitzat el ChatGPT o l'eina. La gran majoria de gent utilitza eines gratuïtes, no de pagament. Llavors, estem molt lluny. La gent que realment ho utilitza està a altre nivell.

0: avui parlant amb Fernando de la Rosa. Recomanem aquest llibre, ja, For Work, com la intel·ligència artificial canvia la teva feina. Digue'm més idees que expliques en aquest llibre. Algunes idees pels oients, com
1: el
0: canvia.
1: Molt fàcil. La primera part. O tens clar què és això de la IA o et perdràs. Tothom, quan parles de la IA, el que dius diu més de tu que de la IA. Hi ha de cop i volta molta gent que té por de si em treure el treball, em quedaré desactualitzat. Llavors, això que dius és més per tu que de la IA. Això de la IA, tens que crear un marc o entendre-ho d'una manera molt simple. Això és un nou software. És com una, com l'ofimàtica. Sí? Abans, t'imagines ara treballar sense e-mail? O treballar sense Office? Seria estrany, no? Doncs estem en el mateix lloc. Si ho penses com a software, viuràs més tranquil. A partir d'aquí, hi ha una part important d'entendre com funciona aquest software, que funciona diferent.
0: I ens escolten molts emprenedors i emprenedores. La IA i la teva empresa, amb què l'ajuda a la seva empresa, li diries?
1: A l'empresa? L'ajuda que la gent desperti i tingui ganes de fer coses noves. És molt difícil moure la gent. Llavors, tens una eina que de cop i volta t'ajudarà a que la gent explori. La supervivència d'aquelles persones que tenen una petita empresa té que veure en fer coses noves. Si sempre fas el mateix, tindràs un problema. Llavors, la IA t'ajuda a explorar coses que mai abans havies pensat.
0: La pregunta que et faig també, Titonet, i quina habilitat humana creus que es tornarà més valuosa precisament perquè ja existeix la IA i moltes feines rutinàries ja les fa la IA. Per tant, què és el més valuós ara? La creativitat humana?
1: Bueno, tenim que definir bé els conceptes perquè creativitat és la capacitat de crear. I això sí que és interessant, però jo últimament em quedo amb la curiositat. Els curiosos tenen un món nou que explorar amb totes aquestes eines. Si ets curiós, arribaràs molt lluny.
0: Fernando de la Rosa, gràcies per ser-hi i per venir. Una abraçada.
1: És un plaer.
2: Revolució 4.0, el món de demà. My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. Dos dies, els dissabtes quan vulguis, a l'app i al web, i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Amb Chantal Llavina. Em van ensenyar que el progrés no és ni fàcil ni ràpid. Marie Curie. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
0: Amics oients, atents al dilema que us plantegem ara. Què diríeu que és més difícil? Dirigir una empresa amb 20, 50 o 100 treballadors o coordinar dos adults, dos nens, una escola, unes vacances, un pediatre, tres activitats extraescolars i uns avis. Estan separat o separada? És una gran pregunta, no? Per a moltes persones, la família és probablement l'empresa més difícil de gestionar del món i encara ho és més si els pares i mares estan separats o divorciats. Sabeu quantes separacions i divorcis hi ha? Hi va haver l'últim any a Catalunya. Més de 14.000 i, segons l'Institut d'Estadística, són dades del 2024, les més actuals que tenim. I avui parlem d'un tema que viuen moltes famílies separades, d'una app que precisament han fet uns emprenedors per fer-nos la vida més fàcil a tots els pares i mares separats o divorciats. Laia Palau, bona nit, què tal?
3: Bona nit.
0: La Laia és oient del Revolució i emprenedora i fundadora de l'app Nido. Què és Nido?
3: Nido és una aplicació per millorar la coparentalitat en entorns de famílies separades.
0: Com se't va acudir a aquesta app?
3: Vaig viure una situació molt propera a mi d'una família que es va separar i divorciar i vaig entendre els problemes tan emocionals com logístics i vaig intentar crear una solució per poder millorar la vida d'aquesta família i de totes les que estiguessin en situacions semblants.
0: Clar, coordinar la custòdia, les despeses i els temes del dia a dia sense friccions, eh? És un objectiu que no totes les exparelles assoleixen. I també ens acompanya el Marc. Què us diuen els vostres usuaris?
4: Doncs principalment utilitzen l'aplicació per organitzar el seu calendari, per les extraescolars o les coses que són compartides de família i sobretot per gestionar la custòdia, perquè hi ha certs períodes de temps que canvia i han de saber qui té qui el nen.
0: Clar. Què en diríeu, eh? Quina és la discussió, el malentès més habitual que una app com Nido pot evitar?
3: Doncs mira, sembla mentira, però tot l'any suposa com unes 600 discussions petites sobre ara mateix on l'apuntem a l'extraescolar o si s'ha de comprar unes bambes o les antigues li són suficient. Llavors, aquestes microdecisions, al final, tot el que engloba tant el calendari com les decisions com els gastos estan unificats en un sol espai digital on els dos veuen el mateix i poden ficar-se d'acord en un sol lloc.

0: Aquesta cançó d'Amic de les Arts va bé amb aquesta app, Nido, perquè hi ha molta gent que sap ara i aquesta planificació és sobretot el tema de, de les dates de la custòdia. Hi ha famílies que tenen una setmana el pare, una setmana, fins i tot el 2-2-3, o un dia sí, un dia no. Aquest calendari és el que treballa també la vostra aplicació?
1: Sí, per nosaltres aquest és el repte principal, i aquí m'he introduït també la intel·ligència artificial a l'aplicació de Nido. Pots pujar el conveni i en base al calendari que tinguis tu, tant a la període vacacional com al 2-2-3 o setmana sí, setmana no, te l'adapta. I inclús hem fet que pugui funcionar per bombers, policies, infermers que treballen amb torns. I clar, imagina't el que suposa divorciar-te d'una persona que treballa amb torns, de nit, de tarda i va canviant. Doncs el conveni acaba sent un mal de cap.
0: Heu descobert amb aquesta app diferències entre com a gestionar l'organització dels fills i filles homes i dones? Què em diríeu?
1: La veritat és que, si no t'enganyaré, veiem una tendència sobretot un lideratge per les dones. Un lideratge de l'aplicació per les dones, i l'home fa follow-up. Veiem que l'home es vol implicar i a l'aplicació li dona molta informació que després li és útil per ser autosuficient.
0: O sigui, i ara que no s'enfadin, els homes separats, o sigui, les dones lideren millor aquesta custòdia, sí?
1: Sí. I són les que planifiquen, les que ho pugen, les que organitzen.
0: Ja.
1: Però com quan no hi havia l'app també passa,
0: Marc, quan estàs d'acord amb aquesta dada?
2: Sí, després el que passa és que la dona convida l'home a l'aplicació i un cop estan a dins, doncs, els dos doncs, van pujant, doncs, si cadascun té un pagament o alguna cosa en concret que és únicament de la seva part, doncs són quan ho comencen a pujar.
0: Clar, què es diuen les famílies, no?, de pares separats que utilitzen com a usuaris? Què els hi ha sorprès, no?, a ells, de Nido?
1: Una cosa que és emocional, i a mi m'han dit molts usuaris, és que en el WhatsApp, que és l'eina de coordinació tradicional que seguien les famílies separades, doncs veien la foto del WhatsApp amb la nova nòvia o el nou nòvio, i a nivell emocional això suposava una fricció a l'hora de parlar-li. I en comptes de Nido veus la cara del nen i veus el nom del nen, i realment entres en un altre mood de poder conversar sobre les coses importants del nen sense tindrà aquesta sensació de estic escrivint a la persona que menys hauria d'escriure.
0: És molt interessant, clar, no ho havia pensat. Quants usuaris teniu de famílies, mares, pares separats?
2: Actualment tenim 12.000 descàrregues.
0: Déu-n'hi-do?
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do? Per tant, és una manera de gestionar. Les converses també són per allà, no per WhatsApp, si són per l'aplicació, les converses?
1: Al final, jo animo a parlar i a no deixar tot en mans de la tecnologia i poder conversar. El que hem fet a Nido amb el tema de les converses és organitzar-les, perquè no és el mateix decidir un extraescolar nou que comunicar que té polls. Al final, totes aquestes coses, no? Separar-les, i quan una cosa s'ha decidit en un mes es tanca, i si hi ha una cosa d'un dia, d'una decisió, d'una microdecisió, es tanca en un dia. El que passava en WhatsApp és que jo et faig un missatge mega llarg, tu em contestes amb un emoji, igual, on contestes a dues coses i a dues no, llavors s'allargava, o m'has dit que la medicació fa dues setmanes.
0: I com protegiu la privacitat de la informació familiar? Perquè, clar, són molts temes, no?, delicats, temes de diners, temes... Com es protegeix això?
2: Doncs seguim els protocols que són necessaris. També vam entrar fa poc a una subvenció que el que ha fet ha sigut ajudar-nos a complir tota aquesta normativa i tenir les dades doncs, encriptades, les que són necessàries, i anar-les eliminant a mesura que passa el temps.
0: Clar, a l'aplicació, perquè ho entengui, de pares i mares separats, i només hi participa el pare i la mare, o hi ha més gent? Avis o no?
1: Sí, el que hem fet és estudiar els entorns familiars i ens hem donat compte que no només hi ha una manera de fer família, hi ha moltes famílies en què els avis o els tiets o la madrastra o el padrastre o qualsevol persona de l'àmbit familiar participa activament dintre d'aquesta organització, i llavors tu pots donar d'alta els familiars que consideris que han d'estar.
0: I els advocats o advocades també hi participen?
2: Els advocats el que poden fer és tenen com un panell on veuen tot el que passa si l'usuari en aquest cas li dona consentiment, i llavors en comptes d'haver d'estar comunicant-se amb ell i està demanant les proves o li arriba un WhatsApp, un e-mail, doncs pot demanar un PDF, diguem-ne, amb tot el que ha passat a Nido, i queda tot doncs estructurat.
1: Per exemple, si aquests tres últims anys ha pujat molt el gasto del nen, queda registrat i l'advocat l'únic que farà és exportar-ho i justificar aquest gasto que ha incrementat doncs, un 20%, per lo que la manutenció és molt més fàcil de justificar.
0: Clar. Vosaltres sou una startup jove ara mateix, però cada vegada més usuaris, no? Quin és el futur que espereu tenir? Quin és el vostre somni?
1: Doncs hem llançat l'app amb 40 idiomes.
0: 40 idiomes?
1: Sí.
0: Home!
1: Sí. I la veritat és que estem tenint molt bona reacció de diverses zones, sobretot a Europa. Ens agradaria molt estar present en les llars on tinguin aquesta problemàtica i poder ajudar i, sobretot, prioritzar, que les famílies prioritzin el benestar dels nens per sobre de les discussions o conflictes que tinguin entre parelles o entre exparelles.
0: Molt bé, per l'acabant, quants treballadors sou ara mateix?
2: Doncs actualment som la Laia i jo.
0: Molt bé, però voleu créixer aquest no? Voleu
1: sí,
0: créixer, trobar inversors, no?
1: Sí, estem en ronda. I
0: esteu en ronda?
2: Sí.
1: I l'objectiu és créixer.
0: Home.
1: Què passa? Que fem molta cosa, els dos.
0: Home, però és que és molt bona idea, de veritat. És a dir, pares i mares separats teniu el mercat, per tant, els usuaris, no? I és una nova generació de projecte, neix una idea i detecteu una necessitat real, no? Perquè s'organitzin, no? Les famílies que són famílies de pares i mares separats, que és molt important portar-se bé, que això també, la intel·ligència emocional, perquè el més important és el fill, la salut mental del fill, i per tant, la gent s'ha de portar bé.
1: Sí.
2: Justament, 100%. Bueno, una de les coses que hem fet
0: ha sigut, acabar, sí.
2: Ha sigut que tu pots parlar, diguem-ne, en un xat, com si fos el ChatGPT, explicar-li, doncs, avui he anat al metge, li penges el butlletí i et crea el missatge per l'altra persona, i hem vist que a vegades doncs, no s'acabaven de parlar molt bé.
1: Sí, s'insultaven.
2: Clar, i el que tu dius de la intel·ligència emocional, doncs l'aplicació filtra totes aquestes paraules i aquests missatges.
1: I t'ajuda a parlar d'una manera més correcta.
2: Sí.
0: Doncs escolta, felicitats a aquest projecte, Laia Palà, fundadora de l'Apnido. Gràcies, Marc, també per acompanyar-nos. Aplicació d'aquests joves emprenedors pels pares i mares separats, de, no només de Catalunya, sinó del món. 40 idiomes. Molta sort endavant i segur que si ho poseu passió i energia funcionarà. Gràcies.
1: Moltes gràcies.
3: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Amb Chantal Llavina. Desena temporada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informant Alfonso. Als Estats Units, almenys 5 persones han mort després que un avió de càrrega d'Amazon ha sortit de la pista d'aterratge a l'aeroport de Miami i ha impactat contra diversos vehicles. En l'accident també han quedat ferides 5 persones, 3 d'elles crítiques. L'aparell, un Boeing 767 procedent de Puerto Rico, ha sobrepassat el final de la pista i s'ha incendiat després de xocar, provocant una densa columna de fum negre. L'accident ha obligat a interrompre parcialment l'activitat de l'aeroport, que acumula retards i algunes cancel·lacions. Les autoritats federals han obert una investigació per aclarir les causes del sinistre. Més notícies, Carola Gil.
2: L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt, però es queda a les portes de la majoria absoluta de 42 escons i no podrà formar govern amb pràcticament tots els vots escrutats. Li falta almenys un escó. Alternativa per Alemanya obté certament un gran èxit i doble resultats, però els democristians de la CDU poden intentar una majoria alternativa si aconsegueixen el suport de tots els socis minoritaris.
1: Arrenca una altra setmana costeruda per a Pedro Sánchez. Enmig de la tempesta política de Ceuta, s'afegeix la represa del curs judicial i també de les investigacions dels casos de l'expresident Zapatero i Leire Díez.
2: Després d'un cap de setmana marcat per una calorada de rècord, avui hi ha una 80 de municipis en nivell màxim de risc d'incendi, sobretot de Ponent i de les Terres de l'Ebre. A més, els agents rurals mantenen la prohibició d'accedir als espais naturals de la Baronia de Rialp i també la Serra de Mont-roig, tots dos en la Noguera, per precaució.
1: I a partir d'aquest dilluns es pot tornar a arribar amb Rodalies a la Universitat Autònoma de Barcelona. Feia gairebé un any que no circulaven trens de l'R7 entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat a causa d'unes obres. A més, a partir d'aquest dilluns es recupera també el servei complet de les línies L9 i L10 Nord del metro de Barcelona, que estava tallat per obres entre Bon Pastor i la Sagrera. El Palau Sant Jordi de Barcelona es convertirà el 23 de desembre en l'escenari d'una gran festa musical en català, amb sopa de cabra, detallets, els catarres i buhos.
3: Donaria amor si poguessis tornar-me'n. Donaria amor si ens poguéssim mirar.
1: Són 4 grups de diferents generacions en un concert per posar el punt final a la commemoració dels 120 anys d'història del RAC.
2: L'objectiu és reunir públic de totes les edats amb una combinació de grans èxits de la música catalana i cançons més actuals. Per als 4 grups serà, a més, l'últim concert de l'any. En el cas de The Tigers i els Catarres, també serà l'última actuació de les seves gires actuals. Buhos hi arribarà immers en la celebració dels seus 20 anys de trajectòria, mentre que Sopa de Cabra commemora enguany 40 anys sobre els escenaris. Les entrades es posaran a la venda aquest dijous 10 de setembre a partir de les 12 del migdia a través del canal oficial del grup Clippers, promotor de l'esdeveniment.
1: Esports, el Barça és líder en solitari de la primera divisió i l'únic equip que ha guanyat tots els seus partits. Aquest diumenge els blaugranes han golejat el València Mestalla per 0-5 amb un doblet de Lamine Yamal i gols de Fermín, Rafinha i Pedri.
2: Amb els blaugranes ha debutat Gabriel Jesús i la mala notícia ha estat Eric García, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuit de Rodri.
1: L'Espanyol, per contra, empatat a 1 a casa contra el Sevilla en el partit 100 de Manolo González a la banqueta. Marcos ha fet l'empat al minut 98 de partit.
2: Mentre a la Primera Federació, l'Europa ha denunciat l'agressió desproporcionada de la Policia Nacional Espanyola a un aficionat escapulat per dur una estelada al camp de l'Alcorcón.
1: En motor, Toni Bou ha tornat a fer història. El pilot de Piera s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial a l'aire lliure aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos. És el 40è títol de trial per Bou, que ha guanyat tots els mundials des de l'any 2007.
2: En futbol sala, el Barça ha perdut la final de la Supercopa d'Espanya.

0: Davant del Pozo de Múrcia per 5-4 en un partit disputat al Palau Blaugrana.
1: A la Vuelta, Wout van Aert ha guanyat la 15a etapa de la Ronda Espanyola i el balear Enric Mas continua líder amb més de 2 minuts d'avantatge.
0: I en tenis, Carlos Alcaraz s'ha classificat per als quarts de final de l'Obert dels Estats Units després de guanyar l'estadounidenc Tommy Paul en 3 sets.
2: Fins aquí les notícies.

0: Bona nit, són les 11 tocades, 11 i 5, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que l'Espanyol acaba d'empatar a un in extremis contra el Sevilla a Cornellà. L'Espanyol ha salvat un punt al temps afegit contra un rival amb 10 futbolistes gairebé tota la segona part. Marcos Fernández ha estat l'heroi, ha fet l'empat a un al minut 97 i ha evitat una derrota que hauria estat molt dolorosa. El gol del Sevilla havia arribat al minut 40 de la segona part amb el Sevilla jugant amb 10 futbolistes. Feia ja una bona estona i en un error defensiu important, un servei d'out favorable al Sevilla, mal defensat per l'Espanyol. El gol l'ha fet Stasin, el del Sevilla, el de l'Espanyol, Marcos Fernández. L'Espanyol jugava amb un mes des dels primers minuts de la segona part per l'expulsió de Sanganté per fer caure Roberto quan encara va a porteria. L'expulsió pot generar una mica de debat perquè primer toca la pilota i després és veritat que fa caure Roberto. A l'Espanyol li han anonat un gol, tot seguit, gol d'Omar, que era el seu primer com a futbolista de l'Espanyol i com a futbolista professional, l'han anonat per fora de joc posicional de Marcos Fernández, que evitava la visió perfecta d'un defensa del Sevilla que intentava salvar el gol sota pals. Brian Zaragoza ha debutat amb l'Espanyol, ha sortit l'últim quart d'hora per intentar guanyar el partit, ha fet alguna bona jugada, l'Espanyol ha acabat empatant. Ara sentirem Manolo González i ara està parlant Marcos Fernández de Movistar Plus, que és el golejador de l'Espanyol.
1: Un abrazo enorme, toda la fuerza del mundo y espero que se solucione lo antes posible.
2: Muchas gracias, enhorabuena, Marcos.
1: A vosotros.
0: Aquest és Marcos Fernández, ara no sé ben bé a qui s'estava referint, intentarem recuperar-lo. Seguirem les reaccions d'aquest Espanyol 1, Sevilla 1 des de Cornellà i també parlarem aquesta nit de la gran victòria del Barça, golejada del Barça al camp del València per 0-5, superioritat absoluta del Barça, Hansi Flick, que ha començat la temporada de manera fantàstica, és una màquina de jugar a futbol. Rodri ha estat titular per primera vegada amb el Barça, Lamine, tot i el cop que ahir el va impedir entrenar-se, també ha estat titular i ha obert i ha tancat el marcador, també ha marcat Fermín, que ha fet gol i dues assistències, com està Fermín, també ha marcat Rafinha, que suma 6 gols en 4 jornades, i també ha marcat Pedri, que ha fet el 0-4 amb molta facilitat davant d'un València trist. Tenen un problema ja fa molts anys a Mestanya i avui s'ha notat en aquest partit contra el Barça. La nota negativa ha estat Eric García, que s'ha tornat a trencar el nas després d'una topada accidental amb Rodri. Gabriel Jesús ha debutat amb el Barça, ha jugat els últims minuts i ha estat molt participatiu. El Barça ha guanyat 0-5 el dia que encara celebrem els 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit del Barça, la primera d'en Puyol en català, l'any 1976, aleshores a Ràdio Barcelona. Amb la golejada d'avui a Mestalla, el Barça se situa líder en solitari amb 3 punts més que el Madrid i 5 punts més que l'Atlètic de Madrid. El Madrid va perdre divendres al camp del Betis 1-0 en un bon partit de l'equip de Mourinho, tot i la derrota, i també va perdre l'Atlètic de Madrid ahir 3-0 amb contundència a Sant Mamés. També s'han jugat aquest diumenge a primera l'Alavés 5, Osasuna 2, hat-trick de l'argentí Lucas Boyer. Compta amb l'Alavés, d'aquí que Sánchez Flores, 3 victòries i un empat, 10 punts, segon per darrere del Barça en aquesta lliga, i aquesta tarda a la mateixa hora s'ha jugat el Màlaga 0, Llevant 0. El Barça és líder amb 12 punts, l'Alavés segon amb 10 punts, el Madrid tercer amb 9 punts, els mateixos que el Betis, l'equip que el va derrotar divendres, el Deportiu de la Corunya, d'Aubameyang, és 5è amb 8 punts, i l'Atlètic de Madrid és 6è a 5 punts del Barça, en suma 7. L'Espanyol és 14è després d'aquest empat contra el Sevilla i té 4 punts. A segona, el Girona va aconseguir una molt bona victòria ahir al Molinón, al camp de l'Sporting de Gijón, 0-2. Carles Pérez va debutar i ho va fer amb gol. Demà juga el Sabadell i rep a la nova Creu Alta al Còrdoba. El Girona és quart amb 7 punts, el Sabadell 11è amb 5 punts i encara el partit pendent que ha de jugar demà. A la Lliga F, aquesta nit ha empatat el Madrid a casa a Valdebebas contra l'Eibar. Ja és a 2 punts del Barça, que no per de guanyar. Ahir va guanyar al camp del Sevilla amb comoditat, Sevilla 0, Barça 4. També ahir es va jugar a la Lliga F un derbi, l'Espanyol 0, Badalona 1. El Barça 6 punts, líder. El Badalona suma 3 punts, l'Espanyol encara cap. I a la jornada de Primera Federació, el partit de l'Europa, al camp de l'Alcorcón d'aquesta tarda, s'ha tornat a viure un episodi lamentable amb un aficionat català que duia una estelada i que ha rebut un tracte més que excessiu, desproporcionat per part de la policia espanyola. Els fets han estat tan desmesurats que la resta d'aficionats de l'Europa desplaçats a l'Alcorcón han decidit abandonar la graderia en senyal de solidaritat i protesta, tal com ha explicat l'Europa en un comunicat en què denuncia aquesta actuació policial. Comencem, que no tenim tota la nit.
2: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu. És l'edició del diumenge 6 de setembre. Passarem la nit amb tots vosaltres que ens escolteu o com a mínim ens sentiu, i també amb l'Oriol Domena, que és aquí a l'estudi 3 de Catalunya Ràdio. Uri, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: Amb la Sònia Gelmà. Sònia.
2: Hola, bona nit.
0: Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
3: Tot bé, bona nit.
0: I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
4: Molt bé, Xavi, bona nit.
0: On pares? Tornant de València encara?
4: Sí, a 22 quilòmetres de Barcelona.
0: Ah, ja ets entrant a Barcelona. Jordi, com ha anat el dia?
3: Bé, entretingut. Sí, sí. Barça a la tarda, festa infantil al matí, no ha estat malament.
0: Però si fas 49 anys, que festa infantil?
3: Sí, no, com et pots imaginar, no era la meva, no. No, no, però bé, bé, bé. En família, content.
0: Molt bé. L'Andy Franco és a la producció, el Marçal Turo a l'estudi 3 de Catalunya Ràdio, i al control central hi ha l'Andrea Martínez. I aquesta nit també hi ha amb nosaltres el Marc Andrés. Marc, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Han passat més coses aquest diumenge. Per exemple, Toni Bou ha tornat a guanyar el Mundial de Trial i ja en suma 40, quan és a punt de fer 40 anys.
5: Sí, el pilot de Piera ha guanyat la primera prova de la segona jornada del Gran Premi dels Països Baixos, i amb aquest triomf ja ha certificat el títol mundial de trial a l'aire lliure per 20è any consecutiu. Bou ha guanyat tots els mundials de trial, indoor i a l'aire lliure, des del 2007.
0: El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala
5: per 5-4 contra el Pozo de Múrcia en una final jugada al Palau Blaugrana. La derrota trenca una ratxa de finals guanyades del Barça. Els murcians, fins ara, 15 de 15.
0: Fórmula 1. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, també ha guanyat a casa seva, al seu país, el Gran Premi d'Itàlia.
5: I ho ha fet amb èpica. Antonelli sortia des de la 19a posició i ha protagonitzat una gran remuntada per fer història a casa seva. Des del 1966 no guanyava un italià al circuit de Monza. El podi l'han completat George Russell i Max Verstappen.
0: Van Aert ha guanyat l'etapa d'avui a la Vuelta Reduïda, quilometratge per la forta calor a Andalusia, a Còrdoba.
5: 80 quilòmetres s'ha escurçat aquesta etapa per la forta calor. Van Aert ha guanyat un sprint entre els 5 escapats en aquesta 15a etapa. La general, això sí, no hi ha canvis. Enric Mas, el balear, manté els 2 minuts i 6 segons sobre Félix Gall. Demà, jornada de descans.
0: US Open de tenis aquesta tarda, aquest vespre, fa una estona ha guanyat Carlos Alcaraz.
5: Sí, s'ha classificat per als quarts de final en derrotar l'estatunidenc Tommy Paul en 3 sets. També l'alemany és breu, mentre ara, per exemple, estan jugant Medvedev i Tiafoe. Al quadre femení, a quarts tindrem la número 1 del món, Arina Sabalenka.
0: I aquest diumenge han tingut amistosos de bàsquet dels equips catalans de l'ACB que van preparar la temporada. Per exemple, s'ha estrenat el Barça de Sekulić en un partit oficial, un partit amistós.
5: Sí, amb victòria a la pròrroga contra l'Andorra per 96-101 en un amistós jugat en camp. D'altra banda, el torneig de Sant Julià de Vilatorta, la Sisa Joventut ha guanyat 72-66 l'Ulm alemany en el redebut verd i negre de la Pro Vítola, i en el duel català d'aquest mateix torneig, Quitzenes Manresa 99 i l'Erna Lleida 103.
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: L'Espanyol ha empatat a un contra el Sevilla. El partit ha finalitzat fa només uns minuts a Cornellà. Ha salvat un punt l'Espanyol al temps afegit contra un rival amb 10 jugadors durant gairebé tota la segona part. L'heroi ha estat Marcos Fernández, el jove davanter de l'Espanyol, que ha fet l'empat a un al minut 97 i ha evitat una derrota que hagués generat dubtes i sobretot mal humor en la figura de Manolo González. M'imagino, el gol del Sevilla havia arribat al minut 40 de la segona després d'un servei d'out molt mal defensat. El gol l'ha fet Stassin. Entre Hinojo i Cabrera han anat a tots dos a la mateixa pilota, han patinat cap arrere i Stassin, primer toc, ha rematat el punt de penal i ha fet el 0-1, que espantava l'Espanyol perquè s'estava jugant amb un més durant tota la segona meitat després de l'expulsió de Sangante, el centrat del Sevilla, que ha fet caure Roberto quan encarava la porteria. A mi em sembla discutible l'expulsió de Sangante, ara en parlem. Després ja han anul·lat un gol a Omar per fora de joc posicional de Marcos Fernández. Potser no tan discutible. Brian Zaragoza ha sortit l'últim quart d'hora, ha fet alguna jugadeta, ha debutat com a jugador de l'Espanyol i el partit l'ha seguit a Cornellà el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
1: Què tal, Xavi? Com anem?
0: Encara que ets a la cabina.
1: Sí, aquí a la cabina, sí,
0: molt
1: sí.
0: Molt bé, molt bé.
1: Ho has resumit molt bé, Xavi.
0: Encara sort l'empat.
1: Sí, jo el dono per molt bo aquest punt per com podria haver anat o com semblava que hauria acabat el partit, eh? I és un dia d'aquells en què l'Espanyol jo crec que no ha estat bé i, vaja, a mi no m'ha agradat gaire o gens i poder sumar un punt i almenys no perdre, que és el que deies, no? De ostres, no encadenar tres derrotes seguides, que hauria fet una mica de mal als ulls. I avui, en general, versió pobra de tots els jugadors. Ara el club es demanava el Jarque i la veritat és que més enllà de Marcos, que ha fet el gol de l'empat, la resta no sé què dir-te, la veritat, perquè no ha acabat de ser un Espanyol fluid amb la pilota, amb llacunes quan havia de defensar-se. Bé, no ho sé, el partit d'aquests és una mica per oblidar.
0: La primera va estar molt ensupida, han passat molt poques coses. La segona, amb l'expulsió del defensor del Sevilla, l'Espanyol no ha acabat d'aprofitar-la.
1: No, gens, no. No ha sabut jugar, jo crec que no ha sabut jugar amb superioritat. És que no, en cap moment ha donat la sensació des d'aquí que l'Espanyol estava jugant amb superioritat. El Sevilla, tinc la sensació que s'ha defensat força ordenadament, fins i tot ha pogut aproximar-se a l'àrea de l'Espanyol, i l'Espanyol li ha faltat de tot quan arribava a la zona de tres quarts, a la frontal de l'àrea, no hi havia manera de generar res de profit. És que no se n'ha sortit.
0: La Sonia Lear deu ser a la sala de premsa de Cornellà esperant que arribi Manolo González, és així?
2: Sí, així és.
0: Tot bé, Sonia?
2: Tot bé, tot bé.
0: No ha aparegut Manolo, encara?
2: No, ni Manolo tampoc ha fet l'entrenador del Sevilla, Luis García Plaza.
0: Doncs tenim per estona. Haurem de ser pacients per escoltar l'entrenador de l'Espanyol, que m'imagino que no... Tu creus que estarà de gaire bona lluna aquesta nit?
2: Gens.
0: Encara de pitjor lluna, vull dir.
2: Exacte, estarà pitjor del que és habitual en ell.
0: Escolta, Marcos Fernández ha estat l'heroi, i entre la Sònia i el Sergi, si ens poden ajudar a esbrinar a qui referien aquesta declaració que hem sentit ja al final.
1: Mira,
0: a Movistar.
1: Ho he sentit, ho he estat buscant i no he aconseguit trobar qui es podia estar referint. No sé si... No ho sé, no vull fer cap càbala, perquè la veritat és que continuo investigant i ho he preguntat també al club, però de moment no em diuen res.
0: Parlava d'algú concret que li deuen haver preguntat. No hi ha cap lesionat a l'Espanyol, no?
1: No, més enllà de
0: les últimes hores, dels últims dies.
1: No, els que ja sabem, els que coneixem, Quique García, Puado està...
2: Jo no ho he sentit, què és el que ha dit?
0: Que esperem que se solucioni la situació, no?
1: Sí, com parlant d'algú que estava com passant un mal moment.
0: Correcte.
1: No? Sí. Sí. I la veritat és que no he sabut ben bé a qui es referia. Bé, de seguida que ho esbrinem, Xavi, doncs us ho diem.
0: D'acord. És el primer gol de Marcos Fernández?
1: Sí, no? Sònia, oi que sí que és el primer de Marcos aquesta temporada? Sí, sí.
2: Es referia, ara ho estava aquí comentant, a Ceuta. Li han preguntat per la situació de Ceuta, perquè recordem que ell va jugar al Ceuta,
1: sí. clar.
2: Sí.
0: Ben aclarit.
2: Era en referència a això.
0: Ben aclarit. Sònia, confirmes que és el primer gol de Marcos Fernández amb l'Espanyol?
2: Sí, el primer a la pretemporada en va fer uns quants, però sí, el primer a primera divisió amb l'Espanyol.
0: Sergi, està tenint minuts, Marcos Fernández. És el substitut de Roberto o el segon davanter amb la lesió de Quique García.
1: Vols que t'expliqui una cosa, Xavi? La temporada passada, a Manolo, i us ho explico així tal com és, no el va convèncer gens, gens, Marcos Fernández, i per això el van cedir al Ceuta. Aquesta temporada, aquesta pretemporada, perdó, quan va arribar Marcos Fernández, Manolo se'l mirava una mica de cua d'ull, de dir, bueno, aviam, donar-me l'oportunitat de que faci la pretemporada amb nosaltres, però a mi és un jugador, parlo amb veu de Manolo, és un jugador que no m'acaba de convèncer. Però la pretemporada de Marcos ha estat tan bona que
0: va convencent
1: el tècnic.
0: I la lesió de
1: Quique hi ha fet molt de més, sí. Sí, sí, també hi té.
0: Perquè Quique García no tornarà a jugar fins al desembre o al gener.
1: Sí, finals d'any. Sí. Sí, tenia per 4 mesos, sí, sí. Bé, la qüestió és que Marcos està tenint minuts, Manolo li està donant marge i el jugador no ho està fent malament, jo crec, en les estonetes que està jugant.
0: No sembla tímid, ha fet el gol, ha tingut sort perquè la rematada de cap no és amb el cap, és amb l'espatlla del travesser, i després està hàbil, ràpid, àgil, no pensa en el travesser sinó en la següent acció ràpidament per fer el de cap a l'empat a un.
1: I és un tipus de davanter que tinc la sensació que l'Espanyol no té, amb molta mobilitat, és petitet,
0: estil Julián Álvarez.
1: Sí, s'esmuny, busca la desmarcada. No sé, tinc la sensació que és un tipus de davanter diferent a Roberto, diferent a Quique García, i per què no li pot donar cosetes també aquesta temporada a l'Espanyol?
0: Mira, ara l'Oriol Corral, el company de la TDT i de Catalunya Ràdio, m'envia un missatge que diu que Marcos Fernández, quan ha fet el gol, ha ensenyat un missatge amb la samarreta que deia «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende», que és un lema que està movent-se aquests dies, i vaja, no sé si... Bé, em guardo la meva opinió.
1: No hi entrem gaire.
0: No.
1: Sí, no hi entrem gaire perquè encara prendrem mal.
3: L'altre dia els jugadors del Ceuta van sortir amb aquesta pancarta, aquest lema.
0: Ja. Bé, és una situació geopolítica, que dirien els experts, i aquí jo com a mínim no hi entenc de geopolítica. Escolta'm, Sergi, tu creus de 0 a 10 com deu haver enfadat a Manolo González, i ara ho comprovarem, la jugada mal defensada amb l'out del gol del Sevilla?
1: Un 10. Jo crec que un 10 o un 9.
0: Aquestes coses el deuen treure de polleguera màxima.
1: El treuen de polleguera, molt. Perquè quan són coses que tu les has treballat i que ell és molt corcó amb això, i ja venim de dos gols a Noeta que també el van fer enfilar. Estic convençut que serà un dels comentaris avui a la sala de premsa, segur.
0: I Brian Saragossa ha tingut un quart d'hora, gairebé ha jugat mitja hora, perquè l'afegit ha estat de més de 10 minuts. Home, se'l veu que li falten coses, però també té una qualitat diferent.
1: Sí, perquè ha volgut posar dos o tres pilotes filtrades a l'interior amb molta intenció, amb l'exterior del peu. Se'l veu que té talent, que té tècnica, tot i que no li hem vist gran cosa, la veritat, perquè tampoc no, el partit i el moment del joc tampoc no ha donat per més. Però sí, home, jo crec que és un jugador que no podem posar en dubte i que hem de tenir la confiança que pot donar moltíssim a l'Espanyol, no?
0: Mm-hmm. A veure, molt ràpid, i mentre esperem que surti a la sala de premsa Manolo González. Jugades concretes. L'expulsió de Sanganté, que ha fet caure Roberto quan encarava a porteria, després, això sí, d'impactar primer la pilota. És veritat que l'impacte no és prou contundent, la pilota continua més o menys a l'abast de Roberto i el toca i el fa caure. Uri, expulsió justa i justificada?
3: Sí.
0: Sí. Sònia?
4: Per mi també.
0: Costa?
5: Ho tinc moltíssims dubtes. Diria que sí, però... Ostres, és que, clar, és veritat que el fa caure, però primer toca la bola i és gairebé accidental. Ja sé que l'accidentalitat no disculpa la falta, però a mi em costa expulsar
4: el tio. És que una cosa és que hagués tocat la pilota i l'hagués desviat, clarament, però el no desviar-la del tot és que Roberto podia continuar.
5: Però
4: i després
5: jo no...
4: li fa la falta... que ja no permet que Roberto pugui continuar.
5: Sí, no, això és veritat que no anul·la la jugada, això és veritat, però el que vull dir és que ell va clarament a la pilota i la toca.
0: La toca, però després també toca Roberto quan Roberto té a la base la pilota. A mi, la primera repetició, no és expulsió, estava amb l'Oriol a la redacció, diu, però és que Roberto pot arribar, i és veritat.
3: L'argument és el de la Sònia, si hagués desviat cap a un cantó, llavors la jugada hagués sigut intrascendent, llavors no és...
0: Seria residual. Ricard, tu com ho veus?
6: Que la primera acció, la que toca la pilota, és una temptació per dir que no, però per mi penal.
0: Expulsió, en aquest cas.
6: Ai, sí.
0: Sí, expulsió. Has vist el partit tornant en cotxe, eh?
6: Sí, o sigui, aquí.
0: Fa 50 anys això no es podia fer, eh?
6: No, ni fa 50 ni fa 30.
0: Ni 10, sí.
6: Però ara és un festival, això, i a més està conduint molt bé Ricard Luque.
0: Home.
6: I per tant estic molt ben servit.
0: Ni t'has marejat. A veure, el gol d'Omar, gol anul·lat al cap de 5 minuts de l'expulsió de defensa del Sevilla. Xuta Omar des de la frontal, recull un refugi, però Roberto està per darrere del porter, però just davant d'un defensor, de l'últim defensor del Sevilla, que per mi és veritat que no té... Roberto el molesta prou com per no poder salvar, fer la salvada i evitar el gol. Uri...
3: Sense cap mena de dubte, perfectament anul·lat.
0: Perfectament anul·lat. I estic d'acord, sí, sense ser tan contundent.
3: No hi ha debat en aquesta jugada.
4: Per mi també perquè per mi condiciona el defensa, que fins l'últim moment no sap si el jugador de l'Espanyol tocarà o no tocarà la pilota. Ell en aquell moment no pot saber si està o no fora de joc.
0: Sí, és que més hi ha una imatge que el tio està girat com si traies el cap per una finestra.
3: Si en lloc de defensa hi hagués un porter, no tindria ningú cap mena de dubte que s'havia d'anul·lar. Si hi ha un defensa, també la pot treure el defensa.
0: Fins i tot tu, Sergi, estàs d'acord amb això, eh?
1: Sí, clarament.
0: Tot i que la transmissió era força contundent.
1: Sí,
6: Bé, perquè al principi han quedat frustrats perquè han vist el gol i han dit... Sí.
1: Després de veure la repetició...
0: Sònia, continues esperant Manolo González, el Luis García, que déu-n'hi-do amb el Sevilla, com ho està fent en aquest inici de temporada.
2: No ha sortit, no, encara.
0: Ja ens donaràs pas, d'acord? Continuem.
2: Sí.
0: Sergi, anem parlant, d'acord? Bona nit.
1: Molt bé, fantàstic.
0: Aquesta nit l'Espanyol ha empatat in extremis contra el Sevilla i aquesta tarda el Barça ha jugat i ha golejat a Mestalla, al camp del València.

0: València 0, Barça 5. Una altra demostració del Barça de Hansi Flick en aquest inici de temporada, que de moment ens està mostrant un equip superior, solvent, molt segur, alegre, contundent, energètic i incontestable. A veure, què és el que més us ha agradat? Amb què us quedeu de l'exhibició futbolística del Barça d'avui al Camp del València? O bé, relativitzeu una miqueta l'actuació del Barça pel context actual del València, Uri?
1: Jo saps que sempre soc molt de relativitzar en funció del rival, i la veritat és que el València és un equip que a dia d'avui està destrossat, però tot i així les sensacions que transmet l'equip són extraordinàries. Tots els adjectius que has dit tu, el signo del primer al darrer, i la sensació que tens d'aquest equip és que la cosa anirà molt bé. O sigui, per el nivell de qualitat d'aquest equip, si aquest mig del camp Rodri, Pedri, Fermín, jo crec que d'aquí un temps, no et dic que en parlarem igual que el de Busquets a Iniesta, però que s'hi pot apropar moltíssim.
0: Home, això és molt, eh?
1: És que per mi són tres jugadorassos extraordinaris.
0: Sí, però has posat al nivell...
1: Ho crec de veritat. Pot semblar una salvatjada, però
0: històric
1: crec
0: del Barça i del futbol mundial.
1: Però ho crec de veritat.
0: Mm-hmm. Sònia?
2: La tentació és, evidentment, la part ofensiva de l'equip, que crec que en estats de forma individuals estan tots, avui especialment, tothom molt bé, però em quedaré sobretot per la primera titularitat de Rodri. Una mica en la línia del que diu l'Oriol, jo no m'atreviria a fer una afirmació tan contundent, però sí que tinc la sensació que era la peça que li faltava al Barça per tenir una solidesa, és a dir, per ser un aspirant contundent a tot. Veurem després també com va la temporada, eh? Som al mes de setembre i evidentment els equips no se'ls pot jutjar a vegades com estan a l'inici de temporada, perquè cal veure com estan a l'abril. Però crec que la peça de Rodri et dona una sensació de jerarquia de mig del camp contundent que fins ara el Barça no tenia.
0: Jordi?
3: Per no repetir Rodri, jo me'n vaig a la dreta de la banda dreta del Barça, aquesta societat Fermín-Lamín, que no sé si aguantaran el nivell actual tota la temporada, però que són ara mateix em semblen imparables. I això que estem a 6 de setembre. Destilen una química, allò que es diu... Normalment això en parlem de les dobles de davanters i no un migcampista, un mitja punta i un extrem, però és que...
0: La connexió és total.
3: Els hi surten les accions gairebé sense sí, pensar, sí, sense mirar. Aquesta passadeta mig morta de la mina a l'esquena de la defensa...
0: Entre central i lateral, aquell...
3: Fermín la llegeix sempre.
0: Sempre la cultiva, sí, sí.
3: I com que a més són molt bons, perquè si hi arribés jo a la desmarcada no serviria de res, però clar, com que són dos tios que a més tenen facilitat per veure a porteria, doncs passa el que ha passat avui, que els han destrossat.
0: És que són 4 gols de Fermín en el que va de temporada i 4 de Lamín, a més del 6 de Rafinha. Ricard, per tu, què és el que més destaques del partit d'avui a València?
4: Veure com el Barça s'ho passa bé, la sensació de jugar amb un somriure, l'energia que transmet l'equip, que s'ho passa tan bé tocant la pilota, atacant, com pressionant. És a dir, se sent còmode amb els seus signes d'identitat i amb la seva personalitat. Això genera hàbits competitius i això genera seguretat, tranquil·litat, saber cap a on es desmarcarà un company, què toca i què convé en cada moment, fins i tot les vigilàncies de coversió de Rodri pendents que els companys no s'equivoquin. És a dir, tot l'equip molt concentrat. Transmet autoritat al Barça. És veritat que ara fa un any hi va haver dos partits al Johan, València i Getafe, que van ser excel·lents partits i que després la cosa, evidentment, no pot mantenir aquest to durant tota la temporada ni durant el primer trimestre de campanya, però, no sé, aquest any veig l'equip un any més madur i molt millorat.
0: Amb una seguretat diferent. A mi em transmet sí, més seguretat, més solvència. No vull dir que el Barça vagi sobrat, però sap que és superior. En aquests 4 partits us esteu trobant la millor versió del Barça de Flick en aquestes 2 temporades i 4 partits? Uri?
1: Home, en la primera temporada van haver-hi molts partits que aquest equip volava, eh?
0: Però controlant menys escenari, no? Hem de veure, bueno, més partits en el tram.
1: Recordo que aquells dos 4-0 seguits contra 4-1, contra Madrid i Bayern a...
0: 4-1 i 0-4, sí.
1: Sí, a la primera temporada se'n veuran partits molt bons, moltes golejades, molts gols. Jo crec que pot superar aquell nivell, però no, ara no t'ho diria, això.
0: No, encara no. No, ui,
4: no, no t'ho diria, Luri, perquè el Barça no ha tingut rivals com els que ha anomenat.
0: Ja.
4: Clar, sí, no? Perquè els partits contra el Bayern i el Madrid, que són golejades, són pel rival que tens al davant, i no per la superioritat del Barça. Contra el Bayern va ser un partit igualat fins que es trenca, i el Bernabéu, la segona part, és la que
0: sí, a la primera
4: el Barça passa per sobre del Madrid.
0: Tres gols al Madrid. Potser si, demanar-vos, no, si és rivals. Millor, si és la millor versió, però a mi sí que em sembla que és un equip més, com més fet, com més complet, com més madur. Sònia, Jordi.
2: Sí, jo en la línia del que et deia, jo que crec que al mig del camp tens aquesta peça, que és una pilota d'or, vull dir, que s'ha, sí, de notar. Tens a Rodri, que era l'àncora que et faltava, tots aquests... Que és veritat que tu intentava fer Frenkie de Jong, però és evident que no és el mateix. Quan hem recuperat un mig centre estil Busquets, és que ho heu notat. I Bernal està a mig camí de poder ser també això, però és evident que Rodri es nota molt al mig del camp, i això a mi és el que sí que em fa, més enllà que tots, a més, clar, evidentment, Lamine, Cubarsit tenen 2 anys més que fa 2 anys, quan ja van fer una excel·lent temporada, i si estan al mateix nivell, jo crec que aquesta experiència sí que es notarà.
0: Jordi?
3: A mi em passa com a l'Uri, però més pel potencial que li endevino a l'equip, en la línia d'això que ara comentava la Sònia, que pel que hem vist fins ara, perquè falta un test de nivell. Jo crec que això segurament ens haurem d'esperar a PSGs, Madrids, de després de l'aturada, però el que ens imaginem, el que suggereix l'equip, vaja, jo crec que aquesta temporada serà encara millor que la primera. El que no sé si el Barça guanyarà tants títols com aquell any o no, si aspirarà a la Champions o no, però a nivell futbolístic crec que serà millor i tot.
0: A mi em fa pensar aquest inici de temporada, la 2010-2011, ja ho he comentat a la TET aquesta tarda, que tens un grup de jugadors que venen de guanyar el Mundial i volen, i juguen amb una seguretat, se senten superiors, i aquest inici de temporada veig a nivells, o sigui, versions individuals d'un nivell altíssim, altíssim, és que pràcticament no hi ha cap jugador. Potser sí, Gerard Martín...
3: Això té mèrit, Xavi, perquè és veritat que vens amb una confiança insuperable, però també hi hauria la temptació de venir... Ei, que jo sóc campió del món, i sí, l'equip no transmet en absolut. No,
4: el que passa és que quan tu passes bé... o sigui, el punt aquest de sóc campió del món em fa mandra jugar és quan jugues de manera, diríem... compromesa amb l'ofici, perquè et toca jugar, has de guanyar el partit, però quan gaudeixes, com més partits jugues, molt més divertit.
0: Tot costa menys.
4: Clar, i el Barça té aquest punt de seguretat ara i de passar-s'ho bé, que el partit no fa mandra comparat amb un gran esdeveniment mundial, que és el que podria ser. És que vens de jugar al Mundial, has d'anar al camp de l'Elx, però és que, clar, apareixes i tu passes bé, doncs, escolta'm, quin dia és la pròxima festa? Jo vull venir cada 3 dies de festa.
0: Avui Lamine, al minut 40 de la segona, amb 0-5, que acaba de fer un gol, ha anat a pressionar a l'àrea del València, però amb energia, eh?
3: Això... Jo també m'he fixat, i Flick li ha destacat a la sala de premsa quan li han preguntat per Lamine.
0: Ha fet un partidàs, Lamine. A veure, el Barça ha guanyat els 4 partits, sensacions boníssimes, o més que bones, fins i tot, per sobre de les expectatives, segurament. El Madrid va perdre al camp del Betis divendres, un partit que segurament hauria pogut guanyar, va fer un penal i moltes ocasions, i l'Atlètic de Madrid va perdre ahir al camp de l'Atlètic Club a Sant Mamés 3-0, derrota contundent. A veure, entre aquests tres, que a priori són els principals candidats a guanyar la Lliga, com repartiríeu els percentatges de possible campió? En Barça, Madrid, Atlètic de Madrid, Uri?
1: 70-30-0.
0: 70, Barça, 30, Madrid, 0, Atlètic de Madrid. Sònia?
2: 65-34-1 per l'Atlético.
0: Està bé, està bé. Jordi?
3: 70-30-0.
0: 70-30-0. Fa feina la idea de l'Oriol, sí, Domènech Ricard.
4: No, jo sempre l'Atlètic de Madrid el deixo una mica d'aire perquè no s'ofegui. 65-35.
0: Sí, més o menys com la Sònia. Sí. Ets el més generós amb l'Atlètic de Madrid. Estic amb vosaltres, 65-35 o menys de 5. A veure quin percentatge et dona l'Àlex Dalmas. Àlex Dalmas, com vas?
5: Bona nit, molt bé.
0: Quin percentatge li dones al Barça, al Madrid i a l'Atlètic de Madrid per guanyar aquesta lliga que acaba de començar?
5: Doncs mira, jo vaig amb l'Oriol i el Jordi, 70-30 i 0 a l'Atlético, ja no me l'he cregut mai i aquesta temporada menys.
0: No comença gaire bé. Avui Rodri s'ha estrenat com a titular amb el Barça, ho comentava la Sònia Gelmar fa una estona, i ha compartit el mig del camp amb Pedri. Què t'ha semblat el primer partit de Rodri des de l'inici?
5: Molt bé, m'ha agradat molt el Barça i per tant totes les actuacions individuals crec que m'han agradat molt. Sensació de superioritat total, sensació de que és el mig del camp que tutelarà tots els partits, i sobre aquell debat, no, de l'encaix entre Rodri i Pedri, sí. La gran pregunta, la gran incògnita que obria Rodri a l'hora de fitxar-lo era si el Barça tornaria o faria aquesta migració cap al mig del camp en triangle, és a dir, passaria de les tres alçades a les dues alçades, no? A mi,
0: això
5: avui,
0: vol dir que Pedri avançaria uns metres a la seva posició i jugaria a una alçada més similar a Fermín o a Olmo al mig de punta i no tant a l'alçada del mig centre.
5: Exacte, perquè Rodri té la capacitat d'actuar com a mig centre sol, únic.
4: Deixa'm afegir, Àlex, una coseta. Sí. Amb Xavi Espart això encara es compensa més, perquè és un segon mig centre, com fa Luis Scheli a l'Arsenal, juga molt per dintre, i per tant encara Pedri té molta més llibertat per avançar a aquesta posició. Quan juguin amb un lateral tan llarg és quan segurament veurem el que expliques, no?
5: Sí, exacte, això encara ho ajuda, a més. A mi la sensació que m'ha donat avui, que és el primer partit de titular, també els minuts que vam veure davant del Rayo, és que sí. Sí, però amb matisos, és a dir...
0: Que hi ha un matís tàctica en les alçades dels migcampistes.
5: Correcte, que Pedri puja a la seva alçada posicional. Mm. Però, és a dir, que està més endavant i veiem moltes més imatges del que és Pedri en paral·lel a Fermín o Olmo, qui jugui. Però amb matisos, és a dir... canvia l'alçada, però no li canvia la seva manera d'actuar en el camp. Què vull dir amb això? És a dir, que Pedri té llibertat, com diu el Ricard ara, absoluta per, des de dalt, venir a rebre la base quan ell considera. Quan jugava amb De Jong, quan jugava amb Casador, quan jugava amb Gavi, amb Bernal també molts dies, actuava moltes vegades ja en paral·lel de sortida, o ja molt a prop de sortida, és a dir, veia el futbol de cara. I aquests dos partits, o aquest partit i mig, a mi m'ha semblat que des de dalt, des d'aquesta posició, ve a rebre. Fixa't que la primera part, Pedri fa 55 intervencions, i d'aquestes 55, només 20 són a la base, són a prop de Rodri, i en canvi 35 són en zones de mitja punta
0: gairebé,
5: o en línies.
0: Gairebé el doble, eh?
5: Gairebé el doble, i això no passava normalment. És veritat que el València estava molt enfonsat, defensa de 5 i que et cedeix tota la iniciativa. Però sí que hi ha matisos. És a dir, jo crec que li ha restat l'obligació de venir a iniciar el joc i també li ha restat o li està restant les obligacions defensives. Hem de veure amb els propers partits, però per mi sí hi ha un cert canvi.
0: Algú dubta de l'encaix Pedri-Rodri? Que és veritat que el Mundial no va semblar que la cosa quallés al màxim. Però a l'Eurocopa que va guanyar la selecció espanyola fa 2 anys, Pedri es va lesionar als quarts de final i fins allà van compartir mig canvi, i és veritat que Pedri més avançat, però s'enteníem... És que són tots dos tan bons que és difícil pensar que la cosa no vagi bé.
1: Jo cap dubte. I anava a dir el mateix que acabes de dir ara. Són tan bons els dos i tan intel·ligents. Que
0: intel·ligents, perquè Vinícius i Mbappé també són molt bons.
1: Jo crec que el tema del Mundial, la bola es va fer més grossa del que era. Yeah. Al final, jo crec que Pedri va anar a la banqueta doncs, perquè potser no estava en el seu millor moment, però no pel fet que no hi hagués aquest encaix amb Rodri.
4: La teoria del Jordi, que va arribar tan rebentat Pedri al Mundial que no era Pedri.
3: Vaja, jo no en tinc cap dubte sobre això, i és més. I ara... Evidentment no li trauré cap mèrit a De La Fuente perquè el palmarès parla per ell.
0: Sí.
3: Però jo crec que el pla del Barça com a club, que té sentit que està més treballat que una selecció, jo crec que encara ajudarà que la química... Vaja, el pla, i que jugaran 400.000 partits més dels que han jugat amb la selecció espanyola junts.
0: Però és que jo no els veig estranys ni a un ni a l'altre.
3: És que la clau, allò que sempre s'ha dit que els bons jugadors s'entenen, a vegades falla, però en aquest cas és que no és que només siguin bons, és que, com dèieu, són intel·ligents.
0: Mm-hmm. Àlex, Gabriel Jesús ha debutat avui amb el Barça, ha jugat només uns minuts, molt testimonial, sí. Ha tingut una opció de fer una rematada i, sobretot, m'ha semblat que ha estat molt participatiu. Com l'has vist tu?
5: Moltíssim. A mi m'ha agradat. Aquests, és veritat que són 9 minuts i, per tant, conclusions les mínimes, però fixa que en 9 minuts ha fet...
6: González a la sala de premsa de Cornellà al Prat.
0: El sentim.
7: Amb el joc de l'equip, bona part, molts minuts jugant contra 10, una errada defensiva que ha costat un gol i poques ocasions de gol.
8: Bueno, són el segon partit complicat. Primer, això no són partits fàcils. A partir d'aquí, penso que el primer tram de partit hem estat bé en pilota, hem trobat les avantatges. Ells han canviat, han igualat la situació tot el camp, situació de mà a mà. Allà sí que ens ha costat més i és una cosa que hem de treballar de cara a altres partits, perquè sí que quan ens ha passat això sí que ens ha costat avui. També és veritat perquè el tipus de rival és un rival bastant físic, que costa més, i després sí que s'ha costat més. Hem tingut domini, però no claretat als últims metres. Allà sí que s'ha costat també. També és veritat que la situació del 1-0 del gol d'Omar hagués canviat bastant el partit, i després sí que, clar, el gol és una jugada mal defensada amb un jugador rival només a l'àrea. Quan és la jugada al saque de banda, que són igual a més amb... quan estàs 10 contra 11. Bueno, toca seguir treballant, no hi ha més. Millorar, reflexionar i analitzar factors del joc que penso que són millorables.
9: Edu, Francesc, Oriol...
0: Aquest és el resum de Manolo González. Tampoc l'he vist tan emprenyat. No m'ha semblat que si és tan molest amb la jugada del gol del Sevilla. Deixem la Sonia Olear a la sala de premsa de Cornellà. Si hi ha alguna declaració destacada de Manolo González, ens la fa arribar. Continuem amb l'Àlex Dalmas, que ens explicava què li ha semblat el debut amb el Barça de Gabriel Jesús. Ha jugat l'últim quart d'hora, Àlex.
5: Sí, molt participatiu. Fixa't que juga 14 minuts i fa 21 intervencions, que són moltíssimes, fa dos xuts, també el vem amb moltíssima mobilitat. Ha caigut a la dreta, ha caigut a l'esquerra, només sortir fa una ruptura, ha provat aquella ocasió, aquella paret amb Marc Bernal. A mi m'ha agradat. Jo crec que, diguéssim, que desfà una mica aquesta gran incògnita sobre el seu estat físic, i per mi ara mateix, dins de la plantilla, és el jugador que té més amenaça si parlem de dins de l'àrea, és a dir, jo crec que sumarà i crec que és una solució que ha trobat el Barça que em sembla que és una oportunitat boníssima.
0: No m'ha semblat que estigués intimidat, no, m'ha semblat zero tímid en aquests primers minuts amb el Barça. És veritat que l'escenari era còmode perquè el Barça guanyava, no sé si 0-3 o 0-4 ja quan ha entrat Gabriel Jesús. L'altre brasiler del Barça, Rafinha, ha tornat a marcar, ha fet el 0-3, passada, gran passada de Fermín, després d'una bona combinació, una més amb Lamine. Suma 6 gols, Rafinha, en 4 jornades de Lliga, i crec, Marc Andrés, que és el líder de la classificació del Pichichi.
10: Sí, el brasiler lidera aquesta classificació del Pichichi, com dius, amb 6 gols. Camello del Rayo és segon amb 5, i amb 4 tenim a Lamine Yamal, Fermín, Mbappé, Aubameyang, i avui també s'ha sumat Lucas Boyer de l'Alavés, que ha fet un hat-trick.
0: A Europa hi ha golejadors que arriben als 6 gols en aquest inici de temporada?
10: No n'he trobat cap a les grans lligues europees. Qui més s'hi apropa és Daniel Malen de la Roma, que potser tindria un millor percentatge, no? Perquè té 5 gols en 3 partits. A França, Camori Dumbia en té 4, a la Premier un triple empat, per exemple amb Haaland, Isak i Bruno Fernández, i a la Bundesliga 2 jugadors empatats amb 3. Per cert, a casa nostra, també deixem-ho destacar, el líder a la segona divisió, el Pichichi, a la segona és Yasser Asprilla del Girona, amb 4 gols.
0: Mira, Asprilla, no sabia això, que era Pichichi de segona. La nota negativa, bé, tampoc és un drama, del partit d'avui és que Eric García s'ha tornat a trencar el nas després de topar amb Rodri a la primera part. Ja se'l va trencar la temporada passada al camp del Bruges i va estar una setmana jugant amb màscara, segur que ho recordeu. No li va anar malament, la veritat, perquè amb màscara va jugar amb molta confiança i la temporada passada no es va perdre cap partit. O sigui, Eric, que està sancionat dimecres per jugar a la Champions al Camp Nou contra el Feyenoord, en principi no s'ha de perdre cap partit, perquè des del vestidor ja ens indicaven aquest vespre que amb màscara estarà disponible per jugar diumenge vinent, que el Barça té partit al camp del Llevant, també a València, però al camp del Llevant. I Lamine, potser pel cop que ahir explicava Frick que l'havia impedit entrenar-se, avui ha jugat amb una protecció al genoll esquerre, però vaja, no ha semblat gaire afectat, i al vestidor estan zero preocupats. Dimecres hi ha Champions, Barça-Feyenoord a l'Spotify Camp Nou, en horari de tarda, Tingueu en compte, ja 7:15 i heu de recordar-ho. Ara us preguntaré pel vostre pronòstic per aquesta Champions que ara comença, però ho farem d'aquí un minut.

0: 3 quarts i 2 minuts a 12 de la nit. Som al Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio, amb l'Oriol Domènech, la Sònia Salmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas. Ara us preguntaré pel que espereu d'aquesta Champions, que comença dimarts, però abans, malauradament, hem d'explicar el que ha passat aquesta tarda al camp de l'Alcorcón amb un aficionat de l'Europa. Segons ha explicat el Club Escapulat, el Club de Gràcia, en un comunicat oficial aquest vespre, a un aficionat de l'Europa li ha passat bàsicament el mateix que fa uns dies li va passar un aficionat del Barça a Elx. Ha estat agredit brutalment per la policia espanyola pel fet de dur una estelada a la graderia. Segons explica aquest comunicat de l'Europa, els fets han passat els primers minuts de partit i relaten una actuació policial més que desmesurada. L'han fet caure a terra, l'han colpejat i fins i tot l'han obligat a dir que és ciutadà espanyol. Que això ja em sembla abusiu. No, tot em sembla abusiu. La resta d'aficionats de l'Europa, quan han vist això, han decidit marxar, els que hi havia a la graderia del camp de l'Alcorcón, en senyal de solidaritat i de protesta amb aquest aficionat agredit brutalment per la policia. Marc Andrés, l'aficionat agredit ha fet alguna manifestació pública fins ara?
1: No, hem de dir que l'aficionat ha volgut mantenir-se al marge de reaccions i no ha fet cap declaració ni publicació de manera pública.
0: Se sap si l'han detingut, se l'han endut a comissaria, l'han deixat marxar?
1: L'última informació que tenim és que se l'ha deixat en llibertat després d'identificar-lo al mateix camp de l'Alcorcón, és a dir, no se l'ha detingut, tot i que els detalls encara no són del tot aclaridors i segurament en les properes hores i dies en tindrem més informació si hi va haver o hi ha hagut alguna actuació més, a part de la identificació i l'agressió desproporcionada.
0: Al Totgira sí que han pogut parlar aquest vespre amb un testimoni dels fets, un altre aficionat de l'Europa.
1: Sí, es tracta del Joan Torres, que ha atès la trucada del Totgira, que avui s'ha desplaçat a l'estadi de l'Alcorcón per seguir aquest partit de l'Europa, i ell ha explicat com ha viscut tots els esdeveniments.
2: Llavors, segur, quan hem escoltat com un crit de l'aficionat, ens hem apropat tots ràpid, estava al terra, estirat a les escales, entre els esglaons, d'una manera molt perillosa, perquè l'han tirat al terra, i amb un policia estrangulant-lo i un altre com tapant-nos a prop. I ens ha sigut quan han agafat aquest aficionat i també a la que estaven acusats de borratxo, li han tret l'estelada i tal, i han dit de què país eres, Catalunya, i llavors l'han agafat el coll ja d'una altra manera molt agressiva i tal, i han dit, esto es España i tal. Un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, al veure aquests fets que tothom ho ha vist amb els seus ulls tan lamentables, doncs han decidit, bueno, ja hem decidit abandonar el camp.
1: I a BTV també han pogut parlar amb el president de l'Europa, Héctor Ibar.
3: La gent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se en que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut, doncs, seguir veient el partit. I aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió i es genera aquesta situació que, doncs, bueno, que és lamentable.
0: Això no pot estar passant cada dues setmanes als camps de l'estat espanyol, quan hi ha un equip català que amb més o menys aficionats fan un viatge per ser al costat del seu equip i ensenyen una estelada que no fa mal a ningú i pel que sabem, el Corcón no havia generat cap situació de tensió, l'aficionat tampoc no s'havia rebregat contra els policies o els agents de seguretat del camp de l'Alcorcón, i això és vergonyós. O sigui,
4: home, que hauria d'actuar el govern de la Generalitat.
0: I el govern espanyol.
4: És el govern de tots els catalans.
0: Sí, sí.
4: No, però dic, ha de defensar els catalans.
0: Sí, sí, evidentment.
4: No pot passar, pots pensar que el d'ells, una cosa puntual, no, que un policia se li va anar a la mà, però clar, quan passen dos fets consecutius...
0: En 15 dies. És lamentable i això s'ha de resoldre. De la manera que sigui, s'ha de resoldre. Això que ha passat avui al Corcón amb aquest aficionat de l'Europa ens torna a deixar mal cos, com va passar fa uns dies amb aquell aficionat del Barça a Elx, i arriba en un cap de setmana en què hem estat orgullosos commemorant els 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit del Barça, amb aquell històric Barça-Les Palmes del 5 de setembre del 1976 a càrrec d'en Joaquim Maria Puyal. L'aniversari va ser ahir. Des de divendres ho hem estat celebrant a la tarda amb el Garriga, ahir al matí al suplement amb el Roger Escapa. Avui la festa l'ha organitzat el Ricard Torquemada a la TDT, per on han passat històrics de la transmissió, com l'Antoni Bassas, la Pilar Calvo, el Josep Maria Batllori, Manel Fuentes, el Ruth Vilà i, per tancar, el Jordi Basté, i això continuarà, perquè a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma Tescat teniu disponible un recurs, Puyal 50, que ha fet el Bernat Soler, que està disponible des de divendres, i que rememora, recupera totes les aventures i els fets que van impulsar la creació de la primera narració en català d'un partit del Barça al setembre del 76. Està molt bé, el podeu recuperar a l'app de Catalunya Ràdio. I encara no acabarem aquí, perquè els pròxims dies tenim preparades més festes i les farem, i això ens fa molta il·lusió, en companyia i amb complicitat amb la gent de Ràdio Barcelona, que és on tot va començar l'any 1976. Aquests dies us anirem explicant detalls, perquè ens fa molta il·lusió acabar de celebrar bé això que mereix, que són 50 anys de transmissions de futbol en català. Ara sí, la Champions.

0: A veure, hem d'anar ràpid, eh? Tenim poc temps, 7 minuts i les 12. Aquest dimarts comença la Champions, el Barça jugarà dimecres. Dimecres al Camp Nou, horari de tarda contra el Feyenoord. Dimarts, per exemple, juga al Madrid contra l'Inter, al Bernabéu, i el Villarreal també juga dimarts, visita el camp del Dortmund. Pronòstics de temporada abans de començar la Champions. A veure, on situeu, on situaríeu el Barça entre el grup de candidats, Uri?
1: Amb el número 1, juntament amb Arsenal, PSG i Bayern.
0: O sigui, en el primer esglaó.
1: Sí.
0: Arsenal, PSG i Bayern.
1: El factor Rodrigo va comentar abans la Sònia.
0: Sònia?
2: Doncs jo poso un puntet per davant al PSG com a campió, em sembla el gran favorit, i a partir d'aquí en el segon esglaó sí que ja situo el Barça, amb l'Arsenal, amb el Bayern, i fins i tot diria que, ni que sigui per la tradició, el Madrid.
0: Ara us pregunto també per Madrid. Costa?
3: Jo bastant en línia amb la Sònia. El PSG com a clar favorit, clar, no, principal favorit, i en el segon grau Bayern i Barça.
0: Ricard?
4: Jo, Arsenal, PSG i Bayern al primer, m'agrada d'anar de menys a més, el Barça en el segon grau perquè ho ha de demostrar.
0: Àlex Dalmas?
5: Jo poso el primer grau, poso PSG, Barça i Bayern, i a l'Arsenal el deixo un punt per sota.
0: O sigui, la Sònia, per exemple, ha posat el PSG per sobre de la resta, un punt per sobre de la resta. Costa, tu també?
6: Sí, sí, jo també.
0: Uri, tu tens algun equip, ni que sigui un punt, eh? O sigui, entre els quatre que has dit, si haguessis de jugar-te un pèsol, a qui diries?
1: Bayern,
0: eh? Ricard, dels tres que has dit, que eren Bayern, PSG i Arsenal?
4: És que és molt difícil guanyar tres Champions seguides, eh?
6: I dues, també.
4: Sí, també. Sí. Bé, doncs va, PSG, si voleu.
0: PSG.
4: Sí, sempre tiro cap a casa.
0: I l'Àlex Dalmas?
5: Si n'haig de posar un, Bayern.
0: Bayern. El Madrid el doneu com a candidat a aquesta alçada o una mica per sota tots?
4: Per sota.
0: A veure, una... Jo... Digues, Sònia.
2: No, deia que jo l'he posat a la mateixa. Si jo crec que el Madrid té aquell factor que sempre l'hem de respectar, i el poso la mateixa alçada que la resta dels aspirants màxims.
1: Jo, en aquest sentit, el Barça el veig més perillós a la Champions que a la Lliga, al Madrid.
0: Més perillós, almenys, a la Champions que a la Lliga.
1: El veig més de competició curta, ja, que et pot fer mal, que no a 38 jornades.
0: A veure, anem acabant. Què dius, Ricard?
4: Dic que el Madrid, diu el Lurie,
0: sí, sí, Madrid. Te refereix al Madrid. Sí, sí. Més perillós a la Champions que a la Lliga pel Barça. Doncs el Barça ja podem començar a celebrar la Lliga, perquè l'Atlètic de Madrid no sembla que l'hagi de competir. Han de passar moltes coses, eh? Som a principis de setembre. A veure, una pregunta per anar acabant. Quants esportistes mundials coneixeu, us venen al cap, que hagin guanyat 40 vegades un mundial?
1: Al marge del...
2: Un.
0: Ah, un. Toni Bou. N'hi ha més, Marc Andrés?
7: A veure, mundials no, però sí que hi ha esportistes històrics. Per exemple, et podria destacar les 49 medalles d'or de Michael Phelps entre Jocs Olímpics i Mundials, sí, que al final competeix tot el
0: Correcte,
7: món, no?
0: Sí, és difícil comparar.
7: També, per exemple, tenim esportistes com Katie Ledecky, que va estar 14 anys sense perdre una cursa de 800 metres lliures, que una ratxa que es va acabar aquest passat agost en una prova dels Jocs Panamericans. També tenim Armand Duplantis, que ha guanyat... que només ha perdut dues proves des del 2020 en salt d'alçada.
0: Compte que ara em salt en perxa.
7: Ai, em salt en perxa, tens tota
0: compte
7: la raó.
0: Compte que ara el grec li està posant difícil.
7: Sí, ara s'està apropant una mica. Teddy Riner, judoka francès amb 6 ors olímpics, que té un rècord, atenció, de 152 combats seguits sense perdre. Tenim els 24 grans slams de Novak Djokovic i Margaret Court, i potser l'home que sona més, un futbolista amb 47 títols durant la seva trajectòria, i, per exemple, 8 pilotes d'or. No sé si algú sap qui és.
0: Mario Messi, sí.
1: Futbolista.
7: No,
1: aviat és una futbolista.
7: Ah. No, un futbolista.
0: Toni Bou, tot això perquè Toni Bou avui ha guanyat el seu Mundial número 40 als Països Baixos, 20 a l'aire lliure, com el d'avui, i altres 20 en disciplina indoor. Han parlat amb ell al Tot Gira aquesta tarda.
7: Sí, és que Toni Bou ho ha guanyat tot des de l'any 2007, i el de Pierre ha certificat el títol avui guanyant el Gran Premi dels Països Baixos. Això sí, ell no té intenció de retirar-se perquè s'ho segueix passant bé.
8: Sempre passar-m'ho bé. El dia a dia meu, doncs, no necessito córrer, i és algo que em fa molt feliç fer el que més m'agrada, i és el que m'ha portat aquí i és per el que continuo.
0: Ho deixem aquí amb Toni Bou, 40 mundials a la seva esquena i a les seves malmeses espatlles, que s'haurien d'operar, però que encara resisteixen. Gràcies a l'Oriol Domènech, a la Sònia Gelmà, al Jordi Costa, al Ricard Torquemada i a l'Àlex Dalmas, un diumenge més per ser al Club de la Mitjanit. Bona nit i fins la setmana vinent.
9: Bona nit.
10: Bona nit.
11: Bona nit. Bona nit. Bona nit.
9: Vens a ballar amb mi,

moment de tancar l'edició d'aquest diumenge del Club de la Mitjanit amb Mishima, sempre amb Mishima, avui amb nou veí. I el record especial d'avui és per el Jordi Costa, que avui ha celebrat els 49 anys i d'aquí uns dies, només uns dies, celebrarà amb la Sònia Gelmà els 10 anys del Tot Costa. Celebrem tots una mica, també. El Jordi és tal com raja, pots estar més o menys d'acord a vegades amb ell en algunes coses, però es mostra sempre tal com és i no t'enganya, mai. És enginyós, també hiperbòlic, ordenat, metòdic i sobretot és noble. Una d'aquelles persones a qui li pots confiar les claus de casa teva o les teves filles. Ho vaig comentar una nit fa uns anys i continuaria deixant-li la Greta i la Margot si la vida m'obligués. No sé si a ell li faria gaire gràcia, però a mi em deixaria tranquil. Us deixem amb les notícies de les 12 i amb la nit dels ignorants i la Marta Romagosa, si sentiu el programa en directe, amb els matiners i el Xavi Canalia, si sentiu la remissió de matinada, o amb vosaltres mateixos si heu recuperat el programa de la carta, que cada vegada en sou més i més i més. Bona nit i que passeu bona setmana. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.

0: tots els vots escrutats. Li falta almenys un escó. La formació obté un gran èxit i doble resultats, però els democristians de la CDU poden intentar una majoria alternativa si aconsegueixen el suport de tots els socis minoritaris. El candidat d'Alternativa per Alemanya, Ulrich Siegmund, eufòric, ha estès la mà al partit que vulgui compartir els seus objectius.
1: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estenem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
0: La participació ha estat altíssima, entorn del 75% davant del 61% de fa 5 anys. Més notícies, Carola Gil.
2: L'Iran anuncia que els propers dies establirà una zona restringida a prop de l'estret d'Hormuz. El govern iranià també anuncia mesures per afrontar els efectes de les sancions nord-americanes que castiguen la seva economia. Entre elles, un augment del preu del carburant per a qui en consumeixi més.
0: A Ceuta, la policia va desallotjar ahir centenars de migrants que vivien en un assentament de barraques situat al polígon industrial del Tarajal, als afores de la ciutat, i molt a prop de la frontera amb el Marroc. Mentrestant, mig miler de persones van tornar a manifestar-se per reclamar la sortida dels migrants i més seguretat per als infants.
2: La patronal Foment del Treball dona ple suport a la marca i la direcció de l'automobilística SEAT en la seva defensa del futur industrial de la companyia i dels llocs de treball. Això després de l'anunci del grup Volkswagen d'acomiadar 100.000 treballadors a Europa i de deixar oberta la possibilitat que la marca SEAT desaparegui d'aquí 3 anys. Tot i així, des de SEAT mantenen que la planta de Martorell seguirà oberta.
0: Els alcaldables de Junts i Esquerra a Barcelona, Jordi Martí i Elisenda Alemany, condemnen l'actuació de la Policia Nacional contra un aficionat del Club Esportiu Europa que duia una estelada. Segons l'equip de futbol, a l'inici del partit contra l'Alcorcón, a Madrid, uns agents van agafar el seguidor pel coll, el van llançar a terra i el van colpejar. Una actuació que el club qualifica de desproporcionada.
3: I'm Chris Hansen. With Dateline NBC, and we're doing a story on adults.
0: Robert Pattinson ha estrenat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time.
2: Pattinson interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show nord-americà de fa 2 dècades que caçava depredadors sexuals en directe. És el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim, reconegut fins ara per un dels documentals trencadors que desdibuixen creativament les fronteres entre realitat i ficció.
0: Esports, el Barça és líder en solitari a la primera divisió i és l'únic equip que ha guanyat tots els seus partits. Aquest diumenge els blaugranes han golejat el València a Mestalla per 0-5 amb un doblet de Lamine Yamal i gols de Fermín, Rafinha i Pedri.
2: Amb els blaugranes ha debutat Gabriel Jesús i la mala notícia ha estat Eric García, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuït de Rodri.
0: L'Espanyol, per contra, ha empatat a 1 a casa contra el Sevilla en el partit 100 de Manolo González a la banqueta. Marcos ha fet l'empat al minut 98 de partit.
2: Mentre a la primera federació, l'Europa ha denunciat l'agressió desproporcionada de la Policia Nacional Espanyola a un aficionat escapolat per d'una estelada al camp de l'Alcorcón.
0: Aquest dilluns a segona divisió jugarà el Sabadell, que rebrà el Còrdoba a 8:45 del vespre. El partit el seguirem al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
2: En motor, Toni Bou ha tornat a fer història. El pilot de Piera s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial a l'aire lliure aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos. És el 40è títol de trial per Bou, que ha guanyat tots els mundials des de l'any 2007.
4: Fins aquí les notícies.
5: En Alfonso, què et passa, filla meva? La veu que teniu totes una veu.
0: Bueno, he vingut a despertar-vos, sóc el nou gall de Catalunya Ràdio.
5: Complicat, fer ràdio quan estàs afònic, que sí?
0: És gairebé impossible, però escolta'm, aquí ho fem tot.
5: Vas amb un mocador que està molt bé, que et protegeix el coll.
0: Sí. No combina gaire amb la resta de la roba, però
5: no
0: és igual,
5: res.
0: És ràdio.
5: És ràdio. Però saps que la ràdio cada dia més càmeres, eh?
0: Sí, això sí, això sí.
5: Això haurem de tenir un compte.
0: A vegades no es diferencia, eh?
5: Millora't.
0: Gràcies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners. Un cafè i assaltada al llit. Avui és dilluns 7 de setembre. Si us acabeu de despertar, de tenir en compte que després d'un diumenge amb temperatures de més de 40 graus, aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes baixaran entre 1 i 3 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Figueres el sol sortirà a les 7 i 20 del matí i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 52 minuts.
0: Lara García, també bon dilluns.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, 7 de setembre, és el Dia Mundial del Pèl Roig. Per veus? Això us porto una cita d'una de les pèls roges més icòniques de Hollywood, que és Nicole Kidman. I diu, no pensis en avançat que passarà alguna cosa dolenta. Viu sempre el moment pensant que anirà bé.
0: Mira, doncs està molt bé. I més en temps com els que vivim. Jo, el Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Avui, a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, evidentment, engega una altra edició i amb entrevista al president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Entrevista institucional a partir de 8:15 a Catalunya Ràdio i també per TV3. Sí. També la comentarem a l'Àgora, perquè hi haurà molt a destacar d'aquesta entrevista. I també haurem de parlar de les eleccions a Saxònia i d'aquesta victòria de l'extrema dreta en un programa en què també entrevistarem Francesc Soler, el nostre company que ha publicat Els assassins guapos. I acabarem amb Àgora Esportiva per la victòria del Barça ahir, que ja és líder destacadíssim de la Lliga.
0: El que ens agrada, un bon aplaudiment al programa, per començar el dia. Bé, ja sabeu que aquest programa té un objectiu molt clar, fer que l'arrencada del dia, del matí, sigui una mica menys dura i, sobretot, almenys, això és el que intentem també que sigui més divertida. I no es cansarem de dir que, malgrat que el despertador soni molt aviat, resistirem i, sobretot, sobreviurem.

0: Ai, vivim temps complexos on ens volen atemorits. Però, home, no caiguem en aquest parany. Avui fa anys Gloria Gaynor, una icona global de llibertat i resiliència, i que gràcies a la seva llegendària cançó del 78, I Will Survive, es va convertir en un símbol universal de superació de l'adversitat. Matiners, no en tingueu cap dubte. Sobreviurem.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 9 minuts. Carola Gil, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món, Carola, mentre dormíem?
2: Doncs mira, com sempre, Donald Trump acapara l'atenció de les xarxes socials.
0: A veure.
2: El president dels Estats Units ha publicat aquesta matinada una imatge generada amb intel·ligència artificial del que podria ser el futur uniforme de la Força Especial Nord-Americana. La proposta, segons ell mateix, s'inspira en la disciplina i la funcionalitat de la pel·lícula Starship Troopers, però molts usuaris hi han vist semblances, que la veritat és que són reals, amb els uniformes negres de les SS, l'organització paramilitar del règim nazi, que va tenir un paper central en la repressió política i en l'execució de l'Holocaust. De moment no està clar si es tracta d'un disseny real o simplement del primer que li ha passat pel cap, que això ja li passa a ell, i que ha decidit
0: publicar... Compraria bastant aquesta segona opció, sí. També t'ho dic.
2: I que ho ha decidit publicar a Truth Social, que és una xarxa que Trump fa servir com si fos la seva joguina. La publicació arriba pocs dies després que anunciés la creació d'una acadèmia especial dels Estats Units destinada a formar astronautes, enginyers, científics i futurs professionals del sector espacial.
0: Gràcies, Carola.
2: A vosaltres.
0: Veieu que a vegades ens volen atemorits amb notícies com aquestes? No us preocupeu, que nosaltres sempre rasquem aquelles notícies per pensar que avui el món és un lloc millor. Precisament per coses com aquesta, una aplicació de cites pensada per a persones amb discapacitat intel·lectual. Andreu Merino, bon dia.
3: L'aplicació en qüestió es diu Dimder i està dissenyada pensant en aquest perfil d'usuari, amb l'objectiu de trencar els tabús sobre les relacions sexuals i afectives que normalment afecten aquesta part de la població. Més enllà de poder buscar parella o relacions esporàdiques, Dimder també planteja la possibilitat de fer amistats i participar en activitats d'oci, tenint en compte que per les persones amb discapacitat pot ser difícil fer-ho si no se surt dels entorns habituals. Abans de crear-se un perfil a l'aplicació, les persones passen per dues entrevistes, una per determinar el seu nivell d'autonomia i l'altra per determinar els seus gustos i preferències.
0: Pràcticament 5 del matí, 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Ai, per cert, hi ha qui té la cartera buida, però el cor ben ric, Marta.
4: Això és el que diu el Luca, que és un home de 43 anys que ha fet la ruta de senderisme més llarga del món, que són uns 8.000 quilòmetres, i ha caminat, atenció, durant 15 mesos seguits. Ara es veu que ha donat una entrevista en un diari italià i ha agraït tota la gent que li ha fet costat durant tot aquest temps i diu que potser no li queden diners a la butxaca, però que s'ha fet ric d'esperit.
0: Home, el cert és que el titular està molt bé, l'entrevista també, si tens una mica de dinerons i pots permetre't, sí, marxar 15 mesos a caminar i que et surtin bullofes als peus com si no hi hagués un demà, sempre...
4: Està bé.
0: És una bona opció. I alerta que celebrem que per fi les àvies no estan obligades a cuidar els nets. Ot Serra.
5: La imatge de l'àvia cuidadora, la de les croquetes de l'àvia, sembla que ha passat a millor vida. Les àvies baby boomers, nascudes entre els 60 i els 70, encara treballen, tenen una vida social activa i tenen millor salut que les generacions anteriors. També viatgen i no se senten esclavitzades, si es pot dir així, d'estar 100% disponibles a ajudar els seus fills i filles amb la criança. La Fundació Edat i Vida assenyala aquest canvi de tendència, segons llegim a Público, i un informe de l'organització Aldeas Infantiles intenta fer-ne una fotografia. El 47% dels avis i àvies participen de manera habitual en la criança dels nets, el 85% en algun moment i el 29% cada dia.
0: Doncs està molt bé també que vagin canviant aquestes mecàniques de que els avis cuidin els nets i les netes, perquè jo veig a vegades cada panorama pel carrer que dic, hòstia...
4: Doncs sí, pobres.
0: Un petonet des d'aquí tots els àvies i les àvies que ens esteu escoltant a aquestes hores. I per la resta, els que esteu fent un cafè ara i heu posat la ràdio, un consell, remeneu els vostres moneders, primer us traieu les lleganyes, i després remeneu els vostres moneders perquè resulta que una moneda de 2 euros d'edició limitada pot arribar a valdre'n 6.000.
4: Es tracta d'una moneda de 2 euros que el Banc Central Europeu va llançar el 2004 pels Jocs Olímpics d'Atenes. Se'n va fer 35 milions d'unitats. I com és aquesta moneda? Com la podem identificar?
0: Doncs
4: té 12 estrelles de les 12 estrelles de la Unió Europea al voltant...
0: Sí.
4: D'un discòbul que es prepara per llançar un disc. És una moneda molt característica, no les veiem habitualment, de fet jo no n'he vist mai cap.
2: Bueno,
4: si en trobeu alguna al vostre moneder, sapigueu que van buscadíssimes i que els col·leccionistes les paguen a més de 6.000 euros.
2: Està molt bé.
0: És que jo no tinc monedes.
2: No, clar, és que lo interessant seria portar efectiu a sobre.
0: A bones hores comencen ara a valdre això, quan hi ha ningú amb monedes pel carrer.
4: Aquí guanyaran els que encara han resistit, que són una mica analògics i que conserven les monedes als moneders.
0: Doncs matiners, si aquestes hores, quan pràcticament arribem a un quart de sis, no sabeu què fer, ja ho sabeu, a remenar moneders.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: I tal dia com avui, aquest tema de Mick Jagger i David Bowie arribava al número 1 de les llistes als Estats Units.
1: Ho vam fer amb el tema Dancing in the Street, un tema que es va fer pel projecte benèfic per pal·liar la fam a Etiòpia. La intenció original es veu que era gravar el tema en directe, és a dir, Jagger des de l'estadi John Kennedy de Filadèlfia als Estats Units i Bowie des de l'estadi de Wembley a Londres, però... Què va passar?
0: Ai.
1: No es podia saber. Vam veure doncs, que connectar-se per satèl·lit en aquell moment doncs, el que provocaria seria un retard de mig segon i que, evidentment, doncs, la cançó quedaria malament. I l'alternativa que els hi van proposar, que tots dos fessin playback, evidentment, ells van dir que no, i al final doncs, es va acabar gravant a l'estudi.

0: Doncs vinga, amb Dancing in the Street arribem ja pràcticament a un quart de sis del matí i dos minuts. Ànims, que sabem que és dilluns, però escolta'm, tenim cosetes de tele que creiem que us poden agradar. Per què us estic dient això? Doncs perquè avui arrenca la temporada TV3 i per això volem saber què ens ha preparat el Tot es mou i a la selva.
1: Helena García Melero torna un any més al Tot es mou i aquests són alguns dels nous fitxatges que podrem veure cada matí.
0: Vale, clar que sí, Lara Carello.
1: Se m'escapa la S, tu.
0: Ai.
1: Doncs aquests són alguns dels nous fitxatges que podrem veure cada matí després dels matins.
2: Bon dia, matiners. Avui arrenquem la nova temporada i ho fem amb novetats. Confirmada Pilarín Vallès, que ens parlarà de tants temes que ens inquieten i ens preocupen, i també d'efemèrides. L'altra pilar, la Eire, vindrà aquesta temporada amb el seu gosset en Brodi i abordarem diferents qüestions del regne animal. S'incorpora Joana Bonet per parlar de tendències i hem fitxat un advocat, Rubén Guilanyà, per abordar dubtes i preguntes sobre qüestions de consum i temes que afecten les nostres butxaques. Així que no us ho perdeu, us hi esperem.
0: Un petonàs des de la ràdio i moltíssima sort, com sempre, a l'estimada Helena García Melero amb una nova temporada del Tot es mou. I, evidentment, si parlem de les tardes, no podem passar per alt. Xavier Grasset.
1: Perquè un any més es posa al capdavant de la selva i així arrenca la temporada.
3: Bon dia, Canalies.
0: Bon dia.
3: Serà una odissea, això, aquest estiu. Ja ho saps, la pel·lícula més vista, doncs el nostre retorn també serà de pel·lícula. Estigueu atents a les pantalles, a les vostres pantalles, a partir de quarts de sis d'aquesta tarda, perquè aquesta odissea estiuenca es tradueix després en una odissea anual i llarga i una travessa que nosaltres volem fer acompanyant els nostres espectadors. Aquest any, per exemple, amb la Roser Capdevila. Sí, sí, heu sentit bé. La Roser Capdevila ens oferirà un dels seus dibuixos del seu dietari personal per tal que els nostres espectadors puguin compartir amb ella els seus neguits sobre l'actualitat. Cosa que també fem aquest any, de nou amb l'Albert Tom, que ens presentarà un àlbum de cromos inèdit amb els personatges principals de l'actualitat setmanal. Cuina alternativa d'urgència, d'emergència, amb Fermí Fernández, i productes de territori amb David Sangles, de d'arreu dels Països Catalans. Tot això i molt més cada tarda a la selva.
0: Doncs també un petonàs i una abraçada des d'aquí al company Xavier Grasset. Molta sort també en aquesta nova arrencada i encara un altre retorn, el de l'Està passant.
1: Que, a més, aquest any està de celebració.
4: 10 temporades ja? Uf, això em fa sentir vell.
5: Perdona, Queco, tu no et sents vell, tu ets vell.
6: Mira, jo no vull posar-me massa tècnic, però 10 temporades no serien 10 anys. Fem 9 anys en la temporada 10. Perquè fins que no fas un any, no tens un any, tècnicament. O sigui, una mica com Jesucrist, però me l'està passant. No sé si m'explico.
7: Doncs no, però jo és que soc de lletres i no de totes, tampoc,
8: Un moment, aleshores. Jo tinc 46 anys, però estic en la meva temporada 47.
4: Uf, això sí que em fa sentir molt vell.
5: Mira, a mi no m'atabaleu. Em dieu quin dia comencem i, sobretot, quin dia tornem a tenir vacances.
0: 10 minuts, arribem pràcticament ja a dos quarts de sis del matí. Bon dia, matiners, i benvinguts, evidentment, als matiners de Catalunya Ràdio. Obrim la revista del cor dels matiners. Avui parlant, alerta de la mítica escena del piano de la pel·lícula Pretty Woman. Què passa amb aquest piano, Marta?
1: Doncs que es veu que aquesta escena famosíssima va ser improvisada, tots la recordem, i evidentment no l'oblidem. És el moment en què Richard Gere baixa al hall de l'hotel, sí. És de nit, comença ell a tocar el piano meravellosament bé.
4: Richard.
1: I Julia Roberts és a dalt a l'habitació i decideix baixar cap a baix, baixen barnús, i llavors doncs allà comencen a fer-se petons i petons. Doncs ara es veu que hem sabut que aquella escena va sortir gràcies a la química que hi ha entre tots dos, i allà us va gravar i pim-pam, tu.
9: Oh, wow.
0: El Bernús ja... Bueno, el Bernús ja està, no?
1: Sí, no sé si se l'obri, se el treia sense...
0: No, dic fora d'escena.
1: Això ja no ho sé, li haurem de preguntar. Sí, quan vingui. No se sap mai si escoltem
0: matiners. I Javier Bardem, en una entrevista, ha parlat de la seva mare, evidentment l'estimadíssima actriu Pilar Bardem, a qui recorda com una actriu valenta.
1: Sí, al podcast de l'escrit, Bardem ha explicat com ajudava la seva mare a prendre's els guions i ha confessat que ha heretat d'ella com a actor.
10: Y yo recuerdo a mi madre en varias ocasiones, yo diría como 10, donde mi madre le daban el texto un viernes y estrenaba el martes, y era un protagonista de teatro. Y yo recuerdo pasar las noches, sobre todo porque a mi madre le gustaba mucho estudiar de noche, cosa que también he heredado yo. Ver la valentía con que se enfrentaba a la primera página. Iba poco a poco. Una frase, segunda frase, tercera frase. Vamos a la primera. Primera, segunda, tercera. Me atrevo con la cuarta. Era una forma de no desesperar basada en la concentración y en la valentía de creer en el proceso.
0: Quina meravella, sempre Javier Bardem, quan parla de Pilar Bardem i d'aquesta tècnica a l'hora d'assajar els guions. I a aquestes hores del matí també volem saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra, molt bon dia.
9: Al matí de Catalunya Ràdio vam parlar de l'estrena de la pel·lícula Cronos sobre els atemptats del 17 d'agost de 2017. I l'actor Enric Auqué feia aquesta reflexió.
11: Jo crec que els odis són odis. I l'odi que un partit que surt literalment d'aquest atemptat, que és un partit nacionalista català, islamofòbic i que surt
12: d'Aliança.
11: D'Aliança Catalana, aquest odi que generen cap a comunitats és semblant, d'alguna manera, a l'odi que l'imant de Ripoll podia fer servir per menjar el cap a uns nois que van acabar tant. Em refereixo que d'aquest odi, com és aquella expressió, de esos no sé què, esos lodos, pues que nos apliquemos al tanto i que anem amb cuidado. Que anem amb cuidado i que ens estimem tots una miqueta més.
9: A la secció del dilema, Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda havien de mullar-se. Si estan amb algú a qui se li veu un moc, a qui li put l'alè o que fa molta pudor de suat, li dirien...
13: Hosti, tu ara avui arribes amb olor suat, que és una cosa que em molesta bastant, se'm queda gravat aquí. És a dir, no dic res. Si la setmana que ve, l'altra, m'arribes amb suat, potser sí que encara que estic fent una cunyeta, un dia t'ho dic.
14: Jo li diria a en Ricard.
13: Dia no t'ho dic, perquè potser jo què sé, d'on vens i què t'ha passat.
15: Però precisament és allà quan ho has de dir. Que has de dir, què fots aquesta pudor avui? Jo, és el que jo faig.
13: A mi m'ha passat una cosa que jo conec una persona que li passa una cosa que és per mi és el pitjor del món. Ara a veure si penseu...
15: Que se li posa les boqueres.
13: Boqueres? No puc!
15: Les boqueres!
14: No, i es munta clares aquí, és horrorós, això, eh?
9: I més enllà d'aquesta casa ens fixem en com la COPE parlava d'un tenista a qui s'havia d'enfrontar el murcià Carlos Alcaraz.
16: Y en tenis, en el US Open, hoy Carlitos Alcaraz juega su tercera ronda ante el chino Wu, que da miedo el nombre, Wu, pero bueno, pero es jugando, no, da miedo, ¿para qué vamos a...?
12: Pero es chino,
16: después,
12: lo que da miedo es que es chino.
17: ¡Hala!
18: Els matiners.
0: I amb aquesta música també podríem recuperar part del dilema, eh?
1: Sí, tant.
14: Oh.
0: Perquè els matins també hi ha unes olors... que a vegades dius, home...
1: Aquí a nosaltres matiners, els tres, bona olor sempre.
0: Anem, gent molt neta som nosaltres.
1: Molt? Jo crec que sí, no?
0: Sí. Ah. Jo si algun dia feu pudor, us ho
1: diré. Que no m'hagi tirat una indirecta, ara?
0: No, que jo tinc al costat, a més a més.
1: No, les coses a la cara. Clar, a mi m'ho dieu.
0: Les coses i l'energia a la cara, perquè aquestes hores del matí, que sabem que és dilluns, que us costa despertar-vos i que, home, dius, hem de començar una mica la jornada, connecteu-vos amb la vostra energia. I nosaltres ens connectarem amb els astres per saber quin dia ens espera astrològicament parlant i enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
19: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 7 de setembre, la Lluna deixarà el signe de cranc i entrarà al signe de lleó. Passem de voler refugi i intimitat a tenir més ganes de sortir, expressar-nos i fer-nos veure. És una energia ideal per començar la setmana amb creativitat, confiança i una mica més de joc. El consell del dia? Doncs atreveix-te a ocupar el teu lloc, però no facis un drama si no reps l'aplaudiment que esperaves. Brilla perquè t'ho passes bé, no perquè et mirin. Que passeu molt bona setmana.
0: Ah, molt bon consell el d'avui, eh? Fer les coses per passar-t'ho bé. No, vull dir que també t'ho han de reconèixer, però escolta'm, passem-nos-ho bé.
1: Ja està, tu, no? Endavant.
0: Està molt bé, està molt bé avui el consellet d'Astrocat.cat, que a vegades com som la humanitat.
1: I també ens ha dit no feu pataletes, eh? Això està molt
0: tu
1: bé.
0: Tu molt de pataletes,
1: eh? Jo soc una meva pataletera.
0: Tu molt de pataletes, eh?
1: Com ho has dit? Pataletera.
0: És pataletera. I a més jo estic al costat, saps? No. Tot l'estona de picar la taula, picar la taula.
1: Jo tinc tanta sort d'estar a l'altra banda, nois.
0: Bueno, depèn.
1: Què va, tu
0: depèn,
1: tens fomo d'aquest. Una mica tu, tens fomo.
0: Tots tenim lo nostre.
1: Sí.
0: Tots tenim un company al costat que dius, home... És broma. Lara, qui direm avui anys i anys per molts anys?
20: Avui felicitem la icona global de la música Gloria Gaynor, sempre sobrevivint als seus magnífics 83 anys. I qui fa anys el mateix dia que la Gaynor és la periodista Àngels Barceló. Avui en suma un més i en fa 63. Per molts anys, Àngels. I un altre periodista, en aquest cas esportiu, Antonio Lobato.
0: Home.
20: Arribat al 63 a tota metja. I acabem felicitant Chrissy Hynde, la veu de la banda The Pretenders, la cantant en fa 76. 5 bufem espelmes, que fer anys sempre és un regal.
0: Crisi Hain.
20: Hain. A més, tenia aquí apuntat Hain, per no dir-ho malament.
0: Ai, ai, bueno, ai, vinga. Ens escolta cada matí el programa. Ens consta que es desperta i és un matiner que, vaja, jo crec que aquestes hores estarà despert. I avui és el protagonista de Despertar Catalunya amb la seva proposta musical. Sabeu de qui us parlo?
20: Ai, no.
0: Un petonàs des d'aquí a la ràdio. Mireu, mireu qui ens dedica una cançó.
17: Bon dia, matiners.
21: Ramon Pellicer, periodista i presentador de televisió, té una de les veus més atractives de l'Star System català.
17: Si mireu el cel i no està núvol, veureu el planeta Venus, l'estel de l'alba, el més lluminós després de la lluna i del sol. És la millor manera de començar el dia carregats de l'energia que desprèn aquesta superestrella, com tu, Canalies, i com l'Aitana, esclar.
21: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dilluns 7 de setembre. En Alfonso, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Avui, al matí de Catalunya Ràdio, estàvem comentant també fa pocs minuts amb Maiol Roger, entrevista institucional al president de la Generalitat.
1: Serà a partir de 9:15, en emissió conjunta amb TV3 des del Palau de la Generalitat. Salvador Illa s'asseurà als micròfons de la Ràdio Nacional de Catalunya en la setmana de la Diada i just abans que comenci el curs en vaga a les escoles.
0: Junts per Catalunya, el primer grup de l'oposició al Parlament, arrenca avui el curs polític al Berguedà.
1: Ho fa amb una reunió de 2 dies dels seus diputats, un curs que estarà marcat pel que decideixin els tribunals espanyols sobre l'amnistia de Carles Puigdemont i per la competència electoral d'Aliança Catalana a les municipals.
0: En les últimes hores, l'extrema dreta ha arrasat en unes eleccions clau a Alemanya.
1: Sí, les del Land de Saxònia-Anhalt. Tot i el resultat històric, la formació alternativa per Alemanya es queda a les portes de la majoria absoluta de 42 escons i no podrà formar govern. Li falta almenys un escó. El seu candidat, Ulrich Zygmunt, eufòric, es tenia a la mà el partit que vulgui compartir els seus objectius.
2: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estendrem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
0: Els emissaris de Donald Trump han portat a Kiev i a Moscou una versió actualitzada del seu pla de pau.
1: Els Estats Units volen reactivar les converses trilaterals per posar fi a la guerra d'Ucraïna, però ni Vladimir Putin ni Volodymyr Zelensky han donat senyals d'estar disposats a cedir.
0: Encara als Estats Units, almenys 5 persones han mort en un accident d'avió.
1: Sí, era un avió de càrrega d'Amazon que ha sortit de la pista d'aterratge a l'aeroport de Miami i ha impactat contra diversos vehicles. En aquest accident també han quedat ferides 5 persones. L'accident ha obligat a interrompre parcialment l'activitat de l'aeroport i les autoritats federals han obert una investigació.
0: I a Ceuta, la policia va desallotjar ahir centenars de migrants
1: que vivien en un assentament de barraques situat al polígon industrial del Tarajal, als afores de la ciutat i molt a prop de la frontera amb el Marroc. Joves, famílies amb nens i altres persones en situació de vulnerabilitat van haver d'abandonar el campament arran de la intervenció policial.
3: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
1: I mentrestant, mig miler de persones es van tornar a manifestar per reclamar la sortida dels migrants i més seguretat per als infants.
0: I alerta, perquè demà comença l'escola i un curs més les famílies s'hauran de gratar la butxaca.
1: Sí, les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya costa uns 3.000 euros per alumne i curs. Una de les prestacions que costa més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins als gairebé 100 euros al mes. És per això que el president de Facua Catalunya, Gerard Hernández, diu, per exemple, que és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes escoles.
4: Doncs el renovar o adquirir el material a través de les seves escoles, cosa que no és legal, i aquí doncs haver donat molts abusos i fa que s'incrementi a vegades innecessàriament aquest cost.
1: Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid, on el cost de començar el curs és més alt.
0: I parlant de llibres, Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil.
1: Serà el local que va quedar buit al juny, quan va tancar l'emblemàtica El Genet Blau, que reobrirà a l'octubre com a llibreria Quatre Contes. Serà la pota literària del projecte cultural de la lleidatana Roser Guasch.
0: I acabem amb un concert.
5: Donaria amor si poguessis tornar-me.
1: El Palau Sant Jordi de Barcelona es convertirà el 23 de desembre en l'escenari d'una gran festa musical en català amb sopa de cabra, The Tallets, Els Catarres i Búhos. 4 grups de diferents generacions en un concert per posar el punt final als 120 anys d'història del RAC. L'objectiu és reunir públic de totes les edats.
0: Que et poses trista amb el Far del Sud, que no la volies deixar escoltar.
1: Molt, la veritat és que sí. No la puc suportar.
0: Cuida't la veu.
1: Que vagi bé.
0: Gràcies. 6:15 del matí, 4 minuts, ara sí. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, molt bon dia.
6: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Avui, evidentment, amb les eleccions a Alemanya, en totes les portades del dia.
6: I amb la paraula ultra a tot arreu, el periódico titula Avenç ultra a Alemanya, La Vanguardia explica que els ultras arrasen a Saxònia-Anhalt i deixen en situació crítica Merz, i el diari Ara coincideix amb el verb arrasar però afegeix que aquests resultats sacsegen Alemanya.
7: La premsa de Madrid també se'n fa ressò amb El País, que també parla d'un triomf arrasador, i El Mundo, que parla de fuetada a la ultradreta. A les portades de tots els diaris, per cert, menys a la de La Vanguardia, hi veiem el candidat Ulrich Siegmund, el jove que ha pilotat aquesta victòria històrica de l'extrema dreta alemanya. Se'l veu celebrant la victòria acompanyat del seu equip.
6: També avui en portada la crisi de Ceuta, El País titula que el 90% dels espanyols culpen el Marroc, i El Periódico que el govern espanyol desconfia de la investigació del Marroc.
7: Això en un dia de ressaca blaugrana. La Vanguardia parla de golejada coral, l'ara de maneta per acomiadar a Mestalla, i El País diu que el Barça lidera la Lliga en solitari.
0: 6:15 del matí, pràcticament 6 minuts. Avui els editorials i articles d'opinió miren cap a la victòria de l'extrema dreta a l'estat alemany de Saxònia-Anhalt.
7: L'editorial de La Vanguardia remarca que l'alternativa per a Alemanya arrasa, però sense majoria absoluta.
6: I subratlla que la CDU es desploma amb una derrota que accentua la debilitat del canceller Friedrich Merz.
7: L'editorial de l'Ara es titula Males notícies des d'Alemanya.
6: Conclou que l'avanç de l'extrema dreta alemanya és un mal símptoma que tindrà repercussions a tota Europa.
7: A El País, el periodista Marc Bassets destaca que moltes de les eines que durant un temps han servit per parar els peus a l'extrema dreta s'han tornat inútils o fins i tot contraproduents.
6: Per això exposa que la victòria de l'AFD al petit estat de Saxònia-Anhalt obligarà a revisar les estratègies dels últims anys.
7: Per al Mundo, la sotsdirectora de la secció internacional, Sílvia Román, es pregunta fins quan Alemanya podrà mantenir l'aïllament polític de l'extrema dreta.
6: I subratlla que aquest desafiament posa els alemanys davant d'un moment decisiu.
7: Mentrestant, a El Periódico, Gemma Casadevall diu que els resultats són un triomf sense pal·liatius per un partit caracteritzat pel seu extremisme.
6: I recorda que les retallades en jubilacions i prestacions socials impulsades pel govern de Merz van ser una bufetada pels alemanys.
0: I a la premsa digital, Sílvia Solanàs, bon dia, bon dilluns.
8: Hola, bon dia i bon dilluns.
0: A qui se li acumulen els problemes?
8: Doncs el rei emèrit Joan Carles de Borbó. Ara li han posat una nova demanda de paternitat a Bèlgica. Es tracta d'Ingrid Sertiau, que torna als tribunals per intentar demostrar que és filla il·legítima del rei emèrit. El 2015 ja ho va intentar amb la justícia espanyola, però el jutge va rebutjar la seva demanda en considerar que hi havia contradiccions i que la prova d'ADN que havia presentat no era aclaridora. Ara hi torna, però amb la justícia belga. Ho llegim al Mont.cat.
0: Unes monges que s'acomiaden del tot.
8: Les de Puiggraciós aquesta tarda a les 6 posaran punt final a 53 anys de presència benedictina a aquest santuari dels Cingles d'Albertí, al Vallès Oriental. A l'acte hi haurà representants dels municipis vinculats al santuari, de la comunitat i el bisbe de Terrassa. Al santuari vivien 13 monges, la majoria d'edat avançada, ara s'han traslladat a Barcelona. L'espai, això sí, seguirà obert amb activitat religiosa i cultural.
0: Qui es quedarà d'una sola peça?
8: Els fans de Messi, i és que Lego ha volgut fer un homenatge a Messi després del seu anunci que retirava de la selecció argentina amb un vídeo animat amb una figureta de Lego de l'astre argentí. La pifia ha estat que xuta amb la dreta i tots sabem que Messi és esquerrà.
0: Ui, meu, i el Roger ara com estarà? Ui, meu, i el Roger, no m'ho vull ni imaginar. La notícia que agradarà als fans del True Crime.
8: Doncs el nostre company Francesc Soler treu avui llibre. Els assassins guapos. Es tracta d'un assaig sobre el fenomen Luigi Magnone i la fascinació pels criminals atractius. Recordareu aquest cas. Magnone, acusat d'assassinar el director executiu d'una gran asseguradora nord-americana i convertit en fenomen viral. El Francesc es pregunta per què ens enamoren els assassins més guapos avui a les diumenges.
0: Ah, molt bé, doncs escolta'm, expectants per llegir i per devorar aquest nou llibre del company Francesc Soler. Gràcies, Sílvia.
8: Ara.
0: A veure, portem un cap de setmana de temperatures, fill meu, que a mi m'han sortit crispetes de les aixelles. Aviso, o sigui, ja n'hi ha prou. Tot i que crec que avui... uns puntets menys de temperatura que sempre s'agraeixen, Marc.
6: Sí, hem tingut temperatures per damunt dels 40 graus. Això avui no passarà, perquè aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes avui baixaran entre 1 i 3 graus.
0: Bon dia, Catalunya. Esteu escoltant els matiners a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT, amb només, mira, 5 minuts. Arribem ja a 6:45 del matí. Si és que aquesta primera hora passa volant, Marta.
9: Volant, volant.
0: Vinga, repassem alguns apunts culturals, va.
9: Comencem parlant del Palau Sant Jordi de Barcelona, perquè el proper 23 de desembre, encara queda una mica, però perquè us aneu escalfant motors, celebrarà la gran festa de la música en català.

0: Són els tiets, els catarres, buos o sopa de cabra que actuaran al Palau Sant Jordi, com dèiem, el 23 de desembre, per posar el punt final a la commemoració dels 120 anys d'història del RAC. Més coses, no sé si ho has vist aquest cap de setmana, a mi m'ha agradat molt aquesta notícia.
1: Home,
0: sí. I és
1: sí.
0: que Oasis podria tornar a Barcelona.
1: Amb els anys, la gent baixa la tensió. Gallagher havia, els germans Gallagher havien de rebaixar aquesta tensió i aquest malrotllisme que portaven durant tants anys.
0: Jo crec que ara es porten bueno, molt bé.
1: No sé si meravellosament bé.
0: Sí, però...
1: Només que s'hagin posat d'acord i dir, escolta'm, anem a baixar els nostres particulars ego sí. a un espai més terrenal, potser només amb això ja fem una miqueta...
0: Jo els he vist aquest cap de setmana que han estat a Venècia presentant el documental. Jo crec que sí, això és el que tu dius.
1: Molt bé, Marta.
0: S'han rebaixat una mica. De moment, a veure, el que us deia, no està confirmat pel grup, només de moment ho està dient la premsa anglesa, però això ja ha despertat tots els rumors. Segons The Sun, preparen gira pel 2027. Atenció, 23 concerts al Regne Unit, també faran una residència a Las Vegas i una gira europea amb parada a l'estadi Lluís Companys. Les pistes de tot això, doncs ahir diumenge es veu que van penjar un vídeo d'un noi tocant amb una guitarra en un bar i al final del bar doncs hi havia un pòster de Joan Miró. Amb això doncs ha sigut suficient per aixecar totes les sospites.
1: I una previsió per avui mateix abans d'acabar, Marta.
0: Perquè avui se celebra la gala Catalunya aixeca el teló al Gran Teatre del Liceu i això donarà el tret de sortida a la gran temporada de teatre que ens espera i totes les novetats doncs us les explicarem demà aquí als Matines de Catalunya Ràdio.
1: A veure... 4 minuts, arribem a 6:15 del matí. Maria, què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Ara ens esperarem així en blanc... per veure el que vindria a ser un silenci radiofònic mentre l'Ara García deu estar perdent la llengua per unes escales per pujar cap aquí.
0: Oh, no, pot ser bé molt tranquil·la, eh? També t'ho dic.
2: No, dono fe que estava baix a la redacció picant com
1: sí,
2: una boja,
1: sí, clar,
2: eh?
1: Clar,
2: tenia
1: clar,
2: feina.
1: Sí, però sí, sí. Què fem al matí?
0: Jo li escric per si de cas.
1: Sí, clar. No. A veure si ho detecta. Anem a Dada Maria. A veure... Va molt tranquil·la, em corrobora amb Aiol Roger a través del WhatsApp.
0: Bueno, és que
1: no pot ser que cada dia estiguem així. És que no pot ser. No, és que l'Ara, no. És que hi haurà un dia que això s'haurà d'acabar. Però que no tens l'escaleta, l'Ara, del programa, carinyo.
0: M'expulsareu de la Dada Maria?
1: No.
0: No, sisplau.
1: És que no, ara ni amb aigua calenta. Jo, mentre vagis puntual, jo ja sóc feliç.
0: Bueno, però tu tens la ràdio posada baix?
1: No.
0: De fet, crec que no.
1: Li vaig dir a la Maria, dic, escolta'm, i 40, pugem una mica més d'hora, perquè la pobra per escaleta, la Maria, puntual, com ha de ser una professional, pujava aquí a l'hora que marcava l'escaleta d'aquest programa. I la Maria li vaig dir, Maria, i 40. 40 la Maria és aquí.
0: Mm. És que jo em despisto molt. Estic fent altres coses, vinga. Estic parlant...
1: Sí, no, és que aquí nosaltres estem aquí fent el cafè amb un croissant calentet acabat de fer, l'Ara.
0: Apa, doncs guardeu-me'n una.
1: Vinga, dada Maria. Maria, què ens expliques avui?
2: Aquests dies que s'està parlant de la possibilitat que el grup Volkswagen acabi fent desaparèixer la marca
1: sí.
2: Seat, una dada sobre això, sobre Seat.
1: Una dada sobre Seat.
2: Quin any?
1: Ah, no, espera't, una dada sobre Seat.
2: Trrr.
1: Sintonia, ara.
2: Som-hi.
1: Ho hem de marcar, això, Maria.
2: Quin any es va fundar l'empresa Seat, que recordem que és acrònim de Societat Espanyola d'Automòbils Turisme.
1: Jo diria que els 60, no? Uf, abans.
0: Ho vam dir a l'informatiu divendres.
1: Jo diria el 1954. 1954, dic jo. Marta.
0: Quin has dit, perdona?
1: 1954.
0: 54. Interessant.
1: 48 abans.
0: 63.
1: 63, diu la Marta. Lara?
0: 49.
1: Ja està. És que, de veritat,
0: no
1: quan torni
0: idea,
1: a guanyar la Lara García, et dic que no puja més.
0: Oh!
1: 1954, 1963, 1949. I els oients que esteu fent el cafè, creieu que sou intuïtius amb la dada Maria d'avui? Maria, desvela'ns el secret millor guardat. Bueno, millor guardat no, perquè això ho deu saber tothom si fas un Google.
0: Excepte nosaltres.
1: Maria, avui dilluns, qui s'emporta la dada Maria?
2: Lara García!
1: No puc creure.
2: En porta 4 de 6.
1: Sí, perquè ens deu haver escoltat a nosaltres, Maiol, per línia, i ha dit, ja té referència, perquè el Maiol ha dit 46.
2: 4 es que... de 6, eh?
1: O 49.
0: És molt fort, lo de l'Ala, eh? Potser arriba tard perquè ho busque.
1: No, perdona, que...
0: No, difamació, no,
1: eh? L'has sentit a dir al Maiol, que a mi m'ho deia per línia interna i ens ho ha copiat.
0: Jo el Maiol no el veig. Fas trampes, l'Ala?
2: No, ho juro.
1: Clar, clar. Em diu que és la redactora...
0: Però és que l'altre dia
1: m'ha
0: fet... Una de les d'economia
1: del programa i que, per tant, aquestes dades les hauria de saber, clar. I ella aixeca les celles, la gent no l'està veient. Explica'ns-ho, Maria.
2: És el 1950, eh? És a dir, t'ha faltat un anyet, però molt bé.
1: Ui.
0: Ui. Però molt bé, eh?
2: Per tant, era època franquista. Va ser fundada com a empresa pública pel desaparegut Institut Nacional d'Indústria el 9 de maig del 1950, en concret. I hem de pensar que en aquell moment tenir un cotxe era tot un luxe i Seat neix precisament per fabricar vehicles que fossin accessibles a la classe treballadora alhora que es buscava reactivar l'economia. El 1986 Seat es privatitza. Uh-huh. I Volkswagen doncs es queda la seva participació majoritària. És per això que avui en dia a Seat, a Martorell, s'hi fan dues marques, Seat i Cupra, i ara s'està parlant que potser Seat acaba desapareixent.
1: Doncs mira, ja en sabem una miqueta més de la història de Seat. I la Lara García, que s'apunta un altre tanto, així gratuïtament. Creus que demà arribaràs puntual, carinyo?
0: No, però tornaré a guanyar. Ah,
1: molt bé. Quanta cosa xuleta de bon matí, Lara, molt bé. M'apuntaré... Bueno, ja trauré aquest tall.
0: Molt xula,
1: perquè
0: ella.
1: Perquè si demà no guanya...
0: Ai, 46.
1: Ens ho menjarem amb patatones, carinyo.
0: Bueno, ja veurem.
1: Gràcies, Maria.
2: Vinga, fins ara.
0: Xavi! Xavi!
1: 6:45 del matí, pràcticament 2 minuts, Catalunya Ràdio, ja ho sabeu, té i ha tingut grans veus. Una de les més mítiques és la de l'enyorada Neus Bonet. No trobem a faltar la ràdio, estimada Neus. L'any 2009 va presentar el matí de Catalunya Ràdio i aquest va ser un dels molts dies que saludava els oients a primera hora del matí.
3: Són les 6 del matí, bon dia, benvinguts una vegada més al matí de Catalunya Ràdio. La setmana també arrenca forta en l'àmbit polític. És la setmana del debat de l'estat de la nació, un dels debats més crítics del govern de Rodríguez Zapatero, atès l'impacte i la intensitat d'una crisi que cau com una llosa i a les portes també d'unes eleccions europees. El debat d'aquesta setmana, doncs, té moltes claus polítiques i, sobretot, per la solitud parlamentària del PSOE. N'analitzarem algunes i parlarem també del que a Madrid anomenen la carpeta catalana, amb la portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament, Anna Simó, és la convidada avui a l'entrevista al matí de Catalunya Ràdio. I és que la carpeta catalana té coses pendents tan destacades com el finançament o el traspàs de Rodalies i altres traspassos pendents previstos a l'Estatut.
1: És dilluns, arrenca d'aquí 13 minuts al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Avui amb entrevista institucional, Maiol Roger, el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.
4: La ja entrevista institucional que marca l'arrencada del curs polític serà a 9:15 a Catalunya Ràdio i també a més a per TV3. Molts temes sobre la taula per preguntar-li al president de la Generalitat. Per començar, demà hi ha l'inici del curs escolar marcat per la calor, per aquesta calor, i també per la vaga de mestres, una nova vaga de mestres. Després ho comentarem tot a l'hora del matí, on també parlarem dels resultats de l'extrema dreta a Saxònia. Parlarem dels preus, que també aquest inici de curs està marcat per una pujada de preus important en molts sectors, i parlarem del clima, no només de la calor, sinó del risc que hi ha aquesta tardor per les pluges que hi pot haver. Després, a partir de les 11, a la secció del cor, entrevistem Francesc Soler.
1: Per favor.
4: No perquè hagi sigut protagonista de les portades de les revistes del cor, encara, sinó per la publicació del seu llibre Els assassins guapos. I a partir de 11:45, l'àgora esportiva per comentar la victòria d'ahir, la convincent victòria d'ahir del Barça davant del València.
1: Molt bé, doncs estarem, com sempre, atents al matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
4: Fins ara.
1: I a tots vosaltres, si teniu ganes de trucar-nos, ara és el moment, 932017474. Els matiners tenim ganes de saber què feu desperts a aquestes hores.
5: Entrevista institucional al president de la Generalitat. Dilluns, Ricard Ostrell entrevista Salvador Illa. En un moment de molts reptes i tensions, el president respon. Dilluns a 9:15, al matí de Catalunya Ràdio, i també per TV3 i 3CAT.
1: A veure si el tinc per aquí. Eloi Cordomí, molt bon dia.
6: Aquí mateix, aquí mateix.
1: Què
6: bon
1: tal?
6: Dia.
1: Com estàs, Eloi?
6: Molt bé, i tu?
1: Bé, com ha anat el cap de setmana?
6: Mira, he estat treballant, a fondo, des d'aquests caps de setmana que tinc guàrdia. Bueno, guàrdia. És com que s'ha de fer tot, no? A informatius, el té notícies, el 324, tot. I llavors és una mica intens.
1: Clar, a quina hora vas acabar ahir de treballar, doncs?
6: Ahir a les 10, quarts d'11.
1: Déu-n'hi-do!
6: Sí, és el 10, dia.
1: 10, quarts d'11 i tornes cap a casa?
6: Sí, sí, sí. Sí.
1: Hem dormit poc, doncs, avui, eh?
6: Sí, és un dia al mes que em toca dormir poquet, però bueno, val. Ho assumeixo i ja està, no passa res, no és greu.
1: Ets de recuperar-te aviat, tu, o no?
6: Em costa una miqueta. Si em desperto ràpid, ara em sento més o menys despert, però després em costa una miqueta.
1: I hi ha després aquell moment, que no sé si et passa, després de dinar, que hi ha aquella migdiada gustosa, que no sé si pots perpetrar-la o no.
6: Intento fer-la.
1: Aquella
6: sobretot
1: és
6: fantàstica, quan ja hem recuperat les rutines, el nano està a l'escola, totes aquestes coses, allò, abans d'anar a buscar el nano a l'escola, intento fer 10 minuts, un quart d'hora, per encarar amb garanties la tarda. Però si no, a vegades és una mica dur.
1: Bé, en tot cas, Eloi, ha fotut una calor. Ai. Aquest cap de setmana de ple mes d'agost, dissabte, calorada, divendres a la nit feia una calor que podies fregir un ou ferrat al carrer i ahir tampoc no ens vam quedar gens curts.
6: Han estat 4 dies de rècords de temperatura, els hem estat comptant, mirant les dècimes amunt i avall, i ha estat una cosa que mai s'havia vist el mes de setembre. Mira, ahir ens passaven la dada i finalment ha sortit que una de cada 10... Perdó, 9 de cada 10 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya han batut un rècord pel mes de setembre.
1: Mare
6: meva. I fins i tot en observatoris de centenaris com el Fabra, o observatoris que tenen 80 anys de dades, com l'Observatori de Lleida, etc.
1: Sí.
6: No s'havia vist mai una cosa com aquesta, i a més amb molta diferència, més de 2 graus de diferència respecte a l'últim rècord.
1: És que a més, perdona, Eloi, és que clar,
6: escandalosa.
1: 9 de cada 10 és moltíssim. Tu com a meteoròleg suposo que sabràs que, home, són dades, si més no, sorprenents per no dir preocupants.
6: És una manera de dir que són totes les estacions. És a dir, la situació que hem tingut ha estat excepcional, perquè la llengua càlida que ens ha afectat era excepcional. Però si això hi sumem els 2 o 2 graus i mig de canvi climàtic que estem registrant doncs, aquí en zones del Mediterrani, aquí a Catalunya concretament, doncs clar, ja fa que aquestes situacions excepcionals encara es comparteixin amb molt més excepcionals.
1: Això anirà, entenc, a la baixa aquesta setmana. Si més no anirem perdent graus, no? No,
6: sí,
1: donen bones notícies.
6: Sí. Tinc molt bones notícies en aquest sentit, perquè avui ja comença a baixar. És a dir, avui en principi ja no tindrem rècords, ja no tindrem temperatures que arribaran als 40, com ha passat aquests últims dies. I avui farà molta calor, però sí que baixaran entre 1 i 3 graus a tot arreu i en algun lloc del centre del país una miqueta més.
1: Doncs ens quedarem amb això. Eloi, que tinguis un bon dilluns, descansa tot el que puguis.
6: Ho faré.
1: Una abraçada, que vagi bé.
6: Adéu.
5: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: I arribant a les 6 del matí d'aquest inici de setmana, d'aquest dilluns des dels matiners de Catalunya Ràdio, com sempre tenim ganes d'escoltar a tots els oients que a aquestes hores esteu desperts i ens truqueu al 93201-7474. Vull saludar aquest matí en Benet. Benet, molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia. Què tal?
1: Com estàs, Benet?
7: Pues molt bé, anar fent quilòmetres, anar fent.
1: Escolta'm, et veig amb una veu molt desperta per ser aquestes hores del matí.
7: Sí, sí, perquè ja fa una estona que voltem. Ja avui sortit de casa, devien ser... Sortit de la Bisbal, devien ser... No arribava a 4:45.
1: Déu-n'hi-do. Benet, a què et dediques, tu?
7: Bueno, jo em dedico a... Tinc una petita empresa, em dedico a tractament de purins, de granges, de porcs i això, i està molt bé. El tema està que tinc els clients a l'altra punta i em passo el dia per allà a Monegros i la Navarra Sud i per allà. I cap allà vaig.
1: Cada dia hi vas fins allà? No.
7: Sí, vaig 2 cops per setmana mínim. Sí, sí, passo el dia fent aquesta carretera. Sí.
1: Déu-n'hi-do, és a dir, que et podríem veure amb el camió per Aragó i per Navarra Sud, no?, per entendre'ns.
7: Sí, no vaig en camió, vaig en turisme, vaig a veure els clients i ho faig amb cotxe, sí, vaig en cotxe, vaig a la zona aquesta. Sí, amb amoc sempre entre dintre Monegros i Navarra.
1: I escolta'm, què tal els clients per aquella zona? Com es porten amb tu? Explica'm-ho. Tenen un caràcter diferent que els catalans o no?
7: Hòstia, jo es porten superbé.
1: Sí,
7: superbé.
1: Bé.
7: Sí, sí, jo no he tingut mai cap problema, ni al contrari. Moltíssima gent, hi ha moltíssima gent a la zona de la Franja i a la zona que parlen el català aquest seu, però
1: sí.
7: que que parlo en català, sí, sí, no tinc cap problema, al contrari. O sigui, jo que a vegades dius, va haver-hi una època, no?, fa uns anys enrere, que va ser una mica més delicat, que evitaves parlar de temes de política, perquè, esclar, m'entens?
8: Sí.
7: La pela que diguem, no. Però sí que ara podria dir que s'ha normalitzat bastant la situació i a part que a la gent que vaig jo amb granges i aquestes coses, els encarregats jo són gent que són de fora, que són de l'est. Hi ha molts de treballador de l'est, perquè no hi ha mà d'obra d'aquí.
1: Benet, ara estava pensant, quants quilòmetres pots arribar a fer el dia, doncs?
7: Jo, per exemple, avui estic anant ara a Castejón de Valdejasa, avui entre anar i tornar a casa arribaré a la Bisbal en 1.000 quilòmetres avui.
1: Déu-n'hi-do. I escolta'm, ets molt oient de ràdio, tu, o no?
7: Sí, sóc oient de ràdio, us escolto i la ràdio, sense ràdio estaria mort.
1: Clar, la ràdio sempre acompanyant, eh?
7: Sí, sí, sobretot en emissores doncs, que aneu xerrant i que aneu fent, perquè si escoltes les de música hi ha algun moment que te quedes també. Saps? I aquí, doncs, bueno, escoltes un, escoltes l'altre, i vas fent.
1: Clar. Escolta'm, Benet, no sé si ets molt gran o no, o si tens pensat en jubilar-te, o tens ganes de jubilar-te, o això ho estirarem uns quants anys encara.
7: Mira, t'explicaré una cosa.
1: A veure.
7: Fa uns anys, a les 6 del matí, un diumenge tonto era l'hora que se te podia complicar i anaves a dormir.
1: Sí.
7: Ara, a les 6 del matí ja fa 3 hores que toca voltes per treballar. Sí. Llavors, amb això ja t'ho he dit tot.
1: Però penses en la jubilació o no?
7: Hi penso, però sóc autònom.
1: Ah,
7: i
1: amic.
7: Ho tenim cardat, això que es diu per aquí dalt a Girona.
1: Exacte, però veig que ets una persona optimista, que això suposo que també et deu ajudar bastant.
7: Sí, esclar, sí, és que si no sóc optimista...
1: Què et queda, no? Benet, escolta'm, t'agraeixo moltíssim que hagis passat pels matiners de Catalunya Ràdio. Nosaltres t'acompanyarem fins les 6 i, evidentment, a partir de les 6 amb Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio. T'envio una abraçada i, sobretot, precaució amb el cotxe.
7: Doncs moltíssimes gràcies. Igualment per vosaltres, que tingueu bona setmana.
1: Gràcies, Benet, que vagi bé.
7: Adéu.
1: Adéu.

0: És Tàndem, la música de Tallets als matiners de Catalunya Ràdio, fregant ja, per cert, les 6 del matí. Moment de saludar a aquestes hores a Ricard Ostrell. Ricard, bon dia.
1: Hola.
0: Som el millor Tàndem, l'equip ideal.
1: Sí.
0: Això ho canten, de Tallets.
1: I tant.
0: Avui ho estàvem dient també a l'inici del programa. Entrevista institucional al president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. No sé si em pots avançar alguns dels temes que li plantejaràs al president, Ricard.
1: No, perquè es tracta també de que...
0: alguna coseta, sorpresa, alguna coseta, no?
1: Parlarem del país, parlarem del que ha passat a Alemanya i parlarem també de la seguretat, per exemple, de la immigració, en fi, de l'habitatge, problema de rodalies, de les escoles, del que toca, del que toca.
0: Hi ha teca, per preguntar-li al president.
1: Sí.
0: Estarem atents,
1: sí,
0: com
1: sí,
0: sempre.
1: Sí, podem preguntar-ho tot, sí.
0: Clar que sí. Ricard,
1: si tenim temps, vull dir.
0: T'ho deixo tot a tu.
1: Vinga, fins ara.
0: Ànims amb el dilluns, que només acaba de començar. Que vagi bé. Gràcies per ser-hi, matiners, i tornem demà a partir de les 5. Que tingueu un molt bon dilluns. Adéu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: podria tenir opcions per governar. Corresponsal Jordi Regàs, bon dia.
1: Bon dia. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions regionals de Saxònia-Anhalt. No assoleix, però, la majoria absoluta. Ara caldrà veure si la resta de formacions arriben a activar el cordó sanitari que deixaria el partit d'Ulrich Siegmund fora del govern.
0: I el candidat que ha guanyat aquestes eleccions celebrava així la victòria.
2: Wir Freunde, dieser Abend heute ist historisch. Wir haben Geschichte geschrieben. Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
0: Parlava de la nit històrica i també afegia que aquí comença la recuperació del nostre país. La gran patacada és per la CDU, el partit del canceller Friedrich Merz.
3: Für uns eine Aufgabe, der werden wir auch gerecht werden.
0: El seu candidat admetia la derrota sense pal·liatius després de perdre la meitat dels vots i quedar-se amb un 17% dels suports. En temps d'àgora ho comentarem, analitzarem les causes, també les conseqüències d'aquestes eleccions històriques amb Jordi Regàs i Gemma Casadevall, corresponsal alemanya del Periódico i el Punt Avui. Un auge, el de l'extrema dreta i els populismes, que també hi és a casa nostra. I és que els discursos d'odi o la immigració seran alguns dels temes que tractarem a partir de 8:45 avui en la ja tradicional entrevista institucional que farem al president de la Generalitat, Salvador Illa, al Palau de la Generalitat. I també parlarem de l'inici del curs escolar, que arrencarà demà, igual que va acabar l'anterior, amb vaga de mestres. Esther Niubó, consellera.
4: És important canviar molt el to, no?, i les maneres, no?, l'enfocament, en tot cas, que fem.
0: La matinada també ens deixa un accident mortal a l'aeroport de Miami. Com a mínim 5 persones han mort quan un avió, després d'aterrar, ha sortit per la pista i ha xocat contra diversos cotxes. Així ho explicava la portaveu dels bombers.
5: Humo y llamas que salían de parte de este avión, el cual aterrizó más allá del punto operativo del Aeropuerto Internacional de Miami. Nuestros equipos comenzaron a trabajar arduamente para tratar de extinguir el incendio y también de salvar a varias víctimas que se encontraban atrapadas en los vehículos.
0: Ara ho explicarem i a partir de 11:15 també avui farem Àgora Esportiva per parlar amb Ramon Besa, Laia Tudel, Carme Lloberes, Carme Barceló i Carles Planchard d'un Barça que ha arrencat la Lliga imparable.
6: Torna de mira, Dani Olmo ho està fent molt bé, continua Olmo, l'envia per la mira, el cinquè!
7: Buah, quina jugada, Dani Olmo.
6: Gol, el cinquè de la Mínia Mal.
8: Ja ni es celebren de tants gols que fem.
0: Ahir festival del Barça, 0-5 al camp del València. El Barça és líder en solitari, ja que és l'únic equip que ha guanyat els 4 partits. Per cert, aquesta nit, Espanyol 1, Sevilla 1. No.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 5. El dia com deia, que entrevistarem el president de la Generalitat a partir de 8:45 del matí. Ho farem també després en una hora especial per comentar l'entrevista amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Però abans, Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
0: Qui treu llibre avui?
2: La Sílvia no.
0: No.
3: Francesc Soler.
0: Francesc Soler. Què ens en pots dir, Francesc, del teu nou llibre?
2: Doncs va d'assassins guapos. Que pot semblar un oxímoron, pot semblar una paradoxa, però sí.
0: No, a mi el que em preocupa guapos. És que tu en aquest últim any t'has posat com més guapo. Llavors penso, igual, és que has pres nota del teu assaig.
2: Se m'està dient això, si és autobiogràfic? No, no ho és.
0: Avui a partir de les 11 en parlarem.

0: si voleu saber més detalls d'aquest assaig que ha fet el Francesc Soler sobre els assassins que són guapos i els perdonem potser una mica més que els lletjos, doncs ho explicarem a partir de les 11. Comencem parlant d'Alemanya en aquest informatiu, perquè ja és un fet, l'extrema dreta Alemanya ha arrasat a les eleccions que s'han fet a Saxònia-Anhalt.
1: L'alternativa per Alemanya frega la majoria absoluta i per primer cop des de la fi de la Segona Guerra Mundial els ultres opten a governar un estat federal alemany. Els democristians del canceller Friedrich Merz s'han desplomat a les urnes i passen de 40 a 16 diputats.
0: Berlín, Jordi Regàs.
2: Victòria clapadora de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt, que reforça la polarització del país. Alternativa per Alemanya interpreta el resultat com un encàrrec clar de formar govern. Només ho podran fer si trenquen el cordó sanitari, i aquest és l'objectiu del seu candidat, Ulrich Siegmund.
3: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, esclar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, esclar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estenem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
2: La resta de formacions totes juntes podrien superar Alternativa per Alemanya. El partit d'Esquerra Populista Aliances a Gabangnecht diu, però, que no vol votar cap dels candidats. Si s'abstenen, farien Siegmund primer ministre. Des de Magdeburg, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui tot això també ho comentarem amb el president Salvador Illa a partir de 8:45 en aquesta emissió conjunta de l'entrevista institucional al president per TV3 també, des del Palau de la Generalitat.
4: Salvador Illa s'asseu als micròfons de la Ràdio Nacional de Catalunya la setmana de la Diada i just abans que comenci el curs en vaga a les escoles.
5: Salvador Illa arriba a la primera entrevista del curs polític el dia abans que els mestres tornin a desafiar el govern. La Generalitat insisteix que ha fet un esforç sense precedents, però els sindicats crítics s'han resistit a desconvocar la vaga de demà. Al marge d'aquest conflicte, el president ha tornat de vacances exhibint dos triomfs. Volodymyr Zelensky l'ha rebut al seu despatx i el nou finançament ha fet un pas més. Ara bé, el moment clau d'aquesta reforma vindrà més tard i a Palau són conscients que hauran de remar fort si volen que Junts canviï d'opinió. Illa confia que aviat arribi l'amnistia a Puigdemont i aquest 11 de setembre el govern reivindicarà el catalanisme de la Diada, ara que fa 50 anys de les primeres mobilitzacions, mentre l'independentisme tornarà a posar a prova el seu múscul al carrer. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Junts per Catalunya, el primer grup de l'oposició al Parlament, arrenca avui el curs polític al Berguedà. Ho fa amb una reunió de dos dies dels seus diputats.
1: Un curs que està marcat pel que decideixin els tribunals espanyols sobre l'amnistia de Carles Puigdemont i la competència electoral d'Aliança Catalana a les municipals.
0: I just demà, el seu secretari general, Jordi Turull, serà també en aquest programa a partir de 9:45. Jordi Corbalan.
6: No sé quan ens tornarem a veure, amics i amigues.
7: La direcció de Junts està preparada per tots els escenaris, el més esperat que Puigdemont pugui tornar de l'exili els pròxims mesos. Tot i les incògnites que planen sobre el seu futur polític, representaria un revulsiu per remuntar les expectatives electorals dels juntaires de cara a les municipals de l'any que ve.
8: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
7: Amb tot el focus polític posat a Madrid...
9: Senyor Sánchez...
7: Els juntaires aspiren a consolidar-se com a alternativa al govern de Salvador Illa.
10: Catalunya, malauradament, està pitjor que fa dos anys.
7: Junts aprofitarà la trobada a Guardiola de Berguedà per preparar el debat de política general de finals de mes al Parlament. Jordi Corbalan, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I entitats de Ciutat Vella criden a la mobilització dijous al Fossar de les Moreres contra la presència d'Aliança Catalana.
4: El partit de Sílvia Orriols ha mobilitzat 8 autocars que arribaran a Barcelona per celebrar la vigília de la Diada de l'11 de setembre. Diversos col·lectius independentistes i d'esquerres han convocat contra manifestacions i la jornada promet ser tensa. Tal com explica la Daniela, portaveu de la campanya Fora Racistes de Ciutat Vella, criden a no normalitzar l'extrema dreta i les seves idees, diu, reaccionàries i feixistes.
11: Menys encara al Fossar de les Moreres, un espai tan històricament significat per la lluita pels drets i les llibertats nacionals, i ens trobaran plantant cara. És imprescindible que en el moment en el que ens trobem puguem generar un gran mur defensiu contra els atacs cap als drets i les llibertats polítiques de la classe treballadora.
4: A aquesta campanya hi ha adherides ara mateix 14 entitats, però estan obertes a més incorporacions. Algunes d'aquestes entitats són l'Organització Juvenil Socialista, el Sindicat d'Habitatge de Ciutat Vella, el Casal de Joves Autogestionat, l'Esplai del Pi, l'Agrupament Escolta Armesenda, l'Associació de Veïns de Casc Antic i Mares contra la Repressió.
0: I encara parlant sobre Aliança, el sindicat UGT celebra un acte a Ripoll contra els discursos d'odi.
1: Sí, va ser divendres en el marc de la campanya Qui guanya quan l'odi avança, que ha impulsat UGT Catalunya. L'objectiu és que la classe treballadora no assenyali el col·lectiu migrant com una amenaça. La novetat d'aquesta cita a la capital del Ripollès, però, és que és l'única que no es va voler perdre el líder sindical a nivell estatal, Pepe Álvarez.
9: Només cal veure doncs, quins són els amics de l'extrema dreta catalana, que són els mateixos que l'extrema dreta espanyola, i veure doncs, que aquests el que volen justament és que el món estigui en mans d'uns pocs que controlin els mitjans de producció i que les persones, doncs, a poc a poc anem perdent els nostres drets. I això ho fan, bàsicament, separant la gent.
1: Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio. Sobre aquest acte, per cert, Sílvia Oriols, l'alcaldessa de Ripoll, va fer una piulada a les xarxes en què titllava els ponents de vividors i farsants.
0: I el partit de Sílvia Oriols encara ens ha deixat una altra notícia aquest cap de setmana. El sisme que es viu a Figueres.
4: Tal com llegim al diari Ara, els militants de la capital de l'Alt Empordà reclamen que el candidat a les eleccions municipals del mes de maig sigui Arnau Liesa. Era la persona designada fins al 28 de juny, quan es va saber que mantenia una relació amb una exalumna seva de 16 anys. Aleshores, la direcció el va apartar. Segons la informació de l'Ara, el nucli d'Aliança Figueres té assumit que la cúpula del partit no restituirà Arnau Liesa i no hi tenen res a fer perquè en municipis de més de 30.000 habitants és la direcció qui designa els candidats a les eleccions.
0: Parlem d'aquesta trencadissa Aliança Catalana. Quan faltin 5 minuts per les 10 del matí, ho farem amb el periodista del diari Ara que publica aquesta informació, que és el Xavi Tadó. I arrenca una altra setmana costaruda també per Pedro Sánchez, enmig de la tempesta política de Ceuta. S'hi afegeix...
1: Doncs la represa del curs judicial i també de les investigacions dels casos de l'expresident Zapatero i l'Ere Díaz.
0: Madrid, Dani Sanceaja.
12: Entre avui i demà declaren com a investigats els dos exdirectius de l'aerolínia Plus Ultra que impliquen Zapatero en el cobrament de comissions a canvi d'intercedir en el rescat de la companyia. Dimecres ho farà l'exgerent del PSOE en el marc del cas Leire Díez. Haurà de respondre si el partit va encarregar a esta exmilitant una operació per torpedinar les causes judicials que afecten l'entorn de Pedro Sánchez. Al president espanyol se l'acumulen els problemes en l'inici de curs més complicat. Este matí ha convocat una reunió dels diputats i senadors socialistes amb la intenció d'agafar empenta i exhibir unitat interna. Des de Madrid, Dani Sainz Viaja per el Matí de Catalunya Ràdio.
0: 2 minuts serà un quart de set del matí. A Ceuta, la policia va desallotjar ahir centenars de migrants que vivien en un assentament de barraques situat al polígon industrial del Tarajal. Això als afores de la ciutat i molt a prop també de la frontera amb el Marroc.
4: Joves, famílies amb infants i altres persones en situació de vulnerabilitat van haver d'abandonar el campament arran de la intervenció policial.
13: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
4: Mentrestant, mig miler de persones es van tornar a manifestar per reclamar la sortida dels migrants i més seguretat per als infants. Paral·lelament, la Guàrdia Civil va detenir 21 migrants acusats d'haver llançat pedres contra agents del cos i contra una patrulla militar. L'incident no va causar cap ferit.
0: I tornem també avui a parlar de Manresa perquè un grup de joves van agredir un home a qui volien atracar.
1: Després que la setmana passada a la capital del Bages patís un episodi tràgic amb l'assassinat d'un home abans presumptament de dos menors d'edat, el regió Seda es fa ressò ara d'un nou atac, aquest però sense conseqüències greus. Un grup de joves van agredir un home a qui volien atracar, si bé no li van robar res perquè no duia res a sobre. Va passar divendres al carrer Guadé, al barri de les Escudines. Els joves el van empènyer i el van colpejar i li van provocar algun hematoma. L'home va explicar els fets a un mosso que va trobar pel carrer i està a l'espera de si presenta denúncia o no.
0: I un home ha apunyalat 3 persones en un pis de Barcelona i acaba ferit crític després de llançar-se pel balcó d'un quart pis.
4: Va passar ahir al matí a Gran Via de les Corts Catalanes, al districte de Sants Montjuïc. Segons les primeres informacions, a l'immoble hi convivien 3 homes, tot i que aquella nit també s'hi havia quedat la parella d'un d'ells. Per causes que s'investiguen, l'agressor es va dirigir a l'habitació de la parella i va començar a apunyalar amb arma blanca el seu company de pis, que està greu, i la parella d'aquest, que té ferides més lleus. El tercer inquilí, alertat pels crits, s'hi va acostar i també va quedar ferit lleu. Després l'agressor es va autolesionar i es va llançar pel balcó. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i no descarten cap hipòtesi.
0: I encara algun apunt més abans d'arribar a la cultura i als esports. Els emissaris de Donald Trump han portat a Kiev i a Moscou una versió actualitzada del seu pla de pau.
1: Els Estats Units volen reactivar les converses trilaterals per posar fi a la guerra d'Ucraïna, però ni Vladimir Putin ni Volodymyr Zelensky han donat senyals d'estar disposats a cedir.
0: I als Estats Units, almenys 5 persones han mort després que un avió de càrrega d'Amazon ha sortit de la pista d'aterratge a l'aeroport de Miami i ha impactat contra diversos vehicles.
4: A l'accident també han resultat ferides 5 persones, 3 d'elles crítiques. L'aparell, un Boeing 767 procedent de Puerto Rico, ha sobrepassat el final de la pista i s'ha encendiat després de xocar, fet que ha provocat una densa columna de fum negre. El cap dels bombers, Raij Jadalal, destacava la complexitat de l'operatiu.
14: L'avió ha destruït diversos vehicles i diverses víctimes han quedat atrapades al seu interior. A més, hi ha hagut un incendi mecànic molt complex i hem hagut de rescatar el pilot i el copilot que han quedat atrapats en l'accident aeri.
4: L'accident ha obligat a interrompre parcialment l'activitat de l'aeroport, que acumula mig milers de vols amb retards i més d'un centenar de cancel·lacions. Les autoritats federals han obert una investigació per aclarir les causes dels fets.
0: I després d'un cap de setmana marcat per una calorada de rècord, avui hi ha una 80 de municipis en el nivell màxim de risc d'incendi, sobretot de Ponent i de les Terres de l'Ebre.
1: A més, els agents rurals mantenen la prohibició d'accedir als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig, Tossos a la Noguera, per precaució.
0: Avui en parlarem també a partir de 9:15 al matí de Catalunya Ràdio, d'aquest perill d'incendis i també de les futures inundacions que hi puguin haver. Ho farem amb David Saurí, professor de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
4: Molt bon dia.
0: La primera.

0: Els catarres Sopa de Cabra, els Tiets i Buos actuaran al Palau Sant Jordi de Barcelona. Serà el 23 de desembre per celebrar el punt final a la commemoració dels 120 anys d'història del RAC. Les entrades es posaran a la venda dijous a les 12 del migdia.
1: La segona.
0: Oasis podria tornar a actuar a Barcelona, segons la premsa anglesa. No està confirmat per ells, però The Sun assegura que preparen gira pel 2027 amb 23 concerts al Regne Unit, una residència a Las Vegas i una gira europea amb parada a l'estadi olímpic Lluís Companys. Aquest cap de setmana, els germans Gallagher han presentat el seu documental al Festival de Venècia.
1: I la tercera?

0: I polèmica aquest cap de setmana per aquesta cançó dels Tiets, després que el partit de Vox a Sabadell l'hagi utilitzat per un vídeo promocional durant un dels actes de la Festa Major. Al vídeo s'hi veuen els dos regidors de Vox durant la cercavila. Els músics del Maresme han demanat que no utilitzin la seva música per fer vídeos com aquest.
1: I els esports, Robert Prats?
2: El Barça, que exhibeix el seu potencial amb un 0-5 al camp del València. Pedri, Fermín, Rafinha, dos gols de Lamine, donen el lideratge en solitari del Barça a la Lliga. L'Espanyol empata 1 al temps afegit contra el Sevilla. El Barça perd la final de la Supercopa de Futbol Sala, 5-4 davant el Murcia, i Toni Bou guanya el seu 40è Mundial de Trial. Un aficionat de l'Europa detingut per la policia per portar una estelada al camp de l'Alcorcón.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui, que és dilluns 7 de setembre del 2026, i en les últimes hores a Catalunya ha nascut el Joan, amb 4 quilos 150 grams a l'Hospital Universitari de Vic, i la Clara, amb 3 quilos a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, avui sembla que ja baixarà lleugerament la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, costa de creure aquesta hora perquè encara tenim valors altíssims, sí, sí. Però avui en general baixarà de 1 a 3 graus la temperatura respecte a la que vam tenir. Ahir vam tenir valors extrems, per tant aquesta baixada de moment és una baixada moderada. En aquests moments, però, tenim 23 graus ja a Figueres a aquesta hora, 25 a Tàrrega, a Ulldemolins, n'hi ha 26 al Priorat, o a Margalef, també la mateixa comarca, 28, a la ciutat de Barcelona, 26. Avui les màximes més altes quedaran de 34 a 38 graus, per tant, en principi, ja n'hauríem d'arribar als 40 graus com sí que ha passat aquest cap de setmana. Amb sol, algun ruixat de tarda molt puntual al voltant del Pirineu, poca cosa. Demà sí que aquests ruixats ja seran una mica més freqüents a la tarda i probablement es connectaran amb les tempestes que ja arribaran la nit de dimarts a dimecres i durant el dimecres, que s'espera que siguin fortes i faran baixar la temperatura de cop arreu de Catalunya.
1: Fortes què vol dir, Eloi?
4: Fortes vol dir que els models ens estan marcant en alguns llocs més de 50 litres per metre quadrat. Llavors hem d'esperar a veure exactament en quin moment del dia acaben aquestes tempestes, en quines circumstàncies, suposo que demà podrem donar més detalls per veure si realment aquestes tempestes poden tenir doncs, caràcter d'aiguat. Però fa la pinta que en alguns llocs de Catalunya sí que es pot registrar algun fenomen d'aquest tipus, especialment a prop de la costa i prelitoral, que és on tenim aquesta situació més delicada a causa doncs, de la temperatura extrema del mar, que arriba als 28 graus.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
5: A 2:15, Ricard Ostrell entrevista el president Salvador Illa des del Palau de la Generalitat, una ja tradicional entrevista institucional que s'emet conjuntament per TV3.
6: A 9:15 analitzarem l'onada de l'extrema dreta a Europa arran de la victòria d'Alternativa per Alemanya ahir a les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt. En parlarem amb el nostre corresponsal a Alemanya, Jordi Regàs, i la periodista Gemma Casadevall.
5: A 10:45 abordarem el risc d'incendis i d'inundacions amb el meteoròleg de 3CAT, Eloi Cordomí, i el professor de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, David Saurí.
6: A 11:00, entrevista Francesc Soler, autor del llibre Els assassins guapos. I a 11:45 farem àgora esportiva per comentar la maneta del Barça davant del València.
5: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: 9 minuts seran 6:45 del matí. I aquesta hora activem el satèl·lit amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Des de Washington, Oriol Serra, good morning.
7: Good morning, Ricard.
1: A Brussel·les hi tenim el Bruno Fortea, bonjour.
8: Bonjour, Ricard.
1: A Moscou, Cristina Solías, priviet, bon dia.
9: Priviet.
1: I a Madrid saludem Dani Sainz-Eaja, bon dia.
10: Bon dia, Ricard.
1: Comencem per tu, Oriol. Els Estats Units estan acabant de gaudir d'un cap de setmana llarg, coincidint també amb el Dia del Treball, i els milions de nord-americans que s'han posat a la carretera estan patint els preus rècord del combustible.
7: Sí, el cap de setmana o quan s'escau el pont del Dia del Treball és un dels moments de l'any en què les carreteres dels Estats Units s'omplen més i s'ha convertit en una referència pel que fa als preus del combustible. En comparació a fa un any, la benzina s'ha encarit un 29% i ja es paga per damunt dels 4 dòlars de mitjana per galó, és a dir, més d'un dòlar i 10 cèntims al litre. Això ja ha convertit aquest pont del treball en el més car a les benzineres nord-americanes. Sens dubte, un disgust enorme pels ciutadans d'aquest país.
1: I parlant de carreteres, a Bèlgica tenen un problema ara amb les càmeres de seguretat que hi ha al carrer i amb les càmeres dels radars de carretera. A la capital, Bruno, s'han adonat que n'hi ha moltes que estan sense servei.
8: Sí, a la regió de Brussel·les, una de cada quatre càmeres de videovigilància directament no funciona. I això complica les investigacions de la policia, coincidint amb un context d'alarma a la capital belga que viu una onada de tirotejos i baralles entre bandes de narcotraficants. A més, la situació tampoc millora amb les càmeres de trànsit ni amb els radars. En la meitat dels casos, la qualitat de les fotos és tan dolenta que no s'hi pot ni llegir la matrícula dels cotxes i, per tant, és impossible multar-los. El govern belga ha posat fil a l'agulla per mirar de canviar les càmeres.
1: I a Rússia han començat també a multar els negocis que tenen els rètols en anglès. El Kremlin, Cristina, ha aprovat una llei per promoure la defensa de la llengua russa.
9: Sí, el propietari de la cafeteria Buffalo, en una regió de l'extrem orient, ha rebut una sanció per no haver traduït el cartell del seu establiment. És només un exemple dels molts empresaris que estan patint les conseqüències de l'última llei que obliga que, com a mínim, el nom del local estigui en rus. D'aquesta manera, les autoritats continuen la seva croada contra l'hegemonia de l'anglès en la publicitat i també de l'alfabet llatí. Fins i tot, el candidat de Putin a Moscou a les properes eleccions ha dit que aquesta és la millor llei que ha aprovat el seu partit darrerament.
1: I a Madrid creix el malestar dels veïns i aficionats de Vallecas perquè el Rayo Dani encara no pot jugar al seu estadi.
10: El Rayo ha hagut de jugar dues jornades com a local a Leganés, lluny del seu estadi. La Comunitat de Madrid el manté tancat per falta de manteniment, però el club acusa el govern d'Ayuso de mala fe. L'afició està farta i dissabte van deixar la graderia buida per manifestar-se contra el president del club, Raúl Martín Presa.
11: Ya no solo es el primer equipo ni el estadio, es la cantera, es el femenino, tiene todo abandonado.
10: I és que la voluntat del president és fer un nou estadi fora de Vallecas, un barri amb identitat pròpia i molt lligat al seu equip de futbol.
1: Així tenim el món a aquesta hora, quan falten 6 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
12: Amb Viatges al Corte Inglés, la gent gran té una altra manera de viatjar. Reserva ara el teu creuer MSC pel Mediterrani, les Canàries o el Carib amb begudes incloses i fins a un 10% de descompte. Consulta'n les condicions.
1: I divendres, atenció perquè farà 25 anys ja dels atemptats de l'11 de setembre. Avui recordem la pota catalana d'aquells atacs. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia. Els atemptats de l'11S es van preparar en molt bona mesura a la zona de Tarragona, a Cambrils, en principi. Va ser en una reunió entre dos dels noms claus d'aquells atemptats de l'11 de setembre. D'una banda, Ramzi Binalship, un dels coordinadors. De l'altra, Mohamed Atta, considerat cap operatiu dels pilots suïcides i, de fet, l'home que portava el primer avió que es va estavellar a les Torres Bessones.
13: Nobody moves. Everything will be okay. If you try to make any move...
2: Aquesta és la veu de Mohamed Atta quan va segrestar l'avió, adreçant-se a la tripulació i als passatgers. Ell i Binalship, com dèiem, s'havien conegut a Alemanya. I allà, a Alemanya, es van reunir diverses vegades, també a l'Afganistan. Ara bé, dos mesos abans dels atacs, van acordar trobar-se a Espanya perquè deien que els hi feia por que els detectessin si es tornaven a reunir a Alemanya perquè ja es veien vigilats. Així ho veu demostrat l'informe de la Comissió d'Investigació de l'11 de setembre.
14: The Commission on Terrorist Attacks in the United States. I'm honored and...
2: Segons aquell informe de la comissió, Mohamed Atta va volar a Madrid i des d'allà va agafar un cotxe fins a Reus. Ramzi Binalship va volar directament des d'Hamburg i fins a Reus. Consten reserves en diversos hotels de la zona i el mateix Binalship, que està tancat a Guantánamo, ha explicat que allà van concretar quins terroristes atacarien cada objectiu, atacaria cada objectiu. Els pilots ja estaven als Estats Units. Mohamed Atta va plantejar un atac a una instal·lació nuclear, però es va descartar perquè els altres pilots no ho veien massa fàcil i, sobretot, aquesta opció no tenia l'aprovació de la cúpula d'Al-Qaeda. En aquesta reunió a la zona de Tarragona, Ramzi Binalship va transmetre a Mohamed Atta que Osama Bin Laden volia que l'atac fos com més aviat millor. Un dubte és si hi havia més gent en aquella trobada. S'ha especulat que podria ser Marwan al-Chehi, que va ser qui va pilotar el segon avió de les Torres Bessones. La Comissió d'Investigació de l'11S no veu demostrat que Marwan al-Chehi fos a Tarragona. No hi ha cap document que digui que va ser en hotels de la zona, però hi ha un informe de la Guàrdia Civil que diu que el van reconèixer treballadors de Port Aventura. Aquells dies, algú que encaixa amb la seva descripció hauria demanat informació sobre les atraccions de Port Aventura al Departament d'Atenció al Client, dient textualment, busco emocions fortes.
15: Vine a Abacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el val escolar i ja és teva. Només a Abacus.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I arribarem al punt de 2:45 parlant d'esports. El Barça és líder en solitari de la Lliga després de l'exhibició d'ahir al camp del València amb un 0-5.
1: Els blaugrana van demostrar un potencial total, tant físic com de joc i de control del partit. Van passar per sobre del València, 2 gols de Lamine, un de Rafinha, un de Fermín i un de Pedri, situen el Barça al capdavant de la Lliga. Gabriel Jesús va debutar quan faltaven 10 minuts pel final. Hansi Flick.
2: Jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte. Hem fet un partit fantàstic.
1: Eric García es va tornar a fracturar el nas en una topada amb Rodri. L'Espanyol va empatar 1 amb el Sevilla amb un gol de Marcos Fernández al temps afegit. Brian Zaragoza va debutar amb l'equip blanc i blau. També a primera, a la Vés 5, Osasuna 2, Màlaga 0, Llevant 0. Avui es juguen el Getafe Celta i l'Elx Real Societat. A segona, el Sabadell rep el Córdoba a 8:45.
0: Nou incident per portar una estelada en un camp de futbol.
1: L'Europa va emetre un comunicat ahir en què diu que un dels seus aficionats va ser colpejat per la Policia Nacional després de mostrar una estelada en el partit de primera ref entre l'Alcorcón i l'Europa. A més, el seguidor va ser obligat a dir que era espanyol. Joan Torres és un dels aficionats de l'Europa que van veure l'agressió.
3: Entre l'estelada i tal, i han dit de què país eres, Catalunya, i ara ens l'han agafat al coll ja d'una manera molt agressiva i tal, i han dit, esto es España y tal, un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després pel que m'estic parlant, que és perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que es volguessin.
0: Toni Bou també guanya per 40a vegada el Mundial de Trial.
1: Amb la seva victòria als Països Baixos, el pilot de Piera ha guanyat tots els Mundials des del 2007. El Barça també, que perd la final de la Supercopa de Futbol Sala davant el Pozo de Múrcia per 5-4.
0: En punt 2:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Masquefa, a l'Anoia, a les 7 i 25 minuts.
4: I es pondrà a les 8 i 16 minuts del vespre.
0: I temperatures a aquesta hora?
5: A Banyoles 21 graus, a Alguaire 23 i a Horta de Sant Joan 24.
0: Pel que fa al temps, avui s'espera que baixi entre 1 i 3 graus la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, sí. Fins i tot en alguns llocs del sud i de la Catalunya central, on ahir van tenir més de 40 graus, podria baixar fins a 4 o 5 graus. En tot cas, avui farà sol, encara molta calor. Dimecres, coincidint amb l'arribada de tempestes, sí que baixaran de manera més contundent.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí? Maria Fernández Noguera.
6: Doncs pel que fa al trànsit, comencem a veure intensitat a les rondes de Barcelona, en especial a la ronda litoral, i pel que fa al transport públic ja veiem també alguns retards, com per exemple el del tren de l'R15 que ha sortit de Reus cap a Barcelona.
0: Tot això avui, que és dilluns, 7 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Salvador Illa.
7: El president de la Generalitat serà als micròfons del matí de Catalunya Ràdio la setmana de la Diada i just el dia abans que comenci el curs escolar. És la ja tradicional entrevista institucional en emissió conjunta amb TV3 des del Palau de la Generalitat. Serà a partir de 8:45.
0: El segon, Alternativa per Alemanya.
8: L'extrema dreta ha arrasat a les eleccions que s'han fet a Saxònia-Anhalt, frega la majoria absoluta i per primer cop opta a governar un estat federal alemany des de la fi de la Segona Guerra Mundial. Els democristians del canceller Friedrich Merz es desplomen i passen de 40 a 16 diputats.
0: El tercer nom del dia, Pedro Sánchez.
7: El president del govern espanyol reuneix avui diputats i senadors socialistes per fixar les prioritats al darrer tram de legislatura enmig de la crisi de Ceuta i quan es reprèn la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra.
0: Atenció al quart, incendis.
8: Una 80 de municipis tenen avui el nivell màxim del Pla Alfa per risc extrem i més de 200 localitats estan també en nivell molt alt de perill de foc. Tot i que la previsió millora lleugerament, es mantindran les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Montroig, dos espais naturals de la Noguera.
0: I el cinquè, Amazon.
7: És una de les imatges que ens deixa la matinada. Almenys 5 persones han mort quan un avió de càrrega d'aquesta companyia ha sortit de la pista d'aterratge a Miami i ha impactat contra diversos vehicles.
0: Parlant de la matinada, què ens deixa a més Brussel·les, Frederic?
9: Doncs que la presidenta de la Comissió Europea avui presentarà un augment de les inversions de la Unió a Groenlàndia, a més d'un reforç dels lligams polítics amb el govern de l'illa. Ursula von der Leyen és des d'ahir a Groenlàndia en una visita que s'ha interpretat com a mostra de suport davant dels intents anexionistes de Donald Trump.
0: I amb què se'n va dormir als Estats Units?
9: L'actor i director Rob Reiner ha obtingut a títol pòstum un Emmy a millor actor convidat en una sèrie de comèdia per la seva participació a The Bear. La gala dels premis Emmy és la setmana que ve, però aquest guardó s'ha conegut aquesta nit. Recordem que Rob Reiner va morir assassinat suposadament pel seu fill.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
9: Amb un temporal, el nombre de víctimes per les esllavissades al cap de setmana és de 4 persones mortes, 10 persones més estan desaparegudes, segons l'últim balanç que hem conegut fa ben pocs minuts de l'agència estatal Xinhua.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui centrada sobretot en les eleccions a Alemanya en totes les portades del dia.
10: Sí, i amb la paraula ultra a tot arreu, Ricard, el periòdico titula Avenç Ultra Alemanya. La Vanguardia explica que els ultras arrasen a Saxonienhalt i deixen en situació crítica Merz, i el diari Ara coincideix amb el verb arrasar, però afegeix que aquests resultats sacsegen Alemanya. La premsa de Madrid també se'n fa ressò, amb El País, que també parla d'un triomf arrasador, i El Mundo, de fuetada de la ultradreta. A les portades de tots els diaris, per cert, menys a La Vanguardia, hi veiem el candidat Ulrich Siegmund, el jove que ha pilotat aquesta victòria històrica de l'extrema dreta a Alemanya. Se'l veu celebrant la victòria acompanyat del seu equip. També avui, per cert, en portada la crisi de Ceuta, El País titula que el 90% dels espanyols culpen al Marroc, això en un dia de ressaca blaugrana. La Vanguardia parla de golejada coral, l'Ara de maneta per acomiadar més talla, i El País diu que el Barça lidera la Lliga en solitari.
0: Com d'ull també a la premsa comarcal, Ara García.
11: Les piscines municipals de Lleida van acomiadar aquest diumenge la temporada de bany en un dia en què la ciutat va superar els 40 graus de temperatura. Llegim al Segre que els usuaris reclamen més dies d'obertura per la calor. El diari recorda, però, que aquest estiu les 6 piscines municipals de la ciutat han estat obertes des del 12 de juny i han tingut ja un horari ampliat. El diari de Girona publica que Girona és la província catalana amb la taxa més alta de mortalitat per sobredosi. Segons les dades més recents del Departament de Salut, el 2024 a les comarques gironines es van registrar 39 defuncions, una xifra que equival a 5,4 morts per cada 100.000 habitants. I a Tarragona, un jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tombat el recurs d'un advocat de Reus en un cas de conflicte laboral a l'Ajuntament de Cambrils perquè el text estava fet amb ChatGPT. Segons el jutge, el recurs és reiteratiu, confús i dispers, cosa que evidencia l'ús d'intel·ligència artificial.
0: I pel que fa als esports, què destaquem avui? Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia, que aquest Barça s'exhibeix amb un 0-5 al camp del València. Pedri, Fermín, Rafinha i dos gols de Lamine donen el lideratge en solitari del Barça a la Lliga. L'Espanyol empata 1 al temps afegit contra el Sevilla. El Barça que perd la final de la Supercopa de Futbol Sala, 5-4 davant el Pozo de Múrcia. I Toni Bou, que guanya el seu 40è Mundial de Trial. Un aficionat de l'Europa detingut per la policia per portar una estelada al camp de l'Alcorcón.
0: Ara passen 5 minuts de 6:45 del matí. De seguida t'ampliarem què està passant amb la redacció del matí i també amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans, avui amb Bernat Adéu comencem el compte enrere per les midterms. Són les eleccions de mig mandat dels Estats Units que poden marcar el futur de Donald Trump. Cada dia donarem claus per entendre com està el país nord-americà i amb l'anàlisi ho farem de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
12: Good morning, Catalunya. A falta de 2 mesos per les midterms als Estats Units, hi ha una sola cosa amb la qual estan d'acord tots els americans, inclosos demòcrates, republicans i Donald Trump. I és que aquestes eleccions, bàsicament, van de Donald Trump. Aquest dimecres, el president ha convocat una convenció republicana a Dallas per exhibir-se, com de costum. Una reunió a la que, segons informa el Digital Politico, de 70 alts càrrecs del seu partit, fins a 45 no s'hi voldran ni deixar veure. El president no passa pel millor moment, no només perquè tingui un 38% d'aprovació entre els ciutadans, sinó perquè cada dia li és més difícil d'explicar per què el seu país està en guerra amb l'Iran. Això preludiaria una victòria còmoda pels demòcrates, però no cal córrer, perquè l'esquerra yanqui està fortament dividida entre la tendència de les estrelles emergents del socialisme com Zoran Mamdani i els candidats amb més perfil centrista. Encara queden molts dies i Trump ja ha demostrat que pot ressorgir de les cendres.
13: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
14: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
7: 6:45 del matí.
16: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
7: Catalunya es desperta amb la mirada posada a Alemanya, on l'extrema dreta ha arrasat a les eleccions que s'han fet a Saxònia-Anhalt.
8: L'alternativa per a Alemanya frega la majoria absoluta i per primer cop des de la fi de la Segona Guerra Mundial els ultres opten a governar un estat federal alemany. Això és el que deia el guanyador de les eleccions, Ulrich Siegmund, disposat a governar si no els fan cordó sanitari.
17: El 45% dels vots és un senyal fantàstic. Esclar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, esclar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estendrem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
8: Els democristians del canceller de Friedrich Merz s'han desplomat a les urnes i passen de 40 a 16 diputats.
7: Això avui que a partir de 8:45 la ja tradicional entrevista institucional al president de la Generalitat en emissió conjunta amb TV3 des del Palau de la Generalitat.
8: Salvador Illa s'asseu als micròfons de la Ràdio Nacional de Catalunya la setmana de la Diada, just abans que comenci el curs en vaga a les escoles. Arriba aquesta entrevista just després de reunir-se amb Zelensky i que el nou finançament hagi fet un pas més. Mentrestant, Junts per Catalunya, el primer grup de l'oposició al Parlament, arrenca el curs polític al Berguedà amb una reunió de 2 dies dels seus diputats. Un curs, en aquest cas, marcat per la competència electoral amb Aliança Catalana a les municipals del maig, però que confien que el mal possible retorn de Puigdemont a la tardor sigui un revulsiu.
7: I per frenar l'extrema dreta, entitats de Ciutat Vella Barcelona criden a mobilitzar-se al fossar de les Moreres contra la presència d'Aliança Catalana a la vigília de l'11 de setembre.
8: El partit de Sílvia Orriols ha mobilitzat 8 autocars que arribaran a Barcelona. Diversos col·lectius independentistes i d'esquerres han convocat contramanifestacions. La portaveu de la campanya Fora Racistes de Ciutat Vella crida no normalitzar l'extrema dreta i les seves idees.
18: Menys encara el fossar de les Moreres, un espai tan històricament significat per la lluita pels drets i les llibertats nacionals, i ens trobaran plantant cara. És imprescindible que en el moment en el que ens trobem puguem generar un gran mur defensiu contra els atacs cap als drets i les llibertats polítiques de la classe treballadora.
7: A Madrid, Pedro Sánchez reuneix aquest matí els diputats i senadors socialistes amb la intenció d'exhibir unitat interna.
8: Ho fa enmig de la tempesta política de Ceuta i la represa del curs judicial amb les investigacions dels casos de l'expresident Zapatero i Leire Díaz. Entre avui i demà declaren com a investigats els 2 directius de Plus Ultra que impliquen Zapatero en el cobrament de comissions.
7: I a Ceuta la policia va desallotjar ahir centenars de migrants que vivien en un assentament de barraques al polígon industrial del Tarajal, als afores de la ciutat i molt a prop de la frontera amb el Marroc.
8: Joves, famílies amb infants i altres persones en situació de vulnerabilitat van haver d'abandonar el campament arran de la intervenció policial.
19: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
8: Mentrestant, mig miler de persones es van tornar a manifestar per reclamar la sortida dels migrants i més seguretat per als infants, i la Guàrdia Civil va detenir 21 migrants acusats d'haver llançat pedres contra agents del cos i contra una patrulla.
7: 5:45 del matí. Avui fa exactament 2 mesos d'això.
20: A banda dels incendis, en surt a Barcelona aquest matí amb un esvoranc de 8 metres al Putxet.
7: L'esvoranc per les obres de l'L9 del metro de Barcelona que va obligar a desallotjar 8 finques del barri de Sant Gervasi i la Bona Nova.
8: Un forat que va aparèixer molt a prop de l'estació del Putxet entre els edificis del carrer Rubinstein i el carrer Teodora a la Madrid. L'esvoranc, que va ser de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat, encara manté 18 famílies sense poder tornar a casa fins al gener. Entre elles la de la Miren, que psicològicament està molt cansada.
21: Amb aquest patiment, amb uns allotjaments que no són adequats, ja no són sostenibles en el temps. No es pot sostenir viure d'aquesta manera en un hotel. No es pot tenir una família separada amb 2 habitacions.
8: Les feines de consolidació del terreny haurien d'estar acabades a finals d'any.
7: La vigília de l'arrencada del curs, amb convocatòria de vaga dels docents inclosa, les organitzacions de consumidors alerten
8: que a Catalunya costa uns 3.000 euros per alumne i curs.
7: Maria Núria Rebetlle.
22: És per això que el president de FACO a Catalunya, Gerard Hernández, en una entrevista a 3CAT Info, remarca que hi ha certs abusos. Per exemple, diu que és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes escoles.
23: Doncs el renovar o adquirir el material a través de les seves escoles, cosa que no és legal, i aquí doncs haver donat molts abusos i fa que s'incrementi a vegades innecessàriament aquest cost.
22: Una de les prestacions que costen més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins a 97 euros al mes. Des de les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya retreuen al govern que no ho subvencioni. Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid, on el cost de l'entrada al nou curs és més alt. Maria Núria Rebetlle, pel matí de Catalunya Ràdio.
7: I ni la patronal ni els sindicats tenen constància de cap empresa catalana que pagui la congelació d'òvuls a les seves treballadores.
8: La petició de les futbolistes de la selecció espanyola de la Federació ha obert un debat que aquí encara no ha arribat al mercat laboral.
7: Núria Har.
24: A l'estranger hi ha multinacionals com Amazon, Meta, Apple o Microsoft que sí que paguen la congelació d'òvuls a les seves directives. A la Pompeu Fabra han començat a estudiar un fenomen que, segons la catedràtica d'Economia Libertat González, podria acabar arribant aquí.
25: Sí, jo crec que sí, en la medida en què
2: en que los trabajadores lo valoren, las empresas lo ofrecerán.
24: Comissions Obreres respecten la decisió de les futbolistes espanyoles, però denuncien que es tracta d'una mesura empresarial i no pas feminista.
3: La Federació de Futbol, precisament, té una credibilitat feminista una mica dubtosa, eh? Després del pató no consentit de Luis Rubiales a Jenny Hermoso.
24: Les expertes lamenten que no s'abordi el debat real de conciliació o condicions laborals. Des de Barcelona, Núria Har per al Matí de Catalunya Ràdio.
7: I la crònica cultural avui la comencem a Venècia, on Robert Pattinson hi ha estrenat el thriller psicològic Primetime.
4: I'm Chris Hansen with Dateline NBC, and we're doing a story on...
5: Pattinson interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show nord-americà de fa dues dècades que caçava depredadors sexuals en directe. Aquest és el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim, reconegut fins ara per uns documentals trencadors que desdibuixen creativament les fronteres entre realitat i ficció.
7: Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
6: La primera incursió d'Oppenheim en la ficció recrea amb molta versemblança la figura del reporter d'investigació Chris Hansen quan presentava a l'NBC l'exitós espai televisiu To Catch a Predator. El programa organitzava operacions de recerca de depredadors sexuals d'internet que culminaven amb la seva detenció en directe i el lliurament a la policia. Chris Pattinson explica com van enfocar narrativament aquesta història que connecta abusos sexuals i ètica periodística.
25: El Nancy i jo estàvem treballant en el projecte d'un documental, però de cop vam viure un d'aquells moments elèctrics quan vam pensar, per què no en fem una pel·lícula? Crec que ell fa servir la paraula fanta... Com era? Docufantasia? I vam pensar que això sí que s'ajustava al film.
6: Des de Venècia, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
7: I aquí bones notícies, perquè Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil.
5: El local que va quedar buit al juny, quan va tancar l'emblemàtica llibreria El Genet Blau, reobrirà a l'octubre com a llibreria Quatre Contes. Aquesta serà la pota literària del projecte cultural de la lleidatana Roser Guasch.
7: Lleida, Estela Bosoms.
26: Relleu entre dues dones. Merche París el passa a Roser Guasch, integradora social, actriu, contacontes i propietària d'una petita editorial que vol mantenir l'essència del Genet Blau i sumar-hi la seva empremta. Destaca que la llibreria Quatre Contes seguirà sent un espai literari ple de vida per als infants i farà una aposta encara més decidida pel públic juvenil.
27: L'aposta és aconseguir que la gent jove també se'l senti seu, no? Que poder continuar el relleu, que no arriba als 12 i sembla que acabe, que puguin continuar. Intentarem crear un espai acollidor per als joves.
26: La previsió és obrir portes l'1 d'octubre amb una agenda que ja inclou presentacions de llibres, lectura de contes i clubs de lectura per als més petits. Des de Lleida, Estela Bosoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
7: I la temporada de TV3 arrenca avui amb la tornada dels seus programes habituals. Tornen el Tot es mou i la selva.
5: Elena García Melero continua al capdavant del magazín de mig matí des de les 11 fins a les 2 del migdia.
28: Aquesta temporada hem fitxat a la Pilarín Vallès, que ens parlarà d'aquelles qüestions que ens inquieten a nivell personal i familiar i també d'efemèrides. L'altre pilar, l'Eire, a banda de les qüestions dels Royals, comptarà amb un espai dedicat als animals i el farà amb el seu estimat gosset Brody. I, per cert, abordarem també moltes qüestions sobre consum amb l'advocat Rubén Guilanyà, que resoldrà dubtes i preguntes.
5: També hi haurà espai per al glamour i les noves tendències amb la Joana Bonet i els millors cuiners del país faran les seves receptes. Passat un quart de sis de la tarda, Xavier Grasset es posa de nou al capdavant de la selva.
29: Com veu l'actualitat el seu dietari, la Roser Capdevila, l'il·lustradora? Quins cromos té el seu àlbum d'actualitat, l'Albert Tom? Com cuina de manera d'urgència Fermí Fernández? Tot això i molt més aquesta tarda i cada dia durant aquesta temporada d'Odissea a la selva. A partir de dos quarts de sis, us esperem.
7: Passa un minut de 3:45 del matí. Pel que fa al temps avui, sembla que tindrem una lleugera baixada de la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
30: Bon dia. Sí, encara no es nota aquesta hora perquè tenim valors molt alts, no només a la costa, sinó també a l'interior. Per exemple, 25 graus ja hi ha a Terrassa, 25 a Falset, 25 a Tàrrega. Sí que ha refrescat una mica Vic amb 17 graus o 14 graus a Viella. Avui serà un dia sol, hi ha 4 núvols baixos ara mateix, sobretot al nord de la Costa Brava. La tarda podrien créixer algunes nuvolades del Pirineu, no és impossible que deixin algun petit ruixat. I avui el més important és aquesta baixada, 1 a 3 graus de la temperatura. Ja no tindrem aquests valors de més de 40 graus que ells van registrar. Avui els més alts quedaran al voltant dels 38. Demà, més ruixadets de tarda al Pirineu i probablement la nit de dimarts a dimecres ja començaran les tempestes fortes a l'espera de la baixada important de la temperatura que tindrem dimecres.
7: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
0: Doncs pel que fa al trànsit, la P7 està tallada en sentit sud a l'altura de l'Aldea Camarles per un accident, i a l'àrea de Barcelona circulació amb retencions a les rondes, especialment en sentit Llobregat, i a la C58 en tots dos sentits. Pel que fa al transport públic, ja veiem alguns retards, per exemple, el del tren de l'R15 que ha sortit de Reus a primera hora i que té previst arribar a Sants 10 minuts més tard del previst. També 20 minuts de retard en el tren de l'RL4 que està anant de Manresa cap a Lleida.
1: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
9: Avui hem rebut el missatge d'Angelina Letxa. És veïna de Badalona i forma part del col·lectiu Badalona Acull. Vol manifestar el seu rebuig al tractament que considera que estan fent de la situació a Ceuta algunes forces polítiques i també alguns mitjans de comunicació.
10: No es tracta de cap invasió, sinó que és una crisi humanitària de gran envergadura, provocada per interessos geoestratègics i polítics, en la que s'utilitza les persones més dèbils com a bala, vergonyosament.
9: L'Angelina demana garantir l'atenció i els drets de les persones que van creuar la frontera i lamenta que des de diferents municipis s'hagin impulsat mobilitzacions contra elles, mentre tampoc se'ls ofereix una atenció digna quan arriben a pobles i ciutats de Catalunya.
1: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
5: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses d'Europa van tancar divendres vestides de verd gràcies al fet que la dada d'ocupació dels Estats Units va ser millor del que els inversors esperaven. L'IBEX ha sumat un 0,25% fins als 20.050 punts. A Wall Street, en canvi, aquesta notícia va ser un gerro d'aigua freda, ja que eleva les opcions d'una pujada de tipus d'interès per part de la Reserva Federal. El Dow Jones va caure un 0,5% i el Nasdaq un 0,30%. Pel que fa als mercats oberts a aquesta hora, aquest matí el Nikkei de Tòquio creix prop d'un 2% i el Hang Seng de Hong Kong perd més d'un 1%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
11: Aquesta tornada de vacances tria omplir el carro amb Lidl i estalvia't més de 20 euros. Ara amb Lidl Plus, 6 búrguers de pollastre a 3,09 i estalvia't un 17%. I 2 porcions de salmó fresc premiat a 5,99 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
12: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
13: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
12: Consulta el programa barcelona.cat / la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: De pujar al sisè pis a visitar la sisena meravella, només hi ha un vol. Descobreix Llatinoamèrica des de 258 euros per trajecte volant amb Iberia. Reserva i consulta les condicions de viatges al Corte Inglés abans del 23 de setembre.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
7: 10 minuts i les 7 del matí, que sort us expliquem què serà notícia arreu del país. Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
16: Hola, bon dia.
7: A les comarques de Girona, Núria Pereira, bon dia.
17: Bon dia.
7: I a Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
31: Hola, bon dia.
7: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
32: Què tal, bon dia.
7: Arrenquem a les comarques de Lleida. Avui comencen treballs per rehabilitar el ferm a la 2, al Pla d'Urgell, Pere Joan.
16: Sí, en concret, el seu pas per Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés. Per dur a terme les obres, a partir de les 7 del matí es tallaran el trànsit les vies laterals de la 2 entre els quilòmetres 484 i 487. Els treballs es prolongaran fins al 16 de setembre, a excepció de l'11, amb motiu de la Diada. El trànsit es desviarà a través d'itineraris alternatius. L'actuació s'inclou en el programa de conservació de carreteres que les comarques de Lleida ha invertit ja des del 2018 més de 200 milions d'euros.
7: Gràcies, Pere Joan. Al nord del país, Girona posa fil a l'agulla en la neteja dels embornals, pensant en les fortes pluges i també les plagues, Núria.
17: Doncs sí, divendres el Meteocat avisava que pot ser una tardor amb fenòmens extrems. Doncs bé, Girona netejarà aquest any 13.000 embornals i 8.000 metres lineals de reixes de la xarxa de clavegueram, perquè diu que un bon manteniment minimitza els riscos d'inundacions quan hi ha pluges intenses. També és una feina clau per garantir la salubritat de la ciutat. De moment ja s'han executat un 60% dels treballs. I aquest dilluns, per altra banda, la ciutat es desperta més silenciosa perquè ha tancat la Sala IEA, un dels últims bars de música en directe. Ho ha fet després de 12 anys funcionant.
7: Mentrestant, avui l'Ajuntament del Vendrell, al Baix Penedès, ha de donar tots els detalls sobre la reestructuració del servei de recollida selectiva de residus.
31: Sí, aquest és
7: és un dels problemes que més ha crispat la població del Vendrell aquest estiu. De fet, al matí de Catalunya Ràdio hem recollit les denúncies de molts dels veïns que es queixaven de l'acumulació de deixalles, sobretot als nuclis marítims on hi ha més segones residències i també turistes. Doncs bé, avui sentirem quins són els canvis que proposa l'Ajuntament.
30: Gràcies, Ricard. I acabem a Barcelona. Marc, avui pendents de bones notícies per a les persones sense llar.
2: Sí, Drets Socials explicarà avui la posada en marxa del nou allotjament temporal per persones en situació de sensellarisme o exclusió social a Barcelona. També avui, a Manresa, el Moviment Popular a la White i el Moviment Popular de Manresa han convocat una roda de premsa arran de l'apunyalament mortal d'un home a Manresa, això en un dia en el qual l'Ajuntament de Barcelona presentarà, atenció, el primer minibús 100% elèctric destinat al servei del bus de barri. En tindrem els detalls al llarg del matí.
30: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
30: I els esports, Robert Prat.
3: El Barça exhibeix el seu potencial amb un 0-5 al camp del València. Pedri, Fermín, Rafinha i dos gols de Lamin donen el lideratge en solitari del Barça al campionat de Lliga. L'Espanyol empata 1 al temps afegit contra el Sevilla, mentre que el Barça perd la final de la Supercopa de Futbol Sala 5-4 davant el Pozo de Múrcia. Toni Bou guanya el seu 40è Mundial de Trial. Un aficionat de l'Europa retingut i colpejat per la policia per portar una estelada al camp de l'Alcorcón.
30: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
4: Qui se'n recorda ara de Julián Álvarez? És sorprenent que després de tot l'estiu demanant un nou i que no hagi arribat, ara ens trobem amb el Barça més golejador de Flick. I més sorpreses, l'equip de la Lliga amb més mundialistes i, per tant, a priori, més jugadors cansats, el Barça, és el que ha començat la competició més en forma i amb uns jugadors que volen. Realment, les prediccions poc serveixen en el futbol. Dijous, en junta directiva, Joan Laporta va dir que aquest any l'objectiu és la Champions. Dimecres, el Barça debuta a Europa. A veure si aquesta predicció es compleix.
30: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
1: Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere, les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnesos de seguretat. 20 anys construint junts. Obramat.
8: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
18: Que l'any serien 1, 2, 3...
8: Més de 2.400 euros.
18: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana l'alvocat a 0,99 la peça...
8: I el plàtan de Canàries a 1,49 el quilo. Més info a Aldi.es. Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
19: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
30: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
20: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
30: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
21: Doncs continua aquest escorcoll, com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa...
22: Els transportistes no volen sentir a parlar...
21: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
20: Catalunya Migdia.
1: Cada dia a les dues.
30: I a partir de les tres...
1: L'espai de reflexió a la tertúlia.
23: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar
21: un dia. Si has comès una falta, has de pagar-la.
20: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández. El matí de Catalunya Ràdio.
30: Quan falten 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells, avui sobre la nova temporada de televisió.
24: Arranca la primera setmana de setembre amb un fet històric. 4, aquella cadena modernísima que fa 20 anys que va néixer i que ara és el que és, hem de parlar d'això un dia, i que és la segona marca de Mediaset, ha superat per primera vegada en audiència a Telecinco, la casa mare. Gràcies a Horizonte, quina tristor, que va fer rècord, va tindre un 8,9 de mitjana, mentre Telecinco es va quedar amb un 8,1. Allà, a Telecinco, està tot el món esperant com el manà l'estrena de Supervivientes.
30: I a la recomanació del dia, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie Com si fos ahir, coincidint amb el seu retorn.
31: Parlem de la sèrie més longeva de TV3, que avui s'estrena amb la seva desena temporada i tornarà a enfrontar els seus protagonistes a decisions vitals complexes, d'amor, de família, laborals, però sempre amb el suport dels amics, que és el motor de la sèrie des dels seus inicis. Líder en la seva franja, forma part del paisatge televisiu català i sap com continuar enganxant els seus espectadors any rere any. A partir d'avui, nous capítols de Com si fos ahir a TV3 i a 3CAT.
30: I divendres, què deien els altres, Jovany?
0: Divendres vam parlar molt dels 50 anys de la primera narració d'en Puyal en català d'un partit del Barça, però en parlàvem tant en passat d'en Puyal que en Ricard va haver de fer aquest aclariment.
5: El Quim no és mort, eh? Vull dir, el Quim Maria Puyal és ben viu, eh? Però ho dic per deixar-ho clar. Sí.
0: A la mateixa hora, els esports de la COPE presentaven així el rival de Carlos Alcaraz al US Open.
6: Su tercera ronda ante el chino Wu, que da miedo el nombre, Wu, pero bueno, pero es jugando. No.
0: I també vam sentir com diversos aficionats que esperaven els jugadors del Barça a la sortida de la ciutat esportiva confonien el nou fitxatge del Barça femení amb Rafinha.
9: Yo no soy Rafinha, yo soy una mujer.
0: A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
7: Gràcies, Joan.
20: Torna al Catalunya Nit.
10: Tornem, però amb un horari nou.
20: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit. Catalunya Nit.
10: Un informatiu en profunditat.
20: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Amb horari nou.
10: De 9 del vespre a 11 de la nit.
20: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: dia.
1: Bon dia.
2: Un moment. A veure, un moment.
3: Això és un joc, sí, perquè tu...
2: D'acord que teniu una edat ja i que us aneu fent grans i que Miguel Bosé us porta la vostra adolescència.
0: És el Miguel Bosé.
1: I tant.
2: Sí, sí. Home, Sevilla, Miguel Bosé.
1: Home, és un himne, és un himne. Pensa que tens ara tu Catalunya amb la ràdio...
2: A veure.
0: A tope.
1: Clar.
0: La guitarra i un... Li ha canviat, la veu?
1: Home, si li ha canviat. I no a millor, precisament.
2: Sí. Bueno, li ha canviat també el cervell, perquè a vegades diu algunes coses sobre les vacunes que no estan bé.
1: Bé, en tot cas, avui amb la música, evidentment, de Miguel Bosé i Sevilla. I és que tal dia com avui, un 7 de setembre, però de l'any 1958, es va inaugurar oficialment l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán, situat al barri Nervión de Sevilla. Ho van fer amb un partit amistós entre el Sevilla Futbol Club i el Real Jaén. El partit va acabar amb un empat a 3 gols. La mort sobtada del president Sánchez Pizjuán el 28 d'octubre del 1956 li va impedir fer realitat el somni de la seva vida, que van complir, això sí, els presidents que el van succeir.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. D'aquí a una hora i mitja, al matí de Catalunya Ràdio, començarem l'entrevista institucional al president de la Generalitat. Serà la tradicional ja entrevista per arrencar el curs polític, una emissió conjunta també amb TV3 des del Palau de la Generalitat, i parlarem amb el president de l'inici de la setmana de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya i també el dia abans que comenci aquest curs escolar amb temperatures elevades, fa calor, i també amb la vaga de docents anunciada des de fa setmanes. Albert Prat.
1: Salvador Illa arriba a la primera entrevista del curs polític el dia abans que els mestres tornin a desafiar

0: tornarà a posar a prova el seu múscul al carrer. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: A partir de 8:45, doncs, entrevista al president Salvador Illa. Com ara deia l'Albert, per això, un dels temes principals és aquesta vaga de mestres de demà.
2: És important canviar molt el to, no?, i les maneres, no?, l'enfocament, en tot cas, que fem.
1: I així ho deia la consellera Niubó aquest cap de setmana en una entrevista a La Vanguardia, reclamant aquest canvi de to als sindicats. Les reunions dels últims dies no han servit de gaire.
3: Aquesta vaga és un fet i nosaltres convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi aquesta vaga.
1: I els sindicats que animen a tot el personal perquè hi ha escoles que ja han dit que no faran vaga. Bé, doncs amb aquest panorama, de cara a demà, la Generalitat ha establert també uns serveis mínims d'un docent per cada 3 aules en educació infantil, primària i secundària. I en tot cas, a banda també, com dèiem, de la carpeta de la vaga, la carpeta educativa del govern passa també pel fiasco de les proves PISA, però també per la calor. Un informe de la Fundació Equitat, l'antiga Fundació Bofill, calcula que el 2030 una quarta part dels dies lectius es farà per sobre dels 27 graus i està comprovat que això baixa el rendiment escolar. I a banda d'això, de la calor, també parlarem de la factura econòmica, perquè, atenció al que costa tornar a les aules. Les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya el curs ja costa uns 3.000 euros per alumne. Maria Núria Revetlla.
4: És per això que el president de FACUA Catalunya, Gerard Hernández, en una entrevista a 3Cat Info, remarca que hi ha certs abusos. Per exemple, diu que és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes escoles.
5: Doncs el renovar o adquirir el material a través de les seves escoles, cosa que no és legal, i aquí doncs haver donat molts abusos i fa que s'incrementi a vegades innecessàriament aquest cost.
4: Una de les prestacions que costen més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins a 97 euros al mes. Des de les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya retreuen al govern que no ho subvencioni. Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid, on el cost de l'entrada al nou curs és més alt. Maria Núria Revetlla, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Parlem d'educació i de molts altres reptes que té el país, però també parlarem del que està passant a Europa i també a casa nostra amb l'extrema dreta. Frederic Vincent, bon dia.
6: Bon dia. Ara que les enquestes donen bons resultats a Aliança Catalana, també a Vox, avui mateix el diari El País publica un nou sondeig que li dona la suma de Vox i PP per primera vegada el 50% dels vots, i a Alemanya, evidentment, l'extrema dreta té opcions de governar un estat per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. Ara, de seguida, ho ampliem tot.
1: I a l'entrevista institucional amb el president Salvador Illa també parlarem d'habitatge.
7: Fins que no tingui Catalunya, com algunes ciutats i països europeus, a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
1: Així ens ho deia la consellera Paneque divendres al matí de Catalunya Ràdio. Entre les carpetes pendents que avui abordarem també hi ha la seguretat, evidentment. Ara en parlarem també àmpliament a l'informatiu del que ha passat aquestes últimes hores, del viatge que ha fet Salvador Illa a Ucraïna i també del model de finançament.
6: Que es va aprovar divendres al Consell de Política Fiscal i Financera amb el suport de Catalunya i les Canàries, a més del Ministeri d'Hisenda. Ara bé, aquí encara falten suports per l'aprovació definitiva.
1: Benvinguts a un nou matí. A partir de 8:45 del matí seguirem aquesta entrevista ja tradicional, institucional, al president Salvador Illa per Catalunya Ràdio i per TV3. Bon dia, Catalunya.
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui a l'hora del matí, per comentar aquesta entrevista, ens acompanyaran Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong.
9: Avui és dilluns 7 de setembre 2026. El dia es desperta amb 21 graus a Balaguer, 22 a Berga i 23 a Granollers. Avui farà sol a tot arreu i molta calor. Tot i això, baixarà 1, 2, 3 graus la temperatura, potser una mica més a la Catalunya central i al sud del país. A la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu, a l'espera de tempestes fortes que arribaran dimecres i de la baixada de més de 10 graus de la temperatura que també tindrem aquell dia.
10: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, un accident a l'AP7 talla un carril a l'Aldea en sentit Castelló. Un altre accident a la C25 també talla un carril a Folgueroles en sentit Lleida. A banda d'aquests dos punts, hi ha les retencions habituals a aquesta hora als accessos a Barcelona, per la Pota Nord a Santa Coloma de Gravenet, i a la C58 al Nus de la Trinitat i a Ripollet en sentit Terrassa.
1: Ens informa Eloi Cordomí i Mireia Sala. Ara són les 7:06. I repassem aquesta hora el que cal saber d'aquest dilluns 7 de setembre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Foradada. Bon dia.
11: Bon dia.
1: A raça.
12: Per primer cop des de la Segona Guerra Mundial, l'extrema dreta té opcions reals de governar Alemanya. L'alternativa per Alemanya ha arrasat a les eleccions de Saxònia-Anhalt amb el 44% dels vots.
13: S'ha quedat a les portes de la majoria absoluta i ara caldrà veure si la resta de partits apliquen o no el cordó sanitari. La clau la té el partit de l'esquerra prorrus, BSW, que s'ha mostrat diverses vegades contrari als vetos.
1: Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regal. Moragas.
11: Victoria.

0: aclaparadora de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt, que reforça la polarització del país. Alternativa per Alemanya interpreta el resultat com un encàrrec clar de formar govern. Només ho podran fer si trenquen el cordó sanitari, i aquest és l'objectiu del seu candidat, Ulrich Siegmund.
1: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estendrem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
0: La resta de formacions totes juntes podrien superar Alternativa per Alemanya. El partit d'Esquerra Populista Aliances Agabanknecht diu, però, que no vol votar cap dels candidats. Si s'abstenen, farien Siegmund primer ministre. Des de Magdeburg, Jordi Regàs pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Moment greu.
3: Primeres reaccions dels socis europeus. Per exemple, el govern francès demana no oblidar la història i admet que és un moment greu per Europa.
4: El ministre delegat d'Europa francès, Benjamin Haddad, ha escrit a les xarxes que s'ha d'escoltar amb humilitat les inquietuds i els temors de la gent i donar-hi resposta, però el nacionalisme i la xenofòbia, afegeix, mai seran la solució.
2: S'escalfa.
5: La diada i els actes que prepara l'independentisme ja són més d'una dotzena les entitats de Ciutat Vella que criden a mobilitzar-se dijous al Fossar de les Moreres contra la presència d'Aliança Catalana.
2: El partit de Sílvia Orriols enviarà 8 autocars a Barcelona. Diversos col·lectius independentistes i d'esquerres han convocat contramanifestacions. La Daniela és portaveu de la campanya Fora Racistes de Ciutat Vella.
6: Menys encara al Fossar de les Moreres, un espai tan històricament significat per la lluita pels drets i les llibertats nacionals, i ens trobaran encara. És imprescindible que en el moment en el que ens trobem puguem generar un gran mur defensiu contra els atacs cap als drets i les llibertats polítiques de la classe treballadora.
2: Crisi interna.
3: Encara sobre Aliança, el partit de Sílvia Orriols viu un cisma intern a Figueres. Ho ha avançat l'Ara. Els militants reclamen que els candidats a les eleccions municipals del mes de maig sigui Arnau Liesa.
4: Era la persona designada fins al 28 de juny, quan es va saber que mantenia una relació amb una exalumna seva de 16 anys. Aleshores, la direcció el va apartar, i en ser un municipi gran, la cúpula del partit és qui té l'última paraula sobre el cap de llista.
2: I parlarem també d'aquesta trencadissa Aliança Catalana. Cap a les 10 del matí ho farem amb el periodista de l'Ara, Xavi Tador. Polèmica Sabadell.
7: Què era això? Era això? Sempre volem massa i necessitem por.
5: Amb aquesta cançó dels Tiets, aquest cap de setmana Vox ha publicat un vídeo promocional durant un dels actes de la Festa Major utilitzant aquest tema. Els músics del Maresme han demanat textualment que no utilitzin la seva música per les seves merdes, pallassos.
2: Pallassos?
5: Sí.
2: S'enfadarà el Tortell Poltrona, aquí, perquè sí. Quina culpa té el Tortell Poltrona. Nou atac a Manresa.
8: Un grup de joves van agredir un home a qui volien atracar. Ho ha avançat el Regió 7. Els fets han passat pocs dies després de l'assassinat de la setmana passada.
2: Tres ferits.
3: Un home apunyala tres persones en un pis de Barcelona i acaba ferit crític després de llançar-se pel balcó d'un quart pis. Va passar ahir al matí a la Gran Via de les Corts Catalanes del districte de Sants Montjuïc.
4: Segons les primeres informacions, a l'immoble hi convivien tres homes, tot i que aquella nit també s'hi havia quedat la parella d'un d'ells. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i no descarten cap hipòtesi.
2: I avui també recollim un nou incident.
5: D'un aficionat amb la policia per portar una estelada. Es tracta d'un seguidor de l'Europa, al camp de l'Alcorcón. Segons explica el club en un comunicat, basant-se en el que han explicat alguns testimonis, agents de la policia van colpejar l'aficionat i l'haurien obligat a dir que era espanyol. Joan Torres, un dels aficionats que era a l'estadi.
9: I en l'estelada i tal, i han dit de què país eres, Catalunya, i ara ens l'han agafat al coll d'una altra manera molt agressiva i tal, i han dit, esto es España i tal. Un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després que és perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que es volguessin.
2: I 5 morts.
8: Com a mínim, arran d'un accident a l'aeroport de Miami, a Florida, un avió de càrrega d'Amazon ha sortit de la pista d'aterratge, ha xocat contra diversos vehicles i també hi ha 5 ferits, 2 de crítics.
3: L'aparell, un Boeing 767 procedent de Puerto Rico, ha sobrepassat el final de la pista, s'ha incendiat després de l'impacte i ha provocat una densa columna de fum negre. El cap dels bombers, Rai Jadala, destaca la complexitat de l'operatiu.
10: L'avió ha destruït diversos vehicles i diverses víctimes han quedat atrapades al seu interior. A més, hi ha hagut un incendi mecànic molt complex i hem hagut de rescatar el pilot i el copilot que han quedat atrapats en l'accident aeri.
11: No consten més casos.
4: Ni la patronal ni els sindicats tenen constància de cap empresa catalana que pagui la congelació d'òvuls a les seves treballadores. Això després de la petició de les jugadores a la Federació Espanyola de Futbol.
12: A l'estranger hi ha multinacionals com Amazon, Meta, Apple o Microsoft que sí que paguen la congelació d'òvuls a les seves directives. A la Pompeu Fabra han començat a estudiar un fenomen que, segons la catedràtica d'Economia Libertad González, podria acabar arribant aquí.
13: Sí, jo crec que sí, en la medida en què los trabajadores lo valoren, las empresas lo ofrecerán.
12: Comissions Obreres respecten la decisió de les futbolistes espanyoles, però denuncien que es tracta d'una mesura empresarial i no pas feminista.
14: La Federació de Futbol, precisament, té una credibilitat feminista una mica dubtosa, eh? Després del pato no consentit de Luis Rubiales a Jenny Hermoso.
12: Les expertes lamenten que no s'abordi el debat real de conciliació o condicions laborals. Des de Barcelona, Núria Hart per al Matí de Catalunya Ràdio.
11: I atenció, perquè s'enfonsa.
5: A part de l'enquesta El País, que diu que PP i Vox superarien el 50% dels vots, La Razón també publica un sondeig que dona a la dreta i l'extrema dreta una còmoda majoria absoluta.
2: El PSOE perdria més de 20 diputats, la suma de PP i Vox superaria de llarg els 200 diputats. Avui Pedro Sánchez reuneix els diputats i senadors socialistes per fixar les prioritats del curs polític.
11: També a Madrid.
3: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, protagonitza avui un esmorzar informatiu acompanyat de Feijóo després de la topada institucional d'aquest cap de setmana per l'anunci del govern espanyol de fer servir les instal·lacions del port per acollir immigrants.
11: Desallotjats.
4: A Ceuta, la policia va fer fora ahir centenars de migrants que vivien en un assentament de barraques situat al polígon industrial del Tarajal, als afores de la ciutat i molt a prop de la frontera amb el Marroc. Hi havia joves o famílies amb nens.
15: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
11: I TV3 arrenca temporada.
2: Avui ho fa amb la tornada dels seus programes habituals, el Tot es mou, i la Selva Elena García Melero continua al capdavant del magazín de mig matí des de les 11 i fins a les 2 del migdia.
16: Aquesta temporada hem fitxat a la Pilarín Vallès, que ens parlarà d'aquelles qüestions que ens inquieten a nivell personal i familiar i també d'efemèrides. L'altre pilar, l'Eire, a banda de les qüestions dels Royals, comptarà amb un espai dedicat als animals i el farà amb el seu estimat gosset Brody. I, per cert, abordarem també moltes qüestions sobre consum amb l'advocat Rubén Guilanyà, que resoldrà dubtes i preguntes.
2: Xavier Graset es tornarà a posar de nou al capdavant de la Selva a 17:15 de la tarda.
11: I en esport, Robert Prat, exhibició.
17: El Barça guanya 0-5 al València, gols de Pedri, Fermín, Rafinha i dos de Lamine. Mostra un potencial físic i de joc molt superior. Pedri, jugador blaugrana.
18: Que hemos empezado muy bien, pero todavía queda mucha liga. Creo que bueno, vamos primeros y todavía queda seguir muchas jornadas, seguir sumando de 3 en 3, así que hay que seguir.
17: L'Espanyol va empatar un contra el Sevilla amb un gol del descompte de Marcos Fernández.
11: Inabastable.
17: El domini de Toni Bou al Mundial de Trial aconsegueix el seu 40è Mundial.
19: 20 anys seguits és algo que no puc explicar ni jo, és més que un somni, perquè pues bueno, un esportista no té mai l'oportunitat de viure tants anys guanyant tants mundials i estant en el millor equip, així que superfeliç i disfrutant-ho, que és el més important.
17: El Barça perd la final de la Supercopa de Futbol Sala 5-4 davant el Pozo Murcia.
11: Més minuts, serà 7:45 del matí.
3: Des del quiosc del costat de la ràdio, 24 graus de temperatura, i a les portades llegim la paraula ultra a tot arreu. Destaquem El País, que parla de triomf arrasador, mentre que El Mundo parla de fuetada de la ultradreta a totes les portades, menys a la de La Vanguardia, i veiem el candidat Ulrich Schmidt, el jove que ha pilotat aquesta victòria històrica de l'extrema dreta a Alemanya. Se'l veu a ell somrient, celebrant la victòria, acompanyat seu equip. També avui en portada la crisi de Ceuta i la golejada del Barça ahir al València.
20: 45.712.
21: Em toca?
20: Això és el número de la loteria, ara?
21: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
22: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
23: Doncs ja s'acaba l'estiu.
24: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
23: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
24: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
23: El dels 90 premis de 600.000 euros? És clar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
25: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
26: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
27: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
0: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 18 graus a Súria, 22 a Granollers i 25 a la capital. Carreteres, Mireia Sala.
1: Hi ha retencions a la 2 a Sant Vicenç dels Horts per Pallejà i Cornellà, a la Ronda de Dalt a l'altura de la Vall d'Hebron en sentit a Llobregat, i a la C58 d'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat i de sortida a l'altura de Ripollet en sentit Terrassa.
0: I parlant de mobilitat, a partir d'avui es pot tornar a arribar amb Rodalies a la Universitat Autònoma de Barcelona, Laia Framis.
6: Sí, feia gairebé un any que no circulaven trens de l'R7 entre les estacions de Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat a causa d'unes obres. Ara, amb l'inici del curs acadèmic, es recuperen dos trens per hora i sentit els dies feiners i un tren per hora i sentit els caps de setmana i festius. Ara bé, només hi haurà trens entre Montcada, Bifurcació i Cerdanyola Universitat. A Barcelona, Fabra i Puig no hi arribaran fins al desembre.
0: I avui fa exactament dos mesos d'això.
7: A banda dels incendis, en surt a Barcelona aquest matí amb un esboranc de 8 metres.
0: L'esboranc per les obres de l'N9 del metro de Barcelona, que va obligar a desallotjar 8 finques del barri de Sant Gervasi i la Bonanova.
8: Un forat que va aparèixer molt a prop de l'estació del Putxet, entre els edificis del carrer Rubinstein i del carrer Teodora la Madrid.
9: L'esboranc també manté encara 18 famílies sense poder tornar a casa fins al gener. Entre elles, la de la Miren, que psicològicament diu que ja està molt cansada.
10: Amb aquest patiment, amb uns allotjaments que no són adequats, ja no són sostenibles en el temps. No es pot sostenir viure d'aquesta manera en un hotel. No es pot tenir una família separada amb dues habitacions.
8: Les feines de consolidació del terreny haurien d'estar acabades a finals d'any.
0: Més notícies. Al Vallès, la Fiscalia ha demanat 22 anys de presó per 3 homes jutjats per una agressió amb arma blanca al Llinars.
9: Avui arrenca el judici a l'Audiència de Barcelona. Els fets van passar el novembre del 2021 a la sortida d'una discoteca, en concret a l'aparcament.
0: I a l'Alt Penedès, un detingut i una quinzena de denúncies en un macrocontrol de camions de transport a l'AP7.
8: Segons llegim a l'Eix Diari, els Mossos han inspeccionat un total de 35 vehicles pesants al terme de Sant Sadurní d'Anoia.
0: I Cultura, avui se celebra la gala Catalunya aixeca el taló al Gran Teatre del Liceu, donant el tret de sortida de la temporada de teatre a casa nostra, a partir de les 10:05 del vespre per TV3. Demà, tots els detalls al matí de Catalunya Ràdio. I música. Els Catarres, Sopa de Cabra, Els Tiets i Buhos actuaran al Palau Sant Jordi de Barcelona. Serà el 23 de desembre per celebrar el punt i final a la commemoració de 120 anys Història del RAC. Entrades a la venda dijous a les 12 del migdia. Passant 4 minuts, un quart de 8, esteu escoltant al matí de Catalunya Ràdio.
27: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
28: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
29: 79.998-79998 de la sèrie 5005.
28: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
30: El matí de Catalunya Ràdio.
7: 10 minuts seran 8:45 del matí. Ara mateix ja som en ruta, anant cap al Palau de la Generalitat, perquè a partir de 8:45, com dèiem, hi haurà entrevista institucional al president Salvador Illa per Catalunya Ràdio, i també la podreu seguir per TV3. Avui és dilluns 7 de setembre del 2026. És un dia que sona així.
27: Els sons del matí.
31: L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions regionals de Saxònia-Anhalt. No assoleix, però, la majoria absoluta.
32: Unser Land zurück, es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
7: El seu candidat admetia la derrota sense pal·liatius després de perdre la meitat dels vots i quedar-se amb un 17% dels suports.
33: Salvador Illa arriba a la primera entrevista del curs polític el dia abans que els mestres tornin a desafiar el govern.
34: Els juntaires aspiren a consolidar-se com a alternativa al govern de Salvador Illa.
35: Ni Josefi Jordina ni...
36: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament.
7: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia, Francesc Soler. Cordó sanitari.
0: L'expressió té origen sanitari i es refereix a una barrera que es fa servir per impedir l'avanç d'una malaltia infecciosa. Des dels 80, a Europa, també fa referència als acords entre partits per aïllar l'accés al poder de l'extrema dreta, és a dir, per frenar-ne l'expansió i evitar que la infecció ultra afecti la democràcia.
7: Institucional.
0: En el cas d'una entrevista, es refereix a la que es fa el representant d'una organització per transmetre la postura oficial, els objectius o els assoliments de l'ens cap a la societat. Avui al Matí de Catalunya Ràdio fa la ja tradicional entrevista al president de la Generalitat en emissió conjunta amb TV3 a partir de 8:45.
7: Maneta.
0: En l'àmbit del futbol fa referència a una golejada en què un equip aconsegueix marcar exactament 5 gols a l'adversari. L'origen de l'expressió és purament visual. Es compara al fet de marcar 5 gols amb els 5 dits d'una mà oberta. Ahir el Barça va fer una maneta al València. Sempre és més bonic veure un futbolista fent una maneta que no pas aixecant el dit del mig.
7: Posem ara tres xifres, Lara García. 3.000.
9: És el que costa per alumne cada curs escolar. Des de l'organització de consumidors FACU alerten que és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes escoles. Una de les prestacions que costa més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins als 97 euros al mes.
7: 78.000 milions.
9: És el que ha rebut el govern espanyol dels fons europeus Next Generation. Espanya va tancar el 31 d'agost el termini d'execució, però encara pot demanar un últim desemborsament que permetrà accedir a uns altres 21.400 milions. Se superaran els 100 milions a finals d'any.
7: I 8.
9: Són els autocars que ha mobilitzat Aliança Catalana que aniran a Barcelona a la diada de l'11 de setembre. Entitats de Ciutat Vella criden a la mobilització dijous al Fossar de les Moreres contra la presència d'Aliança. Diversos col·lectius independentistes i d'esquerres han convocat contramanifestacions.
7: I ara el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig fotografies d'una ressonància magnètica d'un crani, de fet d'un cervell. Són 20 petites imatges i hi ha una mà que les assenyala.
2: Sí, és una fotografia que veiem al periòdico, les pàgines d'investigació, i el motiu és que Can Ruti i Sant Pau assajaran una cirurgia de l'Alzheimer. Aquests dos hospitals representaran Espanya en un estudi europeu que provarà el drenatge limfàtic amb un robot per netejar, per dir-ho perquè s'entengui, el cervell. Ja es fa a la Xina i als Estats Units i ara fa el salt a l'Europa.
7: A la segona imatge hi veig l'alcalde Jaume Collboni, assegut a l'escriptori del seu despatx, i el veig obrint, bueno, o tancant una carpeta.
2: És la imatge que ha triat el diari ara per començar a fer un compte enrere per les eleccions municipals del maig. Explica que Barcelona encara l'esprint final i Collboni arrenca aquesta cursa com a favorit, però amb deures pendents i obstacles a l'horitzó. L'habitatge, la pobresa, la immigració i els tirotejos seran els temes claus del debat electoral.
7: I a la tercera imatge hi veig el cotxe de la pel·lícula de Cars, el Llang McQueen. Està a punt en una pista de carreres i no és un dibuix, és el real.
2: Sí, sí, exacte, és el real. I es va presentar la graella de sortida del circuit de Monza, la prèvia del Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1, tot i que es va quedar sense competir, això sí. És una foto que ha circulat entre les pàgines de motor dels digitals i que veiem també a La Vanguardia.
27: El Matí de Catalunya Ràdio.
7: Hi ha 6 minuts per arribar al punt de 7:45 del matí. Avui a la cara ve del temps analitzem què està passant amb els rècords de calor. Demà comença el curs escolar i també hi ha molta gent que ja pateix per la calor que farà a les aules. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, el que ha passat aquest cap de setmana no és que haguem superat el rècord, sinó és que els hem trencat, els hem esmicolat, els hem rebentat. De fet, tota la vida, quan es produïa un rècord de temperatura, normalment se superava unes poques dècimes, però ara ja no és així. De fet, ho vam veure per primera vegada fa 3 estius, quan de cop i volta ens vam plantar a 45 graus a Figueres, i ho hem tornat a veure aquest cap de setmana. A Lleida, fins fa pocs dies, la temperatura més alta en un setembre era 38 graus, 38. Que es van registrar el 1956. I aquest cap de setmana hem superat els 40 dos dies consecutius. Fixeu-vos que hi ha 2 graus de diferència respecte a l'últim rècord. I el mateix ha passat a l'Observatori Fabra, que fins ara no havien passat dels 33, i aquest cap de setmana ens hem plantat a 35,5. Fixeu-vos que aquests 2 o 2 graus i mig de diferència és exactament el que es considera que ha pujat la temperatura a Catalunya pel canvi climàtic. Per tant, a partir d'ara, cada vegada que tinguem una calorada excepcional, haurem de tenir en compte que serà, com a mínim, 2 o 3 graus encara més excepcional per culpa del canvi climàtic.
7: Gràcies, Eloi.
4: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
27: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: Divendres, l'Enigmàrius feia: aquesta remugant et diu què has de fer amb l'espelma del pastís d'aniversari. I la resposta era búfala. La búfala és la femella del búfal, de llet molt apreciada. I si fas cas quan et diuen búfala, apagaràs l'espelma del pastís d'aniversari. Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius breu. Període de batre, de tres lletres. Període de batre, tres lletres.
27: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
7: I atenció a aquest titular que circula. Un home demana a ChatGPT com pot eliminar la sal de la dieta i acaba a l'hospital amb una malaltia del segle XIX. Marc Amorós, bon dia.
1: Bon dia. La notícia explica que un home volia menjar sense sal. Va preguntar a ChatGPT com fer-ho i la intel·ligència artificial li va respondre que la substituís per bromur de sodi sense advertir-lo de cap perill. L'home ho va fer durant 3 mesos. Al cap d'aquest temps, l'home va ingressar a l'hospital amb psicosi, set excessiva, insomni i alteracions de la pell. L'home va dir als metges que estava convençut que el seu veí el volia enverinar. Després d'analitzar el cas a l'hospital, els metges van trobar que l'home tenia bromisme, una malaltia del segle XIX que es produeix per una intoxicació de bromur de sodi, precisament l'element que ChatGPT li havia recomanat en lloc de la sal i que és tòxic si es pren a dosis altes.
7: I això és real o fals?
30: El Matí de Catalunya Ràdio.
11: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
1: Vinga, va, real o fals, a veure si ho heu encertat. El titular que ara circula i que diu que un home demana a ChatGPT com pot eliminar la sal de la dieta i acaba a l'hospital amb una malaltia del segle XIX és una notícia real. Ha passat als Estats Units. L'home presentava un nivell de bromur de sodi de 1.700 mg per litre de sang quan el màxim és de 7,3. El cas ha estat objecte d'un estudi científic que alerta de l'ús mèdic de la intel·ligència artificial.
7: Gràcies, Marc.
1: Adéu, bon dia.

0: I per arribar al punt de 7:45 del matí, sapiguem ara per què avui pot ser un bon dia amb Carme Ruscalleda.
1: Avui dilluns pot ser un bon dia per anar al quiosc i comprar-vos la revista Cuina. Hi trobareu restaurants, bars, entrevistes, opinions, reflexions, informació de pel·lícules i sèries, productes nous i tradicionals, vins nous i vins de sempre, idees per la cuina de cada dia i pels dies especials, territori al Parc Agrari del Baix Llobregat, rutes al Raval, fires i mercats, mastegar i beure, lectures recomanades, aniversaris gastronòmics, novetats i estrenes. I a la llista dels 40 principals de la revista Cuina, cada casa tenim el nostre tall rodó amb bolets. I ja ho sabeu, els bons caçadors ja en troben.

0: Són 8:15. Ara mateix som en ruta cap al Palau de la Generalitat. Avui és dilluns 7 de setembre. Ens despertem amb 26 graus a Ulldemolins, 12 a Guardiola de Berguedà i 17 a Raïmat, el dia en què entrevistarem el president de la Generalitat des del Palau de la Generalitat. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que l'extrema dreta té opcions reals de governar Alemanya per primer cop des de la Segona Guerra Mundial. Aquesta nit s'han imposat clarament a les eleccions regionals de l'estat de Saxònia-Anhalt.
3: Alternativa per Alemanya s'ha imposat amb el 44% dels vots i s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta. Només un cordó sanitari de les altres forces ho evitaria.
2: L'auge de l'extrema dreta, els populismes, els discursos d'odi, la immigració, són alguns dels temes que tractarem amb el president Salvador Illa en la ja tradicional entrevista institucional que farem al matí de Catalunya Ràdio d'aquí una hora.
3: També parlarem de l'inici del curs escolar, demà, en vaga, i del finançament, que ja camina a Madrid, però encara sense prou suports.
2: Pedro Sánchez reuneix a Madrid tots els diputats i senadors socialistes per marcar les prioritats del curs polític. Això el dia que es reprèn les declaracions del cas Zapatero.
3: I també reuneix la direcció de Junts 2 dies a Guardiola de Berguedà a les portes d'un curs que confien que sigui la del retorn definitiu de Puigdemont.
2: La matinada ens ha deixat com a mínim 5 morts a l'aeroport de Miami. Un avió de càrrega ha sortit de la pista després d'aterrar i ha xocat contra uns vehicles.
3: I l'Iran ha anunciat que els propers dies establirà una zona restringida prop de l'estret d'Hormuz. Aquesta àrea començarà a la línia del bloqueig naval dels Estats Units i s'estendrà per diverses zones del Golf Pèrsic.
4: En esports, el Barça exhibeix el seu potencial amb un 0-5 al camp del València. Pedri, Fermín, Rafinha i 2 gols de Lamine donen el lideratge en solitari del Barça a la Lliga. L'Espanyol empata 1 al temps afegit contra el Sevilla. El Barça perd la final de la Supercopa de Futbol Sala 5-4 davant el Pozo de Múrcia i Toni Bou guanya el seu 40è Mundial de Trial.
0: Tot això en un dia en què torna a fer calor, tot i que farà una mica menys que el cap de setmana. Eloi Cordoví, bon dia.
5: Bon dia. Sí, tindrem una lleugeríssima reculada de la temperatura, que baixarà 1, 2, 3 graus respecte al cap de setmana, potser una mica més a la Catalunya central o al sud, on ahir van superar els 40 graus. Avui el temps serà assolellat a l'espera de les tempestes i la refrescada de debò que tindrem dimecres.
0: I com està la mobilitat a aquesta hora? Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. De moment, sense incidències destacades al transport públic. Ara ve, com sempre, amb alguns retards. Per exemple, a l'R11, a la línia que uneix Figueres a Barcelona i Portbou, veiem ja algunes demores de 10 minuts. Recordem que a partir d'avui, Renfe recupera el servei alternatiu per carretera de la línia R7 entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, que es va suspendre el 31 de juliol.
0: I si heu sortit amb cotxe ben d'hora, atenció, perquè a les carreteres tenim retencions a l'AP7 a Montornès. Mireia Sala, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, i també a l'AP7 retencions a Sant Cugat, en els dos casos en sentit sud. A banda d'això, a la Ronda de Dalt hi ha un carril tallat per un vehicle avariat que complica la circulació amb retencions a Vallcarca, en sentit Llobregat. Retencions també a l'A2, a Pallejà, Sant Vicenç dels Horts i Cornellà, per entrar a Barcelona, a la Pota Nord, aturades a Santa Coloma de Gramenet, en sentit del Nus de la Trinitat, retencions a la B23, a Molins de Rei i Sant Feliu, i a la B23 i a la B30, a Cerdanyola, en sentit Girona.
0: Ho rematem amb les portades. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia. Centrades, Ricard, sobretot a les eleccions a Alemanya i amb la paraula ultra a tot arreu. El periódico titula Avens ultra a Alemanya. La Vanguardia explica que els ultras arrasen a Saxònia-Anhalt i deixen en situació crítica a Merz, i el diari ara coincideix amb el verb arrasar, però afegeix que aquests resultats sacsegen a Alemanya. La premsa de Madrid també se'n fa ressò, amb El País, per exemple, que també parla d'un triomf arrasador. Això en un dia de ressaca blaugrana. La Vanguardia parla de gula ja de Coral, l'ara de Maneta per acomiadar Mestalla, i El País diu que el Barça lidera la Lliga en solitari.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem a Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Quan són les 7:33. Mentre ja encarem via Laietana per arribar a la plaça Sant Jaume, des d'on a partir de 8:45 d'aquí a una hora farem aquesta entrevista institucional al president Salvador Illa per TV3 i Catalunya Ràdio. Obrim ara la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui els editorials i els articles d'opinió miren cap a aquesta victòria de l'extrema dreta a l'estat alemany de Saxònia-Anhalt.
9: Per exemple, l'editorial de La Vanguardia, que subratlla que la CDU es desploma amb una derrota que accentua la debilitat del canceller Friedrich Merz. L'editorial de l'Ara es titula Males notícies des d'Alemanya i conclou que l'avanç de l'extrema dreta en aquest país és un mal símptoma que tindrà repercussions a tota Europa. El País, el periodista Marc Passeig, destaca que moltes de les eines que durant un temps han servit per parar els peus a l'extrema dreta s'han tornat ara inútils o fins i tot contraproduents. A El Mundo, la sotsdirectora de la secció d'Internacional, Sílvia Román, es pregunta fins quan Alemanya podrà mantenir l'aïllament polític de l'extrema dreta, I per última, el periòdico La Gemma Casadevall, amb qui parlarem per cert en temps d'agora, diu que els resultats són un triomf sense pal·liatius per a un partit que està sota observació dels serveis secrets alemanys pel seu extremisme.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa el periodista Xavier Grasset.
1: Els 25 anys de l'11S, el dia que va assumir els Estats Units en un deliri paranoide, el periodista Enric González escriu al diari Ara que en aquesta era de la revenja els poderosos es disfressen de víctimes. I Donald Trump, amb la seva incoherència congènita, encarna un oxímoron que moltíssims ciutadans continuen acceptant. Els Estats Units són infinitament poderosos, diu, i infinitament víctimes. La superpotència creu patir els abusos del Canadà i de Mèxic, els abusos de la Unió Europea, dels seus socis de l'OTAN. En conseqüència, pren represàlies contra els seus amics mentre mima enemics estratègics tan evidents com Rússia i Corea del Nord. A l'era de la revenja, la fúria i les emocions s'imposen a la raó.
0: Xavier Grasset, que avui torna, per cert, a TV3 també amb La Selva. Ara són les 7:36.
10: Un estiu que els canviarà la vida.
11: Catalina!
12: Se tropezó con un escalón.
10: El retorn al cinema de Lluís Omar.
13: És una provocació darrere un altre.
10: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
14: Abuelo!
15: No deixaràs de sentir-me prou.
10: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
16: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
17: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
18: La veritat és que va sobre rodes.
17: Tan content estàs?
18: Això també.
17: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content?
19: Citroën.
17: Consulta citroen.es.
20: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
21: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
22: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
23: Ei, mama, què tal?
24: Ja ha tornat a començar el programa normal.
23: Què vols dir normal?
24: Bueno, que això d'avui no es va repetir, no?
23: Ah, no.
24: S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
23: Mama,
24: que quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
23: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
24: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
23: Ah, sí? En Joel Díaz està...
24: Va,
23: sí.
24: No m'ha pas agradat, de moment.
23: Ah, no?
24: Massa alt.
23: Què vols dir que és massa alt?
22: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
25: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat. Catalunya Ràdio.
0: Dos quarts i mig de vuit del matí. Repassem ara altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Aquí se li acumulen els problemes.
2: El rei emèrit Joan Carles de Borbó ara li han posat una nova demanda de paternitat a Bèlgica. Es tracta d'Ingrid Sartiau, que torna als tribunals per intentar demostrar que és filla il·legítima del rei emèrit. El 2015 ja ho va intentar amb la justícia espanyola, però el jutge va rebutjar la seva demanda en considerar que hi havia contradiccions i que la prova d'ADN que havia presentat no era aclaridora. Ara hi torna amb la justícia belga. Ho hem llegit al Món Puncat.
0: Unes monges que s'acomiaden del tot.
3: Les de Puiggraciós, aquesta tarda a les 6, posaran punt final a 53 anys de presència benedictina a aquest santuari dels Cingles de Bertí, al Vallès Oriental. A l'acte hi haurà representants dels municipis vinculats al santuari, de la comunitat i el bisbe de Terrassa. Al santuari hi vivien 13 monges, la majoria d'edat avançada, i ara s'han traslladat a Barcelona. L'espai, això sí, seguirà obert amb activitat religiosa i cultural.
0: La línia vermella dels jutges de Tarragona.
2: La intel·ligència artificial. Llegim al diari de Tarragona que han tombat recursos d'advocats perquè estaven fets enviar. De fet, el diari explica que l'Audiència de Tarragona i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya denuncien el mal ús de la intel·ligència artificial en textos confusos i reiteratius.
0: I qui es quedarà d'una sola peça?
3: Els fans de Messi, i és que l'EU ha volgut fer un homenatge a Messi després del seu anunci que es retirava de la selecció argentina amb un vídeo animat amb una figureta de l'ego de l'astre argentí. Fins aquí tot normal. El tema és que la pífia ha estat que xuta amb la dreta i Messi és esquerrà. Ho recull la premsa esportiva.
0: I atenció, perquè els terrassencs són capdavanters?
2: Sí, en el rànquing de cotxes. Llegim al Nacional que el 83% dels conductors de la ciutat prioritzen aquesta opció davant la compra o el finançament.
0: El rànquing o el renting?
2: El renting.
0: Ah. El rànquing de cotxes, digue.
2: No, el rànquing de renting, deu ser, no?
0: Jo pensava que tots tenien un Lamborghini a Terrassa. No.
2: El rànquing. Sí. Ho diu un estudi de la plataforma CarWow a partir de les cerques a Google. Segons l'anàlisi, el 83% dels conductors terrassencs que busquen canviar de vehicle es decanta pel renting. S'emmarca en una tendència a l'alça aquesta modalitat.
0: I la notícia que agradarà als fans del True Crime.
3: Que Francesc Soler treu avui llibre, Els assassins guapos. És un assaig sobre el fenomen Luigi Maggiore i la fascinació pels criminals atractius. Recordareu aquest cas, acusat d'assassinat al director executiu d'una gran asseguradora nord-americana i convertit en fenomen viral. En Francesc es pregunta per què ens enamoren els assassins més guapos. Avui ja a les llibreries i a les 11 al matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara els destacats de l'Internacional i Economia amb Frederic Pinceri i Lara García.
4: Balanç de la victòria de l'extrema dreta alemanya a les eleccions que s'han fet a Saxònia-Anhalt. El Frankfurter Allgemeine Zeitung recull que el candidat ha donat les gràcies a Elon Musk. El diari també fa números i diu que Alternativa per Alemanya frega la majoria absoluta i que la possibilitat d'accedir finalment al poder dependrà bàsicament d'un partit, l'esquerra prorussa. El partit, que té les sigles BSW, és l'únic partit que no fa un cordó sanitari a l'extrema dreta. Si acaba entrant al Parlament, i tot apunta que ho farà, llavors podria facilitar la investidura d'Ulrich Sigmund, que és el candidat d'Alternativa per Alemanya. Un altre diari del país, Die Welt, es pregunta per les conseqüències nacionals i en el govern de Friedrich Merz després que el seu partit, la Unió Cristiano-Demòcrata, hagi perdut la meitat dels vots que tenia. Altres diaris també se'n fan ressò. Financial Times, per exemple, destaca que la proximitat i la nostàlgia són les claus dels bons resultats de l'ultradreta alemanya, de l'est, sobretot, on els seus habitants, diu, acumulen un greuge des de la reunificació. El New York Times parla de missatge a Europa en un curs polític on hi haurà eleccions, per exemple, a França, on les enquestes continuen donant un bon resultat a l'extrema dreta de Marine Le Pen.
5: I a la premsa econòmica, Expansión publica que la despesa en persones que estan a l'atur es dispara un 22% en 4 anys. Segons el diari, l'augment s'explica per la millora dels salaris amb bases de cotització més elevades, que permet millors prestacions d'atur, i l'increment de contractes fixes discontinus, que permet gastar més quan es pausen els contractes. I la premsa Salmó continua parlant de Volkswagen, després d'anunciar retallades la setmana passada. Segons els 5 dies, Volkswagen fia la seva supervivència guanyant més del doble per cada cotxe i creixen nous mercats com la Índia després de l'enorme retrocés que ha patit a la Xina. I avui l'ON Economia explica que el preu del lloguer de naus industrials s'apuja un 6% de mitjana anual en l'última dècada a Catalunya. Assegura que l'interès per trobar espais adequats per l'activitat industrial als polígons catalans no deixa de créixer des de la sortida de la pandèmia. Això i la manca d'oferta disponible està tensionant els preus.
0: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prats?
6: Que el Barça va exhibir un festival de joc i potència física a València.

El diari Esport diu que aquest Barça és una meravella. Lamine Yamal, el puntal de l'equip, liderant un equip líder en solitari. Joan Bails diu que és un Barça que arrasa, gaudeix i humilia. El Mundo Deportivo i el Periódico destaquen que aquest Barça va de maneta en maneta. La tercera de la temporada amb un 0-5 incontestable, una autèntica piconadora d'equip. Sergi Pàmies parla a La Vanguardia d'un Barça voraç i sòlid davant un València que no té forces i amb un festival de Fermín que, si fos brasiler, col·lapsaria les xarxes socials. El diari diu que el Barça porta un implacable ritme de líder i redueix el València al no-res amb una brutal

0: L'esportiu parla d'un Barça fascinant que es diverteix com si fos l'hora del pati. Pel diari El País, el Barça gaudeix amb la societat Fermín Lamín gràcies a un pobre València, escriu Ramon Besa. Pel diari Marca, aquesta lliga li queda petit al Barça.
1: País València.
2: Bé, seran 7:45 del matí. Acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Amb Xavi Caralías i Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Atenció, perquè l'orina dels alpinistes està destruint la glacera on s'assenta el campament base de l'Everest.
4: Sí, llegim al Huffington Post que molts alpinistes visiten l'Himàlaia per pujar fins al cim de l'Everest. Un estudi del Departament de Topografia del Nepal alerta que sense saber-ho estan destruint la glacera. Ho fan amb la seva orina. Segons els càlculs dels investigadors, la producció mitjana diària d'orina és d'uns 3 litres per persona a uns agradables 37 graus de temperatura. Si es té en compte que cada primavera 2.100 alpinistes s'instal·len al campament base una mitjana de 50 dies, la quantitat d'orina que produeixen arriba als 338.000 litres per temporada. Els investigadors diuen que és prou escalfor per fondre 154 tones de gel.
2: I una dona que va estar en coma fa un avís important. No poseu música, diu, vaig passar un infern perquè la meva mare em va posar una setmana el disc.
5: Sí.
2: De Los Gemeliers?
5: Sí, així ho ha explicat una noia a través de TikTok i que recull l'ABC Sevilla. La jove explica que, al contrari del que es pensa molta gent, quan s'està en coma, se segueix escoltant. Ella és molt fan de Gemeliers i el que va ser un gest de la seva mare, amb la millor de les intencions, es va acabar convertint en un autèntic malson. Va estar escoltant en bucle el nou disc del duet Lo Mejor Está Por Venir.
2: I tant.
5: La música es filtrava al subconscient, afectant els seus somnis. Sí. Al vídeo la jove explica que es preguntava quin càstig estava pagant mentre la melodia sonava sense parar.
2: I aniversaris, Canalies, qui fa anys avui?
5: Doncs mira, avui felicitem Gloria Gaynor, en fa 83, també fa anys 63, la periodista Àngels Barceló, i un altre periodista, en aquest cas esportiu, Antonio Lobato, que ha arribat als 61.
2: I el santoral?
5: Avui és Santa Regina i Sant Albí.
2: I acabem el repàs de la premsa en el quiosc vintage amb Albert Tom.
6: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai. Tal dia com avui, de fa 10 anys.
7: 7 de setembre de 2016, la fiscal general de l'Estat, Consuelo Madrigal, amenaça l'independentisme. Diu que no li tremolarà ni un dit per frenar el procés per la via penal. Són paraules pronunciades a davant del rei Felip VI en la inauguració de l'any judicial. Aquella amenaça de Madrigal, sabent ara tots els anys de presó i d'exili que van venir després, va ser absolutament profètica. I ara, fa 10 anys, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, confirmava la seva assistència a la manifestació de la Diada 2016. També hi serien l'expresident Artur Mas i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Acabo amb l'enterrament a Haití de la missionera catalana de 51 anys, Isabel Solà Matas. Havia estat víctima d'un robatori i assassinada a trets quan conduïa per la capital. Solà Matas, nascuda a Sant Gervasi, portava 26 anys, mitja vida, de missionera a Guinea i Haití.
8: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
9: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
10: Xato! L'estiu s'acaba.
11: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Catalunya Ràdio.
2: Són les 7:48. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El president de la Generalitat serà avui als micròfons del matí de Catalunya Ràdio a partir de 8:45.
13: És la ja tradicional entrevista institucional en emissió conjunta amb TV3 des del Palau de la Generalitat. Serà just el dia abans que comenci el curs escolar amb vaga i la setmana de la Diada.
2: L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions que s'han fet a Saxònia-Anhalt.
14: Es queda a les portes de la majoria absoluta i per primer cop opta a governar un estat federal alemany des de la fi de la Segona Guerra Mundial. Ulrich Siegmund és el seu líder.
15: Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estendrem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
14: Els democristans del canceller Friedrich Merz es desplomen i passen de 40 a 16 diputats.
2: I Pedro Sánchez reuneix avui diputats i també senadors socialistes per exhibir unitat enmig d'aquesta crisi de Ceuta.
13: Una trobada que també servirà per fixar les prioritats al darrer tram de la legislatura. Aquesta setmana es reprèn la investigació José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra i el cas Leire Díez.
2: Una vuitantena de municipis tenen avui el nivell màxim del Pla Alfa per risc extrem d'incendis.
14: Sobretot a Ponent i les Terres de l'Ebre, i més de 200 municipis més estan a nivell molt alt de perill de foc. Tot i que la previsió millora lleument, Catalunya encadena 3 dies consecutius amb registres de més de 40 graus.
2: I nou incident d'un aficionat de futbol amb una estelada.
13: Es tracta d'un seguidor de l'Europa al camp de l'Alcorcón. Segons explica el club en un comunicat basant-se en testimonis, agents de la policia van colpejar l'aficionat i l'haurien obligat a dir que era espanyol.
2: Accident d'un avió de càrrega d'Amazon amb almenys 5 persones mortes.
14: Ha sortit de la pista d'aterratge a l'aeroport de Miami, ha impactat contra diversos vehicles. L'accident ha obligat a interrompre parcialment l'activitat de l'aeroport, que acumula retards i cancel·lacions.
2: I avui Catalunya aixeca el taló.
13: L'acte que dona el tret de sortir de la temporada teatral a Catalunya serà el Gran Teatre del Liceu, s'emetrà per TV3 i la plataforma 3CAT, i el lema de la gala és 25 anys al teu costat, passi el que passi.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem aquesta hora una ronda de connexions pel país des de Girona. Fèlix Martín, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Allí te saludem l'Estela Bussoms. Estela, bon dia.
16: Bon dia.
2: Des de Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
17: Què tal, bon dia.
2: I a Tarragona hi tenim el Manel Sastre. Manel, bon dia.
18: Hola, bon dia.
2: Comencem per Barcelona, Marc, perquè avui fa exactament 2 mesos des de l'esfondrament de Sant Gervasi i la Bona Nova.
17: Sí, un esvoranc que encara manté 18 famílies sense poder tornar a casa fins al gener. Un forat, recordem-ho, de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat, que va aparèixer molt a prop de l'estació del Putxet. Avui al matí estem escoltant els testimonis d'algunes d'aquestes famílies que ja acusen molt cansament psicològic i que canvien de domicili cada poques setmanes. Ja, d'altra banda, Manresa, per cert, el Moviment Popular a la White i el Moviment Popular de Manresa han convocat una roda de premsa avui arran de l'apunyalament mortal d'un home.
2: I a Lleida avui arrenquen més treballs per rehabilitar el ferm de l'autovia 2. Ara, en aquest cas, el Pla d'Urgell, Estela.
16: Sí, i en concret el seu pas per Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés. Això implica que s'hauran de tallar el trànsit de les vies laterals de la 2 en aquest tram de 3 quilòmetres i els vehicles es desviaran per itineraris alternatius. Els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre i coincideixen amb els que van començar fa una setmana, ho vam explicar amb aquesta mateixa via, la 2, entre Cervera i la Panadella. I un apunt cultural, perquè avui també expliquem que Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil. El local, que va quedar buit el juny quan va tancar l'emblemàtica El Genet Blau, reobrirà l'octubre com a llibreria quatre contes amb la lleidatana Roser Huasca al capdavant.
2: I saltem a Tarragona perquè hi ha preocupació a Calafell, al Baix Penedès, per com poden afectar els temporals d'hivern a les platges. Manel.
18: Sí, perquè aquest any, de fet, no s'ha pogut acabar la regeneració de sorra iniciada abans de l'estiu. L'Ajuntament ha confirmat que l'aportació pendent ja no es farà. L'alcalde de Calafell se sent traït i alerta que perilla el passeig marítim quan vinguin els temporals de l'hivern. El trasllat de sorra es va interrompre per l'aparició del corriol camanegre, que és un ocell protegit. Avui també sabrem detalls sobre la reestructuració del servei de recollida selectiva de residus al Vendrell, també al Baix Penedès, que tantes crítiques ha rebut de veïns i turistes aquest estiu i n'hem parlat força aquí al matí de Catalunya Ràdio.
2: I precisament acabem també a la ciutat de Girona, on repassen tots els embornals i xarxa de clavegueram en previsió de les fortes pluges i les plagues, Fèlix.
3: Sí, divendres el Meteocat avisava que pot ser una tardor amb fenòmens extrems, n'hem parlat aquest matí. Doncs bé, Girona netejarà aquest any 13.000 embornals, també 8.000 metres lineals de reixes a la xarxa de clavegueram. L'Ajuntament remarca que el bon manteniment, evidentment, minimitza els riscos d'inundació si hi ha pluges intenses. També és una feina clau per garantir la salubritat i, de moment, ja s'han executat un 60% dels treballs. D'altra banda, avui dilluns, la ciutat es desperta sense la sala Yeah, un dels últims bars de música en directe que hi havia al centre. Ha tancat després de 12 anys. Aquí han actuat grups tan coneguts com Mazón i d'altres. Ha format part de la programació del Festival Estrenes o del Black Music Festival. Per acomiadar-se'n, van celebrar una gran nit de festa la nit de dissabte a diumenge.
2: Hi havies anat? Recordes algun concert especial allà, Fèlix, o no?
3: N'hi havia anat, no en algun concert allò amb algun nom conegut, però sí per tancar una nit de gresca, doncs evidentment era un lloc de concentració de la gent, sí.
2: Quines èpoques, aquelles?
3: Evidentment, ja en queden pocs.
2: Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, gràcies, que tingueu un bon dia.
17: Adéu,
16: bon dia. Adéu, bon dia.
19: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I si heu de sortir de casa ara, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, tenim l'ull posat a les tempestes i a la refrescada que tindrem aquest dimecres. Eloi Cordomí, bon dia.
20: Bon dia. Sí, de moment avui el temps serà molt tranquil, amb sol a tot arreu, 4 nuvolades al Pirineu i la refrescada molt lleugera, 1, 2, 3 graus avui. potser en alguns llocs una mica més, a la Catalunya central o sud del país, on ahir van arribar els 40 graus. Demà no tindrem refrescada, la temperatura serà semblant a la d'avui, però potser amb algun primer ruixat de tarda ja al Pirineu, Prepirineu, i ja de cara a dimecres, la nit de dimarts a dimecres, de fet, tindrem les primeres tempestes que podrien començar a ser fortes ja en alguns trams de la costa, preferentment entre Barcelona i Tarragona, a l'espera que dimecres sí que a la meitat nord de Catalunya les tempestes poden ser importants i la baixada, la refrescada de la temperatura serà de 10 a 15 graus, també a molts llocs de la meitat nord.
2: I pel que fa al trànsit, un vehicle avariat a la Ronda de Dalt provoca 7 quilòmetres de cua. Mireia Sala.
0: Ara ja s'ha retirat i reobert el carril que tallava aquest cotxe avariat, però encara queden 7 quilòmetres de cua a l'altura de Vallcarca en sentit Llobregat. A més, també hi ha retencions a la P7, a Montornès, Santa Perpètua i Sant Cugat en sentit sud, i a la C58 un accident en sentit Barcelona provoca cua de Montcada i Reixac fins al nus de la Trinitat. En aquesta via també aturades a Sabadell en sentit Barcelona i a Ripollet en sentit Terrassa. També hi ha retencions a la C32 a Sant Boi i a Gavà, a la B23 de Molins a Sant Feliu i a la Ronda del Litoral entre Santa Coloma de Gramenet i el Fòrum.
21: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
22: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
23: La digitalització està transformant el panorama delictiu. Segons l'últim balanç publicat pel Ministeri de l'Interior, la cibercriminalitat ha augmentat especialment en delictes com les estafes comeses amb mitjans informàtics. En aquest context, els professionals de la criminologia han d'estar preparats per afrontar nous escenaris, comprendre aquests fenòmens i donar resposta als reptes de la delinqüència digital.
22: Estàs compromès amb l'objectivitat i el sentit de la justícia? Amb el grau en Criminologia i Seguretat de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs el mètode i l'anàlisi. Demà treballaràs en la prevenció del delicte. Canvia el teu present, crea el teu futur.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I com cada dia a aquesta hora repassem el preu també de les coses, avui ens hem fixat en les quotes dels gimnasos. Lara García.
14: Hi ha centres i tarifes de tot tipus arreu del territori. Els més assequibles acostumen a ser els centres esportius municipals. Els més barats que hem vist, com ara el de Montroig del Camp i Miami Platja, cobren 3 euros al dia i 20 euros mensuals. Depèn dels serveis que ofereix cada centre. Si anem cap a l'Alt Empordà, a Vilafant, on tenen un centre molt gran amb molts serveis, la tarifa mensual bàsica és de 40 euros.
24: Pilates, ioga, spinning, tenim la sala fitness també, i tenim també pistes de pàdel. La tarifa mensual, que és de 41,17. Llavors tenim una tarifa sènior, que són de 32,91. Una entrada diària són 8,76 euros. I tenim un bono de 10 sessions, que val 66,95.
14: Els centres privats, que ofereixen més o menys els mateixos serveis que els equipaments públics, els preus són força més elevats. A Barcelona, per exemple, hi ha els clubs Metropolitan, on la quota supera els 100 euros al mes.
25: Jo pago 104 euros al mes al Metropolitan, i això em dona accés a tots els Metropolitan de tot Espanya, i de serveis doncs té el gimnàs bàsic, després totes les classes dirigides, després també hi ha una zona d'espa i que hi ha una piscina climatitzada, sauna, i el més important de tots, que a mi em dona la vida, és que hi ha tovalloles gratis.
14: I també trobem coses més especialitzades, com ara els centres d'entrenament Paleo. En ser serveis específics i fer entrenaments individuals, el preu també puja. A més, en aquests gimnasos promouen tot un estil de vida i et fan també un pla d'alimentació. N'hem parlat amb en Carles Carulla, director del centre Paleo Training de Sabadell.
26: Els nostres preus van des de 67 euros al mes a 82 euros al mes. Hi ha tot un seguit, un escalat de mensualitats que dependran dels dies que vinguem a la sala a entrenar.
27: 5.712.
28: Em toca?
27: Això és el número de la loteria, ara?
28: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
29: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
30: Citroën.
29: Condicions a citroen.es.
2: I a 2 minuts per arribar al punt de les 8 del matí, quin és el vídeo més mirat a les xarxes? Elisenda Pineda, bon dia.
31: Bon dia, Ricard. Doncs mira, ens hem de traslladar aquest dissabte passat, dia 5 de setembre, 12 del migdia, estadi Alfredo Di Stéfano. L'àrbitre xiula a l'inici del partit de primera ref entre el Real Madrid-Castilla i el Juventud Torremolinos. El joc es desenvolupa amb normalitat, però la transmissió esportiva que s'està emetent per diferents plataformes passa això.
32: Andes, otra vez con el lateral de Castelldefels, cediendo para su guardameta, para Javi Cuenca.
33: Qué horrible.
2: Com?
31: Vaja, no ho sé, sembla que un dels comentaristes ha demanat sifon per rebaixar el vermut a aquella hora. Clar, llavors el vídeo ha circulat per les xarxes i hi ha hagut gran indignació per una banda, per la falta de respecte cap a la Patum futbolera, i per una altra banda, atacs de riure desmesurats i comentaris com no se puede ir a trabajar habiendo ingerido choripán. En fi, Ricard, esperem que hagi aprofitat i que després d'aquest episodi gasós el company comentarista fes una migdiada de 2 hores per acabar de fer la digestió, eh?
2: Gràcies, Elisenda.
31: A tu.
1: Sóc que escoltes des de Llufa en Llepeta, és la palometa del tio Manel.
2: I avui arribarem al punt de les 8 del matí recordant Josep Manel Pugès Estrader, pioner del punk i l'esca a Catalunya i fundador del mític grup Escatalà. La seva mort la setmana passada ens fa recordar que no som joves per sempre. Som-hi, que és dilluns!

Us saludem en directe des de la plaça Sant Jaume de Barcelona en un dia en què torna a ser calorós, tot i que ha baixat una mica la temperatura. Ara mateix 26 graus de temperatura al centre de Barcelona i falta només un dia abans que arrenqui aquest curs escolar, del qual avui i demà parlarem àmpliament a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Com ja és tradició, a l'inici d'aquest curs polític, el Matí de Catalunya Ràdio obre temporada des del Palau de la Generalitat. A 8:45, d'aquí a mitja hora, entrevistarem el president Salvador Illa i ho podreu seguir en directe tant per Catalunya Ràdio com per TV3, com també per la plataforma 3CAT. Farem aquesta entrevista en un matí en què Europa es desperta amb un calfred a l'esquena. Ahir a la nit es va consumar un escenari molt temut per a les eleccions regionals a Saxònia-Anhalt, a Alemanya. I és que l'extrema dreta, d'Alternativa per Alemanya, ha fregat la majoria absoluta amb un 44% dels vots. És el millor resultat de l'ultradreta alemanya des de la caiguda del nazisme. I les opcions que governin per primer cop són realment reals. Podríem fer-ho de la mà d'un partit nou, d'esquerres, anti-immigració, que és l'únic disposat a saltar-se aquest cordó sanitari contra el feixisme. I això ens fa preguntar avui,

0: Europa intenta mantenir també el pols a Ucraïna, la geopolítica juga a banda. I aquest mateix cap de setmana, una delegació nord-americana s'ha reunit tant amb Vladimir Putin com amb Zelensky. S'han assegut per negociar, diuen, un acord incert que posaria fi a aquest conflicte. Aquest és el tauler. El tauler on es mou Europa, intentant no caure en aquesta rellevància en l'escenari global, lluitant contra una onada reaccionària a gairebé tots els països europeus, patint per aquesta inestabilitat a les seves fronteres i amb la sensació que el sistema no respon ni a les crisis globals ni tampoc al seu dia a dia. I d'urgències reals, en tenim moltes. A casa nostra n'hi ha a cabassos, com dèiem, demà arrenca aquest curs escolar, amb una vaga d'educació i amb calor a les aules. Al carrer el drama de l'habitatge és constant, és inassumible que expulsa veïns del seu barri. Hi ha salaris que no permeten a les famílies arribar a final de mes. Hi ha una pressió creixent també sobre els serveis públics i molts altres temes urgents que omplen l'actualitat. I en aquest escenari, doncs, és fonamental saber què en pensa la màxima autoritat de Catalunya, el president de la Generalitat, d'aquí a menys de mitja hora al matí de Catalunya Ràdio. Volem saber quins són els plans del govern i entendre també com ens situem davant dels reptes que amenacen tot el continent. Totes aquestes qüestions i moltes altres d'aquí a mitja hora amb el president Salvador Illa.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 3. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: Salvador Illa serà als micròfons del matí de Catalunya Ràdio la setmana de la Diada i just el dia abans que comenci el curs escolar. És la ja tradicional entrevista institucional al president en emissió conjunta amb TV3 des del Palau de la Generalitat. Serà a partir de 9:15.
0: La segona.
2: L'extrema dreta alemanya ha arrasat a les eleccions que s'han fet a Saxònia-Anhalt. Encara que finalment Alternativa per Alemanya s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta, opta a governar un estat federal alemany per primer cop des del final de la Segona Guerra Mundial.
0: La tercera.
2: Pedro Sánchez reuneix avui diputats i senadors socialistes per fixar les prioritats al darrer tram de legislatura enmig de la crisi de Ceuta i el dia que es reprèn la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra amb la declaració de l'expresident de l'aerolínia.
0: Després de la tercera ve la quarta.
2: Hi ha una 80 de municipis en el nivell màxim de risc d'incendi, sobretot de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Els agents rurals mantenen la prohibició d'accedir als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Montroig, tots dos a la Noguera.
0: La cinquena.
2: Robert Pattinson ha estrenat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time. L'actor interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show americà de fa dues dècades que caçava depredadors sexuals en directe.
0: I pel que fa als esports...
3: A exhibició del Barça 0-5 al camp del València, Pedri, Fermín, Rafinha, dos gols de Lamine donen el lideratge en solitari als Blaugrana. L'Espanyol empata 1 al temps afegit contra el Sevilla. El Barça per la Supercopa de Futbol Sala 5-4 contra el Múrcia. Toni Mou guanya el 40è Mundial de Trial i un aficionat de l'Europa retingut i colpejat per la policia per portar una estelada al camp de l'Alcorcón.
0: I avui tindrem una petita baixada de temperatures. Com de petita, Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Doncs mira, en general baixarà 1, 2 o 3 graus la temperatura, potser una mica més en alguns llocs del centre del país i del sud. Res a veure amb els 10 o 15 graus que pot arribar a baixar dimecres a la meitat nord de Catalunya. Amb alguns primers ruixats que demà a la tarda ja apareixeran al Pirineu, les tempestes més fortes començaran a caure la nit de dimarts a dimecres a la costa. Mentre això no arribi, avui encara un dia tranquil i assolellat.
0: Per cert, que a les carreteres, la Ronda de Dalt ara mateix continua sent la via més conflictiva d'aquest matí. Mireia Sala.
5: Sí, un vehicle avariat que ja s'ha retirat ha tallat un carril durant 30 minuts i això està provocant encara circulació lenta amb retencions entre Vallcarca i Pedralbes en sentit Llobregat. També hi ha força cua encara a la B23 entre Molins i Sant Feliu i a Esplugues, a la C58 a Sabadell i de Montcada i Reixac al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona i a Ripollat en sentit Terrassa i a l'A2 a Pallejà, Sant Vicenç dels Horts i Cornellà.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
7: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
8: T'ha anat bé de gust la rutina?
7: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
8: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement.

0: Suplement i només si ets major d'edat.
1: Ara són les 8 i 7. I això vol dir que d'aquí a 23 minuts, al matí de Catalunya Ràdio, començarem aquesta entrevista tradicional i institucional, ja el president de la Generalitat. Serà en emissió conjunta amb TV3 des del Palau de la Generalitat. Parlarem amb Salvador Illa d'aquest inici de la setmana de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya i també el dia abans que comenci el curs escolar, amb aquesta vaga de docents anunciada des de fa setmanes, Albert Prat.
2: Salvador Illa arriba a la primera entrevista del curs polític el dia abans que els mestres tornin a desafiar el govern. La Generalitat insisteix que ha fet un esforç sense precedents, però els sindicats crítics s'han resistit a desconvocar la vaga de demà. Al marge d'aquest conflicte, el president ha tornat de vacances exhibint dos triomfs. Volodymyr Zelensky l'ha rebut al seu despatx i el nou finançament ha fet un pas més. Ara bé, el moment clau d'aquesta reforma vindrà més tard i a Palau són conscients que hauran de remar fort si volen que Junts canviï d'opinió. Illa confia que aviat arribi l'amnistia Puigdemont i aquest 11 de setembre el govern reivindicarà el catalanisme de la Diada, ara que fa 50 anys de les primeres mobilitzacions, mentre l'independentisme tornarà a posar a prova el seu múscul al carrer. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: A partir de 8:45, insistim, doncs, aquesta entrevista institucional al president Illa, com ara deia l'Albert, per això un dels temes principals és aquesta vaga de mestres de demà.
3: És important canviar molt el to, no?, i les maneres, no?, l'enfocament, en tot cas, que fem.
1: Reclamava canvi de to als sindicats la consellera Niubó aquest cap de setmana a La Vanguardia, unes reunions que també els últims dies no han servit de gaire.
4: Aquesta vaga és un fet i nosaltres convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi a aquesta vaga.
1: Això diu en aquest cas els sindicats, USTEC. I a banda de la vaga, la carpeta educativa també passa per altres punts. Un és la calor que vivim tots plegats, perquè ara que hem tingut temperatures de 40 graus, un informe de la Fundació Equitat, l'antiga Fundació Bofill, calcula que el 2030 una quarta part dels dies lectius s'estarà per sobre dels 27 graus. I està comprovat que això fa baixar el rendiment escolar. Recordem que la meitat de les escoles continuen pendents també d'una bona adequació climàtica. Tot això sense oblidar també el fiasco de les proves PISA. També la factura econòmica del retorn a les aules, perquè, atenció a aquesta dada, les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya el curs ja costa uns 3.000 euros per alumne. Mariano Rerabella.
5: És per això que el president de FACUA Catalunya, Gerard Hernández, en una entrevista a 3Cat Info, remarca que hi ha certs abusos. Per exemple, diu que és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes escoles.
6: Doncs el renovar o adquirir el material a través de les seves escoles, cosa que no és legal, i aquí doncs també es fan molts abusos i fa que s'incrementi a vegades innecessàriament aquest cost.
5: Una de les prestacions que costen més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins a 97 euros al mes. Des de les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya retreuen al govern que no ho subvencioni. Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid, on el cost de l'entrada al nou curs és més alt. Maria Núria Rebella, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a banda d'això, Frederic Vincent, bon dia.
7: Bon dia.
1: Amb el president Salvador Illa parlarem també de l'extrema dreta.
7: Sí, ara que les enquestes donen bons resultats a Aliança Catalana, també li donen a Vox. Avui mateix el diari El País publica una nova enquesta que dona a la suma de Vox i PP el 50% de vot per primera vegada. La Razón i la BC van en aquesta línia, ara ho explicarem. I a Alemanya, l'extrema dreta té serioses opcions de governar un estat per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial.
1: I a l'entrevista institucional també parlarem, com no, d'habitatge.
8: Fins que no tingui Catalunya, com algunes ciutats i països europeus, a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
1: Així ens ho deia la consellera Paneque al matí de Catalunya Ràdio divendres, i entre les carpetes també pendents, que avui abordarem, hi haurà també seguretat, el viatge que ha fet el president a Ucraïna o el model de finançament.
7: Es va aprovar divendres al Consell de Política Fiscal i Financera amb el suport de Catalunya i les Canàries, a més, evidentment, del Ministeri d'Hisenda. Ara per ara, però, continuen faltant suports per la seva aprovació definitiva.
1: Sobre aquesta entrevista, comentari del president del Comitè Editorial del Periòdico, Albert Sáez.
9: Al president Salvador Illa li arriba l'hora de la veritat. Dos anys després d'aconseguir fer govern i amb els pressupostos aprovats amb Esquerra i Comuns, ara és el moment que els ciutadans percebin amb tota claredat quin és el seu projecte per Catalunya. No el dels seus socis, sinó el del primer partit del Parlament. El govern, en aquests dos primers anys, ha afrontat problemes llargament ajornats durant la darrera dècada, com és el cas de l'educació o de Rodalies. I ho ha fet amb una mirada llarga, anant a les arrels, sense posar pedaços. Ara toca demostrar que les solucions funcionen i cal fer-ho amb una veu potent, perquè costa molt fer-se escoltar amb tant de soroll.
1: De seguida ampliarem els bàsics del matí amb Frederic Vincent i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
0: El matí de Catalunya Ràdio.
10: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
11: Doncs jo només sento la carretera.
10: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BBP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
12: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
13: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
14: Catalunya Ràdio.
15: L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions regionals de Saxònia-Anhalt. No assoleix, però, la majoria absoluta.
1: El seu candidat admetia la derrota sense pal·liatius després de perdre la meitat dels vots i quedar-se amb un 17% dels suports.
2: Salvador Illa arriba a la primera entrevista del curs polític el dia abans que els mestres tornin a desafiar el govern.
16: Els juntaires aspiren a consolidar-se com a alternativa al govern de Salvador Illa.
17: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat ràpidament.
0: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Aquests són els sons del dia d'avui, 7 de setembre de 2026. D'aquí un quart d'hora, entrevista al Palau de la Generalitat. Entrevista institucional al president Salvador Illa. De moment, però, repassem els bàsics del matí amb la redacció i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Pol Foradada, Francesc Soler, Sílvia Solanes, Lara García, Marc Jurado, Marta Viana, molt bon dia.
18: Bon dia.
7: Comencem anant a Alemanya. Aquest que sentiu és Ulrich Siegmund, a qui alguns mitjans han anomenat l'home més perillós d'Alemanya i que ha arrasat a les eleccions a l'estat de Saxònia-Anhalt. Alternativa per Alemanya frega la majoria absoluta i té a tocar el que seria el primer govern de l'extrema dreta al país des de la Segona Guerra Mundial. Anem a Berlín. Jordi Regàs, molt bon dia.
19: Hola, bon dia. Sí, l'extrema dreta es queda només 3 escons de la majoria absoluta aquí a Saxònia-Anhalt, un resultat aclaparador. Ara caldrà veure si la resta de formacions poden activar el cordó sanitari per apartar Siegmund del càrrec de primer ministre. Alternativa per Alemanya, òbviament, interpreta el resultat com un encàrrec clar de formar govern. El partit que serà determinant en el trencaclosques del nou govern és l'esquerra populista Aliança Zagabanknecht. Afirmen no voler votar cap dels candidats i proposen la figura d'un primer ministre superpartidista o neutral de consens que no seria cap dels candidats actuals. On acabarà tot plegat no és gens clar perquè les negociacions encara no han començat. Si l'aliança Zagabanknecht s'abstingués en la investidura, Siegmund seria nomenat com a primer ministre.
7: Gràcies, Jordi. Fins ara.
19: A vosaltres.
7: Mentrestant, aquí, entitats de Ciutat Vella criden a la mobilització dijous al Fossar de les Moreres contra la presència d'Aliança Catalana.
20: El partit de Sílvia Orriols ha mobilitzat 8 autocars i diversos col·lectius independentistes i d'esquerres han convocat contra manifestacions. La Daniela és la portaveu de la campanya Fora Racistes de Ciutat Vella.
21: Menys encara, el Fossar de les Moreres, un espai tan històricament significat per la lluita pels drets i les llibertats nacionals, i ens trobaran plantant cara. És imprescindible que en el moment en el que ens trobem puguem generar un gran mur defensiu contra els atacs cap als drets i les llibertats polítiques de la classe treballadora.
20: A aquesta campanya hi ha adherides entitats com l'Organització Juvenil Socialista o el Sindicat d'Habitatge de Ciutat Vella, entre d'altres.
7: I encara parlant d'aliança, a Figueres, segons explica el diari Ara, hi ha militants que demanen recuperar com a candidat Arnau Liesa, a qui van apartar, ho va fer la direcció, quan es va saber que tenia una relació amb una menor d'edat.
20: Segons el diari, el nucli d'Aliança Figueres té assumit que la cúpula del partit no restituirà Arnau Liesa i no hi tenen res a fer perquè en municipis de més de 30.000 habitants és la direcció qui designa els candidats a les eleccions.
7: Avui en parlarem a l'Àgora amb el periodista que afirma aquesta informació, el periodista de l'Ara, Xavi Tador. I tot això després d'un cap de setmana en què la UGT ha celebrat un acte a Ripoll contra els discursos d'odi. Pepe Álvarez és el líder del sindicat, al matí de Catalunya Ràdio.
22: Només cal veure doncs, qui són els amics de l'extrema dreta catalana, que són els mateixos que l'extrema dreta espanyola, i veure doncs, que aquests el que volen justament és que el món estigui en mans d'uns pocs que controlin els mitjans de producció i que les persones, doncs, a poc anem perdent els nostres drets. I això ho fan, bàsicament, separant la gent.
7: Per cert, que l'alcaldessa Sílvia Orriols ha qualificat els participants en aquesta acta de vividors i de farsants. I encara parlant de l'extrema dreta, polèmica a Sabadell amb aquesta cançó dels Tiets. Que...

0: Perquè aquest cap de setmana Vox ha publicat un vídeo promocional durant un dels actes de la Festa Major utilitzant aquest tema. Els músics del Maresme han demanat textualment que no utilitzin la seva música per les vostres merdes i afegeixen pallassos.
1: L'extrema dreta, que evidentment utilitza aquests casos, com també està utilitzant el de Ceuta. I avui llegim al País una enquesta segons la qual el Partit Popular i Vox superarien el 50% dels vots.
2: També tenim sondejos que publiquen l'ABC i la Razón. El PSOE perdria entre 15 i 20 diputats, segons el sondeig, però no tindria cap opció de governar. Vox doblaria els escons que té ara i això faria que la suma amb el Partit Popular superés de llarg la majoria absoluta. Per cert, en aquest context, Pedro Sánchez reuneix avui els diputats i senadors socialistes per fixar les prioritats del curs polític.
1: I avui també el president de Ceuta reforça la pressió.
2: Juan Jesús Vives protagonitza un esmorzar informatiu a Madrid, acompanyat de Feijóo, després de la topada institucional aquest cap de setmana per l'anunci del govern espanyol de fer servir les instal·lacions del port per acollir-hi immigrants.
1: Tot això en una setmana que s'anticipa complicada per Pedro Sánchez, es reprèn el curs judicial i això vol dir que tornen les investigacions del cas Zapatero i el cas Leire Díaz. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
3: Bon dia, sí, després de setmanes amb el foc oposat a la crisi de Ceuta, suma ara una pressió que no és nova, és la pressió judicial i la represa ve forta per al president espanyol. En el cas de Zapatero, avui i demà declaren l'excúpula de Plus Ultra, que per escrit ja van avançar el jutge del cas Zapatero, que havia rebut més de 500.000 d'euros a canvi de moure fils per al rescat de la companyia per part de la Moncloa, sense concretar però les gestions que hauria fet l'expresident. I en el cas de Leire, dimecres serà el torn de la gerent del PSOE i de l'exadvocat de Coldo García, dijous de l'exdirector de la Guàrdia Civil, tots tres com a investigats.
1: Gràcies, Tània. I encara en clau política, Junts reuneix a partir d'avui al Berguedà els seus diputats i diputades, Jordi Corbalan.
4: No sé quan ens tornarem a veure, amics i amigues.
5: La direcció de Junts està preparada per tots els escenaris, el més esperat que Puigdemont pugui tornar de l'exili els pròxims mesos. Tot i les incògnites que planen sobre el seu futur polític, representaria un revulsiu per remuntar les expectatives electorals dels juntaires de cara a les municipals de l'any que ve.
6: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
5: Amb tot el focus polític posat a Madrid,
7: senyor Sánchez, apartis.
5: Els juntaires aspiren a consolidar-se com a alternativa al govern de Salvador Illa.
8: Catalunya, malauradament, està pitjor que fa dos anys.
5: Junts aprofitarà la trobada a Guardiola de Berguedà per preparar el debat de política general de finals de mes al Parlament. Jordi Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: 8 i 20 minuts, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Les últimes hores ens deixen un nou cas d'abús policial contra un aficionat que portava un estelat, un aficionat al futbol. En aquest cas es tracta d'un seguidor de l'Europa en un partit al Corcón.
0: Segons expliquen alguns aficionats, uns agents van agafar l'home pel coll, el van llançar a terra, el van colpejar, van requisar-li l'estelada i van obligar-lo a dir que era espanyol.
9: I entre l'estelada i tal, i han dit de què país eres, Catalunya, i abans l'han agafat el coll ja d'una altra manera molt agressiva i tal, i han dit, esto es España i tal, un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després pel tema, perdó, que és perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que es volguessin.
0: Així ho explicava Joan Torres, un dels aficionats que era a l'estadi. Com a protesta, l'afició de l'Europa va marxar de la zona visitant de la graderia durant el partit.
1: I una agressió a Manresa a les últimes hores. Un grup de joves ha pegat a un home a qui aparentment volien atracar.
0: Ho explica el Regió 7. No li van robar res perquè no duia res a sobre, però sí que li van provocar algun cop. L'home va explicar els fets a un mosso que va trobar pel carrer i s'està a l'espera de si presenta o no una denúncia.
1: I a Barcelona, un home apunyala tres persones i es llança pel balcó.
10: L'home va quedar ferit greu. Segons les primeres informacions, a l'immoble i convivien tres homes. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i no descarten cap hipòtesi.
1: I avui fa dos mesos d'això.
11: A banda dels incendis, en surt a Barcelona aquest matí amb un esboranc de 8 metres al Putxet.
1: És aquell esboranc que va obligar a desallotjar 8 finques de Barcelona al barri del Putxet. Dos mesos després, 18 famílies encara no poden tornar a casa.
10: I no podran fer-ho fins al gener, és el cas de la Miren.
12: Amb aquest patiment, amb uns allotjaments que no són adequats, ja no són sostenibles en el temps. No es pot sostenir viure d'aquesta manera en un hotel. No es pot tenir una família separada amb dues habitacions.
10: També hi ha negocis de la zona que estan afectats, per exemple, la pizzeria Verona, on va aparèixer l'esboranc. El Domingo és el propietari.
13: Poco a poco vamos haciendo y bueno, el ICF nos están ayudando, el ayuntamiento están ayudando y bueno, y se va pagando las facturas un poco a poco y bueno, tiempo al tiempo.
10: Les feines de consolidació del terreny haurien d'estar acabades a finals d'any. L'esvoranc per les obres de l'era 9 del metro de Barcelona va ser de 8 metres de diàmetre.
1: 8 i 22 minuts, una notícia de la nit als Estats Units. A Miami, almenys 5 persones han mort després que un avió hagi sortit de la pista d'aterratge.
14: Era un avió de càrrega d'Amazon que ha sobrepassat el final de la pista i ha impactat contra diversos vehicles, provocant un gran incendi. A banda dels 5 morts, hi ha 5 ferits, 3 dels quals greus. L'accident ha obligat a interrompre parcialment l'activitat de l'aeroport, que acumula mig miler de vols amb retard i més d'un centenar de cancel·lacions.
1: I també notícia de les últimes hores, els hospitals de Can Ruti i Sant Pau assajaran una cirurgia per tractar l'Alzheimer.
14: La investigació la fan diversos centres europeus i ja s'està provant a la Xina i als Estats Units. Segons explica el periòdico, es tracta d'una cirurgia feta amb un robot que és poc invasiva i que ara s'ha de veure si és efectiva.
1: Ja que parlem de salut, ni la patronal ni els sindicats tenen constància de cap empresa catalana que pagui la congelació d'òvuls a les seves treballadores. Això arran de la petició que han fet les futbolistes de la selecció espanyola, Núria Har.
15: A l'estranger hi ha multinacionals com Amazon, Meta, Apple o Microsoft que sí que paguen la congelació d'òvuls a les seves directives. A la Pompeu Fabra han començat a estudiar un fenomen que, segons la catedràtica d'Economia Libertad González, podria acabar arribant aquí.
16: Sí, jo crec que sí, en la medida en que los trabajadores lo valoren, la empresa lo ofrecerá.
15: Comissions Obreres respecten la decisió de les futbolistes espanyoles, però denuncien que es tracta d'una mesura empresarial i no pas feminista.
17: La Federació de Futbol, precisament, té una credibilitat feminista una mica dubtosa, eh? Després del pató no consentit de Luis Rubiales a Jenny Hermoso.
15: Les expertes lamenten que no s'abordi el debat real de conciliació o condicions laborals. Des de Barcelona, Núria Har per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara alguna coseta més. Per exemple, avui se celebra l'acte Catalunya aixeca el taló, Marta.
0: La gala que dona el tret de sortida a la temporada teatral de Catalunya serà al Gran Teatre del Liceu i s'emetrà per TV3 i la plataforma 3CAT. El lema de la gala és 25 anys al teu costat, passi el que passi.
1: I atenció, una notícia que encara s'ha de confirmar. Què és que els Oasis podrien tornar a Barcelona?
0: Segons la premsa anglesa, preparen gira pel 2027 amb 23 concerts al Regne Unit, una residència a Las Vegas i una gira europea amb parada a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Aquest cap de setmana els germans Gallagher han presentat el seu documental al Festival de Venècia.
1: I allà al festival avui reconeixerà amb el Lleó d'Or Ellen Burstyn, la protagonista de L'Exorcista, després que tot el ressò se l'hagi emportat Robert Pattinson i aquesta pel·lícula que es diu Prime Time sobre el programa de televisió de fa ja uns quants anys que es deia Com caçar un depredador, enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
18: La primera incursió d'Oppenheimer en la ficció recrea amb molta versemblança la figura del reporter d'investigació Chris Hansen quan presentava a l'NBC l'exitós espai televisiu To Catch a Predator. El programa organitzava operacions de recerca de depredadors sexuals d'internet que culminaven amb la seva detenció en directe i el lliurament a la policia. Chris Pattinson explica com van enfocar narrativament aquesta història que connecta abusos sexuals i ètica periodística.
19: El Lance i jo estàvem treballant en el projecte d'un documental, però de cop vam viure un d'aquells moments elèctrics quan vam pensar, per què no en fem una pel·lícula? Crec que ell fa servir la paraula fanta... com era? Docufantasia? I vam pensar que això sí que s'ajustava.
18: Des de Venècia, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Òscar. I a Lleida tornaran a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil.
0: Serà el local que va quedar buit al juny quan va tancar l'emblemàtica llibreria El Genet Blau.
1: Estela Busoms.
20: Relleu entre dues dones. Merche París el passa a Roser Guasch, integradora social, actriu, contacontes i propietària d'una petita editorial que vol mantenir l'essència del Genet Blau i sumar-hi la seva empremta. Destaca que la llibreria Quatre Contes seguirà sent un espai literari ple de vida per als infants i farà una aposta encara més decidida pel públic juvenil.
21: L'aposta és aconseguir que la gent jove també se'l senti seu, no? Que poder continuar el relleu, que no arriba als 12 i sembla que acabe, que puguin continuar. Intentarem crear un espai acollidor per als joves.
20: La previsió és obrir portes l'1 d'octubre amb una agenda que ja inclou presentacions de llibres, lectura de contes i clubs de lectura per als més petits. Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i arribarem a 8:45. Avui que arrenca la temporada de TV3, tornen el Tot es mou i La Selva, i d'aquí a uns breus minuts l'entrevista de Ricard Ostrell, l'entrevista institucional al president Salvador Illa des del Palau de la Generalitat. Però de moment actualitzem la situació del trànsit. Mireia Sala, bon dia.
22: Bon dia. Doncs un accident talla dos carrils a la C58 en sentit Barcelona i això provoca retencions de Ripollet al nus de la Trinitat. Per alleugerir aquesta cua, el carril Busbau s'ha obert per tothom excepte per als camions de més de 7 tones i mitja. A banda d'això, encara hi ha força retenció a la Ronda de Dalt, de Vallcarca a Pedralbes en sentit Llobregat, a la Ronda del Litoral de Santa Coloma a Ciutat Vella en sentit Llobregat, i cua també encara a la B23 entre Molins i Sant Feliu i Esplugues, i a l'A2 a Pallejà, Sant Vicenç dels Horts i Cornellà.
1: Gràcies, Mireia. D'aquí 3 minuts arribarem a 8:45 amb entrevista institucional al president Salvador Illa, però de moment anem als esports. Well, I'll take whatever... avui amb el Pol Foradada. El Barça és líder en solitari de la Lliga després de l'exhibició ahir al camp del València amb una maneta, un 0-5, Pol.
2: Control i superioritat total del Barça des de tots els punts de vista, tant de joc com físics. Una exhibició ofensiva amb gols de Lamin, dos, un de Rafinha, un de Fermín i un de Pedri, que situen els blaugrana al capdavant de la Lliga. Gabriel Jesús va debutar quan faltaven 10 minuts pel final. Hansi Flick.
3: Jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte. Hem fet un partit fantàstic.
2: Eric García es va tornar a fracturar el nas en una topada amb Rodri, mentre que l'Espanyol ha empatat aquesta nit amb el Sevilla a un gol de Marcos Fernández al temps d'afegit ha posat l'empat definitiu. Brian Zaragoza ha debutat amb l'equip blanquiblau. També a primera, a la Alavés 5, Osasuna 2, Màlaga 0, Llevant 0. Avui, Getafe Celta i Elche Reial Societat. A segona, el Sabadell rep el Córdoba 2, quarts de 9.
1: I Toni Bou guanya per 40a vegada el Mundial de Trial.
2: Ha aconseguit la victòria als Països Baixos, un nou Mundial a l'aire lliure, n'acumula 20, que s'afegeixen als 20 que té Indoor.
4: 20 anys seguits és algo que no puc explicar ni jo, és més que un somni, perquè un esportista no té mai l'oportunitat de viure tants anys guanyant tants Mundials i estant en el millor equip, així que superfeliç i disfrutant-ho, que és el més important.
2: Es pot dir d'una altra manera, el de Piera ha guanyat tots els Mundials des del 2007.
23: M'expliques un conte, papa?
24: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
25: Viure una experiència és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
26: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
27: 25 anys construint històries. Marcant l'inici de la temporada teatral. 25 anys creixent al teu costat. Torna la gran nit de les arts escèniques amb un gran espectacle de teatre musical. 25a gala Catalunya aixeca el taló. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Senyores i senyors, bon dia. Benvinguts a l'entrevista institucional tradicional ja al president de la Generalitat, Salvador Illa. President, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Com està?
1: Molt bé.
0: Acaba de tornar d'un viatge a Ucraïna. Expliqui'ns què és el que ha vist a Ucraïna, president.
1: Doncs he vist un país en guerra, que batalla per la seva llibertat, pels seus drets. La seva batalla, la seva lluita, és la nostra lluita, la lluita dels europeus, i he vist un país que vol viure amb normalitat, no? Una ciutat, Kiev, que vol viure amb normalitat. Ha estat un viatge molt important, per mi, molt alliçonador, no? I hem firmat acords importants amb tres regions ucraïneses per ajudar-los des d'aquí, no?
0: Per què era important pel president de la Generalitat anar a Ucraïna? Quin és el sentit real d'aquest viatge?
1: Perquè la lluita dels ucraïnesos és la nostra lluita. Ells es rebel·len contra una invasió, contra una agressió de Putin, defensen la seva llibertat, defensen el dret que tenen a escollir el seu futur i ens ha de fer conscienciar que la seva lluita és la nostra lluita, no? I crec que a nivell de territoris, a nivell de comunitats autònomes, hem d'ajudar les regions ucraïneses a tirar endavant i sortir endavant. Ha estat, existeix un viatge alliçonador important per mi, no? I ens queda, em sembla que ens quedi molt lluny, però és que una mica allà es veu el món que pot venir si no tenim les idees molt clares i no sabem quines vinyes vermelles hem de posar i on ens hem de plantar, no?
0: És la lluita per la supervivència, la lluita d'Ucraïna. Vostè creu que Catalunya també lluita per la supervivència?
1: No, Catalunya el que ha de lluitar és per una Europa que pugui defensar, seguir defensant el seu model de prosperitat compartida, d'economia de mercat, amb règims democràtics, amb un estat del benestar, una Europa que s'ha de federalitzar, que s'ha d'unir més i que en aquest moment juga, els seus valors estan en joc a Ucraïna, per això és important, Això és important, el que està passant a Ucraïna, no?
0: Vostè, de fet, va ser el primer president d'una regió europea que es reuneix amb Zelensky, amb el president ucraïnès. Fins ara havien fet caps d'estat, algun president d'algun país. Què li va traslladar Zelensky a vostè com a president de la Generalitat?
1: Va agrair molt que hi anéssim, va agrair molt que aquesta setmana, que ha estat una setmana complicada per ells, no suspenguéssim el viatge, i fóssim, i ens va demanar ajuda per preparar un hivern que anticipen molt complicat, no? És una persona que a mi em va impressionar molt positivament, el president Zelensky, una persona amb idees molt clares, que en moments complicats en què li oferien, ell va saber quin era el seu paper, quin era el seu lloc, que és estar a Ucraïna com a president i activar tots els ressorts per defensar que el seu poble, que el poble ucraïnès pugui triar quin camí vol seguir, no? Que és el camí d'Europa, no?
0: Si sembla, entrem a la sala dels diputats per començar aquesta entrevista, precisament, davant, president.
1: Gràcies.
0: Precisament, per començar per Europa, perquè Europa, com sap vostè, ara mateix està amenaçada per moltes coses. Acabem de conèixer aquesta matinada els resultats de les eleccions a una regió molt important d'Alemanya, on l'extrema dreta ha arrasat amb un 44% dels vots. Vostè, president, com de preocupat està amb el món que ve?
1: Doncs preocupat, però també esperançat. És a dir, jo no crec que hem de llançar ni tinc una visió pessimista. Passarà el que vulguem que passi. Passarà el que decidim que passi. Decidim cometre els mateixos errors que van cometre els nostres avis, que van haver de lluitar contra discursos totalitaris i d'odi que van portar, on tots sabem que van portar, al desastre, a la desesperació, o decidim seguir apostant per un món que vol viure d'acord amb unes normes acordades, en pau, generant prosperitat, fent que aquesta prosperitat sigui compartida, aprofitar les noves tecnologies per expandir les possibilitats de creixement econòmic i de beneficiar a tothom. O sigui, el futur no està escrit. No hi ha una inevitabilitat del que ha de passar. Ho decidim nosaltres, ho decidirem nosaltres, no? El camí que han apuntat aquest de Land of Demand, de Saxònia-Anhalt, és un camí, des del meu punt de vista, equivocat, des de moltes perspectives, no? I d'aquest sentit ens hem de preocupar, però també hem de seguir treballant amb esperança i amb optimisme cap al futur, no?
0: Però és el que vota la gent. És a dir, vostè té una altra manera de fer política. Però és un moment en què la política més agressiva, més de tiar el conflicte, funciona. Què li fa pensar que vostè, la seva capacitat o la seva manera de fer política, portarà a mobilitzar més la gent?
1: Jo crec que jo confio en la ciutadania. Confio en la ciutadania catalana en particular, però també en el conjunt de la ciutadania europea. Receptes que han fracassat en el passat, jo crec que la gent és prou madura per veure que no són el camí. I receptes que estan fracassant quan es porten a pràctica a altres països, en particular als Estats Units, crec que no són el camí. Ara, a partir d'aquí, hem de treballar, hem d'abordar les coses, hem de parlar amb claredat a la gent, no hem de generar falses expectatives, però crec que són camins completament equivocats i tinc tota la confiança i tota la convicció que la majoria, la immensa majoria del poble de Catalunya no està aquí, no?
0: Vostè governa una Catalunya de 8,2 milions d'habitants, amb una economia que creix, però també on creixen molt les desigualtats. Tenim problemes amb l'habitatge, els serveis públics estan molt tensionats i una societat que cada vegada és més diversa. Vostè creu que el creixement fa perdre qualitat de vida a una societat?
1: No, el creixement, si es reparteix adequadament, si és compartit, si la prosperitat, el creixement que genera és una prosperitat, un creixement compartit, no, millora les nostres condicions de vida. El que hem de fer són les dues coses. Fer que hi hagi prosperitat, fer que l'economia funcioni, però també regular aquesta economia perquè aquesta prosperitat no quedi en mans d'uns pocs, sinó que arribi al conjunt de la societat, i en això estem. Això és el cor del meu projecte polític, no? Generar prosperitat, però fer que aquesta prosperitat sigui compartida, i per això estem reforçant les polítiques públiques i per això estem reforçant els serveis públics que hem heredat en un estat, efectivament, no desitjable, no? I el punt de partida ja sabia quin era, per això vaig comprometre'm a fer això, i ho estem fent el més ràpidament possible, però també explicant la ciutadania tenia el punt de partida del que sortíem i els problemes que ens estem trobant i els ritmes als que podem anar, no? I jo crec que la ciutadania, si se li explica les coses i si veu els esforços que s'estan fent, entén aquest plantejament, no?
0: Però aquest creixement que vostè m'explica és un creixement sense límit? Es pot créixer sense límit?
1: Econòmicament, des d'un punt de vista, si es refereix a un creixement econòmic, estem en tasses de creixement molt importants, al voltant del 3%, jo el creixement econòmic, la prosperitat que genera l'economia la veig bé, i quan més n'hi hagi millor. Però poso un mateix èmfasi en aquesta prosperitat, en aquest creixement, en que sigui un creixement i una prosperitat que arribi a tothom, per exemple, en matèria d'habitatge, per exemple, en matèria de serveis públics, per exemple, en matèria d'infraestructures, i no que quedi concentrada, com estem veient en moltes parts del món, en poques persones i en pocs territoris, sinó que arribi al conjunt de Catalunya i al conjunt de la societat catalana. No?
0: Avui a Catalunya conviuen moltes identitats. Què diria vostè que les uneix? És a dir, què vol dir per vostè ser català avui en dia?
1: Jo, quan em parlen per vostè que ser català, penso en els meus avis, materns i paterns, no? I penso en el bagatge que m'han traslladat, persones treballadores, un de pagesia, l'altre més de bosc, de la zona del Montseny, amb una llengua, amb una cultura, amb una manera de ser oberta, inclusiva, que acollia, que ha acollit a moltes persones, penso en això, com penso en Catalunya, no? En aquesta manera de ser oberta, inclusiva, que s'expressa en una llengua, en una manera d'entendre el món, que és Catalunya, no? I penso també en una vessant, si vol vostè, més racional en el conjunt de drets que significa ser català, no? Els drets i deures que tens quan vius aquí, no? Garantia d'igualtat, garantia d'accedir a uns serveis públics de qualitat, però també el deure de respectar unes normes de convivència, d'igualtat home-dona, de participació política, penso en això, no?
0: Vostè parla d'una Catalunya oberta, acollidora, però veiem com les forces polítiques que no volen acollir doncs estan agafant cada vegada més adeptes a Catalunya. Parlava de la llengua. La llengua, quan mirem les dades, està retrocedint. L'ús dels joves en l'ús social de la llengua està retrocedint a marxes forçades.
1: Per això hem posat més recursos que mai en matèria de reforçament de la llengua catalana, per això hem impulsat un pacte pel català, i ho agraeixo a totes aquelles persones que s'hi han sumat, i per això seguirem treballant. També hi ha cada dia més persones que parlen el català. També hi ha cada dia més persones que han vingut a Catalunya que s'han apuntat a cursos de català. També hi ha avenços que ens fan ser, en aquest sentit, optimistes en quant al progrés de la llengua catalana. Ara, efectivament, vivim en un món, en xarxes socials, en telèfons mòbils, amb un seguit de tendències que justament requereixen més esforços que mai, que s'està posant el govern, per reforçar la llengua catalana com un factor d'integració i de cohesió de la nostra societat. No?
0: I no seria més útil que, per exemple, un president com vostè parlés només en català, que fes tuits només en català?
1: Jo parlo en català, com a president de Catalunya, però parlar en català no significa que no renunciï a utilitzar altres llengües per fer-me entendre a llocs on no parlen el català. Però les meves intervencions i el meu capteniment com a president de Catalunya deixa clar a tothom que vulgui veure amb objectivitat que la llengua de Catalunya és el català.
0: Un jove, per exemple, que estudia en català però que quan surt utilitza el castellà, vostè què li diria com a president?
1: Que utilitzi el català. Que el català no només és una llengua per quan està a l'aula, a l'escola, o per quan ha de fer un exercici escolar, sinó que és una llengua per relacionar-se i per viure amb ella, no? I m'animaria a fer-ho i animaria a tots, a més, a que ajudem aquest jove a fer-ho, adreçant-nos amb ell en català. Sempre tenim clar que la llengua és un mitjà de comunicació i d'entesa, no mai una barrera ni una frontera.
0: Anem a parlar de seguretat, president. Vostès insisteixen que Catalunya és un país segur, per les dades que expliquen, però molta gent no té aquesta percepció. Què està fallant?
1: No és que ho expliqui amb les dades, és que si vostè viatja i surt i va a altres indrets del món, apreciarà els indrets de seguretat que tenim a Catalunya, no? I les dades ho diuen i hem fet esforços importants. Què passa? Doncs que encara s'ha de seguir treballant en aquesta direcció. Per això anem a 25.000 Mossos d'Esquadra, per això hem reforçat amb un 20% el nombre de jutjats. Tot això no s'havia fet els darrers anys. No hi havia ni prou jutges per escatir si les persones que la policia de Catalunya posa a la seva disposició en comès delictes, i aquests delictes són sancionables penalment, ni hi havia prou policies per tenir gent. Hem avançat en això i les dades estan començant a avançar, a demostrar que efectivament anem en el camí correcte. S'ha fet prou? No. S'ha de fer més? Sí. Estem fent més? Sí. Som contundents? Totalment. La seguretat és un requisit per poder exercir la llibertat que tota persona té dret, no? I per tant, en aquest sentit, doncs, estem actuant amb tota la contundència del món. Qui va fa, va paga, és la meva frase en aquest sentit, el meu plantejament en aquest sentit, i així seguirem, no?
0: La setmana passada, per exemple, vam lamentar l'assassinat d'una persona després de les festes majors de Manresa. Després van començar a circular diferents informacions falses. Com es combat una mentida que pot arribar a milions de catalans, que arriba més ràpid fins i tot que una roda de premsa que pugui fer un govern com el seu?
1: La mentida sempre es combat amb la veritat i explicar les coses com són. Hi va haver un assassinat, s'ha d'arribar a fons i s'arribarà a fons, s'ha de detenir les persones que ja estan detingudes que ho van cometre, s'han de posar a disposició judicial i s'ha de ser contundent amb això. Ara, no difonent informacions falses que no fan cap servei ni a la seguretat ni a la convivència del país, no? Per tant, la mentida sempre es combat amb veritat, no? Amb la veritat, i és el que farà el govern de Catalunya i el que seguirà fent el govern de Catalunya.
0: Però no es combat evitant que passi aquesta mentida, reaccionant?
1: És el que vam fer. Per mi, la discriminatòria per nosaltres és qui respecta la convivència i qui trenca la convivència vulnerar les normes bàsiques de convivència. Per tant, qui comet un delicte, sigui qui sigui, parli qui parli, vingui d'on vingui, se serà contundent amb ell, s'és contundent amb ell, se'l persegueix, se'l deté, se'l posa davant de la disposició de la justícia, i si els jutges ho estimen oportú, compleix condemna. Aquesta és la norma de capteniment del govern de Catalunya.
0: Però també ens hem de preguntar per què passa. Estem parlant d'uns menors que ja havien estat identificats anteriorment, un dels quals ja estava en llibertat vigilada. Què és el que fa que passi això? De qui és responsabilitat, president?
1: En aquest cas, de les autoritats que van prendre les decisions que van prendre, jo tampoc no vull entrar a valorar-les sense tenir un coneixement aprofundit, però també hi dic, si aquí s'han de revisar coses, el govern estarà a algú que hagi d'estar per revisar-les. Ara nosaltres el que ens correspon és tenir una policia eficaç, que la tenim, vetllar perquè els jutges, que són un poder, però també un servei públic, tinguin els mitjans que han de tenir, per això hem augmentat la seva disposició, i a partir d'aquí fer complir sense matisos la llei. I és el que estem fent i el que seguirem fent.
0: Però ho emmarquen un cas puntual. No hi veu, per exemple, que cal afrontar un problema més profund pel que fa a la protecció de menors, pel que fa a l'exclusió social, la seguretat?
1: Hi ha decisions que no s'han de prendre tampoc amb cabent. Jo dic, escolti, hem d'anar veient com evolucionen les coses, jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques que s'han de veure, que han de respondre a les realitats que té el país, no? Ara li dic, decisions a cop que ven tampoc. El que ens correspon a nosaltres és, insisteixo, assegurar-nos que tant la policia com en el que depengui de nosaltres, el Poder Judicial, tenen tots els recursos per fer la seva feina, que és vetllar perquè es respecti la llei. I aquell que la infringeix, detenir-lo, posar-lo a disposició judicial i, si ha comès un delicte, doncs que pagui amb totes les conseqüències. No?
0: Portaran a la Fiscalia com a delicte d'odi els tuits de Silvia Orriols?
1: Sempre que s'observa que hi ha comportaments que vulneren el marc de Bagau i que tien odi vulneran el marc Bagau, el govern actuarà. Ho estem valorant i, si és el cas, en aquest cas i amb tots actuarem igual.
0: Un país, vostè ho deia abans, també s'explica per la seva solidaritat. Ara estem vivint també les seqüeles d'una crisi que hem viscut a l'estiu, la crisi que hi ha hagut humanitària a Ceuta. Catalunya ha d'acollir aquests menors no acompanyats que ara són a Ceuta?
1: Catalunya és solidària. Ho ha sigut sempre i ho seguirà sent. Miri, avui mateix la responsable de vacunes del govern de Catalunya, del Departament de Salut, es desplaça a Ceuta. És el segon viatge que fa. Ja va estar-hi la setmana passada, no l'anterior, una setmana, ajudant amb tota la logística de vacunació, traslladant tota la nostra experiència. Això és estar on has d'estar. No donar-se tants cops de pit i fer el que s'ha de fer. En matèria d'acolliment de menors, Catalunya ha estat sempre solidària i a partir d'aquí el repartiment que s'hagi de fer eventualment haurà de veure de quin punt de partida sortim i quin esforç o quina acollida han fet les comunitats autònomes i fixar a qui correspon acollir perquè no ha fet uns esforços fins ara suficients. Catalunya està a l'avantguarda d'això. i és de les comunitats autònomes que més solidàries mostren aquesta qüestió, sense predicar-ho tant i practicant-ho més. No?
0: Però quan diu que està al capdavant de la capacitat d'acollir, vol dir que Catalunya té capacitat per acollir, per integrar, per donar futur digne a aquestes persones?
1: Jo dic que això s'ha de discutir en els òrgans pertinents, que convoca el Ministeri. Ja hi ha anat el conseller en una reunió que hi ha hagut i hem de veure a partir d'aquí què planteja el govern d'Espanya, i Catalunya es mourà com s'ha mogut fins ara sempre en els paràmetres de la lleialtat institucional i del compliment de la lleialtat. Espero que tothom ho faci. Tampoc anirem amb el lliri a mà ni serem ingenus. Però ens mourem com hem fet fins ara, amb criteris de solidaritat i de respecte a la legalitat i de lleialtat institucional.
0: Deixa'm entrar una mica més al fons en aquesta qüestió. La solidaritat que vostè predica té límits? És a dir, hi ha un límit per decidir quantes persones poden arribar a entrar o no al país?
1: No, que no perjudiqui la nostra generació de prosperitat. És a dir, serem solidaris no fins al punt d'empobrir-nos més que aquell que és objecte de la nostra solidaritat. Això en matèria de finançament, per exemple, es diu ordinalitat. Escolti, ajuda la que puguem donar és també una manera de ser dels catalans, el ser solidaris, el pensar en aquells, bueno, que estan en situacions pitjors que nosaltres. Ara ajuda fins al punt de no quedar tu en pitjor condició que aquell que rep la teva ajuda, no?
0: En aquesta crisi, quina opinió en té vostè de la gestió que ha fet el govern espanyol?
1: Jo crec que el govern donava les explicacions, el govern d'Espanya donava les explicacions que havia de donar. Crec que una situació d'aquest tipus, en fi, d'emergència que hi ha hagut i que encara continua havent-hi a Ceuta, efectivament posen davant del mirall a tothom, no? El govern d'Espanya per descomptat, però també a l'oposició, i veig també comportaments que intenten més tirar llenya al foc i treure rèdit d'això i no tenen un comportament adequat a la situació d'emergència que està vivint a Ceuta. És a més una qüestió que transcendeix l'àmbit d'Espanya. Ceuta és frontera d'Espanya i d'Europa. I per tant també aquí hi ha hagut una reacció europea molt desafortunada des del meu punt de vista, almenys en un primer estadi, no? De no entendre què estava en joc aquí, no?
0: Però vostè, president, hagués estat un mes sense comparèixer, sense donar explicacions?
1: És tan fàcil el dilluns dir què haguessis fet, com va acabar el partit de futbol del diumenge. Jo no m'agrada entrar en aquests exercicis. Jo conec bé...
0: El president Sánchez va justificar que tenia dret a fer vacances.
1: Jo el president Sánchez va estar tot moment connectat i va estar en tot moment a punt, a sobre, i va estar 24 hores al dia, 7 dies a la setmana pendent d'això, no? Ho va fer-ho des de Lanzarote, no? Per tant, jo sobre això, en fi, crec que el que és rellevant ara és posar tots els recursos de l'Estat per resoldre aquesta situació d'emergència i remar tots a la mateixa direcció i no intentar treure profit de situacions que no, tant de bo no s'haguessin produït, però que són les que tenim davant i les que hem d'afrontar, no?
0: Com l'heu per això, el president Pedro Sánchez? Vostè creu que acabarà aquesta legislatura?
1: Sí, ho ha dit, i ho farà, i veig un president que ha sigut bevent, que ha sigut decent en plantejaments geopolítics internacionals i que té les idees clares, i per descomptat, des del meu punt de vista, és un president i un govern que li convé a Catalunya, i en aquest sentit m'he expressat sempre i em segueixo expressant. No?
0: Creu per això que les eleccions generals han de ser abans o després de les municipals?
1: Això és una decisió que correspon al president Sánchez. Jo crec que això, i soc sincer, té menys transcendència del que pensem. La gent a vegades es pensa que en funció de què facis i penso que té menys transcendència. La ciutadania sap perfectament distingir entre diferents convocatòries electorals i no crec que sigui tan transcendent com us hi vulguin donar. Per tant, quan ell estimi oportú, ell ha dit que es votava la legislatura, i si això és així, doncs serien després de les eleccions municipals i autonòmiques. No?
0: Té transcendència si hi ha canvis, perquè hi ha molta gent que apunten que vostè podria ser el successor de Pedro Sánchez. No sé si n'ha parlat mai d'això amb el president espanyol.
1: Ni n'he parlat ni fa el cas. Jo estic honorat de ser president de Catalunya i aquest és el meu present i el meu futur. No? I sobre la successió de Pedro Sánchez crec que molt s'apresuren a parlar d'això. Crec que, jo dic amb sinceritat, és més feble, molt més feble, terriblement més feble el lideratge de Feijó, i sí que comença a haver-hi, diguem, de plantejaments sobre qui ha de... què passarà amb el Feijó que no amb Sánchez. Jo, en fi, crec que conec bastant bé la realitat del socialisme espanyol i el seu lideratge és un lideratge amb una àmplia base. No diré que no hi hagi gent que no, que tots coneixem, que no abogui per altres plantejaments, però un lideratge amb un suport molt ampli en el conjunt del socialisme espanyol i sobretot en el conjunt de la militància dels votants progressistes a Espanya.
0: Som a les portes de la Diada Nacional de Catalunya, una diada que tradicionalment també se celebrava en aquest cas a Madrid, però aquest any vostès han decidit que canviaran Madrid per Extremadura. Expliqui'm per què han decidit marxar de Madrid.
1: Bueno, no és que tant marxar de Madrid com anar a Extremadura. Per què? Doncs perquè hi ha una realitat de molts catalans d'origen extremeny i perquè ens ha semblat que posar això en valor en el dia dels més assenyalats a Catalunya, la Festa Nacional de Catalunya, i dir, volem compartir també aquesta festa amb vosaltres, anant a la vostra terra, a la vostra terra d'origen, d'origen era un gest que en si mateix diu molt, no? Explicava voluntat inclusiva i d'obertura dels catalans, explicava voluntat de compartir la nostra festa nacional amb tots ells i també és un reconeixement a l'aportació que ells han fet al progrés, a la prosperitat de Catalunya, no? I no és tan marxant, hi hem anat molts anys, bueno, ja d'acord, ja hi fem coses a Madrid, fem els Premis Blanquerna, però aquí, diguem, ens ha semblat que era bonic fer això a Extremadura i crec que està tenint una bona acollida.
0: Però vol dir que aquests valors que em diu vostè d'Extremadura no hi són a Madrid, per exemple?
1: També hi són, per això hi hem anat tants anys, no? Però no és només Madrid. Hi ha molta més comunitat de persones provenients de catalans d'origen extremeny que no catalans d'origen de Madrid, no?
0: Sí, si parlem del model polític, Madrid vostè diria que és l'antimodel polític de Salvador Illa?
1: Madrid ha defensat sempre, i ho dic amb tot el respecte, perquè correspon als ciutadans i ciutadanes de Madrid decidir què volen, però la política que estan desenvolupant és una política que jo qualifico d'acumulació insolidària. Generar molta prosperitat, però que queda molt reduïda, molt concentrada en poques mans. Nosaltres volem generar prosperitat, i en generem, però som més una prosperitat compartida, no? Això ho pot vostè veure en molts àmbits, en l'àmbit doncs, universitari, en l'àmbit sanitari, en l'àmbit d'habitatge, no? Nosaltres volem impulsar polítiques que facin que aquesta prosperitat arribi a tothom, amb una fiscalitat justa, però que posin molt l'accent en que això ha d'arribar a tot el conjunt de la societat. I allà a mi em sembla que tenen una política més d'acomodar, no? Però el que no pugui arribar, doncs que s'espavivi, no? Jo aquest model no ho comparteixo.
0: Això pel que fa a la política, però no sé si quan vostè parla amb empresaris, per exemple, i els hi trasllada aquesta idea més oberta d'una Espanya més federal, on Catalunya hi pugui jugar un paper també més essencial, i troba receptivitat o hi troba també aquestes reticències habituals de quedar-se a Madrid?
1: Hi ha una pulsió, per alguns d'ells, molt centralitzadora, no? Però jo crec que el model d'una Espanya plural i diversa, d'una Espanya, si vol vostè, més federal, és un model que és el que és. Que és que Espanya és això. I tothom que vagi contra això topa amb que els seus plantejaments, doncs amb parts on això està molt interioritzat, com pot ser Catalunya, com pot ser el País Basc, com pot ser les Illes, doncs no entra no, aquest model de centralitzar, no, a part que és poc eficaç, és menys eficaç, de fet, que un model que permeti nivells d'autogovern molt amplis i reconegui aquesta realitat plural i diversa d'Espanya que enriqueix el conjunt d'Espanya, no només no la perjudica, sinó que l'enriqueix. No?
0: Deixi'm que escolti el que ha dit Isabel Díaz Ayuso a les últimes hores.
2: Los madrileños no pueden más. Todas las mañanas trabajando, pagando impuestos, levantando persianas para pagarle la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después. Esta es la realidad que estamos viviendo. Es indignante porque se juega con el dinero de la gente. No es nuestro dinero. No es nuestra España, es la de las nuevas generaciones. ¿Qué vamos a heredar? Si tienen ellos los sueldos vitalicios, si son ellos los de las residencias oficiales, son ellos, miren los sueldos, miren cómo viven en Cataluña, con embajadas, todo tipo de chiringuitos, que lo vamos a pagar desde Madrid, no. Y desde luego, si pretenden que lo hagamos con una sonrisa, menos todavía. El dinero de los madrileños no se toca, y el que lo toque, lo va a pagar, eso lo juro.
0: Parlava del model de finançament. Què li respon, president?
1: Primer, un consell. Jo d'ella no parlaria massa de residències oficials. Segon, una advertència. No es posi amb Catalunya. I no es posi amb els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis, ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa, que és emprenedora, que aixeca la persiana, que no es queixi que va per feina. I tercer, mà estesa al conjunt de bons madrilenys i madrilenyes que hi ha. Això és el que havia de dir.
0: Anem entrant en algunes matèries més directes que afecten la vida dels ciutadans de Catalunya. Per exemple, parlem de l'habitatge, que és una de les preocupacions màximes que té la societat. El govern ha anunciat 50.000 habitatges en els propers anys, però diferents estudis apunten que caldran molts més. Què respon vostè, president, o què li diu vostè a una persona que treballa, que es guanya un sou i que no pot pagar el lloguer a final de mes?
1: Pues que l'entenc perfectament i que la prioritat del meu govern és resoldre això. I que hem posat en marxa les polítiques més ambicioses que pugui trobar el conjunt d'Espanya i el conjunt d'Europa en aquesta matèria. I que per això estem construint 50.000 habitatges protegits, que són molts, i hi ha cap comunitat autònoma que hagi marcat aquesta xifra, aquest objectiu, fins al 2030.
0: Però no n'hi ha prou, president.
1: No, i per això estem desenvolupant A continuació, un pla per generar 214.000 habitatges, transformant sòl per poder generar 214.000 habitatges a Catalunya. I per això estem treballant en matèria de densificació i per això estem treballant per escurçar els terminis per construir habitatge i diria, a més, que hi ha ajuts del govern de Catalunya per adquirir un habitatge, si tens menys de 40 anys, si tens un necessites ajut per pagar la teva entrada, que es poden consultar a web del Departament de Territori, i per això hi diria també que estem fent ajuts de lloguer, i per això hi diria que estem treballant en tots els fronts, analitzant totes les polítiques que es fan arreu del món per poder resoldre aquesta qüestió. I diria també que, malauradament, tot i que volem anar el més ràpid possible, no ho podem resoldre ni en una setmana ni en un mes, però que ho resoldrem, això.
0: Però hem d'acceptar com a societat que sigui normal treballar i que això no sigui suficient per poder viure, per exemple, no. A la ciutat on tu treballes?
1: No, clar que no hem d'acceptar-ho. Evidentment que no. Per això estem treballant per cohesió, per això hi dic jo, prosperitat sí, però compartida. A mi uns empresaris em diuen, escolti'm, baixa impostos. I els dic sempre el mateix, i com ho explico jo a una persona que treballa que no pot pagar-se un habitatge? I com això afecta el seu negoci i la seva empresa? Si aquesta persona que vostè té contractada i que li paga un sou correcte, amb aquest sou no pot pagar un habitatge. No, aquest és el quint de la qüestió. Aquest és el quint de la qüestió. Gent que treballa, que té uns estudis, que s'ha format, que està tenint salaris correctes, però que no pot pagar-se un habitatge digne. Aquest és el quint. Això és el que jo hi responc a la gent que em diu baixin vostè els impostos. És que no, i digui com ho fem.
0: I es planteja pujar impostos, ara que treu el
1: no,
0: tema?
1: No, em plantejo treballar perquè aquesta prosperitat arribi a tothom. Amb una fiscalitat justa, millorant els recursos de l'autogovern de Catalunya, treballant per agilitzar, tampoc podem, això hem de ser tots molt revistes, tots, administracions municipals, tota la gent del sector de la construcció. No podem tardar 10 anys en transformar un sòl i començar-hi a posar habitatge, hem de reduir-ho. Si diem realment, jo crec que hi ha una emergència en matèria d'habitatge, doncs el que hem de fer és construir tant habitatge com sigui possible des d'un punt de vista de sostenibilitat en els terrenys adequats per poder-ho fer, que són terrenys que estiguin amb transport públic, amb bons serveis, no? I, evidentment, també lluitar contra aquells que volen fer negoci. Sempre que hi ha aquestes qüestions hi ha algú que diu espera't que jo hi faré negoci. Hem de ser contundents, per això també hem impulsat doncs, una mesures contra que anomenem a compra especulativa. Què és això? No és aquella persona que amb estalvis ha tingut un segon habitatge, és aquelles persones que volen fer negoci amb això, i per això també hem dit, hem donat possibilitats a molts ajuntaments, i alguns d'ells ho han utilitzat, per exemple a Barcelona, però també a Hospitalet, Cornellà o recentment Badalona, per acabar amb els habitatges d'ús turístic, que és dir la prioritat és per la gent d'aquí que treballi, que necessita un habitatge per viure a aquestes ciutats i no per gent que ve a passar-hi i ens agrada que vingui a passar-hi un cap de setmana o una setmana, però té altres recursos, com és un hotel o com són altres tipus d'establiments, no un habitatge que pot ser utilitzat per persones d'aquí per viure-hi. No?
0: Però com diu vostè, sempre hi ha escletxes. Per exemple, ara una escletxa són les habitacions compartides. Està pujant moltíssim el preu de les habitacions compartides. És a dir, d'alguna manera sembla que sempre el problema de l'habitatge es cronifica perquè s'escapa per alguna banda.
1: Qualsevol escletxa que detectem intentarem resoldre i contrarrestar. I és un missatge que envio a tothom. Si vostè vol fer negoci i busca escletxes, taparem aquestes escletxes. I ho farem, a més, tan ràpid com puguem. L'habitatge és una prioritat, és una missió de país, és una prioritat de país. I no hi ha una societat que pugui viure amb un mínim de cohesió i amb un mínim d'esperança a futur si, com diu vostè, una persona que té una feina, que treballa, que no pot pagar-se, no pot accedir a un habitatge per poder desenvolupar el seu projecte de vida. Això és clau pel país. Jo crec que la majoria de gent de Catalunya ho entén i que crec que el govern, en fi, desplega, insisteixo, totes les polítiques. Jo estic obert a totes les iniciatives que puguin en aquest sentit, sempre que siguin verificables i que puguin tenir una verosimilitud de poder funcionar.
0: Tan ràpid com sigui possible, em diu. Però la llei, per exemple, per limitar la compra especulativa encara està pendent d'aprovació. Quan l'aprovaran?
1: Bé, la llei s'ha tramitat, s'ha acordat. Tenim un informe, un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que posa reserves sobre algunes qüestions i nosaltres el que volem fer coses amb solidesa jurídica i això sempre ho he dit. Per tant, doncs estem analitzant aquest dictamen i l'adequarem a les advertències jurídiques que ens fan per tirar-lo endavant.
0: Quan serà això, president?
1: En les properes setmanes, mesos. Estem treballant en això el més aviat possible. Però el que tampoc podem fer és... aquest decret contra la compra especulativa, no és, alguns potser es pensaven que era un brindis al sol. No és un brindis al sol. Per això ho volem fer amb solidesa jurídica i amb solvència jurídica, i per això doncs, aquest dictamen ens el prenem seriosament i ho adequarem a donar-li la base jurídica sòlida que tingui per justament per garantir que a l'habitatge, si ve a fer un servei, si ve a guanyar-se la vida a la gent, jo no tinc cap inconvenient, però no si ve a especular ni a fer-se ric. No?
0: A tot això demà comença un curs escolar i de nou fa molta calor. El seu govern acabarà amb la calor a les aules?
1: Sí. Miri, a Catalunya hi ha 2.500 centres escolars. Una quarta part, un de cada quatre, són anteriors a 1965. Això és el que jo m'he trobat. Això és el que jo m'he trobat. Hem posat ja un primer quantitat de recursos, 100 milions d'euros, per poder resoldre, per poder climatitzar les escoles. Alguns ajuntaments han tingut pioners amb això, en particular l'Ajuntament de Barcelona, que ho ha fet amb les seves escoles, un programa. Nosaltres hem fet aquest paquet, aquest ajut, aquest programa d'ajut, al que s'han acollit molts ajuntaments, però estem treballant per resoldre, abordar el conjunt d'aquest problema en col·laboració amb els ajuntaments i també en col·laboració. Estem estudiant possibilitats de col·laboració amb el sector privat per fer això amb rapidesa i amb contundència. I no només en l'àmbit escolar, sinó també en un àmbit que ens preocupa molt, que és el de les residències per gent gran, on els efectes del canvi climàtic, que encara alguns neguen, hem vist aquest estiu, que s'han d'abordar amb el que es diu polítiques d'adaptació, és a dir, adaptant les nostres infraestructures, adaptant el país, adaptant la nostra manera de viure a aquesta realitat que ja tenim aquí. No?
0: Tornem a la pregunta d'abans, quan, per això?
1: No,
0: o sigui, vostè, el mes de maig de l'any vinent, vostè pot garantir als ciutadans de Catalunya que els seus fills que porten a l'escola no estaran en unes aules amb una temperatura infernal?
1: Jo hi puc garantir que el govern les properes setmanes presentarà un programa complet per resoldre això. I en aquest programa
0: però el mes de maig, president?
1: Intentarem el més aviat possible. Jo tampoc vendré dues o quatre pessetes. Perquè fixi's, Vitico, que ens hem trobat un de cada quatre dels 2.500 centres escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. Per tant, jo aplicaré a la ciutadania com ens trobem, què fem per resoldre això, sí que li dic que aquesta qüestió, i no només en l'àmbit escolar, sinó de les residències, és una prioritat, i el país ha de fer un esforç, i crec que té recursos i capacitat per poder-ho fer, per adaptar aquestes infraestructures, començant per aquelles que són on hi ha les persones més vulnerables, que són els nens, els nois de Catalunya i la gent gran.
0: Què ha fet malament, president, el govern, perquè demà comenci un curs escolar amb una nova vaga educativa?
1: Segur que podíem fer dues coses en algun moment millor, jo no dic que no, però algú ha posat mai més recursos que aquest govern per afrontar la qüestió que tenim a les escoles, en matèria de retribució dels professors, en matèria d'augment de recursos, en matèria de disminució de ràtios, en matèria de millora de la infraestructura, mobilitzat un paquet de 2.600 milions d'euros de recursos. Ho hem acordat amb alguns sindicats, amb d'altres no ha estat possible. El govern seguirà en aquesta línia i, tal com ha dit la consellera, el propòsit del govern és obrir un debat sobre quina educació necessita el país. Un debat en què estem convocats tots, administracions, pares, professors per descomptat, representants d'alumnes, tothom que té alguna cosa.

0: Dret a vaga?
1: No, és que jo no plantejaré mai que hi hagi abús del dret de vaga. El dret de vaga és un dret bàsic. Els treballadors tenen dret a manifestar-se i tenen dret de vaga. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. Crec que és compatible. I demano en aquest sentit un parèntesi, i demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi, que jo també demano. Escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a enraonar i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys, de quins recursos fan falta per poder arribar a aquest objectiu que marquem entre tots plegats, i el govern farà els esforços i tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. No? Penso que aquest és el camí que hem de seguir, no? I també tenir clar el punt de partida. Ens hem trobat. Si jo, escolti'm, quan vaig arribar al president de la Generalitat, els professors de Catalunya, els mestres de Catalunya, eren els tercers pitjors pagats d'Espanya. Amb els canvis, amb les millores que hem fet, passen a ser els tercers millors pagats d'Espanya. Hem augmentat les aules d'acollida, hem augmentat els centres d'educació especial, hem augmentat el personal que s'ha posat a disposició d'aquest curs. Hem destinat un conjunt de recursos que crec que una mirada objectiva que tothom vulgui fer sobre aquesta qüestió, en fi, posa de manifest que no s'havien dedicat mai tants recursos com fins ara estem fent, i si n'hem de dedicar més, doncs farem els esforços per poder-ho fer. No?
0: Sí, president, vostè el que demana als mestres és que sostinguin amb recursos insuficients una transformació que políticament hi estan d'acord, però que no tenim prou ara finançament per fer-la.
1: No, jo no demano això. Jo demano, anem a seure i anem a parlar del model educatiu de Catalunya, anem a veure què hem de fer amb educació inclusiva, jo la defenso, però possiblement s'hagin de fer alguns ajustos, anem a veure què hem de fer amb les infraestructures, anem a veure què hem de fer amb l'autoritat del docent avau, anem a veure què hem de fer amb l'autonomia de centres, anem a discutir què hem de fer amb això, anem a posar-hi els recursos, anem a acordar quins recursos fan falta, anem també a veure com avaluem els resultats, perquè les polítiques públiques han de ser avaluades, anem a decidir, doncs no sé, què ha de passar si un noi doncs arriba a tercer de primària i no sap llegir, què hem de fer, si ha de continuar o no. Anem a fer un debat seriós.
0: Un noi no hauria d'arribar a tercer de primària sense llegir, per
1: exemple. I si arriba, què fem? Llavors, anem a veure què fem amb tot això. I anem a discutir-ho. A fons, jo no tinc cap inconvenient. I, a més, hi ha gent que... En fi, hi ha diferents visions al respecte. Els hi dic, anem a fer això. Els hi dic, el govern està posant més recursos que mai. Aquest curs comença amb més recursos que el curs anterior, i el govern estarà al costat de posar, de marcar també l'educació com una prioritat de país. Això que dic, i digui això, mentre ho fem, doncs home, respectem també el dret a l'educació dels infants, no? Perquè no guanyem res respectant-lo, no? I és compatible amb el dret de vaga i el dret de manifestació, per descomptat.
0: Anem a parlar de trens, president. Com sap, també és un dels altres problemes que té molts ciutadans en el seu dia a dia. Quan tindrà Catalunya un sistema ferroviari que funcioni com els ciutadans esperen d'un país europeu?
1: La millora és una millora progressiva, i jo crec que no, properament tindrem una millora, un sistema ferroviari en nivells d'excel·lència que són els que Catalunya necessita. En aquest moment hi ha 151 obres a Rodalies. 151 obres, no? I s'estan abordant qüestions que no s'havien abordat mai. S'ha abordat arran dels incidents que hem tingut al gener d'aquest any, doncs el túnel de Garraf, el túnel de Rubí, però moltes altres. S'estan soterrant vinyes amb d'aquestes reclamacions històriques, s'està modificant les dues estacions més importants de Barcelona, Sants i la Sagrera, s'està avançant. Ara això té el seu ritme, i s'està actuant en els tres fons que hem dit que actuaríem: infraestructura viària, material rodant, començarem a posar en marxa a principis de l'any que ve, doncs, els nous trens. També serà un procés gradual, perquè hi ha d'haver-hi una formació dels maquinistes i un rodatge d'aquests nou material rodant, però es notarà un canvi substancial a la confortabilitat i a la solvència del viatge. I també estem, com vostè sap, avançant en matèria de governança amb rodavies.cat i el traspàs aquesta propera tardor de la R1.
0: Això pel que fa a mig llarg termini, però en el dia a dia, per exemple, el que va passar aquest estiu amb l'eclipsi, un govern com el seu es pot permetre errors de previsió com els que vam viure?
1: Escolti'm, en fi, jo crec que s'han donat les explicacions, va ser un fet molt puntual. L'anada als llocs on millor es visualitzava l'eclipsi va ser una anada gradual, la tornada va ser una tornada sobtada, va haver-hi efectivament, com vostè diu, un error de previsió, va haver-hi un excés d'oferta de trens a les Terres de l'Ebre i un efecte d'oferta de trens a Tarragona. Jo, en fi, he demanat que es prengui nota d'això i que es revisi com es van fer les previsions, però crec que tampoc d'aquest fet puntual se'n pot treure una conclusió.
0: Sí. Era un exemple, com li podria posar d'altres, en megafonia, per exemple, o en altres àmbits del dia a dia.
1: Escolti'm, no tenim el servei de Rodalies que Catalunya necessita. Això jo ho he dit, ho he reconegut, m'he excusat moltes vegades per dir-ho així, però la meva feina no és...

0: ni diagnosticar ni excusar, la meva feina és solucionar. I estic dient que estem fent per solucionar-ho. 151 obres en marxa en aquest moment a Rodalies. Material rodant que arribarà ara. Governança diferent. I això té un procés que és el que estem seguint i jo crec que es van veient i se seguiran veient resultats positius. No?
1: Més enllà de Rodalies, president, vostè creu que el país s'ha de repensar pel que fa a la mobilitat? Per exemple, penso en l'AP7.
0: Sí, i ho estem repensant i ho hem de repensar i ho he obert d'aquests debats. El país en àmbit d'infraestructures ha de ser ambiciós i ha de pensar i dibuixar les infraestructures del segle XXI. En matèria de mobilitat, vostè ha parlat de les vies d'alta capacitat, ha parlat abans de Rodalies, però també he dit que en matèria d'infraestructura energètica, en matèria d'aigua, i ho estem fent, i estem plantejant instruments de planejament i de planificació, d'abordar les solucions, les mancances que hi ha avui en el dia a dia, però també de dibuixar les infraestructures que necessita el país en aquest segle XXI i tenir-les pensades i executar-les el més aviat possible, i tant que sí, pensant en ambició i en gran. No?
1: I en aquesta ambició hi ha la B40, per exemple, o l'ampliació de l'aeroport?
0: Bueno, aquí hem acordat amb l'ampliació de l'aeroport, jo crec que és clau pel futur de Catalunya, pel futur de la generació de prosperitat a Catalunya. Això és un procés que està en marxa, que no és un procés d'un dia ni de dos, ja ho hem explicat, i hem marcat uns calendaris, s'estan seguint els terminis, i en matèria de la B40 hem arribat a un acord d'investidura, fer un tram d'aquesta B40, jo he defensat sempre que crec que s'ha de fer tota sencera, però he acordat aquest tram i respectaré aquest acord. I seguiré pensant, i seguiré defensant que tinguem suport suficient, doncs haurem de fer el tram següent, però no hem arribat on hem arribat, i s'ha de fer, i crec que el tram que està ja en funcionament és un tram que tothom qui passa pot veure que és respectuós amb l'entorn i que ha donat una solució bona de mobilitat, doncs això és el que hem de seguir fent. No?
1: Però són decisions que no són populars, president, perquè en el cas de la B40,
0: sí,
1: jo no vinc
0: a buscar popularitat, jo vinc a resoldre problemes i a explicar a la gent. Jo penso que la gent, si se li expliquen els problemes, si l'explica les qüestions, la gent, la ciutadania ho entén. Sempre hi ha grups i tenen dret que plantegen situacions, doncs, en fi, que no volen. Sempre hi ha un no a tot, que diem, no? Això és, no? Però el govern el que ha de fer és escoltar. Jo només mano als meus equips que escoltin, que atenguin a la gent que té opinions diferents, que escoltin, perquè moltes vegades també hi ha plantejaments que ajuden a millorar la infraestructura o que et fan, en fi, ajustar coses, no? Però que un cop escoltat tothom, doncs es prenguin les decisions que hem de prendre. El país no pot quedar encallat ni aturat, no?
1: Ara que parlem de vehicles, una pregunta sobre indústria, en concret de SEAT. Què farà el govern per garantir que els plans de Volkswagen no afecta la plantilla que hi ha ara mateix a Martorell?
0: Tot el que pugui. Ja ho estem fent. El govern ha tingut un paper rellevant en què molta part dels fons Next Generation en matèria del PERTE d'automoció doncs anessin destinats al grup Volkswagen i en particular a les instal·lacions que aquest grup té aquí a Catalunya, a Martorell, apostant per una mobilitat elèctrica de la que en som pioners. El primer cotxe elèctric enterament dissenyat a Europa i fabricat a Europa es fa a la planta de Martorell, no? I estem en contacte amb la direcció de Volkswagen aquí, amb els representants sindicals, en particular amb el Matías Cortés, que forma part del comitè de vigilància de Volkswagen. La nostra prioritat és primer mantenir la capacitat productiva i de disseny aquí a Catalunya i mantenir llocs de treball, i en segon lloc també defensar el manteniment de la marca SEAT. No? Per tant, estem fent tot el que podem i seguirem fent tot el que podem perquè és un element clau per a l'economia catalana. No?
1: Vostè en aquesta entrevista no ho ha dit explícitament, o potser en algun moment sí, però sí que reclama confiança al final de la ciutadania en la feina del que estan fent. Però, per exemple, la justícia. No? Estem en un mes en què veurem què és el que acaba passant amb la llei d'amnistia, una llei que va ser aprovada al Congrés dels Diputats, que hauria d'haver-se aplicat pels jutges, però fins ara hi ha hagut obstacles judicials. Com podem confiar en aquest sistema, president, quan falles? I quan la justícia, per exemple, no aplica una llei que aprova un Parlament?
0: Jo demano confiança en el país, nosaltres mateixos. En el govern, també, però jo sé el que és governar, sabia el que em trobaria, prenc decisions, jo, doncs, quan arribi un moment, explicaré a la ciutadania de Catalunya què he fet i per què ho he fet. No? Jo demano confiança en el país. Hi ha molta gent que vol que perdem la confiança en nosaltres mateixos, que dibuixa un horitzó inevitable d'horitzó bèbic, de replegament, de retallada de llibertats. Jo dic que això no. Confiança en nosaltres mateixos, confiança en el país. I el futur serà aquell que decidim nosaltres, a Catalunya, a Espanya i al conjunt d'Europa. I el que dic és que quan hi ha decisions que no ens agraden o manca, des del meu punt de vista, respecte a una decisió del poder legislatiu, en aquest cas del Congrés dels Diputats, el que s'ha de fer és perseverar. i acabarà sortint el que ha de sortir, que és que l'amnistia, en aquest cas, doncs, serà aplicada amb diligència i efectivitat, cosa que jo demano des del primer dia de la meva tasca o de la meva responsabilitat com a president de Catalunya. I acabarà passant, i acabarà sortint, com estem veient les coses. M'hagués agradat que això fos abans, sí. I ja m'agraden els posicionaments d'algunes instàncies del poder judicial? No, ja ho he dit, respectuosament, però ho he dit, no? Ara, també vull respectar un equilibri de poders i no entro pel brot gros, però hi ha comportaments que efectivament no és que no m'agradin a mi, és que molta part de la ciutadania no entén, no?
1: I vostè confia que el president Puigdemont tornarà abans de Nadal a Catalunya?
0: Sí, m'agradaria que ja fos aquí i confio que ell torni abans de Nadal, el més aviat possible, i que la resta de persones afectades i beneficiàries d'aquesta llei d'amnistia doncs puguin veure reconeguts sota els seus drets el més aviat possible. Això és el que jo vull i el que demano. No? Crec que és bo pel futur de Catalunya i crec que és bo pel futur d'Espanya. No?
1: I el rebrà aquí a Palau?
0: No n'hem parlat d'això amb ell. Jo he rebut a tots els expresidents aquí, amb ell m'he vist a la seu del govern de Catalunya a Brussel·les i no tinc cap inconvenient al contrari en donar-li el tracte que mereix com a expresident i com a líder del principal partit de l'oposició a Catalunya.
1: Acabem parlant de l'independentisme i parlant de la confiança. Deixi'm preguntar-li també per la confiança en la policia. Com vostè li diu a la ciutadania també que confiï en un òrgan com la policia quan ahir, per exemple, l'Europa va denunciar una agressió policial també a un aficionat que portava una estelada?
0: Doncs perquè no, que hi hagi comportaments puntuals inadequats per part d'agents de diferents cossos policials, també ens ha pogut passar alguna vegada a la policia de Catalunya, no ens ha de fer perdre la confiança en la policia perquè hi ha mecanismes interns per depurar, esbrinar què ha passat i eventualment depurar les responsabilitats que pugui haver-hi. No?
1: Aquesta entrevista es produeix en l'equador del seu mandat, a 2 anys d'acabar el mandat. En aquests 2 anys que venen, president, vostè contempla fer canvis al seu govern?
0: No, jo crec que el govern el que ha de fer és treballar i la gent vol canvis i canvis. El que s'ha de fer és també un punt d'assossegament i donar temps als responsables, en aquest cas del govern, per poder desplegar la seva feina. Jo ja he fet uns encàrrecs determinats a cada membre del govern, estic content en com està fent la feina i, per tant, jo no estic en canviar ni a vegades la gent es troba amb aquestes coses tàctiques i ara farem això i canviarem i donarem. A mi això no m'interessa. A mi que m'interessa és les polítiques de fons i m'interessa que les coses es facin i necessiten estabilitat els òrgans de decisió per poder desplegar aquestes polítiques i és el que intento generar aquest entorn d'estabilitat també en el meu govern. Bueno, a vegades hi ha canvis que s'han de fer, puntuals, però no estic pensant en grans remodelacions ni estic pensant en redes, estic pensant en feina. Estic pensant en fer la feina, que els diferents responsables del govern facin la seva tasca per als que jo els hi he confiat, diguem-ne, formar part del govern de Catalunya.
1: Deixi'm posar-li un nom sobre la taula. Sílvia Paneque, continuarà sent portaveu del govern?
0: Sílvia Paneque el que està fent ara és abordar els temes d'habitatge i de mobilitat. I quan arribi un moment, prendrem la decisió que haguem de prendre. I que estigui tothom tan pendent de si la consellera Paneque serà o no serà candidata de Girona, més aviat demostra una manca de confiança en qui està en aquest moment desenvolupant les tasques del govern de Girona. Jo, escolti, la consellera Paneque està fent de consellera, amb unes matèries que té confiades molt rellevants. Jo estic content amb la seva tasca i quan arribi un moment ja prendrem les decisions que haguem de prendre.
1: Vostè va arribar a Palau amb la idea de governar, de recuperar aquesta estabilitat. D'aquí 2 anys, quan s'acabi aquest mandat, què li agradaria a vostè, president, que hagi canviat, que fos irreversible per Catalunya?
0: Doncs que vostè em pugui fer una entrevista i em pugui dir, si me va fer, escolti'm, ja hi ha joves que comencen a veure que poden accedir a un habitatge més fàcilment que no podien fer-ho. Això és el que m'agradaria, per exemple.
1: Habitatge.
0: Què? Habitatge. I que em pogués dir que en l'àmbit de pla de cures, per exemple, que és passar de 400 dies per esperar una dependència a 60 dies, doncs ja s'ha pogut fer, no? I que seguim reformant la sanitat, no? Que està en aquest moment tenim 25 CAPs que estem construint, no? O que estem treballant en l'Hospital Clínic, que ha seguit avançant, o el Truet, o el Joan 23, o la Verge de la Cinta, no? Que vostè em pugui dir, escolti, amb Rodavies, ja Rodavies.cat ja té traspassada BR1, ja hi ha els trens nous funcionant, ja... Això m'agradaria. I també m'agradaria una altra cosa, que és que Catalunya segueixi sent avantguarda de la defensa dels valors de la democràcia. I que no caiguem i no ens deixem arrossegar per aquestes tendències d'odi, de por, de desesperança, d'angoixa, bel·licistes, de resoldre-ho tot a cop de força, que no ens deixem arrossegar. Perquè que estiguem sent un baluard de defensa, amb totes les dificultats que això té, que sé que són moltes, un baluard de defensa dels valors democràtics, de generar prosperitat, de que aquí vingui gent de tot el món, com està venint, a treballar amb noves tecnologies, amb intel·ligència artificial, però que això també segueixi perquè tots visquem, que el sol surti per tothom només per uns quants. No?
1: President Salvador Illa, gràcies per acompanyar-nos i gràcies també als espectadors per la confiança en l'entrevista institucional al president de la Generalitat. Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies, un plaer com sempre.

0: Doncs fins aquí l'entrevista institucional al president Salvador Illa que ha fet el Ricard Ostrell. Obrim l'àgora justament analitzant aquesta entrevista amb la Sara González. Sara, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: L'Aitor Arriaga, què tal, Aitor, com estàs?
2: Molt bé, bon dia.
0: Toni Bolaño, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: I amb el Pau Llon, què tal, Pau?
4: Bon dia.
0: També amb el subdirector d'aquest programa, el Maiol Roger, amb qui parlarem d'aquí uns minuts, d'aquesta entrevista del president Salvador Illa, que entre d'altres coses ha dit això sobre Ceuta, sobre la capacitat d'acollida de Catalunya.
5: Què planteja el govern d'Espanya i Catalunya es mourà com s'ha mogut fins ara sempre en els paràmetres de la lleialtat institucional i del compliment de la lleialtat. Espero que tothom ho faci. Tampoc anirem amb el lliri a mà ni serem ingenus, però ens mourem com hem fet fins ara, amb criteris de solidaritat i de respecte a la legalitat i de lleialtat institucional.
0: El president Salvador Illa també deia que valora emportar la Fiscalia els discursos d'odi de l'extrema dreta sobre Manresa i que si calen canvis, es faran.
5: Hi ha decisions que no s'han de prendre tampoc amb cabent. Jo dic, escolti, hem d'anar veient com evolucionen les coses, jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques que s'han de veure, que han de respondre a les realitats que té el país. No? Ara li dic, decisions a cop cabent tampoc. El que ens correspon a nosaltres és, insisteixo, assegurar-nos que tant la policia com en el que depengui de nosaltres, el poder judicial, tindrem tots els recursos per fer la seva feina.
0: Sobre l'arrencada del curs, demà, en vaga, el president demana un parèntesi, com va fer la consellera d'Educació, i insta a fer una reflexió, diu, sobre el sistema.
5: Jo demano, anem a seure i anem a parlar del model educatiu de Catalunya, anem a veure què hem de fer amb educació inclusiva, jo la defenso, però possiblement s'hagin de fer alguns ajustos, anem a veure què hem de fer amb les infraestructures, anem a veure què hem de fer amb l'autoritat del docent a Baua, anem a veure què hem de fer amb l'autonomia de centres, anem a discutir què hem de fer amb això, anem a posar-hi els recursos, anem a acordar quins recursos fan falta, anem també a veure com avaluem els resultats, perquè les polítiques públiques han de ser avaluades, anem a decidir, doncs, no sé, què ha de passar si un noi doncs, arriba a tercer de primària i no sap llegir, què hem de fer, si ha de continuar o no. Anem a fer un debat seriós.
0: Un debat seriós, demanava el president Illa, al voltant d'aquest curs escolar que comença demà, amb aquesta vaga educativa, ho hem anat explicant, i encara un altre moment molt cridaner, un moment bastant contundent, quan ha respost Isabel Díaz Ayuso.
5: Primer, un consell. Jo d'ella no parlaria massa de residències oficials. Segon, una advertència. No es posi amb Catalunya i no es posi amb els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa, que és emprenedora, que aixeca la persiana, que no es queixi que va per feina. I tercer, mà estesa al conjunt de bons madrilenys i madrilenyes que hi ha. Això és el que havia de dir.
0: Alguns dels titulars que ha donat aquesta entrevista institucional al president Salvador Illa. Maiol Roger, subdirector del Matí de Catalunya Ràdio. Què tal, com estàs? Bon dia.
6: Què tal? Bon dia des del Pati dels Tarongers. Com estàs, Freddy?
0: Com ho has vist?
6: Doncs mira, el resum una mica és el que ha dit el president al final, la reflexió final, no? És un govern que té molts plans sobre la taula, amb coses concretes que no funcionen, com Rodalies, com l'habitatge, que són problemes que ja venen d'enrere, però també amb errors puntuals d'aquest govern que el mateix president ha reconegut, i ha acabat dient, espero que d'aquí 2 anys hi hagi moltes de les coses que he pogut fer que s'hagin resolt. Una d'elles, òbviament, és l'educació, que és una de les parts més evidents que s'ha entrat l'entrevista. Aquesta crida als mestres, una mica contundent, seguint la línia que ja porta el govern les últimes setmanes dient heu de respectar el dret a l'educació, després quan el Ricard li ha repreguntat si col·lisionava el dret a vaga amb el dret a l'educació, ja ha anat ràpidament a dir que no, però també és un missatge de compte demà què passa, també apuntava la mobilitat. Però obrint-se aquest debat, que no concretat, però que ja fa dies que posa sobre la taula el govern, un debat, diguem-ne, de sistema, però que perquè passi hi ha d'haver un parèntesi en aquesta conflictivitat laboral. I aquest anunci, aquesta promesa de solucionar la calor a les aules. Ja el govern de Pere Aragonès ja va fer un anunci puntual de, crec que eren uns 500 aparells d'aire condicionat per les escoles, que òbviament s'ha quedat insuficient veient les temperatures. Després també el que dèieu, la reflexió sobre Ayuso. El president Illa sempre és molt contundent amb la presidenta de Madrid, i aquí diguem-ne que ha repetit el seu manual amb aquesta, una mica aquesta amenaça, si ho podem dir així, o advertència de no es fiqui amb els catalans. I sobre Manresa, aquest punt de no prendrem decisions en calent, no? Que després també ha dit jo no vull ser un president popular, vull ser un president que governi. Aquesta cosa és veritat, ha passat una cosa a Manresa, però no prendrem decisions en calent. També és veritat que Manresa, fixeu-vos que ha parlat molt de policia, ha parlat de justícia, però no ha parlat de res més, no? Aquests dies que ens estem preguntant si ha fallat alguna cosa en el sistema de menors, doncs bé, la reflexió del president. No sé, Freddy, una mica ha passat per moltes coses, també la reflexió de l'extrema dreta, la vida que s'està estudiant una denúncia contra Sílvia Oriol pels fets de Manresa. Molts temes sobre la taula per comentar d'aquesta entrevista.
0: Deies que el tema Ayuso no t'ha sorprès gaire, no? Aquesta contundència que ja l'havia utilitzat alguna vegada.
6: Sí, ell amb Ayuso sempre ha fet com el contramodel. De fet, Ayuso busca el cosa a cosa amb Catalunya i amb Salvador Illa clarament, i aquesta advertència de no es posin els catalans sí que potser l'he vist més dur, però perquè també, diguem-ne, que les declaracions de Díaz Ayuso de l'altre dia, dins d'una hemeroteca prolixa en aquest tipus de frases, doncs són una mica més contundents. Em recordava per això que a vegades el procés veiem aquestes frases al revés, no? De que Catalunya pagava la festa, no? Doncs això que a vegades diem la processització de Ayuso, com ha donat la volta. I hem vist el president Illa molt, molt contundent. Era curiós veure-li la cara mentre es feia la frase d'Ayuso, perquè és una cosa que l'entrevista a la ràdio no permet, però la televisió sí, no? Com amb aquestes expressions d'Ayuso el president se li anava canviant la cara just abans de respondre això de els catalans no som vindundis ni estem de festa.
0: Maiol Roger, gràcies, fins ara.
6: Fins ara.
0: Comentem aquesta entrevista i aquests titulars que ha repassat el Maiol de l'entrevista institucional al president Illa. Sara, com ho has vist?
1: Bé, sabem que el president Illa és un president sobretot de continuïtat, no? De fer uns discursos sense grans sorpreses, sense grans estirabots, però ell és conscient que en aquesta segona meitat del mandat és quan se la juga realment, no? Han passat ja 2 anys, aquest any ha estat especialment difícil. Ell sempre es va presentar com un president garant del segell de la gestió i aquest primer, sobretot el primer semestre de l'any, ha estat marcada per 2 grans crisis, que és Rodalies i els mestres. Jo sempre dic que són les seves 2 grans primes de risc, mestres i trens. A partir d'aquí, és veritat que el govern té la diagnosi molt ben feta. Jo separaria entre 2 carpetes, entre allò que està a les mans de la Generalitat i allò que no està a les seves mans. Sobre el que està a les seves mans, té la diagnosi molt ben feta. Altra cosa és que allò que vol aconseguir tingui una translació en la vida dels ciutadans. Té detectades quines són les 4 carpetes amb les quals es juga els resultats del 2028, que són mestres, trens, habitatge i l'ascens de l'extrema dreta. Sobre mestres, que crec que bona part dels minuts de l'entrevista s'han centrat molt en aquesta carpeta, lògic, perquè el govern sap perfectament que és el seu gran punt feble, que la negociació amb els mestres no és que no hagi acabat, sinó que encara està tot per fer, pràcticament. Sí que és veritat que ens dona la impressió, doncs, que han intentat sortir-se'n, però no ho han aconseguit, i el president és plenament conscient d'això. Ens pot esperar un curs de nou complicat, perquè és veritat que els problemes de l'educació són molt de fons, però aquí jo crec que s'han gestionat coses malament per part del govern, però també per part dels sindicats, i aquí el problema està molt enconat i està molt difícil realment de poder arribar a un punt de consens. I per una altra banda, Rodalies, doncs, és una carpeta bastant incontrolable, perquè encara que hi hagin 150 obres a l'hora i que s'està intentant revertir el dèficit d'inversió, doncs aquí tens 400.000 persones que cada dia, diàriament, tenen un servei deficitari i no saps quan et pots tornar a trobar amb una crisi com la de Gelida per molta inversió que s'ha intentat fer. La qüestió de l'habitatge. Arribarà 2028 i estarem comptant habitatges? És a dir, tothom estarà dient, a veure, d'aquests 50.000, quants estan fets, quants no? Diuen que 10.000, doncs ja estan fets. D'aquests 210.000, quants estan fets, quants no estan fets? Però a l'hora d'anar a votar, els ciutadans miraran si poden continuar pagant el lloguer o no poden continuar pagant el lloguer, o si realment s'ha solucionat el greu problema de l'habitatge, i aquesta és una qüestió troncal que el govern té molt clara, i l'ascens de l'extrema dreta. Aquí l'ascens de l'extrema dreta, que el govern sap perfectament que el primer banc de proves seran les municipals, que l'ascens de l'extrema dreta pot complicar i molt la governabilitat, no només als municipis, sinó també a nivell català. I aquí és veritat que es constata que no són suficients els cordons sanitaris, que poden ser una urgència a nivell democràtica, però per se, presentar-te com a dic de contenció de l'extrema dreta no resol res si tu no afrontes ni resols els problemes dels ciutadans. I deia, per anar molt ràpid, perquè clar, són moltes coses,
0: cosetes,
1: no?
0: Sí, ja les tocarem. Ja,
1: però
0: no,
1: allò
0: no
1: que
0: patiu.
1: No està a les seves mans, allò que no està a les seves mans són qüestions crucials també per la legislatura catalana, com puguin ser el finançament i l'amnistia. És a dir, el govern està plenament compromès amb que s'aprovi un nou model de finançament i amb que s'apliqui l'amnistia, però hi ha una de les qüestions que està en mans dels tribunals i l'altra de les qüestions que està en mans de Junts en aquests moments. I després, que si hi ha una caiguda del govern de Pedro Sánchez, doncs això suposa també un problema pels plans de la Generalitat, que recordem, és un govern en minoria, té uns pressupostos i pot arribar a governar fins al 2028 amb relativa facilitat, però si cau el principal projecte que el vincula fins ara amb el seu principal soci de govern, que és Esquerra Republicana, doncs la relació es pot complicar.
2: Pau. Bé, jo parcialment d'acord amb la Sara, que s'ha extès molt i
1: perdó,
2: sempre estem...
1: No.
2: Sempre estem molt d'acord i has dit moltes coses que volia dir. D'acord en què? Bueno, primer en una cosa que has destacat, no? Que ella va arribar dient que bàsicament ella venia a posar ordre i parlar de gestió després d'una època, podríem dir, en la que el sobiranisme, en paraules seves, no havia parlat del que realment importa a la gent, no? I el que tenim és, bueno, no cal fer la llista, el Ricard li ha anat recordant i tu també ho has fet, un sistema ferroviari lamentable, una capacitat d'interlocució amb el món educatiu que està molt tocada, protestes també en els professionals sanitaris, les llistes d'espera amb 120 dies de mitjana, els compromisos amb el tema residencial, doncs, que semblen que no s'acompliran, la situació al català, l'acord d'investidura, la llista és molt llarga i és una llista de gestió. Per tant, podríem dir també la promesa d'una operadora sagrada de Renfe, quan en realitat s'ha creat una filial, és a dir, en la part de gestió, ella va prometre millor gestió i de moment el que ha ofert són pollastres en la gestió. Jo ho diria així de cru. Però, a més, en el que no estic d'acord amb la Sara és que la Sara diu, bueno, però la diagnosi dels problemes està ben feta i potser d'aquí 2 anys veiem bons fruits. Jo crec que hi ha diagnosis que estan...
1: No, jo la segona part no l'he dit. He dit, això ja ho veurem.
2: Ja ho veurem,
1: però
2: sí.
1: Que la diagnosi de...
2: Et semblava ben feta.
1: En què s'ha d'anar, mm-hmm. A atacar, és a dir,
2: sí,
1: problema de
2: l'habitatge... Sí.
1: Exacte, els temes.
2: Jo puc estar d'acord en que els temes sí que estan diagnosticats, quins són els problemes greus, només faltaria... però que hi ha elements de diagnosi que estan mal fets que faran que sigui molt difícil que recollin fruits. Per què? Bueno, primer ja l'he mencionat entre línies, la diagnosi del sobiranisme. És a dir, en aquest país, sense abordar les qüestions nacionals i les qüestions de sobirania política, no resolen els problemes de gestió. El sobiranisme no era un moviment foll de gent identitària que estigués obcecada amb qüestions lingüístiques i essencialistes, sinó que era un moviment que bàsicament es movia també per una qüestió molt pragmàtica que havia arribat a la conclusió que en el marc de l'Estat espanyol hi havia moltes qüestions que tenien a veure amb la sobirania política, econòmica i els drets econòmics, però també socials de la ciutadania, que no es podien resoldre. I ella s'està topant amb aquests problemes. S'està topant quan la cessió de l'IRPF no es pot fer, quan el model de finançament està embarrancat com ho està. Per tant, primer problema de diagnosi, la reformabilitat, podríem dir, de l'Estat espanyol en termes progressistes, des del meu punt de vista, evidentment. Segona mala diagnosi, i vaig acabant ràpid, la qüestió de l'habitatge. La qüestió de l'habitatge no hi haurà cap solució perquè no s'admet un problema fonamental que no té a veure només amb la construcció pública i amb l'aparició d'aquests 50.000 habitatges que ja veurem d'on sortiran, sinó que té a veure amb posar fre a l'especulació. El PSC no és contundent en aquest àmbit, perquè es mou empresonat amb les típiques categories socioliberals del business friendly i del business as usual, que és bueno, però no toquem els interessos del sector, no toquem els interessos dels grans propietaris. Des d'aquest punt de vista no hi ha solució possible en l'àmbit de l'habitatge. Per tant, dues males diagnosis que portaran a no problemes. I l'última, si em permeteu, mala diagnosi des del punt de vista de la impotència econòmica, no? L'exemple de SEAT per mi és paradigmàtic. És a dir, tens una empresa que està en crisi profunda a Alemanya, d'una societat que està en una crisi brutal a Alemanya, que després suposo que en parlarem, no?, del que ha passat electoralment, que s'està plantejant de tancar factories i que, de fet, tancarà de facto factories a Alemanya, i tu estàs confiant que SEAT sobreviurà per què? És a dir, no tens, d'alguna manera, un projecte... És a dir, per dir-ho breument, no? És una impotència socioliberal per mi, perquè tu no tens un projecte de sobirania econòmica, autocentrat, de confiança en les potencialitats pròpies, i depens d'un model que està fracassant i que està generant, a més, l'auge de l'extrema dreta i de la reacció, en aquest cas, a Alemanya. Per tant, bueno, 3 exemples per evidenciar que per mi no està ben feta la diagnosi, per tant, no pinta gaire bé la situació.
0: Bon any.
3: He pres més notes ara en les intervencions de la Sara i del Pau que abans. No, anem a veure. A veure, és veritat que el president, i ja és previsible, ha mantingut el mateix to, és un home convençut del que fa, és un ferm en les seves posicions, assumeix els errors, deixem-me fer una broma, s'ha fet un Montilla en aquesta entrevista. O sigui, sorpreses cap ni una. Però anem a veure. A veure, jo discrepo del Pau quan diu, home, és que hi ha molts problemes. Sí que n'hi ha molts problemes, evidentment. Però, home, mai aquest país havia invertit tant ni a Rodalies, ni a ensenyament, ni a habitatge. O sigui, a veure, s'estan entomant els problemes a la cara. SEAT. A veure, és la primera vegada que Volkswagen tanca empreses a Alemanya. O sigui, que encara diem, bueno, a veure què passa, perquè aquí el Cupra pot ser el salvavides. És veritat, Pau, que és un problema important, perquè, a més, la decisió no està aquí, sinó que està a Wolfsburg, a la qual cosa, cuidado. Però, o sigui, diguem-ne que hi ha partida. Després, en el tema de l'ensenyament. A veure, és que jo crec que els mestres tenen que fer un acte de contrició ja d'una vegada, ho sento. O sigui, a veure, estan convocant, sense fer la vegada demà, les vagues de desembre. Potser perquè hi ha eleccions sindicals el 2027. O sigui, deixeu-me que sigui molt dolent. I després, compta en això de l'extrema dreta. El creixement de l'extrema dreta no és que neixin fatxes per tot arreu. És gent emprenyada. Compte, emprenyada en el sistema, en la dreta, en l'esquerra, ja parlarem d'Alemanya, però o sigui, gairebé és mimètic el traspàs de la CDU a Aliança per Alemanya. O sigui, algú està passant. O sigui, el discurs, copiar el discurs no serveix. I aquí ens passa igual. Un front antidretes, antifeixista, encantat. Però si no hi ha resultats, si no hi ha resultat a les polítiques, aquí tindrem un seriós problema. Després dels altres temes, home, és que el tema de l'habitatge, tu ho has dibuixat molt bé, Sara, o sigui, com ho fem? Bueno, és que la solució no és immediata, això serà lent i serà complicat, i potser el Pau en això hi ha algunes coses que podríem estar d'acord, perquè compte que hi ha alguna cosa que xirria. A Rodalies, home, tres quarts del mateix, o sigui, si vols arreglar el desastre que teníem, alguna cosa tens que fer, i quan fas, malament rai, perquè llavors encara anirem a pitjor. Però jo crec que el president Illa va agafar un país fet un nyap i, home, com a mínim està posant les cartes sobre la taula. Se'n sortirà, home, mentre tingui aquesta oposició, sí.
0: Aitor.
3: Li centro la pilota a l'Aitor, o sigui, a veure... Ara
4: has de prendre més nota encara, Toni. Mira, sobre els impostos, deia el president que està molt a favor dels impostos perquè diu que el creixement és bo perquè fa prosperar si la prosperitat és compartida, no? I deia que és el cor del seu projecte polític. Clar, tot això està molt bé, però és que estem massa acostumats últimament a que els polítics es posen ells les seves etiquetes, no? Per exemple, la paraula progrés o progressista, però resulta que després la gent diu ja, però jo no estic progressant. Perquè hi ha dades que són esfereïdores, no? És a dir, per exemple, portem dos exercicis seguits en el que la taxa de pobresa està creixent, no? O el risc de pobresa, sí. Val?
3: Europa, o sigui, això ens hem de fer mirar com a societat
4: sí,
3: europea.
4: Sí, però parlo de que el president parla de que hi ha progrés, de que això passa gràcies als impostos, i que en realitat sí que estem pagant molts impostos, però que aquests impostos, i ja ho diu la OCDE, no s'estan repartint bé. És a dir, tu pots cobrar molts impostos, tu pots recollir molts impostos, i efectivament l'administració està amb rècords d'impostos, però després necessitem que l'administració, evidentment cadascú, doncs en funció de si és dreta o esquerra, doncs posarà els esforços on vulgui, però la redistribució ha d'existir, i en aquest país som tremendament ineficients totes les administracions pel que fa a aquest repartiment, d'acord? És a dir, que aquells que han de pagar siguin els que paguin allà on han d'anar, i això no està passant, no? Per exemple, la taxa de pobresa infantil, deia el president, no en aquest programa, però sí en seu parlamentària, deia que s'estava revertint. Va haver de sortir verificat a dir que això no era cert, que la taxa de pobresa no s'està revertint, no? Sobre la lluita contra la inseguretat, ha assenyalat dos temes. Un és la lluita contra la multireincidència i l'altre, tenir més jutges. Vull recordar que és precisament el catalanisme polític i, en aquest cas, del sector independentista el que ha aconseguit que finalment tinguem una llei de multireincidència perquè no hi ha majories absolutes a Madrid i és determinant. És a dir, en aquest cas, Junts és qui està... Sempre es diu que és la llei de Junts, no? De la multireincidència, però també Esquerra Republicana va saber treure, no? Doncs aquest compromís de tenir més jutges a Catalunya. Parlava, per exemple, m'ha agradat, perquè trobo que és bo que es parli molt d'aquesta actitud positiva vers la necessitat de revisar permanentment les polítiques públiques. Crec que és bo. El que passa és que sospito que no ho farà en el cas, per exemple, d'una altra llei que hi va dir que funciona, que és la llei de l'habitatge, i diu que la llei de la, o les lleis d'habitatge estan funcionant. Bé, doncs no és cert. És a dir, si mirem, per exemple, la ciutat de Barcelona, estem pitjor que mai. És a dir, per cada pis que hi ha en el mercat, no?, d'oferta, tens 437 persones que estan picant a la porta. Mm. Això és un desastre. Això vol dir que les lleis, les polítiques, l'orientació de les polítiques que venim acumulades i que estan en mans de l'extrema esquerra ens han portat a una situació terrible. I si ell diu que hem de mirar el món per veure quines són les polítiques que estan funcionant, doncs, per exemple, el Canadà han apostat per la llei de l'oferta i la demanda, una llei de l'oferta i la demanda, evidentment, no del Far West, sinó on l'administració té un paper molt important perquè regula, i han aconseguit que, per exemple, baixi un 21% el preu de l'habitatge en només un any. Home, doncs a mi m'agradaria que aquesta proposta l'analitzin i diguin, escolta, potser hem de revertir i no hem de fer aquesta guerra al privat. Sí, aquell privat que ve a fer el Far West, però no tot el privat està fent el Far West. El privat és necessari per poder solucionar això. Després deia sobre Ceuta, per exemple, i aquí crec que ha fet més de PSC que de president, deia que el president va estar connectat en tot moment. El Ricard li preguntava, escolta'm, però va estar de vacances, a vostè què li sembla? I va dir que estava connectat permanentment. Clar, un dels problemes que té el president Illa és que té una hemeroteca densa, perquè porta tota la vida dedicant-se a la política, i ell va arribar a dir que Catalunya no es podia governar per Skype. Home, doncs em sembla al·lucinant que aleshores sí que puguis connectar des de Lanzarote per gestionar un tema i declarar l'estat, no?, d'aquell control unitari un mes més tard. I sobre Ayuso, deia que, quan parlàvem d'Ayuso, no?, i deia que Catalunya, gent que aixeca la persiana i que no es queixa. Home, que no es queixa. I les vagues, els autònoms, pobres, es queixen i no els tenim en els carrers perquè no es poden permetre el luxe. Però els sanitaris els ha tingut en el carrer i els docents han animat a tornar a anar al carrer. Per tant, trobo que és un president que com ho porta tota la vida en la política, m'imagino que es pot permetre el luxe de fer molt màrqueting polític, però un dels greus errors que està passant en el sistema és que els partits de sistema fan molt màrqueting polític i aquest màrqueting polític la gent ja no està per aquestes coses, ja no s'ho creu perquè no són creïbles. I en bona part això també explica per què avui la gent està disposada a votar partits antisistema.
0: 5 minuts, arribarem a 3:15. És el primer diagnòstic que hem fet d'aquesta entrevista que li hem fet al president Salvador Illa, que li ha fet el Ricard Ostrell. Ricard, com estàs?
7: Bé, tornant, ja que estem a Via Laietana i encara nos cap a la ràdio. I ara parlarem precisament d'això que explicava o que volia apuntar l'Aitor sobre com i per què està creixent l'extrema dreta i ens fixarem també en Alemanya. Farem una pausa de 4 minuts i ara en parlem.
8: 205 cavalls i només 4,3 litres?
9: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
10: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què. Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
11: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
12: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
14: Al Com Viatja sabem que un gran viatger és qui diu: és una oportunitat única, encara que sigui el cinquè viatge de l'any. Si tens més de 55 anys, ja pots reservar el teu viatge nacional o internacional i continuar sumant noves destinacions a la teva llista. A més, àpats, begudes i visites amb guia oficial incloses. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Hi ha professionals que es fan i altres que venen de sèrie. Com els vehicles comercials de Volkswagen, amb múltiples solucions de carrossats de fàbrica, gran capacitat de càrrega i motoritzacions TDI, elèctrica o híbrida, amb fins a 620 km d'autonomia combinada i etiqueta zero. Si busques un company de feina, deixa de buscar. Entra a volkswagen-comerciales.es. Professionals de sèrie.
2: Amb Viatges al Corte Inglés, la gent gran té una altra manera de viatjar. Reserva ara el teu creuer MSC pel Mediterrani, les Canàries o el Carib, amb begudes incloses i fins a un 10% de descompte. Consulta'n les condicions.
3: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
4: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
5: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
3: Fins al 18 d'octubre, seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
5: Entrades a teatrepoliorama.com.
6: Diu que hi havia un pare que cada dia, quan el seu fill sortia de l'escola, el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional. I a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
7: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
8: Vaig ser una de les úniques 18 supervivents del punt d'impacte.
9: La història més insòlita de l'11S.
8: Em dic Tania Head i sóc la presidenta de la xarxa de supervivents del World Trade Center.
10: La vam desemmascarar en un article de portada l'any 2007.
11: És una farsana, una mentidera, i va fer una cosa horrible. Va fer mal a molta gent.
12: És impostora i no és americana, sinó de classe alta de Barcelona.
13: Per què ho ha fet, no?
9: Nits sense ficció. La supervivent. Estrena dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
14: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
15: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important estar sempre actiu, fer exercici i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
16: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
17: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio ens acompanya la periodista del periòdico Sara González, el politòleg i director de comunicació Aitor Arriaga, el periodista Toni Bolaño i l'economista Pau Llonch.
18: Passa un minut de 3:15 del matí. Anirem ara cap a Alemanya, després que Alternativa per Alemanya, la AfD, hagi fregat la majoria absoluta a l'estat de Saxònia-Anhalt. Si acabés formant govern, i ho té a tocar, seria el primer govern d'extrema dreta al país des de la Segona Guerra Mundial. Analitzarem les conseqüències a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, que pot tenir aquests resultats amb la corresponsal també del 3CAT Alemanya, que és el Jordi Regà. Jordi, què tal? Bon dia.
19: Hola, bon dia.
18: I també ens acompanya la periodista del periòdico i del Punt Avui, Gemma Casadevall. Gemma, bon dia.
20: Hola, bon dia.
18: D'entrada, Jordi, com interpretes el que ha passat? Per què ha passat una cosa com aquesta?
19: Per què ha passat una cosa com aquesta? Bé, jo crec que tenim doncs una part d'Alemanya doncs que està doncs decebuda, que està emprenyada, que veuen com doncs els impostos pugen, com les condicions de vida doncs empitjoren, com de la benzina va amunt, i té la sensació que el govern actual doncs no resol i que es gasta sobretot una part important dels diners, per exemple, en rearmament. I això, el que era l'antiga Alemanya de l'Est, doncs jo crec que els hi ha passat clarament factura.
18: Que estem parlant d'uns pronòstics que ja existien, perquè és veritat que molts sondejos ja preveien que hi hauria una victòria de la AfD, però segurament cap pronòstic s'esperava els resultats que ha tingut, Jordi.
19: A veure, els pronòstics, les enquestes d'opinió, sí que hi havia alguna, que arribava fins al 43%, però certament jo crec que el resultat ha sorprès. Jo crec que quan vam començar a sentir les primeres informacions doncs, dels índexs de participació que han estat històrics, doncs tothom es pensava d'alguna forma que això doncs, corresponia doncs, a un electorat que s'estava mobilitzant per evitar doncs, el triomf de l'extrema dreta. I pel que hem acabat veient, doncs sí, potser hi ha una part d'aquest electorat que és el que ha aconseguit aquest rècord de participació, però una altra part dels que han participat, que no ho feien mai, són els abstencionistes desencantats, que en aquest cas han pensat, doncs mira, votaré Alternativa per Alemanya perquè m'ofereixen alguna cosa diferent i potser doncs, em resolen la situació.
13: Gemma, com ho interpretes tu, el que ha passat?
20: Sí, és tot això que està dient el Jordi i també tenim un centre absolutament desmantellat. O sigui, la CDU, els conservadors del canceller, del Friedrich Merz, han caigut a menys de la meitat del que tenien fins ara i a uns nivells que són pràcticament insostenibles per ell, per en Merz, no? I això té a veure, amb, com deia en Jordi, amb aquest rearmament express que vols, amb gastar tants diners en armament i en defensa i oblidar que té un país on un 20% de la població viu al límit. Quan dic viuen al límit, no vull dir que visquin al límit d'altres coses, sinó que realment és gent que no pot arribar a finals de mes. Aquí es parla molt del tema de la immigració, que efectivament és el fort de l'ultradreta, com a tot arreu, no? Però el descontentament ve de molt més enllà, ve d'això, ve de la sensació de que et sents ignorat pels partits establerts i, en canvi, tenim unes forces populistes i una ultradreta que són molt més properes a la gent, que estan a tot arreu i que els saben captar perquè, a més, són un dels ells, que és el tema del líder, no? L'Ulrich Siegmund és un senyor que es passeja amb moto, que és simpàtic, que somriu, diu barbaritats i monstruositats, com expulsar del país, en un país que tenim de cada quatre ciutadans són d'origen estranger, però doncs ell parla de deportacions massives, de tancar fronteres i coses d'aquestes, però ho diu tot amb una mena de somriure i una simpatia que fa que la gent s'hi enxampi. I bé, això és el que ens trobem en aquest matí. Aquest migdia ha de sortir en Merz a parlar i ja veurem què diu, perquè no sé com se'n sortirà d'aquesta, no? Ja es parla del seu relleu anticipat, no sabem si per la via d'eleccions anticipades o potser per un relleu, diguéssim, intern, un recanvi de canceller. No sé, tot són moltes incògnites, però des de luego, o sigui, a més de l'empenta aquesta que té l'ultradreta, hem de considerar l'erosió històrica del centre.
13: Clar, no sé si aquí, Jordi, també hi ha hagut tabú durant molts anys a Alemanya amb l'extrema dreta o pel ressò, diguéssim, del règim feixista encara de Hitler, o això és una cosa que ja tampoc existia, és a dir, que es parlava obertament.
19: A veure, jo diria que, clar, si ens mirem el votant o els votants que en bona part es considera que nodreixen Alternativa per Alemanya, es parla molt d'homes joves. Clar, aquests ja, doncs, tot el tema, doncs, sensació de culpabilitat del règim anterior ja ho consideren per superat. De fet, el propi Siegmund ja s'ha posicionat a favor de començar a deixar de practicar aquest record constant perquè el passat, doncs, s'ha de passar pàgina, no? Per tant, tabú, jo crec que hi ha hagut com... Jo crec que per part dels grans partits hi ha hagut com una complaença o una confiança potser equivocada en que la societat alemanya, doncs, això no passaria. Perquè és veritat, a Alemanya, les escoles alemanyes, jo que vaig anar a una escola alemanya, es feia doncs, de forma constant doncs, una espècie de record del passat perquè no es repetissin aquests errors del passat. Llavors, clarament jo crec que hi ha una generació alemanya, vull dir, Siegmund té 35 anys, que no es considera gens doncs, condicionada per tot això, i que, per tant, doncs, les coses són diferents i ara ho farem d'una altra manera, d'una manera que potser s'assembla molt al que ja, ja havíem vist en el passat, però sí, jo crec que va la cosa en aquesta línia.
18: I també aquest descontentament, que abans deia, no? el Toni Bolaño, Toni, deies que molta gent, no?, ja està descontenta amb el món que ens han deixat els nostres pares, segurament, no? Deia el Jordi Regàs que té 35 anys el candidat que ha arrasat amb un 44% dels vots, Toni.
0: Bueno, però tens que pensar que aquí ens passa igual, eh? Qui vota Vox? Homes joves. Que és veritat que no estan vinculats al franquisme, però bueno, fan apologia del franquisme. I home, deixar de banda el nazisme, no sé jo si és una gran fórmula. Però jo insisteixo, el problema no és, i en això crec que el Jordi ho ha dit bastant bé, és el tema de que, a veure, no és que siguin tots feixistes, no és que siguin tots nazistes, això serà... És un gran error. El problema és la gent que està emprenyada perquè paga impostos, no arriba a final de mes, que les coses no funcionen, etcètera, etcètera, etcètera. I els partits tradicionals, si s'atrinxeren només en fer un cinturó de seguretat davant de l'extrema dreta, malament rai si no donen respostes. I jo crec que el que ha passat a Sallònia té un altre problema, que és el principi de la fi d'Europa. Cuidado, tenim eleccions a França passat demà, per dir-ho, em sembla que al novembre, ara no recordo. Però bueno, a veure què passa. I fixeu-vos que no té la majoria absoluta, però el partit que pot donar la governança a l'extrema dreta és un partit, no sé si d'esquerra populista, com diuen a molts puestos, o, bueno, els antics de Linke, que són populistes d'esquerres en lo econòmic, però més conservadors que li han separat Alemanya en lo social. I, home, són xenòfobs, també, des del meu punt de vista. O sigui que la societat està virant i està virant a situacions complicades. Dinamarca té un govern d'esquerres i les mesures immigratòries són increïbles. I, bueno, i això de treure pit de ser... La defensa, no, és que ara han de ser prorussos. O sigui, és que... Aliança per Alemanya és prorussa, o sigui, no ens enganyem, o sigui, tota la política que està fent aquest govern jo crec que ha suspès a les eleccions d'aquest land, però compte que aquest land és un land molt petit, és el que més població ha perdut de tota Alemanya des dels anys 90.
18: Sara.
21: Sí, començaria per una de les últimes qüestions que apuntava el Toni, no? Primer, és més que una victòria regional de l'extrema dreta. Jo crec que és un avís de primer ordre, no només per Merz i per Alemanya, sinó també per tota Europa, no? I crec que constata que el problema no és només com evitar que governi l'extrema dreta, sinó com evitar que l'extrema dreta sigui primera força. I això connecta amb el que deia abans, no? Que el cordó sanitari, que pot ser necessari democràticament, per si sol no és suficient. El conte de Pere i el Llop té una data de caducitat, pot funcionar temporalment, però ara veiem com ja no està funcionant, com la gent davant de veure com els seus malestars, com les seves pors, com la seva indignació i com la seva desafecció, no? Perquè també hem de parlar sobre la desafecció del sistema tradicional de partits. En la mesura que això no es reverteix, la gent ha perdut la por de votar a l'extrema dreta, ja no perquè sigui una adhesió incondicional, sinó sobretot com a vot de protesta, fruit d'aquesta indignació i d'aquesta por i de veure que la seva vida res canvia.
18: I per això, perdona, Sara, sí. Però que talli, però per això insistia molt el president Salvador Illa i jo de quan. És a dir, em sembla molt bé que vulguin fer coses, però quan resoldran això? Perquè al final la gent, clar, al final de mes no arriba, al final de mes no pot viure en un habitatge digne. Que aconsegueixi 50.000 habitatges no resol el dia a dia de la gent, no? Clar, aquesta és la principal frustració de la política més tradicional, que no ho pot resoldre d'immediat, i el populisme, doncs, s'hi abona amb receptes màgiques.
21: Clar, ja i el problema és que en 2 anys no resols tot allò que s'ha fet estructuralment malament durant dècades. O sigui, hem de veure també d'on venim, no? I això és comú.
18: Sí, evidentment.
21: Hem de veure d'on venim de les polítiques d'austeritat que es van aplicar a partir de la crisi del 2008 i que això va confluir justament amb un creixement poblacional i, per tant, els serveis públics no s'han dimensionat com tocava. Les receptes que s'han aplicat no han fet més que empobrir estructuralment a la població. I tot això que ara està passant a les urnes no és que sigui fortuït o que sigui repentí, sinó que és fruit de dècades d'unes polítiques que realment no han prioritzat el benestar de la ciutadania, i això ho hem de dir així de clar, i ho han d'assumir també els partits que han estat governant fins ara. Que l'extrema dreta estigui triomfant en aquests moments, sí, també és fruit, sí, sí, del fracàs de com s'ha governat fins ara. I aquí hi ha, és veritat, una gran dificultat dels partits tradicionals o preexistents per assumir els seus propis errors i per corregir el rumb que s'ha portat fins ara. O sigui, hi ha un malestar econòmic, hi ha por, hi ha preocupació, hi ha sensació d'abandonament d'alguns territoris, no? Que crec que tant el Jordi com la Gemma poden parlar molt d'això, no? De com hi ha una part d'Alemanya que se senten ciutadans de segona. Això també ens passa aquí a Catalunya i a Espanya amb les zones més despoblades, per exemple, no? O la bretxa que s'obre entre el món rural i el món urbà. Tot el que està passant a Alemanya té reverberacions també sobre casa nostra, amb les nostres particularitats, perquè després ja parlarem de casa nostra, no? Aquí a Catalunya tenim dues forces d'extrema dreta que conviuen sense anul·lar-se l'una a l'altra, i això és una particularitat que també s'ha d'atendre.
18: Pau.
1: A veure, jo no estic d'acord amb algunes coses. És a dir, durant pràcticament, bueno, pràcticament no, hi ha més d'una dècada, hem parlat de l'extrema dreta com una reacció, que és una mica el que està ressonant avui aquí de les anàlisis, no? Una reacció a la crisi, a la immigració, a la globalització, etc. Però un partit que dobla el seu resultat com a alternativa per a Alemanya, que parteix la CDU en dos i que arriba al 44% dels vots, no és una reacció, és un projecte polític,
18: sí, sí,
1: que s'ha d'analitzar en detall. Tampoc és un projecte de fatxes homes, perquè la distància entre el vot femení i masculí en aquest cas ha sigut molt més petita que en altres ocasions. O sigui, hi ha un percentatge de dones enorme que està votant alternativa per a Alemanya. Tampoc és un vot prorrus, és un vot que està fins als nassos de que Alemanya, subordinant-se a la lògica del capitalisme nord-americà, es foti un tret al peu, deixi de comprar gas i petroli rus i encareixi els seus costos de producció fins a un punt que l'economia alemanya estigui estancada. I això fa dècades que es va veient, bueno, des del conflicte entre Ucraïna i Rússia s'ha accentuat moltíssim, i la gent està fins als nassos d'una posició europea desnortada i subordinada als interessos dels Estats Units. Per tant, no és només, podríem dir, una política de reacció, és un projecte propi que té, a més, un missatge compartit a través de les fronteres. La reacció o l'extrema dreta europea té un projecte interfronterer, una idea comuna de cap on vol canviar la societat. Uns adversaris molt ben identificats, plataformes electorals comunes als diferents països, una relació de privilegi amb les grans plataformes de comunicació, com per exemple Twitter i totes les plataformes que els hi permeten difondre les seves idees. Per tant, tot de coses a nivell internacional que fa molts anys hauríem identificat amb un moviment obrer organitzat, amb el que nosaltres anomenem una internacional socialista. I, en canvi, això ho té l'extrema dreta avui. Hi ha, on abans es parlava de classes, ara es parla de nacions, on abans es parlava de conflicte polític, ara es parla de conflicte cultural, on hi havia una promesa de futur, ara hi ha nostàlgia pel passat, però, en tot cas, aquesta gent ja no és una reacció. No és una gent que puguem estigmatitzar amb anàlisis d'estar per casa, dient que, bueno, que són gent una mica ressentida i que no entenen i que tenen un discurs populista i ja està. Estan plantejant solucions a temes que l'esquerra fa molt de temps que ni tan sols anomena i ni tan sols menciona. Per tant, i acabo. La conclusió per mi és, un, que el centre polític està mort. És a dir, que el cordó, en la línia del que deia la Sara, completament d'acord en això. El cordó sanitari ha pogut ser una condició necessària de la democràcia i tal, però ara mateix és completament insuficient. Cal una idea de futur formulada des de l'esquerra, que també es pugui internacionalitzar, que sigui igual de compartida, igual de reconeixible, igual de fàcil d'explicar que la que té l'extrema dreta. Perquè, si no, bàsicament el que estarem és lamentant-nos de que aquests resultats d'avui es vagin generalitzant de forma massiva, no només a Alemanya, sinó en molts altres llocs d'Europa. Cal eliminar polítiques de desigualtat, de segregació, frenar la concentració de riquesa i poder, que no ho ha fet l'esquerra progre de Merz, d'Illa, de Sánchez i tota la progressia aquesta socioliberal que tenim, i cal democratitzar l'economia. Sense això, bàsicament el que farem és anar-nos lamentant i anar-nos fustigant que l'extrema dreta va pujant, no entenent per què puja i no entenent per què el 89% dels votants diuen que estan preocupats pels preus. El 89% dels votants de l'alternativa alemanya. El 65% diuen que la seva situació financera és una merda. El 34% dels preus des de 2021 han pujat a Alemanya, en 4 anys només. Per tant, no és una sensació, és que la inflació està destruint la capacitat adquisitiva i el benestar material de les persones d'Alemanya.
18: Sí, sí, d'Alemanya i de Catalunya. Ara parlarem també dels preus i la inflació que hi ha a Catalunya, perquè està pels núvols. Gemma Casadevall, que has de marxar, periodista del periódico del Punt avui, des d'Alemanya. Digues, Gemma.
20: No, volia només un apuntet. crec que ha estat en Pau que ha parlat del tema pro-rus, i hem de tenir en compte aquí que efectivament, o sigui, ahir hi havia un periodista d'aquí bastant afamat que deia que qui ha guanyat aquestes eleccions és en Putin, i és així, perquè tots dos partits, o sigui, l'AFD, l'ultradreta, és clarament pro-russa, d'aquests que, bueno, es disfressen de pacifistes, però en el fons i són contraris als ajuts a Ucrània, que aquest país són molt importants. I de l'altra tenim aquesta esquerra prorussa de Sarah Wagenknecht, que és, aquests són declaradament prorussos i reben finançament de Moscou, si no, no estarien on estan. I això és un aspecte que se suma a tots aquests que esteu enumerant tots plegats, i que és, crec que, molt important en un país com Alemanya, no? Que fins ara s'ha decantat tan clarament per l'ajut a Ucraïna.
1: Jo podria estar d'acord amb que se'ls anomeni prorussos sempre i quan a l'esquerra progre alemanya se'ls anomeni pro-Putin, ai, pro-Trump o pro-Yankee. Perquè al final, sí, sí, qui s'està beneficiant d'aquest gir absolutament, que és un tret al peu per l'economia alemanya,

0: Sí, és un aliat històricament...
1: I perquè sí ho és la plutocràcia nord-americana, trumpista i otanista, perquè ho són. Si a més a més ens porten Europa, a la crisi econòmica.
0: Trump vol carregar-se Europa i Putin també.
1: Perfecte.
0: Però
2: geogràficament és que Euràsia és un projecte tònic.
0: En aquests moments hem de parlar d'Ucraïna. Sí. O sigui, a veure, per exemple, estem d'acord en les polítiques pensionista de Putin?
1: No hi estem.
0: Aliança per Alemanya i el partit d'aquesta senyora... en un condom per mi impronunciable... O sigui, són partidaris absolutament...
1: Això és un fals debat.
0: Bueno,
1: són partidaris de la política expansionista dels Estats Units a l'Iran, a Palestina?
0: Home, a Espanya
1: de la complicitat amb un genocidi a Palestina? No. Però els hi comprem el petroli i el gas liquat que ven vaixells.
0: Espanya no.
1: Perquè això no està de puta mare, perquè són els nostres aliats.
0: Espanya no.
1: Vale. A Europa sí, i a Alemanya sí. Per tant, el que ha portat a la derrota política de la socialdemocràcia socioliberal germaneta de Trump a Alemanya és considerar que Putin és un dimoni i que, en canvi, el senyor Trump és un angelet de la caritat i que els seus vaixells de petroli estan de putíssima mare encara que es paguin el triple de preu. Ja
0: està. Llavors, que l'extrema dreta té un projecte, jo crec que no.
1: No,
0: té paraules buides i solucions fàcils per a tot. A Ceuta, vamos, o sigui, si fem cas de Vox i del PP, con la legió ja ho tindríem tot solucionat, O sigui, llavors, de què estem parlant? O sigui, bueno, això
1: si
0: no és un
1: tema,
0: projecte.
1: De
0: és el de desastre de les polítiques dels partits habituals, la socialdemocràcia, que clar, a mi em feien gràcia ahir quan deien que estaven encantats per només perdre un diputat. O sigui, bueno, pues en fi, no sé... No...

Avui volem parlar d'habitatge i ho fem a partir d'una notícia local, però que connecta directament amb un dels grans problemes d'aquest país. L'Ajuntament de Sant Just Desvern ha adjudicat la construcció de 16 habitatges de protecció oficial de lloguer al sector de la Bonaigua, a l'àmbit dels Garrofers. Seran 12 pisos de dos dormitoris, un d'ells adaptat per persones amb mobilitat reduïda, i 4 habitatges de 3 dormitoris, pisos d'entre 55 i 66 metres quadrats, pensats amb criteris de sostenibilitat, eficàcia energètica i qualitat de vida. És, per tant, una bona notícia, però la pregunta que ens hem de fer és si 16 habitatges són suficients davant de la dimensió del problema que tenim. I la resposta és clara, no. Són necessaris, són importants per a les famílies que hi podran accedir i representen una actuació concreta que cal valorar. Però el problema de l'habitatge a Catalunya, avui dia, és molt més profund. Trobar un pis digne i assequible s'ha convertit en una cursa d'obstacles, especialment per als joves, però també per moltes famílies i persones que, tot i tenir feina, no poden assumir els preus actuals. Durant molts anys hem acceptat, com si fos normal, que una persona hagi de destinar una part enorme del seu salari al lloguer. Hem normalitzat que els joves s'emancipin cada vegada més tard. Hem normalitzat que famílies que han viscut tota la vida en un municipi hagin de marxar perquè ja no poden pagar-hi un habitatge. I això, família, doncs no hauria de ser normal, la veritat. L'habitatge no és només un bé de mercat, és el lloc des d'on construïm la nostra vida. És on una persona descansa, on creix, i on creix també la seva família, on estudien els fills, on comença qualsevol projecte de futur. Quan l'habitatge falla, moltes coses del nostre voltant comencen a fer-ho. Es parla molt de si cal construir més, de si cal regular els preus, de limitar els pisos turístics, de donar més seguretat als propietaris o de facilitar l'accés a la compra. Segurament no hi ha una única solució, però hi ha una evidència difícil de discutir. Necessitem més habitatge assequible i necessitem ampliar de manera decidida el parc públic de lloguer. I aquí els ajuntaments doncs tenen un paper fonamental. Per això l'adjudicació d'aquests 16 habitatges a Sant Just és un pas endavant, un pas que hem de valorar, però que també ens obliga a mirar més lluny. La qüestió no és només construir 16 habitatges, la qüestió és quants en necessitem els propers anys, quants municipis poden fer projectes semblants i, sobretot, si són

Som capaços i capaces de convertir l'habitatge públic en una política permanent i no en una suma d'actuacions puntuals. Perquè al final el debat és molt senzill. Volem pobles i ciutats on només pugui viure qui pugui pagar els preus del mercat? Aquesta és la pregunta. O volem municipis diversos, on els joves puguin quedar-s'hi, on les famílies puguin construir un projecte de vida i on tenir un sou no sigui incompatible amb poder pagar un sostre. Dona per pensar, dona per reflexionar, i aquí en aquesta temporada de la Rambla tindrem temps de sobres de fer-ho. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla.

I arrenquem, com sempre, amb les notícies de Sant Just. Tot seguit farem un repàs a les portades dels diaris i també parlarem avui de les efemèrides, de l'Espai Ramblejant i del temps amb en Carles Rius. Això pel que fa al primer tram informatiu. Seguim amb el sumari d'avui. A l'entrevista del dia parlarem d'escacs, del grup d'escacs de l'Ateneu, amb el Salvador i el Carles, ja assidus a aquest programa i que avui ens presentaran la nova temporada d'escacs amb totes les seves novetats. Parlarem també de dermatologia, ho farem amb Verònica Ruiz. Ens hem de cuidar la pell durant tot l'any i després de les vacances encara més. Parlarem també de nutrició dietètica amb l'Elvira Sánchez i tancarem el magazín d'avui amb la tertúlia esportiva. Sigueu benvinguts i benvingudes. Un matí més aquí al 98.1 FM, a Ràdio d'Esvern. Arrenquem amb una de Parcels, arrenquem amb Something Greater aquí a Ràdio d'Esvern. Bon dia!

0: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
1: Passa un minut d'un quart d'onze del matí. Mariona Sales Vilanova, bon dia.
2: Bon dia, Dani.
1: Benvinguda al programa Un Matí Més, aquí al Magazín de Matins de Ràdio d'Esvern, a la Rambla. Encetem aquest programa amb les notícies del dia. Avui fem un repàs dels tres titulars de la jornada. Parlarem de que Sant Just posa xifres a la salut del municipi amb nous indicadors sobre població, hospitalitzacions i benestar. També parlarem de que Sant Just es suma a la campanya metropolitana per millorar la separació de residus i tancarem amb els patinets que hauran d'estar registrats, assegurats i identificats amb matrícula. I avui arrenquem aquest bloc parlant de salut.
2: Comencem parlant de salut perquè el Consell Municipal de Salut va presentar el passat 21 de maig els resultats de l'informe d'indicadors de salut local i de l'enquesta Salut App a l'alumnat de quart d'ESO, dos treballs amb suport de la Diputació de Barcelona que ofereixen doncs, una radiografia de la salut aquí a Sant Just. Entre les dades generals, el municipi té 20.815 habitants, un creixement poblacional de l'1,6% i un 18% de població de més de 65 anys. Durant el 2024 es van registrar 938 hospitalitzacions, que és un 4,5% més de la població, principalment per lesions i causes externes, malalties circulatòries i respiratòries. També es van notificar 29 casos d'infeccions de transmissió sexual i l'any 2023 hi va haver 162 defuncions amb les malalties de l'aparell circulatori com a principal causa de mort. I el 2024 es van comptabilitzar 14 accidents de trànsit amb víctimes i 23 persones implicades. La salut mental també concentra una part destacada de les dades. Els centres infantils i juvenils van atendre 128 infants i adolescents, mentre que entre les persones adultes es van atendre 298 persones i es van registrar 79 ingressos hospitalaris per problemes de salut mental. Pel que fa a l'enquesta Salut App, feta a 84 alumnes de quart d'ESO de l'INS Sant Just i de l'Escola Madre Sacramento, destaca positivament menys sobrepès i una alimentació més saludable, més activitat física, més hores de son i més ús de la bicicleta. Entre els aspectes negatius apareixen un menor coneixement dels mètodes anticonceptius, més consum de cigarretes entre qui fuma, més vapeig i més begudes energètiques. Per tant, aquí estem una mica malament perquè fa doncs, els joves d'aquí Sant Just.
1: Aquí suspenem.
2: Aquí suspenem, segurament.
1: Suspenem, potser no amb una nota massa baixa, potser amb un 4,95 que el professor et podria enviar a recuperació i aprovar-te, però en aquest cas, m'imagino que és una tònica que si repassem aquestes dades, aquestes xifres del Baix Llobregat, m'imagino que tot deu anar una mica a la part, no? És cert que els joves cada cop fumen menys, però el que fuma, doncs fuma vapejadors i fuma.
2: Exacte.
1: No?
2: Sí,
1: me'n recordo que hi havia una època en la que es fumava molt més, ara potser no es fuma tant, i a més si entra en vigor la llei antitabac, que esperem que sigui aviat, m'imagino que això també anirà reduint una mica aquesta autorització, com a mínim als espais públics, als espais, diguéssim, on compartim amb tothom, però estem molt pendents i aquestes dades jo crec que no ens han de sorprendre perquè realment doncs, són un reflex de la nostra societat. Què més destaquem d'aquestes enquestes i d'aquestes xifres que estem analitzant avui aquí a Ràdio d'Esvern?
2: També es detecten alguns indicadors contradictoris entre els joves, diu com més desesperança però menys tristesa i depressió. La informació ampliada i els gràfics es poden consultar a les pàgines 12 i 13 del butlletí municipal d'aquest mes de setembre, que està tot detallat i molt més visual, com dic, poden veure gràfics, i això són dues pàgines d'aquesta radiografia de la salut aquí a Sant Just.
1: Doncs la salut d'un municipi, que és el més important, perquè al final ens hem de fixar, hem de ser curosos de la nostra salut i veure també què passa al nostre entorn és important i d'alguna manera ens pot ajudar a conscienciar-nos i entendre què és el que podem fer en la nostra vida, en el nostre dia a dia, aquests canvis que no semblen significatius a primera vista, però aquests hàbits atòmics que poden ajudar-nos a canviar la nostra vida i el desenvolupament del nostre dia a dia. Marxem a la segona notícia del dia, que avui està relacionada amb medi ambient, Mariona.
2: Sí, és que Sant Just s'adherit a la campanya de sensibilització sobre reciclatge impulsada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que durant els mesos d'agost i setembre es difon als municipis participants a través de butlletins municipals, xarxes socials, banderoles i cartelleria. La iniciativa vol fomentar una correcta separació dels residus de les llars i els establiments per facilitar-ne el reciclatge, recuperar més materials i reduir el volum de residus que acaben en tractaments finalistes. A Sant Just, la recollida selectiva diferencia les fraccions orgànica, paper i cartró, vidre, envasos i resta. I bé, amb aquesta adhesió, l'Ajuntament reforça les accions vinculades a la recollida selectiva i la gestió sostenible dels residus, i l'Àrea Metropolitana recorda que una millor separació en origen permet obtenir materials reciclats de més qualitat i reduir l'impacte ambiental.
1: En els darrers dies hem vist aquestes banderoles instal·lades als carrers principals de Sant Just, la carretera Reial, entre d'altres. I bé, són banderoles que estan fetes per la AMB, que en aquest cas també crec que hi participa Ecoembes i l'Ajuntament de Sant Just. Banderoles que ens mostren una imatge molt clara, molt evident, d'un objecte, d'un producte, d'un aliment, com podria ser doncs, una ampolla de vidre, i et diuen, doncs mira, aquesta ampolla de vidre no és una ampolla de vidre, és una bombeta. I de cop i volta una planta i et diuen, això no és una planta, és un os de pollastre, no?
2: Sí, sí.
1: I aquestes banderoles, si les llegiu, fan reflexionar, fan pensar, perquè el que vol dir, el missatge que vol desenvolupar doncs, aquesta campanya de màrqueting és precisament aquest, no? Que si reutilitzem aquells productes del nostre dia a dia, els hi estem donant una segona vida i que, per tant, allò que no s'hauria de convertir en res més que una ampolla de vidre pot esdevenir una altra cosa. Marxem a la tercera notícia del dia. Ara parlem, en aquest cas, de mobilitat.
2: Sí, i parlem de patinets, perquè la normativa dels vehicles de mobilitat personal incorpora noves obligacions per a les persones usuàries de patinets elèctrics. Entre els principals canvis hi ha la necessitat d'inscriure el vehicle al registre de la DGT, portar una etiqueta identificativa visible i disposar d'una assegurança obligatòria de responsabilitat civil. Els patinets continuen sent vehicles d'una sola plaça, amb una velocitat d'entre 6 i 25 km per hora, i no poden circular per voreres, espais reservats als vianants, vies interurbanes, travessies, autopistes, autovies ni túnels urbans. Tampoc es pot conduir utilitzant el telèfon mòbil, auriculars o altres dispositius que puguin distreure, i les persones usuàries estan sotmeses als mateixos límits d'alcohol i drogues que la resta de conductors. A més, a partir de l'1 d'octubre, només podran conduir patinets elèctrics les persones de 15 anys o més. Serà també obligatori portar casc, circular amb els llums encesos i utilitzar una armilla reflectant durant la nit o en situacions de poca visibilitat. L'Ajuntament recorda que cal respectar els semàfors, els passos de vianants i la resta de normes de circulació per garantir una mobilitat segura.
1: Molt bé, doncs aquesta nova normativa que entra en vigor i que en aquest sentit l'Ajuntament també fa difusió de tota aquesta informació. De fet, hem rebut aquests dies a casa nostra la carteta de l'Ajuntament. Jo t'anava a preguntar, Mariona, però la temporada passada parlàvem de que, bé, la teva bústia és una mica orfa de tu. És a dir, sí. Et troba molt a faltar la teva bústia. L'has obert en aquest mes de setembre?
2: No l'he obert.
1: Portem 7 dies de setembre i no l'has obert encara, no?
2: No l'he obert, no l'he obert.
1: Val, perfecte. Ves obrint, eh?
2: L'he d'obrir, sí, perquè deu estar rebentat, pobreta.
1: Que a més, aquí, consejos vendo que per a mi no tengo, a l'època aquella en la que hi havia més furs i en l'època d'estiu que també s'augmenten els furs, vam dir, buideu les bústies perquè és un indici de pels lladres, i tu no, eh? Tu...
2: Clar, però és que jo, si em mira una mica un lladre, veurà que està plena sempre, per tant... Que estigui plena no vol dir que jo no estigui a casa.
1: Ah, tu vols aquí despistar la gent,
2: jo
1: no?
2: Jo jugo
1: despistar el lladre.
2: Al despiste, exacte.
1: Molt bé, ben fet. Bé, doncs el que dèiem, aquesta carta que hem rebut en moltes llars i que en aquest sentit doncs, també ens avisa de tota aquesta informació d'aquests canvis en la normativa, en l'ordenança municipal de mobilitat relacionada amb els patinets elèctrics. Fem un repàs als tres titulars de la jornada. I els tres titulars de la jornada a Sant Just avui són que Sant Just posa xifres a la salut del municipi amb nous indicadors sobre població, hospitalitzacions i benestar. Les dades també analitzen la salut mental, la mortalitat, els accidents de trànsit i els hàbits de l'alumnat de quart de l'ESO. Hem seguit parlant de medi ambient. Sant Just es suma a la campanya metropolitana per millorar la separació de residus. La iniciativa de la EMB és difondre durant l'agost i setembre aquest foment del reciclatge i reduir l'impacte ambiental dels residus. I hem tancat amb els patinets que hauran d'estar registrats, assegurats i identificats amb matrícula. A partir de l'1 d'octubre del 2026 només podran conduir-los les persones de 15 anys o més i serà obligatori portar casc, llums encesos i armilla reflectant en determinades condicions. Fem una pausa, tornem de seguida.
3: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
4: A casa, la feina i al carrer.
5: Quan anem de festa o al taller.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: 012. La Generalitat al teu costat.
2: Si com a dona vols saber quins recursos tens al teu abast, a les oficines d'informació de l'Institut Català de les Dones trobaràs l'atenció que necessites. Et podem orientar sobre salut, ajuda afectiva o sexual o assessorar sobre qüestions específiques per a dones i infants. Separacions, règim de visites, pensió i custòdia dels fills, abusos o situacions de violència masclista. Per tots aquests casos trobaràs un servei gratuït d'atenció psicològica i assessorament jurídic. Entra a gencat.cat/atenció a les dones.
1: 012. La Generalitat al teu costat.

0: Moment de donar un cop d'ull a les portades dels diaris. Què diu la premsa escrita avui dilluns 7 de setembre, Mariona?
1: Doncs avui obrim amb el diari Ara, com sempre, que obre amb les eleccions, dient que l'extrema dreta arrasa Saxònia en alt i sacseja Alemanya. La AfD obté el 44,6% dels vots i podria governar el primer any des de la Segona Guerra Mundial. La participació es dispara, el Partit Conservador de Merz es desploma i les esquerres es mantenen a mínims. En fotografia principal veiem, doncs, que diu el carisma d'un líder jove. En els bons resultats de l'AfD, el Land de Saxònia-Anhalt, hi ha tingut molt a veure la campanya del seu candidat, Ulrich Siegmund, que apareix a la imatge celebrant el resultat amb els co-líders del partit, Alice Weidel i Tino Chrupalla. La pronunciació és la que és, demano perdó. També està escrit molt petitó i amb prou feines es pot llegir, però bé, veiem aquestes tres persones, sí, doncs, celebrant aquests resultats a les eleccions a Alemanya. Uh-huh. Més notícies d'avui de la portada del diari Ara. Parlem de futbol. Diu, una maneta per acomiadar Mestalla. El Barça se situa líder de la Lliga amb aquest 0-5. Últimes tres notícies de la portada del diari d'avui. Veiem que els sindicats demanen complicitat a les famílies durant la vaga. Recordem que demà és el dia oficial de començar el curs. Uh-huh. Però és un dia que estarà molt marcat per la vaga educativa i a veure quin seguiment té pels docents. I de fet, doncs veiem, doncs, com diu el diari Ara, que els sindicats demanen complicitat a les famílies durant aquesta vaga de demà. També veiem a la portada del diari Ara que parlen del primer viatge a Kiev dels enviats de Trump, que acaba sense concreció. I tanca portada del diari Ara amb una pregunta. Diu, surt a compte fer una donació per comprar un pis?
0: Ah, doncs pregunta que haurem de respondre llegint la pàgina 15 del diari Ara. Marxem.
1: Exacte.
0: A la segona portada del dia. El periòdico en català destaca el Barça, que continua la ratxa triomfal a la Lliga amb una maneta a València. A l'entrevista del dia, José Alberto Marín, degà del Col·legi Notarial de Catalunya, diu: "Vaig firmar una escriptura amb el Papa a la visita a Barcelona." Parlen avui també de renovació a la cúpula judicial. El Suprem rellevarà 6 jutges anticorrupció. Un sector del CGPJ vol esperar les jubilacions del 2027 per negociar les designacions en bloc. El tribunal investiga diputats i membres del govern. Marxem a la imatge del dia. Marxem a Alemanya. Vens ultra a Alemanya. En aquest cas, aquest avenç de l'ADF, que arrasa Saxònia-Anhalt i, doncs, voreja la majoria absoluta que li permetria governar per primer cop un land.
1: Sí, de fet, aquí a la fotografia no surten exactament les mateixes persones que el diari Ara. Aquí veiem a Alice Weidel, la dona que apareix a l'esquerra.
0: Sí que apareix en l'Ara, però apareix de lateral,
1: doncs no m'hi fixo.
0: Apareix de perfil.
1: Qui
0: és aquesta persona, Mariona?
1: És la co-líder d'aquest partit d'ultradreta, que a més és un partit d'ultradreta que evidentment, doncs, una de les seves línies és, doncs, la família tradicional. Uh-huh. De fet, crec que havia una de les seves propostes que portaven era derogar el matrimoni del mateix sexe.
0: Derogar el matrimoni mateix sexe, anem.
1: Exacte.
0: Aquí,
1: també són molt, molt estrictes amb la immigració regulada, si vius de fora, bueno, bla, bla, bla. Lo típic de l'extrema dreta. Doncs, uh-huh, aquesta dona és una dona lesbiana, casada amb una dona que és suïssa, però de procedència de Sri Lanka, crec. I elles mateixes viuen gran part del seu temps a Suïssa. Vull dir, no viuen ni a Alemanya.
0: I això de derrogar el matrimoni igualitari...
1: No, és una història, és una història molt impactant, per dir-ho d'alguna manera.
0: Que curiós, ja no et pregunto què deu pensar del vot femení, perquè clar, tal com està la cosa, que és un tema que s'està tocant molt,
1: sí,
0: ara,
1: sí, sí,
0: d'eliminar el vot femení, bueno, una borrada com una catedral, però que està sortint molt a xarxes socials, no? S'està fent viral, i en aquest sentit també amb tot aquest moviment, mm-hmm, de les Trad Wife, no sé com
1: Trad Wife.
0: Tot això també és tremendo, però aquesta història és realment impactant, no?
1: És impactant.
0: Un partit que defensa, sí, una qüestió que no et va a favor.
1: Bueno, és un partit, d'alguna manera, que et demostra que és com les normes les volem aplicar per tu, però no per nosaltres, saps? No,
0: pel, deixa'm parlar
1: no, no pels dirigents. Clar, es sobta molt que una dona tingui uns discursos així. Una dona lesbiana casada amb una dona racialitzada, perquè la seva dona és, no sé, bueno, jo crec que és negra. O, si més no, no és blanca. No viuen ni a Alemanya i és la cap d'un partit d'ultradreta que, doncs això, que proclama coses en contra del... Ja no només del matrimoni igualitari, segurament, doncs, pel que fa al col·lectiu, deuen tenir posicions molt, molt fortes respecte al col·lectiu, a la immigració, i en canvi ella és tot el contrari. És impactant, és impactant.
0: Totalment, i de fet, la Mariona, a part d'explicar-ho perfectament, ha encertat amb tot, eh? Vull dir, a Sri Lanka, tenen dos fills adoptats, la seva vida personal amb una família multiracial i homoparental doncs contrasta amb el discurs tradicional. Per tant, si feu una petita googlejada d'aquesta persona, d'Alice Guidel, us sorprendrà, francament, perquè déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do,
1: sí, sí.
0: El
1: és
0: perfil,
1: sort, és sort.
0: El perfil de la Dis. Molt bé, doncs en aquest sentit, a AFD, aquest partit que estaria guanyant, doncs, en aquest cas, a Saxònia-Anhalt, ha arrasat aquestes eleccions i voregeria, doncs, la majoria absoluta. És una de les notícies del dia d'avui dilluns, aquests resultats que es van conèixer ahir diumenge. Marxem a parlar del govern, que desconfia de la investigació del Marroc sobre l'entrada massiva a Ceuta. Podem llegir més sobre aquesta qüestió a l'Espai Panorama del periòdico en català, de les pàgines 15 a la 17. Marxem a parlar del front diplomàtic. Zelensky avisa que la guerra continuarà malgrat el pla de Donald Trump. I en aquest sentit, marxem cap a Europa per parlar de Next Generation. Els fons europeus s'acaben amb dubtes sobre l'efecte en l'economia real. Tanca en portada amb tensió educativa, el conflicte entre govern i mestres marca l'arrencada del nou curs. No comença avui el curs, comença demà, teòricament, 8 de setembre del 2026. Ho hem estat parlant aquests dies aquí al 98.1 FM. Ho vàrem també analitzar la setmana passada amb la nova directora de l'Institut Sant Just, Marta Jansana. La qüestió és la que és. Tenim mala peça en el taler i en aquest sentit veurem com avança. Demà ho explicarem aquí a Ràdio d'Esvern. Aquella gent, doncs, que vulgui portar els seus fills a l'escola estarà en el seu dret, però que sàpiguen, doncs, que és probable que estigui sota mínims aquesta ensenyança, aquesta educació que està, no sé si penjant d'un fil. Jo crec que els professors tenen molt clar que han de donar el callo, que han de fer la seva feina, però no la volen fer en qualsevol cas, la volen fer en bones condicions, com ha de ser, i en aquest sentit a nosaltres també ens va l'educació dels nostres fills, dels nostres nets, dels nostres nebots, l'educació de tot un país. Marxem a la tercera portada del dia, La Vanguardia.
1: La Vanguardia obre amb les eleccions a Alemanya, els ultras arrasen a Saxònia-Anhalt i deixen en situació crítica a Merz. La AfD se situa al caire de la majoria absoluta, però podria arribar a governar després d'aconseguir el 44% dels vots davant el 17,5% de la CDU. En fotografia principal veiem la golejada coral d'un Barça llançat amb aquests 0-5. Lamine Yamal, que va fer dos gols, Fermín 1, Rafinha 1 i Pedri 1, es van repartir els gols de la victòria per 0-5 contra el València. El Barça, que va sotmetre el rival amb voracitat des del primer minut, ja és líder en solitari, 3 punts davant del Madrid. A la imatge veiem a Pedri, que va combinar a la perfecció amb Rodri, que corre a celebrar el seu gol. Més notícies de La Vanguardia. Veiem que Zapatero intentarà justificar l'origen saudita de les seves joies. L'expresident torna aquesta setmana al centre de l'escenari judicial. També veiem que hi ha oposició empresarial a la llei que regula l'actuació dels lobbies. Amb aquesta norma es multiplicaran els coldos, diuen en una firma cotitzada. També parlem de tecnologia. Els cotxes autònoms arriben a Europa. I veiem que avui La Vanguardia fa una entrevista a Theodor Kalifatides, autor de la novel·la L'amor, amb una cita seva que posen: mai havia vist una preparació bèl·lica tan frenètica. I tanca portada La Vanguardia avui parlant dels judicis a mafiosos, diu, millor sense jurat popular, segons la Fiscalia.
0: Última portada del dia, entrevista a David Arenas a la portada del Punt Avui, ramader i pastor. Tornar a posar un ramat a Salou ha estat més social que ambiental. diu en una cita seva. Marxem a parlar també de l'Observatori Municipal, s'aturen a Olot, paradís de les Tures. Entrevistes a l'alcalde Agustí Arbós i al cap de l'oposició Jordi Gasulla. En la imatge principal no podia ser una altra, aquestes cadires que encara estan a sobre de les taules, algunes ja dempeus, tocant les quatre potes a terra, i el professorat que està engegant un nou curs. De fet, el titular resa, nou curs, conflictes vells. El primer dia d'escola arrenca demà amb una vaga educativa que evidencia que el malestar docent persisteix. Marxem a l'espai del d'ahir, amb Xavier Castillón, on destaca quanta guerra. 6 hores de reunions dels emissaris de Trump amb Putin i Zelensky acaben amb la perspectiva d'un altre hivern sagnant. Marxem a les cròniques. Per una banda, l'extrema dreta humilia el centre alemany i també pel primer 11 combatiu. Tanca en portada amb l'esportiu, el Barça torna a exhibir poder i destrossa el València, 0-5. El pilot català Toni Bou, per altra banda, aconsegueix el 40è títol mundial de trial. Doncs això és tot, Mariona.
1: Això és tot de moment.
0: Setmana curta.
1: Sí, setmana curteta, sí, perquè de 4 toca dies. Celebrar la Diada de Catalunya.
0: Hi ha una teoria, aviam si la comparteixes, eh? La teoria de que el curs no comença fins que passa la Diada. Tu això com ho veus?
1: Home, almenys de quan anàvem a l'escola això era així.
0: Ara,
1: i per mi
0: sí
1: el curs començava després de la Diada. Clar, ara els volen fer començar abans. No sé com ho veuran ara el jovent d'avui en dia, però per mi sí, estic bastant d'acord. El curs comença, de veritat, quan després de la Diada, quan passa la Diada.
0: Tot i que treballem a partir de l'1 de setembre,
1: ara és com...
0: es respira en tranquil·litat fins a 11.
1: Sí.
0: Fins a 11 respira en tranquil·litat, després de l'11 ja començaran a haver batusses i correcuites i no arribem. Però, de moment, la tranquil·litat es respira aquí a la redacció de Ràdio d'Esvern i que sigui per molt temps. Mariona, et deixem treballar, t'escoltem els butlletins informatius de les hores en punt i a l'informatiu edició migdia quan acabi aquest magazín.
1: Exacte, Dani. Fins ara.
0: Pausa musical amb The Cure amb Boys Don't Cry.

0: Tots els marroquins roben.
1: Ens treuen treballs.
2: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
3: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
4: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
5: Una soledat. La gent gran.
6: Són gent que roben.
7: Paràcid, marimatge.
8: Estic solo.
6: Terroristes.
7: Paràcid, monstres.
9: Tot això és odi. Aturem-lo.
10: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern. A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Gualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
11: I ara és moment de descobrir les efemèrides del dia. Marxem a preguntar-nos què va passar tal dia com avui, 7 de setembre. L'any 1630 es va fundar la ciutat de Boston. Ha plogut força, eh? 1630. Marxem a l'any 1870, quan el vaixell anglès Captain naufraga i moren els seus 482 tripulants a causa d'una tempesta a 20 milles del Cap Finisterre. Parlem també avui de que l'any 1901 s'inaugura la Basílica de Covadonga a Astúries i l'any 1904 el Tibet signa amb la Gran Bretanya un tractat de vassallatge que provoca les protestes de la Xina. Parlem de la Segona Guerra Mundial. El 1940 l'Alemanya nazi inicia la Batalla d'Anglaterra amb bombardejos sostinguts i especialment intensos sobre Londres. També volem parlar de que s'estrena a Espanya, tal dia com avui, però del 2003, la sèrie de televisió Aquí no hay quien viva, una sèrie que s'ha fet molt famosa, molt coneguda i que ara s'ha retornat a veure, sobretot per generacions més joves que el 2003 potser ni existien. Marxem a parlar de l'any 2021, que el Museu de l'Hermitage de Sant Petersburg organitza la primera subhasta de NFT amb la venda de diverses còpies virtuals d'obres mestres. Tanquem aquest bloc, marxem als naixements, parlem d'Emilio Castelar, que va néixer l'any 1832, president del govern espanyol de la República l'any 1873 a l'any 1874. També va néixer tal dia com avui la inspiració, la musa, Gala Dalí, artista i musa de Salvador Dalí, a l'any 1894. Parlem també de Gerardo Fernández Albor, que naixia l'any 1917, expresident de la Junta de Galícia, i Rosa Conde, política i exministra espanyola, que naixia l'any 1947. Ens queda una, però la reservem per l'espai musical. Parlem ara de defuncions. Tal dia com avui ens acomiadàvem l'any 2015 de José María Ruiz Mateos, fundador de l'Empori Rumasa. En aquest cas també volem parlar de Neil Peart, músic canadenc i un dels millors bateries de la història del rock, que moria l'any 2020, i Maria Jiménez, que també ens deixava tal dia com avui, però del 2023, cantant i ballarina espanyola. I avui, 7 de setembre, celebrem el Dia Mundial dels Pèls Rojos, o sigui que si ets pèl roig o pèl roja, avui és el teu dia. Marxem a l'espai musical. Gloria Gaynor naixia també tal dia com avui de l'any 1943, la cantant estadounidenca, i com no podria ser d'una altra manera, us deixem amb una versió seva d'una cançó que es diu Can't Take My Eyes Off of You. Podríem haver anat a la cançó fàcil, I Will Survive, però aquesta també és molt festiva, i per arrencar la setmana ens va de perles aquí, Can't Take My Eyes Off of You, amb Gloria Gaynor.

I aquests són els matins en Ràdio d'Esvern, el 98.1 FM. Encetem setmana, encetem amb bona música i ho fem al vostre costat. Marxem ara a descobrir aquelles activitats que es comencen a coure a Sant Just. Marxem a l'Espai Ramblejant, avui amb dues notícies. Parlem d'una banda de la Diada Nacional, dels actes pels dies 10 i 11 de setembre, i per l'altra també farem un recordatori, una nota informativa de la data límit per la bonificació de la taxa de residus per autocompostatge. Però comencem parlant de la Diada Nacional de Catalunya. Sant Just commemorarà la Diada Nacional amb diversos actes institucionals, culturals i festius els dies 10 i 11 de setembre. La programació començarà dijous 10 de setembre a 7:45 del vespre als Jardins de Can Ginestà amb l'acte de reconeixement a persones, entitats i ens del municipi. La trobada comptarà amb l'actuació musical del pianista Emilio Ruiz i la veu d'Erika Bermejo i finalitzarà amb una copa de cava i música. A l'endemà, divendres 11 de setembre, els actes es traslladaran al Parc de Pau Casals. A les 12 del migdia hi haurà una ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Solsona. A la 1 del migdia també tindrà lloc l'ofrena floral institucional i d'entitats davant de l'Escultura Catalunya, homenatge a l'11 de setembre. L'acte inclourà també una cantada de l'Orfeó Enric Morera. Enguany celebra el seu 75è aniversari i finalitzarà amb un refrigeri. La ciutadania està convidada a participar en els actes programats amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya.

0: i de la Diada Nacional de Catalunya marxem a parlar del 30 de setembre, que és la data límit, per sol·licitar la bonificació de la taxa de residus per autocompostatge. Us ho expliquem. Les persones de Sant Just que gestionen a casa la fracció orgànica mitjançant autocompostatge poden beneficiar-se d'una reducció del 100% de la part variable de la taxa de residus. Per acollir-se a aquesta bonificació cal presentar abans del 30 de setembre una declaració responsable en què s'acrediti que realitza aquest compostatge domèstic de residus orgànics. La sol·licitud es pot fer per internet mitjançant una sol·licitud general a la seu electrònica o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a la OAC, i l'Ajuntament comprovarà que es compleixen les condicions mitjançant una inspecció in situ de la gestió de la fracció orgànica. La taxa de residus 2026 està formada per una part fixa de 96 euros anuals per habitatge i una part variable vinculada al nombre de dies que s'obre el contenidor de la fracció orgànica. Aquesta part variable corresponent al 2026 es liquidarà durant el 2027. Les llars que facin autocompostatge i compleixin els requisits quedaran exemptes d'aquesta part variable. No deixeu passar el termini, la sol·licitud s'ha de presentar, com dèiem, abans del 30 de setembre. En 6 minuts seran les 11 del matí. Carles Rius, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Com estàs? Benvingut al programa. Un matí més, un dilluns més, una setmana més.
1: Sí, molt bé.
0: Sí, sí, ja està. Bàsicament, he dit el mateix tres vegades. Carles, venim d'altes temperatures, cap de setmana...
1: Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Una autèntica barbaritat, l'estació meteorològica de l'escola Montseny, que és potser la de les que tenim a Sant Just oficials, així una mica, bueno, màquines que són cares, si estem parlant d'estacions meteorològiques que passen dels 600 euros, doncs l'estació que tenim a l'escola Montseny, que es pot trobar a uns 15 metres d'alçada respecte al terra, va registrar 34 graus, o sigui que realment és una autèntica animalada. Ja portàvem molts dies dient que aquest setembre, o sigui, cada dia que passava la temperatura se'ns anava disparant. El dia 2 vam arribar a 30,7, pràcticament 31. El dia 3 vam arribar a 31 graus. El dia 4 vam arribar a 32 graus i, com dèiem, 34,2 el dissabte. Diumenge, ahir va baixar una miqueta, 32 graus, però és que tots aquests valors que hem dit són rècord. Cada dia que passava fèiem rècord en un mes de setembre que no havia passat mai. Mai, des que es tenen registres a l'estació de l'Observatori Fabra, que té doncs, registres des del 1914. Bé, anem per feina, perquè realment aquella situació que la setmana passada anàvem comentant des de l'inici del programa, des del dia 1, doncs vam anar parlant que el dimecres, dia 9, podia arribar un canvi que ens podria portar doncs, una situació completament diferent. Doncs s'ha anat confirmant molt a poc a poc. A poc a poc els mapes doncs, anaven donant crèdit a aquesta situació, bàsicament perquè s'estava veient com aquesta bossa d'aire tan càlida, doncs encara avui dilluns la tenim una miqueta a sobre, però la tendència era que ens anés retirant aquesta setmana, i ho vèiem ja la setmana passada, i aquesta retirada, a més, no deixava les portes obertes a que entressin front, sinó que ens entrava directament un solc d'aire polar en alçada a la península Ibèrica, o sigui, que passàvem d'un cantó a l'altre, o sigui, no és un procés, o sigui, és una situació que passa d'un cantó completament oposat a l'altre. Per què? Doncs perquè venim de temperatures de 34 graus el dissabte i probablement dimecres al migdia d'aquests 34 els oblidarem i estarem en 22 o 23 graus. O sigui, hi ha una diferència brutal i abismal pel canvi de temperatura. Aquí dius, ah, mira, que ens refrescarà i està molt bé. No és ben bé. Sí que refrescarà, perquè fa temperatures és agraït.
0: Aquí hi ha un però.
1: El tanto amb la que es pot liar,
0: sí.
1: De cara al dimecres, sobretot costa del nord de Tarragona, costa central, sud de Girona. En aquests punts hem de dir que aquest solc doncs, entra sempre aire polar que ens arriba des de les capes molt altes. A capes altes les temperatures seran molt baixes. Hem tingut valors tremendament positius a 1.500 metres. Doncs bé, aquest sol que ens portarà 16 sota 0 a 5.500 metres d'alçada. Això és una autèntica barbaritat comparat amb el que tenim en aquests moments. I això, normalment, quan ens entra vent del nord i vent de mestral, que a més netejarà l'ambient i refrescarà, que el que dèiem de les temperatures més baixes, Com ja sabeu i moltes vegades comentem, quan entra la tramuntana i el mestral, per la geografia que tenim a Catalunya, ens entra un rebuf marítim a tot el que és la costa central. Sud de Tarragona, costa central, sud de la Costa Brava. Aquest rebuf és fruit de la mateixa tramuntana i del mateix mestral que fa que entri aire humit de mar cap a terra a tot el que és la costa central. Bé, amb aquesta situació, veient els mapes d'avui, amb l'entrada d'aire fred en alçada, amb la temperatura de l'aigua del mar que tenim, amb la temperatura que hem patit i que seguirem patint aquest dos dies, avui dilluns i demà dimarts, amb superfície, podem tenir bastant d'enrenou pel que fa a precipitacions molt importants. Recordeu que ja vam tenir un episodi més o menys similar a Tarragona a finals d'agost. Recordeu que vam tenir precipitacions al voltant dels 80 litres per metre quadrat en molts punts. L'excepcionalitat de la zona del Vendrell, sobretot a les platges del Vendrell, que van estar entre 140 i 145 litres per metre quadrat. Doncs aquestes bajanades, aquestes animalades, podrien succeir de cara al dimecres a Sant Just, podria passar. O sigui, no descartem aquesta possibilitat perquè la costa central doncs es veurà beneficiada barra perjudicada per aquesta situació d'aire molt fred, tot el que hem comentat, temperatura de l'aigua al mar molt alta, i això sí, ens tindrem un dimecres realment complicat. I començarà ja la tarda de dimarts a dimecres per la zona del Pirineu i ja començaran a haver precipitacions. També brutal la baixada de temperatures que veurem al Pirineu i al Prepirineu de cara al dimecres. A la tarda començaran a haver ruixats i tempestes en zones de muntanya de l'oest del país, i a poc aquesta inestabilitat s'anirà apropant. És bastant probable que de matinada ja comencin a registrar-se algunes precipitacions a Sant Just. Durant el matí podria estar plovent pràcticament durant tot el dia, i la màxima intensitat i les tempestes més fortes les esperem entre el migdia. Entre les 2 i les 6 de la tarda de dimecres podríem tenir precipitacions fortes o molt fortes a Sant Just. Temperatures a terra, o sigui, realment una caiguda brutal. I això es podria acabar la matinada de dimecres a dijous. Dijous ja al matí ja tindrem un bon sol, bufarà aquest vent del nord. Dijous al matí, si vols et dic una miqueta la temperatura prevista perquè vagis agafant idees, però els més agosarats es foten a 26, però creiem que ens quedarem amb 22 o 23 tan sols de màxima, dijous.
0: Del dia 10, correcte.
1: I probablement la mínima es quedi al voltant dels 16 o 17 graus només, la nit de dijous a divendres. O sigui que estem parlant d'un canvi realment radical, brutal, i que després es recuperarà. Això no estem dient de que ja s'hagi acabat, que arriba la tardor i ens hem d'abrigar. El mes de setembre i el mes d'octubre són mesos que normalment estan sent força càlids, venim d'un estiu tremendament càlid, això és una patacada i un cop fort a l'estiu, que després, els propers dies, doncs, els hi costarà molt de pujar les temperatures, però seguiran pujant. Lo normal en un mes de setembre serien 25 o 26 graus, això és caloret al migdia, no descartem-ho, però sí que amb aquestes bufetades el que queda molt baix i li costa molt de recuperar són les nits. O sigui que aquestes nits de mal dormir és bastant probable que al llarg d'aquesta setmana i també la setmana que ve ja siguin nits bastant més agradables i sempre estarien per sota dels 18 o 19 graus. O sigui que són ja unes temperatures molt més normals per l'època i que ens deixarà dormir amb una certa tranquil·litat. Així doncs, molt pendents, demà acabarem de confirmar aquesta situació perquè podríem tenir força en renou al llarg de tot el dia de dimecres, les 24 hores de dimecres, sobretot aquí a Sant Just i també tot el que és la costa central. O sigui que ho anirem seguint, canvi radical del temps. No ho hem comentat, però tant dilluns com dimarts, temperatures encara força altes. Avui tenim un parell de graus menys a hores d'ara que la temperatura que teníem ahir. Demà potser puja un palet la temperatura màxima, avui ens podem quedar al voltant dels 30, demà podríem arribar als 31, però això, la nit de dimarts a dimecres, s'acaba completament.
0: Carles Rius, gràcies. Molt pendents d'aquest temps, que esperem en candeletes canvi, però que encara haurem d'esperar un parell de dies. Carles, una abraçada.
1: Que vagi bé, bon dia.
0: Breu pausa per butlletins, tornem de seguida amb la segona hora de la Rambla. Fins ara.
2: Allargui l'amnistia. Tot i les incògnites que planen sobre el seu futur polític, el retorn de Puigdemont representaria un revulsiu per remuntar les expectatives electorals dels juntaires per a les municipals, amb Aliança Catalana disputant-los terreny. Junts aprofitarà la trobada per preparar el debat de política general de finals de mes al Parlament. Aspiren a consolidar-se com a alternativa al govern de Salvador Illa, que veuen subordinat al PSOE i incapaç de gestionar el país. Jordi Corbalan, Catalunya Ràdio, Guardiola de Berguedà.
3: I una explosió en un laboratori de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona ha provocat 3 ferits. No hi ha danys estructurals fora de l'espai de pràctiques d'aquesta aula. Anem cap a Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
4: Hola, bon dia. L'explosió s'ha produït al laboratori de pràctiques del campus de Salades. Segons els bombers, ha passat mentre es manipulava àcid nítric, un producte corrosiu i irritant. Hi ha hagut 3 persones ferides. S'ha desallotjat de manera preventiva les instal·lacions en una explosió que ha passat dins la vitrina del laboratori i els danys han quedat restringits en aquesta zona sense provocar afectacions estructurals, segons expliquen els bombers. Manel Sastre, Catalunya Ràdio, Tarragona.
5: L'extrema dreta opta per primera vegada a governar un estat federat a Alemanya després d'arrasar en les eleccions de Saxònia-Anhalt. Alternativa per Alemanya ha aconseguit gairebé el 44% dels vots, però s'ha quedat sense la majoria absoluta. Ara començaran les negociacions per formar govern amb la incògnita de si hi haurà un cordó sanitari. El partit d'esquerra populista BSB apunta a una possible abstenció, cosa que permetria als ultras accedir al poder. Clàudia Wittig és la candidata.
6: No volem ser partícips de la fragmentació social i votar a un o altre. Continuem tenint l'esperança de poder ajuntar

0: cultural de la lleidatana Roser Guasch. Lleida, Estela Bussoms.
1: Bon dia. Relleu entre dues dones. Merche París el passa Roser Guasch, integradora social, actriu, contacontes i propietària d'una petita editorial que vol mantenir l'essència del genet blau i sumar-hi la seva empremta. Destaca que la llibreria Quatre Contes seguirà sent un espai literari ple de vida per als infants i farà una aposta encara més decidida pel públic juvenil.
2: L'aposta és aconseguir que la gent jove també se'l senti seu, no? Que poder continuar el relleu, que no arriba als 12 i sembla que acabe, que puguin continuar. Intentarem crear un espai acollidor per als joves.
1: La previsió és obrir portes l'1 d'octubre amb una agenda que ja inclou presentació de llibres, lectura de contes i clubs de lectura per als més petits. Estela Bussoms, Catalunya Ràdio Lleida.
0: I als esports, Marcos García.
3: El Barça lidera la Lliga, primera divisió, en solitari, 12 punts en 4 jornades. Ahir, València 0, Barça 5. L'equip de Hansi Flick té 2 punts de marge sobre l'Alavés, que és segon, i el Madrid és tercer amb 9 punts. L'Espanyol és l'11è classificat a primera, té 4 punts, 2 per sobre del descens i a 3 de la zona europea. Ahir, l'equip blanquiblau va empatar a 1 contra el Sevilla. A segona, el Sabadell rep avui el Córdoba a 2:15. En farem la transmissió al Tot Gira, l'antena digital de Catalunya Ràdio. El Girona ocupa la quarta plaça, segona, després de guanyar dissabte contra l'Sporting. A motor, Toni Bou celebra el 40è campionat del món consecutiu de trial. Toni Bou ha guanyat tots els mundials de trial, indoor i també a l'aire lliure des de l'any 2007. Derrota del Barça a futbol sala, a Supercopa contra el Pozo de Múrcia per 5-4. I a l'Open de tennis als Estats Units, avui es completen els vuitens de final amb un duel destacat. El primer cap de sèrie d'alemany, Alexander Zverev, contra l'italià Luciano Darderi.
4: Fins aquí les notícies.
5: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia. Passant 6 minuts de les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. El Consell Municipal de Salut va presentar el passat 21 de maig els resultats de l'informe d'indicadors de salut local i de l'enquesta Salut App a l'alumnat de quart d'ESO. Dos treballs amb suport de la Diputació de Barcelona que ofereixen una radiografia de la salut a Sant Just. I entre les dades generals, el municipi té 20.815 habitants, un creixement poblacional de l'1,6% i un 18% de població de més de 65 anys. Durant el 2024 es van registrar 938 hospitalitzacions, un 4,5% de la població, principalment per lesions i causes externes, malalties circulatòries i respiratòries. També es van notificar 29 casos d'infeccions de transmissió sexual i l'any 2023 hi va haver 162 defuncions amb les malalties de l'aparell circulatori com a principal causa de mort. I el 2024 es van comptabilitzar 14 accidents de trànsit amb víctimes i 23 persones implicades. La informació ampliada i els gràfics es poden consultar a les pàgines 12 i 13 del butlletí municipal d'aquest mes de setembre. Pel que fa a medi ambient, Sant Just s'ha adherit a la campanya de sensibilització sobre reciclatge impulsada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que durant els mesos d'agost i setembre es difondrà als municipis participants a través de butlletins municipals, xarxes socials, banderoles i cartelleria. La iniciativa vol fomentar una correcta separació dels residus a les llars i als establiments per facilitar-ne el reciclatge, recuperar més materials i reduir el volum de residus que acaben en tractaments finalistes. A Sant Just, la recollida selectiva diferencia les faccions orgànica, paper i cartró, vidre, envasos i resta. Amb aquesta adhesió, l'Ajuntament reforça les accions vinculades a la recollida selectiva i la gestió sostenible dels residus. Pel que fa a mobilitat, la normativa dels vehicles de mobilitat personal incorpora noves obligacions per a les persones usuàries de patinets elèctrics. Entre els principals canvis hi ha la necessitat d'inscriure el vehicle al registre de la DGT, portar una etiqueta identificativa visible i disposar d'una assegurança obligatòria de responsabilitat civil. Els patinets continuen sent vehicles d'una sola plaça, amb una velocitat d'entre 6 i 25 km per hora, i no poden circular per voreres, espais reservats als vianants, vies interurbanes, travessies, autopistes, autovies ni túnels urbans. Tampoc es pot conduir utilitzant el telèfon mòbil, auriculars o altres dispositius que puguin distreure. I les persones usuàries estan sotmeses als mateixos límits d'alcohol i drogues que la resta dels conductors. A més, a partir de l'1 d'octubre, només podran conduir patinets elèctrics les persones

persones de 15 anys o més. També serà obligatori portar casc, circular amb els llums encesos i utilitzar una armilla reflectant durant la nit o en situacions de poca visibilitat. L'Ajuntament recorda que cal respectar els semàfors, els passos de vianants i la resta de normes de circulació per garantir una mobilitat segura. I això ha estat tot. Tornem a més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara!

0: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
2: Segona hora de la Rambla, avui el magazín de matins de Ràdio d'Esvern. Parlem d'un joc que és molt més que un joc. Parlem dels escacs, que són estratègia, concentració, paciència, capacitat de prendre decisions i sobretot també de una manera de compartir i aprendre amb els altres. A Sant Just d'Esvern, els escacs tenen una història que remunta a l'any 47, quan es va fundar doncs, la secció d'escacs de l'Ateneu de Sant Just, una secció amb dècades d'història i que després d'anys aturada va recuperar la seva activitat al novembre del 2023 de la mà d'un grup de socis i aficionats. I ara aquesta història fa un pas més. Aquest octubre l'Ateneu posa en marxa l'escola d'escacs pensada per nens i nenes d'entre 7 i 12 anys. Ens parlaran de detalls i també de concrecions als seus organitzadors, que per això doncs, han vingut avui a l'entrevista del dia. I com dèiem, per parlar d'aquest nou curs i de les novetats, de la recuperació del club i de tot plegat, avui tenim al programa el Carles Serraïma i el Salvador Pont, que ens visiten doncs, al magazín de matins de Ràdio d'Esvern. Bon dia, família, com esteu?
3: Bon dia. Molt bé, contents d'estar aquí amb vosaltres.
2: Doncs comencem una mica aquesta entrevista parlant d'aquesta arrencada, d'aquesta valoració també dels gairebé 3 anys de història que porteu doncs, amb aquesta nova etapa d'escacs a Sant Just, a l'Ateneu. Què us va portar doncs, a encetar aquesta nova etapa? La gent que hagi escoltat darreres entrevistes doncs, probablement ja deu haver sentit aquesta resposta, però recordar la gent d'on va partir aquesta idea de retorn d'escacs de Sant Just i també quina és la valoració 3 anys després.
4: Bé, doncs com molt bé dius, aquest any ja encetem el quart curs, diguem, si pensem una mica els períodes aquests per cursos, encetem el quart curs. Tot plegat va començar d'una manera molt espontània i amb poques ambicions, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, un grup de 3 amics. Avui el Quim no ens pot acompanyar perquè no està per aquí per Sant Just, però el Quim, el Carles i jo mateix, doncs, amb la idea de voler jugar i de voler passar estones junts jugant-se als escacs, doncs vam tenir la idea de dir parlem amb l'Ateneu, intentem doncs, que l'Ateneu ens aixoplugui i ens permeti doncs, un espai per poder jugar a escacs. I des d'aquesta perspectiva molt poc ambiciosa, com deia abans, doncs poc a poc la cosa s'ha anat embolicant, en el bon sentit de la paraula, de manera que amb aquests 3 anys i escaig, deia l'escac que confonia l'escaig i les escacs, doncs poc a poc hem anat afegint activitats, de les quals ja hem parlat abastament aquí a la ràdio, però que ho podem recordar molt ràpidament, a part d'aquest espai que ens va permetre l'Ateneu per trobar-nos, doncs de seguida vam contactar amb una persona que és el Manel Aparici, que sempre ens agrada recordar-lo i parlar d'ell perquè ens ha ajudat moltíssim. És una persona que un cop al mes ens ve a fer sessions d'estratègia d'escacs, una persona que en sap força d'escacs i que ens ajuda molt en aquest sentit. Vam posar en marxa també el torneig de Nadal, que ha tingut una acollida fantàstica tots els anys. Vam posar també en marxa per la festa de l'Ateneu unes simultànies, que també hem comptat amb persones que ens han ajudat moltíssim i persones de gran nivell que han volgut participar amb aquestes simultànies i no sé, Carla, si em deixo coses, però hem anat afegint i afegint i afegint, i avui precisament sobretot venim per la darrera novetat, que segurament en parlarem abastament.
3: Bé, hem afegit coses al... El torneig és per la festa major i les simultànies...
4: Ah, ho he dit al revés.
3: I les simultànies són al Nadal.
4: Ho he dit al revés, sí, sí.
3: Què més hem afegit? Doncs, bé, aquesta... Ha hagut un grup de gent que s'ha federat i ha competit a la Lliga Catalana. I bé, i ara doncs, tenim amb la nova novetat a partir d'octubre, que és la que volíem parlar aquí.
2: I què us ha portat a aquest nou curs per infants? Comentàvem en la introducció d'aquesta entrevista que és una idea, és una proposta que està pensada per nens i nenes de 7 a 12 anys que vulguin iniciar-se en aquest món d'una manera lúdica i també adaptada a la seva edat. Què us ha portat a aquesta nova passa en aquesta caminada que li haurem doncs, molts anys als escacs de Sant Just i a l'Ateneu? I bé, doncs com afronteu aquesta novetat, aquest curs 26-27?
3: Doncs ens vam trobar en una situació que és que van començar a venir nens a jugar en el nostre temps aquest del dimarts de 3 hores de 5 a 8 de la tarda, no? I bé, va venir un nano, vam integrar, va jugar i tal, però al cap de la que ja en tens 4 et dones compte que aquests nens necessiten una atenció especial perquè són nens i juguen entre... els agrada jugar, no jugar amb el sentit de jugar als escacs, sinó amb el sentit que necessiten jocs, altres coses que partides per entretenir-se, i necessiten una atenció especial. Arrel d'aquí vam començar a pensar en la possibilitat aquesta d'obrir una escola d'escacs perquè aquests nens tinguin aquest recolzament que necessiten per evolucionar dintre del món de l'escacs, no? Vam parlar amb l'Ateneu, vam buscar l'espai, el temps, la manera, hem trobat un monitor a més és soci del Club d'Escacs, per tant tot queda a casa i tenim comunicació directa amb ell, i a partir del 6 d'octubre doncs començarem. L'horari serà de 17:30 a 18:45 el mateix dimarts, i serà en una aula de les de les aules de l'Ateneu, un lloc diferenciat on ens reunim els altres, els adults, entre cometes, perquè tampoc és que siguem adults, perquè a partir de 13 anys estarem tots jugant junts com jugàvem fins ara, no? Així, dins del club creem dos grups, un de 7 a 12 anys i un altre de 13 a el que sigui, per jugar. El primer és escola i molt enfocat a que els nens tinguin l'atenció que necessiten, i el segon és un espai per jugar que la gent pot entrar, venir a jugar i passar-s'ho bé, no? I aquesta és la idea que ens ha fet moure això.
2: D'alguna manera, aquesta necessitat que heu detectat, no?, en aquests mesos en els quals doncs, la gent que ha visitat el vostre espai d'escacs també era doncs, d'una edat molt temprana, heu dit, anem a fer doncs, que tinguin el seu espai, que tinguin el seu forat, que tinguin el seu moment, perquè així també estaran més còmodes, i amb una persona responsable que en aquest cas, doncs, com comentàveu, serà aquest monitor que també forma part del vostre grup. Sí. Doncs una mica amb aquesta idea, entendre doncs, que el grup d'escacs està creixent, que els nens i nenes doncs, ja poden participar de forma activa, i quins són els requisits? Teniu alguns requisits? Com funcionen aquells pares, mares que ens estiguin escoltant, o els fills i filles, perquè encara pot ser, fins demà no comença el curs, o sigui que encara hi ha algun nen o nena que estigui a casa escoltant la ràdio, què és el que els diríeu per apuntar-s'hi, si tenen inquietuds, si tenen ganes, necessiten algun requisit? Explica'ns una mica, Salva.
4: Molt bé. Bé, els requisits són molt senzills, eh? Simplement és tenir ganes i interès pels escacs i adreçar-se a l'Ateneu, a la secretaria de l'Ateneu. Nosaltres ja tenim obertes aquestes preinscripcions i funcionarem com un curs escolar, és a dir, amb les dates habituals d'un curs escolar per trimestres. I la idea, doncs, és una mica complementant el que deia el Carles, és això, és que hi hagi un espai en el que l'aspecte pedagògic es cuidarà de forma especial, aquesta persona, aquest monitor que forma part del Club d'Escacs i que durà a terme l'activitat, és una persona que estarà formada per treballar amb nens específicament, és a dir, que no es tracta únicament de jugar escacs en el sentit simple de jugar escacs, sinó de saber que ens estem adreçant a nens d'una edat determinada i que, per tant, aquí hi ha unes necessitats educatives a cobrir. Llavors, els requisits, com dèiem, és tan senzill com això, com adreçar-se a l'Ateneu, allà donarem les explicacions que calgui, i bé, les sessions les portarem a terme els mateixos dimarts, és a dir, que nosaltres d'alguna forma també estarem per allà, però amb una aula diferenciada en la qual es jugarà escacs, s'aprendran els elements bàsics dels escacs, s'aprendrà també a jugar escacs a través de jocs, i bé, sí que és important dir als pares i mares que ens estiguin escoltant ara i que tinguin interès d'apuntar els seus fills que, lògicament, tindrem un nombre limitat d'inscripcions. Tindrem un topall que estarà amb 12 alumnes i que això sí que ho volem portar molt, molt estrictament per una qüestió lògica de funcionament i de garantir que l'activitat funcioni. Per tant, ja des d'ara, aquests pares i mares que es vulguin interessar que ho facin, tenim ja algunes preinscripcions en marxa i, per tant, els animaríem a que no esperin massa temps, perquè la idea és que a l'octubre, que és d'aquí res, doncs comencem el curs.
2: Totalment, doncs aquest nou curs per infants de Sant Just, que en aquest sentit, doncs, tota la gent que ens estigui escoltant, si té interès pot adreçar-se a l'Ateneu del nostre municipi per rebre més informació. Aquesta escola d'escacs de l'Ateneu, que bé, és una iniciativa que també doncs és símptoma de que les coses funcionen, les coses van bé. Jo recordo els primers dies, no?, que fèiem la primera entrevista aquí al Refugi, al magazín de tardes, quan encara doncs portava aquell espai aquí a l'emissora, i em deia, bueno, és una cosa molt humil, som un grup, no?, d'amics que hem fet, doncs hem creat aquest espai perquè si hi ha algú interessat que vingui a jugar amb nosaltres, doncs jugarem i tal, i ara jo crec que ha crescut d'una forma doncs estrepitosa, amb un ritme vertiginós, no? Ha anat molt ràpid tot. Ara estem parlant ja d'aquesta escola per nens i nenes. També us vam veure, per exemple, al carrer amb festes com la de Sant Jordi, no?, que vam tenir aquesta oportunitat d'aquí al costat de l'Ajuntament de veure com es jugava a escacs. D'alguna manera esteu sentint que el poble ha rebut doncs com s'ha de rebre aquesta activitat, no?, amb els braços oberts, i que d'alguna manera el poble s'hi ha implicat amb aquesta proposta que vosaltres veu fer de forma humil i també doncs oberta a la ciutadania.
3: Sí, i ara comentaves d'aquesta activitat del dia de Sant Jordi. De fet, és una iniciativa de l'Ajuntament, que nosaltres vam col·laborar amb aquesta iniciativa, i pensem que, a més, després ja, si parles una mica amb la gent, et dones compte de que l'escacs està possiblement recolzat per el que es pot jugar online, està tenint dintre del món dels nens i dels adolescents un creixement important, no? I això fa que una activitat que es jugava a casa, potser entre família, sortir fora o es pugui jugar a qualsevol hora. I aquesta revifada es nota, i es nota amb la presència de nens de 6, 7 anys, 8 anys que juguen, o amb adults que tornen a jugar i que ho havien deixat, no? I jo crec que el poble té aquesta gent que ho fa i que juga i que anirà apareixent més o menys, no? També és cert que nosaltres tenim un horari i un dia, no? I això condiciona que només puguin venir els que tenen aquest dia lliure, no? Però sí, sabem que l'afició està creixent, i ho sabem també per altres clubs amb els que tenim contacte, que cada vegada hi ha més gent, i sobretot nens i nenes, que comencen a jugar, i això està molt bé, perquè al final surten de les pantalles, no tant, perquè juguen molt a les pantalles.
2: És el que t'anava a preguntar. Al final, aquí és la batalla, no?, entre el físic i el digital, perquè amb l'ordinador, amb el mòbil, també podem jugar a escacs.
3: Sí. El que està... O sigui, el rebord es produeix gràcies a l'online, O sigui, amb els nens, perquè poden venir a jugar...
2: És el primer contacte que poden tenir, a vegades.
3: Sí, o hi ha gent que ve a jugar amb nosaltres, que entre setmana segueix jugant, no només juga el dimarts amb nosaltres, sinó que està a chess.com o l'iChess, que són aplicacions molt, molt, molt conegudes, i allà juguen partides, i pot haver-hi molta, molta dedicació, depenent de la persona, no? I això fa que això estigui creixent, i està creixent aquí a Sant Just, com està creixent a tot arreu, no?
4: D'alguna manera, això que diu el Carles, d'alguna manera nosaltres com a club també l'interès que tenim és de fer aquest contrapunt, aquest contrapunt presencial, no? I de fet, si ens remuntem una mica als inicis de com va néixer tot això, va néixer precisament de veure que nosaltres tres, en l'època de pandèmia, jugàvem online entre nosaltres i vam dir, ostres, això seria maco poder tenir un contrincant al davant al que li veus la cara, no? I d'alguna forma, bé, tot i que la presència digital és molt forta en tots els àmbits, sí que apostem molt doncs, per aquesta presència, no? A l'hora de jugar, aquests dimarts que ens trobem, que pots jugar amb la gent, que els hi veus la cara, que pots comentar la partida que estàs fent, i de cara als nens doncs el mateix, no? La possibilitat aquesta de que vegin les famílies doncs, que poden apuntar els seus fills i filles a un espai en què compartiran amb altres nens i altres nenes i que podran jugar i comentar i veure's la cara i jugar, jugar als escacs, també és una manera d'aprendre de jugar als escacs jugant, diguem, no?
3: Sí, la part presencial és important, sobretot per això dels comentaris, no? I tal com, o de la manera que nosaltres ho hem muntat, quan una persona ve a jugar i es troba amb una altra persona que igual coneix, que igual no coneix, i juguen junts, si hi ha una gran diferència de nivell, o una diferència important de nivell, la persona que té més nivell normalment assumeix una manera de tutoria, no? d'estar per la persona i comentar jugades, no? I això fa que l'aprenentatge el puguis tenir molt diferent que el que pots tenir online, no? Que és un altre tipus d'aprenentatge que també el pots tenir, però aquí és molt més humà i molt més dirigit a lo que pots entendre, no? Al final el online és igual per tothom, en canvi això pot ser més personalitzat o tu pots tenir una reacció més personalitzada amb la persona que tens davant, no?
2: Avui estem parlant dels escacs que arriben també pels més petits de la casa. L'octubre del 2026 es posa en marxa l'Escola d'Escacs de l'Ateneu, una activitat adreçada a nenes i nens de 7 a 12 anys, amb ganes d'aprendre i gaudir d'aquest apassionant joc, amb data d'inici dimarts 6 d'octubre, amb l'horari de 6:15 a 7:15 de la tarda, amb una quota doncs trimestral de 55 euros i amb inscripcions a la Secretaria de l'Ateneu o també en el web pròximament. Parlem una mica també dels valors que es poden, també aquest debat, aquesta pregunta que ara us adreçaré, companys, la podríem també estar parlant del grup de grans, no?, dels adults, però en aquest sentit, avui que parlem també de l'escola d'escacs, al final aquest joc té un paper bastant important al desenvolupament de la concentració, de la memòria, dels tempos, del pensament lògic, de la capacitat de prendre decisions. És un joc que, al cap i a la fi, ens ensenya a perdre, a tenir paciència i a gestionar doncs, la frustració de que no t'ha sortit una jugada. És important aquesta part educativa i entenc que vosaltres també la voldreu aplicar, no?, amb aquestes formacions.
3: Sí, és evident. És una part... Jo crec que una de les parts més importants de l'escac és aquesta, el saber que perds, que t'equivoques, que perds la concentració, i sí, dintre de la planificació per aquestes nenes i nens que estan a l'escola es treballarà això, es treballarà el joc, es treballarà estratègia, concentració, el saber perdre, el perdre bé, el saber perdre, no? El no rebotar-te contra el contrincant, el saber tu millorar perquè no et torni a passar, no? I aquesta és una mica la idea. Però això no només passa amb les nenes i els nens, sinó també passa amb els adults. També dependrà una mica de la dedicació que hi vulgui posar cadascú, no? Però si t'ho prens seriosament, ja has de passar per aquestes estones que perds, per aquestes estones que guanyes, i has de saber manegar-les mentalment, no?
4: De fet, una part important del programa de treball amb els petits passa per aquí, vull dir, hi ha tota una part de la programació de treball que està pensada per això, per acceptar frustracions, per gestionar les teves emocions en el joc, i a vegades coses tan senzilles, tan simples i que poden semblar molt banals, com desitjar sort al contrincant abans de començar una partida, felicitar el jugador que t'ha guanyat, donant-li la mà en el moment d'acabar la partida. O sigui, coses que poden semblar molt trivials i molt, molt simples i fins i tot absurdes, però que formen part d'aquest embolcall pedagògic de saber acceptar doncs, la derrota i saber gestionar també la victòria, no? Perquè quan guanyes doncs, has de saber ser també respectuós amb el contrincant. Vull dir, és una part que no es deixa en l'aire, sinó que està en la pròpia programació de treball, està contemplat aquesta vessant.
2: Mm-hmm. Perquè jugar escacs no és només moure les peces, sinó que també té aquesta vessant educativa social en la qual doncs, hem de tenir en compte que hi ha uns valors i que aquí també, amb aquesta escola dels escacs, s'hi veuran representats. Companys, no sé si voleu destacar alguna cosa més d'aquest nou curs que ve carregat de novetats, que ve carregat també d'aquestes activitats que es consoliden. Dit d'una altra manera, el grup d'escacs de l'Ateneu s'acaba consolidant, acaba d'iniciar aquest nou curs 26-27 i entenc doncs, que moltes ganes d'afrontar uns reptes, no?
3: Sí, ja veurem com això evoluciona. Evidentment, si l'escola va a més, doncs ens haurem de plantejar ja divisions dintre de l'escola, diferents nivells, edats, categories, el que sigui, però ja veurem, ja veurem. I segurament hi haurà algun nen, nena, que entrarà a l'escola i tindrà un nivell per competir molt alt, i llavors haurem de veure com el maneguem, no? Uh-huh. Però això vindrà sobre la marxa. Ara l'important és recordar això, 6 d'octubre comença, hi ha places limitades a 12, pares, uh-huh, mares que estigueu interessats o interessades en que el vostre fill jugui a escacs, doncs ja ho sabeu, poseu-vos en contacte amb la secretaria de l'Ateneu i ja està, i a tirar endavant.
4: Uh-huh. Jo només afegir, si em permets, doncs això, simplement animar aquestes famílies i animar també aquells adults que vulguin formar part del nostre club. Vull dir, ara tenim un nombre de socis prou important, que frega els 40. Uh-huh. Tenim unes trobades cada dimarts molt estables, gent ja molt fidel que ve de forma molt regular, però estem oberts a seguir creixent i a seguir admetent i amb els braços oberts a totes aquelles persones que vulguin venir a jugar els dimarts i formar part d'aquest club que tant ens estimem ja, després de 3 anys de portar-lo endavant.
2: Doncs queda dit, família, que està obert doncs, a tothom qui vulgui. Ja ho sabeu, si teniu entre 7 i 12 anys, els vostres fills, els vostres nets, els vostres familiars, i que els hi vinguin de gust doncs, descobrir el món dels escacs, aquest octubre teniu aquesta nova oportunitat per convertir-vos en petits grans estrategs, recordant doncs, amb l'Escola d'Escacs de l'Ateneu, que comença dimarts 6 d'octubre. En aquest cas també recordar que per adults i aficionats el Club d'Escacs continuarà amb la seva activitat, obert cada dimarts de 5 a 8 a la sala de Piquet, i que el Carles Serraïma, el Salvador Pont, avui el Joaquim, que no ha pogut estar amb nosaltres també, doncs estan oberts a rebre-us amb els braços oberts, amb les portes obertes, i en aquest sentit doncs a jugar, a gaudir i a passar una molt bona estona. I que mans sempre van bé, oi? Perquè amb tantes coses que esteu fent, al final es necessiten mans, i jo crec que la gent també ha de ser conscient, no? Quan la secció de l'Ateneu doncs porta molta feina, que s'han de fer coses, i que en aquest sentit, doncs, si es vol seguir creixent, també ha d'haver un suport al darrere. Carles, Salvador, gràcies per venir.
4: Gràcies. Molt bé, a vosaltres. Gràcies.

0: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
1: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. Canalsalut.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
2: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
3: Tu sí?
2: Esclar.
4: Marcel, cada cosa on toca, eh?
3: Esclar.
5: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
6: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
7: A casa, la feina i al carrer.
8: Quan anem de festa o al taller.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: 012. La Generalitat al teu costat.
2: Si com a dona vols saber quins recursos tens al teu abast, a les oficines d'informació de l'Institut Català de les Dones trobaràs l'atenció que necessites. Et podem orientar sobre salut, ajuda afectiva o sexual o assessorar sobre qüestions específiques per a dones i infants. Separacions, règim de visites, pensió i custòdia dels fills, abusos o situacions de violència masclista. Per tots aquests casos trobaràs un servei gratuït d'atenció psicològica i assessorament jurídic. Entra a gencat.cat/atenció a les dones.
1: 012. La Generalitat al teu costat.
3: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada. I depèn de tu, que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Festa voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.
4: Tots els marroquins roben.
5: Els treuen treballs.
6: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
7: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
8: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
9: Una soledat. La gent gran.
10: Són gent que roben.
11: Parassi, marimats, estic solo.
10: Terroristes.
12: Parassi, monstres. Tot això és odi. Aturem-lo.
13: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern. A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell, Indualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny. Comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
0: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: I seguim avançant en el nostre magazín d'avui dilluns 7 de setembre del 2026. Marxem a parlar avui de dermatologia. Ho fem amb la Verónica Ruiz, com la temporada passada, amb aquests blogs, amb aquests monogràfics. Doncs un cop al mes, aproximadament, parlarem amb la doctora de la nostra pell i de que l'hem de cuidar. L'hem de cuidar, hem de tenir-la ben tractada, i en aquest sentit, a vegades, necessitem l'ajuda d'un especialista. Verónica, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé, tornant a començar aquesta nova etapa, moltes ganes.
0: Arrencant de nou, una mica la màquina.
1: Totalment, totalment, cal molta força i moltes ganes, sí.
0: Esperem que t'hagin anat bé les vacances, que les hagis pogut gaudir, perquè sí. L'estiu és una mica també per això, però l'estiu, Verónica, ens acaba deixant moltes coses bones, vacances, sol, platja, piscina, però la nostra pell també pot acabar pagant-ne les conseqüències, oi?
1: Totalment. Mira, quan acaba l'estiu, la pell ha passat setmanes sotmesa a una combinació d'agressions que poques vegades pensem en conjunt, no? Doncs sol acumulat, clor de la piscina, aire condicionat, i tot això ens deixa la barrera cutània bastant alterada. I a més, és freqüent que apareguin taques, sequetat, una textura més aspra, no? O que es facin més visibles lesions que ja hi eren, no? Però que no ens havien donat, doncs, compte. Encara que, tot i que a simple vista la pell pugui semblar bonica perquè està bronzejada, no? I és que la pell ens ensenya moltes vegades al setembre el que ha viscut durant l'estiu. En realitat, pensem que el bronzejat és signe de pell sana, però en realitat és un senyal de que la pell s'ha fet malbé, que s'està defensant, i no és un signe de salut, sinó que és una, diguem-ne, una cicatriu visible del sol, no?, que hem pres.
0: Doncs ja, amb aquesta introducció, crec que ens ha quedat molt clar per on tirarà avui la doctora. Avui també volíem saber com hem de cuidar la pell quan tornem de vacances i si realment doncs, necessita una rutina especial. I una mica la pregunta va enfocada per aquí, aquesta primera pregunta. Cal canviar la nostra rutina de cura de pell després de l'estiu?
1: No cal canviar-la en profunditat, però sí que hem de tenir en compte uns passos, dos o tres cosetes, no?, que són les més importants, no? Per exemple, un primer pas important seria pues, tenir en compte que hem d'hidratar-la cada dia, no?, que moltes vegades pues, no tenim temps o no tenim consciència de la importància, no? I sobretot passat l'estiu, no?, després de les agressions que hem parlat abans. El primer pas, doncs, és hidratar la pell en profunditat, no simplement esperar que se'n vagi el moreno, i primer podem ajudar la pell a eliminar l'excés de cèl·lules còrnies, que són les cèl·lules més superficials, no?, que s'acumulen a la capa més superficial de la nostra pell, perquè per protegir-nos del sol la pell augmenta la mida de l'estrat corni, que és l'estrat aquest més superficial que tenim a la pell, i per eliminar aquestes cèl·lules mortes doncs, podem fer servir simplement un netejador suau, evitar l'aigua excessivament calenta, una exfoliació suau però adaptada al tipus de pell, no? Evitar doncs, exfoliacions agressives, peelings casolans o fer servir molts productes simultàniament, no? Una crema hidratant doncs, que s'adapti doncs, a la nostra textura, que s'adapti a la nostra pell, i això, doncs, adaptar-nos al tipus de pell, no? Per persones amb pell sensible, rosàcia, tenir en compte, no? Diferents dermatitis, doncs, ser prudents perquè pot produir irritació.
0: Doncs important el tema de la hidratació. Jo sabia que era important, però no sabia que fos tan clau, no?, en aquest procés de tornar a cuidar la nostra pell. Això no vol dir que ho haguem deixat de fer, però sí que és veritat que durant l'estiu podem descuidar-la una mica més, i és per això que la hidratació és clau, i no hi ha prou en posar-se crema hidratant, com deia la doctora, també hi ha diverses qüestions que hem de tenir clau. Doncs, per una banda, jo crec que hi ha una preocupació, també, no sé si estaràs d'acord, i ara ens ho diràs si a la consulta et pregunten molt, que és el tema de les taques, perquè després de l'estiu moltes persones detecten que els han aparegut o s'han enfosquit doncs, algunes parts de la pell, i ens agradaria saber si en aquest cas, Verónica, ens hauríem de preocupar.
1: Clar, sí, és veritat. El sol pot fer més evident lentígens o taquetes, no?, que ja teníem, i pot empitjorar també problemes com el melasma, no?, que és aquesta pigmentació més difusa que segurament hem vist tots, no?, en determinades persones, no?, o hiperpigmentació postinflamatòria, que vol dir que hem tingut una lesió a la pell i després pues, va curant, no?, i va deixant una taca, no?, que pot trigar en marxar del tot. I és que després de l'estiu, molt important per evitar que aquestes taques vagin a més, és no hem d'abandonar la fotoprotecció, no? Inclús el que parlàvem en algunes sessions prèvies, no?, amb tu, que inclús a l'hivern, la tardor, no hem d'abandonar aquesta fotoprotecció perquè la radiació ultraviolada és present fins i tot en dies nuvolats i ens hem de protegir independentment del clima, no? Molt important com a puntualització per a persones amb pigmentació o taques ja preexistents, no? Que els fotoprotectors intentin incorporar color, perquè el color aporta uns components que són l'òxid de ferro que actuen dispersant la llum visible, que és un dels principals agents que perpetua aquesta pigmentació, no? Els filtres clàssics sí que porten alguna de protecció per a aquesta llum visible, però no bloquegen del tot. Llavors, si aportem color a un fotoprotector, és un factor clau, no?, per evitar que aquesta llum visible faci més mal, no?, i perpetuï aquestes taquetes ja preexistents, no?
0: Mm-hmm. Doncs important també el tema de les taquetes, controlar-ho si veiem que doncs, és un tema que ens preocupa i que realment doncs, ha aparegut així com molt sobtadament. Ens adrecem, com sempre, al nostre dermatòleg, a la nostra dermatòloga de confiança. Parlàvem de les taques, parlàvem de l'exfoliació, Verònica. És recomanable exfoliar la pell per recuperar-la o podem acabar irritant encara més aquest òrgan que és tan important per nosaltres, que és la pell?
1: Clar, el meu consell és fer servir un esfoliant suau, que no sigui agressiu, evitar productes casolans, no? Consultar primer pel consell d'un especialista. Ja he dit en alguna sessió prèvia que la pell no funciona per acumulació. Fer servir masses productes o combinar-los sense un objectiu clar pot saturar-la i sensibilitzar-la, no? I dificultar que els actius actuïn correctament. Llavors, a la majoria dels casos, una rutina més senzilla, ben formulada i adaptada al tipus de pell és molt més efectiva, no? I bueno, sempre sol·licitar el consell d'un especialista i deixar-nos guiar per les persones que tenen coneixement en aquest aspecte.
0: Uh-huh. Verònica, hi ha una pregunta, hi ha una cosa molt important que tu, a més, també, quan va iniciar l'estiu, ho vas remarcar molt. Vull dir, posem-nos crema, posem-nos protecció solar, importantíssim, però clar, quan s'acaba l'estiu, podem relaxar-nos amb la protecció solar? O hem de continuar utilitzant aquesta protecció cada dia?
1: Sí, el meu consell és que, la meva recomanació és que ho hem de fer servir, no? Entre un 30 i un 50 de factor de protecció, reaplicar si hi ha exposició durant bastant temps, no? Si anem a la muntanya, època d'esquí, encara tenim calor, encara tenim molt de sol, no? O sigui que durant aquest mes de setembre i fins que s'acabi, pues, extremar, no?, aquestes mesures, però després no hem d'abandonar aquesta fotoprotecció. Ens hem de protegir sempre que estem caminant pel carrer, sempre que estem exposats al sol, no? I per a persones amb melasma, taques, no?, doncs fer servir, pues, un filtre amb color és molt millor per davant de la llum visible, no? I aquests serien els passos importants i després no oblidar que bueno, la nostra revisió de la pell, no? Que bueno, sempre és bon moment per fer revisió de la pell, però és veritat que al treure's la roba durant l'estiu, doncs és més fàcil que ens veiem lesions que altres èpoques de l'any, doncs no ens adonem, no?
0: Aquesta és una recomanació que en qualsevol setembre jo crec que faries, Verònica, però aquest any, amb aquestes altes temperatures, jo crec que hem d'extremar aquestes precaucions, no?
1: Totalment, totalment. És que l'estiu encara no s'ha abandonat. Portem una primera setmana de setembre molt, molt calorosa i hem d'extremar les precaucions. Hem de continuar amb les mateixes recomanacions i quan tinguem un moment, si podem, doncs, fer servir, doncs, una cita mèdica per fer revisió de la pell si tenim algun dubte o si sobretot tenim antecedents familiars o personals, no?, de càncer de pell, o simplement perquè volem revisar la nostra pell i estar segurs que no tenim res que pugui ser dolent en el futur, no?
0: Uh-huh. També hi ha qui aprofita aquest mes de setembre per començar tractaments estètics o dermatològics. És un bon moment per fer-ho?
1: Sí, de fet, sempre pot ser bon moment per fer problemes, procediments dermatològics, no? Si són necessaris fer-los, no? Uh-huh. Sí que és veritat que durant l'estiu es poden fer molts procediments mèdics, cosmètics, estètics, però només cal ajustar la protecció solar i avaluar l'estil de vida del pacient durant aquests mesos, no? I avaluar la necessitat, no? O podem prorrogar-ho durant uns mesos. Hi ha alguns procediments també que no s'aconsellen fer perquè són, però són la minoria. I no tots els procediments tenen el mateix risc, no? d'hiperpigmentació, de donar taques amb l'exposició solar. S'ha de seleccionar el procediment, tipus de pacient, i fer un control estricte de la fotoprotecció, sobretot.
0: Doncs avui, abans d'acabar aquest espai, farem una invitació extensiva a tota l'audiència per unes portes obertes que celebren a l'Associació contra el Càncer, a l'Associació Espanyola contra el Càncer. Però abans d'anar cap a aquest tema, Verònica, deixa'ns tancar el tema d'avui, que està relacionat amb com hem de cuidar la pell quan tornem de vacances, amb aquesta última pregunta. Si haguessis de donar tres consells bàsics per arribar a la tardor amb una pell sana, quins serien?
1: Doncs cuidar la pell fent hidratació adequada diària amb una crema que s'adapti a la nostra pell, prèviament fer una exfoliació suau amb un producte adequat fer servir algun despigmentant si tenim alguna taca, també adequat a la nostra pell, i no abandonar la fotoprotecció. Fer servir un filtre solar de forma diària amb un factor entre el 30 i el 50 i si quan puguem, doncs fer una visita al dermatòleg, no?, per revisar la nostra pell i assegurar que tot està correctament.
0: Doncs aquest ha estat una mica el resum de tot l'espai, que podeu recuperar ja al www.radiodesvern.com. A la Rambla sabeu, doncs, que la nostra dermatòloga de capçalera és la Verònica Ruiz, que avui també ens vol parlar del càncer, de l'Associació Espanyola contra el Càncer, perquè en breus feu una jornada de portes obertes.
1: Sí, a l'Hospital Vitas, Barcelona, que recentment fa uns mesos ha obert les seves portes, hem organitzat, juntament amb l'Associació Espanyola contra el Càncer a Catalunya, una jornada de portes obertes dirigida a tothom, que farem el dia 29 a la tarda, al mateix hospital. I em fa especial il·lusió perquè portem organitzant aquesta jornada diversos mesos i parlarem de diferents temes, no? Com protegir-nos del sol adequadament, quins signes d'alarma cal vigilar i cal tenir en compte, i farem demostració in situ per diverses persones que vulguin fer-ho, de com s'ha de fer una revisió cutània, no? Doncs, tot aquell que estigui interessat es pot apuntar i estarem encantats de rebre'l.
0: Doncs ja ho sabeu, des de l'Hospital Vitas, i en aquest sentit també de la mà de Verònica Ruiz, una de les professionals que es troben en aquest hospital, i també conjuntament amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, aquesta jornada de portes obertes el dia 29 de setembre. Què hem de fer per participar d'aquesta jornada, Verònica?
1: Doncs podem entrar al web de l'Hospital Vitas a Barcelona, o també a través del meu web, veronicaruizderma.com, podeu reservar la vostra plaça.
0: Molt bé, doncs queda dit. Verònica, moltíssimes gràcies. Tenim temporada ja encetada, molta temporada per endavant, i amb ganes d'anar seguint informant, doncs, a tots els oients d'aquesta emissora de Ràdio Desvern, de tot allò que ens preocupa de la nostra pell i també de la nostra salut.
1: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres i fins la propera.
0: Doncs en breu seran les 12 del migdia, moment per connectar amb els butlletins de Catalunya Ràdio i Ràdio Desvern. Tot seguit, avui, amb la tercera hora de la Rambla, ens arriba la nostra nutricionista de capçalera. Ella és l'Elvira Sánchez i avui ens parlarà d'un tema prou interessant que està relacionat amb la hipertensió. Tensió, perquè a vegades, moltes vegades ens passa que tenim aquelles coses, aquelles situacions en les que no acabem d'entendre què ens està passant, no acabem de veure què és el que no funciona, tenim una sensació que és estranya, que no li sabem posar nom, i en aquest sentit són els perills que no veiem venir. I és que després de l'estiu també recuperem amb rutines, recuperem horaris, obligacions, feina, etc, etc. I a vegades hi ha temes que passen desapercebuts. Avui, a l'Espai de Nutrició i Dietètica, amb Elvira Sánchez, la hipertensió. Tot seguit també avui parlarem d'esports amb la tertúlia esportiva, aquí en aquesta casa, reprenent aquest espai dels dilluns. Breu pausa per butlletins, tornem de seguida amb aquesta tercera hora de la Rambla. Fins ara.

0: Llavors es va presentar allà a fer la foto com d'inauguració de les colònies i recordo molt l'anècdota que anaven a fer la foto i passava un nen petit negre per allà i el va replegar, se'l va fotre davant i el va agafar, ponte aquí, bonito, ponte aquí. I va fer ficar-se un nen negre davant perquè quedava molt bé per la foto.
1: Sí, sí.
2: Ponte aquí, bonito.
1: Taio, fins ara, la Renaixença.
0: Apa, ara ens escoltem.
2: Vinga.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
4: Bon dia, us informa Natàlia Ramon. El president Salvador Illa contesta a la líder madrilenya Isabel Díaz Ayuso després que aquest cap de setmana critiqués el nou finançament autonòmic i assegurés textualment que servirà per pagar la festa nacionalista a quatre mindundis.
5: Una advertència. No es posi en Catalunya i no es posi en els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa, que és emprenedora, que aixeca la persiana, que no es queixi que va per feina.
4: En una entrevista institucional al matí de Catalunya Ràdio, el president també ha defensat el dret a l'educació i el dret a la vaga, en clara referència a aquest inici de curs demà amb una vaga convocada. Doncs bé, des dels comuns, Gerardo Pisarello ha retret al president que parli de parèntesi en el conflicte amb els docents en lloc de buscar solucions.
6: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, no? Que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer, no ha actuat a temps. El president Illa ha demanat una treva, però més que treva, el que necessitem són fets concrets. Necessitem una calendarització, necessitem mesures concretes.
4: I els sindicats, a tot això, insisteixen a reclamar un acord de país i més concreció en els pactes acordats fa uns mesos. Ho han fet des de Girona. Fèlix Martín, bon dia.
7: Hola, bon dia. Deixen clar que el curs no començarà amb normalitat perquè hi ha moltes mancances i les han estat recollint durant l'estiu, però més serà complicat afrontar aquest inici escolar amb aules que semblen forns. Diu el portaveu de l'USTEC a Girona, Robert Pastor.
8: Ens estem fregint a les escoles. Sempre dic que si la mainada votés, això ja haurien canviat. Estem ja a 30 i escaig graus, 40 graus en molts de centres, amb un aixafogor que no pots viure, i això s'anirà allargant.
7: Coincidint amb la vaga, per demà han convocat un esmorzar reivindicatiu seguit d'una manifestació. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
4: Més notícies, Sara Riera.
9: Preocupació en diferents governs proeuropeus, com els de França i Polònia, davant l'auge dels ultres d'Alternativa per Alemanya, que han arrasat a les eleccions a Saxònia-Anhalt i opten a governar un estat federal per primer cop des de la Segona Guerra Mundial. Ara començaran les negociacions per formar govern amb la incògnita de si hi haurà un cordó sanitari a les urnes. Amb el partit del canceller Merz desplomat, el resultat sacseja el panorama polític a l'Isbai de l'Escolider d'Alternativa per Alemanya.
10: Mai cap canceller havia estat tan impopular com Friedrich Merz, que s'ha convertit en un llast important per al desenvolupament prosper d'Alemanya.
4: Les imatges d'escombraries al voltant de contenidors aquest estiu al Vendrell han portat l'Ajuntament a decidir que els contenidors de rebuig intel·ligents estaran oberts sempre i no només dos dies a la setmana. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Jané, bon dia.
11: Hola, bon dia. A les zones turístiques, com Sant Salvador, com Arruga o el Francàs, les queixes per la brutícia han estat constants en aquest primer estiu del nou model. El sistema de contenidors de rebuig i d'orgànic que s'obren amb una targeta els dies fixats donarà pas a una nova mesura que explica l'alcalde Kenneth Martínez.
12: La mesura és obrir tots els dies amb targeta els contenidors de rebuig i evidentment, bonificar l'utilització del reciclatge, que vol dir bàsicament l'orgànic, perquè és el contenidor que controles també la seva obertura.
11: I ha advertit que qui llenci escombraries fora dels contenidors serà multat amb 3.000 euros. Qui ho llenci tot el rebuig pagarà més taxa municipal de residus i qui ho faci bé serà fortament bonificat.

Bon dia, passant 5 minuts a les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. El Consell Municipal de Salut va presentar el passat 21 de maig els resultats de l'informe d'indicadors de salut local i de l'enquesta SalutUp a l'alumnat de quart d'ESO. Dos treballs amb suport de la Diputació de Barcelona que ofereixen una radiografia de la salut a Sant Just. Entre les dades generals, el municipi té 20.815 habitants, un creixement poblacional de l'1,6% i un 18% de població de més de 65 anys. Durant el 2024 es van registrar 938 hospitalitzacions, un 4,5% de la població, principalment per lesions i causes externes, malalties circulatòries i respiratòries. També es van notificar 29 casos d'infeccions de transmissió sexual. L'any 2023 hi va haver 162 defuncions amb les malalties de l'aparell circulatori com a principal causa de la mort i el 2024 es van comptabilitzar 14 accidents de trànsit amb víctimes i 23 persones implicades. La informació ampliada i els gràfics es poden consultar a les pàgines 12 i 13 del butlletí municipal d'aquest mes de setembre. Pel que fa a medi ambient, Sant Just s'ha adherit a la campanya de sensibilització sobre reciclatge impulsada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que durant els mesos d'agost i setembre es difondrà als municipis participants a través de butlletins municipals, xarxes socials, banderoles i cartelleria. La iniciativa vol fomentar una correcta separació dels residus a les llars i als establiments per facilitar-ne el reciclatge, recuperar més materials i reduir el volum de residus que acaben en tractaments finalistes. A Sant Just, la recollida selectiva diferencia les faccions orgànica, paper i cartró, vidre, envasos i resta. Amb aquesta adhesió, l'Ajuntament reforça les accions vinculades a la recollida selectiva i la gestió sostenible dels residus. L'Àrea Metropolitana recorda que una millor separació en origen permet obtenir materials reciclats de més qualitat i reduir l'impacte ambiental. I en mobilitat, la normativa dels vehicles de mobilitat personal incorpora noves obligacions per a les persones usuàries de patinets elèctrics. Entre els principals canvis hi ha la necessitat d'inscriure el vehicle al registre de la DGT, portar una etiqueta identificativa visible i disposar d'una assegurança obligatòria de responsabilitat civil. Els patinets continuen sent vehicles d'una sola plaça, amb una velocitat d'entre 6 i 25 km per hora, i no poden circular per voreres, espais reservats als vianants, vies interurbanes, travessies, autopistes, autovies ni túnels urbans. Tampoc es pot conduir utilitzant el telèfon mòbil, auriculars o altres dispositius que puguin distreure. I les persones usuàries estan sotmetes als mateixos límits d'alcohol i drogues que la resta de conductors. A més, a partir de l'1 d'octubre, només podran conduir patinets elèctrics les persones de 15 anys o més. També serà obligatori portar casc, circular amb llums encesos i utilitzar una armilla reflectant durant la nit o en situacions de poca visibilitat. L'Ajuntament recorda que cal respectar els semàfors, els passos de vianants i la resta de normes de circulació per garantir una mobilitat segura. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca a l'informatiu complet de la una. Fins ara.

0: I ara sí, per anar tancant el programa d'avui dilluns 7 de setembre del 2026, marxem a la nostra tertúlia esportiva. I presentem la taula d'avui dilluns. Richi Gafarat, bon dia.
1: Bon dia, bon matí.
0: Carles Rius, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I al telèfon, Pol Brull, bon dia.
3: Per favor, Pol Brull, ja aquí estic. Bon dia.
0: Com estàs, Pol? Tot bé?
3: Molt bé.
0: Doncs molt bé, tenim la taula ja presentada, estem ja tots aquí amb ganes de parlar d'esports una temporada més i ho fem doncs començant amb la classificació d'aquesta jornada 4 de la Lliga, ja que no hem pogut comentar les tres anteriors, també farem doncs un petit comentari de com hem vist els diversos equips començar aquesta Lliga 26-27. Comencem amb aquesta jornada 4 que va iniciar divendres 4 de setembre amb el Real Betis-Real Madrid, amb victòria d'aquest primer del Betis, 1-0. També el dissabte vam veure tres partits, l'Atlètic Club contra l'Atlètic de Madrid, que en aquest cas doncs, va guanyar el Bilbaí 3-0, i el Rayo Vallecano, que també guanyava 3-2 en aquest cas contra el Racing de Santander. Marxem a l'últim partit del dissabte, amb el Villarreal 2, Deportivo de la Coruña 3. I bé, doncs ens ateníem els de diumenge. No sé si del que hem comentat fins ara hi ha alguna cosa que vulgueu comentar, que vulgueu destacar, partit en concret?
2: Els plors dels aficionats del Real Madrid pel sistema d'arbitratge. És que fiquen amb la imatge aquesta de si estava dins l'àrea o no estava dins l'àrea, si tenia el peu a terra o no el tenia peu a terra. Després ha sortit la sorpresa de que si tu pots tenir tot el cos dins l'àrea però no tenir els peus dins l'àrea a terra, el penalti no s'ha de repetir. Clar, això ha sigut una gran novetat, però jo crec que el gran problema és que Mbappé falla el penalti, si no s'hagués acabat totes les polèmiques del món. Però, sí. O sigui, et regalen un penalti, que, bueno, que pot ser-ho d'aquella manera, perquè també el defensa és una mica burro en aquella situació. I falles, doncs, noi, jo què sé, busca la vida.
1: No, d'acabar el partit abans, perquè va tindre suficients oportunitats durant el partit
2: per fotre'ls-hi
1: arribar aquí. Però, bueno...
2: A vegades entri, a vegades no. Bé, són coses així. Això pel que fa al partit del Betis, ho van currar, van guanyar, doncs està bé. Pel que fa al partit del dissabte, ja a mi em va sorprendre els dos atlètics de primera divisió, perquè em pensava que seria una cosa bastant més igualada o fins i tot a favor dels colchoneros.
3: És que es veu com va ser-ho, no, Carles? Amb dos minuts a l'inici de la segona...
1: Dos gols en cinc minuts i aquí, segons diu el Simeone, pues,
2: home, deixa tu el partit. Sí.
3: Bueno, bàsicament jo ja us vull donar l'enhorabona pel títol de Lliga.
2: Ah, sí? Que ja està fet?
1: Ja, sí,
3: ja està.
1: Jo avui vaig a canaletes, justament.
3: Bueno, ja, pensava que ja hi venia. Pensava que ja hi havies anat aquesta nit. No, aviam,
2: sí, els periodistes...
3: queda molt i tal, però ja està. Si ja s'han deixat... L'Atlètic de Madrid ja s'ha deixat 5 punts. I el Madrid, ja la primera derrota... Jo no veig el Barça deixant-se molts punts, la veritat. El Barcelona...
1: No, la veritat.
2: Bueno, tampoc els equips que els hi ha tocat fins ara són allò... El d'ahir va ser de traca i pandereta, O sigui, hosti, tio...
0: València 0, Barça 5.
2: És que semblava un amistós, tio.
1: La veritat és que també ara parlar a la quarta jornada és una mica complicada la cosa, molt però precipitat. Sí que és cert que el Barça, pues ho està demostrant dins del camp que està fent les coses ben fetes.
2: També hi ha hagut uns quants canvis als altres equips. El Madrid ha mogut més tot el que és l'estructura de l'any passat. El Barça més o menys va amb la mateixa estructura, amb algunes novetats, amb llocs puntuals a les línies de defensa, sobretot de defensa.
1: Sí, ahir justament hi havia defensa catalana.
2: Per això...
1: Eric García...
3: Correcte, és veritat. Bueno, clar, és que el Xavi és per aquest. Oh, quina meravella, clar. És el que dius tu, els rivals. Quan tingui un extrem amb cara lluís, bueno, veurem el que pateix o no
2: patir,
3: pateix.
2: Però jo crec que serà prou intel·ligent el Flip per no posar-lo.
1: De tota manera... De tota manera, jo que sempre estic elogiant molt la cantera del Barça... No, és que la cantera del Barça, Xavi Espar és un jugador que juga de mig centre a la selecció, que ha jugat de lateral dret o interior i porta 4 partits de Lliga de lateral esquerre. Tot això és perquè ha estat molt ben plantejat i el tio aguanta el que aguanta i sobre està fent bons partits.
2: Bueno, i que s'ho curra i té bona, i té bona sortida
1: però
2: de pilota.
1: Però això ve de planter, això.
2: No com a
1: planter. Perquè vull dir no, ara estàvem fins no sé què i ara què, si val de sí, val de no. Bueno, doncs toma, aquí tens un xaval que pum, pum, pum,
2: bueno,
1: pum i pum.
2: Però, clar, estem parlant d'un tio que té molta classe amb el peu, un xaval que s'ho curra, que, bueno, que pot patir el que diu el Pol, o sigui, aquest tio li fots 1,85 m
1: no,
2: per
1: clar,
2: la banda, es passarà que
1: no.
2: Ahir jo vaig veure, em sembla que va haver un parell d'ocasions que va entrar al centre de la defensa a València amb aquelles dues moles que té el València central i va sortir volant els dos cops. I, bueno, és normal. Però, bueno, és un tio que se'l veu, que ha estat jugant en categories superiors a la seva edat, que sap posar molt bé el cos a l'hora de picar i xocar contra l'altre contrincant quan ven tota la força, o sigui, tot això s'aprèn a base de jugar amb gent més gansa que tu. O sigui, que és cert que és un tio que té molt bona sortida de pilota i, clar, li dones l'oportunitat que et dius menja la gespa, li dius menja tot al mig del camp del Barça i se'l menjarà. Mm. No com el cas del Koundé, que surt a passejar-se, deixar distàncies amb els defenses, a mirar de fotre passes llarg, però, hòstia, ahir a la segona part, fixeu-s'hi, no li passen la bola. O sigui, passen de tot, o sigui, és complicat, el Koundé en defensa, diu, sí, que el Joan García li pot passar la bola així a banda i aviam què fas, però quan estan a davant, ell es va creuant, va fent interiors per deixar sol la banda a la min, doncs que no li passen la bola.
3: Tu estorba poc, no? La tàctica és tu estorba
2: poc. Tu estorba poc, diu, perquè ara se'ns ha trencat el nas aquest i has de sortir quan no havies de sortir. Bueno, l'altre dia suposo que va ser el seu moment vital a la vida, va ser capità durant uns minuts.
1: Sí.
2: Que aquí va ser el seu moment emocionant.
1: La foto aquesta és molt maca.
2: Però jo, tornant al tema que parlàvem, jo crec que el Barça està molt més conjuntat i per això està tenint els resultats que està tenint i s'està trobant amb equips entre mundials i jugadors nous que entren i tal, que és un procés d'adaptació. Mireu la diferència que hi ha entre un jugador que s'ha fet tota la pretemporada i que està al 100%, com és el Fermín, i la resta. Si el Fermín va a una altra velocitat, diuen, oh, és que està molt bo, tio. Sí, bueno, però
3: aquest
2: fet...
3: tio les poses amb qualsevol altre equip i encara estaria a primera refet.
2: Sí.
3: I aquí surt i és que és una passada. És que ja pots vendre l'Olmo, pots vendre el Gavi, és que aquí s'obre gent.
2: Sí, sí, sí. Mm-hmm. És una passada.
3: Va, clar, és que el fitxatge del Rodri, recordem, que és que a sobre heu fitxat el creatiu, massa car potser, perquè no heu pogut fitxar el davanter que volien, que tampoc els hi farà falta, i li han fumut a Madrid. És que, clar, és un 2-1 fantàstic.
1: Sí. Bueno, Madrid, jo dins de tot, entre
2: el Silva...
1: Entre el Bernardo Silva i el Valverde, realment, al mig del camp...
2: Home, ara es veu que remenen una mica la bola. Aquí, com a mínim s'aguanta la pilota
3: sí,
2: al mig
3: bueno,
2: del
3: però,
2: camp.
3: Sí, però acaba de ser en el Guler, al final. El Bernardo Silva no està per aguantar un equip allà al mig del camp.
1: No. Però el Valverde tinguent algú al costat així, pues, funciona molt millor al mig del camp. I Arda Guler, pues està... li estan donant minuts i realment és un jugador
3: que
1: tècnicament
3: és
1: molt bo.
3: Al final és el que es carregarà ànsia de jugar al fitxatge estrella.
2: És que aquest tio fa temps que havia de ser el titular. No sé per què no estava de titular fix aquest tio.
1: Bueno. Uh-huh.
0: Molt bé, doncs seguim repassant els partits de diumenge 6 de setembre. Ens havien quedat a la València 0, a Barcelona 5. Marxem a parlar també de l'Alavés 5 contra l'Osasuna 2. En aquest cas guanyant... Guanyen l'Alavés amb un 5-2 al marcador.
3: No havien perdut cap dels dos. O sigui, és que aquests són els nostres rivals, saps? I ja n'hi ha masses que porten masses punts. Però
1: sí,
3: bueno, seguim.
1: Perquè el Depor mateix guanya 2-3 a Camp
3: de Villarreal. Aquest en vull parlar també.
2: Sí, no.
0: Ara mateix l'Alavés està segon en la classificació amb 10 punts. I per sobre està el Barça i per sota té el Real Madrid amb 9 punts. Amb 3 partits guanyats i amb un empat que va ser el del Rayo Vallecano 1-1 el dijous 20 d'agost. Així és com està l'Alavés. Marxem a parlar del Màlaga-Llevant, que van quedar empat 0-0, i de l'Espanyol 1-Sevilla 1, que és un dels partits també de la jornada, un dels destacats. De fet, Marcos salva un punt in extremis per l'Espanyol en un polèmic duel 1-1. Els blanquiblaus van empatar contra el Sevilla en el minut 98 en un duel en què els han anul·lat un polèmic gol i han jugat doncs amb un més durant més de mitja hora. Sensacions del partit d'ahir, Pol?
3: El Sevilla és quan va jugar millor, quan li expulsen el tio.
2: Sí.
3: Perquè, de fet, ja va remuntar la primera jornada o segona, ja va remuntar un partit amb 10. I ja ho deia això.
1: Ja ho deia l'Elenio Herrera, sí, no? Sí. Això,
2: jo crec que deuen estirant del llibre de l'Elenio Herrera.
3: Sí,
1: de tota manera, jo crec que l'Espanyol, amb aquests 4 partits, jo els he vist i potser ahir va ser el més fluixet.
2: Sí, els altres havien jugat bastant.
3: Sí, segurament va ser el més fluixet, sí, perquè tots els altres hem tingut bons moments, els hem pogut guanyar, perquè ara ja ha passat molt, però del dia del Madrid estic emprenyadíssim, perquè regalem el gol, una pilota lutític, que quan despejàvem de tota la vida salimos, no? Avances una mica la defensa, no? Quan tu treus la pilota de l'àrea.
2: Però, Pol, és que
3: nosaltres no ho vam fer.
2: Va ser molt raro.
3: I arriba la pilota a l'Mbappé.
2: Va ser molt raro aquell partit, perquè és que estàs regalant la pilota tota l'estona, et foten el gol i llavors controles tu la pilota i la tens tu tota l'estona. Tio, pues fes-ho abans.
3: Ja, bueno...
2: Hòstia, però és que, o sigui, els últims minuts l'Espanyol està tenint la pilota i l'està tocant a banda i banda.
1: De totes maneres, no sé per què, però es veia que acabaria guanyant el Madrid.
2: Bueno, perquè Madrid té la teòrica aquesta que al final de tot, mira, com l'altre dia a Can Betis hagués passat això, també. O sigui, a última hora apreten, bueno, és evident, perquè apreten i estan allà i no surten d'allà. I en algun moment o altre entren i tenen prou qualitat. Però sí, amb l'Espanyol em va fotre ràbia, perquè tenien el partit la mar de bé. I no sé què collons es van fotre de tirar-se enrere. No sé qui va ser. Suposo que l'entrenador hauria de dir sortim d'aquí.
3: Sí, perquè...
2: No sé, va ser molt estrany.
3: Però bueno, tornant al d'ahir, el gol sí que estava ben alonat, perquè és posicional, però estàs allà, mous la cama, està el porter just darrere, o sigui, entenc perfectament que l'anulin. Mm. I encara que no va anul·lar el de l'empat, perquè també hi ha un paio per allà, en fora joc posicional.
1: I l'expulsió és clara, no?
3: L'expulsió, aviam, Pere, sí, bastant clara, s'està anant sol.
1: És l'últim jugador, toca la pilota, però també l'escombra...
3: Exacte, si considera que l'ha tocat, sí, perquè és l'últim. Sí. I llavors això, és el típic partit que si t'avances, doncs segurament ho tens més fàcil, i clar, el no avançar-te, i a sobre s'avancen ells, doncs mira, encara que vam empatar... Sí. A l'últim minut.
1: Sí, sí, sí.
3: Els cedits de l'any passat és el millor que tenim aquest any. Que els quatre cedits que han tornat, sembla que han fet la mili, que diuen, no?
2: Sí, han tornat. Tant
3: el Marcos Fernández com el Javi Hernández que estava al Mirandés amb el Rafa Bauza, i aquest el Calatrava que hem fitxat al Castellón. Que sí, bé, però els hi falta alguna cosa, saps? És els, així com el Fermín el toques i no cau... I cauen encara, saps? O sigui, no sé si s'han de muscular més o què han de fer, però... Perquè el toque el tenen, però els hi falta alguna
2: cosa. Jo veig
3: les... Llavors, quatre jornades, quatre punts, queda molt, però ara ens venen dos partits a fora, ve el Parón, o sigui...
1: Sí.
2: Bueno, ja...
3: O sigui, millor que guanyem un d'aquests dos.
1: I a la Lliga Hypermotion, segona divisió, pues, Girona i Sabadell pues, també han començat prou bé.
2: Sí.
3: Soc molt del Sabadell, no sé si heu vist algun partit.
1: Sí. Home, avui si guanya es posa tercer, només et diré
3: bueno,
1: això.
3: Bueno, és que estan allà, clar, avui a dos quarts de nou, Córdoba-Sabadell o Sabadell-Córdoba, ja no sé.
1: Sabadell-Córdoba.
3: Però és que al mig del camp i els carrilers, el que arriben a córrer, jo crec que la jornada 30 estaran fosos, però fins que no arribi, és una passada, juguen bé, perquè... El Ferran Costa aquest és més jove que jo, que l'entrenador del Sabadell. No li va funcionar amb l'Andorra fa dos anys, o tres. Se'l van carregar prou ràpid. I me n'alegro molt pel Sabadell, que va pujar i que no té pinta de que baixi. Richie, un moment. I el que dèiem del Depor i tal. Jo,
2: del partit de dissabte
3: vaig veure el Rayo Racing, i em va encantar. La primera part, com a mínim, va ser magnífica. I no té pinta de que ni Racing ni Deportivo baixin. Per tant, ja dels que han pujat només tenim el Màlaga. Dels que hi havia l'any passat, l'Els sembla clar candidat.
2: I el València?
3: I aviam si aquest any és el del València, ja, per fi.
1: Sí, tu ja fas càlculs per salvar-te, no, l'Espanyol?
3: Home, sempre. Jo, primer salvar-te. No, jo faig càlculs per ser campions de Lliga.
1: Bueno.
3: Però ja és complicat, saps? Perquè ja guanyant els dos partits amb el Barcelona, jo crec que ni així ja seríem líders, o sigui, d'esperar una altra punxada del Barcelona.
2: I punxarà, o sigui, aquesta...
3: Que n'hi hagin tres de pitjor, sempre. Això primer, i llavors mirar cap endavant.
0: Doncs aquesta ha estat l'anàlisi d'aquesta jornada número 4. També hem parlat de la Lliga Hypermotion, hem fet una mica de repàs també de com han començat els clubs a la primera i a la segona divisió. I en aquest sentit, doncs, ens agradaria girar full, seguir parlant d'altres qüestions. No sé si teniu algun tema que no voleu que es quedi en el tinter de l'esport.
1: Podria parlar de la Volta a Espanya, no? Que estem
3: no, ja... i seguint amb el futbol, mig minut, la Lliga Femenina segueix igual que sempre. Uh-huh. Que el Barcelona la guanyarà amb una cama.
2: Va, pues s'ha reforçat
3: l'Espanyol ha perdut els dos partits a per la mínima, sí. El derbi a l'altre dia, i el de sempre, pues esperar que n'hi hagin també dos de pitjors, que segurament hi seran. Uh-huh. I així.
1: Pues sí.
2: Pues bueno, no, el Madrid s'ha reforçat, no, el Real Madrid?
1: Sí,
2: Madrid.
1: Cada any està més a prop del Barça, però jo crec que encara està un pas per enrere.
0: Molt bé, doncs parlem de la Volta, si us sembla.
1: Sí, avui és jornada de descans, entrem a l'última setmana, portem ja dues setmanes, i bueno, pues, el més destacable és l'abandonament de Pogacar, perquè una piedra en el camino es va fotre un pinyo, va tindre que abandonar la Volta a Espanya.
3: Ja s'ha acabat la temporada per ella.
1: I això pues, va obrir moltes portes, perquè en principi pues, la Volta a Espanya era, aviam si puc quedar segon, però l'estar de baixa aquest home s'ha pues, obert una mica molta més gent que pot. De fet, Enric Mas, que jo crec que no ha guanyat cap volta d'aquestes grandes.
3: No, molt menys. Ha fet segon a la Volta a Espanya al màxim.
1: Per això mateix està ara primer, a 2:10 està Gali i a 2:16 a Massana.
3: Ho està fent molt bé. Cada jornada que passa i treu temps i tot. Bueno, recordem que Enric Mas, quan el Pogacar encara hi era, el va passar, en una muntanyeta.
1: Sí,
3: va acabar guanyant a l'esprint al Pogacar,
1: sí.
3: Però va atacar, li portava mig minut i Enric Mas va poder arribar, cosa que encara... O sigui, està molt bé Enric Mas.
1: No, clar, i ell mateix veu l'opció de guanyar una grande.
3: Sí, és que és això, i a cada etapa treu una miqueta més de segons amb el Roglic i amb
1: sí,
3: el Tadej
1: però tot
3: això... Ve la crono 32 quilòmetres.
1: Per això, aquesta que és l'últim dia, crec jo.
3: No, em sembla que és dijous, però...
1: Però aquesta és la que...
3: Llavors quedaran dues etapes de muntanya així prou maques, també.
1: Ahir van acabar el Guadalquivir, no? Ahir van passar per Córdoba i ara em sembla que se'n van cap a dalt, no? Cap a Cantàbria.
3: No, segueixen, fan totes les... Des que van arribar a Andalusia, segueixen a Andalusia. Fan 10 o 11 etapes a Andalusia.
1: Ah, ok.
3: Acaben a Granada aquest any.
1: Vale. I segons dia el Perico Delgado, que deu ser un gran expert, pues Enric Mas, per tindre opcions, tindria que arribar a la crono aquesta traient-li 2 minuts al Roglic, que en principi és el màxim favorit en aquesta crono.
3: Ja li està traient, sí, és que diuen això, uns 2 minuts, però és que no ho sé, perquè l'altre és molt bo la crono, Enric Mas no és tan bo, però amb aquestes circumstàncies a vegades també està l'estat de forma en què estiguis i el jersei de líder a vegades dona forces.
1: Està molt oberta.
3: Home, no sé,
1: està molt oberta.
3: A mi em cau molt bé aquest nano, o sigui, es mereixeria realment guanyar, perquè ha tingut molta desgràcia també.
1: Uh-huh. L'Enric Mas, parles?
3: Sí.
1: Bueno, pues aviam, però de fet és una volta que arribarà l'últim dia pues, amb opcions de moltes coses.
3: Sí, jo crec que serà molt maca. El podi està clar que seran els tres que sempre acaben junts.
1: Sí, perquè està... Quan està Carapaz, que està 4:30...
3: Sí, però ja està una mica massa lluny, tampoc és bo la crono. Aviam, Carapaz és capaç de tot, eh?
1: Per això et dic.
3: I l'edat també. Sí. És capaç amb alguna d'aquestes etapes de muntanya liar-la una mica.
1: Per això et dic, és l'opció que té és una muntanya d'aquestes que se'n vagi sol i que pugui treure 4 o 5 minuts, però en principi el pòdium té que estar allà dintre, té que estar al Kenya.
0: Doncs de la Volta Ciclista marxem a parlar de Paula Badosa, de tennis, i amb això clourem l'espai d'avui. Paula Badosa s'acomiada de l'US Open amb bones sensacions i un missatge per a aquells haters, perquè la tenista empordanesa ha perdut en segona ronda contra Coco Gauff després de jugar un altre bon partit a Nova York. Després de molt de temps doncs, amb problemes físics, Paula Badosa sembla que va de camí a tornar al màxim nivell del tennis mundial.
1: Sí, jo...
3: aviam
1: què fa. Jo el que sí que volia destacar una miqueta abans de que acabi el d'això és parlar de Tony Bou. Tony Bou...
3: Que es retiri ja, aquest tio, que et pagat.
1: Amb 40 anys, porta 40 mundials guanyats amb 40 anys, que no és que guanyés el primer en un any, perquè segons com ho llegeixis, 40
2: després,
1: anys...
2: Quan érem joves hi havia un altre que també guanyava tot i va estar... O sigui, en la nostra vida hem vist dos guanyadors de...
3: El Terrés.
2: Hi havia el Terrés, que ho guanyava absolutament tot, però, jubil, entra el Bou i vinga.
1: Però era el trial, també?
2: Sí.
1: Vale.
3: I tant, sí.
2: O sigui, jo de mundials de trial, en la meva vida, mira que porto uns quants anys, sembla que n'he vist dos de guanyadors. Pues aquest... S'han repartit els 60 anys.
1: Aquest porta en 40, però jo suposo que deu ser que n'hi ha 20 d'exterior i 20 indoor.
0: Correcte,
3: 20 indoor, 20 a l'aire lliure...
1: I llavors, els 20 anys...
3: Des dels 20 anys que
1: això,
3: no para de guanyar.
1: Els 20 anys va guanyar el primer mundial i ha estat 20 anys guanyant el de fora i el de
2: lliure. Bueno, va guanyar mundials quan es va jubilar el Terrés, perquè el Bou estava darrere el Terrés.
3: No, va venir més tard. El Terrés va acabar potser al 90 i alguna cosa i aquest va començar més tard. Sí. Va, entre mig hi ha hagut gent. Hi havia hagut Marc Colomé, Dougie Lamping... No van ser correlatius, però...
0: Doncs amb aquesta fita històrica de Tony Bou, que ha aconseguit doncs una fita històrica en el món de l'esport, el pilot de piedra ha guanyat, en aquest cas, el 40è Mundial de Trial.
1: Sí, després també, bueno, parlar una miqueta, s'està disputant el campionat del món de bàsquet femení.
3: Ah, sí, correcte. Bàsquet, hosti, que juguen avui, suposo.
1: Avui juguen contra el Japó, que se la juga. El primer partit...
3: No sé a quina hora, ara miraré a quina hora juguen.
1: 17:50 o alguna cosa així, me sembla.
3: Val,
1: el,
3: sí,
1: primer, el primer partit va ser contra Alemanya, que és l'anfitriona, que en principi era el partit més complicat, i Espanya va guanyar fàcilment, però en canvi ahir contra Mali, pues, les de Mali se'ls va passar per sobre i van perdre per 10 punts, i avui contra Japó es juga la classificació.
3: Però llavors Alemanya va guanyar Japó, o sigui, estan totes empatades a una victòria, si no m'equivoco.
1: Sí, per això et dic.
3: I llavors Espanya ha de guanyar i esperar que Mali perdi per quedar primeres, que llavors t'estalvies una ronda i tot plegat.
1: Pues muy bien.
3: Però sí, van tenir un gran començament i, hosti, la derrota contra Mali ja no sé...
1: No hi comptaven.
3: Descol·loca una mica.
0: Molt bé, doncs això és el que tenim, això és el que hem servit avui a l'Espai de Tertúlia Esportiva. La setmana vinent tornem amb més contingut aquí al 98.1 FM. Gràcies, nois.
1: Adéu, bon dia.
3: Adéu.
0: I fins aquí la Rambla d'avui.

Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui 7 de setembre. Us ha estat parlant Daniel Martínez. Avui hem parlat de les notícies de Sant Just, de les portades dels diaris, de les efemèrides, de Ramblejant i del temps. Tot seguit, avui també hem tingut l'entrevista del dia. Hem parlat d'escacs, de dermatologia amb la Verónica Ruiz i de nutrició dietètica amb l'Elvira Sánchez. Hem posat el punt i final al programa amb la tertúlia esportiva. Tornem demà de 10 a 1 aquí a Ràdio Desvern. Que sigueu molt feliços!

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Sant Just posa xifres a la salut del municipi amb nous indicadors sobre població, hospitalitzacions i benestar. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 7 de setembre. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Sant Just se suma a la campanya metropolitana per millorar la separació dels residus.

0: El Consell Municipal de Salut va presentar el passat 21 de maig els resultats de l'informe d'indicadors de salut local i de l'enquesta Salut App a l'alumnat de quart d'ESO. Dos treballs amb suport de la Diputació de Barcelona que ofereixen una radiografia de la salut a Sant Just. Entre les dades generals, el municipi té 20.815 habitants, un creixement poblacional de l'1,6% i un 18% de població de més de 65 anys. Durant el 2024 es van registrar 938 hospitalitzacions, un 4,5% de la població, principalment per lesions i causes externes, malalties circulatòries i respiratòries. També es van notificar 29 casos d'infeccions de transmissió sexual. L'any 2023 hi va haver 162 defuncions, amb les malalties de l'aparell circulatori com a principal causa de mort, i el 2024 es van comptabilitzar 14 accidents de trànsit amb víctimes i 23 persones implicades. La salut mental també concentra una part destacada de les dades. Els centres infantils i juvenils van atendre 128 infants i adolescents, mentre que entre les persones adultes es van atendre 298 persones i es van registrar 79 ingressos hospitalaris per problemes de salut mental. Pel que fa a l'enquesta Salut App, feta a 84 alumnes de quart d'ESO, de l'IES de Sant Just i l'escola Madre Sacramento, destaca positivament menys sobrepès, una alimentació més saludable, més activitat física, més hores de son i més ús de la bicicleta. Entre els aspectes negatius apareixen un menor coneixement dels mètodes anticonceptius, més consum de cigarretes entre qui fuma, més vapeig i més begudes energètiques. També es detecten alguns indicadors contradictoris, com més desesperança, però menys tristesa i depressió. La informació ampliada i els gràfics es poden consultar a les pàgines 12 i 13 del butlletí municipal d'aquest mes de setembre. Sant Just d'Esvern s'ha adherit a la campanya de sensibilització sobre reciclatge impulsada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que durant els mesos d'agost i setembre es difondrà als municipis participants a través de butlletins municipals, xarxes socials, banderoles i cartelleria. La iniciativa vol fomentar una correcta separació dels residus a les llars i als establiments per facilitar-ne el reciclatge, recuperar més materials i reduir el volum de residus que acaben en tractaments finalistes. A Sant Just, la recollida selectiva diferencia les fraccions orgànica, paper i cartró, vidre, envasos i resta. Amb aquesta adhesió, l'Ajuntament reforça les accions vinculades a la recollida selectiva i la gestió sostenible dels residus. L'àrea metropolitana recorda que una millor separació en origen permet obtenir materials reciclats de més de qualitat i reduir l'impacte ambiental. Pel que fa a mobilitat, la normativa dels vehicles de mobilitat personal incorpora noves obligacions per a les persones usuàries de patinets elèctrics. Entre els principals canvis hi ha la necessitat d'inscriure el vehicle al registre de la DGT, portar una etiqueta identificativa visible i disposar d'una assegurança obligatòria de responsabilitat civil. Els patinets continuen sent vehicles d'una sola plaça, amb una velocitat d'entre 6 i 25 km per hora, i no poden circular per voreres, espais reservats als vianants, vies interurbanes, travessies, autopistes, autovies ni túnels urbans. Tampoc es pot conduir utilitzant el telèfon mòbil, auriculars o altres dispositius que puguin distreure, i les persones usuàries estan sotmeses als mateixos límits d'alcohol i drogues que la resta de conductors. A més, a partir de l'1 d'octubre del 2026, només podran conduir patinets elèctrics les persones de 15 anys o més. També serà obligatori portar casc, circular amb els llums encesos i utilitzar una armilla reflectant durant la nit o en situacions de poca visibilitat. L'Ajuntament recorda que cal respectar els semàfors, els passos dels vianants i la resta de normes de circulació per garantir una mobilitat segura. L'Ateneu de Sant Just fa un pas més en la seva oferta formativa amb la posada en marxa, aquest proper mes d'octubre, d'una nova escola d'escacs infantil. La iniciativa està pensada específicament per nens i nenes d'entre 7 i 12 anys que vulguin introduir-se en aquest esport d'una manera lúdica i adaptada a la seva edat. La secció d'escacs de l'Ateneu, que va reprendre la seva activitat el novembre del 2023 gràcies a l'empenta d'un grup de socis i aficionats, ha viscut un creixement molt ràpid. Durant una entrevista a Ràdio d'Esvern, els seus impulsors, Carles Serraïma i Salvador Pont, han explicat que la detecció de la presència de nens i nenes a les trobades habituals de la secció els va portar a plantejar la creació d'aquest espai formatiu propi.
1: Ens vam trobar amb una situació que és que van començar a venir nens a jugar en el nostre temps aquest del dimarts de 3 hores de 5 a 8 de la tarda, no? I bé, va venir un nano, el vam integrar, va jugar i tal, però al cap de la que ja en tens 4 et dones compte que aquests nens necessiten una atenció especial perquè són nens i juguen entre... els agrada jugar, no jugar amb el sentit de jugar als escacs, sinó amb el sentit que necessiten jocs, altres coses que partides per entretenir-se, i necessiten una atenció especial. Arrel d'aquí vam començar a pensar en la possibilitat aquesta d'obrir una escola d'escacs perquè aquests nens tinguin aquest recolzament que necessiten per

0: per evolucionar dintre del món de l'escacs, no? Vam parlar amb l'Ateneu, vam buscar l'espai, el temps, la manera, hem trobat un monitor, el monitor a més és soci del club d'escacs, per tant tot queda a casa i tenim comunicació directa amb ell, i a partir del 6 d'octubre doncs començarem.
1: El nou curs acadèmic començarà oficialment el dimarts 6 d'octubre. Les classes es faran tots els dimarts a la tarda, en horari de 4:45 a 6:45, en una de les aules de l'Ateneu de Sant Just, un espai diferenciat del lloc on es reuneixen els jugadors adults. Les dades principals a tenir en compte són infants de 7 a 12 anys, que hi ha places limitades, un topall màxim de 12 alumnes per garantir una atenció personalitzada i un correcte aprenentatge, que té una quota trimestral de 55 euros i que ja es poden formalitzar les inscripcions adreçant-se a la secretaria de l'Ateneu de Sant Just. L'escola comptarà amb un monitor especialitzat i format per treballar amb infants, que a més és membre del club local. Des de l'organització destaquen que l'aprenentatge dels escacs no només es basa en el moviment de les peces, sinó que té un fort component pedagògic que ajuda al desenvolupament de la concentració, la memòria i la presa de decisions, així com a la gestió de la frustració i l'acceptació de la derrota.
2: La idea doncs, és que hi hagi un espai en el que l'aspecte pedagògic es cuidarà de forma especial. Aquesta persona, aquest monitor, que forma part del club d'escacs i que durà a terme l'activitat, és una persona que estarà formada per treballar amb nens específicament, és a dir, que no es tracta únicament de jugar escacs en el sentit simple de jugar escacs, sinó de saber que ens estem adreçant a nens d'una edat determinada i que, per tant, aquí hi ha unes necessitats educatives a cobrir. Llavors, els requisits, com dèiem, és tan senzill com això, com adreçar-se a l'Ateneu, allà donarem les explicacions que calgui i bé, les sessions les portarem a terme els mateixos dimarts, és a dir, que nosaltres d'alguna forma també estarem per allà, però amb una aula diferenciada en la qual es jugarà escacs, s'aprendran els elements bàsics dels escacs, s'aprendrà també a jugar escacs a través de jocs.
1: Paral·lelament a l'escola infantil, els clubs d'escacs de l'Ateneu mantindrà les seves trobades habituals per adults i aficionats a partir de 13 anys, que tenen lloc els dimarts de 5 a 8 a la sala Piquet de l'entitat. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Sant Just continua ampliant les infraestructures vinculades a la mobilitat sostenible i aquest estiu ha completat i ampliat diversos trams de carril bici al municipi. Entre les actuacions hi ha la senyalització del carril que connecta la passera de Masllum amb la Bonaigua i l'ampliació del tram del carrer de Santa Teresa. Les millores arriben en un context d'augment de l'ús de la bicicleta a Sant Just. Coincidint amb el pas del Tour pel municipi, aquest estiu es van registrar xifres rècord d'ús de la bicicleta. També ha crescut l'ús del servei metropolità en bici, que continuarà ampliant la seva presència a Sant Just amb la incorporació de dues noves estacions a Can Candeler i al barri sud Camoapa. L'Institut de Sant Just d'Esvern inicia el curs escolar 2026-2027 amb un canvi a la seva direcció. Marta Jansana assumeix el lideratge del centre de secundària i batxillerat, agafant el relleu de Jesús Margarit, qui ha encapçalat la institució durant els darrers 16 anys. Jansana coneix profundament el funcionament de l'institut, on fa pràcticament 18 anys que exerceix com a professora de tecnologia i on ha format part de l'equip directiu com a secretària durant els darrers 8 anys. En una entrevista a Ràdio d'Esvern, la nova directora ha definit la seva proposta com un projecte continuista, però amb marge de millora. Entre els seus objectius principals destaquen el manteniment de l'alt nivell acadèmic, la millora de la coordinació interna i especialment l'establiment d'una comunicació més transparent amb les famílies i l'AFA.
3: Com a focus principal, jo crec que una de les coses que em vaig adonar que potser no del tot es feien correctament és aquesta comunicació amb famílies que fos més transparent. I crec que des de que he començat, doncs, el primer que vaig fer és fer aquest comunicat a un grup important de famílies, no a totes, perquè eren les famílies que ja estaven inscrites o matriculades en el centre. Ara ja ho heu fet una miqueta més extensiu i amb això vull dir que amb Malampa doncs, també hi haurà un canvi de relació perquè són dues maneres de treballar diferents i comencem doncs, amb un equip diferent, amb persones diferents i jo crec que això doncs, seria potser el primer petit objectiu. Que si ho puc aconseguir i que tothom es trobo còmode, això ja serà superbo.
1: El nou curs escolar comença oficialment el 8 de setembre, una data que coincideix amb la convocatòria de vaga educativa per part de diversos sindicats com USTEC, CGT i la Intersindical. Ja ens han admès estar preocupada per la interferència que això pot suposar en la planificació del primer dia, tot i que ha assegurat que el centre informarà detalladament les famílies sobre l'afectació real tan bon punt es conegui el seguiment de la convocatòria.
3: Preocupada, sincerament, perquè es comença el primer dia d'inici de curs. Al juliol l'equip està treballant amb com organitzes tot el curs anual i et trobes que el primer dia de la teva planificació hi ha una interferència. Indagar a veure quina és l'afectació real que jo puc tenir i aleshores quan jo tingui aquesta informació doncs la comunicaré a les famílies. Perquè el dia 8 comencem en diverses franges horàries pels diversos cursos per intentar donar resposta a tots els horaris, a tota la informació que l'alumnat ha de tenir, però clar, hi ha aquesta convocatòria que, per una banda, com a docent, doncs penses, sí, ens han deixat molt sols al departament, però jo com a profe em dona doncs, que el meu treball no el puc fer com ho he de fer, perquè no em deixen fer la meva tasca normal, cometes aquests els sindicats des del punt de vista per poder reivindicar, i clar, és una tessitura, no et sabria contestar, és difícil.
1: Com a professora de tecnologia, Jansana també ha fet referència a la integració de les noves tecnologies i la intel·ligència artificial a les aules. Ha destacat la necessitat de rebre formació específica per part del Departament d'Educació per poder conviure amb aquestes eines d'una manera positiva i segura. Finalment, la directora ha llançat un missatge de tranquil·litat a les famílies i de motivació als alumnes, especialment als de quart d'ESO i batxillerat, que enguany afronten un curs clau per les seves futures decisions acadèmiques i professionals. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Sant Just d'Esvern celebrarà la Diada Nacional de Catalunya amb dos actes institucionals els dies 10 i 11 de setembre, que inclouran el reconeixement a persones i entitats del municipi, una ofrena floral, sardanes i cant coral. La primera cita serà dijous 10 de setembre de 7:45 del vespre a 9 a Can Ginestar, on l'Ajuntament distingirà persones, entitats i ens de Sant Just per la seva trajectòria o aportació a la vila. La commemoració continuarà divendres 11 de setembre de 12:00 a 2:00 al Parc de Pau Casals amb l'acte institucional de la Diada. La jornada començarà amb una ofrena floral davant de l'Escultura Catalunya amb la participació de representants municipals, entitats locals i ciutadania i seguirà amb una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Solsona i una cantada de l'Orfeó Enric Morera. L'acte de reconeixement del dia 10 també comptarà amb una actuació musical, mentre que totes dues convocatòries es tancaran amb un refrigeri per a les persones assistents. L'Ateneu de Sant Just enceta el curs 2026-2027 amb una programació reforçada que s'allargarà fins a finals de desembre i que tindrà el teatre com un dels principals protagonistes de la tardor. En una entrevista a Ràdio d'Esvern, la vicepresidenta de l'entitat, Marta Malaret, ha explicat que el nou trimestre combinarà teatre per a públic adult, juvenil i familiar amb música, conferències, documentals i altres cicles estables. L'objectiu, ha assenyalat, és continuar consolidant l'Ateneu com un far de cultura al municipi i ampliar la qualitat i la diversitat de les propostes. Entre les cites més destacades hi ha una estona amb Joan Pera, que arribarà a la sala del cinquantenari el 20 de setembre. Les entrades estan a la venda des del juliol i l'Ateneu confia a omplir la sala. Un dia abans, el 19 de setembre, se celebrarà l'Ateneu Aixecla el Taló, una mostra que permetrà conèixer alguna de les obres teatrals i musicals previstes pels mesos següents. La música també tindrà un pes important amb propostes de jazz i clàssica, mentre que els Pastorets tancaran la programació de l'any.
4: Sí, anem pujant els graons, no? I, bueno, això no vol dir que de vegades fem una prova error i ens surti error, però d'això també se n'aprèn i llavors doncs, vas millorant, no? Jo el que veig és que aquesta tardor fem una empenta impressionant a tot el teatre que fem a la casa, a l'Ateneu. Uh-huh. Tot aquest teatre amateur que ha arribat al Festival Internacional de Girona, per exemple, en quart passadís d'aquest any, amb Mare meva l'any passat, que Mare meva ha participat a TV3 en un programa. Vull dir, tota aquesta cantera tan gran que tenim a l'Ateneu, que és del nostre poble, i això ho aboquem ara a la tardor. Realment la tardor jo penso que estarà protagonitzada pel teatre. El teatre infantil, el familiar, venen tres representacions durant la tardor, que normalment ho teníem més distanciat, però fem una apretada bastant potent.
1: La programació també reforçarà la producció teatral pròpia i la participació de joves infants. Després de l'experiència de musicals com Matilda i Mare meva, l'Ateneu prepara ara una producció de High School Musical amb funcions previstes els dies 27, 28 i 29 de novembre. L'entitat també recuperarà alguns espectacles que van tenir una bona resposta de públic i que van deixar persones sense entrada en les primeres representacions. Aquest creixement de l'activitat també es nota en altres àmbits. L'Ateneu posarà en marxa una escola d'escacs per infants i continuarà ampliant els tallers de teatre per diferents edats. L'augment de participants ha provocat, però, problemes d'espai, fins al punt que l'entitat ha hagut de buscar sales alternatives a equipaments com la vagoneta. Paral·lelament, treballa per fer més polivalent la sala Enric Morera i aprofitar millor els espais disponibles.
4: Ara farem una escola per nens, una escola per aprendre a jugar a escacs, i ja està en marxa, està, bueno, ja està oberta la convocatòria per qui es vulgui apuntar, i ells tenen molta empenta, i és allò que quan una cosa funciona, ella mateixa es va fent gran. I nosaltres l'únic que fem és acompanyar aquesta crescuda que tenen les activitats que funcionen. I això ha passat també doncs, amb el teatre musical, amb els escacs, amb els tallers, que ara cada vegada fem més tallers de teatre per diferents edats. Tot va creixent. De fet, l'Ateneu se'ns està fent petit i hem d'anar a buscar ajuda aquí a les monges que ens deixen de vegades al teatre o a la vagoneta que ens la deixa l'Ajuntament, perquè no hi cabem. O sigui, fem tantes coses que de vegades tenim problemes d'ocupació de sala. Aquí hi ha molta gent ara mateix a l'Ateneu. Vas a una tarda i sembla un poble.
1: L'entitat també manté l'aposta per facilitar l'accés a la cultura amb activitats gratuïtes i preus ajustats en els espectacles de pagament. Entre les propostes obertes a les famílies hi haurà el cicle de cinema infantil que reprendrà l'activitat a l'octubre. Amb 22 seccions, grups i clubs, l'Ateneu vol continuar ampliant la col·laboració amb altres entitats i equipaments del municipi i reforçar una oferta que inclou teatre, música, lectura, excursions, escacs, pintura i altres activitats culturals i socials. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El complex esportiu municipal La Bonaigua ha estat objecte aquest estiu de diverses actuacions de millora i manteniment per preparar les instal·lacions de cara a l'inici de la nova temporada esportiva. Entre les intervencions principals destaca la substitució del parquet de la pista superior, afectat per filtracions d'aigua, i la renovació de les tanques de la pista inferior. També ha tornat a entrar en funcionament la zona d'aigües i les piscines interiors, després de completar les tasques de manteniment previstes durant el mes d'agost. Coincidint amb l'inici de la temporada, està prevista la posada en marxa de la refrigeració de la pista superior, una actuació destinada a millorar el confort de les persones usuàries i les condicions per a la pràctica esportiva.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Dimecres 9 de setembre a les 5 de la tarda es faran les portes obertes al Carrau Blau, a la Vagoneta. I dijous 10 de setembre a 6:45 de la tarda hi haurà la inauguració de l'exposició Interior-Exterior al celler de Can Ginestar, que és la mostra dels treballs dels grups d'arts plàstiques municipals. Dijous 10 de setembre, 7:45 del vespre, acte de reconeixement amb motiu de la Diada 2026, un acte que tindrà lloc a Can Ginestar. També dijous 10 de setembre, 8:45 de la nit, hi haurà música en viu al Chocolate Box, al carrer de Rosa Luxemburg, número 4, dins la programació de les terrasses musicals. I a les 9 de la nit, el dijous, es farà una entrevista a l'alcalde Joan Basaganyes al programa Panorama Municipal d'Esplugues Televisió. Divendres 11 de setembre a les 10 del matí es farà una ofrena floral i esmorzar, obert a tothom, en motiu de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, que tindrà lloc al Pau, al Parc de Pau Casals. I a les 12, al Parc de Pau Casals, ofrena floral davant de l'Escultura Catalunya, en què participaran representants de l'Ajuntament, entitats del municipi i ciutadania. Passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 12 de setembre a les 12 del matí, jugueteca ambiental al Parc del Mil·lenari, amb una activitat sobre art rupestre, un taller d'expressió artística inspirat en les pintures prehistòriques. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 13 de setembre a les 11 del matí, a la sala del Cinquantenari, es farà l'espectacle sensorial, visual i participatiu amb el nom El viatge dels colors. I per acabar amb les activitats de la Setmana Sant Just, diumenge 13 de setembre a les 12 del matí, jugueteca ambiental al Parc de Torreblanca, amb una activitat amb el nom Cel, núvols i vent. Estirats a terra, s'observarà el cel, els núvols i el vent que inspiraran per fer creacions artístiques.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Sant Just posa xifres a la salut del municipi amb nous indicadors sobre població, hospitalitzacions i benestar. Sant Just s'assuma a la campanya metropolitana per millorar la separació dels residus. La iniciativa de l'Era Metropolitana es difondrà durant l'agost i el setembre per fomentar el reciclatge i reduir l'impacte ambiental dels residus. Els patinets hauran d'estar registrats, assegurats i identificats amb matrícula. A partir de l'1 d'octubre del 2026, només podran conduir-los les persones de 15 anys o més i serà obligatori portar casc, llum encesos i armilla reflectant en determinades condicions. Una nova escola d'escacs per infants de 7 a 12 anys arrenca a l'Ateneu de Sant Just. Les classes començaran el 6 d'octubre.

Aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 7 de setembre. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

Soc llavor, soc planta, soc flor. Soc la llavor que desperta el teu amor. Soc la llavor que està a prop teu. Soc la llavor del canvi i la transformació. Soc la llavor que envelleix i la que t'ajuda a viure. Soc llavor, soc la teva planta, soc la teva flor. Fem créixer el verd. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: El president Salvador Illa demana als mestres que respectin el dret a l'educació el dia abans de començar el curs escolar amb una vaga convocada. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol un parèntesi a les vagues educatives, una pausa en les mobilitzacions per poder enraonar i veure quin és l'horitzó educatiu que necessita Catalunya, Natàlia Ramon.
2: Ho ha demanat en una entrevista institucional al Matí de Catalunya Ràdio des del Palau de la Generalitat, des d'on també s'ha compromès a resoldre el gran problema de climatització a les aules.
3: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, anem a començar el curs, anem a reunir i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. No?
0: Però mentrestant, els sindicats dels mestres denuncien que demà comença un curs que, segons diuen, té moltes mancances. Cal més inversió en educació, diuen, més recursos per l'escola inclusiva, cal blindar el català i cal concretar com s'aplicaran les millores salarials que es van acordar a finals del curs passat.
2: I a més denuncien que demà les aules seran un forn per a la canalla i reclamen una solució immediata, ja que ara la calor a les aules s'ha d'aguantar gairebé la meitat del curs. Robert Pastor és el portaveu de la Intersindical a Girona.
4: Ens estem fregint a les escoles. Si la mainada votés, això ja haurien canviat. Estem ja a 30 i escaig graus, 40 graus en molts de centres, amb un aixafogó que no pots viure.
0: L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa a Saxònia-Anhalt. Frega la majoria absoluta, només li falten 3 escons, i opten a governar un estat federat a Alemanya per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. El partit conservador del canceller Merz s'ha desplomat a les urnes, ha perdut la meitat dels seus vots.
2: Ara tot depèn del que faci el partit de l'esquerra populista i prorrus, BSB, que no descarta abstenir-se per facilitar l'elecció del líder ultra Ulrich Siegmund, una autèntica sacsejada a tota la política alemanya.
0: Magdeburg, Jordi Regàs.
5: Clar missatge de la ciutadania després de les eleccions de Saxònia-Anhalt. Si el govern actual, sobretot la CDU i el seu canceller, no poden resoldre els problemes diaris de la gent, els votants els donaran l'esquena. El propi Metz comença a estar en entredit, pendent de 2 eleccions regionals més a finals de setembre.
0: I atenció a aquesta notícia que ens afecta a tots plegats. El parc de Collserola continuarà tancat als visitants fins a finals d'aquest any. Ja fa 9 mesos del primer cas de pesta porcina i el brot que afecta els porcs senglars encara no està resolt.
2: Els veïns i els passejants del parc de Collserola fa mesos que es queixen, però de moment encara hauran d'esperar per tornar a aquest pulmó verd entre Barcelona, el Vallès i el Baix Llobregat.
0: Collserola, David Àngela.
6: Bon dia. Doncs sí, com a mínim fins a finals d'aquest any. De fet, des del Consorci ja es treballa per poder fer les activitats educatives en espais alternatius fins a finals d'aquest curs que tot just comença. Mentrestant, els veïns reiteren que aquesta situació els passa factura tant físicament com psicològicament i continuen la campanya de recollides de signatures per demanar que reobri Collserola.
0: I a la cultura, avui Catalunya aixeca el taló amb un nou rècord d'assistència als teatres.
2: Més de 4 milions d'espectadors han passat per les sales de teatre la temporada 25-26 i per això la recaptació supera els 100 milions d'euros.
0: Barcelona, Marta Vives.
7: Barcelona, que és on es concentren la majoria de sales, aconsegueix 3.176.000 espectadors, assolint un nou màxim històric. Isabel Vidal, presidenta de DETCA, parla de consolidació.
8: Bona salut pel teatre català, moment, millor moment de la història del teatre català.
7: El sector celebrarà aquesta nit les xifres i l'arrencada de la temporada teatral amb la gala Catalunya aixeca el taló al Gran Teatre de Liceu.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
9: Bon dia.
0: Inici de Lliga sorprenent i golejador del Barça. Després de 4 jornades, els de Hansi Flick són líders i en solitari.
9: El Barça ja ha marcat 17 gols en aquests 4 partits. És l'únic equip de la Lliga que ha sumat tots els punts possibles. El Madrid, a la prèvia del debut a la Champions, el missatge s'ha centrat en Mourinho queixant-se de l'àrbitre al camp del Betis i Mbappé dient que és un bon any perquè ell guanyi la pilota d'or. Per cert, comparista italià, li ha regalat un esparçó a Mourinho al final de la roda de premsa. I Maika Garcia, jugadora de waterpolo, ha anunciat que marxa del Sabadell i amb 35 anys començarà una nova aventura al Sant Andreu.
0: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mònica Mas, bon dia.
10: Bon dia. Destaquem un accident a la 2 a l'alçada d'Abrera, en sentit Lleida, que provoca un quilòmetre de retenció en vehicles al voral. A la P7, circulació intensa entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda, en sentit Tarragona, i lentitud a la ronda de dalt, en sentit Llobregat, a l'altura de Vall d'Hebron i a la ronda de litoral de Sant Adrià del Besòs, a la zona franca.
0: Gràcies, Montse, i no pas Mònica. Gràcies, Montse.
10: Gràcies.
0: Ens falta el temps.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
12: Bon dia.
0: Continuem amb aquesta calorada. Avui, demà?
12: Avui, demà, sí. Una mica més fluixa que el cap de

0: Francesc, fins ara, bon dia.
1: Fins ara.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. El president Salvador Illa demana un parèntesi als sindicats de mestres el dia abans que comenci el curs escolar amb una nova jornada de vaga.
3: M'adreço a tothom, a tota la comunitat educativa, per dir que respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació.
0: En la primera entrevista institucional del curs polític al Matí de Catalunya Ràdio, Salvador Illa ha estès la mà als professors per resoldre els problemes del sistema educatiu i ha promès un pla per combatre la calor a les aules, Albert Prat.
4: El govern no ha aconseguit frenar la convocatòria de vaga de demà, però Salvador Illa vol evitar una tardor calenta. El president ha reclamat una treva als sindicats crítics per garantir la normalitat a les aules mentre tots plegats discuteixen a fons el model educatiu.
3: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, i anem a començar el curs, i anem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. No?
4: Des del Palau de la Generalitat, Illa ha defensat l'estratègia de la Conselleria d'Educació.
3: Segur que podíem fer les coses en algun moment millor, jo no dic que no, però algú ha posat mai més recursos que aquest govern?
4: I s'ha obert a revisar el model d'escola inclusiva o l'autonomia dels centres. El compromís més concret, però, climatitzar totes les escoles i residències del país sense acabar d'aclarir quan.
0: De seguida repassem què més ha donat de si aquesta entrevista institucional al president, però sobre aquest fet, sobre la situació al sector educatiu, el sindicat USTEC, el majoritari, condiciona una aturada de les protestes al fet que el govern reobri la negociació i que pacti un calendari amb els sindicats que mantenen, recordeu, les mobilitzacions per donar resposta a les seves reivindicacions, Sara Canyete.
5: Sí, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que independentment del seguiment que pugui tenir la vaga de demà, el govern ha de fer avenços si vol reconduir la situació. Són declaracions a 3Cat Info.
6: Aquesta vaga és una preocupació, té un efecte, un impacte, i jo crec que això hauria de ser un missatge molt potent a aquest govern.
5: Una de les reivindicacions principals dels sindicats convocants a les protestes és la necessitat d'un pla de xoc per climatitzar els centres educatius, una qüestió sobre la que, com dèieu, el president Illa avui ha anunciat que hi haurà novetats d'aquí uns dies. Robert Pastor és el portaveu d'USTEC a Girona.
7: Ens estem fregint a les escoles. Sempre dic que si la mainada votés, això ja haurien canviat. Estem ja a 30 i escaig graus, 40 graus en molts de centres, amb un aixafogor que no pots viure, i això s'anirà allargant.
5: Per demà hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona.
0: Per cert, ja que parlem d'educació, avui el departament publica el mapa dels centres de formació professional que encara tenen places vacants per aquest curs 26-27, Mònica Mas.
8: Sí, és un dia clau, perquè aquells alumnes que van participar en el procés d'inscripció per un grau mitjà i superior d'FP i no han obtingut plaça puguin apuntar-se a les vacants de tots els centres que vulguin. Les sol·licituds de places es pot fer només avui i en els pròxims 3 dies els centres els donaran resposta. Es tracta d'una cua virtual per cada centre que tingui places lliures i que les assignarà més endavant en funció dels criteris d'inscripció habituals. Al juliol, més de 86.500 alumnes van aconseguir plaça per un grau de formació professional, 5.000 més que l'any passat.
0: Però si reprenem el fil del que ha dit el president de la Generalitat en aquesta entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Junts per Catalunya troba sorprenent i irresponsable que el president Illa demani ara una treva als docents després d'haver marxat, diuen, de vacances sense dialogar amb els sindicats. El primer grup de l'oposició al Parlament arrenca el curs polític amb una reunió de treball al Berguedà amb la incògnita de quan podrà tornar de l'exili el seu líder, Carles Puigdemont. Guardiola Berguedà, Jordi Corbalan.
9: La líder juntaire al Parlament, Mònica Sales, troba sorprenent que el president demani ara als docents que no facin vaga a començament de curs després d'haver desaprofitat l'estiu per negociar.
10: Ens sorprèn que ara el president Illa hagi demanat un parèntesi, una treva als docents, quan l'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost, en què el president Illa no ha gestionat aquest tema de la crisi d'educació. Que ara el president els demane aquesta treva als docents, per a nosaltres és una irresponsabilitat.
9: Junts demana a Salvador Illa una remodelació en profunditat del seu govern abans del debat de política general de finals de mes. Els diputats juntaires, a diferència d'ara fa un any, no han anat a Waterloo i estan reunits en un hotel del Berguedà. Carles Puigdemont tampoc no participa telemàticament en aquesta trobada, segons la líder del grup per raons d'agenda. La direcció del grup parlamentari desitja que Puigdemont torni a aquest curs polític, però respectaran el que decideixi sobre si s'asseu a l'escó o no com a cap de l'oposició.
0: Qui també s'ha apuntat a les crítiques al govern sobre l'educació són els seus socis parlamentaris, Elisenda Alemany, d'Esquerra Republicana, i Gerardo Pisarello, dels Comuns.
11: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria

0: d'haver dialogat durant l'estiu.
1: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer. Més que treva, necessitem mesures concretes.
2: Però, com dèiem, al marge de la carpeta d'educació, Albert, durant l'entrevista, el president de la Generalitat avui al matí de Catalunya Ràdio, amb el Ricard Ostrell, també ha contestat a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i ha obert també la porta a revisar les polítiques de seguretat a Catalunya.
3: Sí, després de l'apunyalament mortal a Manresa, Salvador Illa s'ha compromès a replantejar algunes mesures.
4: Hem d'anar veient com evolucionen les coses. Jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques que s'han de veure, que han de respondre a les realitats que té el país.
3: Ara bé, ha descartat fer-ho en calent i no ha explicat quines. Sobre el nou finançament autonòmic, Illa s'ha enganxat en el cos a cos amb Ayuso després que la presidenta madrilenya tirés més llenya al foc aquest cap de setmana.
5: Todas las mañanas trabajando, pagando impuestos, levantando persianas para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
3: I el president li ha respost amb aquest avís.
4: No es posi en Catalunya i no es posi en els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa, que és emprenedora. Que no es queixi, que va per feina.
3: D'altra banda, el president confia que s'apliqui l'amnistia a Carles Puigdemont i que pugui tornar abans de Nadal.
2: Passant 12 minuts de les dues del migdia, el canceller d'Alemanya, Friedrich Merz, es declara en xoc per la victòria regional de l'extrema dreta a l'est del seu país. Alternativa per Alemanya ha arrasat a Saxònia-Anhalt i opta a governar un estat federat per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. Merz reconeixia que la desfeta del seu partit no té precedents i que el resultat tindrà impacte més enllà d'Alemanya.
6: Zutiefst schockiert.
7: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
2: Ara han de començar les negociacions per formar govern amb la incògnita de si hi haurà o no un cordó sanitari als ultres, que avui carregaven contra el canceller. Alice Weidel és co-líder d'Alternativa per Alemanya.
8: Mai cap canceller havia estat tan impopular com Friedrich Merz, que s'ha convertit en un llast important per al desenvolupament prosper d'Alemanya.
2: Tot plegat després que 6 de cada 10 votants hagin donat suport als ultres a Saxònia-Anhalt. Anem cap ara a la capital d'aquest land, d'aquest estat, Magdeburg. Enviat especial Jordi Regàs, bon dia.
9: Bon dia. Magdeburg, la capital de Saxònia-Anhalt, s'ha llevat aclaparada per la victòria de l'extrema dreta. Per alguns, el resultat d'ahir pensen que portarà canvis, sigui els que sigui. Pels altres, avui és un dia trist.
10: És lamentable que s'hagi votat un partit d'extrema dreta. Hauríem d'haver après de la història i ara tenim aquest resultat. Haurem d'adaptar-nos i veure què ens depara el futur.
8: Era d'esperar, no és un resultat agradable, però lamentablement aquesta és la situació.
11: Aquest resultat penso que no atorga una majoria que pugui governar. Bé, de fet, estic content que Alternativa per Alemanya no pugui governar del tot. Potser això significa que no puguin passar gaires coses.
9: Els experts afirmen que només una petita part dels votants d'Alternativa per Alemanya són realment extremistes. La resta mostren indiferència i prefereixen no donar credibilitat al que digui el govern. Marcel Lewandowski, politòleg de la Universitat de Halle.
12: No es creuen que això sigui veritat. Estan convençuts que els serveis d'informació de l'estat de Saxònia-Anhalt formen part d'una èlit en la qual no confien. Per tant, que els mitjans o altres polítics subratllin que l'AFD és veritablement extremista, amb aquest electorat no funciona.
9: Saxònia-Anhalt ha votat amb una participació de rècord que legitima el resultat. Al mateix temps, transmet la imatge d'un estat federal clarament fracturat, un land en el que poden acabar decidint aquells que han crescut gràcies a la polarització.
2: Però avui també hi ha preocupació dels governs pro-europeus a França i Polònia per aquesta victòria regional de l'extrema dreta a Alemanya. Brussel·les, en canvi, no ha fet cap comentari sobre uns comicis que es produeixen enmig d'una tendència de creixement de l'ultradreta a tota Europa i a les portes d'un any 2027 electoralment clau. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
13: Hola, bon dia. Silenci absolut de la Comissió Europea, tant en públic com en privat. La portaveu del govern comunitari, Paula Pinho, ha evitat mullar-se sobre l'aclaparadora victòria d'Alternativa per Alemanya, una formació que és partidària d'abandonar l'euro com a moneda comuna i de deixar d'enviar armes i diners a Ucraïna.
14: We never
8: Mai fem comentaris sobre eleccions nacionals o regionals i avui no en serà l'excepció. No oferirem cap comentari des d'aquest faristol.
13: Però el cert és que en els últims comicis que hi ha hagut en un país de la Unió Europea, aquesta primavera a Hongria, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, sí que va comentar els resultats per celebrar, aleshores, la derrota de l'exprimer ministre euroescèptic Viktor Orbán. Ara mateix, von der Leyen, que per cert és d'Alemanya, compareix davant la premsa durant un viatge oficial i veurem, doncs, si a títol personal parla d'aquesta victòria de l'extrema dreta. Qui sí que ho ha valorat és el ministre d'Economia francès, Romain Lescure, per mostrar la seva inquietud.
14: On a un défi majeur face
15: ens enfrontem a un gran repte en forma d'una onada populista que avui és mundial i a la qual hem de resistir, però no és fàcil. Que Alemanya, incloent-hi Alemanya de l'Est, caigui en mans de l'extrema dreta és, òbviament, un senyal molt i molt preocupant.
13: Satisfacció, en canvi, de l'extrema dreta europea pels bons resultats que les enquestes els auguren a les eleccions estatals que l'any que ve hi haurà a Alemanya, França, Itàlia i Espanya.
2: Però els problemes amb la gestió de la immigració no només són a Alemanya o a Espanya, com hem vist durant aquest estiu. Tensió també a les ciutats portuàries del sud d'Anglaterra per les protestes contra el trasllat a centres d'acollida d'immigrants i refugiats rescatats al Canal de la Mànega. L'intent de centenars de manifestants de bloquejar els accessos del port de Portsmouth ha derivat aquesta matinada en enfrontaments amb la policia. A Londres, Quim Olivares, bon dia.
16: Bon dia. El govern britànic condemna l'intent d'evitar aquesta matinada el trasllat de 140 migrants que havien arribat en una petita embarcació a Portsmouth, al sud d'Anglaterra. Sentim la secretària d'Estat, Emma Reynolds, en declaracions a Sky News.
17: Com a polític, dono suport al dret a la protesta pacífica, però això ha traspassat la línia. Aquest és un comportament agressiu i intimidatori.
16: Diumenge, un nombrós grup d'encaputxats vestits de negre va agafar la policia desprevinguda i va bloquejar el port de Dover durant unes hores en una altra protesta antiimmigració. És en aquesta àrea de l'est d'Anglaterra on solen arribar les persones que creuen il·legalment el Canal de la Mànega. En canvi, és poc habitual que ho facin més a l'oest, com és el cas de Portsmouth, ja que està més lluny de França. Sentim la comissària Donna Jones a la BBC.
18: Això està posant molta pressió sobre la policia. Portsmouth i altres parts del sud d'Anglaterra no estan preparades per poder assumir i gestionar no només l'ordre públic, sinó també el processament d'aquestes persones que entren il·legalment a la Gran Bretanya.
16: Activistes anti-immigració i de l'extrema dreta denuncien que el govern laborista de Burnham no fa prou per reduir l'arribada de migrants per mar. L'executiu assegura, però, que de gener a setembre la xifra ha baixat un 40% comparada amb el mateix període del 2025.
2: Doncs enmig d'aquesta pujada de l'extrema dreta a tota Europa, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, se situa com l'únic, diu, que pot aturar la victòria del PP i de Vox a Espanya. Avui ha reunit els diputats i els senadors socialistes i Sánchez ha intentat apujar la moral dins del partit en hores baixes. I a part d'esgotar la legislatura, ha apostat per governar 4 anys més. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
19: Què tal, bon dia. Amb totes les enquestes en contra i amb la crisi a Ceuta pendent de resoldre, Pedro Sánchez entra en precampanya i es ven com l'única alternativa per parar els peus a la dreta i l'extrema dreta, ha avisat que no es pensa rendir i que el seu final no són les properes eleccions generals.
20: L'amenaza ultra gana terreno, por tanto, no olvidemos que cada día de avance, cada política aprobada en estas Cortes Generales es un día y un derecho más ganado frente a los ultras. Así llevamos 8 años y el año que viene otros 4 años más.
19: Sánchez ha tirat del manual de resistència per afrontar aquest últim curs convuls. Es marca com a prioritat aprovar pressupostos, cosa que té pràcticament impossible, també resoldre la crisi de preus de l'habitatge i aprovar el nou model de finançament autonòmic. Per tot això, ha demanat als seus que afrontin els propers mesos així.
20: Saliendo a ganar, no a empatar, con todas las de la ley. Os pido, en definitiva, que echemos el resto en todas las iniciativas que ahora mismo están en tramitación. Por desgracia, una vez más, pues no podremos contar con esta oposición que ha convertido en normal el aprovechar cualquier crisis para esparcir su odio.
19: Però avui ha obviat el setge judicial, ni una paraula de les investigacions a Zapatero o al cas Leire, tampoc el judici a la seva dona, que per cert acabem de saber que el jutge Peinado ha citat per demà Begoña Gómez per comunicar-li que l'envia definitivament a judici davant de jurat popular per malversació i tràfic d'influències pels seus negocis privats.
2: I és que justament avui els jutges que investiguen casos que afecten el govern espanyol han tornat a la feina. En el cas Zapatero, l'expresident de Plus Ultra ha declarat a l'Audiència Nacional que va pagar a Zapatero una comissió de l'1% 20% del preu del rescat. Més de 500.000 d'euros per aconseguir el préstec atorgat per la Moncloa. Però no ha sabut concretar quines gestions hauria fet l'expresident espanyol. Seguim a Madrid ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
0: Bon dia. L'empresari va presentar el juliol un escrit al jutge Calama on reconeixia que Plus Ultra va pagar un 1% del rescat per tasques d'acompanyament a l'expresident Zapatero. Julio Martínez Sola, també investigat, ha explicat al jutge que va parlar només un cop amb Zapatero al principi de la pandèmia i que l'expresident li va dir que els podria ajudar. I van confiar, diu, perquè estaven en una situació límit, però no ha pogut detallar què va fer exactament Zapatero i si va tenir influència sobre algú a la Moncloa. Tot ho van negociar amb l'amic de Zapatero, Julio Martínez, i van ingressar els diners en empreses seves com Anàlisis Relevante. Demà declararà també un altre exdirigent de Plus Ultra que manté la mateixa línia de defensa.
2: D'aquí a 8 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida novetats sobre el tancament del parc de Collserola. No són bones pels que vulguin anar a passejar, a fer esport o fins i tot a dinar.
21: Catalunya migdia.
22: A Obramat ens hi comprometem. Amb estoc sempre disponible i els millors preus amb més de 20.000 productes per la teva obra o reforma. 20 anys construint junts. Obramat.
23: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
24: 25 anys construint històries. Marcant l'inici de la temporada teatral. 25 anys creixent al teu costat. Torna la gran nit de les arts escèniques amb un gran espectacle de teatre musical. 25a gala Catalunya aixeca el taló. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
25: Bé, ja som a casa.
26: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
25: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
26: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
25: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
27: Catalunya migdia.
2: D'aquí a 7 minuts seran 2:15. El parc de Collserola continuarà tancat fins a finals d'any per la pesta porcina africana, segons el consorci que gestiona el parc, que ja programa les activitats educatives en llocs alternatius per tot el curs que ve. Mentrestant, els veïns reiteren que el tancament del parc els està passant factura psicològicament i físicament. Parc de Collserola, David Àngela.
28: Davant d'aquest escenari, Raimon Roda, gerent del consorci del parc de Collserola, treballa amb aquest escenari.
29: Això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar, intentant fer activitats segures dintre Can Coll, és a dir, amb recinte tancat, però començar a veure si el podem començar a obrir, i veure si les activitats que es feien a Can Coll es poden fer a les escoles. És a dir, si les escoles no poden anar al parc, el parc que baixi les escoles.
28: Els veïns del parc adverteixen que la prohibició d'accedir-hi passa factura de persones afectades de Covid persistent o amb depressió que tenen pensaments suïcides, entre d'altres. Cristina Lier és la impulsora de la campanya Obrim Collserola.
30: Jo segueixo recollint signatures a través del Change.org. Vull arribar a les 10.000, no sé ara quants portem, però bueno, l'estiu s'ha quedat com molt parat tot i la gent està realment esgotada. Quan jo arribi a les 10.000, vull enviar-ho a diferents institucions, òbviament. Ja sé que potser no servirà de res, però el derecho a la pataleta, com diuen, el tenim.
28: Després de 15 dies sense detectar cap contagi, s'han confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana a Collserola.
2: Mentrestant, tenim 79 municipis de 14 comarques diferents que mantenen avui el nivell 4 del Pla Alfa, el de perill extrem d'incendi forestal, segons l'últim avís de Protecció Civil, Toni Fortesa.
10: Tot i que ha acabat l'episodi de calor d'aquest cap de setmana, continuen les temperatures elevades, la humitat molt baixa i la sequera acumulada que mantenen aquest alt risc d'incendi que comentaves. Això sí, la previsió meteorològica apunta a un canvi de temps amb pluges intenses a partir de demà dimarts a la tarda i sobretot de dimecres. Els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya són de nivell 3 sobre 6 i afecten sobretot la part central del país i el Pirineu, tot i que també poden arribar al litoral i prelitoral. Xavier Masramon és cap de guàrdia de Protecció Civil.
31: Si es compleixen les previsions que ens ha enviat el Servei Meteorològic de Catalunya, doncs podem tenir doncs, pluges torrencials
1: importants i, com ja hem vist, aquesta crisi climàtica poden agreujar aquestes situacions i que demanem a tota la població que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es podem indicar des de Protecció Civil.
10: En cas de precipitacions torrencials, Protecció Civil recorda que recomana sempre evitar travessar rius i rieres zones inundables i evitar desplaçaments que no siguin imprescindibles.
2: I ja que parlem de la muntanya, ha pujat el nombre de rescats al medi natural. Des de principis d'any, els bombers ja n'han fet més de 1.400. És un 11% més dels que van fer l'any 2025 per aquestes mateixes dates. La majoria són per activitats relacionades amb l'excursionisme a la muntanya, però també hi ha un gruix important de gent que es perd fent altres activitats, Montse Poblet.
3: De fet, a diferència del que passava fa uns anys, ara de rescats al medi natural, n'hi ha de gener i desembre. Els bombers, la neu d'aquest hivern ja els va donar molta feina, a l'abril i al maig van tenir un altre pic d'activitat i a l'estiu un de tercer, bàsicament amb rescats relacionats amb l'excursionisme de muntanya. De gener fins ara n'han fet 935 i això s'hi han de sumar els més de 260 serveis per acompanyar o buscar persones perdudes al medi natural. Oriol Vilalta, responsable del grup d'actuacions especials dels bombers, explica que tot i els pics d'activitats tenen feina pràcticament tot l'any i demana prudència de cara a les pròximes setmanes.
1: Fem un crit d'alerta que quan s'acaben aquestes calors arriben ja les tardes amb pluges i les nits molt fredes. Un còctel on al matí surts a fer una activitat i pots anar amb màniga curta, a la tarda aquella activitat ja es comença a complicar per la pluja. I si no tens prou roba d'abric i s'allarga, doncs tens temperatures molt fredes i que et poden comportar un risc d'hipotèrmia sever.
3: A part dels rescats de muntanya, en el que portem d'any, però sobretot a l'estiu, els bombers n'han fet 148 al mar i 63 en rius.
2: Més coses, quan queden un parell de minuts per arribar a 2:45 de la tarda, el debat de la congelació d'òvuls de les futbolistes encara no s'ha estès al mercat laboral. Per ara, cap empresa catalana paga aquest tractament a les seves treballadores, però hi ha expertes que alerten que és un fenomen que pot acabar arribant també aquí, Núria Har.
18: Als Estats Units hi ha grans multinacionals, sobretot del sector tecnològic i financer, com Google, Meta, Microsoft o Spotify, que sí que paguen la congelació d'òvuls a les seves directives. De moment, com deies, aquí ni la patronal ni els sindicats tenen constància que cap companyia ho costegi, però la Pompeu Fabra ja ha començat a estudiar la tendència. La catedràtica d'Economia d'aquesta universitat, Libertad González, creu que també pot passar aquí.
4: Sí, yo creo que sí, en la medida en que los trabajadores lo valoren, las empresas lo ofrecerán.
18: Les feministes deixen clar que respecten la decisió personal de les futbolistes, però moltes lamenten que no s'abordi el debat real de la conciliació, la promoció i la bretxa salarial. La secretària de Dones, Feminisme i Igualtat de Comissions Obreres, denuncia que la congelació d'òvuls no és una mesura feminista, sinó empresarial.
5: La Federació de Futbol, precisament, té una credibilitat feminista una mica dubtosa, eh? Després del pató no consentit de Luis Rubiales a Jenny Hermoso.
18: Aquí a Catalunya, les dones tenen de mitjana el seu primer fill als 31 anys i mig.
2: Segur que no us sorprèn si us dic que el preu dels pisos no dona treva i que ja fa 12 anys seguits que no para de pujar. La perspectiva més és que això continuarà sent així. Aquest segon trimestre de l'any, els preus han escalat fins al 10% a Catalunya respecte ara fa un any, segons les dades publicades aquest matí per l'Institut d'Estadística Espanyol. La conseqüència, que cada cop més gent queda exclosa del mercat immobiliari sarrerià.
6: L'estadística diferencia entre els pisos d'obra nova i els de segona mà. Si només fem cas de les dades d'aquest segon trimestre, l'obra nova no ha pujat tant com el que ja estava construït. Ara bé, si ampliem el focus i analitzem l'acumulat dels últims 10 anys, atenció, el preu de l'obra nova s'ha més que doblat i la segona mà va pel camí. Tot apunta més, com deies, que a curt termini això es continuarà inflant perquè no hi ha oferta suficient d'habitatge al mercat. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, ha explicat a Catalunya Ràdio que en l'actual entorn financer, amb la inflació i els tipus d'interès també pujant, encara hi haurà més gent que no podrà comprar.
7: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al comptat. Vol dir que ha de tirar d'estalvis previs o, en el cas de gent jove, s'està incrementant les ajudes familiars a la compra d'habitatge.
6: L'augment de preus ja gairebé no entén de zones i s'ha estès de manera generalitzada a tot arreu.
2: I mentrestant, els municipis petits alerten que tenen dificultats per cobrir la plantilla de policials locals perquè marxen a ajuntaments on hi ha millors condicions. El govern treballa en un pla per unificar les proves d'accés a agents i el règim laboral entre municipis per evitar competències. I també té la voluntat de crear una borsa per cobrir places vacants. Girona, Laia Claret.
8: David Bote, president de la Federació de Municipis de Catalunya, especifica amb què es troben.
9: Hi ha ajuntaments petits que feien convocatòries, una persona guanyava aquesta plaça i al poc temps, per mobilitat, marxava una policia més gran. O sigui, aquí cobraré més o tindré més dies lliure.
8: Daniel Limones, director general de Coordinació de Policies Locals, concreta en què se centren.
11: La primera línia que estem treballant des de la Conselleria és fer una convocatòria unificada de policies locals perquè evitem que un aspirant s'hagi de presentar a 30 municipis. Fas una convocatòria i per puntuació pots escollir. La segona variant és intentar unificar criteris.
8: I és que Bote remarca que pels pobles petits és complicada la gestió.
9: Tot el procés de l'oposició dura com a mínim 6 mesos i després aquella persona ha d'anar 9 mesos a l'escola. I has de fer-ho coincidir tot perquè quan comença el curs ja tinguis les persones seleccionades, perquè si no et perds el curs, és un curs acadèmic.
8: Des de Coordinació de Policies també reclamen al govern espanyol que derogui la llei que posa un límit de places d'agents a cada municipi.
2: Una explosió en un laboratori a la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona ha ferit 3 persones de diversa gravetat. L'accident no ha provocat danys estructurals fora de l'espai de pràctiques de l'aula. Tarragona, Manel Sastre.
12: Bon dia. L'explosió ha estat a 9:15 del matí al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química del campus de Salades. Segons la vicerrectora d'Infraestructures de la URB, Fàtima Sabenc, l'accident ha passat mentre 3 treballadors manipulaven àcid nítric, un producte corrosiu i irritant, preparant les classes de començament de curs.
13: Estàvem preparant les pràctiques de cara ja al nou començament de curs i 3 treballadors estaven doncs, preparant tot el tema d'ampolletes per repartir pels alumnes. Una de les ampolles més grans ha caigut a terra durant la manipulació. S'estava fent sota totes les normes de seguretat, sota campana, amb tots els EPIs posats.
12: 2 dels 3 afectats per l'explosió tenen ferides greus i els han traslladat a l'Hospital Joan 23. L'altre, amb ferides lleus, l'han atès a l'Hospital de Santa Tecla. L'explosió ha passat dins la vitrina del laboratori i els danys han quedat restringits a aquesta zona, sense afectacions estructurals a l'edifici. Els bombers han ventilat i netejat les zones afectades.
2: Passant 3 minuts de 2:15 de la tarda, fem una pausa i de seguida, la cultura.
21: Catalunya migdia.
14: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
17: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
16: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
17: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
16: Catalunya migdia.
2: Passant 4 minuts a 2:15, comencem parlant de teatre. Un teatre que torna a batre rècord d'assistència a Catalunya. La temporada 2025-2026, les sales catalanes de teatre van rebre més de 4 milions d'espectadors i la recaptació va superar els 100 milions d'euros. La patronal del sector, Adetka, ho ha revelat hores abans de la gala Catalunya aixeca el taló, on aquest vespre presentarà la temporada 2026-2027. Barcelona, Marta Vives.
19: 4 milions d'espectadors en el total de Catalunya en un públic teatral que no para de créixer. Per exemple, a Barcelona, on s'aglutinen bona part dels teatres catalans, ha augmentat 40.000 espectadors més respecte la temporada anterior, arribant a un nou màxim de públic amb 3.176.000 espectadors. Per la presidenta d'Adetka, Isabel Vidal, es tracta d'una tendència consolidada.
20: Bona salut pel teatre català, millor moment de la història del teatre català, per tant, crec que dia de celebració, i això ens dona molta empenta per encarar la nova temporada.
19: Tot i que enguany el percentatge d'espectacles en català ha estat del 41%, els muntatges més vistos estan encapçalats per 3 espectacles en castellà: El Mago Pop, el musical El Fantasma de l'Òpera i Impro Show, seguits dels catalans L'Amor venia amb taxi, de La Cubana, i Hamlet, d'Albert Pla i Peyu. Pel que fa a les sales de menys de 200 localitats, el muntatge més vist també és en castellà: Corta el cable rojo, al Teatre Muntaner, seguit de 3 muntatges que s'han pogut veure a la Sala Texas: Permagel, Ovelles i Desaparellats. El sector celebrarà aquesta nit les xifres i l'arrencada de la temporada teatral amb la gala Catalunya Aixeca el Taló, que tindrà lloc al Gran Teatre de Liceu i que retransmetrà TV3 i la plataforma 3CAT justament després del Telenotícies Vespre.
2: I de seguida, ara anava a dir cinema, però més aviat hem de dir audiovisual. I és que el president francès Emmanuel Macron ha inaugurat el Fòrum Internacional Lumière amb l'anunci de 1.000 milions d'euros en 5 anys per assegurar el futur de l'audiovisual. A la cimera, que es considera el Davos de la imatge en comparació amb el Fòrum Econòmic que se celebra en aquesta població suïssa, Davos, hi assisteixen les màximes personalitats del sector, però també productors, distribuïdors i creadors dels 5 continents. París, Isabel Galí.
0: França i Corea del Sud, dos països que han fet de la creació audiovisual política nacional, presideixen aquesta cimera Lumière. Davant seu hi tenen dos monstres en xifres de producció, els Estats Units i la Xina, els dos principals mercats mundials del cinema. Així que invertiran conjuntament 1.000 milions d'euros en les respectives indústries audiovisuals, amb un objectiu, ha dit el president francès Emmanuel Macron: sobreviure.
10: Des d'Europa i Àsia, el que ens importa és que les nostres obres mostrin que una cultura pot esdevenir mundial, restant fidel a ella mateixa. Cosa que no vol dir dominar o uniformitzar, sinó participar a una expansió, creixement, desenvolupament creatiu internacional, a un impuls on cada país i actor pugui prendre-hi part.
0: I com que no es pot parlar de cinema sense estrelles, no han faltat noms com els de Pedro Almodóvar, Martin Scorsese o Josh Clooney, veí de Sant Pau de Bensa, aquest poblet de la Provença francesa que acull la cimera a la Fundació Maecht, obra de l'arquitecte català Josep Lluís Sert.
2: I ara, sí, cinema. El rus Viktor Kosakovsky enlluerna Venècia amb el seu documental Hollywood Dust, que s'ha presentat a la mostra. Presenta imatges d'impacte que expliquen la desconeguda intel·ligència del món vegetal i la seva enorme capacitat de supervivència. A més, és una cinta participada per 3CAT. Enviat especial a la mostra de Venècia, Òscar Callau.
22: Aquesta coproducció catalana, on hi ha les empreses Alegre Films i Oceànica, ens ofereix una sorprenent mirada audiovisual i poètica als arbres, que aconsegueix renovar el nostre interès per aquests éssers vius i mòbils quan veiem com moren en camps ferits pel vent o la neu o com són mutilats per les fires de Nadal. Alba Sotorra i Maika Sanz són productores en cap d'Oceànica i Alegre Films, respectivament.
23: Kosakovsky ens ha fet tornar a mirar els arbres d'una manera radicalment diferent, no?, i apreciar-los i veure'ls com a sers vius i amb sentiments que són. Sí, crec que d'una manera en Víctor explica com la pressió dels arbres al nostre planeta ve tant d'elements externs i naturals com de la intervenció humana.
24: Tenim l'estrena prevista per el 2027 al Dia Internacional dels Boscos, que és precisament el 21 de març.
22: Lluny de ser un documental de to científic, Hollywood Dust explica amb senzillesa que les plantes tenen intel·ligència, resiliència i una magnífica capacitat de regeneració.
2: I una cosa més abans d'arribar als esports. Bones notícies a Lleida, perquè ja hi ha relleu per tal que la ciutat torni a tenir una llibreria especialitzada en la literatura infantil i juvenil. I és que el mes d'octubre obrirà 4 contes al local que va quedar buit el mes de juny quan va tancar l'emblemàtica El Genet Blau. Lleida, Estela Bussoms.
25: Al capdavant hi ha la lleidatana Roser Guasch, que agafa el testimoni de Merche París, última propietària del Genet Blau, que va tancar portes fa 3 mesos després de 25 anys de trajectòria. Guasch suma la llibreria al seu projecte cultural com a conte contes i propietària d'una editorial petita.
26: Agafo aquest repte amb molta il·lusió, amb moltes ganes, perquè crec que hi ha una feina prèvia que ha fet la Merche, El Genet Blau, que han fet molt potent i que la ciutat no es podia quedar sense aquest espai.
25: Mantindrà l'essència de l'antiga llibreria, però tindrà una empremta pròpia, per exemple, reforçant l'atractiu per al públic juvenil.
26: L'aposta és aconseguir que la gent jove també se'l senti seu, no? Que poder continuar el relleu, que no arriba als 12 i sembla que acabe, que puguin continuar. Intentarem crear un espai acollidor per als joves.
25: Un espai que estarà ple de vida i amb clubs de lectura per a lectors a partir de 7 anys.
16: Catalunya migdia.
2: D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Amb un Barça golejador i un José Mourinho que ha tornat als seus... Por qué?
1: Molt bé aquesta imitació, si Òscar Fernández, molt bé. El tècnic del Madrid, sí, que la prèvia de la Champions ha estat massa pendent del que va passar al camp del Betis.

0: jornada de Lliga d'aquest cap de setmana deixa la primera derrota del Madrid de Mourinho al camp del Betis i un Barça líder en solitari i amb un registre golejador altíssim.
1: Pedri, Pedri a l'interior de l'àrea, el quart! Gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gairebé els fan a ple. Arriben fins a la cuina, trenquen els ous, els baten, fan la truiteta...
0: Aquest era el quart, però és que el Barça va guanyar 5-0 al camp del València i els blaugranes, que ja han marcat 17 gols en només 4 partits de Lliga, Ramon Salmorri.
2: Victòria del Barça Mestalla, 0-5 i una nova exhibició, fins al punt que el Barça comença a espantar. És molt d'hora, molt. Només 4 partits, però, com diu, són 17 gols a favor i 2 en contra en 4 partits. A més, per exemple, en el cas d'ahir, sotmetre el València Mestalla durant gairebé tot el partit, amb 2 gols de Lamine, un de Fermín, un de Rafinha i un de Pedri. Flick va dir que fins després de l'aturada no es veuria el millor Barça. Doncs 4 partits després d'aquestes declaracions, diu que el seu equip està jugant pràcticament a la perfecció.
3: It's about the quality in the training, and when I see this, I...
4: Jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte, perquè hem controlat, hem dominat, hem fet tot el que vull del meu equip, crear espais, estar tranquils i buscar les opcions per mirar de marcar. Hem fet un partit fantàstic.
2: Quatre partits, 12 punts, 3 més que el Madrid de Mou, que va punxar, 5 més que l'Atlètic de Madrid del Xolo. Alguns noms propis de la victòria mestallà. I el primer, el de Rodri, va ser titular i va ser un dels millors jugadors del Barça. Encara lluny, evidentment, de la seva millor forma, però va fer evident que un jugador com ell millora el col·lectiu. També, per exemple, millora Pedri, que va voler esvair els dubtes sobre aquesta societat Rodri-Pedri, sobre si poden o no jugar junts.
5: Bueno, siempre se dice que no hemos funcionado juntos, pero la verdad que es muy cómodo jugar con Rodri, es un jugador que defensivamente roba mucho. Pocas veces ve perder un balón a Rodri, así que creo que nos vamos a entender muy bien, con partidos nos vamos a seguir entendiendo aún mejor y creo que va a ser espectacular.
2: I encara un altre nom, el de Fermín, que va fer una molt bona societat amb Lamine Yamal. Compte perquè són 4 gols de Fermín ja en Lliga, 6, per exemple, en total, la temporada passada, i el seu millor registre. A primera divisió són 8 gols en una temporada. De moment, en 4 partits, ja en porta 4.
0: Doncs registres molt bons, tant col·lectius com ara també individuals, com en repassava el Salmurri. Al partit va haver-hi una trompada forta de Rodri, el nas d'Eric García, que no va poder acabar el partit. Com està el jugador?
2: Doncs mira, molt millor. De fet, avui ja ha entrenat amb la resta dels seus companys. Això sí, ho ha fet amb una màscara protectora, com ja va haver d'usar la temporada passada. No jugarà dimecres contra el Feyenoord perquè arrossega la sanció de l'expulsió de la temporada passada contra l'Atlètic de Madrid, però de cara al diumenge a Camp del Llevant estarà disponible.
0: Doncs ara que feies números, però de gols, fem també més números, però en aquest cas econòmics, perquè el Barça ha publicat l'exercici econòmic que presentarà a l'Assemblea de Compromissaris. Què destaca?
2: Doncs mira, el tancament de l'exercici econòmic de la temporada 25-26, el resultat ordinari, és a dir, el del dia a dia del Barça, deixa uns ingressos de 200.000 euros. En canvi, el resultat net, després d'impostos, deixa unes pèrdues de 18 milions d'euros. La massa salarial del conjunt blaugrana se situa en 571 milions d'euros i pel que fa al pressupost de la temporada vinent, uns ingressos de 1.195 milions d'euros, 1.195 milions d'euros d'ingressos i despeses de 1.133. I a banda de tot això, de l'acord amb Ohana Development, aquesta societat de creació de residències de luxe a Dubai, el primer equip masculí i també el primer equip femení, fruit d'aquest acord, lluiran durant 3 temporades al patrocini d'Ohana Development al dors de la samarreta. Seran les competicions estatals oficials, no, per exemple, a les Champions.
0: Ara sí, sentim Mourinho. Perquè demà comença la Champions i el Madrid debutarà a casa contra l'Inter. Mourinho i Mbappé han fet avui roda de premsa i no han parlat gaire realment de l'equip italià, perquè avui a Valdebebas Marcos García ha tornat aquell Mourinho que pensàvem que havia desaparegut, doncs no, el Mourinho dels perquès.
6: Sí, és el de sempre, només han passat 10 anys. El tècnic encara està empipat amb l'arbitratge de dissabte al camp del Betis. Mourinho es pregunta per què no es va fer repetir el penal que va fallar Mbappé.
7: ¿Por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento, o no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. Esta es una cuestión que a mí, como entrenador del Real Madrid, a mí me gustaría que la gente responsable me pudiera responder. ¿Por qué?
6: Fins a 8 vegades ha fet servir aquest por què en 2 minuts a la resposta a lamentar l'entrada de Marc Bartra a l'àrea i que aquesta entrada no fos un motiu com per fer repetir el penal, no fos sancionada. A la roda de premsa també ha sortit Mbappé. Dos temes, com tu pots imaginar. Primer, sobre la pilota d'or. Aquí la novetat és que diu que se sent el millor del món i que considera que aquest pot ser el seu any per guanyar la pilota d'or. I aquesta és la perla de la roda de premsa. Mbappé li han preguntat si ell hauria de defensar més, com per exemple fan Rafinha o Dembélé.
8: Yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienes que meter más goles para ser como yo. Cada uno es diferente, pero yo quiero hacer las cosas de manera inteligente y decir que yo, claro, tengo que mejorar y todo, pero no me gusta comparar porque yo pienso que yo hago muchas cosas que los otros no hacen. Pero si entramos a este tema es un debate sin fin.
6: Demà ja farem la prèvia de la Champions, però ja t'avanço, Mourinho té les baixes per demà de Camavinga, Güler i Bernardo Silva per sanció.
0: Mourinho, que parlava de l'àrbitre del partit al camp del Betis, també va haver-hi polèmica arbitral amb un gol anul·lat per un fora de joc posicional al partit de l'Espanyol, que finalment va salvar un punt in extremis davant el Sevilla amb un gol al temps afegit, a Udal Serra.
9: El gol d'Omar, concedit inicialment per l'àrbitre i que hauria suposat l'1-0 al marcador, finalment va ser invalidat per un orsai posicional. Una jugada molt discutida pels jugadors de l'Espanyol i també pel tècnic Manolo González, el qual demana que el col·lectiu arbitral unifiqui criteris en aquest tipus d'accions.
10: Jo crec que tothom que ha vist l'1-0 en aquest cas ningú entén molt bé perquè l'han anul·lat. Igual que l'altre gol, si l'haguessin anul·lat és increïble. Ja arribem a un punt que a vegades ni nosaltres sabem molt bé el que és fora joc o el que no és fora joc, o situacions d'abans o situacions que es donen igual a un partit, o es veu una setmana, ja no el mateix partit, sinó una setmana i l'altra, i així xiulen de manera diferent. Per això et dic, a vegades, sempre ho dic, que a vegades ja no és que es puguin equivocar, que és difícil xiular, però que els criteris siguin una mica, que vagin una mica unificats.
9: Tot i això, el tècnic de l'Espanyol reconeixia que ahir el seu equip no va estar del tot bé i els va faltar ser més competitius.
10: Però sí que penso que hem de pujar el nivell competitiu també, perquè avui penso que un lastre, a part de situacions de joc, per dir alguna cosa, de situacions de joc, quan ens han igualat, ha sigut situacions de duels individuals que allà avui no hem estat bé. Hem de millorar-ho també urgent.
9: Després de l'empat a un d'ahir, l'Espanyol sumara 4 punts en 4 jornades. És 11è a la classificació i dissabte visita el camp de l'Osasuna.
0: I som a l'inici de la Lliga, només s'han jugat 4 partits, però ja tenim un equip revelació, que veurem si es manté durant tota la temporada. Es tracta de l'Alavés, que ha firmat el millor inici de temporada de la seva història, Carles Vila.
11: L'equip basc ha sumat 10 punts en 4 jornades, superant el començament de la mítica temporada del 2000, quan l'Alavés va acabar 6è a la Lliga i va jugar l'any següent la final de la Copa de la UEFA. El seu millor resultat d'augment va arribar aquesta passada jornada amb el 5-2 contra l'Osasuna. Diu Quique Sánchez Flores, el tècnic de l'equip basc, que cal gaudir del moment.
12: Cuando hay felicidad hay que desbordarla. O sea, cuando hay felicidad hay que disfrutarla, no pensando que porque vendrán peores momentos o porque vendrán momentos malos, no, porque la vida es un baile y el baile hay que hacerlo. Entonces, estamos en un momento buenísimo, estamos en la dinámica que merece este equipo, que merece esta afición y de la que queremos es quedarnos.
11: L'Alavés és segon a la Lliga amb un punt més que el Madrid. Avui es tanca la quarta jornada amb els partits Getafe-Celta a les 7 de la tarda i el que enfrontarà l'Elx i la Reial Societat a 9:45 del vespre.
0: I a la segona divisió, avui juga el Sabadell, rep el Còrdoba en plena festa major i amb la intenció de mantenir-se invicte, Francesc Ripoll.
13: I és que els arlequinats encara no han perdut aquesta temporada. 2 empats i 1 victòria. De fet, són l'únic equip que encara no han encaixat cap gol i volen allargar aquesta ratxa per tancar com cal la festa major de la ciutat. Serà el tercer partit en 10 dies del Sabadell a la nova Creu Alta, després de guanyar l'Almeria i d'aixecar dimecres passat la Copa Catalunya. Al davant, un Còrdoba que ha sumat 3 dels 9 primers punts de la temporada i que vol guanyar per allunyar-se de la zona baixa. Ferran Costa, el tècnic arlequinat, parla sobre el rival.
14: És un equip amb una identitat molt clara, combinatius, verticals, que els agrada portar la iniciativa, un equip molt propositiu. Un dels equips que millors trams de competició ha tingut des de que va començar la temporada de la segona divisió.
13: El Sabadell podrà comptar de nou amb Edgar González, absent davant l'Almeria per la clàusula de la por. Perd, això sí, a Bonaldo. Gennar Fornés També es baixa i Javi López Pinto i Alain Ribeiro ja podrien entrar a la convocatòria.
0: Doncs aquest partit es juga a 8:45, transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio des d'un quart d'hora abans. Pel que fa al Girona, la victòria de dissabte a Gijón l'ha situat en zona de promoció d'ascens, provisionalment en quart lloc. I hem de seguir explicant problemes i polèmiques amb aficionats que volen dur l'estelada en diferents camps de futbol. Fa 15 dies va passar amb un aficionat del Barça a Elx i ahir es va repetir la mateixa història amb un seguidor de l'Europa, al Corcón, el club gracien que ha denunciat en un comunicat el tracte desproporcionat per part de la Policia Nacional cap a un dels seus aficionats per portar el que explicàvem, una estelada.
9: Els fets van passar ahir a l'inici del partit entre l'Alcorcón i l'Europa de la Primera Federació, quan van obligar un seguidor europeista a retirar l'estelada que duia. Ho explica el president del club gracien, Héctor Ibar.
15: La gent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se en que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut, doncs, seguir veient el partit. I aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió i es genera aquesta situació que, doncs, bueno, que és lamentable.
9: A més, aficionats que van presenciar els fets denuncien que els policies nacionals que van detenir el seguidor que duia l'estelada el van retenir agafant-lo pel coll, el van llançar a terra, el van colpejar i el van obligar a dir que era espanyol. Davant d'aquests fets, els aficionats de l'Europa, desplaçats al Corcón, van decidir abandonar l'estadi i no veure el partit. Des del Club Esportiu Europa condemnen fermament l'actuació de la Policia Nacional i consideren inadmissible qualsevol actuació que vulneri els drets fonamentals, la llibertat d'expressió i les llibertats polítiques i socials.
0: Menys de 8 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després hem de parlar de bàsquet, de Toni Bou i també...
16: Maica García, que vibra amb les jugadores i l'aixeca! Maica García, la capitana...
0: De Maica García, una referent de l'aigua com a waterpolista, però que ja no aixecarà més trofeus amb el Sabadell.

0: s'acaba.
1: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
3: Aquí el tens.
2: Ja?
4: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
5: Si vols ser la compra bé, has d'anar al carrer.
6: La tornada a la llar més lleugera amb el salmó noruec a meitats o sencer a un preu imbatible de 9 euros amb 25 al quilo. I el pit de pollastre sencer a un preu imbatible de 5 euros amb 29 al quilo. Fins al 9 de setembre. Si

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: El que dèiem abans de la pausa. En waterpolo acabem de saber l'adeu de la llegendària jugadora Maica García del Sabadell, la boia internacional i el club de la seva vida parteixen pedres després de 32 anys plegats, i la separació de camins arriba amb mar de fons de Bituac.
2: L'anunci l'ha fet al seu compte d'Instagram la mateixa Maica García, on ha publicat un text mostrant el seu desacord amb la decisió del Sabadell de descartar la seva renovació. La waterpolista també ha assegurat que no parla des de la rancúnia, si bé manté que esperava tancar la seva carrera esportiva al Club Vallèsà, on va arribar amb 4 anys i en marxarà amb gairebé 36. Maica García va esgotar el seu contracte amb el Sabadell dilluns passat, dia 31 d'agost. La jugadora va ser mare fa prop d'un any i du gairebé 2 anys sense jugar arran del seu procés de maternitat. Ara el seu futur passa, amb tota probabilitat, per fitxar pel Sant Andreu, segons pot avançar a Catalunya Ràdio. A les files del Club Andreuenc i del nou projecte mirarà de complir el seu objectiu d'arribar als Jocs de Los Angeles 2028 i d'eixamplar més el seu extens palmarès. Maica García, entre els 56 títols assolits amb el seu club, ha guanyat les 7 Copes d'Europa del Sabadell i amb la selecció espanyola acumula un or i 2 plates olímpiques i un or mundial.
1: I comencem i obrim, deia, la carpeta de bàsquet amb l'Ernest Macià. La selecció espanyola femenina juga aquesta tarda el seu futur al Mundial d'Alemanya quan faltin 10 minuts per les 6. Espanya-Japó, amb totes les opcions obertes per al combinat espanyol, des de l'accés directe als quarts de final fins a l'eliminació, Ernest.
3: Exacte, passaria directament als quarts si guanya. En cas de perdre podria ser segona o tercera, és que en aquest grup està absolutament tot empatat a una victòria i una derrota, i en cas de perdre podria fins i tot quedar fora, i tot plegat perquè, bé, aquest cap de setmana hi ha hagut un resultat bastant inesperat. Després d'arrasar contra Alemanya, Espanya va i perd contra Mali. Això li ha complicat molt la vida, com deia l'equip de Mariona Ortiz. Però el cap de setmana, al marge d'aquest partit d'Espanya, recordem que a les 6 es juga la classificació pels quarts o passar per la repesca de vuitens, el cap de setmana ens deixa a punt dels equips catalans per la Lliga Catalana. El resum, Lai, és que tots estan molt bé, i dels que estan més bé et destacaria la victòria del Barça ahir sense haver jugat cap partit abans contra l'Andorra, el partidàs entre Lleida i Manresa que va guanyar Lleida, i el debut de Nicola Provítola amb el Joventut.
4: Que Ricky esté tan implicado, que, bueno, Dani Mirés se sienta apoyado por todos también, y que el equipo transmita un buen juego, ¿no? Para los que lo vemos de afuera, bueno, eso creo que me hizo decidir, ¿no? De poder estar acá.
1: I un dels noms del cap de setmana ha estat el de Toni Bou, que ha tornat a fer història, torna a ser campió del món, això pràcticament de trial, ja no seria notícia, però és que aquest títol del món, Marcos, és el títol número 40 de Toni Bou.
5: Tots els mundials des de l'any 2007. 20 a l'aire lliure, 20 indoor. Ahir, amb 39 anys, va passar pel Tot Gira de Catalunya Ràdio dient que vol competir més endavant.
6: No ho sé ni jo, però sí, m'ho passo bé i sembla increïble, però m'agraden aquests moments de tensió, m'agrada doncs, viure aquestes temporades, i evidentment que 20 anys consecutius guanyant aquests dos títols és perquè faig el que més m'agrada i bueno, pues és part del joc.
5: Competeix amb una lesió a l'espatlla esquerra i admet que ara sí que és el moment de parlar amb els metges.
1: En ciclisme, avui la Vuelta viu la segona i última jornada de descans, i justament aprofitant que no hi ha etapa, els seleccionadors espanyols han fet oficial la llista de corredors que disputaran el Mundial. I Isaac Vilalta, hi ha presència catalana.
7: Doncs sí, ja sabíem que Paula Blasi i Mireia Benito serien dues de les integrants de l'equip espanyol femení, però és que a més hi hem de sumar la novetat en el conjunt masculí de Marcel Camproví. El de Barcelona, recent campió d'Espanya en ruta, està completant una molt bona temporada amb el Pinarello Q36.5, i ara, amb 24 anys, s'estrenarà en un Mundial absolut. A l'equip femení, la líder per la prova en ruta serà Paula Blasi, mentre que el masculí ho serà Juan Ayuso. A més, Blasi i Mireia Benito disputaran la prova contrarrellotge. El Mundial de Montreal al Canadà es disputarà del 20 al 27 de setembre. Tot això, com deies, en un dia de descans a la Vuelta. Demà arrenca l'última setmana amb Enric Mas com a líder. Les etapes de dijous, amb la crono, i divendres i dissabte, amb dues jornades d'alta muntanya, decidiran la Vuelta.
1: I s'ha presentat la Golden Car, la competició internacional d'hoquei patins que disputen les seleccions catalanes masculina i femenina. David Gallofré.
8: Serà la cinquena edició d'una competició que permet veure Catalunya contra algunes de les millors seleccions del món. En categoria masculina, Catalunya s'enfrontarà a Portugal, França i Angola. i en femenina les catalanes jugaran contra Portugal, França i Alemanya. Els seleccionadors catalans Jordi Camps i Josep Maria Barberà defensen que sempre és un orgull competir amb Catalunya i en un torneig tan important.
9: Poder competir amb Catalunya i defensar aquesta samarreta doncs ja és important, sigui una Golden Cup, sigui un torneig amistós, el més important de tot és poder competir, i una Golden Cup doncs, té el plus de poder jugar contra seleccions de primer ordre.
10: És un dels tornejos importants de l'hoquei patins a nivell mundial i que tothom està doncs, pendent de que d'alguna forma, en principi, jugui a Catalunya i jugui a Catalunya contra les millors seleccions, no?
8: La Golden Cup començarà el proper dijous 17 amb la fase de grups i la gran final el dia 20 al pavelló municipal de Cerdanyola del Vallès i en Portugal defensant títol en les dues categories.
1: I el US Open, Carlos Alcaraz jugarà els quarts de final contra Ben Shelton. Deixem aquí el repàs esportiu a les 7 més esports al Tot Costa i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
11: Són les 3.
0: Catalunya Migdia.
11: Fa una hora us hem explicat al Catalunya Migdia que el president Salvador Illa ha demanat un parèntesi als sindicats dels mestres i professors el dia abans que comenci el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. Ha estat a la primera entrevista institucional del curs polític, avui al matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell. Allà el president Illa ha estès la mà als professors per resoldre els problemes del sistema d'educació i ha promès, per exemple, un pla per combatre la calor a les aules. També hem anat fins a Alemanya. Allà el canceller Friedrich Merz s'ha declarat en xoc per la victòria regional de l'extrema dreta. I és que Alternativa per Alemanya ha arrasat a les eleccions a l'estat de Saxònia-Anhalt. Només li falten 3 escons per la majoria absoluta i ara tot depèn del partit d'extrema esquerra, populista i prorrus, que diu estar disposat a abstenir-se per facilitar un govern de l'extrema dreta. I també ens hem fixat en el parc de Collserola, que continuarà tancat als visitants fins a finals d'aquest any. El brot de pesta porcina encara no està controlat i, segons el consorci que gestiona el parc, ja estan programant les activitats educatives en llocs alternatius alternatius per tot el curs que ara comença. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
12: Doncs que l'Audiència Nacional obre una investigació penal per l'entrada massiva de migrants a Ceuta el juliol passat. Investigarà si hi ha delictes d'homicidi imprudent o d'organització criminal i si tot plegat ha compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. En un escrit, la magistrada Maria Tardón manté que ha pogut haver una conducta delictiva comesa suposadament des de l'estranger i que ha atacat greument la integritat territorial d'Espanya. I la Unió Europea, Dinamarca i Groenlàndia llancen un nou missatge d'unitat davant de Donald Trump, el president dels Estats Units. La presidenta de la Comissió Europea i la primera ministra danesa han visitat l'illa que aspira a controlar el president nord-americà. Ursula von der Leyen ha anunciat una partida extra de 200 milions d'euros per aquest territori autònom danès, destinada a mesures de digitalització, descarbonització i, sobretot, a la millora de la connexió per satèl·lit. Tant Brussel·les com Copenhagen remarquen que la integritat territorial i la sobirania són principis fonamentals del dret internacional i que els Estats Units no poden esquivar-los. I tornant cap aquí, dimecres comença també el curs escolar al País Valencià. Ho fa amb una vaga suspesa que no desconvocada i amb una primera gran manifestació unitària aquest dissabte. I amb tot això, avui la consellera d'Educació ha valorat aquest inici de curs. Anem cap a València, Marta García.
13: Maria del Carmen Ortí ha fet bandera d'algunes de les mesures per a este imminent nou curs, com l'augment dels docents en 385 places més, un descens de la burocràcia i un augment progressiu del sou amb 200 euros mensuals més, que això sí, no culminarà fins al gener del 2028. Però eixe últim punt, per exemple, només està aprovat per 2 dels sindicats amb menys representació dels docents valencians. La consellera Ortí assegura que la intersindical no vol negociar i aleshores diu tirarà pel dret.
14: Después de ver la hoja de ruta que a lo largo de todo el verano los sindicatos han estado lanzando, pues nosotros no pensamos que tengan intención de negociar con nosotros. Si no hay manera de acordarlos con las organizaciones sindicales, se van a aplicar y se van a llevar adelante.
13: De moment, els sindicats majoritaris no han valorat esta compareixença, però dissabte hi ha la manifestació unitària. Marta García, Catalunya Ràdio, València.
11: passant 4 minuts de les 3.
15: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
11: Des d'ara i fins a les 4, amb l'Alba Alfageme, psicòloga i divulgadora. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
11: El Jordi Cabré, escriptor i advocat. Bona tarda.
16: Bona tarda, com estem?
11: I el periodista Iu Forn. Bona tarda.
17: Bona tarda.
11: Com esteu?
16: Bé.
1: Molt bé.
16: Sí, sí. Això baixa, ja.
11: Vol dir baixa?
1: Baixa o puja, Jordi?
16: La temperatura.
11: Ah, bueno, sí, a partir de... Demà encara fa calor. Avui fa calor, demà farà calor.
16: Aquest matí he pensat, ai, que bé.
11: Ah,
16: primera hora, per això.
11: Jo t'explico el que m'ha explicat el Mauri a les dues. Avui una mica menys que ahir, demà encara aguanta com avui, però dimecres compta que pot ploure fort, però llavors baixada fins a 10 graus.
1: Està bé, està bé.
16: Sí,
1: la tornada, no?
11: Era bé, ja la rebequeta, segons com. No, ja ha dit que no farà fresca, que serà la temperatura que toca per l'època i no la que tenim tingut aquest cap de setmana, que ha estat especialment alta. Hi ha algú que està desitjant que et doni pas, perquè a més ja només d'entrar trencant uns auriculars. Anem-hi, saludem. Ja sabeu que aquesta temporada, els dilluns, ho vam anunciar la setmana passada, qui ens portarà el primer tema de la tertúlia, qui ens portarà la dèria, és l'Elisenda Pineda. Bona tarda.
18: Bona tarda, Òscar.
11: Estic enfeinat arreglant aquests auriculars que has espatllat en aquest estudi nou.
18: No, o sigui, m'oposo obertament a que hi hagi una acusació directa cap a la meva persona que se'n digui que estic trencant material públic.
16: Tres testimonis.
18: Tres testimonis. Un joc, a veure, perquè la gent ho entengui, ha sortit una espumeta de l'orellera.
11: Sí.
18: I llavors, que és aquesta que ens manté al marge d'agafar qualsevol malaltia crònica d'algú que s'hi hagi assegut abans. Aleshores, estava treta aquesta espumeta i ja està. Jo intentava posar-la...
11: Estava treta, s'ha tret sola,
18: Exacte. Molt bé. Però no, completament sola, vull dir, ha decidit que avui havia acabat de treballar aquesta espumeta.
16: El joc de trencar-la.
17: Jo m'he trobat a la Pineda a l'entrada dels estudis de Catalunya Ràdio Barcelona i m'ha dit, avui

0: broma, no faig broma. Sí. Vinga, a veure. Sí,
1: sí. Doncs mira, aquesta setmana s'ha fet viral la Macarena Gómez, sabreu sobretot vosaltres que sou uns ínclits consumidors de televisió, que és una coneguda actriu que es va fer famosa sobretot per sèries com Aquí no hay quien viva o La que se avecina. És una noia que li falta menjar proteïna, una mica fa mala cara, saps? Doncs aquesta noia, que no és gens sospitosa de cantar La Internacional cada matí quan es dutxa, ha protagonitzat un vídeo on la veiem a la manifestació per Ceuta de la setmana passada a Figueres, passejant una pancarta on hi llegim España no se vende. La seva consigna és clara i diàfana. Escoltem-la. Clar, respon als crits de viva, viva, a un viva Espanya, eh? Mm-hmm. No era gaire difícil. Viva Espanya, llavors, no, de cop i volta no surts la Macarena, no? Dius viva. Bé, ja ho sabem tots que ella i el seu marit, Aldo Comas, no sé si el coneixeu. No el coneixeu? Home, doncs us recomano, però insistentment, que feu un Google i que veieu algun altre reportatge que s'ha fet sobre Aldo Comas i la seva capacitat artística i el seu grup d'amics. Perquè són uns... Bueno, jo diria que és un senyor que és d'una família benestant, aburgesada, de l'Empordà, i més de dretes que un tricorni, bàsicament. No és la primera vegada que es manifesten a favor de la unitat d'Espanya i amb uns premis Goya, havien dit uns premis ioga, saps? Havien anat a fer pilates. En uns premis Goya ja s'havien manifestat així Aldo Comas i Macarena Gómez. Missatge clar, unànime, visca Espanya i qui vulgui entendre que entengui, no és només una exaltació de patriotisme, tots sabem el que hi ha al darrere d'aquesta consigna. Per descomptat, Macarena Gómez ha estat aplaudida per la dreta més rància, cap crítica per part de la seva corda. També l'han aplaudit els de la dreta no tan rància i sobretot els de la dreta perillosa, eh? I inclús hi ha hagut comptes de Twitter amb perfils nazis que la consideren una dinoi. Fins aquí tot clar, eh? Mm. Doncs ara esborro la pissarra.
0: Tot això és la prèvia.
1: Ara me'n vaig, el dissabte al matí, un tuit que vaig llegir de la grandiosa Blanca Llum Vidal, poeta, escriptora, traductora, Premi Carles Riba de poesia l'any 24, per tant, bonica i tan tirana. Na Blanca Llum escrivia aquest dissabte a un quart d'11 del matí, o sigui, na Blanca Llum es va llevar. Dissabte, que era un dia que sonaven els ocellets, cantaven els ocellets, i ella estava prenent-se el seu cafè, el seu tematge, la seva cosa, i va dir, calla, faré aquesta piulada, atenció. Seria divertit veure la vida laboral dels artistes intel·lectuals que van pel món volent donar veu a la classe obrera o fent-la servir per promocionar-se. Bé, només una persona que hagi estat amagada dins una cova els últims 4 anys no sabrà per qui o a qui va dirigit aquesta piulada. Sospitem que pot ser a la Juana Dolores, no?, per exemple. Repeteixo el tuit, eh? Diu, seria divertit veure la vida laboral dels artistes intel·lectuals que van pel món volent donar veu a la classe obrera o fent-la servir per promocionar-se. Bé, som al cap del carrer, el dilema etern. Mentre les dretes aplaudeixen aquests comportaments meravellosos, que jo crec que s'havia fotut un sol i sombra a la Macarena a cop de coll, mentre cridava Viva Espanya, tot això s'aplaudeix, i en canvi, des de l'esquerra, tothom es busca la volta, eh? Nyi. Dit això, vosaltres creieu que per poder defensar posicions d'esquerra s'ha de predicar amb l'exemple?
0: Ja tens moltes més preguntes, eh?
1: Sí. Però jo crec que aquesta és...
0: Aquesta és ja contundent,
1: és
0: ja,
1: a dir,
0: eh?
1: És a dir, és possible avui en dia ser d'esquerres i viure al marge del capitalisme? És a dir, jo si sóc d'esquerres i estic a casa un dissabte a la nit i em ve molt de gust una pizza, però em fa molta mandra baixar a comprar-la i truco a un servei d'una empresa que em portarà un senyor en bicicleta aquesta pizza i després canto proclames en contra d'aquestes empreses, estic fent mal fet? Si jo sóc d'esquerres i tot el dia m'estic queixant que ens estem carregant el planeta, que si els gasos... Però després arriba l'estiu i em compro un viatge a Islàndia perquè vull anar a fer el turista i contamino igual pujant en un avió. Si jo sóc d'esquerres, posem per cas, i tinc una bona ratxa laboral i em puc comprar una casa i la puc comprar a Tocateja... impedint que una persona que té família treballadora i que hagin de demanar una hipoteca s'hagi de comprar o no es pugui comprar una casa igual que la meva? És a dir, ser d'esquerres al segle XXI és viable? O hauríem de començar a pensar una altra manera de ser d'esquerres?
0: Ai.
1: Perquè els de dretes ho tenen molt clar, eh?
2: Els que no som la Pineda podem fer preguntes?
0: No, home, sí. Ah.
2: Què és ser d'esquerres?
1: Si no és 7x8?
2: Què és ser d'esquerres? O sigui, no sé què és ser d'esquerres.
1: Ah, bueno, clar, si comencem així,
2: jo... No, i ho dic seriosament, no sé què és ser d'esquerres.
1: Ah, bueno, jo crec que bàsicament el que és ser d'esquerres és abogar pels drets humans i per buscar una igualtat econòmica, social, de gènere, amb els nostres conciutadans, no?, a nivell global. Això

0: ser d'esquerres, clar. Si un és d'esquerres, recordem la polèmica aquella del Pablo Iglesias amb la Irene Montero, que de cop i volta es compren una mansió a Madrid, i ah, de cop i volta tothom se'ls va tirar al damunt. Com pot ser, estos comunistes? Saps? Es poden gastar els diners en aquestes cases tan grans. Fan mal fet aquesta gent per fer això? És a dir, van contra del seu ideari? Què estem fent al segle XXI amb les esquerres? Les dretes ja les tenim molt clares, que tothom ho té molt clar.
1: Puc fer l'altra pregunta?
0: Però aquesta contradicció...
1: No, que... hi ha coses pitjors que comprar-se una casa a algú que tingui molts diners? És a dir,
0: sí,
1: per algú d'esquerres no és pitjor trair els seus principis sent un immobilista perquè en defensa d'unes certes idees no permets que la societat avanci?
0: Mm-hmm.
1: O que és pitjor això o comprar-se una casa? Sí, una pregunta...
0: Sortirem de les preguntes? No. I t'ho dic preguntant-ho, Iu, eh? Vull dir...
2: No, que Déu està tota la tarda fent preguntes.
1: Exacte. Sort que aquí hi ha gent com Déu mana, clar, que té respostes.
0: El que no diuen Pablo Iglesias i Irene Montero en el seu dia és que ells, sí, el que volen és que tothom tingui una casa tan gran, sí, com la seva.
3: Sí.
0: Aleshores, clar, però per què ens l'agafem tant en paper de fumar només amb l'esquerra?
3: Home, jo crec que històricament les esquerres sempre, a part de que el que crec que defineix el pensament d'esquerres, que també, una mica el que diu Liu, no?, que al final també esquerres, extrema esquerra, socialisme, comunisme, o sigui que hi ha moltes derivades, però sí que és cert que té molt a veure amb el que tu deies, no?, amb una visió de la vida, amb uns valors que tu intentes d'alguna manera ser conseqüent, però ara no recordo l'autor, perquè jo és una frase que, i no sé si era Foix, però que deia, no?, que les meves contradiccions són les meves esperances.
0: Sí, senyora.
3: I jo és algo que constantment ho tinc, d'alguna forma, no?, aquelles frases de capçalera, perquè realment jo me n'adono, jo que treballo, per exemple, molt en temes de feminisme, me n'adono que tinc en molts moments moltes contradiccions. Però crec que la gran pregunta no és, que està molt bé la que sé, però la que jo em faig a vegades no és únicament si el meu comportament és 100% feminista o d'esquerres, perquè la resposta és no, però si intento i estic constantment també revisant allò que faig per intentar millorar. Molt.
0: I això no és un esgotament?
3: I això és un esgotament bestial,
0: clar,
3: que jo crec.
0: Però
3: pensament...
0: no creus que aquí també es basa un fet ètic i moral? Si barregen,
3: clar,
0: altres coses.
3: Clar, és que aquí hi ha tot el tema, clar, èticament, però és cert que que és molt difícil viure d'una forma absolutament, no?, allò encardinada amb aquests valors que són tan essencials i que van, sobretot, en contra del que la societat capitalista, masclista, racista, homòfoba, ens impulsen. Llavors és molt difícil. Però jo tinc moltes més esperances amb l'esquerra, perquè com a mínim crec que a vegades ens fem molt de mal innecessari, però com a mínim sí que ens anem d'alguna forma retroalimentant per intentar construir un món una miqueta millor del que ens proposa la dreta.
0: Mm-hmm.
3: No? Llavors jo crec, com a mínim jo aquesta frase és un suport que tinc a la vida per no estar-me constantment flagel·lant, de dir, doncs segurament tenir tantes contradiccions és el que em pot ajudar a anar una miqueta millor.
4: Però és que en aquesta època en què el debat social o el debat públic s'ha empobrit i que a la, sí, mínima de seguida ja hi ha el crit, diguem-ne, que supera el debat, això passa molt a les xarxes socials, és a dir, a la que enxampen algú amb una... incoherència,
3: sí, sí,
4: tant si és de dretes com d'esquerres, perquè algú que defensi molt idees de dretes i de sobte fa alguna cosa d'esquerres, sembla que ja el desautoritza. No, no, és que un dia va fer... No, escolti, no, és que un dia va votar juntament amb...
0: Clar.
4: I dius, oh, escolti, però una vegada... No, no, és que ha votat amb aquests. Per tant, si ha votat amb aquests vol dir que és com aquests. No, escolti, en aquesta circumstància específica han votat junts, però en el 99% de les altres votacions han votat separats. No, no, però un dia van votar junts. I això acaba sent com una mena de rèmora que has de... que has de suportar, diguem-ne, i per tant anar vigilant com et comportes, què dius, què fas, perquè a la mínima que t'enxampin en una incoherència ja te l'arrossegaran.
2: Tot això
4: per
2: depèn
4: sempre,
2: del grau de coherència i de blanc i negre que hagis proclamat fins aleshores. En primer lloc, un tema que sí que hauria de dir a l'Alba, en nom de les esquerres també s'ha vulnerat drets humans. Això també ha passat, eh? És a dir, això dels drets humans és una cosa que no és patrimoni ni d'esquerres ni de dretes, que és un tema de la democràcia i de les revolucions del segle passat i de fa dos segles, i em sembla que no es poden apropiar d'aquesta manera. Una altra cosa és el progressisme, que sí que estic d'acord, que hi ha valors que alguns considerem intocables i que molts partits conservadors volen tocar. Però fins i tot aquests partits conservadors, molt sovint, hi ha gent molt conservadora que, per exemple, de seguida, no de seguida, però en el moment en què es va poder aprovar el matrimoni homosexual s'hi va apuntar de seguida. i que això s'ha consolidat i no anirà enrere.
3: Sí, però, això, però en moltes ocasions no contra... s'hi apunten però formen part de partits que estan contra. Llavors,
2: llavors depèn, hola? Tot això depèn de amb quina beligerància ho has combatut abans. Per exemple, el cas dels pisos de la gent de Podemos i els grans apartaments de la gent de, diguéssim, d'alguna manera de l'extrema esquerra. Curiosament, que Zapatero, que Sánchez o que altres socialistes tinguin un gran apartament, això no es discuteix. Deu ser que no són d'esquerres, suposo. Perquè
0: clar,
2: això no, ningú
0: discuteix. Aquesta és la pregunta. Jo crec que sí que ho són i tenen el mateix dret que un altre, tenir un gran apartament.
2: Segurament no ho són tant. Segurament no ho són tant perquè no se'ls discuteix. I jo suposo que depèn de la contundència amb què hagis afirmat jo sóc d'aquests i punt, i a més sóc el més radical de tots. I aleshores sí que és quan la gent s'hi fixa, perquè aleshores és quan les contradiccions ja no són tan ideològiques, de pensament, que tu tens tot el dret a tenir contradiccions, de dir, jo penso això, però de vegades penso això altre, només faltaria, i el matís i el però, però d'altres vegades és dir, noi, quina barra, això també pot passar, evidentment que sí, el que passa que passa especialment davant d'algun postureig que de seguir que es desmunta massa ràpidament, que després a l'hora de justificar-ho et diuen això, no, escolta, és que jo porto els nens a aquesta escola perquè així hi haurà més places a la pública. És que han arribat a dir això. I dius, moltes gràcies, senyors. No? I això ja no és incoherència, això és barra.
1: Però una altra pregunta.
0: Endavant.
1: Tinc el dia preguntador.
4: Seria que responguessis alguna, també.
1: No, és que
4: t'has
1: de
3: mullar,
1: És que jo no tinc cap resposta. Ni tinc conversa, ni tinc opinió, no tinc... No, fa poc va ser debat una diputada de la CUP que tota la seva família resulta que té molts pisos i té una immobiliària, no sé què. I aquest debat ja va sortir. O sigui, un diputat de la CUP té dret a que tota la seva... i gestionar el patrimoni de la seva família. Jo és que no... A veure, per què no? És a dir, però aquest debat va existir.
0: Bueno, suposo que perquè també...
1: Què fem, ho prohibim o què fem, li expropiem? És a dir, la mateixa persona que està... No,
0: s'autoexpropia.
1: S'autoexpropia. És a dir...
4: Tu ara és un diputat de dretes demanant que s'expropiï a un tenidor, però, en aquest cas.
1: El que deia el Jordi, és a dir, quan per exemple, la llei de matrimonis homosexuals, o va començar gent... primer van ser bastants els homes que van sortir primer de l'armari, que se'n diu, i sortia segons qui, i deia, és que soc homosexual. I, oh, però tu ets de dretes. Estava prohibit. O sigui, si tu eres de dretes, no podies ser homosexual. Bueno, doncs... Si després va sortir... Home, hi havia un líder religiós molt important, es va saber que era un padrasta reconegut i continua la seva mena de secta sent important des de l'Església Catòlica. Vull dir, escolti, per tant...
2: I anem més enllà, aquest lema que portava aquesta senyora, que diu Espanya no se vende, no està en venta...
0: Sí.
2: Clar... això va en contra de... Vull dir, és a dir, si tu vols vendre una cosa, vol dir que és teva. És a dir, si no està en venda, de qui és?
0: De qui és, clara.
2: De qui és propietat? És propietat d'algú o és propietat només d'ella? O si en nom de l'esquerra representa que no hi ha propietats, i quan no hi ha d'haver propietats...
0: Era la de dretes, aquesta.
2: Jo ho sé, però si Espanya és de tothom, per exemple, des del punt de vista de l'esquerra, aleshores això no es pot vendre. Si des del punt de vista de la dreta, és propietat, però llavors d'aquí. Perquè llavors de la gent d'esquerres també és propietat.
0: Clar.
2: I aleshores, vaja, és una mena d'embolic. Si tu vols comprar i vendre un país, aleshores has d'acceptar les regles del capitalisme que estan intentant fer Donald Trump en Groenlàndia.
1: Però que anem més enllà. Si Espanya no se vende, i això és la reflexió que feies, el problema a partir d'aquí és que tu només pots ser espanyol com aquesta persona ha decidit que es pot ser. I aquí rau algun dels problemes que hi ha, per exemple, a Espanya. Allò que se'n diu el encaje. Saps?
2: Ve d'aquí. La conllevància.
1: Sí, la conllevància. És a dir, a partir del moment en què tu has de ser com algú et digui que has de ser, és a dir, que et ve algú i et diu... Tu ets d'esquerres i dius, doncs així. O sigui, has d'estar a favor de Palestina. Has de ser del Barça perquè, clar, del Madrid, no? Perquè,
0: tal, ojo, es pot ser l'espanyol, i ser d'esquerres,
1: sí,
0: també.
1: Sí, però
0: no, està mal vist, tampoc.
1: No, clar.
0: No casa.
1: Llavors, a partir d'aquí et passen un full i dius, vostè diu que és d'esquerres, doncs vostè ha de pensar tot això. Dius, bueno, escolti, potser no, eh?
4: Uniformitat, eh?
1: Sí.
4: Si ets d'esquerres, has de ser així. Si ets de dretes, has de ser així. Si incompleixes algun d'aquests elements,
1: ja
4: no estàs ben situat en l'eix dret-esquerra.
3: Però l'escrutini que el que sotmet a les persones que tillem com persones d'esquerra és ferotge en comparació a l'escrutini de les persones que creiem que són de dreta.
0: Clar,
3: perquè tu
0: vas dir,
3: home, clar, és com dir, bueno, és que clar, potser no estan d'esquerres, però jo mai sento que dir, pues potser no estan de dret, vull dir, perquè és com, bueno, és com, no cal ni la crítica, no? És la dreta, bueno, en canvi els altres que s'intenta construir una cosa, un món millor, però que és dificilíssim, perquè vivim en un món que constantment, no?, estàs lluitant contra intentar, pues això que dèiem, no?, aquesta, jo apunto pues al tema de l'homofòbia, del racisme, ara, perquè és un dels grans temes que tenim sobre la taula, intentes construir una alternativa a una cosa que existeix, perquè avui en dia és molt fàcil ser masclista, ser racista i ser homòfob, per exemple. Lo difícil és dir, no, tio, lluitem contra això. Quan tu et poses a la bandera, hi ha molta gent que li interessa anar segant aquesta gent que vol. Per això la crítica es construeix cap allà, perquè realment, tal com ens eduquen, el que ens sortiria de natural seria marcar totes les limitacions, allò de dir, no, això amb el diferent, no? Per exemple, el tema del racisme, o sigui, realment has de fer un esforç intel·lectual, emocional, a molts nivells, per ser diferent al que t'empeny, no?, les grans corrents aquestes que intenten, d'alguna forma, que tu deies, homogenitzar aquest pensament.
4: Perquè, a més, això és fruit d'una època en la que tot està molt escrutat. És a dir, ara tot es mira, bueno, i tot s'analitza. Perquè ara em deia, clar, diu, als anys 70 o 60 o 80, l'agoix divin no hagués passat aquest escrutini. Perquè, clar, eren d'esquerres, ara tenien molts diners, i simpatitzaven amb el suc, però després anaven a fer festes a Cadaqués, i pensa, clar, i això ara seria, no, aquest va d'esquerres i en canvi va a Cadaqués a fer una festa, bueno, com si no es pogués fer, eh?
0: Potser
4: no?
0: Sí que rebien una certa crítica per part d'una, bueno,
4: que passa que era tot, una certa cultural, tot, no? Perquè tot era molt més reduït, no? És a dir, la caixa de ressonància era molt més petita.
0: No hi havia Twitter,
4: no?
0: Tampoc. Clar, i llavors, ara, clar, els pals van i venen, clar. Jo no sé si és possible que Juana Dolores faci servir la defensa, tornant al tuit aquest original, faci servir la defensa de la classe treballadora per promocionar-se. No sé si és que, si és així, que fa servir la classe treballadora per promocionar-se. Jo crec que Juana Dolores ha entès molt bé de què va el joc. S'ha passat la partida completament. Vull dir, és com està provocant que tot el sector cultural de Catalunya i el que no és cultural salti a Twitter, enfadats, criticant, buscant-li les tres potes al gat, i de cop i volta ella, pop, pop, pop, li donen 10 minuts de ràdio i pom, i es crida a l'ample. I jo crec que en el fons això també li deu agradar moltíssim, perquè s'ha passat, ella sap de què va aquell llenguatge i també fa servir el capitalisme per emetre aquell llenguatge. Llavors, clar, la meva pregunta era aquesta, no? Podem fugir d'aquest escrutini de la gent d'esquerres que tot el dia està construint i debatent i buscant i tal, i veient com podem ser millors en un marc capitalista? Vull dir, és com, no?
3: A veure, i si, no sé si per la causa de, no, que defensa Juana Dolores o altres causes, si t'utilitzes els mitjans que hi han, si t'utilitzes del capitalisme per, d'alguna forma, posar sobre la taula, no?, la lluita de classes, tal, escolta, tu, benvingut sigui. Vull dir, al final, a veure, hi ha gent que decideix sortir del sistema. També està bé, però jo, per exemple, crec que en moltes ocasions hi ha la necessitat de transformar des del sistema. Llavors, al final, si el sistema funciona de determinada manera i tu tens altaveu per explicar determinades coses i posar al centre el debat sobre, doncs, la lluita de classes, doncs, escolta, si ho aprofites...
0: Encara que sigui contradictòria, després.
2: Però és que, a més, el que parlava, bàsicament, la Juana Dolores era d'aquesta mena de crítica al catalanisme en general. Jo, francament, és que no li vull donar més minuts a aquesta senyora, però una persona que parla de la cultura catalana o el nacionalisme català com un nacionalisme, una cultura opressora, quan, en veritat, és la cultura oprimida tota la vida, és que, i en nom del comunisme i no sé què, francament, és que em sembla que és com... No mereix més minuts, de veritat, ni a la ràdio.
0: Sí,
2: no.
0: Però a mi em sembla que la gent que s'hi ha enfadat és caure a la trampa, completament.
3: Però el tema en si és que, bé, és una altra cosa, però una mica el que plantejaves és si podem utilitzar aquí el sistema per... Clar. No? I llavors, una altra cosa és entrar en el contingut de Jordi.
1: Però quan tu vas a provocar, tens dues opcions, provocar com a professional de la provocació o provocar sabent que hi ha una sèrie de temes que hi ha una sèrie de gent que saltarà. I més en un món com les xarxes, que està polaritzat perquè l'algoritme el que vol és que hi hagi rock and roll i que la gent s'emprenyi i s'emprenyin els uns i els altres, els que la defensen i els que l'atacaran. Per tant, això genera trànsit i això genera diners. És un negoci. Si tu vas de provocació de xarxes, doncs, escolta, si jo puc... Mira, ara, si ens posem d'acord, jo ara puc fer una piulada que, bueno, és que saltaran espurnes. Hi ha dos o tres... Clar, però això és... vull dir, no, és que no
2: fa mandra. Hi ha moment que això s'esgota, eh? Ja no dona més de ser.
1: Perquè dius, escolti, vostè vol provocar? Provoqui... Escolti, provoqui tant com per després acabar, per exemple, davant d'un jutjat. Mira, saps què vull dir?
3: El tema aquest de la provocació, no sé si és el cas o no, perquè jo no la conec personalment, llavors no puc opinar per ella. Hi ha coses que va dir que jo no hi estic gens d'acord, però també crec que avui en dia és molt important poder escoltar determinades idees que no sé si són provocació o realment ella ho ha viscut i ho ha sentit d'aquesta manera, i poder d'alguna manera, o sigui, tinc la sensació que estem en un moment que és dificilíssim que hi hagi ponts de
2: molt,
3: diàleg.
2: Hem escoltat molt,
1: és que és monotema,
2: hem escoltat que,
3: de, ella, no sé,
2: que,
3: general, de,
2: que caigués un meteorit sobre la llibreria Ona. Hem escoltat molt, he escoltat massa.
3: Bueno, però ja no parlo de la Juana Dolores, però parlo de vegades de gent que té unes... O sigui, dic perquè estem en un moment en el que tot és blanc o negre, que no hi ha grisos, que
4: no, és i les bombolles informatives, la gent només escolta allò que vol escoltar. I si no dius el que la gent vol escoltar, llavors dius, no, però vaig a una altra banda perquè no estàs informant bé.
3: Clar.
4: No estic dient que a vostè li agradaria sentir, però...
3: No, i a vegades escoltar també gent que té una opinió superdiferent a la teva t'ajuda a tenir més arguments per justificar més la... Vull dir que no ho sé, i no dic ja el cas de la Juana Dolores, però dic a vegades en aquesta possibilitat d'escoltar, no?, diferents opinions i utilitzar també determinats instruments, com els mitjans, a vegades per posar, no?, aquestes diferències entre esquerres, dretes, catalanisme, no sé, ho dic en aquest sentit.
0: I vosaltres alguna contradicció en teniu? Iu.
1: Jo? Tu, no, cada dia 3.200, sí. O sigui, no m'he llevat i...
0: Tu compres tot a Amazon.
1: Jo, no, mira, no.
4: Aquesta no.
1: No m'agrada comprar, no tinc compte de res, no compro, vaig a comprar. De fet, avui...
0: Mira,
1: ara explica... Venint cap aquí, ara sembla un monologuista, he anat a comprar una cosa que havia vist que estava a una botiga, he anat i no la tenen. I, esclar, i ara què foto? Si aquesta botiga resulta que ho tenen en el seu catàleg. No, és que s'ha exhaurit, però ho has de comprar digitalment. Dius...
0: T'hi obliguen, veus el capitalisme,
1: no.
0: Això que et deia.
1: Doncs no ho compraré, perquè no tinc compte.
4: Acabarà caient en la contradicció.
0: I tant que sí, i tant.
3: Home, i tant.
4: Bé,
3: i
4: ja
3: qui no hi caigui, desconfien.
4: Ai. Jo us he dit que venia amb un tema profund, eh? Ens hem plantat a gairebé dos quarts. Pineda, gràcies, fins dilluns.
0: A vosaltres, dios.
4: Dos minuts i seran dos quarts, una pausa i de seguida anem amb l'entrevista del president Salvador Illa aquest matí, amb el matí de Catalunya Ràdio, i també amb la victòria de l'extrema dreta a Alemanya.
5: Catalunya migdia.
6: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
7: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
8: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: 205 cavalls i només 4,3 litres?
10: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
5: Catalunya migdia.
12: Garriga, què fots?
13: Que esperen els primers visitants del tour.
12: Quin tour? Què dius?
13: La tarda, Catalunya Ràdio Free Tour. Gent de fora que no coneguin el programa i que així els fem conèixer.
14: You should know now about la tarda de Catalunya Ràdio.
15: Where can I find it?
14: Participen del nostre programa Svetlana, amb Antoni Bassas.
15: Antoni Bassas.
12: Veus com ho sap?
14: En Lídia Heredia.
16: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
17: La millor
18: hora del dia.
19: Hola, Maria.
20: La millor hora del dia.
21: Junts per Catalunya reclama el traspàs de les competències en immigració a Catalunya. Es prepara pel possible retorn de Carles Puigdemont i té les eleccions municipals a l'horitzó.
22: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
21: Totes les preguntes a punt pel secretari general de Junts, Jordi Turull.
23: Aquest dimarts, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
1: Hem sentit els senyals horaris a 3:45 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb l'Alba Alfagem, el Jordi Cabré i Liu Forn. El dia en què el president Salvador Illa ha demanat una treva a les protestes d'educació el dia abans que comenci el curs escolar amb una nova jornada de vaga. El govern no ha aconseguit frenar la convocatòria de vaga de demà, però Salvador Illa vol evitar una tardor calenta i per això reclama que es respecti, a banda del dret de vaga, també el dret a l'educació.
2: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, i també va començar el curs, i anem a reunir i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. No?
1: La d'avui ha estat la primera entrevista institucional del curs polític al matí de Catalunya Ràdio, i el president ha estès la mà a tota la comunitat educativa per trobar una solució als problemes de fons del sistema educatiu català. Ha posat sobre la taula l'escola inclusiva, l'autonomia dels centres, i ha insistit que mai abans s'havien millorat tant les condicions dels professors.
2: Segur que podíem fer dues coses en algun moment millor, jo no dic que no, però algú ha posat mai més recursos que aquest govern?
1: L'anunci més concret que ha fet durant l'entrevista al president té a veure amb la calor a les aules. Ha promès climatitzar-les totes, tant escoles com residències d'avis, sense concretar quan, però ha dit que ben aviat. Socis i oposició han carregat contra l'actitud del govern en aquest conflicte. Junts, Esquerra i els Comuns han coincidit que si es manté la vaga de demà és perquè el govern no ha mogut fitxa durant l'estiu. Sentim Mònica Sales, de Junts, Elisenda Alemany, d'Esquerra, i Gerardo Pizzarello, dels Comuns.
3: L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost, en què el president Illa no ha gestionat aquest tema de la crisi d'educació.
4: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
5: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern.
1: Doncs segur que demà tindrem vaga a l'educació, primer dia del curs escolar. No sabem què passarà a partir d'aquí.
6: A veure, esperem, no sé, a veure què passa. El que passa que començar el curs amb una vaga, jo crec que pensant, fins i tot com a usuari, però també com a ciutadana, per les criatures que inicien, o els joves, o que estan alguns en canvi d'etapa, canvi de referents, ostres, jo crec que l'impacte que pot tenir, no sé quin seguiment tindrà, tinc la sensació que potser no hi haurà massa seguiment demà, es veurà, però sí que és cert que, bueno, que evidencia un problema que jo crec que és com l'evidència de que el model que teníem, no?, d'escola, i sobretot el tema de l'escola inclusiva, està absolutament desfasat. I ja comencen, no? Avui crec que el president també comentava que volien analitzar en profunditat el model i veure realment què estava passant, perquè segurament no va únicament de dotar de més, no?, de més recursos, sinó realment de replantejar-nos com està canviant la nostra societat, quines necessitats hi ha i com ho hem d'afrontar, perquè al final sí que és un tema de jo crec que és l'herència al final d'un sistema que ha anat canviant molt, que al final segurament les receptes d'abans avui en dia ja no funcionen, i que al final és un tema de país i que tenim una necessitat ingent de fer algun acord, d'alguna manera, que passi per sobre el canvi de legislatura i el canvi de consells i conselleres, i que puguem fer un pacte com a país decidint què necessitem i què no, perquè l'escola inclusiva, avui en dia, abans, hi ha molta gent que diu que abans no es detecta, abans ho mirem tot molt més, però també és cert que hi ha molta més diversitat, ens mirem més coses, hi ha més diagnòstics, i al final l'escola inclusiva segurament no està pensada perquè hi capiga tothom amb les necessitats que hi ha. Llavors, bueno, jo per mi crec que ara tenen el gran repte, perquè al final el tema econòmic, doncs, bueno, sembla que ja s'ha aconseguit, però estem parlant ara del model que tenim a Catalunya, el model d'ensenyament, i això o ens hi posem o acabarà. Jo quan tinc amigues que prefereixen dir que porten els seus fills o filles a la concertada o a la privada, a mi se'm trenca el cor, perquè l'escola pública sempre havia sigut una de les banderes d'aquest país, no? Llavors, bueno, veurem.
7: Totalment d'acord, i és, no conec ningú, o des dels últims anys, amb els últims pocs anys, no conec ningú que estigui content amb el sistema educatiu català, i té a veure amb la legislació a la qual està sotmès, que és la general espanyola, que també es va canviar en el seu moment, té a veure amb l'escassedat de finançament, i també té a veure amb una crisi de model, que també també amb una crisi de societat a la qual no s'està responent adequadament ni a temps. Som al setembre, el senyor president Illa, doncs, ha anat a setembre, no se n'ha sortit i sembla que tampoc aprovarà durant aquest mes. Però el cas, això pel que fa a la negociació, la negociació estricta, però deixant de banda tant si s'entenen els sindicats com si no s'entenen govern i sindicats, estem parlant de, a nivell d'usuaris, de la insatisfacció molt profunda, molt completa, d'alta preocupació per part dels pares. Quan hi ha una proposta tan clara per l'escola inclusiva que s'assembla que costa tants diners però també costa tants esforços i tantes contradiccions i tants conflictes pel fet de ser, no? Pel fet d'haver-hi tant risc d'exclusió. Si estem parlant d'escola inclusiva vol dir també hi ha un alt risc d'exclusió escolar. I aquesta percepció clara que deia l'Alba de no, escolta, siguem honestos, una gran majoria de pares diuen si puc escollir aniré a la concertada. I això és un fracàs. És un fracàs, és a dir, has de poder... Aleshores no pots escollir. Mm. És a dir, si realment has de poder escollir, i no només per raons econòmiques, sinó per dir, escolta, no, és que jo vull una percepció del meu fill de poder estar en una escola pública de qualitat i de, per tant, ser uns reclutadors de persones educades amb solidesa i amb ambició. Si no podem fer això com a país, aleshores hem fracassat. I podem adjudicar-ho a la legislació, al finançament, etcètera. Però segur que de totes les revisions que hem fet del sistema i de totes les anàlisis i contraanàlisis i girar-ho amunt i avall, em sembla que el que ens ha sortit al final és un model ineficaç, és un model del qual ningú està content, però no només les persones que porten els seus fills a la pública, sinó també fins i tot les de la concertada, diuen, escolta, hi ha alguna peça del trencaclosques massa grossa que no encaixa i que no funciona, i el resultat sigui de l'escola mateixa, de la culpa de l'escola mateixa, o sigui, per culpa del model social, del model de societat que estem construint, el resultat és molt decebedor i molt preocupant.
8: Jo crec que portem mesos parlant de... Bueno, no ho crec, no, portem mesos parlant d'aquesta qüestió, i ara se'n parla molt aquests dies del concepte aquest d'escola inclusiva, que a vegades el nom diu moltes coses. Què vol dir escola inclusiva? Que no ho és? És a dir, si hem de repetir molt que l'escola ha de ser inclusiva, vol dir que estem reconeguent que no ho és. Per tant, aquí hi ha un problema. I no és un problema d'ara. Vull dir, què ha passat aquí? Per què no és inclusiva l'escola? Perquè ara...
7: Hauria d'estar dintre del concepte.
8: Clar, no? És que el concepte d'una escola, si no és inclusiva... escolti...
6: Passa que abans, per exemple, les persones que tenien, jo què sé, algun tipus de discapacitat, o no sé, jo almenys a la meva època... hi havia escoles com a part, no, que no estaven incorporats en l'escola més... Saps?
8: Però jo crec que no va per aquí quan es parla d'escola
6: inclusiva. Implica que tu incorpores tota la diversitat. Clar. Però hi ha algunes diversitats que són assumibles, adaptables i que es poden incorporar, i al final és el que dèiem, avui en dia hi ha moltes persones que tenen algun nivell de TEA, de TDAH, vull dir, però que són funcionals i es poden adaptar bé al ritme de la classe. Hi ha altres que necessiten un suport puntual, però n'hi ha d'altres que necessiten un suport continuat. Abans, aquestes persones que potser ara estan a l'escola inclusiva, abans potser estaven en altres escoles que eren escoles especials. I ara no, ara està tot allà.
8: Sí, sí.
6: Tu, està molt bé que el posis aquesta criatura aquí, però si no pot tenir aquest suport l'altre dia entrevistaven una mare que ho explicava, vull dir, si no posen el meu fill amb un suport, és que totes les hores és que és impossible, perquè ell mateix també...
7: Sí, però tens raó, que abans aquest concepte ho veia més a problemes intel·lectuals, diguéssim,
6: sí.
7: I ara ho veig més a problemes econòmics i a problemes culturals.
8: La cosa deriva, però per tant, diguéssim que hauria d'anar inclòs, és a dir, hauria de...
6: Sí, sí.
8: O sigui, això ja va,
6: els recursos necessaris.
8: Aquí està. Ah. Això hauria d'anar de sèrie, és a dir, que ara estem parlant de l'escola inclusiva com si fos un concepte que ha arribat nou. No, escolti, això va inclòs i aquí hem anat més o menys tothom, en la conselleria d'ensenyament, que després ha anat canviant de noms. Tothom més o menys ja ha passat, per tant, és un problema de país. D'altra banda, creieu, tornem a les preguntes, que en aquest moment és possible un pacte? Va haver un primer pacte del govern amb dos sindicats. Els altres sindicats...
7: Minoritaris,
8: però va haver un pacte. Llavors, el sindicat majoritari, que és majoritari, però que no agrupa la majoria, perquè són dos conceptes diferents, la majoria de mestres, professors, o ara que se'n diu docents, que hem canviat el nom, doncs va pactar amb el govern i va anar a les seves bases i els va dir, escolteu, què? I les bases van dir, no. Per tant, és possible un pacte, sí, o sigui, és possible un pacte de sindicats, però el gruix del cos de professors, mestres, docents, o com s'hagi de dir, estaran d'acord amb aquest pacte? S'ha escalfat massa, perquè hi ha les eleccions sindicals pròximes, s'ha escalfat massa o s'ha permès que la situació s'anés degradant fins al moment en què la gent diu doncs jo no acceptaré qualsevol cosa. Bueno.
6: El que passa és que jo crec que el professorat està, bueno, almenys pel que també cansats i cansades d'aquesta situació, igual que les famílies, perquè desgasta molt a totes les parts, jo crec, i perquè al final jo crec que en el meu cas, ja parlo ja com a família implicada també, jo estic totalment d'acord en que és millor, perquè al final la millora de les condicions, ara ells han aconseguit les millores econòmiques, més a nivell individual, tal, però ara estan lluitant i estan en peu de guerra per aconseguir realment que l'escola inclusiva es desplegui com a tal amb els recursos que necessiten. Per tant, ja no és una reivindicació pels seus, però pel seu propi benefici, sinó per construir un sistema molt millor. Llavors, jo crec que s'ha de poder arribar, i crec que sí que han de poder arribar, i crec que al final el professorat té ganes també, però entenc que la conselleria i el govern també, perquè és que al final, l'altre dia ho deien, crec que l'any passat es van perdre, que van ser 20 dies de...
1: 27, pot ser.
6: O 20, no sé quan, sí. Un mes, quasi
1: un
6: mes.
1: Perdó de memòria, sí.
6: Sí. Llavors, ostres, al final acaba afectant a tothom. Jo crec que la voluntat ja ha de ser, perquè el col·lectiu del professorat, jo crec que ja t'ho dic, estan en peu de guerra, bàsicament, per aconseguir realment el desplegament de l'escola inclusiva. El que no tinc tan clar, que és el que us intentava, no?, posar sobre la taula, dir, ostres, fer una estratègia de país. I aquí ja implicaria fins i tot el consens més a nivell polític. Aquí és on dic, ostres, aquí ja no lo tengo claro si realment es podria aconseguir una cosa així.
8: És molt llaminer.
1: No, sí, sí.
8: És que és un tema molt llaminer.
6: Sí.
1: I que, fa molts anys que arrosseguem, i que pràcticament cada govern que arriba tant a Catalunya com a Espanya intenta fer la seva llei educativa,
6: sempre,
1: el seu sistema,
8: no,
1: etcètera, i va canviant, i d'aquesta manera és impossible tenir una continuïtat.
8: Però si no queden sigles. Jo quan vaig començar en aquesta professió era la LOE, que eren LOE, o sigui...
1: La orgànica de l'educació, era fàcil, això, sí.
8: I a partir d'aquí, jo crec que ja no queden ni vocals ni consonants, no queda res.
1: L'OEC, l'OREC, i tot, sí, sí.
8: Hem de començar a posar lletres amb dièresi, perquè és que ja no hi caben.
7: I la UERT, amb B-doble.
1: Bé, tot que ens insisteixo, demà comença el curs, amb aquesta jornada de vaga convocada, després veurem com evoluciona el curs. Per cert, sobre l'entrevista d'avui, només un parell de coses més. Una, sobre finançament. El president Illa ha contestat a la líder de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que aquest cap de setmana et deia això sobre el nou finançament autonòmic.
9: Las mañanas trabajando, pagando impuestos, levantando persianas para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
2: No es posim Catalunya i no es posim els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa, que és emprenedora, que no es queixi, que va per feina.
1: I a més, el president Illa també s'ha obert a revisar algunes mesures arran de l'agressió mortal de Manresa la setmana passada, tot i que no ha apuntat ni quines depenen de la Generalitat.
2: Hem d'anar veient com evolucionen les coses. Jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques que s'han de veure, que han de respondre a les realitats que té el país.
1: No sé si voleu dir alguna cosa tant sobre la resposta a Díaz Ayuso,
8: no,
1: com el tema de...
8: Díaz Ayuso és la Juana Dolores de la política, és a dir, té uns clàssics i... Saps com quan vas a un concert d'un grup que fa 50 anys que va dir que es va retirar i ha tornat, i dius, jo, toqui'm aquelles. Vull dir, l'últim disc no li interessa a ningú. Doncs Ayuso és això, té uns clàssics, surt, els interpreta, els seus, sí, pa'lante, i ja està. Vull dir, i per la resta, doncs, tot bé.
7: La de los catalanes. Toca la de los catalanes, no?
8: Està.
7: Aquesta sempre funciona.
6: Bueno, abans que parlau de provocació, no? El que dius que realment és el gran exemple. El que és preocupant és com... Al final és un discurs d'odi. Està alimentant l'odi per aconseguir vots contra tot allò que té a veure amb Catalunya, no? I, bueno, jo crec que ara ja aquesta senyora ja és com el reflex del que és el feixisme ja a casa nostra.
7: Com a mínim del populisme. Com a mínim d'una... Ella dirà que és que parla de manera molt propera a la gent i que parla com si fos de la veïna de l'escala, però al final és veritat que és molt identificable, i em sembla que no li sap cap greu a ella que se li vegi aquest odi, aquesta mena de palanca que fa servir sempre, de dir, escolta, aquests són els dolents, aquests són ells o nosaltres, ells o nosaltres. També podrà dir que nosaltres fem el mateix, eh? Ella sempre podrà dir que no, els catalans sempre es queixen, els catalans sempre estan amb un discurs de desconfiança cap a Espanya, etc. Però, francament, tu repasses de tots els líders polítics a Catalunya i del del cos catalanista que hi ha hagut fins ara polític a Catalunya, i em sembla que aquest nivell d'apuntar a un col·lectiu sense dades, sense fonament, sense pel broc gros, amb una comparativa que no s'aguanta per enlloc, amb un llenguatge de menyspreu profund, em sembla que això no és igualable. I jo no sé si és denunciable des del punt de vista judicial, no crec que sigui denunciable des del punt de vista judicial, però sí que em temo que això és el que funciona a Espanya i, per tant, els discursos polítics d'aquest estil em sembla que aniran a més, perquè funcionen, perquè no estem parlant de només d'una estructura administrativa o institucional que tingui aquest tipus de... No estem parlant només d'un deep state, estem parlant d'una sensibilitat cultural que em sembla que és molt general a Espanya i que, francament, lamentablement funciona. I em sembla que en aquest sentit és una mestra.
6: Sí, i que crec que ha fet aquest salt de discursos ja que venien de la catalanofòbia, però ja això que deies, no? El discurs de l'odi contra Catalunya. I això és molt perillós. És molt perillós perquè al final és el que dèiem. Si la que tu consideres que és la teva lideresa política ja és capaç de dir aquestes barbaritats, què tu no seràs capaç de fer en el teu dia a dia, no? Llavors, bueno, és perillós i preocupant.
8: Sí, centro la pilota perquè crec que el tema següent és Alemanya, no? Per la cara que feia l'Òscar.
1: Publicitat per entremig, però sí.
8: És que en un món polaritzat passen aquestes coses. Es va cap a un món polaritzat perquè això és el que és, i lligo amb el
7: sí,
8: que deia
7: abans.
8: Cas,
7: en aquest cas és que no venia res.
8: No, clar,
7: és a dir,
8: igual,
7: no ha passat res de nou a Catalunya,
8: no,
7: com perquè aquesta senyora ara es fotia amb nosaltres.
1: El model de finançament de la setmana passada, la reunió del Consell de Política
8: Fiscal
1: igual, i Financera.
8: És igual que no passi res. És a dir, tu tens un discurs de polarització. Tu has de... el teu enemic, o sigui, ja no és el rival, és el teu enemic. El teu enemic... Mm-hmm. Té el més dolent del món i cada dia has de criminalitzar-lo perquè llavors se suposa que els teus s'acosten més a tu i aconsegueixes reforçar la teva base perquè, clar, tens un enemic, jo us salvaré d'aquest enemic, que és allò del feixista i l'antifeixista.
7: Per tant,
8: l'antifeixista és un senyor
7: PP.
8: Que em salva a mi del feixista.
7: El votant del PP que viu a Catalunya no té dret a tenir més bon finançament.
8: No, clar.
7: Ah, perquè és català.
6: No, és català.
7: Va, fora.
1: 13 minuts i seran les 4. Una pausa i de seguida parlem d'Alemanya, com deia Liu.
10: Catalunya migdia.
11: Únic s'escriu amb H o sense H?
12: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
13: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
14: Vaig ser una de les úniques 18 supervivents del punt d'impacte.
15: La història més insòlita de l'11S.
14: Em dic Tania Head i sóc la presidenta de la xarxa de supervivents del World Trade Center.
16: La vam desemmascarar en un article de portada l'any 2007.
17: És una farsana, una mentidera, i va fer una cosa horrible. Va fer mal a molta gent.
18: És impostora i no és americana, sinó de classe alta, de Barcelona.
19: Per què ho ha fet, no?
15: Nits sense ficció. La supervivent. Estrena dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
20: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
21: Aquí el tens.
20: Ja?
22: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
10: Catalunya migdia.
23: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Plus, David.
24: Esto promete, Manu.
23: No lo creo. Arranca la transmisión. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
24: Huele a compra, Manu.
23: Huele. Va. 24 horas.
24: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
23: Venga. Ocasión Plus.
25: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
26: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vaig pensar, però sona, no?
27: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
28: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
25: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
28: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
10: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: 10 minuts i seran les 4 de la tarda. L'extrema dreta ha obtingut una victòria regional inèdita a Alemanya que sacseja el panorama polític de tot el país. Alternativa per Alemanya ha arrasat a les eleccions de Saxònia-Anhalt i opta a governar un estat federat per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. La formació ultra, però, s'ha quedat sense la majoria absoluta i ara s'obren unes negociacions incertes amb la incògnita de si hi haurà un cordó sanitari de la resta de partits. La formació del canceller Merz s'ha enfonsat. Les eleccions a Alemanya tenen també una lectura europea. Arriben enmig d'una tendència de creixement de l'ultradreta i a les portes d'un any 2027 electoralment clau, perquè hi ha eleccions previstes a França, a Itàlia, a Espanya i a Polònia. Saludem Héctor Sánchez Margalef, és investigador principal del CIDOB i expert en Europa. Héctor, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: No hi ha hagut sorpresa, tal com preveien les enquestes, l'extrema dreta s'imposa a l'est d'Alemanya. Quin missatge envien els votants d'Alternativa per Alemanya? És un càstig als partits tradicionals? És que són votants que enyoren l'extrema dreta? No la coneixen? Com ho hem d'interpretar?
2: A veure, jo crec que el missatge que s'envia és una bona patada al sistema i als partits tradicionals del sistema per la seva incapacitat de... Bueno, de gestionar el país o de respondre a les expectatives que pugui tenir qualsevol ciutadà que viu a Alemanya sobre com ha de ser el seu present i el seu futur, tant a nivell material com a nivells no materials, diguéssim. Mm-hmm. I aquesta puntada de peu a Alemanya es diu Alternativa per Alemanya, però a altres llocs del món es diu d'una altra manera, i són aquest vot protesta, diguéssim, que els partits d'extrema dreta estan cavalcant i estan vehiculant en forma de representació electoral. Mm. Em preguntaves pels votants, Alternativa per Alemanya ha tingut la capacitat de treure de l'abstenció una bona part dels seus nous votants, és a dir, ha doblat resultats respecte a les seves anteriors eleccions a Saxònia-Anhalt, i aquests votants de més, una gran part ve de l'abstenció, és a dir, de gent que prèviament no estava mobilitzada, que ha sentit la necessitat de voler-li donar una puntada de peu al sistema i ha sortit de l'abstenció per votar en contra d'aquest sistema que creu que no el representa o que creu que no li dona les eines necessàries per tenir una vida plena.
1: Ara el dubte és saber si hi haurà o no cordó sanitari. Li han faltat 3 escons per aconseguir la majoria absoluta. La clau la tindrà un partit d'esquerres populista i prorrus, el BSB. Podrà governar l'extrema dreta?
2: No, clar, jo no et sé dir ara mateix si podrà governar o no, però el que crec que és bastant evident és que si no governa aquest cop i a Saxònia-Anhalt, ho farà en un altre land, en unes eleccions posteriors. Perquè el cordó sanitari té límits, no? I encara que hagi servit per impedir que Alternativa per Alemanya aconseguís representació governamental, no ha impedit en cap cas, no?, que el seu suport social i polític hagi augmentat des que es va fundar el partit. Per tant, veurem com van aquestes negociacions. Jo crec que, o sigui, per les declaracions que han sortit després de resultats d'ahir, l'aliança Sarah-Wagenknecht, que és aquest partit que d'esquerres que tu menciones, ha dit que està disposada a facilitar la investidura d'Alternativa per Alemanya. El que no està clar és que el BSW, que són les inicials d'aquest partit d'esquerra, entri en un govern, perquè al final ni els votants d'Alternativa per Alemanya ni els votants de BSW, alguns estan del tot d'acord amb aquesta col·laboració, perquè al final és extrema dreta i esquerra, si vols, i per tant no acaben d'encaixar en alguns temes. Llavors, els alemanys o Alemanya no hi ha tradició d'un govern sense un suport majoritari al Parlament. Mm-hmm. No és habitual, no? I per tant, hem de veure com s'articula, com van les negociacions, i si Alternativa per Alemanya està disposada a acceptar aquest suport parlamentari puntual de BSW per ser investit, i després veuríem com governar, perquè la CDU diu per activa i per passiva que no vol tenir res a veure amb Alternativa per Alemanya, i per tant ho tindrà difícil AFD per governar i per tirar endavant les mesures que porten al programa electoral.
1: Parlaves de la CDU, que és el partit de dreta, diguem-ne, i que és del canceller Merz. que s'ha endut la patacada de la jornada electoral. Clar, això com deixa el futur de Merz i com deixa el futur polític de tota Alemanya, tenint en compte aquests resultats, en què, clar, l'alternativa per Alemanya s'ha endut el 40 i escaig llarg dels vots.
2: Sí. A veure, el futur de Merz ja era complicat abans de les eleccions, d'aquestes eleccions de Saxònia-Anhalt. Ara n'hi ha dues més previstes a diferents Länder, on la CDU no ho té del tot malament per millorar els resultats. Per tant, jo crec que Merz intel·ligentment esperarà a les altres eleccions per fer una lectura política del seu futur i del futur del partit. Ara mateix, de totes maneres, no hi ha ningú a la CDU i tampoc hi ha tradició especial de moure-li la cadira a Merz. Vull dir, al final el govern que formen està teòricament centrat en reformes i en inversions que no s'havien fet a Alemanya en molts anys, i ells confien, i això és molt confiar, ells confien en que el ciutadà i el votant alemany al final d'aquests 4 anys, perquè al final Merz va ser escollit ara farà un any, si no recordo malament, no? Pues es vegin els resultats i llavors els votants el castiguin menys en unes potencials eleccions. La veritat és que ara mateix Alternativa per Alemanya lidera els sondejos a nivell federal i que la coalició surt mal parada. És a dir, ell personalment doncs, no necessàriament no s'ha implicat en la campanya, però sí que és veritat que és el polític pitjor valorat d'Alemanya ara mateix, i el futur polític de la coalició és incert, i no només d'aquesta coalició, sinó que la manera de gestionar els resultats i la manera d'aplicar sistemàticament... És a dir, el cordó sanitari s'ha transformat en un substitutiu de polítiques públiques moltes vegades, no? I quan l'únic objectiu és evitar que l'alternativa o que l'extrema dreta no arribi al poder, però no hi ha res més, això facilita la campanya de l'extrema dreta i d'Alternativa per Alemanya en aquest cas concret. Per tant, hauran de fer-se preguntes, a vegades incòmodes, no? I el que està clar és que hi ha una desconnexió entre el votant i els partits que han sigut els que han governat Alemanya des de la reunificació, i són ells qui han de gestionar aquests resultats de la manera de la millor manera possible, sabent que totes les decisions tenen riscos i tenen certs costos polítics que veurem si estan disposats a assumir.
1: Doncs veurem què és el que passa en els pròxims dies en aquest land on ahir va haver eleccions, a tota Alemanya en els pròxims mesos, i de fet a tota Europa, que ja sabem que unes eleccions en un estat tan important com el d'Alemanya doncs sempre tenen repercussió a tota Europa. Héctor Sánchez Margalef, investigador principal del CIDOB i expert en Europa, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
2: Moltes gràcies, bona tarda.
1: Veurem com evoluciona tot plegat, i nosaltres hem arribat a falta de 2 minuts per arribar a les 4, per tant, a punt de donar el relleu al Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Tot a punt?
3: Tot a punt.
1: Molt bé. I de què parlaràs?
3: Avui tinc molta diversitat,
1: A veure...
3: D'entrada, tornen els porquers.
1: Home, sí, això ja ho he pensat,
3: Estem encisats.
1: Una setmana sencera, les tertúlies. No, Mourinho ha vingut més tranquil, Mourinho ha madurat, no, Mourinho està... Escolta, més un altre Mourinho. No,
3: és que estaves
1: una
3: seguint,
1: derrota.
3: Estava seguint allò, i quan he sentit aquell porqui...
1: Ja està.
3: Hem fotut un crit a la redacció de dir, ja està, el tenim aquí!
1: Amb una derrota n'hi ha hagut prou, Amb una derrota n'hi ha hagut prou perquè reaparegui el Mourinho de la primera etapa.
3: Doncs tindrem un ull posat a Mourinho, un altre al primer dia de curs de la princesa Leonor. A veure com és això d'anar a classe amb una princesa. Anirem cap a la Universitat Carlos III de Madrid, que ens ho expliquin.
1: Diu que amb normalitat, diu, Ara segur. He vist un sèquit i allà i fotografies que tu i jo, quan vam anar a la universitat, no teníem. Vull dir que normal, no sé si ho era.
3: Posarem el termòmetre de la normalitat aquest primer dia de curs. I et deixo un últim titular que també abordarem. Mor un influencer després d'operar-se per augmentar la mida del seu penis a Tailàndia. Això, que d'entrada pot fer certa gràcia, resulta que a casa nostra... també podria passar, perquè hi ha moltes operacions clandestines d'aquest tema. Abordarem la qüestió.
1: Clandestines,
3: Sí.
1: És que també la gent...
3: Deixar-se remenar clandestinament, segons quins llocs.
4: Sí, això normalment és clandestí.
1: Això sí? Això no es fa?
4: Això no es diu.
1: Molt bé, doncs mira, el Jordi Cabré, si necessites testimonis...
3: Ja tenim un micròfon lliure.
1: Molt bé, doncs ara li passo. De seguida, la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga o els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres tornem a partir de demà a les 2. Gràcies a Alba Alfagema, Jordi Cabré i Ufort. Fins la pròxima, a tots tres.
5: A vosaltres.
4: Bona tarda.
1: I com dèiem, fins demà a les 2, nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.

Gruixut, que té una dimensió gran d'un costat a l'altre o, figuradament, que revesteix una importància, intensitat o una gravetat especials. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: I avui fem el cafè amb l'Antoni Bassas, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I també amb la Marta Montaner i la Judit Pastor, com esteu? Bona tarda.
3: Molt bona tarda.
1: Estem d'enhorabona una mica. Perquè ha estat un cap de setmana, futbolísticament parlant, per exemple, Bassas, emotiu, emocionant, divertit, no sé quina paraula li posaries tu.
2: Sí, fins i tot rejuvenidor.
1: Home, et vaig escoltar la TDT. Recordant vells temps, eh?
2: Exacte, exacte.
1: Et va costar gaire posar-te en el paper del Bassas de fa 40 anys?
2: Bueno, sempre que has de fer algun discurs per la ràdio, has de pensar què diràs, com ho diràs, com optimitzaràs el minut que tens, perquè tens un minut.
1: Però vas haver de buscar com ho feies? O ho tenies ja al cap? Recordaves perfectament com obries una transmissió?
2: L'entrada d'un partit acostuma a ser un tipus de narració bastant automatitzada amb les variants de cada jornada, de manera que no... Però aviam, quines eren les variants d'aquesta jornada, com dir-ho amb una certa gràcia, què és el que s'havia de remarcar al principi? Per exemple, ahir, incomprensiblement, a l'hora de començar el partit, a València estaven a 34 graus.
1: Sí.
2: No és que sigui incomprensible que estiguin a 34 graus, tenint en compte el Pagas i Dona, sinó que la competició jugui així.
1: Que posin aquest horari, sí.
2: No, esclar, tot això s'ha de revisar, per exemple, no? Doncs parlar d'aquestes coses. Bueno, però va ser molt bonic i, per descomptat, vaig recordar els molts desplaçaments que vam fer al camp del València. Esclar.
1: Ja que estem així, posa-m'ho.
0: Mini tot costa.
1: Victòria del Barça al camp del València 0-5, 50 anys de transmissions del Puyal... i de transmissions en català. Ahir, dissabte, es va fer aquell canal ocasional on es van recuperar algunes de les transmissions. Crec que mai he gastat tantes hores d'aplicació de Catalunya Ràdio en un cap de setmana. Me les vaig escoltar pràcticament totes. Però avui, ara ho comentàvem amb l'Òscar Fernández, estem d'enhorabona, perquè el xaiet Mourinho, que semblava que habitava el Bernabéu, ha tornat. Ja no és xaiet. Ja és el Mourinho de tota la vida. Ja és el Mourinho de sempre. Avui el tècnic blanc, roda de premsa prèvia a la jornada de Champions de demà. Li pregunten per peres i ell contesta per pomes, perquè volia deixar clar que està encara enfadat per l'arbitratge de divendres al camp del Betis, on, curiosament, el Madrid va perdre el partit. Mourinho es pregunta per què no van repetir el penal que va fallar Mbappé, i ho fa així. Per què?
4: ¿Por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento, o no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. Esta es una cuestión que a mí me gustaría que la gente responsable me pudiera responder. ¿Por qué?
1: Oh, si el VAR aquest por qué, no, amb la mateixa entonació.
4: El penalti por desconocimiento del reglamento tiene que ir a casa y no hacer el VAR. Si el VAR no ha mandado repetir porque no ha querido, es todavía peor.
1: Vuit porqués ens ha regalat avui.
2: És música a les nostres orelles, a part que també ens rejuveneix, perquè ens torna
1: ens
2: torna el 2009.
1: Exacte.
2: Però fixa't, ell és hàbil en el sentit de dir... Hem de deixar de parlar que el Barça ha marcat en 4 partits... ha marcat
1: 17 gols,
2: 5 gols en 3 d'aquests 4 partits. I està fent un futbol excel·lent, etcètera, no? De la manera que jo haig de començar a engegar el ventilador. I és música a les meves orelles també, perquè és la situació ideal. El Madrid parla a la sala de premsa i el Barça parla al camp.
1: Ara. Marta, clar, tu, l'època dura de Mourinho, la gaudies o la paties?
3: La patia, però estava enganxada a mirar rodes de premsa, que és una cosa que jo no feia gaire habitualment. Jo, quan acabava el partit, abans, tancava la tele i ja està, però després estava enganxada en aquesta dialèctica, en aquesta guerra entre Pep Guardiola i Mourinho, que ara no sé quin serà el seu contrincant, perquè jo no veig a Flick.
2: No.
3: Entrant en el seu joc.
2: Gens, en absolut, no li interessa. I
3: a
2: més és que el Barça està jugant al camp, afortunadament.
3: Clar.
2: Per tant, no, que digui missa, saps? No.
1: Ciro López, bona tarda.
5: Bona tarda, però si no s'ha ficat en ningú, pobret, el Mourinho, ja esteu.
1: A veure, un moment, Ciro López. Ha fet 8, per què? O sigui, bueno, ja torna a ser el Mourinho de tota la vida.
3: Una rebequeria de nen petit.
5: Bueno, li agrada preguntar.
1: A què és periodista, ara?
5: Clar, ja està. Per què? Pues, el problema és que no té la resposta. Ja li dono jo.
1: Ah, sí? Tens resposta?
5: Clar que hi ha resposta.
1: Ja ens faràs encendre el segon dilluns de temporada?
5: Sí, sí. Vinga, jo ja l'he contestat.
1: No, mira, ja t'he vist en un vídeo i té el que ha dit el vídeo.
5: Clar,
1: a veure si tens nassos de dir el mateix al vídeo a Catalunya Ràdio.
5: Clar, a Catalunya Ràdio. Ja, mou, José, hi ha un reglament en Espanya, des de que va aparèixer el Negreira, hi ha un reglament pel Madrid i un altre pel resta.
2: Hosti,
5: ja està. Aquesta és l'explicació. Ja ho he trucat, ja li he trucat. Així. I l'he dit. Toni...
2: De debò, però... és el Negreira, o sigui... Aviam, us estem fotent un bany de futbol al·lucinant.
5: Però si no hem jugat.
2: Sort, o sigui, jo encara estic esperant l'homenatge de tot el futbol espanyol al Barça, perquè en el fons que el Barça estigui fent manetes a cada partit us hauria d'alegrar moltíssim, perquè si no és pel Barça no teniu cap oportunitat de guanyar cap mundial ni cap europeu. O sigui,
5: a mi,
2: és una cosa tremenda.
5: És que jo sóc gallego, saps? O sigui,
2: tu tampoc vas amb la selecció espanyola, no?
5: Bueno.
2: Tu ets indepe, no?
1: No, aquest any
2: ets del BNG.

0: principi he dit, jo si sóc al Madrid no faria els vídeos de Real Madrid Televisió.
1: Ja, ja, ja tenim
0: perquè
1: alguna cosa ja guanyada aquí.
0: No, perquè, per què?
2: Perquè no ja, li cal.
0: Quantes jugades hi ha dubtoses en un partit? Quantes? Quantes? Que pots xiular per un costat o per l'altre?
1: 6 o 7.
0: Moltes, moltes. Jo sóc àrbit i tinc a una gent que està cada dilluns ficant-se en mi, pues, en les jugades de dubte, pues, xiulo per al costat de l'equip que no m'està tocant els pebrots.
1: O al revés, o com que no vull no que em facin un vídeo, no, aquest penal al pito, el xiulo.
0: No,
2: naturalment, no, si no, no ho farien. No. O sigui, tu creus no, que el Real Madrid fa aquests vídeos per perjudicar-se, no? O sigui, són tan burros...
0: Sí, jo crec que són per perjudicar-se ells. En això són burros.
2: Ja, ja. Sí, perquè, mira, segon perquè titular de la tarda, Real Madrid de Televisió, són burros.
0: No, que, bueno, ara com ja m'han ficat fora de Real Madrid Televisió, ja t'és igual.
3: Ja t'és igual tot ara, si no?
2: Però aviam una cosa, escolta una cosa. Més o menys, el 60% dels aficionats al futbol a Espanya són del Madrid. Això, en el pitjor dels casos, pel Madrid. Segurament arriba al 70%. O sigui, hi ha una majoria sociològica tan gran a la que els àrbitres no són aliens. Clar. Perquè vol dir que en el seu voltant tenen cosins, cunyats, parents madridistes.
1: O ells mateixos.
2: O ells mateixos. Sí. Doncs les com Mejía Dávila, que aleshores dius, bueno, tu creus que realment hi ha alguna cosa que s'hagi de fer? No, està feta. Si ho sabem des del dia que vam néixer.
1: Bé, la temporada acaba de començar. Mourinho ens ha regalat ja els primers porquers de la temporada. Estem molt contents. Ara em posaré seriós un moment, perquè aquest cap de setmana també ens ha deixat un fragment desagradable. Un youtuber madridista, Iñaki Angulo, que feia comentaris contra el jugador del Betis, Héctor Bellerín.
4: Hay un tío hoy que se pinta las uñas, que solo lee libros de mujeres, que probablemente sea maricón encubierto, que es rojo, que vota socialismo, no voy a decir su nombre, y Elle, vamos a llamarle Elle para que esté contento, Elle, ese tío, 3 años antes, va a Vinicius y sin bajarse del autobús le provoca una amarilla que no hubieran sacado, le fuerza un penalti y se lo come.
1: Expressions que avui sabem, pel que hem anat llegint, Judit, que poden constituir delicte d'odi.
5: Sí, de fet, ja hi ha una denúncia contra aquest youtuber que té més de 600.000 seguidors. L'Associació de Transparència i Democràcia en l'Esport ha presentat una denúncia a la Fiscalia de Madrid, doncs perquè entenen això, que aquestes declaracions poden constituir un delicte d'odi, que segons el Codi Penal podria comportar una pena de presó d'entre 6 mesos i 2 anys i una multa. Veurem en què quedarà. També demanen que retiri el vídeo, un vídeo que, per cert, ha circulat moltíssim per xarxes, però, oh sorpresa, el món del futbol, silenci. Pràcticament ningú ha condemnat aquests insults homòfobs.
1: Quan dius ningú, dius de futbolistes.
5: Exacte.
1: Perquè la premsa sí que ho ha fet.
5: Et deia, el món del futbol, els companys, no?, de professió, doncs pràcticament ningú ho ha condemnat. Sí que ho ha fet el jugador del Celta, Borja Iglesias, que s'ha quedat pràcticament sol, doncs, enviant un missatge de suport a Héctor Bellerín.
1: Iñaki Angulo és un youtuber que juga molt a la provocació, que juga molt en el límit, però clar, quan el límit és creuar totes les línies vermelles, una cosa és fer el que fa el Ciro, que provoca, però ho fa d'una manera, et diria, simpàtica i que et pot crispar, però és una crispació dintre del que és el joc del futbol, i després hi ha això, no?, que és que se te'n va de les mans absolutament el discurs.
2: Bueno, perquè en el món de les xarxes...
1: 600.000 seguidors, eh?
2: Bueno, perquè en el món de les xarxes i dels influencers es dona el mateix fenomen que amb la droga. Tu vas donant una dosi que a la gent li agrada, però hi ha un moment que necessites més, perquè si tu dius aquest tio és burro, hi ha un moment que això ja és fluixet, i necessites anar una mica, i llavors ja caus en els insults. I no n'hi ha prou en parlar malament de l'àrbitre i de la seva mare, i de Pedro Sánchez i de la seva mare, sinó que ja has de començar a dir que si es pinta les ungles i que ell, a més, o sigui, tu mira't l'univers intel·lectual d'aquest tio. Lee libros de mujeres. O sigui,
5: què vol dir això? Bueno, esclar, a mi algú m'hauria d'explicar què vol dir.
2: Aleshores, tu necessites anar augmentant la dosi i hi ha un moment que el principal perjudicat ets tu, perquè et drogues de la teva pròpia droga.
1: Clar, tu si no et dediques
0: saps,
1: a això, ara, sap, No sé si que... Digues.
0: Saps el que em sap greu? Que el problema és que si això el fa un xaval que és Instagram, que no ha passat per una facultat, que, bueno, és dolent que el faci, no? A mi el que em dol és que això ho diu un tio que, a més, és periodista.
1: Però ell és periodista? O sigui,
0: i que té
1: periodista,
0: un codi... Sí. I que té un codi que jo crec que no es pot sobrepassar, no? O sigui, jo també et dic, jo ja no sé si...

0: si és bo donar-li altaveu a coses com aquestes, no? Perquè al final, saps el que generarà també? Que tingui més seguidors i no sé què, i no sé quan i tal. És que, de veritat, o sigui, és que és tan impresentable, i teniu raó. A mi el que m'estranya és que sol hagi sortit al Borja Iglesias per denunciar aquesta situació, no? No ho entenc, lo dels futbolistes i la seva no reacció ante coses com aquestes, no?
1: Va, i una última qüestió molt ràpida. Molt ràpid, perquè ja estem malauradament acostumats. L'Europa denuncia que la Policia Nacional va retenir i colpejar un aficionat per portar una estelada ahir al camp de l'Alcorcón.
2: Sí, de fet, recordareu, no fa encara ni 15 dies que va passar una cosa semblant amb un aficionat del Barça a Elx. Doncs ahir es va repetir una història semblant. El president de l'Europa, Héctor Ibar, explicava així com va anar aquesta agressió.
3: La gent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se amb que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut, i a partir d'aquí sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió, i es genera aquesta situació que, doncs, bueno, que és lamentable.
1: Un altre episodi, Bassa, si anem sumant episodis.
4: Sí, però aleshores això s'ha d'acabar. Això s'ha d'acabar. És a dir, l'estelada, i a més hi ha una sentència del Suprem, és una bandera perfectament legítima. Que no agradi per Espanya, ho puc entendre, però forma part d'allò que algú pot expressar públicament.
1: Però si provoca crispació...
4: No, provoca crispació. Home, si tu vas allà i et comportes com un maleducat, el problema no és l'estelada, és que tu ets un maleducat i estaràs allà brandant l'estelada. Tu tindràs un problema i és normal que el tinguis perquè ets un maleducat. Però per exhibir una bandera a tu no et poden venir ni la Policia Nacional, ni les guardes de seguretat privada, ni tot això. I aleshores, com que ja n'hi ha un tip d'anar com xaiets i que ens vagin cascant pel món quan ensenyem una estelada fora de casa, el que és important és que el govern de la Generalitat, que té una conselleria d'esports, per cert, prengui cartes en aquesta història i es posi en contacte amb els organitzadors de la Lliga de Futbol Professional, de la Sobal, de l'ACB, és a dir, dels organitzadors de les principals competicions, i s'interessi pel fet que allà on es disputin partits d'equips catalans i les aficions fora de casa exhibeixin una estelada, no tinguin cap mena de problema. O sigui, hem de començar a protegir-nos i no a fer la crònica dels dilluns de aviam a qui han hostiat perquè portava una estelada en un camp de futbol. O sigui, ja hi han tingut un tip d'anar rebent i d'anar-nos lamentant com si això no tingués una solució perfectament legal. I aquí l'autoritat, els clubs de futbol directament involucrats, en aquest cas l'Europa, però també el Barça, però és que al pas que anem seran pràcticament tots, han d'exigir de les autoritats competents públiques que es mullin i que defensin a la gent, perquè ja sabem com va això, vull dir, ara és l'estelada en un camp de futbol. No, espera't tu el dia que la Policia Nacional estigui, a més, a les ordres d'un govern diferent del d'ara. En fi, no és que el d'ara sigui la cosa més meravellosa del món en aquest sentit de respecte, però encara pot ser pitjor, no? Ja m'explicaràs.
1: Bé, esperem que sigui l'últim dilluns que ens hem de lamentar d'això i que puguem només parlar de Mourinho i de les seves sortides de to. No la farem. Ciro, dilluns que ve, a veure si tenim més porquers, val?
0: Sí, jo añadiria el tema del Toni, que igual també el ministre de l'Interior tindria que fossin a l'escola la policia i la gent que té que posar ordre i que el que posa és desordre, no? Igual una classe de democràcia i de llibertat d'expressió també seria bo que li ensenyessin des del Ministeri de l'Interior, pues, aquesta gent, no?
4: Clar, perquè ara el Ciro va amb la bandera gallega amb l'estrella vermella
1: i el peguen,
4: això no pot ser.
5: El Ciro és així.
1: El Ciro és així, és polièdric.
5: Ja ho veig.
1: Tant et defensa Mourinho com et defensa l'estelada és...
5: La caixa de sorpreses.
1: És classificable,
0: no,
1: per això ens agrada.
0: A més, la
1: sí, això és veritat, com ha fet sempre.
0: És el més important que tenim.
1: En defensa, que no hem de defensar-lo de res, recordo l'època de l'1 d'octubre i de més, que era difícil que el Ciro, des de Madrid estant...
5: Dels pocs que quedaven...
1: Feia aquest discurs, tot i col·laborar amb molts mitjans que potser no li apreciaven tant aquest discurs. Ciro, una abraçada. Parlem dilluns que ve.
0: Una abraçada a tots. Gràcies.
4: Adéu.
1: Farem una pausa i anirem a la universitat, Bassas. Tu, el primer dia de la universitat vas anar amb guardaespatlles?
4: Vaig anar amb els ferrocarrils de la Generalitat aquells, de la Granota, els antics.
1: Doncs no sé si ha anat amb transport públic la princesa.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
7: Xato! L'estiu s'acaba.
8: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Un estiu que els canviarà la vida.
10: Catalina!
11: Se tropezó con un escalón.
9: El retorn al cinema de Lluís Omar.
12: És una provocació darrere un altre.
9: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
13: Abuelo!
14: No deixaràs de sentir-la prou.
9: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
15: Torna el despertador més matiner de Catalunya Ràdio. Ja arriben els matiners. De dilluns a divendres, 5 del matí, torna el rock and roll. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies. Els matiners.
16: Som pura cafeïna.
15: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Ahir la nit se la va passar enforrant llibres. Aquest matí s'ha preparat un entrepà, ha agafat la motxilla i se n'ha anat cap a la universitat. Aquesta no és la història de la princesa Leonor, que avui sí ha anat a la Universitat Carlos III de Madrid, on tothom estava pendent d'ella, evidentment. Avui ha començat els seus estudis en polítiques.
17: La veis? La veis.
1: I entrava a la universitat, aplaudida a primera hora del matí, entre càmeres de televisió, amb una imatge excepcional d'entrada, no? Que una membre de la reialesa, vaja, no membre, que la futura reina d'Espanya, si tot va com ella espera, vagi a la universitat pública.
4: Bueno, el seu avi Joan Carles ja hi va anar, el seu pare Felip també. En fi, millor que estudiïn que no que es dediquin a caçar, què sé jo, no? O a anar amb el iot. Però ja està, aquí s'acaba. Sí, avui dia, si vols exercir un càrrec d'una determinada responsabilitat, has de tenir una base teòrica i una base intel·lectual i cultural. Ja està, això és tot. I aleshores, tota aquesta història de que si normal i deixa de ser normal cansa molt, perquè aquesta persona mai serà, en l'exercici de les seves funcions i de la seva vida, mai serà normal. Començant pel fet que està fent una cosa que no sabem si li ve de gust o no, però no ha pogut triar. Vull dir, l'han agafat i li han dit, tu hauràs de ser reina. I a més ha hagut de fer 3 anys d'instrucció militar a terra, mar i aire, que vés a saber si li venia molt de gust llançar-se en paracaigudes, no? O sigui, aquesta història de la normalitat de la monarquia per fer-la més digerible i més edulcorada, hi ha un moment que és antiga, que ja cansa i ja està. I ara, doncs, escolta, que tant de bo li facin profit les classes, li expliquin bé, no sé, per exemple, faci el treball de grau sobre el dret a l'autodeterminació... O sobre el referèndum sobre monarquia
5: català,
4: i república...
5: podria fer.
4: O sobre monarquia i república... És a dir, en el terreny de la ciència política hi ha moltes lliçons per aprendre.
1: Mira, ha estat allà veient-ho la Sandra Cuevas, que és periodista del Confidencial Digital, un portal, i ella està especialitzada en la Casa Reial. Sandra, bona tarda, com estàs?
18: Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: ¿Ha sido puntual la princesa el primer día?
18: Ha sido más que puntual, porque ha aparecido en el campus de la Universidad Carlos III de Madrid, en Getafe, 10 minutos antes de que comenzaran las clases. Entonces, lo que ha provocado es una expectación total por parte del resto de jóvenes universitarios, tanto los que van a ser sus compañeros durante este año, como los de cursos superiores, por supuesto, todos con móviles grabando la entrada, incluso muchos se han atrevido a aplaudirla, algo que incluso le ha llegado a dar un poquito de vergüenza.
1: Pero iba muy rodeada de seguridad, ¿la gente se le podía acercar realmente?
18: A ver, se puede acercar, pero sí que es cierto que tiene su cordón de seguridad, eso no es nuevo, ha sido siempre así. Siempre va acompañada de una pareja de escoltas que dispone por parte del Ministerio de Interior, que se dispone a Zarzuela. Y en este caso, como Alteza Real y futura reina de España, dispone de una pareja pero además tiene una segunda pareja, es decir, son cuatro escoltas los que van a acompañar a Leonor en el campus. Dos son los que más cercanos van a estar a ella y los otros dos son los que, bueno, van a estudiar día a día y van a velar por su seguridad más en los alrededores del campus.
5: ¿Pero entran a las clases?
18: Por lo que yo tengo entendido, en un principio no se va a hacer así. Ya se habló, y por fuentes oficiales de Zarzuela, previamente a que, bueno, cuando se anunció que iba a estudiar este grado en la Universidad de Madrid, de Getafe, como digo, Zarzuela nos informa al Confidencial Digital de que para ellos es un desafío esta situación.
4: Claro.
18: Y tanto es así que este desafío también conlleva el hecho de no incomodar al resto de compañeros en las clases. Lógicamente son gente joven que ya de por sí les va a impresionar de alguna manera el decir, joder, mi compañera de clase es la princesa y futura reina de España, como para encima tener a dos señores o a dos jóvenes.
5: Es que claro.
18: Con sabiendo que son escoltas, con pistola o lo que sea, porque están velando por su seguridad. Lógicamente no van a hacer uso del arma, pero sí que es cierto que impone. Entonces, en este sentido, lo que Zarzuela sí nos dijo en su momento es que iban a evitar que efectivamente el equipo de seguridad entrara en el aula, que se quedara fuera. Dentro, lógicamente, no se hace un cacheo, por así decirlo, de los compañeros de la princesa en ningún momento, ni se van a abrir bolsos a las chicas ni mochilas a los chicos. Simplemente, bueno, se confía un poco en también lo que el rectorado ha enviado al resto de compañeros de dar absoluta normalidad a esta situación, que, como digo, bueno, en un principio está bien decirlo, pero que luego la realidad, pues lógicamente choca un poco, porque no es una situación normal.
1: No. ¿Anirá a clase? ¿Irá a clase cada día?
18: Sí, de hecho, me lo ha reconfirmado esta mañana Zarzuela, que su calendario, lo que está dispuesto en su calendario, que de momento en este primer cuatrimestre son 4 días a la semana, bueno, va a ir a todas las clases que se disponen y están fechadas desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, la mayoría de días.
1: Perquè després diguin que els Reis no treballen, oi? Que serà de 9 a 2 classe com qualsevol altra. I la Casa Real, ¿os ha hecho algún tipo de instrucción, no a vosotros, sino a los alumnos o a los profesores? ¿Hi ha hagut una mica de prèvia, de charla, para, oye, comportaos así, haced esto, haced lo otro?
18: No ha habido nada de eso, tampoco ha habido un comunicado como tal para informar a los compañeros. Sí que es cierto que, lógicamente, al ser una situación pública y que ya lleva meses en los medios de comunicación, lógicamente pues no ha habido problema en ese sentido. Sí que es cierto que, bueno, ha habido una conversación y unas palabras de sois conocedores y sois conscientes de que durante 4 años la princesa Leonor va a estudiar aquí, así que por favor, total normalidad, tranquilos, no va a pasar nada, podéis seguir vuestra vida con normalidad y ya está. En cuanto al profesorado, también quiero decir, en ese sentido tampoco ha habido ningún rechazo, como se dijo en su momento, de ningún profesor de que quisiera impartir clases por ser la princesa, ni nada por el estilo. Los profesores que va a tener Leonor a partir de ahora son los mismos que han impartido las clases años anteriores. Entonces, en ese sentido no hay ningún problema y total normalidad. Sí que es cierto que la situación dista mucho de los 3 años anteriores que Leonor ha estado en los 3 ejércitos. No es lo mismo estar en una academia militar, que estás en un entorno más restringido, reservado y privado, que ahí vas a tener muchísima menos información que llegar a un campus universitario de acceso público, en el que yo, por ejemplo, mañana, si me apetece, puedo ir a la cafetería de la universidad, tomarme un café y a lo mejor me cruzo con Leonor. Claro, y no pasa nada.
4: Claro, claro.
18: Entonces, en ese sentido, es a lo que me refiero también con el desafío que tiene Zarzuela de estudiar, analizar y poner en práctica una estrategia sólida de seguridad para velar por la princesa Leonor.
1: Y en el caso de trabajo en grupo, ¿pueden quedar en la Zarzuela para hacerlo? O sea,
18: pues eso ya no lo sé.
1: Quedamos en eso mi casa, ya os traigo unos coches negros muy grandes y venís a casa.
2: Habrá merienda para todos.
18: Oye, pues a lo mejor es con previa autorización de Zarzuela, por parte de Leonor, e informando a sus padres, a lo mejor deja entrar a un grupo restringido porque sea importantísimo tener que hacer ese trabajo. Al igual que ha sucedido en años anteriores y como también sucedió en Gales, Leonor no tiene ningún problema en hacer amistades, conserva sus amistades y no tengo ninguna duda en que sucederá lo mismo en la universidad. No va a ser lo normal, pero también sucedió cuando el entonces príncipe de Asturias, Felipe VI, estudió en la Universidad Autónoma, de donde a día de hoy, después de tantos años, conserva amistades. Entonces no creo que vaya a ser un problema.
1: Doncs comença el curs universitari, també per la princesa Leonor, futura reina d'Espanya, si, com deia, tot va com ella espera que vagi. Sandra Cuevas, moltes gràcies per explicar-nos-ho. Molta sort.
18: A vosotros, buena tarde.
1: Bona tarda. Bé, doncs ja està.
2: A les festes universitàries...
5: Com deu lligar aquesta noia? Ara no vull de tractar-la com a víctima, de pobra. No pot lligar perquè sempre té quatre senyors que l'acompanyen, però...
2: Que avui la Casa Reial hi ha penjat un vídeo del primer dia i se la veu parlant amb un xiquet. Ja.
1: Bé, no, tampoc.
2: No, pot parlar amb qui vulgui.
1: Però
2: m'ha fet molta gràcia la selecció d'imatges, saps? Que l'han caçada allà una estoneta caminant parlant amb un xiquet.
1: Pels alumnes que els toca viure això de prop, és una situació molt divertida.
4: Posats a fer apostes, jo no crec que el seu futur marit sigui un company de classe.
1: Per què no?
4: No, home, per aquesta gent...
5: Ja li han triat marit?
4: Aquesta gent pica més amb un home.
1: Perdona, el seu pare va anar amb una periodista.
5: Així anem. Ui, sí, mira qui hi ha per aquí.
1: Carme Llobelles, bona tarda.
10: Ai, bona tarda.
1: Vas enamorar, tu, a la universitat?
10: Havia resistit 28 minuts sense...
1: Vas enamorar a la universitat?
10: A la universitat, no ho sé. Jo segueixo enamorada, vull dir-te, no puc ara pensar...
1: De qui estàs enamorada?
10: Mira, no comencem.
4: Coi del
10: no
4: seu marit.
10: Perquè jo que he anat a berenar a la Sarsuela, tot això que us he explicat aquesta...
2: Ah,
10: ja
2: sí? Has anat a berenar?
10: A berenar. Què vol dir
1: que has anat a la Sarsuela?
5: Què et van donar?
1: Amb la Copa d'Europa del València?
10: No, amb les copes de la reina, es deien de la reina. En
1: et convidaven
10: cas.
1: A dinar que la reina?
10: No,
4: berenar.
10: Bueno, els homes, per una que guanyessin, és que això és curiós, els homes n'havien de guanyar una i ells tenien ja la visita amb aquest rei.
1: I tu
10: rei,
1: quantes en vas haver de guanyar?
10: Nosaltres ens va dir que fins que no tinguéssim cinc de seguides.
1: I em vas fer cinc de seguides.
10: Clar. És a dir, els meus presidents
1: i qui et va rebre?
10: Eren monarquis.
4: Torno al 2031, fins ara.
1: Qui et va rebre, la Sofia?
10: Quina era la Sofia? Espera't, aquesta.
1: La d'hora del Juan Carlos,
10: pobreta. Jo no conec gaire.
5: De Grècia, no?
10: Sí, vaig aixecar de la migdiada, sí, aquell moment, perquè la veritat és que ja se'n va veure...
4: Aquella que sempre saludava i deia 3
1: quilos i 300 grams. Vas parlar amb
10: Sofia? I tant, i la vaig cagar també, perquè ens van donar tantes instruccions que jo no vaig agafar punts, ja. És a dir, que havies de fer una reverència, i jo vaig dir que jo no reverenciava ningú de tot aquell personal. I, a més, abans d'entrar ja va ser tremendo. Bueno, és que jo no sé si ja ho he explicat, això. La qüestió, que la senyora, clar, era els nostres equips, com els de bàsquet, són com la ONU, m'entens? Ai, mira, i li presentaven, aquesta és la Fulanita, aquest... No, Fulanita vull dir d'aquest país,
1: sí,
10: aquest
1: sí.
10: Altre, de Grècia, clar, hi havia una de Grècia, i aquesta és de Grècia. No?
4: Totes altíssimes, armaris.
10: Això sí. I, esclar, i quan arriba el d'allò i diu, ah, i les demás que són espanyoles? Li digo, no, catalanes. I llavors aquí va haver-hi un silenci sepulcral que d'allò els meus presidents comprendràs que ja es van atabalar una mica i clar, jo vaig fer una concessió de que era així, etc.
1: Un dia farem...
4: Tu li vas deixar la reina?
10: Absolutament.
1: Tinc tots els creu de Sant Jordi.
4: No, escolta'm.
1: Bé, no sé si ara...
10: Em va tractar
1: Lloberes, un dia farem un especial Monarquia i Carme Lloberes. No, avui fem un altre especial.
4: No, crec que després d'això ja no van parlar més.
1: Perquè aviat farà 10 anys que va morir un altre personatge, dona... potent. Rita Barberà, alcaldessa de València durant 25 anys, va guanyar 5 vegades en majoria absoluta, es va convertir en una autoritat a la dreta espanyola, però al final de la seva vida doncs mostra potser la cara més cruel de la política. Va morir sola en una habitació d'hotel, allunyada ja del seu partit, el Partit Popular, i encerclada per escàndols judicials.
13: Más feliz del mundo. Bienvenidos a la ciudad más popular del mundo.
19: Rita es el principio y el fin de una etapa, de una época extraordinaria y fundamental para entender a Valencia, a la Comunidad Valenciana y a España.
1: És un fragment del programa Salvados, que es va emetre ahir a la Sexta, on van fer un repàs de l'auge i la caiguda de Rita Barberà. L'havies arribat a entrevistar, a Barberà, Toni?
4: No, es deixaven gaire per Catalunya Ràdio.
1: Però era un personatge potent.
4: Sí, home, esclar. Sí, a més, anava anava guanyant elecció rere elecció, anava encadenant mandats. Era, en efecte, un factor molt important al Partit Popular.
1: Tu, de veres, sí que la vas conèixer bastant.
10: Vam coincidir molt de
1: no,
10: temps.
1: No, vam coincidir, no, la vas conèixer.
10: Bueno, conèixer vol coincidir, dir, aviam...
4: Coincidir,
10: no, no,
4: coincideixes
10: no
4: amb... També, quan portaven les copes...
1: Ah, ara, allà, no. I no només.
10: Quan dieu de conèixer... Molt bonic, això del Rèquiem de Mozart, eh? M'agrada molt. Però bé...
1: Això ho han posat els de Salvados.
10: Ah, sí, no
1: o,
10: sabia.
1: O ho ha posat l'Enric.
2: No, no, els de Salvados. Els de Salvados.
10: I per això els felicitava. Si era Salvados, no m'interessa. Llavors, doncs, dèiem... Què dèiem de la Rita Barberà?
4: Que tu l'havies tractat.
10: Jo vaig coincidir perquè vaig estar treballant, he hagut de preguntar, perquè no me sé dates, del 2006 al 2012. I llavors, clar, sí, sí, era una senyora doncs, que l'anàvem a veure sovint, pel que sigui, perquè érem campioníssimes cada any, i cada any de moltes copes i moltes d'això. Amb ella li agradava, doncs, que... Bueno, amb ella no li agradava. Anàvem a diguem, com a oferir...
1: Ella volia que hi anessis tu.
10: Com? Bueno, no, com l'altre. Aviam que...
5: Espera, que això m'interessa el que no surti d'aquí, un moment.
1: Li caies molt bé?
10: No, aviam-ho.
1: Li caies molt bé, sí o no?
10: No restringim, diguem, la situació.
1: Li caies molt bé, sí o no?
10: Bueno, jo era la seva debilitat, això tots ho sabem, perquè...
5: Titular.
4: Sí.
10: No cal. És a dir, no cal vol dir...
2: Debilitat per què? Debilitat per què?
10: Bueno, ella era una persona molt carismàtica, tots ho sabem. Jo, aviam, políticament a mi no m'enganxeu amb cap sentiment, diguem, totalment favorable. Absolutament contrari. Era una senyora que ella anava del pal del que era, diguem, d'una persona molt casolana, molt tremendament, doncs, això, diguem, com es diu, propera, això. I llavors, a partir d'aquí, clar, què passava? Que a mi m'és igual que era l'alcaldessa com la reina d'Espanya, ja ho he sentit. I llavors, doncs, jo li enraonava, doncs, jo en català, era de les poques persones que normalment em contestava amb el seu valencià i les seves coses que li agradava i doncs li encantava, sobretot, en certa manera, ella sentia com molt feminista i llavors volia que les noies, hi havia una certa rivalitat, noies-nois, saps de com ara els del senyor Roig, els de Mercadona, traent-me, em deia, bueno, això els hi deien a les altres, traent-me la Copa d'Europa antes que los chicos, saps, i aquestes coses competitives i aquestes coses que d'això, bueno, doncs eren normals.
1: Una història de llum i ombra, Judit.
2: Sí, totalment. És curiós en aquest documental perquè explica una mica d'on surt, no?, aquesta figura tan mediàtica de Rita Barberà. Ella era filla d'un periodista franquista molt conegut a València i de seguida es va fer un lloc a la ciutat i a la política. De ben jove va començar a militar a Aliança Popular i més endavant va ajudar a fundar el PP i amb 42 anys doncs, es va convertir en alcaldessa de València per ordre de Mariano Rajoy, que llavors era secretari d'organització del Partit Popular.
1: I a partir d'aquí, doncs, victòries electorals i també molts escàndols que l'envoltaven.
2: Sí, pots fer la llista, no? Desallotjaments de barris sencers per construir-hi edificis, l'accident del metro de València i també diversos casos de corrupció que al final de la seva carrera la van anar esquitxant i que van fer que perdés el suport de companys del seu partit, com per exemple Rajoy, que havia sigut molt important per ella, no? Tot això fins que el 23 de novembre del 2016, als 68 anys, va morir sola en una habitació d'hotel de Madrid.
1: Una mort que també va generar moltes sí. teories de la conspiració.
2: Totalment, es va arribar fins i tot a dir que l'havien matat perquè podia tenir massa informació compromesa sobre les trames de corrupció del Partit Popular, però, segons l'autòpsia oficial, va morir per problemes de fetge, una cirrosi hepàtica que li va provocar una fallada multiorgànica.
10: Però això no vol dir res. És a dir, no vol dir res, sí, vull dir...
1: No obrim teories de la conspiració, ara, aquí.
2: És el que deia l'autòpsia.
10: De cap de les maneres, i sabem que és una senyora que era generosa, diguem, amb la seva situació de l'alcohol, per exemple, doncs...
1: Era generosa amb la seva situació de l'alcohol, és un eufemisme...
5: Bueno, com una casa de pagès.
4: Tots som adults, ja ho hem entès. Si lligues cirrosi hepàtica amb una persona generosa amb la seva situació de l'alcohol, dos i dos, quatre, o sigui...
10: Ara no m'havia sortit una frase.
1: T'ha quedat molt bé, t'ha quedat molt bé.
2: Molt elegant.
4: Portes uns minuts impecables.
10: Doncs mira, jo anava a dir que havies estat inspirat durant els minuts que...
1: Agafeu una habitació.
4: Una mica de violins. No, home.
1: Bé, Rita Barberà, tenia aquesta faceta polèmica, però també tenia una faceta molt divertida.
20: Vos anime a que deixeu passar el fred del verano, el fred de l'hivern, i busquem el caloret faller, el caloret, sin duda, el caloret de foc i la flama.
1: Aquí havia anat amb molta generositat amb l'alcohol aquest dia, em sembla. Ella, perquè d'aquest...
4: Ella va explicar... que hi havia entre la gent que estava... Això era com el pregó de la Festa Major.
1: Sí, sí. De les Falles.
10: Ja també hi érem.
4: I que hi havia gent protestant i que li van fer perdre el fil perquè ella havia intentat parlar en valencià. Que no hi estava gens avesada, com estem fins al punt que deia el caloret, i no la caloreta. Però bueno, és igual.
1: Va deixar una cançó i tot.
20: El fred de l'hivern.
1: Tu havies compartit taula amb ella?
10: Sí, havíem taula i més... Bueno,
5: què vol dir? Anaves a dir més coses, què?
10: Més coses, vull dir que va venir a llotges, perquè ella, per exemple, també era una senyora, clar, que com que estava a tots els esdeveniments que hi haguessin, doncs bé, era de les dones que a mi em va fer molta gràcia, perquè aquí sí que va quedar una mica parat el meu marit, quan una vegada en el cordó, és a dir, a la Mostra de València, doncs anava ella amb els seus, tots aquests guardaespatlles, que dieu i que d'allò i tal. Jo estava a l'altra punta i la senyora, quan em va veure, ràpidament doncs va desfer tot el seu cordó
1: i què va dir,
10: i va anar cap allà, cap a mi, en direcció, i deia, hombre, no, en allà només em va dir en aquell moment, hombre, mi campeoníssima, o no sé quantos, llavors tota exaltada, i deia, però clar, llavors allà van haver-hi crits perquè els de seguretat va desfer tot això, llavors en allà va agafar i els va fotre una bronca a tots els de, a tots aquests senyors que treballaven per ella, que jo vaig trobar-ho molt divertit. No, era un... Jo crec que, aviam-ho, a mi, que ja et dic, que no és una qüestió de política, però a mi em fa molta gràcia, perquè és una senyora que en aquells temps n'hi havien poques, també. És a dir, poques, vull dir, quan una persona té un carisma, un caràcter, una cosa és la part política, diguem, aquesta autoritat, aquest poder que pugui exercir, a
1: però
10: mi
1: tu
10: això...
1: Et queia bé.
10: Bueno, jo crec que això és d'admirar en aquells temps. És a dir, en aquells, estem enraonant del 2006, estem enraonant de 15 anys.
1: I abans, ella és alcaldessa des dels 90.
10: És a dir, aquesta senyora tenia uns grams de testosterona, diguem, que a l'hora de la veritat doncs feia quadrar a tot el personal mascle.
4: Sí, el que passa que ens hem de preguntar per fer quina mena de polítiques. Perquè, és la València de anem a fer la Fórmula 1, anem a fer la Copa Amèrica, que vingui el Papa Benet XVI.
10: Després ho hem copiat aquí a Barcelona, que després ho hem copiat a Barcelona, perdona, i no el PP.
4: Perdona, la Fórmula 1 fa no sé quants anys que es fa a Catalunya. El que es va copiar és la Copa Amèrica, això sí.
10: La Copa Amèrica.
4: Sí, però vull dir que la Fórmula...
10: I el Papa,
4: que...
1: Sí, bueno, el Papa ve quan vol.
4: Que vi... No, però és que això no... Però és,
5: ara s'estan enfadant, eh?
4: No, però això és interessant. El Partit Popular, òbviament, va fer de València, diguéssim, la seva falca, recordeu allò de l'eje de la prosperitat, Madrid-València-Mallorca, per trencar la verticalitat dels països catalans, diguéssim. Això està més, això és molt vell, això està estudiat, i ella va ser coautora, no dic còmplice, sinó coautora d'aquest tipus de polítiques. Unes polítiques que neixen sobretot a partir del 92, quan diuen Madrid, capital cultural, Barcelona, els Jocs Olímpics, Sevilla, la Expo, i València.
10: Clar.
4: I aleshores exploten aquest greuge que té ja el seu culmen quan la famosa història del trasbassament hidrològic, no? de l'Ebre, de dir a Saragossa s'obre l'aigua, a Tortosa s'obre l'aigua, se'n va al mar, doncs no, aquí estem desenvolupant, estem fent Ciutat de Vacaciones, allò, Marina d'Or, estem desenvolupant el país, necessitem aigua, hi ha un greuge contra els valencians, i això, amb José María Aznar com a president del govern, es va explotar a consciència, i ella va ser un element més d'aquesta política.
10: A banda, que a mi la part política és la que et correspon a tu, però a banda de que amb l'esport de les dones va ser una persona que va ajudar moltíssim al progrés, diguem, no com ara les de futbol que ho tenen fàcil, sinó en moments que el bàsquet, per exemple, era complicat.
1: Doncs bé, hem volgut tenir un record per aquesta figura tan polaritzant, tan energètica, tan... fins i tot amb el seu final... amb ombres, de dubte, Rita Barberà, que aquest any farà 10 anys que va morir. Farem una pausa, és només un minut, i quan tornem a l'hospital.
10: Jo i el Canyet.
1: Un home ha mort fent-se una operació d'allargament de penis.
5: Ja ho has destrossat tot, no? Ja ho hem dit tot, ja no, podem
1: home,
5: marxar.
1: No, home, que tenim detalls, no?
5: Algun.
1: La Marta Montaner té tots els detalls.
3: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
21: Qué ambientazo, mano.
3: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiteado sobre la línea.
21: Qué barbaridad.
3: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh?
21: Buena venta.
3: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
21: Ven a por más.
3: Ven.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
3: Entendre és obrir els ulls.
4: Obrir la ment.
3: Obrir la ment.
5: Obrir la ment.
2: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
7: Ara feu veure que no heu escoltat res.
8: Re.
7: Qui t'ha fotut la tarda en l'aire, Marta, avui dilluns? Doncs,
8: gràcies per la pregunta, Garriga. Més aviat no és un qui, sinó un què. És una notícia que, a mesura que l'anava llegint aquest migdia, anava empitjorant, una mica una nina russa, que n'anava sortint una altra i una altra, amb tots els elements possibles per provocar pànic. Jo llegeixo el titular del Mundo i anem desgranant perquè tindrem una feinada de bojos.
7: Vinga.
8: Comencem per la part del principi. Mor l'influencer Igo Ubiribo.
7: Bé, d'entrada són males notícies.
8: Notícia tràgica.
7: Tot i que no sabem tu, el seguies tu per Instagram, basses a l'Hugo...
8: No, Igo, sisplau.
7: Ubiribo,
8: respecte.
7: No. Bé, nosaltres no el coneixem.
8: Ens esperen com a mínim 3 girs de guió, d'acord?
7: Bé.
8: L'influencer milionari Igo Ubiribo mor després d'una operació de penis a Tailàndia.
7: Aquesta no ens l'esperàvem d'entrada.
8: No ens esperàvem gens. I ell tampoc, Garriga.
7: Ja,
8: és una història rocambolesca. I si em permeteu, ara canviarem de sintonia per intentar posar ordre als fets.
7: Vinga, això és música de posar ordre.
8: Som-hi. Igo Ubiribo, un britànic o nigerià de 43 anys que tenia uns 185.000 seguidors a xarxes.
7: No està mal.
8: I era conegut per mostrar als seus seguidors una vida de luxe.
7: Ah.
8: Cotxes, allò, vida de diners, etc.
7: Clar, a veure què ensenyava, no?
8: Un tio ostentós.
9: La vida de luxe.
8: De vegades, quan més ensenyes, també amagues, no?, alguna inseguretat.
7: Falta, sí. Exacte. Doncs mira, ja ho diu el refrany.
8: No, no us precipiteu, sisplau. L'Igo va viatjar a Bangkok el mes de març d'aquest any, del 2026, amb la seva dona, que al principi això eren unes vacancetes a Tailàndia.
7: Fins aquí tot normal. Mm.
8: Després ja no està normal, perquè durant la seva estada allà va acudir a una clínica que encara no ha estat identificada i que sembla que podria ser clandestina, per sotmetre's a un procediment per retocar-se el penis. Llavors, sabem que li van injectar aproximadament 40 mil·lilitres de dues substàncies, que són àcid hialurònic i lidocaïna. És un detall important.
7: L'ulicoïna és el que faig jo quan em fa mal el coll.
3: Pel camp de la bola.
7: Sí, clar.
3: Les pastilletes.
7: Però no m'ho injecto.
8: Sí, total, que van acabar el procediment, tot semblava en ordre, tant que la parella, ell i la dona, van anar-se a fer un massatge a l'hotel Marriott de Bangkok, a celebrar-ho, suposo.
7: Sí.
8: I va ser durant aquest...
7: No riguis, que acaba amb un mort.
8: No, ja ho sé. Va ser durant aquest massatge que l'Igo es va començar a trobar malament.
7: Ai, què li va passar?
8: Ell notava un dolor al pit.
7: Ai.
8: Es va desmaiar.
7: Uau, tu imagina que ets el massatgista i se't desmaia.
8: Que et penses que és culpa teva.
7: Uau, imagina't.
8: Va tornar en si. Però després, pam, segon desmai.
7: Malament.
8: Llavors, ràpidament el van portar a l'hospital. Els metges van intentar reanimar-lo durant més de 100 minuts. Però no el van poder salvar.
7: Clar, no voldria pecar d'insensible, però això quan va passar?
8: El març.
7: El març. Com és que s'hi va passar el març? Ho sabem ara.
8: Perquè ara els mitjans han tingut accés a l'informe forense que es va realitzar a Londres i hem sabut que l'Igo va patir una embòlia pulmonar com a conseqüència d'aquesta intervenció i per culpa d'aquestes substàncies. Clar, a mi m'ha passat una cosa quan he llegit aquesta notícia i és que jo bàsicament he pensat, me l'han tornat a colar.
7: Que era falsa.
8: Una altra notícia falsa que ens en passem tots els mitjans i que ens regala clics per sobreviure tota la setmana digitalment parlant.
7: Era falsa?
8: El que he fet immediatament, després de llegir-la, ha estat posar-me en contacte amb un senyor que és fantàstic, que és estupendo, que és Carlos Baraiba.
7: Ara, anem a verificar.
8: Responsable de verificació de 3CAT Info perquè ens digui què hi ha de real en aquesta notícia.
10: Hòstia, em foteu mirar unes coses? Això no diré res meus caps i ja està. Va, m'he mirat el tema aquest amb una mica de deteniment i el primer que he de dir és que és veritat que aquest home s'ha mort i que també és veritat que s'ha mort per culpa d'aquesta operació. Els de TMZ, de TMZ, el portal aquest que ho publica, solen estar ben informats i els coneixeu. També és veritat que no s'ha mort ara. Es va morir el mes de març passat. Ara el que s'ha fet públic és l'autòpsia que li han fet uns forenses britànics i el que diu l'autòpsia, explica TMZ, és que efectivament sembla que li van trobar components d'àcid hialurònic als pulmons que li van provocar una embòlia. Per cert, sembla que més que fer-lo més llarg, aquesta operació el que fa és fer-lo més gruixut. Però vaja, això millor que li pregunteu a un metge perquè segur que us ho explicarà millor que jo.
7: Per tant, no era allargament de penis, sinó
0: Eixamplement.
8: L'eixample.
7: L'eixample.
4: Entre un allargament i un eixamplament engrossament...
7: Aquest no el va planificar Cerdà i no va acabar bé.
8: Mira, jo avui estic aprenent tantes coses que no sabia que eren possibles. La ciència realment avança a uns ritmes. L'única clar no sempre surt bé.
7: No, malauradament per aquest senyor no. Ens han sortit moltes preguntes al voltant d'aquesta operació. Així que volem saludar el sotsdirector del Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd, el doctor Josvani Sánchez Curbelo, que és expert en disfunció erèctil i també en pròtesis de penis. Doctor, bona tarda.
5: Bona tarda.
7: Quan vostè llegeix això, d'entrada, li quadra tot això, entén què pot haver passat, o aquí hi ha un mal procediment i aquest senyor va anar a un lloc que no hauria hagut d'anar?
5: No, me cuadra perfectament. Eso son cosas que están pasando. Son unos procedimientos que cada vez tienen una mayor demanda. Desgraciadamente se están practicando en centros o clínicas que no están capacitadas para ello y son procedimientos que no están exentos de complicaciones como estas.
7: ¿Això está pasando a Barcelona o a Cataluña?
5: Desgraciadamente sí. A Fundación Puigverd fa dos meses van tenir un paciente que le han fet unas inyecciones de ácido hialurónico aquí en Barcelona. Ajá. Y lo que le ocurrió a ese paciente fue que tuvo una infección severa, tan severa que nos planteamos llevarlo a la UCI.
7: Wow.
5: Finalmente respondió a los antibióticos, hubo que llevarlo a quirófano, pero el paciente hizo una necrosis de parte del pene y perdió parte de la piel del pene. Actualmente este paciente se está recuperando y, bueno, pendiente de ver cómo queda finalmente y ver qué tipo de cirugía reconstructiva real hechas por unos cirujanos plásticos podrán hacerle para poder reconstruirle el pene.
7: És a dir, si veiem algun anunci o si algú ens recomana, mira, hi ha una clínica a Barcelona que et punxen àcid hialurònic i això creix. No funciona? Hem de dir-li a l'audiència, no ho feu?
5: Sí. Históricamente se han utilizado muchísimos productos para engrosar el pene. Desde grasa del mismo paciente, ¿vale? Matrices acelulares. Y últimamente está muy de boga el ácido hialurónico, porque como es una sustancia que con el tiempo se reabsorbe, digamos que algunos profesionales han perdido el miedo de utilizarlo. Y entonces a veces se utiliza indiscriminadamente. Por ejemplo, yo he visto un vídeo recientemente de un paciente donde le pusieron 16 inyecciones de ácido hialurónico en el pene. Yo creo que en el caso de este paciente seguramente habrá hecho un embolismo por la sustancia, porque el pene es un órgano muy vascular. Digamos que si uno inyecta dentro del pene, ya no entre la albujina y la piel, sino dentro del pene, cualquier sustancia va al árbol circulatorio. O sea, hay que tener mucho cuidado de dónde se inyectan las cosas en el pene. Y por lo que he leído en esta noticia, aparentemente yo creo que ha habido una mala inyección y parece que el medicamento ha migrado a los pulmones.
7: Però, per tant, diguem-ne, hi ha procediments mèdics segurs per fer-lo més gros o eixamplar-lo, o no hi ha cap procediment segur?
5: Las cirugías de alargamiento y de engrosamiento del pene, las sociedades científicas, todas prácticamente coinciden en que deberían de hacerse solamente en el contexto de estudios clínicos avalados por comités de ética, es decir, aprobados por comités de ética, y solamente estarían indicados las cirugías de alargamiento de pene cuando un paciente tiene un micropene o un pene no funcional y valorado por un especialista, previa valoración por un equipo de psicólogos y teniendo en cuenta las posibles complicaciones que pueden haber. Digamos que el pene a veces se alarga cuando es un pene no funcional, ¿vale? Que incluso a veces no es suficiente ni para orinar, y entonces estaríamos hablando de hacer un tipo de cirugía para buscar un órgano funcional. Claro. Pero lo que no está indicado es un pene de 15 centímetros querer alargarlo para tener 17.
7: Por poner
5: un ejemplo.
7: Porque a usted a la consulta le ve mucha gente así. Mire, yo lo tengo normal y el vull tenir molt gran.
5: Sí, sí, sí, sí. Hay pacientes que uno los ve, los valora, ve que el pene es normal y una de las premisas del tratamiento a veces está en la evaluación psicológica de ese paciente y sobre todo en la educación de hablar de rangos de normalidad. Porque hay que ver cuál es la expectativa del paciente y también cuál es la referencia que toma como tamaño normal del pene. Porque a veces el paciente quiere tomar como tamaño normal o es muy frecuente, ¿no? Que se ve en los vestuarios de gimnasio o incluso con el consumo de películas X.
7: Claro.
5: Y claro, evidentemente no es comparable, porque estos son personas tal vez a veces seleccionadas, ¿vale? Y entonces es como que una persona que mida 1.60 quiera compararse con uno que mide 1.90 o quiera aspirar a medir 1.90, por decirlo de alguna forma.
7: Claro.
5: ¿Vale? Con esto del pene, al haber demanda y ahora una oferta bastante cada vez mayor, se están haciendo estos procedimientos en centros médicos donde habitualmente hacían inyecciones a veces de labios, de la cara, quiero decir, un poquito de ácido hialurónico en la cara. Entonces, han dado el salto a lo que es la estética genital, por decirlo de alguna forma. Y ahora nos encontramos centros que ofrecen inyectar Botox en el escroto, rellenar el escroto para hacerlo más grande, el Botox para hacerlo más liso, inyectar el glande para que el glande sea más grande con ácido hialurónico. Entonces, estamos viendo una serie de procedimientos cada vez a más, que yo creo que terminarán las sociedades científicas teniendo que tomar cartas en el asunto, porque los pacientes, muchos, yo creo que mal convencidos de que van a tener unos buenos resultados, caen y buscan estos centros. Y bueno, terminan como ha terminado este senyor,
7: doctor,
5: o com ha terminado nuestro paciente.
7: Aquests processos que ara aquí ens hem quedat una mica parats perquè no sabíem de Botox a l'escrot, tot això és legal fer-ho? És a dir, això, no sé si dir legal, però mèdicament es diu, mira, això es pot fer, encara que potser no sigui molt ètic, però es pot fer, o són procediments de... Anem a provar a veure què passa.
8: I d'intrusisme, també.
5: La gran part d'estos procedimientos no están recogidos ni avalados por las guías clínicas europeas de las diferentes especialidades médicas.
7: Doncs no ho feu, perquè ja veieu el cas que ens explicava el doctor, ja no cal anar a buscar un influencer d'origen nigerià, sinó a Barcelona mateix han tingut el cas d'una persona que volent millorar, doncs s'ha desgraciat una mica la cosa. Doctor Josvani Sánchez Curbelo, expert en disfunció erèctil i pròtesis de penis al Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd, gràcies per atendre la trucada de Catalunya Ràdio.
5: Gràcies a vosaltres.
0: T'hi feia mal només de sentir-ho, eh?
8: Fèieu tots, vosaltres i els tècnics, unes cares...
4: La de coses que s'han après en 5 minuts, eh?
8: Heu estat més empàtics que mai.
7: No, home, és que clar, t'imagines allà l'agulla...
0: No, però aquí hi ha un camp claríssim de banalització d'aquest tipus de millores estètiques, perquè clar, això, si em poso llavis, em poso pits.
8: Expressió estètica.
0: Em poso cul.
7: A on ho deixem,
0: en una societat,
7: no? A on parem?
0: En una societat que, a més, viu de la imatge i la foto de l'Insta. Doncs, bueno, si tu... No, mira, aquí la rebotiga hi ha un nano que t'ho fa molt bé i t'augmenta... Bueno, esclar, no, posa la pell de gallina a pensar que, malgrat l'aparença que tu dius, però tu aniràs a jugar la vida o la salut amb una rebotiga d'aquestes, però si no, o sigui, el més trist és que no m'estranya que passi.
7: Ah?
4: El que deia el doctor.
7: No
4: cap,
7: comparem.
4: Cap i educació.
7: I no comparem. Cadascú el que tingui...
8: Sou els primers que els vestidors i els vestuaris us la compareu constant. Tota l'estona, per aquí la té més llarga.
7: No hi ets?
4: Marta,
8: ho confirmes o no? M'ho has explicat tu, segurament.
0: Té raó la Marta,
8: perquè és que clar, ara seria la boja.
0: Això és així, i a més, fins i tot el Serrat té una cançó que diu a ver quién es que la tiene más grande. O sigui, això s'hi ha jugat sempre.
7: Vinga, va, pausa i a ver.
9: Del 15 al 23 de setembre torna el Festival Internacional de Música de Cambra de Sant Pau amb Albert Guinovart, Dimmu Poppen, Joaquín Riquelme, George Todorake o Maria Florea interpretant Tchaikovsky, Brahms, Shostakovich, Vivaldi o Max Richter.
11: Una oportunitat única per escoltar alguns dels millors artistes del món en un espai extraordinari. Entrades ja a la venda a santpaufestival.com.
12: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
13: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans Zofim Muta amb la Filarmònica de Múnich,
14: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
15: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
16: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
17: Junts per Catalunya reclama el traspàs de les competències en immigració a Catalunya. Es prepara pel possible retorn de Carles Puigdemont i té les eleccions municipals a l'horitzó.
18: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
17: Totes les preguntes a punt pel secretari general de Junts, Jordi Turull.
19: Aquest dimarts, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
6: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
7: Ei, com estàs?
19: Bona tarda.
7: Escolta'm, fareu tema del net del Bassas al que no surti. Crec un dia, quan s'acosta el naixement, sí. No?
19: Quan repassem...
0: Sí, acabava de dir, d'aquest tema país. Ara no cal que en parlem.
7: Home, però és ja el pitjor està. Que em pots dir, Bassas.
0: Però escolta, quina...
7: Has rebut molts missatges, després de fer-ho públic i del reel que et van fer amb molt d'efecte?
0: Després del reel, sí.
7: El reel... Home, la Judit Mascó va comentar el reel i tot.
0: Per això dic, sí, sí.
7: Què t'han dit?
0: No, que moltes felicitats. Home. Hi ha un tema que, si voleu, el poso aquí sobre la taula, per ser un dia, no, d'aquests de discussió. No és el mateix ser l'avi patern que l'avi matern. O sigui, que el fill sigui d'un fill o que el fill sigui d'una filla.
8: És molt bon debat, aquest.
7: Ah, sí? Sí. Canvia molt? Es veu que sí.
0: La hipòtesi, perquè no m'atreveixo a dir que sigui una tesi, la hipòtesi és que de llevant o de ponent de la dona siguis parent. O sigui, que els fills de la filla els tens més temps tu que els altres avis, que els fills del fill.
8: Ja. Yeah. Sempre s'ha dit molt.
0: No ho sé. No.
7: En el teu cas, Carandell?
19: Dels meus fills, eh?
7: De... No, com a net. De
19: les meves criatures.
8: Heu tirat més cap a casa de la mare.
19: Sí, sí, sí. Tal qual.
7: Mira, doncs goita, ja ho ha dit el Bassas, la saviesa popular no falla. Avui tenim que no surti.
19: Avui tenim que no surti.
7: Què tenim?
19: Home, la gran crònica de Marta Montaner i Marc Andreu al Conservatant, el primer a Barcelona.
7: Va anar bé? Us ho
8: va anar
7: bé?
8: Molt bé. Ens vam trobar amb algú interessant, que explicarem a partir de les 6, i portem regals.
19: Epa!
7: Jo els he vist. Mira, no farem spoilers, però hi haurà un abans i un després.
8: Amb la teva targeta, Carandell.
19: Home, com ha de ser. Bueno, sí, del programa,
8: sí.
19: No? Sí, a favor.
7: Per tant, avui fem una mica de review del concert.
8: Correcte, crònica de l'Aitana.
7: Tu vas sortir molt contenta. O no tan contenta com...
8: Si se'm permet, tot i que hi ha hagut una aproximació entre l'Aitana i el que no surti d'aquí, que també comentarem a partir de les 6,
19: important.
8: Si se'm permet, faré alguna crítica. Perquè
7: home,
8: no estaria...
7: Se li permet.
19: No aniria... La Marta és molt exigent, vull dir que va amb el...
8: No aniria a dormir tranquil·la. De... Hi va haver cosetes... Que a mi...
19: Que es poden millorar, creus.
8: Per dir-ho així, finament, sí.
19: Bueno, és que tu també vas estar en el concert de l'Estadi Olímpic i, clar, pots comparar...
8: Que hi va anar Josep Montero...
7: Hi ha un any de diferència entre els dos, no? Més o menys?
8: Un any i dos mesos.
19: I és un format força diferent, entenc.
8: I que, perdona'm, és que ja t'ho diré tot ara. Són les mateixes cançons.
19: Clar.
8: Igual l'any passat que ara.
7: Ja. Renou?
8: Renou.
4: Molta decepció, eh?
0: Sí.
7: Estava tan contenta.
8: No, vaig passar molt bé.
19: Sí que no n'ha fet de noves, no?
0: Sí que hi ha una aproximació.
8: Sí,
7: no?
8: No, és que l'aproximació ha vingut per part de la Juliana Canet.
4: Ah.
7: L'absent Juliana Canet.
8: Intercanvi de DMs per Instagram entre @aitana... @JulianaCanet.
7: Els llegireu?
4: Una miqueta de gel.
19: Xateig. Això el que digui la Juliana, del seu xat.
7: Ella és sobirana del seu xat.
19: Correcte.
7: Carandell, a les 6 ho escoltem.
19: Perfecte.
7: El que no surti d'aquí. Marta, Judit, gràcies.
4: Adéu.
7: Antoni Bassas, fins la setmana vinent.
0: Fins la setmana vint.
7: Ara arriba una pausa i després teories de la conspiració. I també, la Juliana espero que sigui per aquí, perquè tenim llibres avui, eh?
8: Ah, fas acció, clar.
7: Ah, sí.
19: Suposo que sí.
7: Ara venim.
20: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
21: Bona tarda, us informa Marc Güell. Els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern. Ho ha anunciat l'advocada que el representa, Carmen Pérez Pozo, en declaracions a 3Cat Info, coincidint amb el dia que fa dos mesos de l'esfondrament arran de les obres de la línia 9 del metro.
22: La demanda col·lectiva en la que reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. I, per una altra banda, ho farem en base a la culpa in vigilando, que en dret és tu, quan contractes que et facin una feina, has de vigilar que qui t'ho faci, ho faci bé. I això no ha passat.
21: Encara hi ha 33 habitatges i 8 locals comercials desallotjats. Els veïns de 15 d'aquests pisos podran tornar a casa d'aquí a unes 5 setmanes, però els dels altres 18 immobles no ho podran fer fins a principis de l'any que ve en funció de la consolidació del terreny. Més notícies amb la Maria Costa.
1: L'Audiència Nacional obre una investigació penal per l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Investigarà si hi ha delictes d'homicidi imprudent o d'organització criminal i si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. En un escrit, la magistrada que porta el cas manté que hi ha hagut una conducta delictiva comesa suposadament des de l'estranger i que ha atacat greument la integritat territorial d'Espanya. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a insistir que no hi ha proves de cap participació del Marroc.
2: Al dia d'avui no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos, ni de ningún otro estado, ni de ningún agente o persona concreta como autor intelectual.
21: L'acusat de matar la seva parella embarassada de 4 mesos a Manresa l'any 2023 ha acceptat 26 anys de presó. L'home, que ja estava empresonat de manera provisional, va colpejar i escanyar la dona al pis on vivien. La fiscalia li demanava una pena de 41 anys, però l'acusat ha acceptat els fets i totes les parts han acordat la reducció dels delictes. Això li ha evitat enfrontar-se al judici amb jurat popular. L'home té 30 anys i la víctima en tenia 31. Segons la fiscalia, des de l'inici de la relació sentimental, l'home era gelós i controlador i també l'havia agredida. L'acusat també haurà de pagar 350.000 euros a la família de la víctima.
1: L'IRTA posa en marxa la primera planta de biogàs gestionada per un institut de recerca a l'Estat. L'equipament, ubicat a Constantí el Tarragonès, forma part d'un projecte que té l'objectiu de produir l'any 2030 el 7% del gas que es consumeix a Catalunya. Tarragona, Ricard Buigas, bona tarda.
3: Bona tarda. Aquesta planta transformarà cada any 5.000 tones de dejeccions ramaderes en l'energia equivalent a la que consumeixen unes 165 llars. El director de l'IRTA, Josep Usall, explica per què han apostat també per destinar la planta a fer recerca.
23: Poder provar les diferents tecnologies que vagin sortint perquè després la gent que tingui plantes de biogàs les pugui utilitzar de forma immediata.
3: L'IRTA preveu posar en marxa una planta similar a finals de l'any que ve a Monells, a l'Alt Empordà. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
21: I la Unió Europea, Dinamarca i Groenlàndia llancen un nou missatge d'unitat davant Donald Trump. La presidenta de la Comissió Europea i la primera ministra danesa han visitat l'illa que aspira a controlar el president dels Estats Units. Ursula von der Leyen ha anunciat una partida extra de 200 milions d'euros per a aquest territori autònom danès destinada a mesures de digitalització, descarbonització i, sobretot, a la millora de la connexió per satèl·lit. Tant Brussel·les com Copenhagen remarquen que la integritat territorial i la sobirania són principis fonamentals del dret internacional i que els Estats Units no poden esquivar-ho.

0: Sopa de cabra, de tallets, els Catarres i Buhos actuaran junts al Palau Sant Jordi el 23 de desembre. Serà un concert anomenat l'última gran festa de l'any i servirà per celebrar el 120è aniversari del Reial Automòbil Club de Catalunya. Les entrades es posaran a la venda dijous al migdia. Els esports, Sonia Oleart, bona tarda.
1: Bona tarda, Marc. El Barça pensa ja en el debut dimecres de la Lliga de Campions contra el Feyenoord al Camp Nou, un partit que es perdrà Eric García per sanció. Des d'avui, els socis del Barça poden consultar els números i la documentació de l'assemblea. El club va tancar l'exercici ordinari de la temporada 25-26 amb 0,2 milions positius. Per a la temporada 26-27, la previsió d'ingressos és de 1.195 milions d'euros. A segona, el Sabadell rep avui el Córdoba. 2:15 amb transmissió del Tot Gira, l'antena digital de Catalunya Ràdio. I avui es completa també la quarta jornada de primera amb 2 partits a les 7, Getafe-Celta, i a 21:45 Elx-Reial Societat. La jugadora internacional de waterpolo, Maika García, de 35 anys, ha anunciat que marxa del Sabadell un cop que el 31 d'agost es va esgotar el seu contracte amb l'entitat vallesana. Després de gairebé 2 anys sense jugar per la seva maternitat, el futur de Maika García passa amb tota probabilitat per fitxar pel Sant Andreu, segons pot avançar Catalunya Ràdio.
2: Fins aquí les notícies.

0: procedeixo a llegir directament l'entradeta que m'han preparat.
1: Vinga, prepara't, vinga.
0: Vull pujar la música, Enric.
1: No.
0: Avui he tingut un dia per emmarcar. M'he llevat de bon humor. He fet un cafetó amb pilotes al costat de la piscina. He calat foc a la bústia del veí. He donat menjar als dos hipopòtams que tinc al jardí i he anat a treballar amb una caixa de dònuts per tot l'equip de la tarda. Uns dònuts que he fet jo mateix afegint una miqueta de marihuana i bolets al·lucinògens a la recepta, perquè si tots van més secs que un ratpenat, m'ho passo millor. I de passada, tinc uns quants vídeos incriminatoris per si algun dia decideixen revelar-se. Tot indicava que seria un dilluns perfecte a la redacció, fins que hem fet la reunió de continguts i ens hem adonat que avui venen dos éssers disfuncionals a parlar de no sé quina merda de conspiracions. L'equip no ha entès res, no ha entès res, perquè ja anaven tots com les cabres gràcies als dònuts. Afortunats ells. Per cert, sabeu quins són els noms dels dos hipopòtams que tinc al jardí de casa? Es diuen Toni, García, Ramon...

0: una pausa meta, i és que hem discutit entre nosaltres si ho havíem de fer això o no,
1: sí?
0: Perquè no volem que sembli que frivolitzem sobre un tema tan bèstia com aquest. El que sí volem ensenyar és l'alterada que està la gent, o determinada gent...
1: Per arribar, no?
0: Per arribar, segons quines conclusions, veient coses tan grosses com les de l'11 de setembre.
2: Exacte.
0: Avui parlarem de 6 teories de la conspiració, això sí, telegràfiques, d'acord? Perquè tampoc us
2: ràpidament
0: vull donar la turra, sobre l'11 de setembre, no? Intentarem...
2: Segurament les 6 teories més conegudes.
0: Sí, no? Les més conegudes, que no són les més bèsties. N'hi han de molt més bèsties.
2: Sí, però aquestes...
0: Hem agafat 6...
1: Les mainstream.
0: Hem agafat 6, que són mainstream, que podeu veure... Que segurament, estic segur que les heu escoltat en algun moment de la vostra vida, sobretot si sou de la generació que ho va viure sent o adolescent o ja adult, no? Haureu escoltat aquestes teories 1000 vegades.
1: Doncs bé, les repassarem una miqueta. Per quina comencem?
0: Broc, endavant.
2: Comencem ràpidament per una que té com a protagonista l'avió United 93, del qual, a més, se'n va fer una pel·li dirigida pel Paul Greengrass.
1: Molt angoixant, la pel·li.
3: That has been hijacked. Yes, sir. I got F-16s turning and burning towards Washington.
2: Imagina't com seria allò, no? És inimaginable. Jo crec que no us podem imaginar el nivell de tensió que es deuria viure en aquell avió. És el vol United 93, on anava amb unes 40 persones a bord. És un dels avions segrestats. Com tots sabeu, aquell avió es va estavellar en una zona deshabitada i es pensava, i es té el convenciment que aquell avió tenia un altre objectiu perquè es dirigia cap a Washington.
0: La Casa Blanca o el Capitoli.
2: O Capitoli, exacte. Doncs bé, hi ha una teoria molt estesa, i és una de les primeres que van sortir de l'11S, que diu que aquell avió no va caure, no es va estavellar perquè sí, sinó que el va abatre un míssil dels Estats Units, del propi exèrcit dels Estats Units.
1: O sigui, que l'exèrcit va abatre aquest avió i que no van ser els passatgers del propi avió, com explica la pel·lícula,
0: que
1: van forçar l'estavellament.
0: La pel·lícula explica que hi ha un moment en què els passatgers se n'adonen de que l'avió ha estat segrestat i intenten recuperar el control de l'avió, cosa que, òbviament, és impossible. I llavors decideixen que s'estavella l'avió.
2: És que tots els indicis, totes les gravacions, totes les proves que tenen, al final, tots els investigadors van arribar a la mateixa conclusió, que aquesta. És a dir, que va haver-hi un motí a bord de l'avió de passatgers que van evitar que aquells pilots arribessin fins al seu objectiu. I això va ser el que va fer que aquest avió s'estavellés. De fet, el propi vicepresident Dick Cheney va admetre que es va donar aquesta ordre, que es diu shoot down order en Estats Units, però aquesta ordre va arribar quan aquest avió ja s'havia estavellat.
0: Una de les principals teories de la conspiració respecte a això es basa en els diàlegs, no? Les transcripcions de les converses telefòniques que va haver-hi entre alguns passatgers i els seus familiars a terra, no? Despedint-se. Primer perquè diuen que era impossible que en aquella alçada, no, a 10.000 peus, hi hagués cap tipus de cobertura, no? Encara no hi havia wifi als avions.
1: O sigui, la teoria de la conspiració diu aquestes converses són inventades.
0: Exacte. I una de les converses, és veritat, diu, no dic que sigui veritat que siguin inventades, una de les converses diu: hola, papa, sóc el teu fill. Mm-hmm. Llavors, molta gent s'ha agafat aquesta conversa
1: per dir... Això no és real.
0: Això no és real. Tu no trucaries al teu pare des d'un avió a 10.000 peus d'alçada, no? Que està a punt d'estavellar-se per dir: papa, hola, sóc el teu fill. No seria això. Llavors, amb aquestes dues... Una teoria de conspiració és com un mantell blanc.
1: Tot el
0: mantell...
1: Quatre coses de veritat...
0: No, el mantell és blanc, no? Però hi ha una cantonada del mantell aquest blanc que té una taqueta. I tu t'agafes aquesta taqueta perquè tot el...
2: Una taqueta de cafè que es queda allà així...
0: Perquè tot quedi, no?
1: Enguarrat.
0: Exactament. Tot quedi tocat pel mateix pinzell marró.
1: Bé, primera teoria, la de l'avió 93 de United, que es va estavellar sol, però... Es va estavellar sol, no, es va estavellar i la teoria diu el van abatre el govern.
0: Correcte, si voleu veure els fets...
1: No?
0: Com posats a argumentats.
1: És molt xula, la pel·lícula, molt trista.
2: La realitat és que, va haver-hi uns herois en aquell avió que van evitar que aquell avió s'estavellés en una zona plena de gent i no un descampat que és com
0: va acabar. I que la trucada que he mencionat surt. Surt la trucada dient: hola, papa, sóc el teu fill.
1: Bé, segona teoria, l'anuncio. La teoria dels 4.000 jueus que no van anar a treballar.
2: Sí, mira.
0: Aquesta teoria va començar sent molt més gran. Mm-hmm. Primer deien que eren 25.000 jueus que no havien anat a treballar, però algú va dir: ja, som massa jueus.
2: Fixa't que...
0: 25.000.
1: Hi ha molta gent que ho pensa, això.
0: No, de veritat. Massa gent va dir que era una quantitat massa gran, gran de jueus. Llavors, han anat rebaixant al llarg dels anys i ara diuen que són 4.000 els que no van anar a treballar perquè van rebre un misteriós missatge, segons els conspiranoics del Mossad, que deia: avui no aneu a treballar. Que reps un missatge al mòbil que posa Mossad i diu: no aneu a treballar. I tu dius: doncs
2: em quedo.
0: Perquè el Mossad té el telèfon de tots els israelis i els israelis tots els tenen guardat com Mossad.
1: Clar.
0: Quan surten d'Israel, si ponen guardat el número del Mossad, però si te llamen. Perquè parlen en castellà.
2: Sí, sí. La veritat és que es parlava d'aquesta xifra de 4.000 jueus que no van anar aquell dia a treballar.

0: allà al World Trade Center, que ja la xifra ja és impensable.
1: És
0: impensable. I de fet, al World Trade Center van morir jueus. S'han comptabilitzat més de 100 morts confirmades de persones que eren jueves i s'estima que podria haver-hi fins a 400 jueus. Aquesta xifra de 4.000 va sortir arran d'una notícia, fixa't com es manipulen les dades, que deia que al moment dels atemptats a Nova York hi havia 4.000 israelians. Era com una notícia per advertir a la gent que en aquell moment havia 4.000 israelians a Nova York.
1: O sigui, aquesta no 4.000 jueus,
0: 4.000 ciutadans israelians.
1: Israelians que estaven allà de vacances treballant o el que sigui.
0: Aquesta notícia...
1: I d'aquí es va treure que el Mossad havia enviat un missatge als 4.000 jueus.
0: Que no havien anat a treballar. Exacte. I també, bueno, el fet de que sempre a les teories de les conspiracions els jueus sempre reben, sempre està el Mossad, sempre hi ha alguna cosa al darrere. I la base d'aquesta teoria és aquesta, que el Mossad i el govern israelià van ser els braços executors d'aquest atemptat, que ja em sembla una pel·lícula de ciència-ficció.
1: També és veritat que mai no s'ha pogut... O sigui, a veure...
2: Ai, què diràs?
1: No, que si hi ha un missatge que s'envia a 4.000 persones, és molt estrany que no es filtri cap d'aquests missatges.
2: Algú
1: que algú faci una captura del missatge i de sobte surti, no? Hola, sóc el Mossad. Avui no vagis a treballar.
0: Ei, el mateix que amb el United 93, si hagués estat un míssil de l'exèrcit nord-americà, és tan gros, jo crec que alguna informació s'hauria filtrat, alguna prova hi hauria.
1: Això és la part més important, diguem-ne, de tota aquesta teoria de la conspiració gegantesa, que és l'11S, que és que com seria possible que tants agents infiltrats, no?, haguessin hagut de participar en això, perquè estem parlant de milers de persones, no?, i ningú hagi...
0: Sí, imaginable.
1: I ningú hagi parlat, perquè si tu imagines... Si nosaltres tres tenim un secret per guardar-lo i us hauria de matar vosaltres dos.
3: No, d'aquí 10 minuts ja el sap tothom.
1: Això, sap tothom. Això. No,
3: molta gent conxorxada. Doncs espera't a la següent.
1: No, per això. No, la següent és molt...
3: Següent teoria. Va ser tot un gran muntatge, no hi va haver avions... Tots eren actors.
0: Jo crec que aquesta és la teoria. He volgut portar la més extrema de totes i la que potser sí que té una vessant més humorística perquè és impensable, però hi ha molta gent abonada a aquesta teoria encara i hi va haver-hi molta gent abonada en el passat a aquesta teoria i molts que s'han hagut de desdir. És la No Planes Theory, que és la teoria de que no va haver-hi avions. Que tot el succés va ser una posada en escena, que els avions van ser substituïts digitalment a les imatges de televisió que tots hem vist, que els passatgers mai van existir, que les trucades telefòniques eren d'actors. Les famílies de les víctimes eren actors. És el que es coneix al món de les conspiracions com crisis actors. Que se n'ha parlat d'això no només a l'11S, sinó, per exemple, va haver-hi un cas d'un tiroteig a una escola...
1: Era el Parkland, no?
3: Amb la Sandy Hook.
1: Sandy Hook amb l'Alex Jones.
0: Que
1: va dir que totes les famílies eren actors, que no hi havia hagut cap tiroteig i que per culpa d'això ha perdut tot el que tenia i ara s'arrossega pels llocs. Com va de ser?
0: Escolta, la teoria diu que al moment de l'impacte, tota la gent que diu que va veure realment un avió, el que estava al carrer i va veure allò amb total claredat, doncs no va ser així, sinó que va sentir una explosió, va veure foc i fum, i que després la seva ment va omplir amb els avions...
3: Efecte Mandela.
0: Sí, exacte, és com un efecte Mandela. Després de veure les imatges a la tele, la seva ment va omplir aquests records amb aquests avions. Sincerament, jo crec que no cal ni perdre un segon desmuntant aquesta fantasia.
1: T'ho imagina't, d'aquí 25 anys, que tu i jo haguéssim imaginat que estàvem fent una secció amb Garriga. Però Garriga no existia. Escoltàvem una veu, veiem unes ulleres, però ell no existia.
0: Jo només diria que la persona que es cregui la No Planes Theory el que hauria de fer urgentment és anar
1: a un psiquiatre.
3: Atenció a la següent. Les torres bessones van ser enderrocades amb explosius col·locats a l'interior de l'edifici.
1: Exactament. Aquesta teoria surt d'un documental que és molt potent, el documental, ho haig de dir, per ser conspiranoic, està molt ben fet, que es diu Zeitgeist. El Zeitgeist, suposo que l'hauràs vist, és una hora i mitja.
3: És molt vell, no?
1: Sí, sí.
3: És que em sona d'haver-ho vist fa molts anys.
1: No sé quants anys té, però estarem parlant de més de 15 anys. Jo crec que va sortir 2-3 anys després de l'11 de setembre, potser 4 o 5, no ho sé. I aquest documental, Zeitgeist, bàsicament...
0: És el 2007.
1: Una hora...
3: 20 anys, gairebé, 19.
1: Bàsicament el que fa és cronològicament explicar des que comença la crisi de l'11 de setembre fins a les últimes conseqüències, no? I a cada pas t'explica coses que no tenen sentit. Una de les coses que per ells no tenen sentit, i surt un dels enginyers que va construir les torres bessones dient que amb aquella temperatura de fusió dels motors i de l'explosió i tal, era impossible...
3: No es podia fondre.
1: Era impossible que es fongués el nucli, no?, que donava, que diguem, que sustentava les torres bessones i que, per tant, és impossible que caiessin pel seu propi pes, no?, sinó que algú les va fer detonar des de dins. Què fa llavors aquest documental de Zeitgeist? T'ensenya unes imatges, i aquestes imatges estan allà, són de 2007, amb la qual veig difícil que es manipulessin. Però només a saber on es veu clarament com fa pop, unes quantes finestres i llavors l'edifici se m'acaba avall. Com si algú hagués fotut una detonació a distància.
0: I sortia la pols per les finestres.
1: Correcte.
0: Es va dir que això era per la pressió,
1: per la pressió
0: del pes de totes les plantes.
1: Quina és l'explicació més normal?
2: Científica,
1: la navalla d'Oca. No, que la pressió...
0: La pressió de 4.000 pisos...
1: De les tones i tones i tones que hi havia allà de
2: ferralla ja,
1: de
2: no?
1: ciment, ferralla, granit, el que fos, va fer petar-ho tot i llavors a continuació... Exacte. Però clar, és molt fàcil ensenyar això com si fos una detonació en cadena, saps com fas?
3: Mira, allò és una detonació.
1: Que ho hem vist mil vegades en hotels a Las Vegas, no? Quan es carreguen un hotel per fer-ne un altre, doncs sí, sí, fas una detonació controlada, no? I tu veus com peten, no? Posen els explosius d'una manera determinada. No? Perquè caigui tota l'estructura. Aquí està el gran què. En aquest documental.
0: És una de les grans teories, la dels explosius.
1: És una de les teories que més recorregut ha tingut, perquè han sortit més enginyers dient, jo no sóc conspiranoic,
0: però...
1: Si vols, quan diuen...
0: si vols creure i veus les imatges, tu pots veure unes explosions, perquè és el que sembla realment.
1: Tu pots veure.
0: No van ser, cartutxos de dinamita.
1: La primera vegada que vaig veure aquest documental vaig dir... Me cago la mare que em va parir,
3: ens l'han colat.
1: Encara l'hauran derrocat.
3: Va, següent teoria. Cap avió es va estavellar contra el Pentàgon.
1: Aquesta és... Perdona, aquesta és l'única que jo podria comprar.
3: Mira, he vist un documental sobre George Bush, president, que explica que la seva reacció quan va saber això, la primera pregunta que va fer va ser... Està viu Donald Rumsfeld, que era el secretari de Defensa. Per tant, home, si això va preguntar-ho George Bush...
1: Sí, però George Bush també diuen que en aquell moment, aquell mateix dia, anava pels aeroports, no?, amb una escorta perquè tenien por que eliminés un franctirador.
3: No, home, no sabien que...
1: Va, no!
3: Teoria, no sé qui me l'explica, aquesta.
0: Bàsicament és l'atemptat contra el Pentàgon, que va ser l'avió al vol 77. Els amics de les conspiracions diuen que d'avió res, allò era un míssil.
3: Ah! O sigui, impacte sí, però no d'un avió.
1: Impacte sí. Aquí el problema bàsic, jo te l'explico. El problema bàsic és que, tal com va passar aquest fet, aquest suposat avió, perquè aquí, compte que jo podria comprar una part d'aquesta teoria, no? Hi ha un moment en què totes les càmeres que hi ha... Imagina't la quantitat de càmeres que hi ha rodejant el Pentàgon.
3: Milers.
1: Cap va captar cap imatge. I les que havien captat imatges van quedar decomissades. I l'única gravació que hi és, que es veu com una bola de foc que peta contra el Pentàgon, però no es van recuperar ales ni parts del fusellatge...
3: Però qui llença aquest
1: míssil? Ni els motors!
3: Qui llença el míssil?
1: Garriga! Els motors!
3: Qui llença el míssil?
1: Quina temperatura de fusió has d'agafar per no trobar ni un tros de fusellatge de l'avió? I això, aquesta ha sigut sempre la part en la que he pensat. Aquí hi ha alguna cosa... Aquí hi ha gato encerrado. Aquí hi ha gat tancat.
0: Jo estic segur que hi ha testimonis que van veure l'avió i hi ha registres de vol...
1: Tampoc hi ha testimonis que veiessin l'avió, només hi ha la versió oficial. Aquesta segurament és la part més endeble, que jo estic segur que hi haurà gravacions que ho ensenyin. Però no n'hem vist cap, fins ara, d'aquesta gravació. Perdona, eh?
3: No.
1: També expliquen...
0: El resultat és el mateix.
1: Sí, també expliquen... Ara sembla un conspiranoic. També expliquen que la trajectòria...
0: L'avi se'ns en va, eh?
1: La trajectòria d'aquest 747, no?, que devia passar gairebé vertical, no?, al terra.
3: Home, rossant al terra, sí.
1: Sí,
3: rossant.
1: Tocant-lo, que no va doblegar cap farola, no va fer cap mal moviment urbà. Clar, si tens en compte la dimensió de l'avió i el que va passar al carrer, és estrany.
3: Bé, va,
1: ens ho creiem. Ja una mica.
3: L'última. Tot era un muntatge per fer desaparèixer 10.000 milions de dòlars.
1: Aquesta?
0: Això és molt de pel·lícula,
1: aquesta,
0: eh?
1: És molt de pel·lícula.
0: Això és Ocean's Eleven.
1: Aquesta és molt de pel·lícula perquè diuen les teories conspiranòriques que hi havia les Torres Bessones i darrere un edifici més petit, negre, no?, que en realitat era com una espècie d'annexa de la Reserva Federal i que allà hi havia lingots d'or i matèries d'aquestes, etcètera, materials raros, com diuen, no? 10.000 milions de dòlars en... lingots d'or i altres materials, no, diamants, etcètera, etcètera, que van volar. I que aquest edifici també va quedar enderrocat, però no saben com. D'acord, en el moment en què les Torres Bessones cauen, aquest edifici també cau, però ningú sap per què. O això és el que diuen les teories conspiranoiques. En realitat, tot aquest calés sí que existien.
0: Estava George Clooney robant...
1: I estaven a la part inferior de les torres bessones, perquè molts bancs guardaven parts del seu capital, sí. No? I una part de la Reserva Federal també estava posada a sota les torres bessones.
4: I es va poder recuperar?
1: Es va poder recuperar una part d'aquest material... Una altra part que segurament no recuperarà mai, possiblement va quedar fosa allà, d'acord? Però la gent diu que això, les dues grans teories, o les tres grans teories, són aquesta que comentava l'Òscar abans, la de la crisi actors.
0: Els actors de crisi.
1: Els actors de crisi i tal, aquesta, que també em sembla...
0: A veure, la més gran, que no l'hem tocat perquè és la que tothom coneix, és la de l'inside job, la del treball, el treball interior, és a dir, que va ser un atemptat provocat pel propi govern dels americans.
1: El que diuen, la teoria més gran, i que no hem tocat aquí perquè seria parlar mitja hora, és que va ser un cop d'estat. És a dir, que hi havia una part de l'exèrcit dels Estats Units que creia que el rom dels Estats Units no era el correcte i que s'havia de modificar. I que la manera de fer-ho era simular un atemptat de falsa bandera tirant les torres bessones al terra. Però, esclar, fer un inside job en el que participen milers de... Tu imagines quants militars, no? Home. Has d'involucrar i dir-los a 1.000 soldats que tirin al terra les torres bessones. Home, algú hagués dit alguna cosa.
4: Algú hagués
1: enviat un missatge. Hola, sóc el Mossad, vigila.
0: L'altre dia vaig estar llegint un article de totes les mentides que ha explicat Trump d'aquell dia. Una d'elles és que ell va anar a la zona zero a ajudar amb uns amics seus i ningú el va veure per la zona zero el dia dels atemptats.
1: Jo crec que la millor declaració de Trump, i ho acabem aquí si vols, és que quan el van trucar per dir-li que efectivament havien atemptat contra les torres bessones i en directe estaven caient, ell va dir, bueno, ara l'edifici més alt de Nova York que és el meu.
0: Mira, això sí que m'ho crec.
1: No, això ho va dir.
4: Això ja el tall.
1: No és cap conspiranoia, això és veritat.
4: Senyors conspiranoics, dilluns que ve més conspiracions.
1: Sí, la setmana que ve prometem
0: una cosa. La setmana que ve riurem, eh?
1: Sí, la setmana que ve...
4: Més boig. Sí,
1: no, sí, més molt boig, molt coses lleugeretes.
4: Ara.
1: I deixarem tot aquest tema dels missatges i dels avions per un altre tema.
4: Pausa, i ens ve Cesc Gai, un dels noms de casa nostra més reconeguts, reixits, a casa... I ara també fora.
1: Bum!
0: No m'ho crec.
5: 205 cavalls i només 4,3 litres?
6: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
7: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
8: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
7: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: 25 anys construint històries. Marcant l'inici de la temporada teatral. 25 anys, creixent al teu costat. Torna la gran nit de les arts escèniques amb un gran espectacle de teatre musical. 25a gala Catalunya aixeca el taló. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
10: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
11: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
9: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
11: Entrades a teatrepoliorama.com.
12: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
4: I ara, la tarda, un home que està fent també les Amèriques. Un bon dia va escriure una obra de teatre, Els veïns de dalt, que després va passar al cinema, Sentimental, i que ara, aquest text, ho està també patant amb un remake que porta per títol The Invite.
13: Hi! Hi, come in.
14: Nice to see you.
13: We are so happy you're here.
4: És el Cesc Gai. Cesc, bona tarda.
15: Bona tarda.
4: Com pronuncien els americans el teu nom?
15: Ara ja l'han après a dir. Abans era directament Cesc Gai, amb el qual em posava en un lloc interessant.
4: Ostres, les cerques d'internet serien curioses. Tu vas viure a Nova York?
15: Sí, vaig estar... Però bueno, era pobre i jove, diguéssim.
4: I com vius això que una obra teva ara, de cop i volta, també tingui presència hollywoodiana?
15: Diguéssim que ha sigut el final d'un... Això que et comentava ara fora de micro, no? D'un recorregut molt llarg, que vam tenir la sort que hi haguessin moltes funcions de teatre, moltes obres de teatre, no?, que es fessin amb teatre, i després van entrar els remakes. I aquest últim, clar, el darrer ja és... Hollywood sempre crida l'atenció i sempre té aquesta dimensió, no? El coreà, et deia, que faig broma, però que era molt curiós de veure... Però, bueno, aquesta ha sigut un procés maco de treball amb ells...
3: Clar, això, i això és una evolució que, com deies tu ara, tu comences a escriure una obra de teatre, després sí. la passava al cinema amb actors espanyols, però acabar-ho veient el que no sé si és el lloc que tenim tots més idealitzat, home, és un camí que és molt difícil d'imaginar d'entrada.
15: Sí, perquè d'entrada...
3: I somiat.
15: D'entrada... I mira, i a més aquesta història és una història que sempre explico i que jo la vaig escriure mentre esperava el rodatge de Truman, que era un rodatge que va ser més complex, no? I era com més seriós, més... I, bueno, la veïna va començar amb els seus gemecs atòmics i això em va portar a escriure aquesta obra. Per això et dic que és impensable pensar que, no?, 15 anys després o 10 anys després encara estiguéssim amb això.
3: Aquesta The Invite encara no s'ha estrenat a casa nostra, però s'estrenarà ara d'aquí...
15: Dia 13, crec.
3: Això. Sí. L'ha dirigit Olivia Wilde i atenció al repartiment, que suposo que fa patxoca veure la teva obra interpretada, Penélope Cruz, Seth Rogen i Edward Norton, entre altres. Amb el punt de partida, per qui no ho hagi vist, són una parella que conviden a sopar els veïns de dalt i que ja hi ha una cosa que no saben com dir-los, no? No sé si és un bon resum del punt de partida.
15: Sí, perquè ells, exacte, són uns veïns... Els veïns de dalt realment és una obra sobre la parella, sobre el matrimoni, sobre la vida en comú, no? Realment és una radiografia sobre això, de com aquells petits detalls fan que a vegades tot es compliqui, i en aquest cas, doncs, és un matrimoni que ell vol dir-li als veïns de dalt que deixin de cridar com animals, i ella no. I això, que és el que passava una mica a casa meva, doncs és el que em va donar peu a escriure, i després a mi ja se me'n va anar la faceta d'escriptor, i els meus no van baixar.
3: D'acord, tu ho has exagerat molt, sí. Diguem-ne. Com arriba això a Hollywood?
15: Arriba perquè els festivals de cine, que més enllà de catifes vermelles i aquestes coses, el que realment són mercats.
3: O sigui, aquests festivals, el que nosaltres ens quedem que és com un catàleg, després aquest catàleg es ven.
15: Aquest catàleg, però no el que està a la secció oficial. A darrere hi ha moltes projeccions petites, en vídeo de tot tipus, on els grans empreses que venen, en el meu cas és Filmax, doncs ven i intenta, saps, distribuir internacionalment les pel·lícules. I aquest productor, igual que d'altres, en aquest cas un productor de Califòrnia, la va veure i ja va establir una mica la relació per comprar els drets.
3: I quan va passar això? És a dir, s'estrena ara, s'ha estrenat aquest estiu?
15: Fa 8 anys.
3: 8 anys!
15: Hi havia una primera versió d'actors molt xula, que hi havia l'Amy Adams, que és una actriu molt... molt, molt bueno, hi havia un gran també càsting, i llavors va venir tot el Covid, i va venir, no sé si us recordeu, d'aquella vaga de guionista.
3: També, van anar acumulant, diguem-ne, desperfectes.
15: Es va aturar tot, i el pobre productor va haver de tornar a picar pedra, i va tornar a aconseguir llavors aquest.
3: Clar, tu vens els drets de la pel·lícula.
15: Sí.
3: Participes en alguna cosa? Et demanen alguna cosa en el procés de guió, de preparació, de rodatge?
15: En general, t'haig de dir que jo tampoc vull saber... O sigui, penso... Mira, l'obra de teatre, crec que portem 30 països, imagina't si tu... Jo crec que el maco, quan t'adapten, és que deixis fer. Deixis fer i acceptis que cadascú fa el que... En aquest cas sí que van compartir el guió... Sí que els vaig llegir el guió al principi de tot, ja et parlo de fa 5 anys, potser, i després amb l'Olivia Wilde ens en vam escriure una mica, però perquè ells tenien curiositats. Inclús van voler que els compartíssim una mica els planos del nostre decorat, imagina't, perquè tot això és un decorat, tant a sentimental com ells. I això són coses que són a vegades complicades de... I, bueno, els hi vam compartir, vull dir, però, bueno, hi ha altres remakes que s'han fet que no hi ha hagut cap vincle.
3: I tu quan la veus, aquesta pel·lícula? I com la veus?
15: Jo la vaig veure a Londres, perquè vaig estar-hi aquest estiu un cap de setmana, i si no, doncs me l'haguessin projectat.
3: I com et vas quedar? Què et va semblar, tu?
15: Doncs mira, sempre, com sempre que veus un remake, és com d'algú que has fet esperit tu, saps? És, en aquest cas, la veritat és que em va passar molt bé.
3: Però tens temptacions de dir, ai, jo això aquí, me cago en... jo hauria fet això.
15: No, perquè m'ho prenc des d'un lloc molt festiu. De veritat, que m'ho prenc... Tu has de prendre com un regal que t'han fet. És que pensar que algú com jo escriu una obra de teatre que no havia escrit mai i després passa tot això...
3: Mira, se n'han fet versions a França, a Itàlia, a Suïssa, a la República Txeca, a Rússia... Li han preguntat a un bon amic de la casa, l'Àlex Gorina,
4: quina és la seva preferida, a veure si coincidiu.
16: Si em fas comparar entre totes les versions que ja he vist de l'obra, la italiana, la coreana, la nord-americana, trobo a faltar la mexicana, que serà, evidentment, la més catxonda i desmadrada del món mundial. O la sueca, que considerant una situació estil Secretos d'un matrimoni de l'Ingmar Bergman, podria tenir el seu regust, encara que sempre molt, diguem, luterà, no? Jo què m'he de quedar? Doncs faria una combinació entre tots els intèrprets, però si he de fer selecció una i única de quina seria, a mi em quedo amb la coreana. Els coreans tenen un sentit de l'humor que l'ignorem absolutament. S'atreveixen a tot, no els importa una merda el fer el ridícul, i allà realment el mundo està loco, loco, loco, loco. O sigui, realment el mundo és sexo, sexo, sexo, sexo. Sense cap problema.
4: La coreana també,
15: Bueno, és que clar, és molt, molt especial. És un món molt estrany per nosaltres.
4: Mira, així sona la coreana.
17: Witchip 온다고.
18: Witchip? 그 많은 이웃들 중에 왜 하필 윗집이야? 걔네들이 매일 밤 쿵쾅대는 거. 그 예의가 있는 사람들이면 한우 12마리를 우리한테 보내야 되는 거 아니야?
4: 아, 그래. 아, 그래. 아, 그래. 아, 그래. 아, 그래. 아, 그래. 아, 그래. 아, 그래. 아, 그래. 아, 그래. 아, 그래. 아, 그래. 아, 그래. 아, 그래. 아, 그래. 아, 그래. 아, 그래. 아, 그래. 아, 그래. 아, 그래. 아, 그래. 아, 그래. 아, 그래. 아, 그래. 아, 그래. 아, 그래. 아, 그래. 아, 그래. 아, 그래. 아, 그래. 아, 그래. 아, 그래. 아, 그래. 아, 그래. 아,
15: Estem, aquesta especialment sí. El 53 diumenges, que és la següent obra que vaig fer, que també he fet una pel·li, que estem ara aquí al Condal,
4: sí.
15: Precisament que estem fent això, no? També ho és, però jo crec que Els veïns té un element que, si vols, és el sexe, el pudor de dir-se les coses, no? En aquest cas, entre veïns, que la fa bastant... Sí, bastant universal, no sé. T'haig de dir que els escriptors o els guionistes anem de que sabem el que fem i no en tenim ni idea.
4: A vegades surt com surt i, mira, triomfa, no?
15: Exacte.
4: Li busquem l'explicació després. Deies, 53 Domingos, Teatre Condal, fins al 27 de setembre.
19: Arriba al Teatre Condal 53 Domingos, una comèdia de Cesc Gai, amb Julián López, Pepa Charro, Xavi Mira i Candela Serrat. Una comèdia per entendre com funciona, o no, la família avui dia.
4: Entendrem com funciona la família avui dia si veiem 53 Domingos?
15: Bueno, entendrem lo absurdes que són les relacions. Jo crec que escrivim, els que ens agrada escriure, sobretot des de la comèdia, que jo això ho faig sobretot en teatre. En cine no em surt mai tant a la comèdia, no sé per què. Però en teatre sí, no em fa tant pudor o tanta... I sempre m'ha semblat molt, sí, molt ridícul veure gent tan propera com són uns germans poder-se barallar i odiar tant, no? I això passa molt, desgraciadament, a molts llocs, a moltes famílies, i això vaig pensar que era un lloc interessant.
4: I els àpats, també, com a punt de trobada o com a punt de que una cosa que ha de ser festiva i que a vegades no necessàriament
15: sí,
4: és tan festiva.
15: El 53
4: no?
15: Diumenge és un intent de tres germans de quedar i no per parlar del pare, que és un home gran que ja no es pot estar sol, i no hi ha manera. I la veritat és que és un muntatge bastant similar com el que vam fer aquí amb ara sentia l'Àgata anar fent el tràiler, fent la veu de la Falca, el Pere Arquillué, i bueno, i ara doncs, és un càsting que a mi m'agrada molt després donar voltes per Espanya amb això, no? Que és el que estem fent. Ara venim de Múrcia, de Cartagena, i és un altre públic, també és curiós quan el canvia l'idioma.
4: Es rep diferent fora que a casa?
15: L'idioma és diferent, sí. A mi em costa més, òbviament el català és com escric, llavors més fàcil l'humor, la nostra ironia. El castellà té una altra manera d'encaixar-la, llavors és molt interessant quan treballes amb els actors, sobretot, en aquest cas el Julián López, o com traspassar tot això en un altre idioma, perquè al final l'humor té a veure amb la música, també, no?, amb què es parla.
4: Doncs el Cesc Gai, que el tenim als teatres amb la seva obra 53 Domingos, i que aviat el tindran també als cinemes amb aquesta versió. Jo l'he vista, la vaig veure aquest estiu que vaig als Estats Units, el cinema era bastant ple i la gent va riure molt. L'obra va agradar, més enllà de que els personatges estan ben interpretats i són actors molt, molt, molt reconeguts. The Invite, que arriba també ara d'aquí uns dies a les cartelleres. Cesc Gai, moltes gràcies.
15: A vosaltres, una abraçada.
4: Una pausa, la Juliana Canet i la Marina Porres ens porten llibres que els quedaven pendents d'explicar explicar coses que han llegit aquest estiu.
20: Torna al Catalunya Nit.
21: Tornem, però amb un horari nou.
20: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
22: Catalunya Nit.
21: Un informatiu en profunditat.
20: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
22: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
20: Amb horari nou.
21: De 9 del vespre a 11 de la nit.
20: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
23: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
24: Mama, què tal?
25: Ja he tornat a començar.
1: començar el programa normal.
2: Què vols dir normal?
1: Bueno, això d'avui no es va repetir, no?
2: Ah,
1: perquè
2: no.
1: S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
2: Mama,
1: de quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
2: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
1: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
2: Ah, sí? En Joel Díaz? Està...
1: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
2: Ah, no?
1: Què
2: vols dir que és massa alt?
17: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
23: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
24: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
4: Passen 7 minuts de 6:15 de la tarda. Juliana Canet! No m'arribis tard a la secció de llibres, també.
25: Ai, perdoneu, no sentit la porta i tot. No sabia que això començava tan aviat.
4: Sí,
25: perdó, Carla.
4: Perquè vull ser puntual, perquè vull ser rigorós amb el temps que tinc per dedicar aquest espai que avui fa la seva segona edició. Marina Porres, com estàs?
25: Bona tarda, molt bé.
4: Puntualíssima. Recordeu que cada dilluns farem aquest espai de llibres amb la Marina i la Juliana, que són presentadores del programa de literatura catalana Club Tàndem a 3CAT. I la setmana passada, que era el primer dia, estàvem tan emocionats que ens va quedar a mitja secció per fer i molts llibres que teníem pendents de comentar d'aquest estiu.
25: Sí, no? Sí. Especialment els llibres que ens han fet viatjar, en realitat, a França. Jo aquest estiu he tingut un reenamorament francès.
4: Un reenamorament francès?
25: Sí, Francesc. Ja hem explicat que a nosaltres a l'estiu ens agrada aprofitar-lo per rellegir i en aquest cas jo he aprofitat per rellegir a Colette.
4: Colette.
25: La coneixes?
4: No.
25: Jo crec que segur que ara et sonarà una mica, perquè ella és molt famosa, és una autora francesa nascuda el 1873 a la Borgonya francesa i és una de les grans figures de la literatura francesa, però sobretot, a més, també es va fer famosa per ser un símbol de l'alliberament femení.
4: O sigui que és un personatge que, més enllà d'escriure, té una vida destacable.
25: És un personatge de cultura pop.
26: Sobretot té una vida molt boja, va escriure molt, però té una vida molt destacable.
25: I que sí que crec que la converteix en una d'aquestes autores que poder és més coneguda, fins i tot, com a símbol i com a figura ja directament pop, que no pas com a persona molt, molt llegida, tot i que també se la va llegir molt, eh?
4: Colette,
25: t'explicaré la història.
4: Vinga.
25: Ella creix, com et deia, en aquesta Borgonya francesa, en un poblet, però en una família molt culta, amb un pare que havia estat militar, que li agrada molt la literatura, amb una mare que li ensenya a llegir abans que ella tingui 3 anys, té una relació amb la mare també molt fascinant. I aleshores ella, quan té 16 o 17 anys, que ja està provant els estudis, el seu pare la porta a París perquè ella té com una mena de fascinació amb la gran ciutat. Aquesta ciutat, just en el moment de Belle Époque, just abans de la Torre Eiffel,
4: aquest París boja,
25: amb
4: no?
25: I amb aquesta transformació tecnològica també tan bèstia, no? Que també els va tornar una mica bojos, com ens passa a nosaltres, de manera diferent, perquè no estem acostumats a que les coses canviïn tan i tan ràpid, i aleshores començaven els cotxes, començava el telèfon, començava la ràdio, i anar rebent tota aquesta informació també et feia tornar una mica...
4: I més venint d'un poble de la Borgonya, i arribes a la gran ciutat i et trobes la modernitat.
26: Es va enlluar-ne.
25: I allà, més, en aquesta escapada que fa París amb el seu pare, coneix, el seu pare, com dic, era militar, i en una trobada coneix el fill d'un company militar del seu pare, que és 15 anys més gran que ella. Ah. Ell té gairebé 30 llargs, ella té aquesta, és adolescent. Ell es diu Willy i serà el seu primer marit, tan bon punt ella faci 20 anys. Es casen, ella se'n va viure a París a viure el seu somni a la gran ciutat, i allà Francesc s'avorreix com una ostra.
4: Ai, pobra. La gran ciutat, tantes coses a fer, i ella infeliç.
25: Però és que aquestes senyores riques de la Belle Époque s'avorrien molt i molt.
4: Clar.
25: I el Willy era no era un gran escriptor, era un periodista molt famós que també publicava llibres, però tots els llibres que publicava, o la majoria, eren escrits per altres persones.
4: Ell només firmava?
25: Ell només firmava.
4: Ah, goita, mira,
25: tot
4: que fàcil.
25: De nanets i gent il·lusionada amb la literatura, i anava, li entregava manuscrits i ell deia, això és boníssim, faig 4 retocs, canvio el final i ho publica a sota el meu nom. I la Colette, que estava tan i tan avorrida, va haver-hi un moment que va dir, l'única manera de suportar aquest tedi poder ser escriure. I li va dir, jo també escriuré per tu.
26: I ell va dir, a bodes em convides.
4: Home, jo poso el nom, tu escrius, no? Quin matrimoni més funcional.
25: I a partir d'aquí va funcionar perquè un dels llibres més famosos que es va publicar sota el nom de Willy va ser la sèrie de Claudine, que era escrita per la Colette. I a partir d'aquí ja es comença a torçar la seva relació perquè ella també se n'adona de sota quina situació ha estat vivint, no? Després aquesta història s'explica moltes vegades com si el seu marit li hagués estat robant manuscrits sota la taula mentre ella feia la migdiada. I tampoc era ben bé així.
4: Ella
25: ho
4: feia volent, però arriba un dia que...
25: Però després li va robar, és veritat, els drets perquè ella es va arruïnar i els va vendre molt i molt barats i ella sempre va voler reivindicar que aquella havia estat una obra seva. Pensa que va ser una obra, anava sobre una nena adolescent, una noia adolescent. Va ser una obra super best-seller, super llegida a França. Una obra que fins i tot, diguéssim, que pràcticament es va inventar el merchandatge, perquè es va fer merchandatge sobre aquestes novel·les i es venien en els teatres perquè també va ser versionada en teatre. Va ser un gran negoci.
4: Un boom.
25: Un gran boom.
26: Totalment, ostres, totalment. I clar, i a més hi havia aquesta cosa de la relació com també de poder amb el seu marit, perquè això començava com volent col·laborar, però després se la va menjar a sobre, i llavors ella, en realitat, el que va fer d'alguna manera va ser rebel·lar-se contra tot això. O sigui, la Colette que coneixem no és pas aquesta noia que està començant a escriure, sinó una senyora que ha arribat a un punt, es va fartar de tot això, i en realitat és una senyora que ha marcat com una època, no? I ha servit d'inspiració, és com una mena de pionera de tot un seguit de feminisme que després se l'ha reivindicat moltíssim, però que en realitat comença amb ella, no? És una senyora que obre camí amb aquesta idea de jo puc fer el que vulgui, jo puc escriure, jo em valc per mi mateixa. A més, una senyora molt polifacètica, perquè per sortir-se'n va fer moltes coses, va fer d'actriu, va fer de periodista, va fer de crítica teatral i de crítica literària, i fins i tot va ser ballarina de Music Hall, o sigui que...
4: Una Juliana del segle XIX, una mica.
25: Ja m'agradaria a mi, ja m'agradaria. I això que comentàvem del feminisme, per mi també és molt interessant, perquè tot i convertir-se en una referent, a ella tot això del feminisme no l'interessava gens, i això passa molt en moltes figures que després han esdevingut de referència dins del moviment, no? Que senzillament eren dones que vivien amb total llibertat, però perquè els hi naixia així, en el cas de la Colette també per aquestes circumstàncies personals que va viure, i llavors si ella volia fer una obra de teatre i se li veia un pit, se li veia un pit. Si ella volia tallar-se els cabells, encara que en aquella època es veigués tan
4: malament,
25: se'ls tallava, es divorciava, s'embolicava amb noies, no tenia cap problema, però volia estar distant a tot el moviment feminista, tot i que després la mateixa Simone de Beauvoir l'admirava molt i deia que era una gran referent de la literatura francesa.
4: I tenia temps per escriure també, però molt, no?
25: Moltíssima. Ella va escriure molt. Té una producció literària extensíssima, sobretot de novel·letes breus. Mm. A més, amb una cosa que és molt moderna, que és aquesta cosa tant de l'autoficció, que a més després l'Annie Ernaux ha fet moltíssim, també parlant de literatura francesa, que és que sempre en les seves obres hi ha alguna cosa que remet a la seva vida personal.
4: Sí, i quan sempre es divorcia, una pinzellada pròpia.
25: Sempre, quan es divorcia escriu El vagabund, que va una mica també sobre el seu divorci, i quan el seu gat es mor també... Sempre hi ha una mica allà de biografia. I jo, aquest estiu, m'he estat rellegint justament una d'aquestes novel·letes, una novel·leta curta, amb aquest to de senyora tan francesa que la Marina odia, perquè això també ja sortim de l'armari.
26: Ah, sí, la veritat és que si tot... Tinc una relació d'amor-odi, perquè a mi aquesta senyora m'agrada molt, o sigui, li trobo aquest to d'autenticitat i d'originalitat que no es pot fingir, però és veritat que a mi, molt seguit, m'embafa moltíssim. I a més perquè reconec, a més, en moltes com seguidores o deixebles seves, aquest to que la literatura francesa femenina jo crec que està instal·lat allà i amb molt de gust, saps? Llavors costa molt sortir.
25: Sí, és aquesta cosa de la passió reprimida, no? Com el desig com a gran tema, tots aquests grans episodis depressius que passen per culpa dels homes, però que en realitat, quan t'hi fixes un segon, és per culpa de l'avorriment, perquè és que estan profundament avorrides a casa seva.
4: L'home potser l'avorriment, però l'avorriment és el
25: resultat. No t'ha passat a tu mil vegades que un desamor a l'estiu, quan estàs allà assegut al teu sofà com si fossis una senyora de Ramon Casas podrida, afecta molt més que no pas si estàs tu fent les teves 8 hores de jornada laboral i a la tarda quedant amb uns amics.
4: És veritat.
26: És així.
25: La distracció és vital. Doncs sí, són històries sempre plenes de senyores molt riques i molt disgustades que miren a l'infinit mentre esperen. I jo, aquestes vacances, m'he llegit Sherry, que va sortir el 1920 i l'ha publicat la Breu Edició.
26: Amb una edició molt bonica, amb una traducció de Teresa Florit. Molt, molt, molt, molt bonic, aquest llibre, i és molt interessant.
4: Ens en fas allò 5 cèntims de...
25: Saps que jo crec que et pot agradar molt justament aquest?
26: Sí.
25: Perquè amb una autora com Colette passa que té tanta obra que de vegades t'hi perds una mica, no? Molta no traduïda al català, a més.
26: Jo crec que s'ha d'entrar... O sigui, és una molt bona porta d'entrada.
25: Molt bona porta d'entrada.
26: Sí.
25: Molt bona porta d'entrada.
4: Molt bé.
25: Sherry va sobre l'amor entre un home jove i una dona més gran, que és un concepte que, de fet, obsessionava molt a Colette, i no m'estranya, perquè a mi també m'obsessiona molt, i sobretot a partir de la història entre Max Iglesias i Aitana Sánchez Gijón, que estem seguint moltíssim el que no surti d'aquí. Sí. I així seguirà sent, perquè és que...
3: I així ha de ser.
25: I així ha de ser. És que res m'agrada més. Doncs Colette també explora aquest tema de la diferència d'edat al Blat Tendre, que és una altra novel·leta que també et recomano molt si després de llegir Xerí tens més ganes d'ella, que està editada per Viena Edicions. I per mi és més bo, fins i tot, que Xerí. Perquè aquí també hi ha la dicotomia...
3: El Blat Tendre.
25: Aquí també hi ha la dicotomia d'una nena joveneta que té una relació amb el... Això és una història d'amor, en un estiu, a més, el Blat Tendre, entre un nen i una nena adolescents que tota la vida han estiuejat junts, que sempre s'han agradat, però amb aquella innocència infantil de tampoc saber molt bé on col·locar-ho.
3: Si som amics, no som amics, ens agradem o no. Ja.
25: Estem jugant a que som grans. Saps aquell estiu que ja a tercer de l'ESO passava sempre, el nen arribava i ja fotia molts més metros i ja tot, et començaven a sortir pèls? Que ja tot ho veus diferent. Doncs just en aquest estiu és on passa el Blat Tendre, que ella ja està boja per ell i ja ho viu obertíssimament. Ell d'entrada també, però després d'arribar una senyora gran, molt més gran que ell, que ho eclipsa tot i que li ensenya tot. I Xerí també va una mica per aquí, en realitat.
26: Bastant, bastant. Jo l'hauré de llegir aquest del Blat Tendre perquè no ho he fet i a mi Xerí em sembla realment el millor que li he llegit, tot i que aprofito per recomanar un altre títol encara de Xerí, que és La dona amagada, que és un recull de contes que van publicar com a negre amb traducció i pròleg de Maria Mercè Marçal, perquè aquí, escolta, tot es toca i ja et dic, aquesta estela del feminisme va marcar molt la manera de fer i d'escriure de Colette. Però en realitat, Colette és una senyora experta sempre en els misteris i les complicacions de l'amor, i Xerí és un gran exemple sobre això, perquè aquí, en aquesta novel·la, que ara ho deia la Juliana, no?, el tema de la diferència d'edat és clau, aquí hi ha un gran personatge femení, que és la Lea, que és una senyora de gairebé 50 anys, que ha fet tota la vida de cocot, ha tingut diversos amants, ha fet molts diners amb la seva feina, però no s'ha casat mai, i és una dona lliure que fa el que vol amb la seva vida, amb aquesta cosa també de sempre posar-hi la llibertat pel mig. I ens trobem al començar aquesta novel·la que ella porta 6 anys en una relació amb un noiet de 21 anys.
3: Home, Déu-n'hi-do.
25: El fill d'una amiga, a més a més.
3: Carai, encara li afegeix aquest puntet de morbo, eh?
26: I que és un noi que és molt gandul, és un d'aquests nois que ha nascut per viure bé i no fer massa res, vale?
25: Amb aquell punt de dolenteria, inclús, que això de vegades implica, eh? Perquè ell té un punt de maldat, també, i sap molt bé el que juga.
26: I llavors, clar, comença una relació i la comencen pensant que és una relació purament sexual i que qualsevol dels dos la pot deixar en el moment que vulgui. El problema arriba quan aquest noi, que és el Xerí, que és així com li diu ella, clar, s'ha de casar, i clar, quan aquest noi s'ha de casar, doncs es contempla que es casi amb una dona de la seva edat i no pas amb aquesta senyora de 50 anys.
3: Clar.
26: Tots dos ho sabien, perquè tot anava així.
3: Ah, que ja anem... però quan passa, no?
26: Exactament. I la cosa no acaba d'anar com s'havien pensat, les expectatives dels dos es veuen completament frustrades i... Clar, quan passa això, els dos s'han de reconèixer coses que no voldrien haver-se de reconèixer. No ho han intentat amagar tot sota la catifa i hi ha un moment que no pot més.
25: I la gràcia per mi d'aquesta novel·leta és que s'ho han intentat amagar fins i tot en ells mateixos.
26: Exacte.
25: En realitat és la gràcia de la complexitat de la vida, que moltes vegades no és que li hagis de confessar a l'altre, en realitat sí que m'agradaves, és que tu mateix t'ho has estat censurant, no?
26: Exactament.
25: Deu haver passat així de cops a tu, nen.
3: No.
25: Alguna vegada.
3: Alguna vegada.
25: Alguna
3: vegada.
26: I jo justament aquests dies he vist una pel·lícula aquesta setmana que va ser un escàndol per aquest tema, que es tractava d'una manera massa lliure i que va perfecta per veure amb aquest llibre.
3: El graduat.
26: El graduat. És que realment, després de llegir Xerí, heu d'anar cap al graduat, perquè és a la pel·lícula que crea el mite d'aquesta Mrs. Robinson, amb la cançó que està absolutament genial que sentim, que es va fer especialment per la pel·lícula, i precisament la pel·li va sobre un noi de 21 anys que no sap què fer amb la seva vida i s'embolica amb... una dona que és amiga dels seus pares.
25: Com antídot quan estàs avorrit com una ostra, que també està guapo.
3: Home,
25: és potent, t'ha de distreure per força.
26: Sí, sí. A mi m'ha frapat perquè jo coneixia aquesta història d'oïdes. Evidentment, tothom coneix el mite de Mrs. Robinson i veure-la en pantalla, una senyora impactant. Tot es complica quan apareix la filla de Mrs. Robinson, que té l'edat del noi.
3: Bé, doncs, arrel de Xerí, hem acabat parlant del graduat i aquestes lectures estivals. Encara queda algun llibre per repassar o avançarem ja cap a la tardor?
25: Aviam, l'estiu no s'acaba perquè s'ha llegit molt, però aviam què fem la setmana que ve.
26: Però jo en tinc un que vaig començar l'estiu que, escolta, m'ha semblat una cosa... Guarda'l
3: per dilluns que ve. Juliana Marina, gràcies.
25: Que vagi molt bé, Francesc.
3: Agafarem aire amb un concurs. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. És la subhasta.
4: El vam estrenar dilluns passat, va anar molt bé. Subhasta, 932017474. Un val de 60 euros del Condis per qui guanyi aquesta subhasta. Ara ho expliquem bé.
0: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
5: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
6: Un estiu que els canviarà la vida.
7: Catalina!
8: Se tropezó con un escaló.
6: El retorn al cinema de Lluís Omar.
9: És una provocació darrere un altre.
6: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
10: Abuelo!
27: No deixaràs de sentir-me prou.
6: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
28: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i esclat, tornar costa menys.
29: París, la postal perfecta.
30: Ah, oh, és que és tan mono!
29: Però si te'l mires de ben a prop, veuràs que res ja no és el que era.
30: Súper!
29: Nous superherois.
30: No se't pot amagar res, eh?
29: Nous enemics.
30: Què?
29: Noves aventures.
30: Que bé!
29: Mil i una sorpreses.
30: De sorpresa.
29: Supers, esteu preparats pel canvi?
30: Estic segura que podem superar el repte.
29: Prodigiosa. Les aventures de Ladybug i Gat Noir. El 8 de setembre estrena al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
31: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
32: Ginestà i Nil Moliner i

0: La nostra història.
1: De la tendresa íntima de Ginestar a l'èpica de Nil Moliner. Això és el que trobareu fusionat a la perfecció en aquest Amb qui estaràs, que des de divendres no ens podem treure del cap. Una cançó sobre aquells moments d'incertesa quan ens acaben de trencar el cor i no podem deixar de pensar què deu estar fent l'altra persona.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
2: Els dilluns fem subhasta. Jo plantejo un tema i preguntarem als dos oients quantes respostes són capaços de donar. Qui digui la xifra més alta tindrà un minut per complir. Si compleix, si em diu tantes respostes com m'ha dit que em dirà, guanyarà el premi. Que no ho aconsegueix? Doncs l'altre oient, que no havia arriscat tant, s'emporta el premi. És així de fàcil. Tinc dos oients preparats. Avui participen a la subhasta la Mònica. Mònica, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: I el Joshua. Joshua, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
2: Heu entès la mecànica?
3: Més o menys.
2: Jo ara obriré la subhasta i anirem veient qui és capaç de dir-me més respostes correctes a la pregunta que us faré. A veure, Mònica, Joshua, avui vull que em digueu peces de vestir. Peces de vestir. Mònica, quantes peces de vestir creus que ets capaç de dir-me en un minut?
3: 20.
2: Quantes me'n pots dir, Joshua?
4: 10.
2: No, me n'has de dir més que 20.
4: Ah, m'has de dir més de 20? Ah,
2: I si no ho veus clar, planta't i que me les digui la Mònica.
4: Em planto.
2: Et plantes, eh?
4: Sí.
2: No et veus dient-me en 21?
4: No.
2: Mònica, doncs has arriscat, no sé si molt o poc, però ara començarà el teu moment. Si ets capaç de dir-me 20 peces de vestir, guanyes els 60 euros del Condis. Si no ets capaç de dir-me en 20, en un minut, el premi anirà pel Joshua. Joshua, estigues pendent perquè això anirà justet, segurament.
4: Segurament.
2: Mònica, estàs preparada?
3: Sí.
2: Doncs atenció, perquè comença a comptar el teu minut ara. Vinga, vés-me dient peces.
3: Mitjons, manoletines, camisa, pantalons...
2: 4...
3: Faldilles,
2: 5,
3: vestit...
2: 6...
3: Una jaqueta,
2: 7,
3: una norà...
2: 8...
3: Una samarreta, una sudadera...
2: 9... 10...
3: Un pantaló llarg, un pantaló curt...
2: Espera, pantaló llarg, pantaló curt és el mateix. 11...
3: Vale. Uns leggings,
2: 12,
3: un peto...
2: 13...
3: Una bufanda, un
2: 14,
3: gorro...
2: 15...
3: Un guant...
2: 16...
3: Una americana...
2: 17...
3: Una corbata...
2: 18...
3: Uns mocassins...
2: 19...
3: Un xaleco...
2: Ja me l'has dit.
4: Ja
2: me l'has dit, el xaleco.
3: Un jersei...
2: 19...
3: Una blusa, ja l'he dit...
2: No, 20...
3: Unes mitges...
2: 21... Ho has aconseguit!
4: Felicitats!
2: Mònica, ha costat... És més difícil del que sembla, això, eh?
3: Sí, joder, ja no sabia el que estava... Perdona per la paraula.
4: Per la meva part, felicitats, Mònica.
2: Tu, Joshua, ara vist en perspectiva, Joshua, tu creus que no hauries pogut dir 21?
4: Bueno, és que jo soc originalment dels Estats Units i em costaria més, clar.
2: Escolta, però...
4: Porto temps aquí, però...
2: Quan fa aquests aquí?
4: 30 anys.
2: Escolta, el català ja és de nadiu, eh?
4: Bueno, més català que ja.
2: On vas néixer, als Estats Units?
4: Al Dallas, Texas.
2: A Dallas, Texas? Ah, mira, de família de petroli? No.
4: No, ojalà.
2: No series aquí, no?
4: No, bueno, no, suposo que no, però no, molt millor aquí, eh?
2: I què et va portar a Catalunya?
4: L'aventura.
2: Ah, mira, doncs una aventura que dura 30 anys, eh? Molt bé.
4: Però jo tinc molt bé aquí i, bueno, això, felicito molt a la Mònica, perquè ja em sembla... M'hauríeu costat molt, superar els 21, eh?
2: Bé, doncs escolta, truca un altre dia que potser la mecànica se't facilita una mica més la cosa. En tot cas, enhorabona, Joshua, per aquesta integració i gràcies per trucar per participar.
4: Vale, felicitats, Mònica. Adéu, tothom.
2: Mònica, enhorabona, 60 euros del Condis.
3: Ai, que bé, gràcies.
2: Ets el cotxe, eh?
3: Sí, estic al cotxe a la Ronda Litoral.
2: Avui com la tenim? Va, fes-nos el trànsit.
3: Bueno, hi ha un accident a la meitat, o sigui que bastant fotut.
2: Doncs ja ho sabeu, els que esteu a la Ronda Litoral, bueno, paciència.
3: Sí.
2: Mònica, enhorabona. Gràcies per participar.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Doncs això és la subhasta d'avui. Qui en diu més i encerta s'emporta el premi, si no, el perd. Nosaltres dilluns que ve tindrem una nova subhasta. Ara anem al butlletí. Notícies de les 6 de la tarda. I a les 6 arriba el que no surti d'aquí. És dilluns, 7 de setembre de 2026. Una gran tarda per escoltar la tarda de Catalunya Ràdio. El teu programa. I cada dia el de més gent. Això de què era? I cada dia el de más gente. ING Direct. Ara venim.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bona tarda, us informa Marc Güell. Una de les plantes alemanyes de Volkswagen, amenaçades de tancament, passarà a fabricar armament. El grup automobilístic ha arribat a un acord per vendre la fàbrica que té des de fa 125 anys a la localitat d'Osnabrück, a un fons d'inversió israelià que contempla una aliança amb el fabricant d'Israel Rafael Advanced Defense Systems. És un dels gegants de la indústria militar especialista en sistemes de defensa aèria. L'estat de la Baixa Saxònia mantindrà una participació de la fàbrica i assegura que n'ha facilitat la venda per mantenir l'activitat industrial i uns 1.400 llocs de treball dels 1.800 actuals. Alemanya ha aprovat gastar 700.000 milions d'euros en defensa en els pròxims 5 anys i Rafael és una de les multinacionals del sector que pretén aterrar en aquest país per guanyar quota en el mercat europeu. Més notícies amb la Montse Pujol.
2: Milers de ciutadans serbis reten honor a Belgrad a Ratko Mladic, el criminal de guerra durant la guerra de Bòsnia, mort a finals d'agost a la presó, on complia cadena perpètua per genocidi i crims de lesa humanitat. Des de primera hora del matí han desfilat davant del Fertre, a l'església de Belgrad, on s'han celebrat els funerals.
3: Aquest home va demostrar que era un gran home, un gran lluitador, un gran serbi. Va defensar el seu poble. Malauradament va ser acusat formalment, tot i que no era culpable de res. Però crec que aquesta reunió mostrarà al món sencer, a la Unió Europea, a tots aquells que ens odien o que ens estimen, què representa realment aquest home avui.
2: El comiat d'avui ha estat precedit d'actes d'homenatge civil i militar durant tot el cap de setmana.
1: Comissions Obreres defensa que l'any que ve el salari mínim interprofessional pugi més del 5%, per sobre de l'última dada de la inflació que no para de créixer. El sindicat recorda al govern espanyol que no hi haurà acords si permeten a les empreses que incloguin en aquest increment salarial complements o altres plusos. Comissions encara no ha pactat la xifra de la pujada salarial amb l'altre gran sindicat, la UGT, però la idea és que sigui prou gran per mantenir el salari mínim en el 60% del salari mitjà.
2: Desarticulen una organització criminal que captava persones a Colòmbia per explotar-les laboralment en establiments de restauració de Tarragona i Madrid. Hi ha tres detinguts a Tarragona. Tarragona, Ricard Boigas.
4: Bona tarda. Els detinguts són membres de la mateixa organització que l'any 2023 van enxampar per explotar treballadors del sector de la restauració Torredembarra, al Tarragonès. En aquesta última fase de l'operació policial han detingut dues dones i un home a Tarragona, tenint un ordre de detenció internacional emesa per les autoritats colombianes. Des del 2023, la policia ha detingut una trentena de persones vinculades amb aquesta xarxa. Els investigadors han aconseguit identificar prop de 60 víctimes explotades per l'organització criminal. Ricard Boigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
1: Compte enrere per l'inici del curs escolar, que estarà marcat per la vaga educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat una treva als sindicats en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
5: M'adreço a tothom, a tota la comunitat educativa, per dir que respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació.
1: Illa ha estès la mà als mestres i professors per resoldre els problemes del sistema educatiu. Des d'USTEC, que és el sindicat majoritari, condicionen una aturada de les protestes al fet que el govern reobri la negociació i pacti un calendari amb els sindicats que mantenen aquestes mobilitzacions. Yolanda Segura n'és la portaveu.
6: Aquesta vaga és una preocupació, té un efecte, un impacte, i jo crec que això hauria de ser un missatge molt potent a aquest govern.
1: Per a demà hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país. Ara els esports, Sònia Oleart, bona tarda.
7: Bona tarda, Marc. Després de la victòria d'ahir a Mestalla davant el València per 0-5, el Barça se centra ja en el debut a la Champions aquest dimecres contra el Feyenoord neerlandès. Eric García es perdrà el partit per sanció que arrossega de la temporada passada, tot i la fractura nasal que l'obligarà a jugar els propers partits amb una màscara protectora. Des d'avui, els socis del Barça poden consultar els números i la documentació de l'assemblea. El club va tancar l'exercici ordinari de la temporada 25-26 amb 0,2 milions positius. Per a la temporada 26-27, la previsió d'ingressos és de 1.195 milions d'euros. A segona, el Sabadell rep avui el Córdoba a 8:45 amb transmissió del Tot Gira, l'antena digital de Catalunya Ràdio, amb el Francesc Ripoll. I avui es completa també la quarta jornada, la primera divisió, amb dos partits, a les 7, Getafe-Celta, a 9:45, Elx-Reial Societat. I en ciclisme, tres catalans seran al Mundial de Ciclisme en ruta que es disputarà a Montreal, al Canadà. del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi i Mireia Benito.
0: Fins aquí les notícies.
8: Ja hi tornem a ser.
9: Onzena temporada del Tot Costa.
10: Por qué? Por qué?
8: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
9: Nova temporada amb els vells clàssics.
10: No sé si són muy simpáticos. No sé.
11: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
10: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Nois, nois, estem en directe.
2: Ai, ja. Ui.
1: No s'havia sentit el que estaves dient. Ui. I portava els cascos.
3: Ah, perquè no feia falta, això.
1: Ens hem salvat pels pèls avui, Francesc. Una mica de cuidado. Quants anys fa que fa ràdio?
3: Professionalment, 23.
1: Doncs aquests ensurts ja no els podem tenir.
4: Més de mitja vida, per molts anys.
3: Sí. Mira, i aviat, d'aquí pocs dies, em farà 21 que sóc en aquesta casa.
5: I com va ser la primera intervenció aquí? La recordes?
3: Sí, al Força Esports del Santi Carreras va ser. Una peça sobre waterpolo, sobre la jornada de Lliga, no sé, jornada 3-4 de Lliga, de waterpolo a l'octubre de 2005.
4: Estaves molt nerviós.
3: Molt.
4: Sí.
3: Molt nerviós.
5: En aquest estudi?
3: Sí, i si no recordo malament, ha sigut més o menys on ets
5: jo ara mateix.
3: Amb la taula antiga que hi havia aquí llavors i tal, però sí.
5: Amb el cendrer aquí al mig.
3: No, hòstia,
1: no. Ja no es podia fumar.
3: El 2005 no fumava.
5: No, però...
1: Ah, no?
3: No, el 2005 no.
1: Tants anys fa que ens ho van voler prendre tot?
3: Jo sí que... Home, això està bé. Jo sí que recordo la meva primera redacció, que era la de Com Ràdio, allà a la Maternitat, que al principi de tot, el 2003, quan vaig trepitjar-la per primer cop, el 2002, encara hi havia cendrers. Però jo aquí, en aquesta casa, el 2005, ja no hi havia.
1: Bueno, això no m'ho expliquis perquè em genera un fum horrible.
5: Amb la llei antitabac, quan els bars es van inventar allò de separar...
1: Sí. Però va ser més tard, no? Això?
3: Va ser gradual. Primer es va prohibir fumar la feina, després als bars, després les discoteques...
1: Hi haurà un dia que et despistaràs i no es podrà sortir de casa, i així anar fent.
3: Oh, ja va

0: Senyor, ja que devia ser, si no era el seu últim any abans de jubilar-se,
1: ja li era igual tot, no?
0: Ell ja estava, com diuen els castellans, por lo que me queda en el convento, me cago dentro.
1: Me fumo dentro.
0: Però jo em va agradar poder viure aquest... Això que no em pertany per època.
2: És una sort,
1: és que per època...
0: Totalment desfassat.
1: Per època tu no has sortit de festa amb tabac a les discoteques.
0: Ja, però per època jo m'he mogut molt en ambient esquerra independentista i, per tant, he estat en moltes festes tancada amb cigarros a dintre.
1: Ja, però és que...
0: Però devia ser màgic.
1: A la meva... No, era una merda. Bueno, és a dir,
2: no veies qui tenies al davant. Ens comunicàvem per tacte.
1: Tu arribaves de festa, però de festa vol dir d'un bar, eh? No, estem...
2: I la roba fora.
1: La roba, però sabia... És a dir, era... Que pràcticament. Tu sabies si algú havia sortit de festa només olorant-li la jaqueta.
2: I la gent que té els cabells llargs, encara molt més.
0: Ah, sí, sí.
2: Molta pudor mentre dormien del coixí.
1: No ho havia experimentat.
0: És una de les millors prohibicions que s'han fet mai, ara parlant seriosament i deixant bromes a banda.
1: Però llavors jo recordo els primers cops de sortir a prendre alguna cosa, que era com... Això serà impossible. Perquè llavors la gent fumava dintre d'amagat, els locals tenien senyors vigilant que no fumessis dintre, i pensaves, això no ho faran. Això acabaran revocant-ho, i mira.
2: No, s'ha aconseguit.
3: Ara només fas pudor de suat.
0: No, i ja encara hi ha alguna nit a l'Apolo que hi ha gent que s'encén el cigarret. Però això són... Això és la resistència. Ja són tres.
1: Sí, però no passa, no? Els bars, que la gent...
2: No entres i hi ha fum, com en aquella època.
1: És que era aquell núvol,
2: aquella boira...
3: Submarí.
1: Quins temps.
0: Avui somiarem, sort, després d'aquesta dosi de bones notícies que m'esteu donant.
1: No,
0: de bons records.
1: Estem fent remember, després dels 50 anys de futbol en català, doncs avui fem remember dels 20 anys de no fumar als llocs.
2: Em vaig passar el dissabte escoltant Catalunya Ràdio, el canal exclusiu. Em vaig mamar a la final de la Champions el 2006, que no recordava com havia... És a dir, sabia que havia guanyat el Barça, però no recordava com havien anat els gols.
1: Va costar molt, eh?
2: I ho vaig poder viure com si fos en directe, com si fos actualitat. I em va encantar.
1: Jo vaig, avui l'ha dit el Xavi Campos, sort que ja no estem emetent més partits de vintage, perquè si no, com la Juliana, m'hauria de reservar dies per escoltar només la ràdio.
2: Però no podem obrir un canal i tornar a emetre des de l'any.
1: Et juro que ho vaig pensar.
2: 1985
1: anar
2: fins ara.
1: Anar transmissions allà.
2: Fins ara.
1: Tu et poses l'hora que vulguis i trobaràs un partit.
2: I tornem a emetre 50 anys un partit darrere l'altre, un canal exclusiu.
1: Ja fem una cosa ara.
0: Comencem a la terra, tot el que dieu.
1: Comenceu el que no surti i jo pujo a veure el Campos.
2: I demana.
1: A veure si... Canal Digital Futbol Vintage 24-365.
3: I no has d'anar a veure en Grasset, també.
1: Ah, sí? Ara poseu-me aquí que em veureu el Grasset.
2: A on presenteu?
3: No,
1: que...
3: A la Selva, el programa de TV3.
2: Ah, vas a la Selva.
1: Sí, a la Selva.
3: És el nou col·laborador.
1: La gent... No, col·laborador, tant com col·laborador.
3: Ah, sí.
2: A quina hora entres?
1: Ara, d'aquí 10 minuts.
2: Però des d'on?
1: Des de l'estudi 5.
2: Ah, val.
1: Des de la nau espacial del Tot Costa.
2: Ah, doncs et mirarem.
3: Ens contraprograma. Sí.
2: Ara et mirarem.
1: No, però la gent que escolti el que no surti i que tinguin a la tele... Ai, ara estic fent mala propaganda al Grasset.
2: Però clar,
1: feu el que vulgueu.
2: El que us vingui de gust.
1: Grasset està molt
2: llavors.
1: Bé, el que no surti també. Ara.
2: Molt bé, va.
4: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar i travessar oceans per descobrir plats amb ànima. Ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem. Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
5: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Els 10 anys d'Odisseu per tornar a Ítaca, els 10 per 10 cants a la Divina Comèdia, les 10 jornades i els 10 narradors del Decameró, les 10 pometes del Pomer. 10 temporades de llibres i ràdio per seguir sumant històries, personatges i emocions.
7: Ciutat Maragda. 10 anys compartint literatura. Dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Amb David Guzmán.
8: Lectures per a tots els gustos.
9: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
10: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
9: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
10: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
11: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
12: i sentit exclusiva? El meu...

0: preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
1: Una mica més d'un minut i arribem a un quart de set de la tarda. Juliana Canet, com estàs?
2: Molt bé, Roger, i tu?
1: També, molt bé. Marta Muntaner, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: I Marc Andreu, molt bona tarda.
3: Bona tarda, Pandon.
1: Avui ja des d'inici, perquè l'hora és important que s'ha d'explicar avui. Com esteu? Feu molt bona cara, esteu molt contents.
3: A més, venim de conjunt.
2: Sí, ai, sí, Marc Andreu i jo portem la mateixa samarreta.
1: Una samarreta que diu... Superestrella. Està una mica borrosa, potser? És aquest disseny, no?
2: És moda, Roger. És moda, vale? Està fet expressament.
3: Clarament.
2: Sí, no és cap error d'impressió.
1: No, ja ho suposo.
2: I espero que ho hagi triat l'Aitana, tot això.
1: Això ho ha fet ella...
2: Ella volia fer... Què volia fer? Disseny, no? O volia fer art?
4: Alguna cosa relacionada, jo crec que més aviat podem disseny.
2: Amb disseny, em sona que sí.
4: Però crec que no disseny de moda. En tot cas, jo també m'imagino l'Aitana allà en una fàbrica fent ella la serigrafia de les samarretes.
1: Això ho van fer salvant molt les distàncies els catarres en el disc a Big Bang. Te l'estampaven ells.
4: I tots eren diferents.
1: Eren diferents perquè era un estampat que feien allà i, clar, no n'hi havia cap d'igual. Llavors tenies una peça única.
2: La tens o no?
1: La tinc a casa. Sí, sí. Mira, us la portaré.
4: Jo ara confessaré una cosa, que és que quan va sortir aquest disc, era una època que jo tenia una rutina d'internet molt concreta, que és que jo entrava, primer entrava al fòrum del Cavall Fort, a veure què estava passant, hi havia alguna novetat. Després entrava al Facebook de Ràdio Flashback a veure el backup.
1: Molt bé. Quin era el tema del dia, no?
4: El tema del dia, si jo podia portar la meva experiència o si tornava a anar per enèsima vegada sobre si t'havies tirat un cosí, tema del qual m'havia
2: de separar. T'ha durat.
4: I després entrava... Mireu, escolta, no m'agraden les bromes sobre els meus cosins.
1: No,
4: és una gent que jo estimo moltíssim.
1: Ja
4: i després entrava sempre a la web dels Catarres, aviam si quan traien el disc, si hi havia novetats, noves cançons...
1: Era l'època.
4: Era l'època que... Aquesta era aquestes tres cerques, aquestes tres pestanyes obertes, eren les pestanyes obertes d'una noia catalana que consumia revistes, consumia ràdio i consumia música.
1: No queda res d'aquest internet, ja.
4: Res. Ara perquè ningú fa res, aquesta rutina.
1: Res,
4: també
1: et diré
4: gràcies a Déu, perquè mira com s'ha sortit.
1: Bé, a tot això, divendres vam tenir el primer dels quatre concerts d'Aitana a Barcelona. Porque todavía te quiero. Palau Sant Jordi de Barcelona i en Marc Andreu i la Marta hi van anar a fer de detectius del cor i us haig de dir que molts oients ens han enviat imatges vostres donant-ho tot a la zona de premsa que contrastaven periodistes.
4: Fort, la crònica, no us vau embolicar.
2: A partir d'avui he decidit que no sortiré mai més de casa perquè la vergonya i el cringe que fotíem en Marc Andreu i jo
3: més
2: ballant sols, després en parlarem. Però, Marc Andreu, mai més podem sortir junts.
3: O no podem anar a la zona de premsa.
4: La zona de premsa sempre és infernal.
1: Contrastava moltíssim, però a mi m'agrada la vostra actitud. Tant de bons periodistes visquessin així els concerts.
3: Però són com 10 files de taules. Clar, que allà la gent està escrivint les seves cròniques.
1: Clar, la crònica de La Vanguardia i vosaltres al costat ballant.
2: Però que a mi se m'ha d'avisar que jo des de fora llueixo així.
3: Ja. Llueixes així, una tia divertidíssima.
4: Ara vos dit, Marc Andreu. Abans que feu la vostra crònica, per això deixeu-me comentar una coseta. Perquè suposo que recordareu que divendres aquí al programa, just abans que vosaltres anéssiu al concert, vam explicar que originàriament nosaltres havíem demanat 3 entrades per aquest concert de l'Aitana com a premsa, perquè jo també hi volia anar i volíem anar-hi els 3 i fer un contingut, a més, que mai s'ha fet, que és Marta Muntaner i Juliana Canet gaudint d'un concert. I ens n'havien donat només 2. Jo us vaig explicar amb tota la meva innocència i afegiré bona fe que, com a últim recurs, havia escrit a l'Aitana per Instagram. Us recordaré que en aquest programa de divendres se'm va tractar de boja.
5: Tinc unes ganes de ballar amb la Marta i de clavar-ho tot, clar.
2: Ens ho passarem bé.
4: Us bloquejaré. Vam demanar 3 entrades de premsa per poder anar a cobrir i fer un detectiu del cor als 3 i ens n'han donat 2. I llavors jo he decidit escriure a l'Aitana per privat, que no ha trobat un moment per respondre'm i jo l'entenc perfectament.
1: Què li has escrit?
4: He dit, Milova, hem demanat entrades per venir a cobrir el concert amb el que no surti i per poder cantar els teus hits i ens n'han donat 2. No podríem aconseguir-ne una de tercera per venir tots?
1: I tu estàs esperant que ella et digui, te la deixo taquilla, Juli.
4: Sí.
1: Adéu, Milova.
4: Sí.
1: No, vull dir, no et surt allò, no, llegit, no. En algun moment.
2: Perdó, eh? Però de boja, res. Vam riure que li diguessis Milova.
4: No, sí. i en Roger em va dir, tractant-me una mica de boja, tot i no dir la paraula.
1: No.
4: I esperes que t'escrigui
1: dient de tu. Il·lusa, perquè tu havies dit que li havies comentat moltíssims stories dels últims mesos, anys.
4: Fregava per molts anys, carinyo, molt revenent. I de
1: ella mai els havia llegit.
2: Em perdó l'assetjament.
1: Clar.
4: I un assetjament positiu.
2: Sí, perquè era sempre reforçant-la.
1: Coses boniques, coses bones.
4: I tampoc és excessiu, jo em reservo, és trimestral.
1: I mai l'havia contestat. Aquest era el tema, que mai t'havia contestat.
2: Però sí que t'havia posat like a comentaris que tu li deixaves a les seves publicacions. Això sí que havia passat.
4: I perdoneu, però jo a l'Aitana l'he entrevistada, i quan l'he entrevistada m'ha somrigut.
2: Sí.
4: I sap perfectament qui sóc, m'entens?
1: Ah, sí, tant.
2: I tant, això seguríssim.
1: Home, per favor.
4: Doncs perdoneu, nois.
1: Què passa?
4: Però dissabte, jo em vaig llevar tard, vaig obrir el meu dispositiu mòbil i em va saltar una notificació. Una notificació d'Instagram. Un missatge de l'Aitana.
1: Déu meu.
4: De fet, dos missatges de l'Aitana. Ja són més dels que jo havia enviat per demanar l'entrada.
1: O sigui, s'estava fent aquest pesada i tot, ella. Està començant a fotre pesada,
4: eh? L'Aitana es comença a fer pesadeta amb la Júlia. L'Aitana va agafar i l'endemà, ella o alguna, no sé, potser no es porta ella a l'Instagram, però m'agrada pensar que ella,
1: que porta,
2: sí que se'l porta ella,
4: va agafar el seu mòbil l'endemà del seu concert a Barcelona, del qual la Marta i en Marc Andreu van poder gaudir, que ara ens explicaran, i em va respondre el demencial missatge que li havia enviat demanant entrades pel seu concert. I us prometo que jo em vaig quedar seca perquè és impossible ser més maca del que va ser.
1: Enhorabona. Enhorabona per aquesta nova amistat.
4: Parellena guapes.
1: Guapes.
4: Ja, o sigui, ja em va obrir dient Juliana amb moltíssimes as, amb una simpatia, un amor que jo vaig dir, som íntimes. Però és que després ja em va dir, com estàs? També fins i tot em va preguntar, com estàs? Perdona, que t'acabo de llegir. I em va demanar que per quan volia les entrades, que m'ho intentava moure. Ella, de sobte, era relacions públiques. A mi em va agafar fins i tot una mica d'angoixa. Saps allò en castellà? Apuro. Vaig dir, ara jo he d'estar-li demanant a l'Aitana que... I li vaig dir, Aitana, que volíem anar-hi divendres, ja és igual, moltes gràcies. I ella em va dir, sorry.
1: Oh, pobreta.
4: L'Aitana, pobreta, se'n va disculpar.
1: Ella...
4: Lloba, t'equivoques moltíssim.
1: Ella és una persona normal. Ella és com nosaltres.
4: No, ella és millor que nosaltres.
1: És millor que nosaltres, segurament. És molt bona persona.
4: En fi.
1: Això et deixa en una posició...
4: Bueno, de millors amigues, vam xatejar tot el cap de setmana, va ser bèstia.
2: Crec que, com a propòsit d'aquesta última temporada, ens hauríem de marcar entrevistar-la.
1: Absolutament.
2: O ni que sigui que ho faci la Juliana.
1: Sí, sí, que les deixem aquí a l'estudi o a casa seva.
2: Exacte.
1: O on sigui, neu.
2: Gairebé m'agradaria més d'anar a algun lloc que a ella
1: Totalment.
2: Li agradi, a l'Aitana.
4: Jo, si ella vol...
1: Us en aneu un dia a pujar a Montserrat?
4: No, ja anem totes, Roser.
2: Per què Montserrat? No, això era no sé, de la Rosalia.
1: He pensat en un lloc icònic d'ella, de dues... Vosaltres dues allà conversant tranquil·lament.
4: Però jo vull anar-hi vosaltres, també.
1: Bueno,
2: home, si podem
1: si
2: venir,
1: cal,
2: perfecte.
1: També, eh? Va. Bueno, doncs, té pinta que serà un bon any, eh? Una bona temporada.
4: Mm. Bueno, jo recordo que la temporada passada va començar
1: boniques.
4: Amb la Rosalia seguint-nos a Instagram. Les coses es poden torçar moltíssim.
1: No, sobretot venim de tu. Bé, són les 6 i 22 minuts. Com va anar el concert?
2: Mira, Roger, hem de dir tantes coses que no sé ni per on començar, però Marc Andreu, potser podríem donar regals.
3: Sí. Sí,
1: no havia de portar res. Tu.
3: Perquè hi havia una paradeta de merchandatge.
4: Caríssima, segur.
3: Segur.
2: I que ens va atendre un oient perfecte del programa.
4: Una abraçada des d'aquí.
2: Sí,
1: que
2: va
1: treballa
2: dir,
1: de...
2: Que, bueno, sí, després
1: botiga.
2: Ens va explicar que els deixaven al concert, tot i que havien de fer torns i això a la parada de merchandatge, que podia gaudir del concert, també.
3: Allà ens vam comprar aquestes samarretes on diu Superestrella.
2: Que és les que portem avui.
3: Blanques i amb un blau diferent a cadascuna d'elles les samarretes. No passa res, no sé què passa.
1: Ah, mira, embolicats i tot.
3: I...
2: Això és per la Juliana, el petit. Agafa'l.
3: Us vam comprar... Epa. Bueno, realment...
1: Espera, l'obrim, no?
3: Us vam comprar un detallet per cadascú de vosaltres.
2: N'hi ha un que és molt més car que l'altre, no vol dir que estimem més el Roger. Sí,
4: no
2: vol dir que l'estimem més ell.
1: Amb la meva targeta espero que...
3: Ja ho saps, no?, que s'ha pagat amb la teva targeta.
1: Sí, m'ha arribat.
4: Tu has notat un petit gasto, que no sabies d'on sortia, de l'Aitana Merch.
2: Jo crec.
1: He vist un forat al compte corrent, que dic aquí, ha passat alguna cosa.
4: Si és per l'Aitana, ens n'alegrem.
2: Si puc fer una porra, crec que la Juliana llançarà aquest regal a les escombraries i crec que en Carandell el portarà cada dia 100%. Del mes de novembre a l'abril.
1: Sí. Oh, doncs...
2: Quins Vinga, nervis. Endavant.
1: Julià, obre el teu.
3: Va, és un regal, tia.
4: Que poc em valoreu i que poc
3: aquesta
4: m'estimeu.
3: Escolta, tia,
4: ja em regaleu alguna cosa que sabeu que tiraré.
1: No, espera't, espera't.
3: També et dic, no hi havia molta més oferta, eh?
4: Que... Sorry, I'm a superestrella. És una gorra de color blau clenc.
1: Preciosa, Juli.
4: Amb les lletres en blanc. Ara em provaré perquè, no és broma, jo tinc un problema amb les gorres, que és que tinc el cap, però d'una mida desproporcionada al meu cos.
1: No, però jo te l'ajusto pel darrere.
4: No, no, no, al revés, Roger, tinc un cap tan gros que poder ni amb cap. Tinc un cap gegant.
1: Ah, no, doncs llavors t'hi farem un tallet al darrere per obrir-la una mica.
3: Que sigui misera, no?
4: Bueno, no, i moltes gràcies.
1: No, Adrià,
4: em teniu d'un mimat.
1: Ja, posa-te-la.
4: A veure, amb la puta pinça aquí, que me l'he de treure els cabells fatal.
1: A part, tu el blau et queda increïble per ser una bestiesa, eh?
2: Estàs increïble, Juliana. Estàs guapíssima.
1: Sembles la Paula Badosa.
4: Ara he de fer tot el programa amb la gorra, no? Com no, si fos el Nil Moliner.
2: Te la pots treure, si vols.
1: Juli, estàs bèstia, eh?
2: Però et queda molt bé,
1: estàs
2: carinyo.
1: Bèstia.
4: Aviam tu.
1: Aviam, obriré el meu. Fa tant que no em feien un regal.
4: Ai, nen, estàs tan sol, nino.
1: Va, Roger.
2: Va, pues, sí, els he vist de més ràpids.
1: Déu meu. No, és una puta bestiesa.
4: No,
1: és una
4: Roger...
1: dessuadora. Serà l'última dessuadora que jo podré dur a la meva edat?
4: Sí, perquè ja em farà
1: 40.
4: Perquè
1: se'm va dir que a partir dels 40 les dessuadores...
4: No, això ho deies tu, que a partir dels 40
1: doncs
4: la dessuadora
2: és... Perquè llueix segrestador.
4: Sí.
1: És una dessuadora tota negra i amb lletres blanques diu Sorry, I'm a superestrella. I al darrere, a baix, a la zona com del ronyons, diu Aitana Cuarto Azul Volture. M'encanta.
2: Roger, crec que tu la portaràs de forma no irònica.
1: Absolutament.
2: Que t'encantarà dur-la cada dia.
1: I tant.
3: Te la posaràs ara.
1: Entrenar així al gimnàs, vindré aquí a la ràdio.
4: El més gros i el que és més ofensiu és que lligarà molt i molt amb aquesta
2: dessuadora. Seguríssim que sí.
1: Moltes gràcies, nois.
2: A veure si hem acabat la talla. Crec que sí, queda genial.
1: Queda increïble.
2: Que bé, nois. Perfecte.
1: Moltes gràcies.
4: Nois, bueno, què us hem de dir?
1: És un
2: gràcies, d'aquests minuts tan radiofònics. Ara ja sí, ben vestits per l'ocasió, començarem la crònica del primer dels quatre concerts de l'Aitana al Palau Sant Jordi, mentre la Juliana i en Roger fan fotos per lligar tots dos, en el marc del Cuarto Azul World Tour.
1: Sent que ho vau passar molt bé i que va ser un gran concert.
2: A veure, em pregunto jo. Ens ho vam passar bé?
4: Ui.
2: Evidentment.
3: Evident, sí,
2: érem en Marc Andreu i jo ballant i cantant els hits de l'Aitana. Per descomptat que ens ho vam passar bé. Mira com hi anàvem.

0: els rumors són certs, perquè només se'n sentia a nosaltres. Semblava un karaoke. A part que estàvem, com hem dit a l'inici, situats a la zona de premsa i allà no ballava ni cantava ningú. Teníem al costat el noi del diari Ara, que anava mirant amb una cara el concert d'estar-s'ho passant fatal, que va marxar abans de Superestrella.
1: Que li tocava per obligació, no?, d'estar allà, pobre.
0: Totalment. Nosaltres donàvem moltíssim la nota. Però la segona pregunta que em feia, Roger, va ser un bon concert? Va ser un gran show? A veure.
2: Escolta, Marta, acabes de dir que vols entrevistar l'Aitana abans que acabi la temporada.
3: Però podem també parlar del show.
0: I que va haver-hi coses xulíssimes, però després altres que...
2: que fallaven.
0: No tant.
1: És que estic segur que l'Aitana agrairia una... bueno, que siguessis
0: sincera com una
1: sincera,
0: amiga.
1: Clar,
0: la primera és que fotia una calor del dimoni, que fins i tot ella va haver de fer un toc d'atenció, no sé si al Palau Sant Jordi o a la seva organització, que és que ho estava passant tan malament que portava un ventilador d'aquests que es compra el Tiger o no sé on.
2: Pobreta.
0: Que no, que ho estava passant malament. Ara, ella estava impecable amb maquillatge, perruqueria, tota l'estona. Ella va estar perfecta, afinadíssima, preciosa, semblava una nina. Va lluir un modelet dissenyat per C. García, que és un dissenyador molt vinculat a noms com la Dulceida, la Laura Escanes, que em penso que li va fer algun vestit de les campanades de TV3.
2: L'últim, em penso.
0: Mira, i l'Aitana portava com un corset que de cop i volta, no recordo quina cançó, un ballarí li arrencava i apareixia com una pedreria supersexy que allò es convertia en un vestit de lluentons d'ella increïble.
2: I tu creus que això vol dir que cada show que fa ha de llançar aquest vestit a la paperera o que s'obre per llocs estratègics?
0: No, és desmuntable, jo diria. Sí,
1: però està
0: que
1: preparat,
0: es pot tornar,
1: no?
0: Sí, però és veritat que per cada show estrena modelet. Això va així. Ella també va estar molt maca, molt simpàtica, espontània amb el públic i va parlar en català, també.
2: Ets tu, Marta? Sí,
4: vosaltres aquesta nit estan aquí les amigues, la meva família. Bueno, és que som quatre Palau Sant Jordi. És una locura, gràcies, la veritat. És una locura.
5: Guapa!
4: Guapa! Estava molt nerviosa aquests dies, sempre
0: ho dic. Va aguantar dues, tres frases en català, després ja va passar al castellà. Jo... veig que han pensat que el concert era per mi només i que jo podia parlar amb ella.
2: Privat, Marta, no ens atrevíem a dir-t'ho, però sí, vam muntar tot aquest xou,
0: jo no
2: només
0: sé
2: per tu.
0: Per què em seguiu enviant a llocs si ja vaig demostrar a Madrid que no aguanto les maneres i veig que al setembre segueixo igual. Bé, vam tenir quotes altes de catalanitat per part de l'Aitana, com quan també va fixar-se en una figura feta amb cartró ploma que portava alguna fan, d'aquella foto molt mítica d'ella de molt petitona amb la samarreta del Barça d'UNICEF que fa un 5 i un 2 amb cada mà, i ella ho va veure, li va demanar a la fan que li acostés la figura i se la va quedar.
4: Creo que habéis traído un nombre. Yo de pequeña del Barça, ¿vale? Yo tengo que decir algo, y es que yo soy del Barça, yo soy que sí.
5: Recordes quan hi havia programa que ja no era de Barça?
0: Ella va proclamar al Sant Jordi que el color del seu cor és blaugrana. I al meu cap, Marc Andreu, no miris així com si tingués deliris de grandesa, però t'ho prometo que jo penso que va ser així. Per mi allò era un missatge directe a les acusacions, potser greus, que li van fer des del que no sorti d'aquí, quan va començar a anunciar que faria aquella gira dels Bernabéus i vam dir, però que tu en realitat eres del Barça, i tant.
1: Si fos del Barça de veritat no ho faria.
0: Clar, perquè ja no parlava mai del club, només parlava dels Bernabéus i de la Roja. I ja està. L'únic que sabíem de la seva dèria futbolera era que anava amb la selecció espanyola. Que, per cert, evidentment, no va faltar aquesta cançó pel final de festa del concert.

0: No va ser una actuació tan festiva com ens esperàvem, perquè això era el final de concert i esperàvem que allò serien focs artificials.
1: Una mica de confeti, d'haurà...
0: Una mica descafeïnat, sí. No, Marc Andreu?
1: En aquest sentit, sí. Sí que és veritat que ho vam viure des d'allà...
0: És veritat que allò era molt desangelat.
2: És que l'experiència...
0: Des de premsa deu canviar molt i potser ara ens escriuen algunes perfectes dient que el concert des de pista va ser una altra cosa, eh? Però bé, va ser en aquesta actuació de Superestrella, al final de tot, que l'Aitana va tornar a treure aquesta figura de cartró ploma d'ella blaugrana i també una altra que li havien donat des del públic on se la veia de pubilla, que imagino que això era fet amb intel·ligència artificial, perquè jo mai he vist l'Aitana de pubilla catalana.
1: I va parlar molt de Sant Climent a part d'això.
0: És veritat, correcte.
1: I de les seves amigues que venien a veure-la també.
0: Tot això va estar molt bé, com deia, i a part Marc Andreu ens vam trobar tants i tantes oients perfectes del que no sortí d'aquí, però...
2: I mira que hi ha hagut algun pro, eh?
0: Soc tan dura. Crec que amb qui soc més dura del programa és amb l'Aitana.
3: Home, està sent dura, però vaja.
2: Ets molt dura amb molta gent, Marta? Amb tu mateixa la primera.
0: Sí. No, ja.
3: Ets dura, però a diferència de la Juliana, que també és molt dura, el teu to és com més suau. No, i llavors, quan te n'adones que te l'està fotent...
0: Perquè mare que diu, no estic enfadada, estic decebuda, exacte. Però és molt pitjor.
2: No, si és que la Marta diu coses molt més ofensives.
3: Però com que t'ho diu amb aquest to, és com que te les vas empassant i al final dius, bueno, estic destrossat.
0: També he dit coses molt boniques, he dit que va estar impecable, que estava preciosa, que afinadíssima, propera amb el públic, connectant.
2: Si és que ets la que més et decep, perquè ets la més fan de veritat, o sigui, perquè les adores.
0: A veure, i decebuda no sé si és la paraula. A veure, jo us ho explico. Marc, no passa res, però ens ho vam passar millor l'any passat a l'estadi Lluís Companys. Sí. Jo ja sé que és molt diferent actuar en un estadi que no en un Sant Jordi, per un artista. Però allà, l'any passat, va ser el juliol 2025, el show tenia un fil conductor. Era nou, també hi havia actuacions sorpresa, com per exemple La gent que estimo, amb en Josep Montero, El boig per tu, amb en Pep Sala.
1: Ana Guerra.
0: Ana Guerra, correcte, Lo malo. I aquesta vegada al Sant Jordi, tot això no hi era. Tenies l'Aitana i els seus ballarins, que són perfectes i fantàstics, però ja està. I les cançons eren... les mateixes pràcticament que l'any passat. I no n'hi havia cap de nova perquè ho he estat mirant, no ho recordava, i l'Aitana no treu nova música des del maig 2025 que va publicar Quarto Azul. Gairebé un any i mig sense noves cançons de l'Aitana. Doncs mira, a mi se'm va, no sé, se'm va quedar curt.
3: Clar que si estàs girant, si estàs girant sense parar no tens temps de fer cançons.
0: Però
3: no?
0: Perquè han seguit allargant el tema del Quarto Azul. Això ja seria un altre debat, eh? Potser bueno. És veritat que Superestrella ha tingut aquesta segona vida arran del Mundial que l'ha permès, a part de guanyar molts diners, seguir vivint d'aquest disc un any més, potser.
3: Clar, i el que et dona pasta són els concerts en directe. Si et segueix funcionant el disc,
0: i la gent t'ho compra i
3: tirant.
0: Fas sold outs, que tornem a repetir,
3: quatre Sant Jordis.
0: És el que ha anat fent.
2: I per mi és bo que l'Aitana no hagi tret música durant tot aquest temps, perquè també és una manera, en realitat, d'enfrontar-se a les dinàmiques de la indústria, com ja han fet, jo crec que la pionera va ser la Rosalia, molts artistes comercials, de dir, per què t'està obligat a treure música cada dos mesos per seguir estant en el top 50? Poder no és la manera en la que vull treballar. Llavors, si ha d'estar un any i mig sense treure música, també és molt fort a quins tempos ens hem acostumat que ens sembli tan i tan bèstia que un artista estigui un any i mig sense treure música.
0: Però llavors és estrany que el concert sigui exactament igual.
2: Sí.
0: Bé, també us diré que per mi un dels al·licients com a treballadora del que no sortí d'aquí, d'anar al concert de l'Aitana aquesta vegada, era descobrir si hi anirien famosos. I resulta que ni un.
3: I els hauríeu vist, m'imagino.
0: Perquè premsa, el Sant Jordi està situat al costat dels seients VIP i Marc Andreu, és que no vam veure ningú conegut. És més, ens van dir, hi ha la Mayalen d'OT 2020. I no era la Mayalen.
2: Sí, descafeinat, noi.
0: I a part, vam poder parlar amb algú que estava asseguda a la zona VIP i ens van dir, m'han dit que el dia bo dels famosos serà dilluns.
3: Vaja.
0: Doncs vaja, n'estarem ben pendents i suposo que demà us ho explicarem. Però divendres només teníem les amigues de tota la vida de l'Aitana de Sant Climent, com deia Marc Andreu abans, que ja està bé, però potser volíem alguna cosa més.
2: Tot i que fan molta il·lusió, eh? Perquè és d'aquelles amistats que mai tenim gaire present com avancen a la vida de l'Aitana i que estiguin amb ella en aquests moments importants.
0: Fa il·lusió, però pel que no surti d'aquí, detall
2: diguéssim
0: que comentem
2: en
0: dos segons i ja està. Mira, sobre en Plex, nòvio de l'Aitana, no va assistir ni al concert de divendres ni al de dissabte. I, de fet, en aquest últim show de dissabte, una fan li va demanar per ell i l'Aitana va justificar l'absència del seu xicot.
4: Vindrà, però avui. Avui, és que hi ha més dies.
0: I deia que la fan que tenia una pancarta per Amplex. O sigui, imagina't ja, eh? I l'Aitana, no, dóna-me-la, que jo ja li donaré. Us heu d'imaginar una Aitana que parlava així, o sigui, ben bé 10 minuts parlant amb el públic.
3: Com supernatural.
0: Que arribava un punt que deies, això és un podcast o què és?
1: De fet, hi ha com dos blocs on...
3: I trencant el ritme del concert, potser? O no?
0: Es feia una mica... A mi em va agradar, eh? Veus? Tant que dèieu que sóc crítica. A mi això em va agradar perquè la vaig veure propera, la vaig veure una mica OT 2017, una altra vegada.
1: A mi molt malament, s'escoltava tot una mica com molt saturat, no s'acabava d'apreciar bé. Tampoc les cançons, de fet, hi havia moments que semblava que la base estava molt pujada.
3: L'endemà vaig llegir
1: seguia sonant la
3: algun article que hi van haver tot problemes com amb la sonorització del Palau Sant Jordi.
0: Però digues tu el teu. No sé si t'ho apuntat, que ho has de dir.
1: No, dir això, que hi havia moments que se sentia una base d'ella cantant, però ella xerrant i agraint als fans. I se solapaven aquestes dues.
0: Tu vols dir que va fer playback?
1: És que no sé ben... Jo no soc expert.
3: Jo crec que és un semi-playback,
1: no.
3: Que canten per sobre una base, perquè evidentment no hi havia una orquestra allà. O sí,
0: sí que senties l'Aitana cantant no sé quina cançó músics, i parlant amb el públic.
1: Amb el públic a la vegada. I dius, estava molt afinada, però llavors quan parlava sí que se la notava tocadeta de la veu. Vull dir que hi havia moments que...
2: Però de vegades és veritat que hi ha segones veus que poden... No tinc ni idea.
3: D'ella mateixa,
2: no,
3: tampoc.
2: Clar, de tu mateixa, que potser sí que estan gravades, no tinc molt clar. En tot cas, també la fan, em consta que era una nena petita la que demanava per Amplex, però clar, també que ens estiguem tota l'estona imaginant que Amplex estarà a cada concert de l'Aitana, com
3: bueno,
2: si tingués
3: coses,
2: la seva vida pròpia.
3: I parla d'un problema familiar, també li diu.
2: Bueno, però és que encara que no tingués cap problema familiar.
1: I nois, perdoneu, però és que us haig de dir que la Marta Montaner acaba de dir una fake news a Catalunya Ràdio.
2: Això, a la Marta no li diguis això.
1: No, és que acaba de dir una fake news a Catalunya Ràdio, perquè tu has dit... Ningú, no vam veure ningú famós. És que vam veure una persona importantíssima, Marta Montaner.
0: Ara.
1: Del cercle més proper de l'Aitana. Sí o no?
0: I tens raó, Marc Andreu. I crec que ell va ser el més famós de la nit.
3: Ah, mira.
0: Minuts abans que arrenqués el concert, just als seients de grada que teníem a baix, va i apareix ell.
2: No!
3: Espera, que ara estic dubtant.
0: Ara qui pot ser, no?
3: Estic dubtant entre un parell de noms.
0: A veure, aquí diguem noms.
2: Home,
3: Risto
2: Aitana! I em poses Toccata e Fuga, de Bach, Sebastian Bach, hit.
3: A veure, en Risto no crec que anés a veure el concert.
2: Compte per cert amb Vivaldi, que ja fa molt que avisa que torna.
3: No, a mi em va avisar Spotify de... Vivaldi està preparant música. I jo, quan te'l segueixo, dic, bueno, doncs esperarem. Estarem pendents.
2: Jo, si sona Aitana i sona Bach, només em ve un nom al cap. Sebastián Yatra.
0: Doncs no. Potser m'he equivocat fent servir aquesta música. No era Sebastián Yatra. Afortunadament, tampoc en Risto Mejide. Sinó que la persona més famosa que ens vam trobar divendres al Sant Jordi, al concert de l'Aitana, va ser ni més ni menys que Cosme Ocaña, el pare de l'Aitana.
4: Ah, mira'l, Cosme, grava'l, aquest. És aquest en Cosme. Mira, aquest que fa els petons. No, que no ens pot veure, ell. Deixa'm fer una cosa que fa el periodista, que és observar. Està fortíssim. Porta una tote bag. Oh, i porta uns baggy jeans.
2: Baggy jeans, el pare de l'Aitana. Xocant, oi? Els pares ja no són el que eren, què passa?
3: Anava de policia secreta, no? Per tal com l'heu definit.
0: Home, un poli secret amb baggy jeans.
3: I tot e bag, sí.
2: Anava disfressat de Jacob Elordi, no? Jo de segurata.
0: Us haig de dir que ell, en Cosme, va estar molt amable amb totes les fans que li demanaven fotos, que en van ser moltíssimes. Fins i tot va recollir algun regal per l'Aitana que li anaven donant les nenes menors d'edat que hi havia, que eren moltíssimes. I després va baixar la pista i va marxar per un lateral que suposo que era per seguir el concert de la seva filla, més entre bambalines. I també va acceptar preguntes de la premsa, de la companya de RAC 105, que no va dubtar a atracar-lo abans que fugís.
2: Quina valenta!
0: Mentre jo decidia girar l'esquena en Cosme.
1: No és la teva feina, Marta.
0: I optar per la covardia.
2: No, Marta.
0: Perquè cadascú val pel que val.
2: Nena, tu eres
3: no, home, no, no, Marta, sí. No et vas veure en cor, ja està.
1: I ell sap fer-se molt el famós, eh? Això ho domina molt.
0: Ho va fer molt bé.
3: Veu tenir la sensació que es pavonejava una mica per allà perquè li diguessin coses?
0: Aquest bany de masses jo crec que li encantava. No només he dit una fake news a Catalunya Ràdio, sinó que potser dos, perquè ja estem rebent missatges al 677.
3: De famosos que hi eren?
0: 27-10-58, no de famosos.
2: Hi havia el Barack Obama?
0: No, sinó sobre les cançons, que diu: recordo que l'Aitana mateixa va explicar que l'Estadi Olímpic i els Metropolitanos eren un recull de la seva carrera i no va cantar totes les cançons de Quarto Azul perquè va dir que ja faria la gira del disc més endavant. Com dient, sí que hi havia diferències entre les cançons d'un lloc i l'altre.
3: Però mínimes, vull dir.
0: Però mínimes.
2: A mi el que més em va preocupar és que he vist talls dient que probablement és l'últim tour on canta Ahora que ya no estás. I jo aquí sí que... No, és que aquesta cançó
5: no, pot ser.
2: Un temacle que aquí el que no ha sortit l'hem reivindicat molt i molt. Ahora que ya no estás.
1: Jo tinc un videoclip de la Marta fent aquesta cançó.
0: Espero que no vegi mai la llum. Ah, i una altra, doncs sí, una altra famosa. La Marta de la Gran Cita.
1: Ai, sí, sí, me la vaig trobar comprant una aigua.
2: O sigui, perdoneu, quina Marta? O sigui,
1: estan dient per WhatsApp. Estàvem al Quinqui.
0: Ah, el Xavi Furriol, saps en Xavi Furriol i la Marta?
2: Nosaltres ja vam avisar que, almenys en el nostre món personal, perquè jo també he d'anar buidant gent, a partir del Sant Joan ja aquesta gent desapareixia del nostre òrbita de famosos. És que si no, nois...
5: Bueno, si triguem si un no minut buidatge... a explicar qui és, quan és que potser no estaven al lloc dels famosos.
2: Que maca. És que ella és genial, si és que una cosa no treu l'altra.
5: Bé, 4 minuts i 3 quarts de 7. Jaume Miranda, molt bona tarda.
6: Bona tarda, com estàu? Quins locazos que duis, eh?
5: Home, avui, canten. Programa temàtic.
6: Una mica de fomo insà, vull dir que si no l'heu de portar al vostre dia a dia, m'ho podeu regalar.
2: Jaume.
6: No, vos preocupeu. Que no t'hi cap, que he sentit que tens el cap com una gla, no?
2: Molt heavy.
6: I no t'hi cap.
2: Però si és al revés, no tinc el cap com una gla, tinc el cap com una pilota de bàsquet.
6: Ah, gros. Bé, jo també sóc de caparrota, però me la provaré. A veure què
5: prova-te-la, ja està donada, ara.
6: Sí.
5: Escolta'm, Jaume, tu ahir...
6: No,
5: és per un tema de...
6: Que ja... Crec que no m'hi cap, clar, és que està dissenyada per una noia de 16
5: mica,
6: anys.
5: Apreta una mica i entra. Escolta'm, tu ahir vas ser a l'Hotel Mandarín del Passeig de Gràcia de Barcelona i, segons tenim entès, vas coincidir amb l'Aitana.
6: Sí, va ser una absoluta coincidència. M'agrada que aquest cap de setmana tothom té la seva anècdota personal.
2: El programa va d'anècdotes personals amb Aitana. Jo crec que aquest ha de ser el titular.
6: Jo vos he dit que estava a Passeig de Gràcia amb un amic gravant un reel, un vídeo per al meu Instagram que no té res a veure amb Aitana. De fet, és sobre na Miley Cyrus. Pròximament és en els millors Instagrams, és a dir, és meu. I quan estava davant l'Hotel Mandarín vaig divisar moviments sospitosos. A les portes del Mandarín hi havia un cúmul brutal d'adolescents fent guàrdia. N'hi havia com a 20 o 30, per no dir 40, dretes, assegudes en els bancs o fent una rotllana per la cera. Això sí, totes amb el telèfon fent guàrdia i esperant alguna cosa. Jo seguia la meva amb el meu amic, rodant la meva obra mestra audiovisual, i de cop els crits varen paralitzar el nostre rodatge. Va aparèixer Aitana.
5: Silenci.
2: I com no t'hi vas atensar immediatament a demanar-li una fotografia i, el més important, declaracions?
6: Era impossible lluitar contra aquelles pots adolescents. És que era una violència, sobretot decibèlica, tan forta que jo no volia lluitar, honestament. També jo estava de rodatge, jo sóc una persona molt professional, saps?
0: Que fort que estigués al Mandarín.
6: Oi? Sí, no m'ho esperava, bàsicament perquè, clar, el ser catalana... Jo suposava que estava en el seu quarto azul original, sí, de Can Cosme,
5: no? Sí.
6: Sí. Bé, doncs ja vos dic, Aitana va entrar en el Mandarín, tothom va embogir, els crits eren tan forts que tot el carrer se girava. De fet, vos he de dir que se m'ha costat un guiri dient-me què està passant. La decepció que se va emportar quan li vaig dir a Aitana, clar, aquell senyor de Regne Unit, Aitana Hu, saps?
2: De moment.
6: Exacte, tot arribarà. La cantant va aparèixer i desaparèixer entre la multitud, perquè no, ara no vull fer body shaming, però és tan petita i la gent era tal...
5: Que no se la veia, clar.
6: Jo vaig pensar que s'havia mort aixafada, te diré. Després vaig veure que no, que havia sobreviscut, perquè després la vaig veure a la llunyania rodejada del seu equip tècnic, de seguretat i el seu mànager, en Miguel Toran, que alguna vegada l'han comentat per
0: sí,
6: aquí.
0: Sí, surt el documental també de la
6: Vitalik. En Plex, jo no el vaig veure per enlloc.
2: I el xic sí, havia dubtes.
6: Sí, perquè en Plex fa 2,50 metres, exacte.
2: Una de les anècdotes que també teniu amb
5: ai.
2: És que una vegada, de fet, la primera entrevista que li vam fer en Roger i jo, la vam anar a recollir a l'estació de Sant. Sí. Per fer una entrevista dins d'un cotxe, que de fet, per desgràcia nostra segurament, i sobretot de l'Aitana, encara podeu recuperar a YouTube.
5: Sí, que té un petit error, que es va gravar amb un top. Les veus sonen més agudes del que...
0: De l'Aitana també és?
5: Sí,
2: imagina't. Per això jo crec que ens vam confondre una mica com quan el Marc Andreu va tirar aquell tall de Mago Pop.
0: Amb veu de Barrufet.
2: Amb veu de Barrufet.
5: Doncs va ser un error similar i sona molt més aguda del que és l'entrevista.
2: Doncs ella es va personar a l'estació de Sants amb tot el seu equip i a més era just quan acabava de sortir d'Operación Triunfo, que encara era... És que era una nena, acabava de sortir d'allà amb un coixí. No coixí d'aquests d'aeroport, un coixí petit... Un coixí d'aquests grossos...
5: De dormir, de plomes...
2: Aquest...
5: Com de matrimoni,
2: exacte, saps? Exacte, de matrimoni que ja van junts, inclús. O sigui, era més gros que ell, el coixí. Deia que, bueno, que era com aquests bebès que van amb el llençolet.
0: Ah, la manteta, aquest objecte de ferrament, no?, que et dona seguretat.
2: Era el seu objecte de ferrament, però és que, a més, se la veia diminuta al costat d'aquest coixí, que era com ella, i va, a mi em va fer com una tendresa tan fonda. A tu no?
3: Sí, perquè vaig veure una noia que...
2: Vam veure una nena normal, bueno, amb ganes d'estar a casa.
0: Tenia 18 anys, no? Sí. També.
3: Ella s'emportava la part de la casa que era, doncs, portable, que era aquell coixí enorme allà a l'Ave.
0: Formava part del seu quarto azul, allò.
2: Així, aquest coixí, crec que sí.
3: Diu, no, em poso el tren amb el coixí i gairebé l'abracem i l'omplim de petons.
2: Aquí va començar un gran procés d'amistat amb moltes estires i arronses.
6: Més arronses que estires, no? Per tant, ja... L'estem descrivint com si fes 30 centímetres i fos un clauer.
2: No, fa 1,60 m.
6: No, però és petitona.
2: Normal. És normal, però si vas amb un coixí gegant, bueno, és... o estàs envoltada de fans que et volen demanar una foto...
6: I de dos de seguretat que fan dos per dos, imagina't.
3: Entraven o sortien de l'hotel?
6: Entraven. Sortia d'un cotxe tintat, diguem, vidres tintats, i entrava a l'hotel, anava vestida, com és habitual en ella, de blau, que és aquesta nova era blava, ja ho sabem, i amb dos monyos estil aquell dibuix animat de, que se deia Pucà.
0: M'encantava.
6: Anava d'aquest estil, m'agrada. Va entrar a l'hotel, com dèiem, i per tant podem concloure, digueu-me, investigador privat, que aquests dies s'està allotjant en el mandarín.
3: Ben vist.
6: Crec que ho vareu fer bé en telefonar-me per entrar en aquest programa.
2: Ja saps de qui va ser, gràcies.
6: D'en David Verdaguer.
2: David Verdaguer, mira.
6: Sí, sí, gràcies a en David Verdaguer faig feina cada dia. Perquè si no, hi anem. Bé.
3: On?
6: En Esparo, Roger.
0: Ah. No, que hi anem. Hi anem, saps?
3: Ah, val, perdona. És anem, nam. Val.
6: Se nota que hi ha anat més a cinem, no?, en aquesta taula, jo. Bé, no ets la primera superestrella que s'instal·la en aquest hotel 5 estrelles quan té concerts a la ciutat, perquè recentment hi hem pogut veure en Katy Perry, na Lady Gaga, o més recentment en Bad Bunny, vos en recordeu, que també va ser un caos en aquella porta. I de fet...
2: Perdó, la Lady Gaga se'ns va ben emprenyar amb
0: sí,
2: el mandarín.
0: És veritat.
6: Sí, perquè no volia caminar com els 7 metres de cera de Passeig de Gràcia a peu per no mesclar-se amb gent que fa olor a proletari, bàsicament. Això era la narrativa. Bé, tornant en Bad Bunny, sabem que va dormir en la millor suite de l'hotel, que és la suite Penthouse, on probablement estarà dormint aquests dies també Naitana. I vos explico, la Penthouse és la joia de la corona del mandarín.
2: Perdona, vas entrar dins el mandarín després, investigant?
6: Vaig anar a fer una Coca-Cola. Sí, i vaig haver de demanar permís a les de seguretat perquè no ves que fos... Si me volia diferenciar de les seguidores de Naitana...
3: I com ho vas fer?
6: Li vaig dir, no, perdona, queremos comprovar cómo es el bar, tal... Me va deixar entrar...
2: Aquest català la pròxima me'l mantens.
6: No, no. En els mandarines català no existeix, això jo te puc assegurar. Llavors, jo m'havia de vendre.
2: No, sí, clar.
6: Una Coca-Cola, 7 euros.
3: Bueno, però escolta,
2: és l'experiència.
6: Lo bé que m'ho vaig passar, que... Això no té preu. Bé, a la Penthouse, evidentment, no hi vaig anar perquè aquesta habitació, aquesta suite, és la joia de la corona de l'hotel, se troba en el darrer pis i té, atenció, 232 metres quadrats repartits en una sala d'estar.
3: Perdona, Jaume, però és que estem molt... No, no, bravo, perquè...
2: Aquest dissabte laborable que et vas marcar...
3: Ha portat uns documents de vídeo que podeu veure al podcast de Spotify. Entrant al mandarín.
6: Jo feia com 5 dies que no me netejava els cabells. Feia un fàstic increïble i de cop en aquell hotel que tothom és molt ric i molt de dretes.
3: Però que et paren a l'entrada una mica com una discoteca.
6: Sí,
3: et miren
6: no. Pensava que llavors... me paraven com a famós, evidentment.
3: Home, això, com això per descomptat.
6: Me paraven
2: això
6: com a
2: només
6: delinqüent.
2: Això només en Roger Carandell.
6: O sigui, de normal, com a qualsevol hotel, tingui 5 estrelles o una, tu pots entrar perquè sempre hi ha una zona comú que seria com un bar, un rooftop, etc. Però clar, aquell dia hi havia tanta aglomeració per Naitana que sí que vigilaven una mica qui entrava. I jo tenia una pinta tan sospitosa de pederàstia que van dir...
7: I vestit de blau, a més a més.
6: Vestit de blau, estava com molt riell amb ses fans, perquè també vaig parlar amb elles. Jo vaig interessar
3: amb ses fans. I devien pensar, millor dins que fora.
6: Sí.
3: Ens la portem a dins, perquè pot passar qualsevol cosa.
0: Mira, Marc Andreu, que ha vingut a riure avui també.
3: És molt agraït en Marc Andreu, sempre.
2: És que el Marc Andreu està vermell com un tomàquet. Real li ha fet més gràcia en la seva vida.
6: Jo no sé què estic dient.
2: A mi m'encanta que et prenguessis tan seriosament aquesta jornada laboral que et vas posar tu, perquè podries haver dit que l'havies vist i ja està, i ja haguéssim fet 20 minuts de programa igualment.
6: No, ja,
2: però tu vas
6: ja
2: voler
6: sé.
2: Entrar, demanar la Coca-Cola...
6: Jo vaig dir,
3: fan, em sembla meravellós.
6: No? O tot o res.
3: I que la gent sàpiga que pot entrar a aquests llocs, que a vegades fa cosa, però si tu ja has entrat amb el cap ben brut...
0: I no, hi ha el restaurant, també, d'en Raül Balam i la Carme Ruscalleda.
3: També,
6: sí,
3: vaig demanar,
6: però... No estava obert en aquella hora, ho vaig demanar. Allò serien les 6:30, 7, era una hora com molt estranya i el restaurant no estava obert.
0: Clar.
6: Llavors, una Coca-Cola en el hall i ja per avall, zero. Això sí, jo sempre sóc de Coca-Cola zero.
2: Això és el que fan exactament els addictes a la Coca-Cola, prendre la zero.
6: Sí, ahir me'n vaig prendre quatre, de fet, no estava bé.
2: Prou ja, sisplau. Sí. Entenc que esperaves que baixés l'Aitana casualment.
6: Realment no sé què esperava, tot m'anava bé, o sigui, ja només estar allà dins me sentia arropat per una classe alta, sé que no pertany, llavors jo ja era feliç. Sí, esperava una mica que en algun moment apareixés Naitana, cosa que evidentment no va passar, perquè Naitana està a una habitació, com dic, crec, sospit, gegantina, que ja té servei propi, com per no haver de baixar en el bar, perquè aquesta habitació penthouse té una sala d'estar, dos dormitoris tipus suite, amb edredons de plomissol d'oca, que això m'agrada molt, dos banys, una cuina, un menjador i un ascensor privat. A més, el gran atractiu de la penthouse són les dues terrasses amb vistes a tota la ciutat, que no s'inclouen dins aquests 232 metres esmentats, per tant entenc que no té cap necessitat de baixar en el bar on me pot trobar a mi, que faig olor desgraciada, ja recordeu, 5 dies sense netejar-me el cabell.
2: Però
3: 230
2: metres hi pot viure una família, però perfectament, bueno, jo, sí, és al·lucinant.
6: Posa màxim 5 persones, però jo...
3: Home, n'hi podries posar
2: pena.
3: Moltes més.
2: Hi caben en Plex i els seus amics. Això no van venir a Barcelona.
6: Vos he dit que he mirat a la web, la penthouse ara mateix no està disponible, la qual ho fa sospitós de que hi hagi algú.
3: Hi és ella.
6: Clar, i té un cost de 16.000 euros la nit aquest setembre.
2: Barat, per lo bé que t'ho passes.
3: 16.000 la nit?
6: Clar, 7 euros de la Coca-Cola m'apareixen baratíssim.
3: Més la taxa turística. Ja s'ha posat aquí.
2: Li regalen, segur.
3: En 8 minuts i arribem a les 7. Fem una pausa molt ràpida i llavors comentem també el cas Juste i Bellerín, que hem tingut una mica de xou.
8: Que no surti d'aquí.
9: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
8: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
3: Abans d'arribar a les 7, Jaume, hem de reobrir la carpeta de la Carolina Juste i el jugador Héctor Bellerín perquè han oficialitzat almenys la seva relació per xarxes.
6: Sí, des d'aquest programa ja vàrem comentar a principi d'any que el futbolista del Betis i l'actriu estaven junts. De fet, la Carolina Juste rodava a Barcelona La Roja, que és el nou film d'en Marcel Barrena, un rodatge que se va donar entre gener i març, més o menys, i on Héctor Bellerín ja va assistir com a acompanyant voyeur de la seva parella. Això sí, les fonts mos comentaven que no era una relació ni tancada ni monògama, almenys en aquell moment. Arribats a juliol, però, la revista Semana, no sé si us recordareu perquè heu estat molts de vacances, la revista va publicar unes fotos d'aquest parell passejant per un parc, fent un pícnic a l'aire lliure després d'una cita a un rocòdrom. Per favor, si teniu una cita en jo, no m'adugueu un rocòdrom, vos ho deman, perquè probablement me tiraré per avall.
2: L'únic que em sap greu és que per mi una cita ha d'intentar trencar amb el que normalment faries. M'ha de sorprendre, d'alguna manera.
3: Per tant, et sorprendria, tu.
2: No, perquè és que és exactament el que t'esperes que et farà a la Carolina o a l'Héctor. És tal qual el que t'imaginaries.
0: Que jo pensava que els futbolistes no podien fer activitats de risc i un rocòdrom em sembla...
3: Em sembla també bastant de risc.
0: Jugar-te-la una mica.
3: Perquè no poden esquiar ni anar amb moto.
0: Clar, no sé.
3: Bueno, depèn.
6: Home, en juliol, jo no sé molt de futbol, però jugar a futbol no juga, no?
0: No, però igualment, no?
2: Si caus i cardes...
3: Clar, i et trenques la cadera.
6: Ah, que potser estàs 3 mesos de baixa. Ja. No sé. No sé, és tot el que puc aportar.
3: No, però sí, està molt bé, Jaume.
2: No, i accepta.
0: És que de vegades hi ha sempre preguntes perquè l'oient reflexioni, també.
2: Marta, és que com els grans filòsofs, no responen preguntes.
3: Aquest és un programa de filosofia.
2: En generen de noves.
3: És un programa de filosofia, l'únic que hi ha gent que no ho entén.
2: Clar, ara demanarem a Catalunya Ràdio que ens canviïn de categoria. A veure on ens tenen a la web. Entreteniment.
3: Home, no, això no ha estat mai entreteniment.
2: Sí, en sèrio, humor d'aquest. A mi em posen el 3CAT hashtag humor dels collons a l'Instagram que m'han fet nou. T'ho juro que vaig un clip del que no surti, t'ho com puguem, sobre cant. O sigui, no.
6: Ai, poder riu molt, aquí.
3: La Rita... Ai, la Rita. La cita...
6: Cita al rocòdrom.
2: Xa, Roger, que t'hi toca per una altra banda.
3: Mira que conec poques Rites.
2: Bueno, en coneixes alguna?
3: La Rita Rakosnik.
2: La Rita, la meva amiga.
3: I la Rita la Llimona, que és la teva amiga. Jo la tinc guardada al mòbil com a Rita Llimona. I ara coneixes, no sé per què he dit Rita.
2: Totes les Rites que coneixes són gràcies a mi, eh?
3: Sí.
2: La Rita Roig.
3: També és gràcies a tu.
2: Bueno, molt bé, doncs seguim.
3: Jaume, la cita aquesta al rocòdrom.
6: Sí, fotos en juliol de la revista Semana. Les fotos de l'interior de la revista no donaven peu a cap confusió perquè hi havia varis primers plans d'ells dos morrejant-se de valent i ara podem confirmar que segueixen junts. Actualment ja s'ha iniciat la temporada futbolística, evidentment això també ho he hagut de buscar perquè mai sé quin dia és, i divendres el Real Madrid va jugar contra el Betis, equip amb el que juga en Bellerín. Això sí que ho sabia de dir. Contra tot pronòstic, el Betis va guanyar 1-0 en el Madrid.
3: Sí. Sí, va palmar el Madrid.
0: Sí. I en Mourinho es va emprenyar.
2: No m'estranya. És que el Mourinho ja torna... tot costa un dia fer de tertulians.
6: I després en el programa de filosofia. Tu tens molta feina a fer aquest setembre, veig? Bé, aquest resultat no va agradar gens en els madridistes i com és el cas del youtuber Iñaki Angulo, amb més de 600.000 subscriptors i una homofòbia molt interioritzada, també vos he de dir, ja que per descriure Néctor Bellerín dins el camp va usar aquestes paraules.
10: Hay un tío hoy que se pinta las uñas, que solo lee libros de mujeres... que probablemente sea maricón encubierto, que vota socialismo, no voy a decir su nombre, y ella, vamos a llamarle ella para que esté contento, ella ha parado a Vinicius solo. Ese que se pinta las uñas, que quiere moros en todos los sitios menos en su casa, veía a Vinicius ir contra ella y no sabía quién era el maricón. No sabía yo quién era el maricón. Y es un maricón que se pinta las uñas.
2: Es ningú, es una santa al costat d'aquest tio.
6: És forta.
2: Estic flipant.
6: Ja he dit, unes reflexions plenes d'homofòbia, però això és un dels detalls de totes les coses que arriba a dir.
0: Hi ha molta capa.
6: És bàsicament una declaració fascista.
0: I una associació ja l'ha denunciat davant de la fiscalia.
6: Home, sí. Bé, i a més això bàsicament també recalca una mica com estàs futbol masculí i tots els seus fanàtics, no?, la seva afició. Per sort, moltes persones han sortit en defensa d'en Bellerín, com és també futbolista Borja Iglesias, que recalcava xatxes la vergonya que sentia, i com tu deies, Marta, l'Associació Transparència i Democràcia en el Deporte, que han presentat una denúncia davant la Fiscalia Madrilenya contra el youtuber per presumpte delicte d'odi. I sabeu qui també ha recolzat en Héctor Bellerín? Na Carolina Juste. L'actriu avui mateix ha penjat una fotografia en els seus stories on se pot veure la camiseta blanca i verda d'en Bellerín amb el seu dorsal, evidentment, i un emoji d'una cara aclucant l'ull, que això sempre indica coses bones. Amb aquesta història queda confirmat el seu recolzament cap en el futbolista i també que segueixen junts, evidentment.
0: Però hi ha una mica de broma, també, no? Perquè si us hi fixeu, el que es veu del dorsal del futbolista és Elle, que és el que li estava dient al youtuber,
3: sí,
0: no?
3: De Bellerín... I el número.
0: Elle.
6: Clar. Marta, que ràpida. Sort que està... És que tu pots fer un programa de filosofia. És que jo, com a màxim, un programa infantil. Jo és que no ho dono per més, m'entens?
0: Tu a mi fas molta gràcia.
6: Sí, sóc graciós, això sí.
3: Ho ets molt, Jaume. Fas molt bé. Demà pots tornar.
6: No, demà tenc una cita en el mandarín, a veure què passa.
3: Bueno, ens explicaràs. Ho deixem aquí. Demà hi tornem a partir de les 6 de la tarda. I demà teniu connexions, des de la presentació del...
2: Demà m'enfronto cara a cara. Cara a cara, Juliana Canet i senyor Trescat. Oh!
11: Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs, i per tu, que encara no has fet el pas, gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
12: Un estiu que els canviarà la vida.
13: Catalina!
14: Se tropezó con un escaló.
12: El retorn al cinema de Lluís Omar.
15: És una provocació darrere un altre.
12: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
16: Abuelo!
17: No deixaràs de sentir-la prou.
12: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
18: Vaig ser una de les úniques 18 supervivents del punt d'impacte.
12: La història més insòlita de l'11S.
18: Em dic Tania Head i sóc la presidenta de la xarxa de supervivents del World Trade Center.
19: La vam desemmascarar en un article de portada l'any 2007.
20: És una farsant, una mentidera, i va fer una cosa horrible, va fer mal a molta gent.
21: És impostora i no és americana, sinó de classe alta, de Barcelona.
22: Per què ho ha fet, no?
12: Nits sense ficció. La supervivent. Estrena dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
23: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
24: Tot costa.
25: Només ha calgut la primera relliscada del Madrid perquè tornin els per què de Mourinho. La Lliga tot just ha començat, però la velocitat de creuer del Barça és per fer perdre els papers a qualsevol.
24: Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: La 7 d'aquest dilluns 7 de setembre de 2026, després d'un cap de setmana en què el Barça ja és líder en solitari de la Lliga. Sònia Gelmà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què ens expliques?
1: 4 victòries en 4 jornades, i això vol dir que el Barça ha sumat 12 punts, això combinat amb la derrota del Madrid a camp del Betis fa que el Barça ja li tregui 3 punts al Real Madrid. El pròxim partit blaugrana és dimecres en Champions, perquè aquesta setmana torna a la Champions, i aquest partit serà contra el Feyenoord a 6:45 de la tarda al Camp Nou, partit que es perdrà Eric García per sanció. L'Eric, que ahir no va poder acabar el partit, té una fractura nasal i tot i això podrà jugar els pròxims partits amb una mascareta protectora, que ja li van veure l'any passat, perquè no és nova aquesta lesió per Eric García.
0: A més, és una acció molt desgraciada, perquè no és ni un colze que s'escapa, no, no, un company girant-se et clava un cop de cap, evidentment involuntari, i el nas a prendre pel sac.
1: Encara el Barça, els socis poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que es farà el 19 de setembre. La temporada blaugrana, l'exercici econòmic, s'ha tancat amb un resultat negatiu de 18 milions d'euros, amb els ingressos per sobre dels 1.000 milions d'euros, però també les despeses. La massa salarial de l'equip blaugrana és de 571 milions d'euros.
0: La Laia Tudela ens farà un resum d'aquests comptes, d'aquests números que ha presentat avui el Barça com a prèvia de l'assemblea, i que, tot sigui dit, i tot i la situació econòmica del club, no són gaire tranquil·litzadors.
1: I com dèiem, demà ja comença la Champions amb el Madrid-Inter. Després sentirem Mourinho, perquè s'ha acabat la treva.
0: Okay.
1: I ja torna a ser aquell okay. Mourinho, exactament, dels perquès. Per què, per exemple, no van repetir el penal de divendres en la derrota amb el Betis? Aquesta és una de les preguntes que es feia avui Mourinho. També sentirem Mbappé, que ha defensat la seva
0: nerviosa,
1: capacitat golejadora.
0: Més sí. Nervioset encara que Mourinho, diria.
1: Ho dissimula també, no?
0: Però sí. Molt malament.
1: Avui hi ha hagut molt preguntes malament. Que l'han molestat, avui, clarament.
0: Quan l'han comparat amb Dembélé, vaja, una mica més i li agafa una urticària, per no dir una cosa més greu. Després, evidentment, l'escoltarem.
1: I avui es completa la quarta jornada de primera amb dos partits, el Getafe-Celta, que acaba de començar, de moment amb empat a 0, i a partir de 9:45 de la nit, l'Elx-Reial Societat. A segona, el Sabadell rep avui el Córdoba 9:15, l'últim partit de la quarta jornada, un duel que podreu seguir per l'antena digital de Catalunya Ràdio amb la transmissió del Tot Gira, i el Girona va guanyar el camp de l'Sporting de Gijón al Molinón per 0-2 dissabte.
0: Abans que comenci aquest partit del Sabadell, passarem per la nova Creu Alta amb el Francesc Ripoll perquè ens faci l'última hora del club arlequinat i, evidentment, l'11 sabadellenc per aquest partit.
1: El Mundial de Bàsquet Femení d'Alemanya, l'equip espanyol està jugant ara mateix contra el Japó, partit al tercer quart. Espanya guanya de 7, 43-50, quan queden 4 minuts i mig per acabar aquest penúltim quart. I la jugadora internacional de waterpolo, Maika García, ha anunciat la seva sortida del Sabadell. En un comunicat a les xarxes socials, Maika, de 35 anys, ha lamentat la decisió del Sabadell de descartar la seva continuïtat un any més, un any després de ser mare. De fet, va ser mare al setembre. Això obligaria el Sabadell a prorrogar un any més el seu contracte, per llei, però els vallesans han optat per acomiadar-la. Maika fitxarà pel Sant Andreu després de gairebé 2 anys sense jugar, entre d'altres coses, pel seu procés de maternitat. En ciclisme, 3 catalans seran al Mundial en ruta, que es disputarà a Montreal al Canadà del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi i Mireia Benito.
0: Tot això a l'última jornada descans de la Vuelta abans d'encarar l'última setmana de competició, recordeu, amb Enric Mas com a líder de la general.
1: I tenim en marxa l'Open de tenis dels Estats Units. Avui es completen els vuitens de final els quadres individuals. Demà, recordem, el murcià Carlos Alcaraz es jugarà el seu pas a les semifinals contra l'estatunidenc Ben Shelton, que ha eliminat Tsitsipas.
0: Tot això el dia que parlarem amb el president de l'Europa, Héctor Ibar, arran d'un nou incident entre la Policia Nacional Espanyola i un aficionat, en aquest cas de l'Europa, que pretenia entrar al camp de l'Alcorcón amb una estelada. Si esteu al cas del que va passar la setmana passada a Elx amb un aficionat del Barça, doncs tres quarts del mateix, i també el dia en què parlarem amb Àlex Palou, pentacampió de la IndyCar i, per tant, una de les figures més destacades del motor català. I també és el dia, i això passa cada dia, que tenim una pregunta per vosaltres.
1: Qui creieu que marcarà més gols aquesta temporada? Rafinha, Lamine Yamal, Fermín. És una oportunitat, bàsicament, per parlar dels estats de formes d'aquests tres jugadors, tots tres golejadors en aquest inici de temporada. Qui creieu que marcarà més gols? I ens podeu enviar les vostres reflexions al voltant, per exemple, de la societat Lamine Fermín, però també de l'estat de forma espectacular del que està fent de nou del Barça, Rafinha.
0: Ens avisa la Sònia Olear des de la redacció que ara ja és oficial el fitxatge de Maika García. En parlava fa un moment la Sònia Gelmà de la seva sortida del Sabadell, doncs ja és oficial que a partir d'ara jugarà al Sant Andreu. A veure si podem parlar amb ella en els pròxims minuts per explicar tota aquesta situació tan enrevessada i com ella mateixa definida, tan desagradable i fins i tot, segons com es miri, il·legal per part del Sabadell. Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
2: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
0: Avui, com cada dilluns, o gairebé, amb la companyia del Dani Sanabra. Hola, Dani, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda a tots.
0: De l'Anaïs Martí. Dani, bona
3: tarda. Anaïs, hola, bona tarda a tots.
4: M'has patejat. Bona tarda.
0: I del Marcos López. Hola, Dani, bona tarda.
5: Bona tarda.
4: Tots som Dani.
5: Bona tarda, Sònia. Bona tarda.
0: Bé, en un moment vam tenir la tertúlia dels Solers i avui podem fer la dels Danis tranquil·lament. Tot en ordre, tot satisfacció aquest cap de setmana?
5: Sí, molt bé.
0: Sí.
4: Molt bé.
0: Vinga, doncs no perdem més temps. Hem de reassaborir la golejada, el passeig del Barça per Mestalla.
2: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
6: Fermín pica la pilota, busca la presència de la Lamine Yamal, la controla la Lamine Yamal, aixeca amb l'exterior.
7: Gol! La Lamine ha fotut un golaç!
6: Compte que ataca a la banda dreta, la Lamine Yamal, davant de Jesús Vázquez, entrarà dins l'àrea, ja hi és, la Lamine Yamal.

0: Torna a recuperar la pilota, el Barça torna de pilota, Dani Olmo ho està fent molt bé, continua Olmo, la pilota per la vint, el cinquè!
1: Buah, quina jugada, Dani Olmo!
0: Gol! El cinquè de la Vinya Mal. València 0, Barça 5.
2: Es un título que deseamos mucho, que queremos ganar y bueno, vamos a ir a por todo. Creo que tenemos plantilla para ganar todo y ya por ello.
1: Imparable el Barça, perfect, com el títol d'aquesta cançó dels Smashing Pumpkins, que avui compleix 28 anys. Va sortir del forn un 7 de setembre de 1998, segons que ens informa el Salva Pou, i davant de l'emoció i la satisfacció...
3: Per Salva Car, que és un dels meus grups favorits. Eh?
1: Ah, us ho parleu, aquestes coses.
3: Sí, és que ens envien whatsapps a vegades parlant de música.
1: Sí?
3: Sí, t'ho juro. O no, us dic alguna mentida.
1: No, però em sorprèn aquesta relació bilateral que manteniu amb Salva Pou.
3: Jo sóc un tio molt tímid, però quan trobo una connexió sí, amb algun tema...
1: Al final et fas
3: intento...
1: Costa,
3: en intimitat sóc bona persona. Fora sóc una tèrica. Intento ser un imbècil, però no sempre ho faig.
4: Tens el director de continguts, el director musical, m'he de buscar...
5: He de buscar
4: un paper en aquest...
1: I comences a fer tard.
4: Sí, ho faig tardíssim.
1: Molt bé, fetes la...
6: Que és diferent al cap de continguts.
1: Sí, el cap de continguts és més torracollons, mira quins titulars més llargs i tal, i la directora editorial seria una qüestió
3: les
1: més...
3: Les grans decisions.
1: Jo crec que hauríeu d'anar aquí...
3: Les grans decisions, renovem 5 anys en Catalunya Ràdio, 10 anys, tal...
4: D'acord, vetllar pels nostres interessos.
1: Molt bé. Ens estem repartint els llocs al tot costa. El Barça semblen perfectament definits en la màquina de Hansi Flick, que cavalca per la Lliga sense fre, de moment. És molt aviat, jornada 4... Els rivals més durs ja vindran, jo crec que després de l'aturada, PSGs, Madrids, etc. Però, escolta, els rivals no els tria el Barça i de moment l'inici de Lliga i en concret el partit d'ahir a Mestalla no fa més que confirmar aquesta sensació que com a mínim jo tinc, que és que aquest any ens ho passarem bomba.
3: Sí, i a més és progressiu, perquè per mi el pitjor partit va ser el de l'Elx i ha anat millorant des de llavors, millorant, i jo també tinc la mateixa sensació que tu. El primer any va ser brutal, de Flick. El segon és bo, però per mi és una passa enrere i és una mica mig gas de vegades i de vegades...
1: És veritat que hi ha l'asterisc de les baixes importants...
3: No, però jo parlo de la forma de jugar, no parlo de títols ni de... Una mica, de vegades no es deixava anar tant com el primer any i aquest igual és el còctel perfecte de l'equilibri entre les dues coses. I a mi em fa especialment feliç aquesta jornada perquè així a Madrid deixaran de posar el mateix sac els dos equips, que fins ara era que bé que han començat el Barça i el Madrid la Lliga, que bé que juguen Barça i Madrid, del Barça i Madrid, no. Vull dir, el Madrid està fent moltes coses bé i Mourinho segur que millora moltes coses d'Arbeloa, però el Barça per mi està en un altre sac diferent, en el que no hi ha cap altre equip de la Lliga Espanyola.
1: De fet, després parlarem del Madrid. Ara no parlo de qüestions arbitrals. Futbolísticament, el Madrid el partit de divendres el podia haver guanyat tranquil·lament. No encerta...
6: Bueno, però això també és un problema.
1: Sí, sí, evident.
6: Encerta, erra un penal... No, o sigui...
3: és que el de l'Espanyol el podia haver empatat perfectament.
6: Tranquil·lament.
1: Sí, sí. No ho deia per posar-los al mateix nivell, sinó perquè tinc la sensació que s'ha desencadenat com un... Home, però quantes mancances té el Madrid? Doncs jo crec que després del partit de divendres té les mateixes que tenia la primera, la segona i la tercera jornada.
3: Però no és una màquina tan perfecta com el Barça.
1: Però,
3: però no pot ser-ho perquè no porta 3 anys el mateix entrenador.
6: Sí, però Flick, el segon, tercer partit, quart partit al Barça, ja veies la seva mà. O sigui, ja veies que l'equip jugava a una altra cosa, que era totalment diferent. I en Mourinho encara això no s'ha vist.
1: Després parlarem del Madrid. Pel que fa al Barça, és que ahir en parlàvem a la TDT i al Club de la Mitjanit i és molt difícil dir... Li falla això, li falta allò altre... Són actuacions rodones.
6: Per mi, el que està fent Flick en aquest tercer any és espectacular. O sigui, està canviant la manera... Quan dic està canviant, no... a una gran escala, però està canviant moltes coses de l'estructura defensiva, de l'estructura del mig del camp, de l'estructura d'atac, o sigui, en realitat està canviant el funcionament col·lectiu de l'equip. No és el mateix que jugui Xavi Espart, que jugui Valde, no és el mateix que jugui Rodri, que jugui Frenkie de Jong o Pedri, perquè no faig comparació de rendiment, sinó d'estructura. I evidentment no és el mateix que jugui Lewandowski o Ferran Torres, que jugui Rafinha. Per tant, el desig de canvi d'aquest entrenador per mi és la clau. O sigui, com és capaç de donar-li la volta a l'equip, trobar nous recursos

0: uns nous registres i per mi això és molt difícil quan ves de guanyar el que has guanyat a Espanya. A Europa no has guanyat res i veu la base de l'equip que és campiona del món. O sigui, reactivar tot això per mi és molt difícil i crec que Fic l'està fent molt bé.
1: I en aquest camí, per mi s'està autogenerant un benefici que és una competitivitat dins de l'equip espaterrant. És a dir, ahir en parlàvem, Flick diu, no, és que amb el 5-0 a mi m'hauria agradat més control, no, clar. Però és que surt Olmo i vol patar-ho en un quart d'hora.
0: I
1: surt Adeyemi i a la primera corre.
0: Bernal?
1: També. Parlo dels jugadors amb més vocació ofensiva.
2: És que la banqueta és un luxe. Tu et miraves la banqueta d'ahir i dius, és que tenies a Olmo, tens a Gavi que no va jugar, tens a Valde, tens a Cancelo, tens a Christensen, tenies a Bernal. Penses, és que amb aquests jugadors, qualsevol d'ells, Livakovic, qualsevol d'ells, en qualsevol moment, podria ser titular o comptar en minuts. Jo veig un equip que és molt més d'autor que mai. Veig que Flick ha aprofitat la sortida de Lewandowski, de Ferran Torres, la no continuïtat de Rashford, per muntar un atac que és una autèntica màquina de fer gols, i això que no ha arribat al nou que esperaven, que és molt polivalent, que pots intercanviar peces, que tothom pot fer de tot, que la base és la Masia, que compten amb jugadors amb projecció internacional que han guanyat un Mundial, que ja saben el que és guanyar dues lligues. Tens la sensació de que tota l'estructura ha fet com un pas més i passat demà començarà Champions. I penses, ostres, més enllà de passar-t'ho bé aquest any, igual poden passar coses a Europa també, de dir, veient com ha arrencat, 17 gols en 5 jornades.
1: Jo amb això no em precipitaria, perquè
2: no,
1: la Champions el nivell és
2: sí,
1: colossal.
2: Sí, i que depèn de moltes coses, però tu veus el versatari com ha començat
1: clar,
2: i objectivament dius, és que està un pas per sobre del Madrid. I a Europa doncs ja veurem com avança tot, però per què no? Pots pensar que aquest equip, tal com ha començat,
1: ara
2: aspira
1: mateix,
2: a fer grans coses.
1: Ara mateix estàs molt millor que el PSG.
2: Sí, sí.
1: Però, clar, el PSG ja sabem com
2: PSG
1: funciona, que s'activa el mes de febrer.
3: Les segones voltes de Luis Enrique.
1: Jo per això dic que no em precipitaria, perquè a més la Champions ja sabem com és.
0: Tens la possibilitat de fer el que fa Luis Enrique al PSG.
2: Exacte.
0: Ara mateix, en aquesta...
1: No tan bèstia.
0: Bueno, no tan bèstia, no.
1: Tu t'has de treballar tots els partits. És veritat,
0: bueno, no tan bèstia.
1: Que el d'ahir podria ser de la Lliga Francesa.
0: No tan bèstia, però tu pots gestionar Rodri 35-40 partits.
1: El PSG que va a 7 punts del líder, potser.
0: Sí. Només 2 punts en 3 jornades.
1: Sap que guanyarà la Lliga.
0: Bueno, sí.
1: Aquí estem...
0: No,
1: et poses
0: no.
1: A 7 punts del Madrid...
0: Hi ha un any
4: que
0: va
4: guanyar la Lliga.
0: Lins.
4: Fa 2 anys, però sí, vaja. Sí, sí. No és el normal.
1: Tu creus que el Parc dels Prínceps hi ha algú que estigui nerviós?
4: No,
0: nerviós no, però aquest inici no serà adequat. O sigui,
1: evident.
3: Existeix la teoria, que també l'he escoltat amb el femení fa anys i tal, que el fet de que la Lliga espanyola sigui una Lliga, no tant com el femení, òbviament, però escocesa, on hi ha només 2 equips, en el cas del femení només n'hi ha un, que això et debilita de cara a Europa per competir. Bé, clar, estàs tan acostumat a que vas a Mestalla i fots 5, yeah. Però clar, llavors penso, bueno, i l'equip que ha guanyat les últimes 2 Champions? Si juga a la Lliga Francesa, que és una lliga de granjeros i les ha guanyat. Jo, per tant, no sé si beneficia o perjudica això de que els rivals estiguin a tanta distància, aparentment, del Barça.
1: Tal com arriben els equips de trinxats a l'abril, jo crec que és clarament millor tenir una lliga poc competitiva. Bueno, és clarament millor a efectes de Champions. Jo no la voldria, una lliga com la francesa, però el que vull dir és que si tu vols lluitar per la Champions, arribes a quart, semis i final molt més fresc que els equips de la Premier, que arriben rebentats, o el Barça i el Madrid.
4: Aquest és el repte d'aquest tercer any de Flick. Clar. Els 2 primers anys... l'equip que hem vist, sobretot en el primer, l'equip que vam veure el setembre, octubre, novembre, era espectacular i realment va arribar molt lluny, però arriba un moment del calendari que és que són partits cada 3 dies que és impossible que no arribin fosos. Aquest any probablement
0: també
4: té fons d'armari.
2: Exacte.
4: Com per en aquell moment, no tant ara que també, però sobretot en aquell moment que entre un partit i l'altre no necessitis fer jugar el mateix 11 cada vegada.
2: Hi ha molta diferència, perquè quan no estava en Lamine o Rafinha, tu veies que l'any passat hi havia una distància important i aquest any jo tinc la sensació que no existeix aquesta distància.
1: Aquest
4: jo crec que si no hi ha Lamine i Rafinha tens la mateixa
2: distància. Sí, però vull dir, però tens tens a Adeyemi, tens a Gordon, tens a Fermín, tens a Dani Olmo, tens a molta gent que pot aportar molt més en aquest atac ofensiu que l'any passat.
1: Jo crec que aquest any no té coartada perquè Pedri, per exemple, arribi rebentat al març.
2: Correcte, aquesta és l'altra.
1: I de moment ho juga tot, però estem al mes de setembre.
3: Va descansar 10 minuts l'altre dia.
0: Sí,
1: sí.
3: Jo ho vaig aplaudir.
1: Jo crec que gestionar millor els descansos del que ho ha fet en temporades anteriors, però vaja, ja hi arribarem. De moment tot són flors i violes. Ramon Salmurri, bona tarda.
5: Bona tarda. I tu creus que ho farà?
1: Doncs tinc dubtes. Perquè jo, per exemple, el sento parlar de Pedri i jo crec que ell no s'imagina sortir al camp sense Pedri. I t'afegiria Rafinha, però...
4: Me pot ter Gavi, que en algun moment ha de tornar a fer-lo jugar.
1: Ja, però és una qüestió de...
5: No, però si no és pel que, si no és pel que té.
4: Ja.
5: És per com ho viu ell. I fins ara, fins avui...
1: Jo el que percebo, quan l'escolto, que després segurament haurà de fer una altra cosa, el que percebo és que ell no s'imagina un partit sense Pedri per voluntat pròpia. I llavors passa el que passa. Ell, és que aquest any fins i tot jo, si no s'hi atreveix, tiraria amb Espart. És a dir, si tu creus que...
0: Bueno, així ho ha fet,
1: sí,
0: també.
1: Ja. Si tu creus que Gavi no és exactament aquest perfil o que De Jong està desconnectat, que no ho sé, doncs tens... No dic per anar a jugar a la semifinal de la Champions, però per jugar al camp del Llevant hauries de poder, però en fi... No prejutgem
2: la
1: perquè...
2: La copa. Sí,
1: no serà jo qui...
5: L'històric et dona la raó. Veurem si el canvi de context d'aquesta temporada
1: canvia
5: la mirada de l'entrenador.
0: Però ha canviat la mirada de l'entrenador perquè ara té...
5: Bé, no, de moment
0: no estem a jugar 4. Sí, sobre l'equip sí. Sobre l'equip ha canviat. Està canviant moltes coses sobre l'equip. Igual també canvia la gestió.
5: Però no sobre això. També és veritat que ara necessites generar automatismes.
0: Correcte.
5: I no és segurament el millor moment per anar rotant i dosificant.
0: Igual necessita també obrir forat.
5: Sí.
0: Perquè si tu obres forat...
3: Com a la
0: Madrid...
3: primera ronda de la Copa, juguin Pedri i Lamine... acabareu fins als dallons de Mella, us aviso.
1: Molt bé. De tots aquests matisos que apunta el Marcos i que són, jo crec que bastant visibles, en parlarem després amb el Ricard Torquemada, el Torquelapa avui, parlarem de l'empremta, la importància que genera Rodri en aquest nou Barça, però... D'ahir no cal ser grissom per veure que Fermín i Lamine són una societat absolutament diabòlica.
5: Sí, hi ha moltes coses que estan passant. Ja sé que són només 4 partits, però crec que passen coses que són significatives, i la primera, que és que el Barça de Flick sense un nou pur que l'entrenador també era el que volia, s'està convertint en el Barça més golejador de les últimes temporades, fins al punt que aquests 17 gols en 4 partits de Lliga són el tercer millor registre de la història del Barça al campionat de Lliga, només superat per la temporada 50-51 i la 49-50. Aleshores es van fer 21 gols i 19. Aquests 17 són el tercer millor registre de la història del club. És veritat que igual a dues temporades, 57-58 i la 2011-2012, però vaja, crec que és prou
1: En l'era moderna, només la 11-12, l'última de Guardiola. Clarament.
5: I el que sí que és el rècord absolut és que són
1: 17... No estava malament aquella davantera, tampoc.
5: Són 17 gols a favor i 2 en contra. Això és un més 15. Uh-huh. Aquest més 15 en 4 jornades de Lliga és història recent, o història pura del Barça. I, vaja, que en la temporada on comencem amb el debat del nou estiguem parlant d'això, crec que és molt significatiu.
1: Sí, el titular que portes avui és que bombin el nou.
5: No, que torni Robert sempre, però això és un altre tema.
1: Robert ja és història del Barça.
5: En qualsevol cas, pel que fa a aquesta societat, Fermín i Lamine Yamal, que van tenir participació directa en 4 dels 5 gols del Barça a Mestalla, han fet fins ara 8 dels 17 gols del Barça aquesta temporada. Però aquí hi ha un tema, que és que davant de l'absència del nou, diguem-ne que els gols que feien Ferran i Lewandowski s'hauran de repartir entre la resta de jugadors. Doncs anem a mirar si, insisteixo, jornada 4 és molt d'hora, però això s'està complint i et diria que sí i amb escreix. Perquè, per exemple, en el cas de Fermín ha fet 4 gols en 4 jornades del campionat de Lliga. El rècord golejador de Fermín en una temporada en Lliga són 8 gols. Clar.
1: Imagina't. Jo hauria dit més, eh?
4: No, jo també.
5: Sí, doncs
4: jo som... Fermín el tinc per un jugador molt golejador.
0: Perquè va fer molt arribada. Molt arribada.
4: Per a totes les competicions.
5: Clar, sí. Clar, correcte. Temporada 23-24, 8 gols. Ara porta la meitat i som tot just a l'inici del campionat. Un altre jugador que és altament significatiu en aquest registre. Rafinha. La millor temporada de Rafinha, 18 gols. En porta 6, ja sé que ha canviat la seva posició, que és nou, però crec que els 18 gols de Rafinha va ser una temporada molt profitosa i molt d'això, però és que està en 6 i pràcticament vaja, un terç del que ha de fer. I l'altre és Lamine, que la seva millor ratxa golejadora són 16 gols en Lliga la temporada 25-26, està en 4. Diguem-ne que va a bon ritme i va a bon camí també Lamine Yamal.
0: Quants gols ficarà Lamine aquesta Lliga?
1: Jo crec que passa de 20.
0: Jo també.
1: L'any passat, avui ho miràvem, 23 en totes les competicions, sí, sí. Crec que hem dit. Jo crec que aquest any passa de 20 a la Lliga.
0: Pues si tu tens un jugador d'aquesta dimensió que passa de 20 gols...
1: Rafinha també passa
4: perquè,
1: de 20. Perquè forma...
4: També. Jo,
1: sempre intento evitar la comparació de Lamine amb Messi, però jo crec que forma part del procés natural d'un futbolista d'aquesta dimensió, que jo crec que les primeres temporades no li importava gaire fer gols i ell s'adona que per ser el que vol ser, que és el millor del món, ha de sumar estadística. No dic que sigui més gana, perquè no tinc aquesta sensació, però que ell mateix veu que acabar un partit, abans potser acabar un partit amb dues assistències i cap gol i li era igual, i ara no. I això es nota, perquè ahir va fer el primer gol d'ahir. No el poden fer gaire jugadors al món. Què més, Salmo?
5: No, bàsicament a nivell numèric aquest seria el resum. Jo crec que l'aposta de Flick és molt clara i de moment se li està traduint el que vol amb números.
1: Això està bé perquè l'estiu era...
0: Bueno, la pregunta era...
1: Qui farà els gols?
0: S'han anat 45 gols de Rashford, de Lewandowski...
3: Cal veure quants gols portava... Ara no vull fer deures, però quants gols portaven aquestes alçades, no? Ferran i Lewandowski.
0: Si dones dos minuts, ho busco.
3: Potser cap... O un. No ho sé, perquè no recordo si van començar molt fort o poc Ferran i Lewandowski.
4: El que sí que sabem és que el Barça l'any passat no comença bé a nivell de sensacions de joc. No recordo a nivell de resultats.
3: I els egos...
4: Exacte, és aquell...
1: Flick que fot una estripada a Mallorca, que guanyem 0-3 perquè el Mallorca li expulsa un jugador i acaba dient que a ell no li agrada això de jugar a mig gas. I al cap de dos partits a Vallecas és la dels egos.
0: Mira, Lewandowski portava 2 gols.
2: I Ferran 2.
0: Sí, i Ferran 2. I Lamine 2, també. I Rafinha 1. I Pedri 1. O sigui que...
3: Molt bé, molt bé.
0: Bueno, no, Rafinha 3. Rafinha 3, perdó.
4: L'inici de golejador del Barça és difícilment sostenible. Una mitjana de 4 gols per partit.
0: Portava 3, 3, 6...
1: També és veritat que el primer any anaven de 3 en 3 i dèiem, home, algun moment baixarà i la primera temporada de Flick acaba gairebé amb una mitjana de 3.
5: Sí, sí.
1: Òbviament no seran 4, però vaja, és un equip que li cauen els gols de les butxaques i fa la impressió que aquest any...
0: Bueno, no, li cau no. Fa perquè el caiguin els gols.
1: Sí, home,
0: no,
1: bueno, ja.
0: No, és que no, és que sembla que sigui molt fàcil. Sembla que sigui molt fàcil.
3: Sort que la capa editorial...
2: Ets molt purista, eh?
0: No, però la sensació...
5: La segona tonteria que dius avui,
3: La
5: segona tonteria.
3: La primera sé quina és. Hi ha hagut unes mirades assassines amb Livakovic i unes mirades assassines.
1: Perquè tu ara, si...
5: No,
1: si prengués mal Joan Garcia, tu creus que juga a Stensne?
5: No ho sé, vaja, en principi és el segon porter del Barça. En principi, de moment, és el segon porter del Barça, a no ser que hagi canviat la jerarquia, com amb els capitans. Vaja. Però vaja, no ho sé.
0: Sí, bueno, però de moment l'entrenador no ha dit el 1 i el 2 i el 3,
5: entre el porter que va guanyar la Lliga i la Copa del Rei amb el Barça i el porter suplent del Girona, de moment continua sent el porter que va guanyar la Lliga i la Copa amb el Barça.
4: Però aquest vaixell, Salmo, ja no el pots defensar. Ja està.
5: Amb Dembélé em deien el mateix i va acabar amb la pilota.
3: Avui li pregunten a Mbappé per què no ets tan bo com Dembélé.
5: Alguns que estaven aquí haurien de genollar-se.
4: No l'ha molestat la pregunta a Mbappé.
1: No havia vist a venir que avui acabaríem parlant de porters, la veritat.
4: Per cert, he dit que el Barça l'any passat també comença amb un inici força golejador, no tant com 17 gols, però 13 gols en els primers 4 partits. És veritat que està una mica adulterat, si vols, perquè hi ha un 6-0 contra el València, però vaja, ahir va ser un 6-0. Que també hi ha un empat.
1: El València t'ajuda a començar.
4: El que vull dir és que també hi ha un empat amb el Rayo, que és probablement quan...
0: I de penal, Lamine Yamal.
1: En tot cas, i més enllà dels números que ens ajuden a calmar aquell neguit que comentava el Marcos de qui fotrà els gols de Lewandowski, de Ferran, etc., la societat Lamine Fermín, que no és nova d'ahir ni nova d'aquesta temporada, però fa la sensació que està arribant a un nivell d'entesa gairebé automàtica, molt difícil de parar, vull dir, aquesta passadeta de Lamine a l'esquena... No, normalment la fa Lamine. Ahir va ser al revés en l'acció del primer gol. Surt gairebé automàtica i els equips rivals no la poden parar.
0: No, és que ara la manera d'atacar del Barça és diferent. No diré ni pitjor ni pitjor per no tocar...
3: polonesos.
0: Per no tocar, però és diferent, o sigui, és absolutament diferent. O sigui, el gol de Lamine, habitualment, Lamine no fa aquesta desmarca.
1: No, perquè és que per això dic que l'entesa, perquè aquest intercanvi de posicions,
0: no era
1: Lamine està on normalment està percuteix Fermín.
0: Correcte.
1: I Fermín està on... I això ja ve de lluny.
0: Clar.
1: Fins i tot va haver-hi un moment que ens preguntàvem, amb aquell encaparrament que hi ha gent que té, no, és que Lamine ha de jugar per dins. Si Fermín seria el soci perfecte per anar fora. A mi em sembla que està bé, però que no cal que sigui una cosa fixa. No. Jo crec que de moment Lamine fa més mal per fora que no pas per dins.
0: Bueno, Lamine fa mal per tots jo.
1: Sí, sí.
0: O sigui, per tots. Però crec que aquesta manera d'atacar encara, i és molt aviat, encara no ha sigut descodificada pels rivals. O sigui, tu tens a Rafinha que t'està picant, tu tens a Lamine que t'està picant, Gordon que dona l'amplitud, Fermín que arriba, Pedri que arriba també, o sigui, Rodri que posa l'equip 10, 15 o 20 metres més al damunt, o sigui, i això jo crec que ara mateix els rivals no saben com. Ahir el València està molt malament, però juguen 5, 4, o sigui, juguen 20 tios al darrere, i el Barça troba espais.
1: Sí, ahir, en canvi, el que intervé molt menys, tot i que acaba marcant, és Rafinha.
0: Que és
1: un escenari que pot passar, és a dir, el que li va passar a ells, que tenia 40 metres per córrer, no serà l'habitual.
0: I té el gol, i una que no arriba...
3: Quants partits Lewandowski no tocava una bola?
1: Lewandowski deia, és que ha tocat 10 pilotes a la primera part, és que a vegades la vida del nou del Barça és així, i a Rafinha també li passarà. Molt bé, doncs tots satisfets. Tu també, Anaïs?
2: Sí, vull dir, a part, és que tenen un domini tots dos per la banda dreta que s'ha convertit en una autèntica autopista, per allà no hi ha qui els aturi. I anirà més, perquè són jugades que assagen molt els entrenaments.
1: Sí?
2: Sí, vull dir, tot això està estudiadíssim, tot això, hi ha una pissarra que ho explica, un entrenador que ho pensa i uns futbolistes que ho practiquen.
1: Mira, doncs jo pensava que era gairebé associació natural.
0: No,
2: hi ha una part de talent natural i d'entesa d'ells dos, que es porten molt bé.
0: En la passada i en...
2: Però hi ha una part molt important de preparació, d'estratègia, de pissarra, que has treballar moltíssim.
1: Molt bé. Doncs el Barça que està d'enhorabona i que de moment carrega clarament cap a la dreta. Vaja, des que hi és Lamine ja és això. Però ahir, per exemple, va ser exagerat perquè Gordon va tenir... molt poca...
3: I tot i així va fer una assistència al gol.
0: I mira on apareix Gordon en l'assistència al gol. No.
1: És que ara no me'n recordo.
3: A la dreta.
0: I ve cap al centre i li dona a Fermín.
1: És que hi ha jugadors, ahir ho comentàvem a la TDT, Pedri hi ha un moment de la segona part en què s'avorreix a l'esquerra i se'n va a la dreta.
0: Però perquè té a Xavi Espart.
1: Sí, està tot lligat. Molt bé, tot flors i violes, menys... que no passa res, el nas trencat d'Eric.
5: Sí, no passa res. Està bé, avui ha entrenat ja amb la resta dels seus companys, amb aquella màscara protectora que ja va utilitzar la temporada passada, i vaja, no estarà disponible contra el Feyenoord, però perquè venia de l'expulsió contra l'Atlètic de Madrid de la temporada passada, però diumenge contra el Llevant sí que estarà a punt. I a la sessió d'entrenament d'avui també ha participat Bissibu, el jove futbolista belga, que va rebre la trompada contra el Sabadell a la final de la Supercopa de Catalunya, i avui ha entrenat amb el primer equip.
1: Molt bé. Per cert, érem tu amb la Laia, que dèiem que Brian Fariñas no hi cabia entre els dorsals del Barça Atlètic. Aquest cap de setmana els han publicat i n'hi ha 4 o 5, començant per Orient Goren, que tenen fitxa del juvenil, perquè no hi caben a la plantilla del Barça Atlètic. Per tant, seria una explicació, una més enllà de que a Flick li agradi, plausible, per explicar que Brian Fariñas tingui dorsal del primer equip. Ahir va ser el descartat, oi?
3: Sí.
0: Sí.
1: Sí, en fi, normal. D'acord, va, que us hem de fer una pregunta. Sònia Oleart, ben tornada.
6: Moltes gràcies.
1: Tot en ordre?
6: Tot perfecte.
4: Sí, no ens baixa a visitar, no hi ha manera.
1: No, bé, ja té el seu despatxet, sí. Perquè se n'ha de moure.
6: Clar, s'ha de diversificar.
4: Efectivament. Ho sabeu, així veiem la redacció cada tarda.
1: Mira, ara pareix el Ricard Isidro.
4: Controlem una mica, que
6: ha passat Ricard Isidro, l'heu vist.
1: Sí, sí,
6: l'hem vist. Allà darrere hi ha el Fitó.
1: Molt bé.
6: I la Tudela està aquí davant meu.
1: Després els escoltarem a tots plegats. Sònia, qui creuen els nostres oients que marcarà més gols aquesta temporada? Rafinha, Lamine o Fermín? Tenint en compte que Rafinha n'ha fet 5 i Fermín i Lamine 4 per barba.
6: Rafinha 83%, Lamine 11%, Fermín 6%. Molt contundent. L'Àlex diu, Fermín té moltes possibilitats de ser el màxim golejador de l'equip si el deixen ser titular en la majoria de partits. El Javier diu, si no pateix cap lesió, Rafinha. A Twitter, perquè això ens ho deien a Instagram, a Twitter, serà Rafinha perquè juga de nou i tindrà més minuts que Fermín. Lamine és qui té menys gol dels tres, tot i ser el més talentós. L'Alfonso diu, Rafinha perquè jugarà més minuts que Fermín, té més gol que Lamine i aquesta temporada és l'aposta de Flick per jugar de nou. El Damià diu, Rafinha està que se surt, ara bé, si serà el màxim golejador, crec que dependrà més dels bolos que faci amb el Brasil que de la seva punteria. Si es perd gaires partits, Lamin li passarà al davant perquè està molt fi.
1: Perdona, però no oblida.
6: Sí. El Jordi Durant diu, Rafinha serà el que jugarà més partits i jugarà amb la finalitat i la posició de fer gols. Lamin tindrà moments, però golejar no és la seva feina principal i Fermín anirà rotant a molt molt i tindrà menys minuts. I acabo amb l'Àlex Panicello, que diu, l'únic que podria evitar que fos Rafinha seria que tornés a tenir problemes físics com l'any passat.
1: Molt bé, doncs contundent, Rafinha. Aquí a la taula tots penseu que Rafinha?
3: O... Jo penso, igual que els oients, que si no es lesiona ningú, Rafinha.
1: Mm-hmm.
2: Doncs jo no sé si dir Lamine, eh?
0: Jo també.
1: Jo tinc dubtes.
2: Sí, jo veient com ha començat i que està anant de menys a més, és a dir, Rafinha se'n farà un fart, eh? Però Lamine el veig cada cop més endollat i amb més ganes i amb més fam de gol, com de demostrar el que tu comentaves al principi, no? Que no només és necessari en el que és l'esquema de Flick, sinó també transformant aquest talent en gols.
3: I per cert, els oients donen com per fet, ja sé que ahir va sortir i va fer dues assistències de gol. No, Fermín no, perquè rotarà amb Dani Olmo. No, potser en algun moment hem de pensar que no ha de rotar Fermín, perquè Fermín és, per mi, no t'exagero, fa dos anys
4: Dani,
3: que ho dic...
4: Tu no vols que els jugadors descansin?
5: No, no, però Fermín...
3: Espera un moment. Fermín és dels tres millors jugadors del Barça.
4: Sí.
3: Per tant, en els partits importants...
4: Ah, no, clar.
3: Jo no vull... Ja, ja no, llancem una moneda a l'aire, com però... feien Reixac,
4: no,
3: Olmo,
4: no?
3: Reixac
4: però,
3: i Cruyff.
5: Però... A veure si juga l'Aldro.
4: Però,
5: no,
4: no sé què. No, Dani, jo t'entenc, però Olmo també va fer un Mundial, que jo crec que és com perquè el Barça intenti explotar-lo i obtenir la seva millor versió que vam veure.
3: Però se'ls ha de jutjar pel que fan amb la samarreta del Barça.
1: No, clar.
4: Sí, sí,
3: i per
4: clar,
3: mi Fermín
4: clar,
3: ha fet bastant més amb la samarreta del Barça que Dani Olmo.
4: És possible,
1: fins
4: sí.
1: Ara, per mi, no hi ha dubte, però a la vegada em poso al lloc de Flick. És a dir, tu dic que...
3: Sí, sí, que ja ho entenc, que ara tenia tots endollats.
1: Poses Gordon i no Adeyemi i no tens gaire dubtes.
0: I no passa res.
1: En canvi, tu dius, Fermín no el puc asseure, com no puc asseure a Xavi Espart, ho comentàvem l'altre dia, però a la vegada tinc un tio a la banqueta que sé del que és capaç. Ara, tens raó tu, que de moment al Barça jo crec que li falta demostrar-ho en continuïtat, però li has de permetre
3: sí,
1: l'opció.
3: Sí.
1: Vaja, jo crec que és la rotació més clara.
4: No, però entenc que o sigui, entenc que estan
3: guanyat...
4: dient que pot ser un intocable com Rafinha i com la Mia Alan, perquè el rendiment...
3: De que els oients no pensin, bueno, aquest no farà tants gols,
4: no?
3: Perquè com que és mig suplent amb Dani Olmo, que s'ho torn, yeah. per mi
1: també,
3: no hauria de ser això.
1: També hi ha, jo crec, una relació de pal i pastanaga amb Fermín, perquè els elogis que regala a altres companys,
3: yeah.
1: A Fermín li regateja.
5: Flick, dius.
1: Sí, no, sí, volia dir Flick.
3: Sí, t'amantes.
1: No, no sé què he dit.
2: No has dit res.
0: Gràcies, Sam.
1: Vull dir que és constant. Hi ha partits que dius... Ahir Flick va dir, no, el partit és gairebé perfecte. Si et pregunten per Fermín, n'hauries de dir, doncs gairebé perfecte.
0: No, no, és que per mi Fermín és l'estrella.
1: Sí, però és que no està prou tranquil amb la pilota, que segurament té raó, però a mi em sorprèn que...
3: I va elogiar Dani Olmo bastant.
1: Sí, sí.
3: Bueno, que s'ho mereix, també.
0: Sí, però té que fer equilibris.
3: Per això fa equilibris.
2: Sí, però qui és titular?
5: Cada jugador l'has de tractar d'una manera.
3: Ahir Fermín, la setmana passada no, eh?
2: Ja, però la setmana passada ni Olmo. Ja,
0: però el titular ara mateix és Fermín. Porta tres partits de titular.
2: Però perquè és el que està en millor estat de forma. No ha fet un Mundial, ha començat... I Dani Olmo l'has d'anar dosificant, igual que ha fet amb Cubarsí al principi, o amb Pedri, fins i tot. L'únic intocable és Lamin.
4: Però vaja, que és bon moment perquè el Barça aprofiti l'estat de forma...
2: No, però dic dels mundialistes.
0: Sí.
2: És l'únic que ha estat titular en tots els partits.
4: El Barça ha d'aprofitar l'estat de forma que té ara mateix Fermín i en el moment en què ja hi hagi oportunitat ja entrarà Dani Olmo, que jo crec que també li ha de ser molt útil.
0: Va entrar molt bé ahir.
4: Pots entrar al minut 60 i ser decisiu igualment.
1: Tu entres al 70 amb 0-3 i pots entrar a caminar. Però ell va entrar a fer el quart i el cinquè. Sí. I ja me n'ocupo jo i això és bo també per la dinàmica de l'equip. Una altra cosa és que Dani Olmo estigui més o menys satisfet. Salmo, alguna cosa més?
3: Res més.
1: Mercès.
3: Que vagi bé.
1: Una pausa i obrim el laboratori. Ara venim.
7: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
8: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
9: Només pel fet de comprar el cupó diari?
8: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
9: Mira que bé!
8: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
10: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
12: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
11: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allí a l'habitació i no ens ho creiem.
13: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: 25 anys construint històries. Marcant l'inici de la temporada teatral. 25 anys creixent al teu costat. Torna la gran nit de les arts escèniques amb un gran espectacle de teatre musical. 25ena gala Catalunya aixeca el taló. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
16: Per tu, que ja has tornat a l'embús. I per tu, que avui treballes des de casa i t'oblides de l'autobús. Gaudeix a Capravo del netejador de terres Pieroski bàsic, ampolla d'un litre i mig, per només 95 cèntims. Vols estalviar amb mi? Capravo.
17: Junts per Catalunya reclama el traspàs de les competències en immigració a Catalunya. Es prepara pel possible retorn de Carles Puigdemont i té les eleccions municipals a l'horitzó.
18: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
17: Totes les preguntes a punt pel secretari general de Junts, Jordi Turull.
19: Aquest dimarts, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
20: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
21: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
19: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
21: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
19: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial dels Rècords a l'app i web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Torque Lab.
1: Hem parlat, quan arribem gairebé a 8:45 del vespre, d'aquesta prolífica societat Fermín-Lamine, però segurament el gran titular del partit d'ahir és que va ser la primera titularitat de Rodri després de fitxar pel Barça, i la veritat és que, bé, jo ho resumiria amb el que va dir Flick, amazing, que actuació de Rodri. Ricard Torquemada, bona tarda.
5: Bona tarda, Jordi.
1: Clar, el partit era d'una exigència relativa, per no dir que discreta, però jo crec que ja ens serveix per fer-nos una idea de per on passarà aquest Barça, permeta'm dir-ho així, de Rodri. No vull dir que sigui el Barça de Rodri, perquè hi ha altres puntals, però és un nou Barça amb Rodri, i em sembla interessant, Ricard, de dibuixar les línies mestres. En què canviarà aquest Barça amb Rodri?
5: Sobretot per la interpretació individual del rol. No tinc clar que, des del punt de vista del context, ara puguem saber exactament quins matisos afegirà la presència de Rodri, perquè això els camins fa caminant, no? I a poc a poc, tot i que té la companyia de jugadors amb els quals ha compartit la selecció, no és el mateix el dia a dia que no un pla de selecció que és de tant en tant i sobretot cada dos anys. Però des del punt de vista individual i la seva interpretació, doncs, en moltes coses. Jo ho dic perquè tinc la sensació que amb Marc Bernal el Barça estava molt ben representat en aquesta posició des del punt de vista col·lectiu. És a dir, l'equip s'equilibrava. Ja saps que moltes vegades hem fet Torquelab sobre els migcentres, la presència de De Jong o la d'un migcentre àncora, que per mi identifica millor el que el Barça pot fer des del punt de vista d'equilibri, tot i que De Jong ho va saber dissimular en el funcionament col·lectiu i amb la connexió amb Pedri. Marc Bernal, per mi, és un jugador que ha interpretat molt bé i que l'equip se sentia protegit. Ara, clar, Rodri li dona un punt més d'autoritat, de pes individual. Quan va a una ajuda defensiva, guanya un duel. Quan planta el seu cos i gira, aquell cos a cos és guanyador. Surt de situacions com ahir en una cantonada defensiva.
1: Sí. Ara, mira, justament ara ho estem veient a l'Esport 3, que és el
5: de preludi... De manera neta, no?
1: És el preludi, l'origen d'aquella jugada en què Fermín està a punt de marcar després de fer dos driblings dins de l'àrea i neix d'una acció... A mi el que em flipa de Rodri, bé, són unes quantes coses, però juga com si el partit anés a 3 per hora.
5: Sí, perquè ell
1: com si tingués
5: la seva velocitat. Sí.
1: No, però és veritat. No perquè ell sigui lent. Dic que juga com
4: pausa
1: si...
4: Pausa el joc,
1: com,
4: no?
1: Com si tinc... tranquils, ja...
5: Sí, però sobretot és perquè és lent. O sigui, el que ell... clar, o sigui, ell dissimula. Ell aconsegueix que el partit es converteixi en la justa mesura de la seva relació espai-temps. Ell no pot ser explosiu. Per tant, ha après a gestionar les situacions des de la pausa, des de la calma, no des de l'explosió, perquè si fos des de l'explosió sortiria perdedor. I això només ho fan els grans jugadors. És a dir, que passen a interpretar el seu rol no com diu la teoria, sinó com ell ho pot fer millor. És un professional de l'ofici de migcentre, ha evolucionat i ha madurat, i ara cada situació individual, com aquesta que dèiem, compromesa, amb qualsevol altre jugador penses, ui, s'està embolicant, zona de risc, això acabarà malament, i amb ell, no sé si us va passar, però en aquell moment transmet que allò acabarà bé. O sigui, tu estàs a l'expectativa de dir, bé, se'n sortirà, no sé com se'n sortirà, però se'n sortirà, i se'n surt, neteja l'acció, llença la transició. Clar, això només ho pot fer un fora de sèrie en una qualsevol posició, i en aquesta posició és ell. Falta veure com des del punt de vista col·lectiu afecta i quins matisos té la seva presència, que jo crec que això ho veurem amb el temps, però clar, és que transmet una autoritat només a tocar la pilota, els companys se'l creuen, per tant saben que aquella pilota està ben guardada i la poden passar com passava amb Xavi Iniesta, encara que no siguin les millors condicions de recepció, perquè estàs segur que la millorarà. Clar, són molts intangibles que milloren l'expressió col·lectiva.
4: La feina d'un mig centre, òbviament, es tracta de fer una contribució ofensiva i una altra de defensiva. En quina de les dues facetes t'imagines que serà més clau, més determinant, Rodri, en el cas del Barça?
5: Jo crec que defensivament pesarà més. Mm-hmm. És a dir, millorarà més el que hi havia, perquè el Barça juga molt exposat, desprotegit, a vegades amb aquestes accions i situacions de vertigen, d'electricitat que han caracteritzat el Barça de Flick i que ens van enamorar la primera temporada. Després això fa la sensació que Flick cada dia ho vol matisar més, ho vol madurar més, però, clar, tenir un guardaespatlles, a més dels centrals, clar, això és un avantatge. Recordem que a De Jong això li costava molt. No sabia mai quan s'havia d'enfonsar en la pressió inicial amb el nou, quan havia de fer el pas endavant. Sobrevivia perquè era un jugador llest, però no tenia aquests fonaments adquirits. I Rodri els té. Quan abans he dit que era lent, vull dir lent en espais reduïts, perquè quan posa la maquinària en marxa i la gambada aquella que té i aquella potència en camp obert, ahir va fer un retorn que va guanyar la posició i se'n va endur la pilota, va girar, o sigui, és que no va haver-hi d'anar ni a terra a fer un tackle, o sigui, se'n van sortir, però en espais reduïts em referia. Defensivament jo crec que millora més, o sigui, el Barça va començar amb Joan Garcia, Covarsia madurat i ara ha arribat el moment Rodri, de cop i volta tens una columna vertebral defensiva que estic segur que millorarà molt el Barça i que li pot donar algunes coses que aquests anys no ha tingut.
1: S'ha parlat molt de la química amb Pedri. Ja ho vam comentar al Gamper, si no m'equivoco, que jo sí. Estava convençut que seria un multiplicador de Pedri. Jo és que crec que l'allibera de responsabilitats, perquè Pedri fins ara al mig del camp del Barça feia tots els papers de l'auca.
5: Sí, sí. I després defineix millor les zones perquè es mou menys, és molt posicional. Per tant, repartir els espais amb algú que saps que et guarda una zona és molt més fàcil que amb algú que, com tu, bascula o té necessitat d'ocupar més espai, no? Jo crec que sí, que tenim un mal, diríem, un mal regust de com han anat a Eurocopa i Mundial. De la Fuente a l'Eurocopa va fer jugar Pedri a la mitja punta, el va allunyar una mica de Rodri, i al Mundial va aparèixer Fabián, que estava en millor forma, en millor moment, com a soci de Rodri. No vam veure la millor versió de Pedri, i això ens pot haver confós, però no hi ha cap element objectiu que faci pensar que Rodri tingui la mínima interferència sobre el joc de Pedri, a més de donar-li una passada senzilla, d'ajudar a traslladar la pilota a l'altra banda més ràpid, de tenir un descans amb Rodri, i fins i tot afegeixo que amb la presència de Xavi Aspar, com dèiem ahir, d'alliberar Pedri, perquè sí. Si Xavi Aspar apareix a la zona de mig camp, com ha fet, per exemple, l'Arsenal d'Arteta amb Luis Scheli fins aquesta temporada, de tenir un mig centre que ve de lateral esquerre, t'ocupa aquella zona, Pedri ja no ha d'estar tant a la base, ja pot fluir més. Jo crec que el tema Xavi Aspar, hem de seguir la pista, una mica en la connexió amb Rodri, la combinació amb Rodri, perquè això sí que és una... Aquesta és una versió actualitzada del Barça de Flick. El Barça de Flick jugava amb aquell lateral esquerre que era un extrem i que era un carril, i ara resulta que tenim un lateral esquerre que va variant la seva forma i la seva versió, i això per jugar molt per dintre i, per tant, per crear superioritats numèriques que no existien en aquesta zona.
4: Ara me'n vaig del tema del migcentre, però que citaves Xavi Aspar, són 4 partits consecutius ja com a titular, i jo crec que hi havia la sensació general que quan Cancelo es posés a to, el titular seria Cancelo, però no sé si ho hem de començar a adoptar, que no sigui aquest el pla A.
5: Doncs no tinc ni idea, però jo crec que com a mínim hem d'obrir la versió, perquè, Sònia, no s'assemblen, per tant...
4: Clar, clar, per això, és que ara clar. Sentia que modificava el sistema, clar, i dic, clar. Si la idea és que Cancelo acabi sent titular, hauràs de tornar a canviar coses.
5: Clar, perquè a Gordon l'estem veient molt en amplitud, si Gordon està en amplitud no necessites un lateral que t'ocupi el carril, pots guanyar un lateral més centrat, pots alliberar més Pedri, Rodri t'ocupa més espai, diríem que totes les peces se situen en una en un altre ordre. De qualsevol manera, ja passes a tenir dues versions, amb un lateral més llarg, amb un lateral més interior, i per tant, Flick ja pot, ja té, com diríem, una joguina nova, i aquí és on després Flick ha de valorar què més li convé a l'equip, com estan els jugadors i què té al davant. Però el Barça passa a ser menys previsible del que era.
1: Doncs celebro que el Ricard hagi volgut recordar la figura de Marc Bernal, que jo crec que en absolut la idea és arraconar-lo, sinó alimentar-lo.
5: Sí, li anirà bé, Jordi, sí, perquè créixer a l'ombra sempre és millor que créixer al sol.
1: Si ell ho interpreta correctament, jo estic d'acord amb...
0: Que l'ha interpretat molt bé, al principi.
1: Sí, sí.
0: O sigui,
1: sí. Però ara farà falta veure com ho interpreta quan el titular sigui Rodri, però bueno, no tinc per què dubtar-ho. No.
0: Sí, lo està fent bé, té el millor mestre que pot tenir, o sigui, només té que aprendre.
1: Sí, sí, però jo també comprendria que un nano de 19 anys que digui he començat de titular, hosti, ara m'han fitxat el millor jugador del Mundial.
0: No, però això és el Barça?
1: Sí, sí, no, això li hem sentit dir a ell i això és una bona reflexió.
0: Claro, és que això és el Barça.
1: Hem tret el Ricard de la presentació del llibre El factor Puyol, del Josep Maria Déu, que bé, no fa més que afegir-se a les celebracions d'aquests 50 anys de futbol de ràdio en català, que hi va tenir un capítol més a la TDT. Em va agradar molt la transmissió ahir, Ricard.
5: M'ho vaig passar molt, i molt bé, i t'ho agraeixo perquè estic content d'haver ajuntat tanta gent amb tanta il·lusió, que jo crec que era el que transmetia, i vaja, que va ser una festa d'aquelles que acabes descansat i orgullós. O sigui que gràcies, Jordi.
1: Doncs et deixem tornar a la presentació del llibre, si és que no s'ha acabat ja.
5: No, bé, no sé, ara torno, perquè he sortit aquí al carrer. He sonat més o menys bé, perquè sóc al centre de Barcelona.
1: Perfecte. Impecable, sí, sí.
5: Doncs que bé. Molt bé. Doncs torno cap a dintre.
1: Molt bé. Una abraçada
5: de
1: Maria Déu.
5: De part vostra. Adéu.
1: El Marcos ja ha ficat cullerada, m'imagino que formeu part del fandom rodrista, eh? Sí,
2: sí, sí, sí. Vaja, és que crec que és el fitxatge més il·lusionant i que potser interfereix més en el joc del Barça d'aquesta temporada.
3: Sí, a mi Gordon també m'encanta com a fitxatge, però sí, és un futbolista que jo no entenc com el Madrid no ha fitxat, igual que els va passar amb Zubimendi. Crec que el Barça no el necessitava especialment,
2: però l'aprofitarà moltíssim.
3: Però li fa un salt de qualitat, el fa agafar un salt de qualitat bestial.
1: Jo pel que li havia sentit a Deco en entrevistes, no se'l plantejava perquè creia que no era fitxable, però en el moment en què el va veure va dir...
3: Sí, ben fet.
1: I també estic d'acord que ja fa la sensació que el Madrid... Vaja, és que aquest tio havia arribat a un acord amb un precandidat, és a dir, que ell no tenia cap inconvenient amb el Madrid.
0: Però aquest va ser el seu problema.
1: Però,
0: si no fos de Riquelme...
3: Aquest d'inici, la pilota d'or.
4: El fitxatge clau és que Gordon, Adeyemi, són grans complements, però és evident que el que fa la diferència, i t'ha de fer la diferència si vols aspirar a la Champions aquesta temporada, és Rodri.
1: Estic d'acord, tot que el Dani és gordonista.
3: Jo soc molt de Flash.
1: Flux.
3: Ara és Flux?
1: Sí, Laia Tudel, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: La Laia Tudel diu que xuta Flux.
3: Una mica sí. És que si xutés fort seria Messi, ja no seria Gordon.
6: Estic esperant el dia que marqui i faci el gol.
2: Ell és molt generós, ell reparteix assistències, en porta 4, és generós.
6: No es pot tenir tot, vull dir.
1: Jo també estic esperant que marqui, si pot ser a casa, i que tota la graderia d'animació cridi Flash, Flash,
6: Flash. Sí, millor que Flux.
4: Entenc que ja han començat a cridar el seu nom, i pel que sigui, no han tirat per Flash.
6: Tiren més per Gordon que per Flash, el públic del
1: Camp Nou. Li queden molts anys de contracte, no tingueu pressa. La Laia...
0: Va sortir viu ahir de Mestalla, que era molt important, a la calor que feia.
1: Ah, sí. Suposo que li deien posar crema solar.
0: Bueno, suposo, però era...
6: No crec que ho digués per la crema solar, Marcos, que també està defensant la protecció.
2: Per la hidratació.
1: La calor deu ser la mateixa per tothom, no?
0: Sí, ja, però ell no està acostumat a jugar aquest tipus de partit a 34 a 35 graus. Anthony Gordon...
1: Venia del Mundial, eh?
0: Ja, però en la Premier... Anthony Gordon...
1: No...
0: a les 4 de la tarda...
1: Avui ja estàs per a punyetes.
2: No, però el Mundial, la majoria d'estadis estan tancats amb un bon aire.
1: Molt bé, doncs celebrem en aquest punt del programa la supervivència de Flash Blue Gordon.
3: Homenatge a Gordon al Camp Nou.
1: La Laia torna per després de la colossal tesi sobre els cavallitos del Camp Nou que ens va fer divendres. Avui
0: pensava que era de Brian Farinyes, també.
1: No, també.
6: Però cada dia hem de parlar de Brian Farinyes, sí, com sigui, al tot costa, ja l'hem fet avui.
1: Ahir, quan el vaig veure fora de la convocatòria, vaig pensar en tu.
6: No passa res, alguna vegada és normal, si el que acaba d'arribar deixa fora un altre... No.
0: Pot jugar de lateral, eh?
1: Sí.
2: Sí, sí, però algú em pot explicar per què un jugador del filial que encara no ha debutat amb el primer equip té fitxa i dorsal del primer equip i encara no ha jugat
1: perquè
2: un minut?
1: Perquè no hi cabia el filial.
4: Aquesta pot ser com un detall més... confiar en que tingui minuts al primer equip, si no,
2: clar, no té sentit.
1: Jo crec que no en té cap, però...
0: Com que no?
1: Home, un nano que té 20 anys...
4: Clar,
1: un nano de 20
4: podria haver jugat aquella setmana amb el primer equip,
1: jo crec que has d'obrir-li...
0: Però no passa res per debutar amb 20 anys, és que ara encara debuten en 16, 18...
4: Clar, però, Marcos, el tema és que en el moment que li dones dorsal del primer equip ja no pot baixar al filial.
0: Ja ho sé.
1: Jo faig esforços, vaja, inhumans per poder quadrar els temps del programa, però de cop va aparèixer debats sobre porters, debats sobre Brian Farinyes...
3: I després es queixa de
1: l'automari... Jo no he dit res de Brian Farinyes.
6: No hi ha manera que jo pugui marxar abans de les 8. És impossible avui.
1: Això mateix. La Laia ve a parlar-nos dels números del Barça.
6: Imagina't, impossible que marxi.
3: Ràpid,
1: avui,
3: així ja està.
1: Avui ha comunicat el resum numèric dels comptes que presentaran a l'Assemblea, tant pel que fa als comptes de la temporada que hem deixat enrere com pel pressupost de la vinent.
6: Sí, bàsicament, l'exercici econòmic, el Barça el tanca amb pèrdues, unes pèrdues similars a l'any passat, amb 18 milions de pèrdues. Recordem que el que havíem pressupostat era tancar-lo amb 4 milions de beneficis, doncs no hi ha hagut beneficis, sinó que hi ha hagut aquests 18 milions de pèrdues, en part perquè l'auditor t'ha fet provisionar un deteriorament de Brixburg, us en recordeu? De Brixburg, encara ho seguem.
1: Brixburg és Barça-Vilga.
6: Sí, doncs tota aquesta filial, aquest negoci, doncs com que això encara està empantanegat,
1: estàs pagant una palanca fake.
6: Doncs llavors l'auditor t'obliga a fer cert deteriorament i això és el que en part també et porta a tenir aquestes pèrdues. Ja vam dir divendres que si haguessis tancat alguna sortida, alguna venda de jugador, doncs segurament hauries tancat amb millors números. Però vaja, 18 milions de pèrdues. Sí que és cert que l'exercici tanques amb uns ingressos que superen els 1.000 milions d'euros, que és un dels objectius, 1.060 milions d'euros, no arribes als 1.075 milions que t'havies pressupostat, però està bé, i creixen també les despeses superant també els 1.000 milions d'euros, 1.022 milions d'euros. Els ingressos en part creixen, bona part pels ingressos que has aconseguit del Camp Nou, tot i, recordeu, començar el Johan, la temporada, vull dir que s'ha fet molt bona feina a l'estadi, i la despesa creix també en part perquè la massa salarial, que abans ho comentava la Sònia, doncs també creix i ara mateix està situada en 571 milions d'euros. Torna a pujar. Això és un 54% dels ingressos del pressupost, per tant, en percentatge, estàs dins del marge que la UEFA i la Lliga recomanen que t'hi has de ser. Estàs per sota, de fet, d'aquest marge. Però vaja, puja la massa salarial. Si mirem el pressupost d'aquesta temporada... El que ha pressupostat el Barça, que és el pressupost important, el que la Lliga t'ha acceptat i s'ha cregut per donar-te l'1-1, doncs els ingressos tornen a créixer, gairebé 1.200 milions d'euros, també la despesa creixerà 1.132 milions, els ingressos tornen a créixer perquè aquesta temporada sí que la fas tot al Camp Nou, tindràs 60 milions més d'ingressos al Camp Nou, patrocinis també creixen, els traspassos creixen 43 milions, també aquí s'ha d'incloure, per exemple, Ferran Torres, és un dels moviments que t'ajuda a incrementar tot això, i això fa que tinguis molts ingressos i les despeses tornen a créixer perquè la massa salarial es dispararà, segons el que han pressupostat, fins als 636 milions d'euros. Ara, novament, si mirem el percentatge, és cert que és un 53% del pressupost. Per tant, però sí que alerten que, tot i que el percentatge sigui correcte...
1: El valor absolut és creixent i alt, però el percentatge del pressupost és saludable. O sigui, no...
6: És recomanable. És el que et recomanen, diríem, a UEFA i Lliga.
1: Que no excedeixis del 60, sí. I el Barça
6: però,
1: de està...
6: Estem amb uns... Estàs al límit,
1: El que passa és que l'expectativa és que aquesta massa acabarà creixent per nassos, perquè Lamin no té un contracte encara d'estrella, Pedri, tard o d'hora l'hauràs de tornar... És a dir, aquesta generació...
0: Lamin sí que té d'estrella.
1: Lamin cobra bastant menys que Rodri.
2: l'última renovació de Lamin...
1: Jo crec que Lamin està bastant per sota de Rodri. Després, en extras, potser no, eh? Però en fixa bastant per sota.
0: No té el contracte d'Mbappé, ni de Vinícius.
1: Per descomptat. Però, no, però... I arribarà un moment, com va passar en el gran Barça de Xoca, o el té, o tindràs un problema. No, ara no cridem el mal temps, que estem tots contents.
6: Tu, al final, si vols fer aquests fitxatges, Rodri, clar, la plantilla competitiva, doncs et diuen que, clar, que la massa salarial ha de créixer perquè els salaris són els que són. Però és cert que ara, amb aquest pressupost que presentaran a l'Assemblea, el que preveuen és que l'any que ve l'exercici econòmic es tanqui amb 1 milió de beneficis. O sigui, recordem, l'any passat es preveia 4 milions i has tancat amb menys 18.
1: Sí que
6: l'any que ve ja anem a 1 milió. És a dir, que estàs equilibrant. Estàs equilibrant el pressupost, vas jugant entre ingressos i despeses, que totes dues són partides molt altes, que està bé tenir molts ingressos, però també et creixen molt les despeses. Doncs aquí està el Barça acabant d'equilibrar tots els comptes perquè doncs acabés de sanejar l'economia, que encara li queda, queden uns anys. Hi ha curiositats d'aquest informe de l'auditoria? No, que això també anirem, ja els anirem dient aquests dies, però vaja, per exemple, diuen, hi ha un informe econòmic, diu, recull en l'apartat de fets posteriors, t'explica que el club va arribar a un pacte amb el Newcastle per el primer pagament que havies de fer per Gordon, de 22 milions, a ajornar-lo l'any que ve.
1: Sí, encara no hem pagat res per Gordon.
6: El que havies de fer a...
1: A veure si prenen nota l'Atlètic de Madrid de com es gestiona un traspàs.
3: Ara.
1: Ens l'emportem ara i el comencem a pagar d'aquí un any.
6: Tens un, sí, fins al 31 de juliol del 27 tens temps.
1: Perfecte.
6: Per fer aquest abonament de 22 impecable. Milions. I després un parell de qüestions d'aquestes que si has de reservar diners per qüestions més judicials. Kun Agüero,
1: sí?
6: L'estiu del 24, perquè això és de l'exercici que s'ha tancat, es veu que va demandar al Barça i va demanar 3.000 euros per la liquidació del seu contracte laboral i va haver-hi un acte de conciliació que no van arribar a cap acord i per tant hi ha un judici el pròxim 26 d'abril del 27.
1: Però el
0: 3.000 euros?
3: Mare de Déu.
1: El Cumbà...
3: Quin personatge?
1: El Cumbà va renunciar al que li quedava de contracte, no?
6: Digue'm,
2: això és el que jo tenia
1: entès. El que li quedava de contracte en el moment en què li detecten la malaltia. Vaja, és
6: deu
1: evident...
6: haver-hi qüestions contractuals.
1: És evident que 3.000 euros no era el que li quedava per cobrar.
4: 3.000 milers d'euros, has dit? Això potser...
1: 3 milions d'euros?
6: 3 milions d'euros.
4: No, sí, és que
6: hi ha 3.000
3: euros. Digo, no.
2: I he pensat, no tenim vergonya per anar demanant 3.000 euros.
1: Doncs aleshores no va perdonar el que li quedava de contracte, no, o això sembla.
6: I també hi ha el mateix amb Thomas Hurtel, ja sabeu que és una història similar, hi ha un judici 5 d'abril del 27 perquè no va haver-hi tampoc cap acord amb una reclamació que va fer d'1.600.000 euros.
3: Quin dia hem de pagar, Gordon, dius?
6: El 31 de juliol del 2027.
3: Fem un sempa?
4: D'aquí un any, si no funciona el crowdfunding.
1: Va, ja aprofundirem en els comptes del Barça quan s'acosti l'Assemblea abans que és que tinc l'Agnès Marquès esperant.
6: Doncs és una llàstima perquè tinc el document aquest del català. Vols fer-ho després?
1: Sí, això anava a dir, no, fem-lo ara.
6: Fem esperar-la més encara?
1: Sí.
6: Molt bé.
0: Però on està?
7: No es faci més de professor o de renyar-vos perquè es parli més el català o per ensenyar-vos paraules que potser no ens podries dir.
9: Crec que et diria el Cubarsí.
7: Sí?
9: Sí, perquè parla molt el català i a vegades em corregeix una mica quan m'equivoco.
22: El Gerard Martí, et diria, sí.
7: A qui l'ensenya?
22: Jo crec que en el TEC li diu bastant o sempre està corregint. Saps? Quan alguna paraula potser la dius malament i corregeix.
7: Ens han xivat que dins del vestuari, de les persones que més fa pedagogia del català o correccions o ajuda a aprendre, ets tu i a vegades el Gerard. No sé si pots donar algun exemple de paraules que hagis ensenyat a altres companys que són de fora.
9: No, sí que potser tinc més l'accent de Girona jo i de vegades, però sí que potser el Casador ho és més que jo i tot.
1: Pau Cubarsí, Marc Bernal, vaja, el Barça
6: Fermín.
1: Ha fet una campanya...
6: També amb Quica i Serra Jordi, és una campanya que diu que ha impulsat aquesta setmana per la Blaugrana, per la català, per promoure l'ús de la llengua... L'han llançat en aquesta setmana que fan coincidir, que és la setmana de la Diada. De fet, divendres hi haurà un altre vídeo més històric que relaciona el Barça, el català i la història de Catalunya, que el publicaran també a les xarxes. I és curiós perquè ara sentíem, no, qui fa més de professor, deien Coversí, Gerard Martín, quan li pregunten a la Quica, li pregunta a Serra Jordi, i diu Aitana, perquè parla amb tothom en català. I després hi ha un moment en què Bernal explica que Stensne li fa molta gràcia perquè constantment ell vol aprendre paraules en català així que li facin gràcia, i entra al vestidor i diu que li fardeu, va, crida així.
1: I hi ha expressions menys radiables.
6: Sí, he triat una que sí.
1: Molt bé, doncs qualsevol iniciativa per la defensa i la promoció del català és benvinguda, només faltaria, i més de la principal institució esportiva del país. Laia, gràcies.
6: Adéu.
1: Avui amb un retard intolerable i menys en l'actual graella de Catalunya Ràdio. Agnès Marquès, bona tarda.
8: Bona tarda.
1: A les 9 Catalunya Nit, amb quins continguts?
3: No, no,
8: mira,
3: no,
8: mira, no, mira. Que estic obrint l'ordinador.
3: No,
8: no,
3: no,
8: com que
3: has dit intolerable,
8: he hagut d'esperar
3: tant, se m'ha
1: bloquejat la pantalla.
3: Normalment
1: no és gens generós.
3: No, no, ni et mira.
8: Sí. No, perquè heu d'entendre que, com que he estat esperant, se m'ha bloquejat la pantalla a l'ordinador. I l'he de
1: L'has de posar 12 minuts, el bloqueig, més o menys, per si la cosa s'allarga.
8: Sí. En fi, avui l'actualitat ve molt, molt marcada amb l'inici del curs escolar demà. El que farem és intentar explicar, doncs, a pares, fills i també mestres i totes les persones que demà se sentin, doncs, afectades d'alguna manera per aquesta vaga, quin dia més o menys es trobaran i què és el que ha passat a les últimes hores a nivell de negociació, etcètera. No? Començant per aquesta crida a la treva que feia a primera hora aquí a Catalunya Ràdio, en aquesta entrevista que l'ha fet Ricard Ostrella, més també per TV3, en què demanava una treva que al final, doncs, no, els docents no han secundat, diríem, no? Parlarem amb l'Assemblea de Docents, també amb l'Associació de Famílies de Pares i Mares de Nens a l'escola, per veure què n'opinen. I l'altre tema del dia és l'anàlisi del que ha passat a Saxònia.

0: de Ciència Política, Klaus Jürgen Nagel, que és una referència aquí a casa nostra del que passa a Alemanya. I, mira, no molt, molt lluny d'això, sí que molt lluny, però enteneu-me, diguéssim, el relat. Avui és dilluns i ve el Toni Padilla, a banda de fer la crònica esportiva amb la ressaca del cap de setmana. Avui amb el Toni parlarem de l'homenatge que s'està fent a Ratko Mladic, el que va ser, doncs, el general serbo-bosnià que va cometre crims contra la humanitat durant la Guerra dels Balcans, que va morir i que se li estan fent uns homenatges que estan sorprenent molt, també, no? Com, per exemple, un partit entre l'Estrella Roja i el Partizan de la Lliga Sèrbia, que s'ha fet aquest cap de setmana i que, bé, són equips que ens ressonen, no? I que ara, de sobte, doncs, participen en aquest...
1: Bé, són els dos principals equips serbis.
0: Efectivament. I que ens crida molt l'atenció.
1: I amb uns ultras que no serien un exemple de democràcia, per dir-ho així suaument.
0: Doncs amb això és amb el que anirem amb el Padilla.
1: Doncs d'aquí 50 minuts clavats...
0: I Catalunya aixeca el taló, aquesta supergala d'inici de temporada del món del teatre que l'està cobrint la Marta Vives i us ho explicarem també.
1: Molt bé, doncs farcit de continguts, com sempre, al Catalunya Nit a les 9 amb l'Agnès Marquès i el Manel Alias. Gràcies, Agnès.
0: A tu.
2: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
3: Amb Sònia Gelmà.
4: En aquesta primera hora del Tot Costa hem parlat bàsicament de Brian Fariñas i després amb el temps que ens ha quedat...
1: Us entreteniu i després passa això.
4: Després hem debatut si Fermina ha de ser intocable a l'altura de Rafinha i Lamine Yamal. Hem parlat d'aquest bon moment del Barça amb aquests primers quatre partits. Amb el Torquemada hem repassat la figura de Rodri al Torquelab, el Torque que era la presentació del llibre del Josep Maria Déu, el factor Puyol, aprofitant que dissabte es van complir els 50 anys de les transmissions de futbol en català. Per cert, si no us sentit ja el capítol de rècords del Bernat, encara sou atents, Puyol 50, mitja horeta molt recomanable si us agrada la història. I teníem en joc el partit del Mundial de Bàsquet entre Espanya i Japó. Espanya ha guanyat de 20, 59-79, i la selecció espanyola passa a quarts com a primera de grup.
1: Fantàstic. De seguida els poques de Mourinho, però abans hem de passar per la nova Creu Alta.
2: Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el Pop-Up Vespre del Tot Costa.
1: Tinc res, un minut, perquè d'aquí a un quart comença a l'antena digital de Catalunya Ràdio la transmissió del Sabadell-Còrdoba, a partit de segona divisió. A la nova Creu Alta, Francesc Ripoll, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
1: Amb 11 del Sabadell ja per aquest partit?
5: Sí, amb els mateixos de sempre. Foy, la porteria, Ton Ripoll, Òscar Sanz, Català, Edgar i Miqui Godín. A la defensa, al mig del camp, Urri, Quadri, Pere Pons. A dalt, Joaquín i Joel Priego. L'11 de sempre de Ferran Costa.
1: Amb un Sabadell que té a tocar la zona noble de la classificació si guanya.
5: Sí, i de fet el Sabadell encara no ha perdut aquesta temporada, 2 empats i una victòria, i és ara mateix l'únic equip de tota la segona divisió que encara no ha encaixat cap gol.
4: Mira com ha anat Clupés, aquí. Hem vist
1: avui sí, present, sí. Evidentment dirigint aquest Tot Gira, l'antena digital de Catalunya Ràdio, present a la nova Creu Alta i fent un cameo saludant al costat del Francesc Ripoll.
6: He vingut el dia de la Festa Major.
1: Molt bé, aprofitant el viatge, així m'agrada, que m'estava escrivint, tio, que comencem a la transfer, alliberar-el, vinga, doncs alliberats que deu, evidentment pendents de les evolucions d'aquest Sabadell-Còrdoba. Ripo, David, gràcies, bona transmi.
5: Adéu. Ara, adéu.
7: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
1: Of you. 75 anys fa avui Chrissie Hynde, ho dic bé?
8: Sí, és britànic?
1: És britànic? Sí, ho dic bé.
8: Molt bé.
1: Aquest punt se m'hauria de sumar. Joan Fito, bona tarda.
9: Què tal, Costa? Bona tarda.
1: Avui el que no suma, sinó que més aviat resta, és aquest Mourinho nou que ens havien venut i que... S'ha acabat
4: el broquet. Jo quasi, l'altre dia ho debatia, millor me'l creia una mica.
1: No. Mira, segur que hi ha una traducció a català, però allò de la cabra tira al monte, és que és claríssim. Si, per cert, si algú té una expressió sinònima en català, sisplau que me la faci arribar. Joan, què ha dit Mourinho a la prèvia d'aquest Madrid-Inter de demà a la Champions?
9: Doncs mira, encara pensant una mica en el partit de...

0: divendres al camp del Betis, i d'aquella acció del penal que falla Mbappé, d'aquella acció que Bartra entra o no entra abans d'hora a l'àrea del Betis, avui Mourinho doncs encara pensant en aquella acció, i li han preguntat per això i ell doncs ha tornat en aquells perquès de fa molts anys. Ho ha dit fins a 8 vegades en una resposta de 2 minuts pensant en aquell penal fallat per Mbappé.
1: ¿Por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento, o no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. Esta es una cuestión que a mí, como entrenador de Real Madrid, a mí me gustaría que la gente responsable me pudiera responder. ¿Por qué?
2: És a dir, o són uns inútils o tenen mala fe i arbitren deliberadament contra el Madrid. Crida l'atenció perquè no fa gaire li van preguntar pel cas Negreira i va estar elegantíssim, va dir que no dubtava de la honorabilitat.
3: Per mi el gran canvi és per què després del partit no fa aquesta denúncia i ara, tres dies després...
2: Jo crec que ell després del partit tampoc no té clar...
3: Bueno, però...
2: És equivocat, eh? Ara ho parlarem al baròmetre, però jo crec que ell allà...
4: El reglament tampoc no és especialment clar en això i probablement no va voler en aquell moment.
3: En aquest lapsus de temps...
2: Però jo hauria entès més que en calent hagués dit això i avui ja en fred hagués passat pàgina.
5: És una trucadeta,
3: Per això dic.
5: Trucadeta de Florentino. Oye, José, jo te fitxé per treure el caràcter que tens, no perquè et passegis amb aquest to tan suau.
2: Yeah.
5: I avui doncs ha aparegut la versió que esperàvem.
0: Ha qüestionat durant aquesta roda de premsa l'honestedat del VAR fins i tot, preguntant-se doncs, si era deliberat o no el fet de que no xulessin al penal. Un dels altres temes centrals d'aquesta roda de premsa ha estat enfocat en Kylian Mbappé, perquè li han preguntat sobre la pilota d'or, ha dit que ell, doncs aquest seria un bon any per guanyar-la, però on l'hem vist sobretot a Mbappé un punt molest, un punt enfadat, ha estat després d'una pregunta que li preguntaven si ell i Vinícius, els dos davanters del Real Madrid, havien de pressionar més, comparant a Mbappé doncs amb dos futbolistes que sí que pressionen, com són Rafinha i com és Dembélé, i no li ha fet massa gràcia la pregunta al davanter francès.
6: Yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienes que meter más goles para ser como yo. Cada uno es diferente, pero yo quiero hacer las cosas de manera inteligente y decir que yo, claro, tengo que mejorar y todo, pero no me gusta comparar porque yo pienso que yo hago muchas cosas que los otros no hacen. Però si entrem en aquest tema és un debat sin fin.
2: Ha cogut, evidentment, aquesta pregunta. De fet, la roda de premsa s'ha de dir que ha estat bastant punyent per part dels periodistes que segueixen l'actualitat del Madrid, perquè se li ha preguntat per la pressió, per l'ambient al vestidor, que ell ha dit, no, està igual que l'any passat.
4: Això no és bon senyal.
2: Vull dir que a mi haig de reconèixer que la pregunta... La pregunta de Dembélé i Rafinha pressionen i tu no t'ho has de fer mirar, m'ha semblat una pregunta absolutament pertinent i a la vegada molt, molt valenta, que és evident que ha molestat al davanter francès.
0: I que ell en aquesta resposta, abans d'això que sentíem, deia només nosaltres dos, no altres companys, també s'havia assenyalat directament als seus companys, també.
3: Bellingham, què?
0: Correcte.
2: Sí. Gairebé us dic que jo no tenia cap dubte que reapareixeria Mourinho A, i gairebé em crida més l'atenció aquest, no sé si ha estat de nervis, mal rotllo d'Mbappé. Vaja.
3: Bueno, la situació per ell no és senzilla. Arriba al Madrid, amb Madrid campió d'Europa i campió de Lliga, i arriba i no guanya res.
2: Ah, aquesta era l'altra
5: pregunta. També se n'han preguntat,
2: escolta. Te n'has anat del PSG i han guanyat dues Champions en 2 anys, que és així, no?
3: És així.
2: Però
4: fotre-li per això. Que és possible que ell ja en fos conscient.
3: Evidentment, clar, és que ha ficat 50-55 gols, però el Madrid no ha guanyat res, i això... Això va suporant.
7: Jo l'entenc, ell. O sigui, ell crec que a la roda de premsa se'l veu que està capficat amb això, que està molest o que està nerviós, però és que pensa que el Madrid es va equivocar de genoll, li va tocar el genoll que no era, tothom li diu que des que has llegat no m'has ganat nada, a Vinícius, amb tota l'escalia, sembla que li facin millors plans de partit, millors contractes, millors tot.
3: I no és un jugador molt estimat al Bernabéu, tampoc.
7: Jo entenc que Mbappé estigui una mica fins als nassos.
3: Sí, ja, però...
7: però no ho has de mostrar, segurament.
5: Però no, si és la millor manera, aquesta.
7: Si fa una broma, si avui ho hagués dit amb un altre to, hagués dit, bueno, però jo hago coses... Però no, no, se l'ha vist que però, això el molesta.
2: Mira, així com, Araujo sempre s'ha dit que aquell documental de Luis Enrique no és que el mati, però li fa mal, jo crec que aquell passatge en què Luis Enrique li diu... en una xerrada individual, també d'aquell documental, tio, necessito que siguis el primer a pressionar, que és evident que no ho estava fent, jo crec que també ha quedat la llufa, és a dir...
7: I després diu que l'any que ve jugaré millor perquè no tindré...
4: Però no li, no li queda perquè ell passatge a Luis Enrique, sinó perquè cada setmana el veiem. I és la seva manera de... Tal sí, com ell diu, ell però... fa moltes altres coses que probablement els altres no són capaços de fer.
2: Sí, home, clar.
4: Però pressionar no seria una de les seves virtuts. No,
5: ni té la intenció de fer-ho, per si...
2: No,
5: vull dir, tu m'escoltaves avui i dius, perfecte.
4: Jo, perquè el Madrid segurament té molts altres problemes al marge de si Mbappé pressiona o no, o els va tenir la temporada passada.
2: Doncs, home,
4: no va ser l'únic.
2: Que Mbappé i Vinícius es gronxin defensant, jo crec que si no és el primer, està entre els tres primers.
4: O els amb una mica de qualitat al mig del camp, l'any passat també els hi hauria anat.
2: Ja, sí.
4: Però sí, sí, sí. Que a dia d'avui en el futbol modern segurament no et pots permetre que dos dels teus 11 futbolistes no pressionen.
2: Que no ho dic jo, que les mirades de Bellingham permanentment als dos del davant de o baixem tots o...
4: Sí, sí.
2: Bé, en fi, que no ha estat un dia d'especial bon rotllo a Madrid. Per cert que Mourinho li ha vingut a mig treure importància al partit de demà, que és evident que no en té res de decisiu, però vaja, començarà Champions perdent a casa, no crec que sigui una bona notícia. Amb qui anirà Mourinho aquest partit?
0: Doncs mira, demà a les 9 contra l'Inter té tres baixes importants Mourinho, no juguen Camavinga, Arda Güler i Bernardo Silva per sanció, per tant, doncs haurà de fer algun invent perquè Bernardo i Güler eren els dos que jugaven al mig del camp del Real Madrid. Aquests tres futbolistes no jugaran demà a les 9 al Bernabéu, Real Madrid-Inter.
2: La cabra sempre torna a la muntanya o sempre tira cap a la muntanya, són expressions, vaja, fins aquí jo crec que ja hauria pogut arribar jo, però hem necessitat la col·laboració de la intel·ligència artificial. Però veieu un escenari així durant la temporada si el Madrid no aconsegueix seguir la línia que marca el Barça? És a dir, que es torni a enrarir l'ambient, que Mourinho faci de Mourinho o avui...
7: No crec que sigui tan bèstia com l'any passat, però sí, jo sé que prevé que el Madrid està basat a aquest tipus de situacions, però és que l'any passat eren dos futbolistes que es fotien cops de puny. En un dia me'n recordo que en una sala hi havia Arbeloa rajant d'Mbappé i a l'altre hi havia Mbappé rajant d'Arbeloa. Vull dir que si sóc el cinquè davanter, jo no
8: el
7: crec
8: quart,
7: que...
8: El quart,
7: ah, perdó, el quart davanter.
8: El quart davanter.
7: Jo no crec que arribem a aquest
2: aquell
7: extrem.
2: Aquell dia va ser glorioso. Soy el cuarto delantero por detrás de Mastantuo, ¿no?
5: Es que, porque así lo ha dificultado
2: el aquell dia a mi em va fer gràcia, s'hi va pixar.
7: Sí,
2: aquell
7: dia. Jo no crec que repetim tot això, però ens hi podem acostar.
2: Molt bé, doncs veurem com va aquest Madrid, que de moment ja és a 3 punts del Barça i que veurem què fa demà a la Champions. Joan, alguna cosa més?
0: Res més.
2: Fins ara.
0: Fins ara.
2: El Madrid va cedir 3 punts el divendres al camp del Betis i l'Espanyol, podem dir-ho així, se'n va deixar 2 ahir en la visita del Sevilla a Cornellà. Hola de nou, Sònia.
9: Se'n va deixar 2 i pràcticament no...
2: Bé, per la cronologia en va guanyar 1, sí. Però per la perspectiva del partit...
8: Ja, però no va jugar bé en 10.
2: No, és veritat que l'Espanyol no va fer un bon partit. Ara parlarem amb el Joan Fàbregas de les decisions arbitrals, que jo crec que en general són encertades, però que evidentment van marcar el partit, de com es va expressar l'Espanyol. Què en diuen al vestidor blanc i blau?
9: Doncs partit molt, molt fluix de l'Espanyol, que com dèieu no va saber aprofitar la superioritat numèrica per tancar el partit i emportar-se aquests 3 punts en una molt mala nit dels de Manolo González, que no van estar gens a to, i en un partit marcat també, com dèieu, per aquestes decisions arbitrals. L'àrbitre, recordem, va expulsar Sanganté després d'una entrada per darrere de Roberto quan estava a punt d'endinsar-se a l'àrea. dia. Després de consultar-ho a la sala VAR, Miguel Sesma, que era l'àrbitre del partit, va mantenir la decisió. Primera polèmica, la segona polèmica va arribar amb el gol anul·lat a Omar per un fora de joc posicional de Marcos Fernández. El gol del Sevilla arribaria d'un dels debutants de García Plaza, Stasin, en una errada defensiva bastant clara també de l'Espanyol, i el gol de l'empat va arribar in extremis ja al minut 97 amb un gol de Marcos Fernández, que feia el seu primer gol a primera i també amb la samarreta de l'Espanyol. Manuel González evidentment no estava gens content amb com havia anat el partit, demana a l'equip que ha de créixer, que han de ser més competitius, diu que té molt clar on fallen, que no vol donar pistes al rival, però que treballaran en això durant tota la setmana. Pel que fa a l'arbitratge, Manolo ahir va estar molt prudent, no va entrar pràcticament a res, però sí que va demanar al col·lectiu arbitral que unifiqui criteris en aquest tipus de decisions. Més contundent va estar un dels capitans, Edu Expósito.
10: Yo sinceramente me siento muy perjudicado hoy, pero bueno, al final es lo que hablamos. Si hemos hecho una nueva norma para las pérdidas de tiempo y demás, yo creo que hoy el Sevilla ha hecho el partido que tocaba después de la pulsión, han hecho un partidazo en ese sentido, pero yo aquí el día del Madrid íbamos empate en el 80 y teníamos que ir a sprint a sacar rápido de banda. Necesitamos que nos lo expliquen realmente, cuándo es y cuándo no, porque no puede ser que cada árbitro tome la decisión que crea, depende del partido, depende del ambiente y depende en qué estadio esté jugando.
9: Així estava de disgustat o d'enfadat Edu Expósito, que ja ho va fer palès durant el partit en el terreny de joc dirigint-se a l'àrbitre i ensenyant-li l'escut. Coses bones d'ahir, que va debutar Brian Zaragoza, va entrar al minut 74, un debut molt discret. També va entrar Harman, un altre dels fitxatges que han arribat aquest estiu a l'Espanyol. Brian, sota tots els focus, la veritat és que no es va poder lluir. I ara dos desplaçaments seguits, Pamplona i Rayo, que de moment fora de casa l'Espanyol, vaja, només ha jugat un partit, però amb poc èxit també. I deixa'm acabar dient-te que avui l'Espanyol ha fet públic que ja ha arribat als 31.737 abonats per aquesta temporada, que això supera, per tant, la de la temporada passada, la xifra amb 31.711 abonats registrats a finals d'any, i que actualment l'Espanyol ja té 36.430 socis.
2: Doncs molt bona, vaja, que la pericada està al costat del seu equip, que no ha començat especialment bé, 4 punts de 12 possibles. També us dic que l'any passat va començar com un canó i a la segona volta va arribar un moment que ens pensàvem que es complicaria la vida, per tant això no és com comença sinó com s'acaba. La cabra salta i saltarà, diu la Mireia Ballarín des de la Unitat d'Assessorament Lingüístic de Catalunya Ràdio, i la cabra sempre torna a la muntanya. Bé, doncs no estava...
11: És millor el primer, no?
4: A mi m'agrada més. La cabra acostumada a saltar, salta i saltarà.
11: Aquest,
4: que és aquest
11: és
4: que
11: t'han
4: enviat ara, més o menys.
2: Sí. Me l'han enviat en versió reduïda.
4: Sí, aquest.
2: Però aquest és clar, millor. La cabra acostumada a saltar, salta i saltarà...
4: Se't fa llarg.
2: Jo necessitaria una cosa que fos més, la cabra tira al munt. Vinga, però nosaltres també defensem el català i només faltaria. Fins ara, Sònia.
9: Fins ara.
12: El baròmetre.
2: A veure, ara escoltàvem Edu Expósito enfadat amb les decisions arbitrals de l'Espanyol Sevilla d'ahir. Hem escoltat el Poquí de Mourinho del Betis Madrid. Joan Fàbregas Capelles, bona tarda.
13: Bona tarda.
2: En la primera actuació de la temporada oficial aquí al Tot Costa.
11: Està renovat?
2: Sí.
11: Ah, val.
2: Home, si no, no hi seria.
13: Ja, estic vitalíssim, Marcos.
11: Ah, vitalíssim?
4: Ah.
13: Bé. Sí. Wow.
2: No. Obstaculitza, com a mínim visualment, un defensa del Sevilla en posició de fora de joc. Edu Expósito està molt enfadat. A mi em fa la impressió que és difícil no anul·lar aquest gol un cop vist el VAR.
13: Fixa't que habitualment quan un àrbitre assenyala un penal, mostra una targeta o expulsa un jugador, ha de tenir proves del que ha succeït. Però en els fores de joc, per interferència en l'adversari, el procediment és diferent. És a dir, si hi ha un jugador en posició de fora de joc i hi ha algun dubte de que pot obstaculitzar el camp visual, assenyala fora de joc sempre, encara que no estigui segur del tot, perquè al final has de donar el benefici del dubte a la persona que no està infringint, en aquest cas, la posició de fora de joc. En aquesta acció, el sevillista Andrés Castrín està a línia de gol i, a més, fixeu-vos que fa com un moviment amb el cap per veure on està la pilota, perquè té just el jugador davant. Per tant, jo crec que hi ha suficients motius i arguments per anul·lar el gol, i em sembla que ho fa bé el VAR, que és una molt bona intervenció, perquè és molt difícil que l'àrbitre pugui avaluar això en directe, i ho fa bé també l'àrbitre d'anar al monitor i anul·lar el gol.
2: Molt bé. Ara, si ens esteu seguint per l'Esport 3, estem veient aquesta jugada en concret, i jo crec que és bastant evident que el central del Sevilla no pot veure la trajectòria de la pilota, i per tant que està ben anul·lat. L'expulsió del Sevilla, Sanganté, crec que ho dic bé, és una jugada que admet algun matís, però que en general acabarem convenint que és vermella justa. Se'n va Roberto Fernández cara a barraca, Sanganté l'entra per darrere, toca la pilota, però després l'atropella. Vermella?
13: Sí, per mi sí, i a part és que tampoc em sembla un moviment massa natural el de Sanganté, perquè crec que extén una miqueta la cama, sap que toca la pilota, però també sap que el rival no ha caigut i, per tant, segueix en el joc. I sempre ens posem amb la pell del defensa, allò de si toca primer la pilota, però ens oblidem del davanter. Vol marcar gol, el tira a terra mitjançant una traveta, i hem de recordar que tocar primer la pilota no és un eximent. Per mi la vermella també és correcta.
2: I acabem amb el gol, en aquest sí concedit, tot i que hi va haver uns instants de dubte, el gol de l'empat final de Marcos Fernández, també amb una posició dubtosa.
13: Sí, fixeu-vos que abans us deia que en cas de dubte s'ha d'anul·lar el gol, i si analitzem aquesta jugada i la posició del jugador Perico, no toca la pilota, que això es pot saber gràcies al xip, no interfereix en el moviment de la defensa, no obstaculitza el camp visual de ningú, i la prova definitiva és, si el jugador espanyol no hagués estat allà, la jugada acaba exactament igual, amb un 100% de seguretat, per tant, el gol està ben concedit, no hi ha cap fora de joc.
2: Per tant, l'àrbitre entre àrbitre i VAR la van clavar, o en àrbitre...
13: La van clavar, i al final és un... Quan veus les declaracions dels dos entrenadors, que els dos ho veuen diferent i tot m'acaba enfadat, doncs al final et dones compte que cadascú escombra molt cap a casa, i crec que l'àrbitre ho va fer molt i molt bé.
2: I ens traslladem a divendres...
3: Aquesta és la bona.
2: Vaja, hi ha un penal sobre Vinícius que a mi em sembla que està ben assenyalat, tot i que hi ha gent que considera que s'arrossega, etc. Per mi és un penal d'aquests que en dieu residual, però que... Vaja, on vas amb l'entrada de...
3: Espanyol.
13: Sí, només un matís. Quan és residual, mínim ha de ser una entrada de targeta groga. Per mi sí que ho era,
2: home,
13: però...
2: I tant.
13: Però, vaja, que per mi sí que és penal.
2: Per tant, aquí no hi ha queixa respecte a l'arbitratge. El que sí es queixen, vaja, ja heu sentit els poques de Mourinho, és sobre l'acció de Marc Bartra en el penal que falla Mbappé. Bartra és qui arriba a rebutjar la pilota un cop l'atura el porter, com a mínim obstaculitza la segona rematada d'Mbappé, i té mig cos dins, però aquí és on diferim amb Mourinho, que avui ha dit que l'àrbit no se sap el reglamento. Vaja, és veritat que el reglament l'han retorçat tant que és impossible saber què diu el reglament, o has d'estar gairebé al dia de les circulars.
13: El reglament diu un jugador no pot estar dins l'àrea quan s'executa un llançament de penal. Clar, què fa el comitè? Doncs diu, anem a unificar, i perquè tothom seguim la mateixa línia, el que farem és marcar referència als peus. A partir d'aquí, si hi ha un peu fora de l'àrea i l'altre està a l'aire, es considera que està fora de l'àrea. Ara, una novetat d'aquest any és que si hi ha els dos peus que estan a l'aire, es fa una projecció del cos per determinar si està dins o fora. És evident que Marc Bartra està dins l'àrea, però seguint les directrius que segueixen els àrbitres, doncs és un gol legal perquè es considera que està fora de l'àrea, perquè un peu està a l'aire i l'altre peu està, teòricament, fora de l'àrea. Et dic teòricament perquè les imatges tampoc ho deixen molt clar, però entenc que el VAR va veure que estava fora, o com a mínim no va poder provar que estava trepitjant la línia.
2: Veient la imatge que estem veient ara a Esport 3, és raonable dir que Marc Bartra té un peu fora, i per tant és raonable no revocar la decisió de l'àrbitre.
4: És retorçada, i és evident que la norma del joc en l'esperit del joc, per dir-ho així,
2: està,
4: la regla no està ben escrita, sí, o no està ben redactada, perquè Bartra agafa un punt d'avantatge aquí.
2: L'any passat era allò que si estaves volant a dins de l'àrea,
4: és que això era
2: dos
4: encara
2: metres
4: pitjor.
2: Dins de l'àrea, sí, sí, però estaves volant...
13: Clar, això s'ha canviat, de cara aquest any, sí, perquè ja era una barbaritat.
2: Allò era una barbaritat, però això que hem vist ara, i no dic que estigui mal aplicat, està ben aplicat, i per tant Mourinho no té raó. Però estic d'acord amb la Sònia, l'esperit de la norma és que un tio no tergui avantatge de tenir mig cos dins de l'àrea, dic jo.
13: Aquí estem amb molta terminologia tècnica, però al final si tu li preguntes a un nen de 7 anys, escolta, aquest jugador està dins o fora l'àrea?
2: Està dins,
13: no? Clar. Llavors, falta una mica de sentit comú perquè sabien que està dins l'àrea.
2: És que el futbol no és bàsquet. El bàsquet tu pots estar volant fora i si no trepitges, ja. Però això de tota la vida, no és fora. Però és que estan incorporant girs del joc del bàsquet al futbol. Un tio que està volant dins l'àrea, per mi està dins l'àrea.
3: I al final com acabarà això? Porter i davanter com a la tanda de penaltis.
13: Mira, hi ha una solució molt fàcil i que a mi m'encantaria, que és penal sense rebot.
3: Per això dic.
4: Si l'atura, ja està. A mi em sembla que amb el que costa aturar un penal, és una llàstima que després, a la vegada, però la norma és aquesta. En teoria no pots agafar avantatge d'entrar dins l'àrea.
2: Això li pots dir a l'àrbitre o al teu company, tio. Amb el que m'ha costat parar el penal, estic quietet.
4: No, però tu, és veritat que tu podries muntar una norma de manera que...
2: En aquest cas, sí, però la majoria de casos que veus tios que entren a l'àrea no serveix per res. Sí. En aquest cas, Bartra sí que és útil, sí, per dir-ho així.
3: Molt útil.
2: Vaja, jo si fos porter preferiria que no entressin, t'ho dic així de clar, perquè per un que em fotrien de rebot els que deuen haver repetit, però vaja. La norma està com està i Mourinho avui no tenia raó i el Madrid no...
13: De fet, Mourinho ha entrat a un club que ell va inaugurar fa molts anys,
2: sí, senyor,
13: que és el de criticar l'encert de l'àrbitre.
2: Això li va fotre pel cap a Guardiola, que es queixava d'un fora de joc milimètric de Pedro
3: en la final de Copa.
2: En la final de Copa i va dir Guardiola és el único que està en el club de los que critiquen el acierto de l'àrbitre.
3: Sí.
2: En fi... Posar Guardiola i Mourinho la mateixa frase no m'agrada. No m'agrada.
7: Quan record.
2: Mala nota per Joan Fàbregas avui. Ui, en el seu debut.
3: En el seu debut sí. Hi ha mala nota.
7: Parella al contracte vitalici.
2: Fàbregas sí, capella.
5: L'expedient va agafant forma.
13: És que fixa't com és el món de l'arbitratge. Tu pots tenir una secció espectacular i al final la cagues i ja sembla que tot hagi anat malament. Doncs així és el món.
2: La vida és així. Pots tenir un dia meravellós que si la cagues a 3:15...
7: I espera't que no fem un tot costa televisió com Real Madrid Televisió i comencem a fer vídeos sobre tu.
2: Hòstia, Joan Fàbregas. Merescut. Joan, gràcies.
13: A vosaltres.
2: I gràcies també al Marcos López, a l'Anaïs Martí i al Dani Sanabra, que avui ja marxen tots amb els seus càrrecs oficials. Podeu veure a Brussel.
5: Gràcies. Adéu.
2: Abans de tancar la plana futbolística, hem de posar la lupa en un nou accés de la policia espanyola. Fa algunes setmanes es feia viral la pallissa, per dir-ho així, de la policia espanyola a un aficionat del Barça que pretenia entrar al camp de l'Elx amb una estelada. I ahir l'Europa, o un dels seus aficionats, va viure una situació similar al Corcón. I així ho va denunciar en un comunicat ahir al vespre al club escapulat. Tinc en línia el president de l'Europa, el senyor Héctor Ibar. Senyor Ibar, bona tarda.
12: Hola, molt bona tarda.
2: El comunicat d'ahir de l'Europa ja era prou explícit, acusant la policia espanyola d'ultrapassar-se en la seva... d'excedir-se en el tracte a l'aficionat de l'Europa, que, vaja, va ser agafat pel coll, va ser tirat al terra. A hores d'ara, el primer que importa l'aficionat és a casa seva, Sai Estalvi, eh?
12: Ell està bé, la veritat sigui, és un noi d'uns 20 anys, està una mica atordit en el sentit del raó, diguéssim, la volada que ha agafat aquesta situació, no? Òbviament té indignació pel tracte rebut per part de la Policia Nacional i per com va anar tot plegat, però sobretot està força atabalat, efectivament.
4: L'Europa té previst iniciar alguna acció?
12: Nosaltres ens hem posat a la seva disposició. El primer que ha de prendre una decisió i que ara per ara doncs, no ho té clar és ell si ho denuncia. Nosaltres, evidentment, el que sí hem fet és posar-nos a la seva disposició per donar-li tot el suport del caire que pugui. També m'agradaria que fóssim conscients que l'Europa és l'Europa des del punt de vista de mitjans i de recursos. No podem, segurament no som el Barça, no som clubs doncs, que tenen molt més potencial econòmic, no? Però evidentment donar tot el recolzament, doncs això és obvi que sí, i per altra banda doncs, també estem donant voltes al fet d'impulsar doncs, pels clubs catalans que competim pel resta del territori espanyol doncs, la possibilitat de fer algun tipus de manifest o algun tipus de declaració conjunta, perquè lògicament cada cap de setmana ens trobem en situacions d'aquest tipus.
2: Sí, no és un cas, en el cas del Barça ens consta que requisen estelades a dojo, però a l'Europa s'hi troba sovint en aquest tipus de tractaments de la policia quan va fora.
12: Nosaltres, diguéssim, més que la policia, normalment això, les persones de la seguretat privada dels clubs és les que normalment acostuma a intervenir. I en condicions normals, doncs, les retires per evitar problemes i evitar conflictes i llestos. Però sí que és cert que fora de Catalunya, a la que veu una estelada, doncs, en certa forma embogeixen o perden una mica al nord, sense entendre que bueno, és una bandera absolutament legal i que no diguéssim, no contradiu absolutament cap norma de l'ordenament jurídic. Per tant, diguéssim que amb l'exercici de la llibertat qualsevol aficionat doncs, la pot mostrar sense cap tipus de problema.
2: President,
12: hauria de poder-la mostrar, perdó. Oh,
2: clar, sí, efectivament. Acabo, president, vostè ara deia fa un moment farem el que podrem, però som l'Europa, no tenim ni el l'abast mediàtic que pugui tenir el Barça, que també va elevar la seva queixa fa uns dies i fins i tot va dir que demanaria explicacions a la policia. Crec que no les ha obtingut encara. Demanarien vostès algun tipus de reacció / protecció governamental per part de la Generalitat? Ho dic perquè aquest matí el Ricard Ostrell ha entrevistat a Salvador Illa i preguntat directament sobre la qüestió. El president no ha dit ni sí ni no, ni asa ni bèstia, vull dir que si hem no ha fet la sensació que la Generalitat es vulgui posicionar en aquest afer, però no sé si vostès ho esperen o ho agrairien.
12: La veritat és que sí. Ahir, a última hora de la nit, es va posar en contacte amb mi el delegat del govern espanyol a Catalunya i es va oferir per ajudar-nos, i jo el que li vaig demanar és això, és a dir, que d'alguna manera una cosa que és tan flagrant com aquesta, ostres, pues que intentessin a través doncs, del Ministeri de l'Interior, imagino, aconseguir pues, que les forces de seguretat de l'Estat entenguessin que l'estelada és una bandera pues, que lògicament és reivindicativa, és el que se'ls vulgui, però que en cap cas és il·legal i que per tant si no és il·legal s'ha de poder mostrar. Més encara quan, ostres, no passa absolutament res, ni hi ha cap incident. Nosaltres l'any passat al partit contra l'Alcorcón vam estar, hi ha imatges on es veuen estelades i va ser un partit que a més vam guanyar i que no hi va haver-hi absolutament cap problema. Aquest partit d'ahir no hi va haver-hi cap conflicte. No és una qüestió que hi hagi una intervenció policial com a resposta a una picabaralla o una cosa d'aquest tipus. És una cosa que ells normalment a iniciativa de la seguretat privada del club doncs t'exigeixen treure-la i llavors això, si algú es nega a treure-la, és quan es genera la situació, doncs, diguéssim, dilema.
2: Doncs aquesta és la mirada i la posició del president del Club Esportiu Europa, el senyor Héctor Ibar, després d'un nou incident lamentable, inadmissible, fastigós de la policia espanyola, amb un aficionat català que viatja fora del nostre territori i pretén fer-ho, ves quina provocació amb una estelada. President Ibar, gràcies i sort per la temporada esportiva.
12: Moltíssimes gràcies, molt amables.
2: Això pel que fa a la primera federació. A segona, el Sabadell ha començat com un canó, Sònia.
4: Doncs sí, perquè som al minut 12 de partit i acaba de fer el segon, el Sabadell. El primer l'havia fet Joaquini al minut 7 i ara tot just el Sabadell ha fet el segon. Sí, ja s'ha reprès el joc, per tant no hi havia fora de joc. Sabadell 2, Còrdoba 0. Recordeu que aquest partit de segona el podeu sentir al Digital de Catalunya Ràdio.
2: Una pausa i Àlex Palou al Tot Costa. Ara venim.
14: Tot Costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
15: Xato. S'estiu s'acaba. T'agradi o no, l'estiu s'acaba. A acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
17: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
2: Un minut i tres quarts de nou del vespre, l'esport català no va sobrat. Vaja, com cap país de campions del món, si és algú que ho aconsegueix 5 cops, en aquest cas de la IndyCar, doncs encara menys. És el cas d'Àlex Palou, ja us vam explicar la setmana passada, que Milwaukee havia guanyat el seu 5è títol en 6 anys a la Fórmula 1 nord-americana, perquè ens entenguem, i avui el tenim en línia des dels Estats Units. Hola, Àlex.
18: Molt bona tarda, i com estem?
2: Molt bé, això tu, moltíssimes felicitats.
18: Moltes gràcies, moltes gràcies.
2: Com va això de ser pentacampió de la IndyCar?
18: La veritat que molt bé, la veritat que molt bé. Mai havia dormit com a pentacampió i es dorm una mica millor, havent guanyat 5 campionats.
2: A més, ja ho tens paït, el títol, com ja hem explicat abastament aquí a Catalunya Ràdio, el vas aconseguir fa una setmana a Milwaukee. Ahir encara quedava la cursa de Laguna Seca, 8a posició, no sé si amb la calma, però el més important ahir era recollir el trofeu, no?
18: Sí, era el més important. No va ser amb la calma, eh? Simplement no ens va sortir molt bé, estàvem segons i vam anar una mica agressius amb l'estratègia i ens va sortir malament, vam tenir que fer una parada extra i per això vam acabar 8ens, però res, com tu has dit, l'important al final era emportar-se el trofeu, recollir-lo, celebrar amb l'equip, i disfrutar d'un any, d'un final d'any que ha sigut de 10.
4: Mm-hmm. Són 5 títols ja, Àlex. Com ho fas per donar-li un tret diferencial a cadascun d'ells, que no és anar sumant? Aquest, per exemple, què té d'especial?
18: Aquest, sincerament, te diré que la velocitat ha sigut l'any on des del meu punt de vista hem tingut més velocitat, hem fet 8 poles que no havia tingut mai, hem pogut guanyar en algunes carreres que no ho esperava, hem sigut molt forts a Long Beach, per exemple, que és un circuit urbà que mai havíem sigut molt forts, hem pogut guanyar a Nashville també, que era un oval que se'ns havia donat molt malament als anys anteriors, així com crec que s'ha notat els llocs on hem treballat durant la pretemporada i en canvi hem perdut en alguns altres que pensàvem que anirien millors i no hem sabut acabar els caps de setmana tan bé com ho havíem fet l'any passat.
2: Dius treballar, notes que pots continuar millorant aspectes del teu pilotatge? Només es pot millorar ja aspectes tècnics del cotxe? O ja simplement treballes després de 5 títols en 6 anys per mantenir-te en l'excel·lència?
18: No, s'ha de treballar, s'ha de seguir treballant en tot, no? Jo crec que tant amb el cotxe, però sobretot on es pot sempre millorar més, crec que és en el pilot, no? Crec que és lo bonic i lo bo de tots els esports, que sempre pots anar una mica més, no? Sempre pots, en el meu cas, frenar una mica més tard, cuidar una mica més els pneumàtics, ser una mica més intel·ligent, ser una mica millor en el cos a cos, així que sempre es pot millorar. Sabem que hi ha coses i quines coses podem millorar i a les que hem de treballar. Ara hem de veure si durant la post-temporada, diguem, o la pretemporada, som capaços de millorar en aquells aspectes. Però, sincerament, encara podem millorar i crec que no hi ha tope que puguem arribar.
4: Són 5 títols en 6 anys, encara tens per davant Dixon amb 6 i Foyt amb 7. A ells els ha costat una mica, uns quants anys més, arribar a aquestes xifres. Ara ja posats a per ells.
18: Sí, home, clar que sí, és l'objectiu, no? Mai a la meva vida pensava que podria haver tingut aquesta oportunitat, no? Jo, al final, L'únic que volia era ser pilot professional de qualsevol cosa. He tingut la sort d'estar a on estic, a la IndyCar, i amb el millor equip que hi ha, on em donen sempre oportunitats per seguir lluitant. Així que l'objectiu sempre és intentar ser millor i intentar guanyar carreres i campionats, però òbviament crec que tenim anys per davant com perquè sigui un objectiu difícil, molt difícil, però realista, no? Així que bueno, ens hem de posar les piles per seguir a tope i aviam si algun dia, d'aquí uns anys, podem arribar a aquest rècord.
2: Es dona la curiositat que Dixon, un dels dos que tens al davant al palmarès, és, o era, millor dit, el teu company d'escuderia, deixa Ganassi després de 24 anys. No sé si ho has parlat amb ell, però em pregunto si és que s'ha cansat d'estar a la teva ombra.
18: No s'ha cansat. Al final, bueno, no sé exactament les raons, no? Jo crec que simplement, com tu has dit, portava més de 24 anys amb l'equip, ha tingut... moltes carreres, moltes victòries, ha guanyat 6 campionats, com tu has dit, i crec que abans de retirar-se, doncs, vol provar un ambient nou i intentar demostrar que pot guanyar amb un altre equip també. Així que, bueno, li desitjo el millor, tant de bo no vagi molt, molt ràpid, que no ens doni molta guerra, però ha sigut un plaer, no? Poder compartir, poder aprendre d'algú que ha guanyat 6 campionats, quan jo era un rookie, ha sigut una experiència increïble.
2: Hi ha bon rotllo amb ell, entenc, ho dic perquè gairebé és un tòpic dels boxes de motor, siguin motos, etc, que els dos cantons del box es miren una mica de reull, no sé si és el cas.
18: Aviam, és el cas, òbviament, sempre, i crec que sempre passarà, no? Al final, quan a tots els esports, però sobretot el que és el motoresport, quan tens el mateix material, diguem, les mateixes eines i hi ha dos que estan per guanyar o que han guanyat, sempre el primer que hem de guanyar és el nostre company d'equip, però sí que és veritat que hem tingut sempre molt bona relació, sempre ha estat molt obert amb mi en compartir coses i mai ens hem enganxat, no? Que seria una manera de posar-ho i explicar-ho. Crec que també quan jo vaig arribar a l'equip estàvem en situacions diferents, no? Ell havia guanyat 6 campionats, ja era part de la llegenda del motorsport, diguem, en canvi jo era rookie i estàvem en moments diferents, així que, bueno, me n'alegro que haguem pogut compartir tantes 6 temporades al final sense tenir problemes.
4: Dixon té 46 anys i tu en tens 29. La idea és allargar tant la teva carrera o quan arribis a aquella edat ja t'imagines amb reptes diferents i havent passat pàgina?
18: La veritat que no ho sé, no, jo, és difícil, no, saber-ho. No ho sé, no m'imagino fins als 46. Crec que has de tenir molta... El foc ha d'estar cremant tot el dia, no? Per seguir empujant, per seguir viatjant tant i estant-te preparant tant. Així que m'encantaria, però m'encantaria arribar, si pogués estar al nivell en el que ell està, no? Que fins ara ha estat lluitant per campionats i ha estat sempre en el top 5 i ha estat guanyant carreres. Si és així, òbviament, jo crec que estaré encantat de seguir. Si és d'altres maneres, que és lo normal que passa, que comences a perdre nivell, doncs segurament costarà més allargar-ho tant.
2: Ara fa poc vas estar amb Donald Trump amb motiu de la cursa de Washington. No sé si és tradició, com passa amb l'NBA o la NFL, que quan hi ha un guanyador d'IndyCar el reben a la Casa Blanca.
18: No, la veritat que no. Vam estar dos vegades a Washington i amb el president pel tema de la cursa que vam fer allà, però no és tradició aquí. Sí que és tradició a vegades, que no ha passat tots els anys, de fet l'any passat que jo vaig guanyar, no? Però a vegades el guanyador de les 500 sí que el reben allà. Uh-huh. Però bueno, la veritat que content d'haver pogut viure aquella experiència, no? D'haver vist la Casa Blanca des de dins, haver pogut veure com pues com són lo, com és lo que veig a les pel·lícules, no? Igual que tots des de casa, així que va ser una experiència molt xula.
4: T'hem entrevistat, jo crec que pràcticament després de cada títol d'Indicar, Àlex, i sempre ha caigut la mateixa pregunta, la de la Fórmula 1. Jo crec que ja ara ja fa temps que has aconseguit que pràcticament l'aparquem, però havia de ser la pregunta testimonial i havia d'aparèixer. Passem pàgina ja en aquest tema o és una cosa que està allà?
18: No, ja passem pàgina. Al final... bueno, com heu vist aquí estic molt feliç, jo crec que això és el més important. Tinc la meva família molt al meu costat, tinc un calendari que m'agrada molt i tinc un cotxe i un equip que m'ha donat l'oportunitat d'estar lluitant, no? Jo crec que al final per un esportista, per un pilot, el més important és estar guanyant, és estar lluitant per guanyar, i és algo que això la IndyCar ho tinc per sort cada dia, no? Així que ho podem aparcar. Jo crec que també és moment pels joves, no? de que tinguin 18, 22 anys, que tinguin l'oportunitat d'anar a la Fórmula 1 i fer-ho molt bé durant molts anys, però jo estic molt, molt bé aquí.
2: Àlex, acabo. Ets història del motoresport català, diria que amb permís de Marc Márquez. Aquest cap de setmana coincideix que Toni Bou ha guanyat el 40è Mundial de Trial. Vaja, tu entens, 5 ja em sembla la bomba, però amb 40, imagina't, no?
18: Sí, no sé, o sigui, està a un altre nivell i ho ha estat des de sempre. És una bogeria dir 40 mundials. Jo crec que també ens té molt mal acostumats, no? I a la gent també, quan ens pensem que és fàcil i el que fa no és res fàcil, crec que ho valorem poquet, perquè 45 són molts, però sí que si ho comparem amb 40 no són res, o sigui, 40 s'ha passat una mica el joc, així que òbviament felicitar-lo i que segueixi, perquè estic segur que pot aconseguir-ne més.
2: Recordo que una de les primeres vegades que vam parlar amb l'Àlex Palou ens va explicar que ell el feia feliç guanyar per sortir al Telenotícies i que el veiés la seva àvia a Sant Antoni de Vilamajor. Doncs se'n deu haver fet un tip en aquests últims anys. Àlex, moltíssimes gràcies pel teu temps i moltíssimes felicitats una altra vegada i gràcies.
18: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
14: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
19: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
17: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
20: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
21: Torna al Catalunya Nit.
22: Tornem, però amb un horari nou.
21: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
23: Catalunya Nit.
22: Un informatiu en profunditat.
21: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
23: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
21: Amb horari nou.
22: De 9 del vespre a 11 de la nit.
21: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

0: Abans d'acabar, és oficial, Maika García, una llegenda del nostre waterpolo, és nova jugadora del Sant Andreu, això sí, ha marxat disgustada perquè la decisió de sortir del Sabadell la relaciona amb la seva maternitat. Sònia Oleart, com ha anat això?
1: Fitxatge, i també a Instagram, ella avui ha fet un comunicat on ha lamentat la decisió del Sabadell de descartar la seva renovació gairebé un any després de ser mare. Ha parlat també en una entrevista a la Laia Bonals al Periódico, on explicava que el Sabadell no ha mantingut i no ha complert la llei.
2: Estava embarazada en 2025 o 2026, la última temporada esta, que terminaba ahora el 31 de agosto, mi temporada. Supuestamente mi contrato debía prorrogarse un año más y yo estaba totalmente tranquila con ese tema. Uh-huh. Para mí creo que la ley hay que cumplirla y aún así, aunque no hubiese esta ley o no existiese, creo que por parte de mi club no me lo esperaba, porque son más de 30 años en este club, en esta entidad, luchando bajo esos colores, bajo ese escudo y no ha sido para nada agradable.
1: Ha estat molt contundent, ha dit que mai s'hauria imaginat que tenir una filla pogués marcar el seu final al Sabadell. Ara ja té nou equip, és el Sant Andreu. Abans havia tingut ella problemes d'esquena, que també ha anat arrossegant, i entre això i la baixa per maternitat ha estat pràcticament 2 anys al marge, però ara comença aquesta nova etapa.
0: Doncs veurem com acaba la història, perquè sembla que el Sabadell no s'ha ajustat a la llei i això sí que és indiscutible. No ha acabat bé la història d'amor entre Maika García i el seu club de tota la vida. Gràcies, Sònia.
1: Adéu.
0: Sònia, remata-ho.
3: El Sabadell, que continua guanyant a la nova Creu Alta, però ara per 2-1 ha escurçat les diferències. El Còrdoba amb gol de Canseco de penal, minut 28, 2-1. Tenim un altre partit en joc, aquest era de segona. A primera, Getafe-Celta, de moment empat a 1 entre tots dos, quan és a punt de finalitzar, són el temps afegit. Empat a 1 amb el Getafe jugant amb 10.
0: Recordeu que el Sabadell-Còrdoba el podeu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio amb Clubet Ripoll i companyia. Gràcies, Sònia.
3: Fins demà.
0: Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Núria de la Fuente a la producció, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, el Víctor Rodríguez al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà a les 7 amb la prèvia del Barça Feyenoord d'estrena de Champions. Hansi, què t'ha semblat els poques de Mourinho?
4: Oh, muy bien. Buen trabajo.
5: Demà veurem un inici de curs enrarit per diversos motius. D'entrada, per una convocatòria de vaga ja el primer dia. És difícil preveure quin seguiment tindrà per part dels mestres, però també si les famílies portaran els seus fills als centres. Ho preguntarem de seguida als implicats. I enrarit també perquè tan bon punt els alumnes hagin entrat a les aules, sortiran els resultats d'unes avaluacions que acostumen a monopolitzar el debat educatiu. Les proves PISA i les de Catalunya, ja se sap, que no seran vàlides pel nyap en la mostra. Bona nit, són les 9.
6: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
7: Salvador Illa avui ha fet un intent per canviar aquesta situació. Ha demanat al professorat un parèntesi en les protestes que permeti arrencar bé el trimestre. Ho ha fet a l'antena de Catalunya Ràdio, al matí amb Ricard Ostrell, amb aquestes paraules.
8: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, i anem a començar el curs. Respectem el dret a l'educació dels ciutadans i anem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. Segur que podíem fer dues coses en algun moment millor, jo no dic que no, però algú ha posat mai més recursos que aquest govern?
7: Al Catalunya Nit entrevistarem en directe David Iglesias, portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya. Li preguntarem si estan disposats a obrir aquest parèntesi que vol el president. També preguntarem a Jordi de Carreras, president de la FAC, representant de les famílies, si preveuen que demà la majoria d'alumnes vagin a classe. L'oposició, tant per la dreta, Junts com per l'esquerra, Esquerra i Comuns, ha retret a Illa que s'hagi esperat el dia abans de començar l'escola per demanar una treva.
9: Ens sorprèn que ara el president Illa hagi demanat un parèntesi, una treva als docents, quan l'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat aquest tema de la crisi d'educació.
10: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
11: Que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer. Més que treva, necessitem mesures concretes.
5: I a Alemanya, l'inici de curs polític ha commocionat fins i tot el canceller Merz. Mentre que el seu partit s'ha enfonsat, l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya ha quedat a només 3 diputats de la majoria absoluta a Saxònia-Anhalt. Ara té a tocar el govern d'un land per primera vegada. Corresponsal a Berlín, Jordi Regàs.
12: Alemanya en xoc després de la victòria aclaparadora de l'extrema dreta a l'estat federal de Saxònia-Anhalt. Mentre es desferma una tempesta política, Berlín, sobretot al voltant de la figura del canceller Friedrich Merz, han estat moltes les ciutats on hi ha hagut manifestacions contra el feixisme.
5: Aquests resultats són rebuts com un senyal d'alarma a bona part d'Europa. Ho analitzarem amb el nostre corresponsal a Brussel·les, també Bruno Fortea. I a partir de les 11 entrevistarem el professor de Ciència Política de la Pompeu Fabra, Klaus-Jürgen Nagel, que, com podeu deduir, és alemany.
7: L'Audiència Nacional investigarà l'arribada multitudinària de migrants a Ceuta. Considera que va suposar un atac a la integritat territorial d'Espanya. En cas que al darrere de tot plegat hi veiés el Marroc, què significaria això a nivell judicial? Ens ho explicarà l'advocat penalista Josep Riba.
5: I en aquesta portada podem parlar d'un inici de curs dolç, el del sector teatral. Acaba d'arrencar al Liceu la gala Catalunya aixeca el taló. L'està seguint en directe la Marta Vives. Bona nit, Marta.
13: Bona nit. Tot just ara està a punt de començar aquesta gala, que està plantejada com una obra en diferents actes. Ens han explicat per recórrer a través de la música i el teatre els últims 25 anys dels nostres escenaris. La protagonista és la Marta Rivera i no hi faltaran moltes aparicions sorpresa i emocions diverses. I tot plegat, Manel, amb un tema clar, 25 anys al teu costat, passi el que passi. Toni Albadalejo és el vicepresident d'EDCA i l'ideòleg de l'acte que estem a punt de veure.
14: Jo primer vaig crear la frase aquesta, al teu costat passi el que passi, i després hem fet l'obra, perquè realment al final hi ha una cançó que diu això, al teatre al teu costat passi el que passi, l'important és que estiguis tu, espectador, i no ens podrà tombar ningú. Aquesta cosa de veritat és el que hem tingut aquests 25 anys.
13: Això el dia que hem sabut que la temporada teatral ha fet un nou rècord de públic, 4 milions d'espectadors que es diuen ben aviat a tot Catalunya.
7: Les 9 i 5 minuts, a aquesta hora busquem també un titular dels esports, Joan Fito, bona nit.
15: Bona nit, i que passa per la nova Creu Alta de Sabadell. Està jugant el conjunt arlequinat, minut 35 de partit, guanya el Sabadell 2-1, dos gols de Joaquini. De moment, bones notícies a Sabadell, acabat fa pocs minuts a primera divisió, el Getafe 1, Celta de Vigo 1.
5: I busquem ara també un titular per al temps amb la Gemma Puig. Bona nit, Gemma.
16: Bona nit. Aquest dia de calor que hem tingut, altre cop, calor intensa. Hem deixat enrere els 40, però hem arribat als 39 graus. Demà, últim dia, demà encara les temperatures s'enfilaran, fins i tot cap a les comarques de Girona ho faran una miqueta més que no pas avui, però sí que demà a la tarda ja començarem a intuir aquest canvi de temps contundent que arribarà de cara a dimecres.
7: I a partir de les 10, avui que és dilluns, torna Antoni Padilla. Parlarem amb ell d'esports, però també de política, perquè a Sèrbia se li estan fent homenatges ben cridaners a Ratko Mladic, el general serbo-bosnià que va cometre els crims contra la humanitat durant la guerra dels Balcans, i això implica també algun homenatge futbolístic. I per acabar, qui posarà avui la punt final serà Gabriel Garrón, politòleg catalano-sirià, que ja ens acompanya aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Demà, en condicions normals, és un dels dies més importants de l'any, l'inici del curs escolar. Però aquest any les circumstàncies són excepcionals per als més del 1.600.000 alumnes inscrits. Una nova vaga de docents, després de la mala maror entre els sindicats d'educació i el govern, que no es va resoldre abans de començar l'estiu. Per tant, un nou curs escolar que comença tal i com va acabar ara fa gairebé 3 mesos l'anterior. Avui el president de la Generalitat ha tornat a fer un últim intent per aturar aquestes protestes, però els sindicats han respost que mantenen la vaga de demà perquè no volen donar un xec en blanc. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Salvador Illa ha defensat el dret dels infants i joves a l'educació, ha instat els sindicats a seguir parlant del futur del departament i ha reivindicat la feina del seu govern en aquestes negociacions i en el sector.
1: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, i també va començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, i anem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. Segur que podíem fer dues coses en algun moment millor, jo no dic que no, però algú ha posat mai més recursos que aquest govern?
0: Doncs bé, per respondre a alguns dels plantejaments del president Salvador Illa, podem saludar a aquesta hora David Iglesias, que és membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que és el paraigua que agrupa mig miler d'assemblees de centres d'arreu del país i on es capta, doncs, molt probablement, de la millor manera, el termòmetre del malestar dels mestres i professors. David Iglesias, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Ha sentit aquesta declaració del president Salvador Illa. Avui els demanava un parèntesi en aquestes vagues, però la demà la mantenen igualment. Què hauria d'haver passat o què els haurien d'haver ofert per començar el curs en plena normalitat?
2: Bé, per començar, ens haurien d'haver ofert alguna cosa, cosa que no han fet. La consellera simplement el que ha fet és repetir el que havia explicat abans de l'estiu. Ha estat tot l'estiu sense cap senyal de vida, cap intent de parlar amb ningú, ni amb els sindicats, ni amb ningú altre, encara que s'ha omplert la boca de que sí que ho estava fent.
0: No s'ha fet cap feina, per tant, durant els mesos d'estiu, cap reunió, cap contacte?
2: No. No amb el departament, no. Nosaltres, per la nostra banda, hem estat treballant, hem estat creant un document que és el que demà treballarem a les assemblees que es faran durant la vaga, que és un document que especifica les demandes dels diferents col·lectius docents. Tenim un dividit en vuit punts i allà acabarem de discutir-ho, i el dia 19 de setembre es portarà aquests resultats a l'Assemblea de Catalunya, i allà doncs marcarem això que demana

0: en aquest nou curs. De tota manera, hi ha el gran interrogant de què és el que faran les famílies. Per tant, quin creuen que serà el panorama de demà?
1: Demà, totes les famílies el que ja saben és que els serveis mínims estaran funcionant, per tant, poden portar els seus fills, els més petits els han de portar, els més grans poden venir a l'institut, evidentment, depenent de la... de l'edat i del seguiment de la vaga, doncs podran començar algunes classes o altres no. Per tant, la situació serà la que és normal en un dia de vaga, que ja coneixen els alumnes el que ha sigut.
0: Quin calendari de mobilitzacions tenen previst, si no hi ha acord, si aquesta situació s'allarga?
1: El calendari de mobilitzacions l'hem de decidir encara. La vaga de demà la vam decidir el mes de juliol a la darrera assemblea de Catalunya i vam decidir que avui faríem vaga i a partir d'ara doncs, parlarem o intentarem arribar a l'acord de veure com seguim aquestes i quin serà el calendari de les següents vagues o mobilitzacions, depenent del que escollin els professors.
0: Perquè hi ha alguna reunió a la vista en el calendari amb el departament?
1: En principi no. Amb nosaltres no. Ni amb nosaltres ni crec que amb els sindicats, no ho sé.
0: En condicions normals i per finalitzar, si demà comencés un curs, el nou curs comença de fet, però si demà hi hagués classe normal, quin seria el principal problema d'un mestre o un professor quan entrés a l'aula?
1: Un només? Home, demà, no sé, no he sentit el temps. He sentit l'illa, però no he sentit el temps. Però ja sabem que hi ha classes que... Hi ha aules que estan a 40 graus. Hi hauran aules on més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant, per molt que digui el president, seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva. Seguirem tenint burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguirem tenint ràtios que són impossibles. Tindrem plantilles, per molt que digui que s'han posat 1.500, quina és la realitat és que d'aquests 1.500, un de cada tres no ha arribat. S'estan retallant, en realitat. Però que, esclar... Dir els números així en gros és molt fàcil i encara que no siguin veritat, o que no responguin, no dic que no siguin veritat, sinó que no responguin a la realitat, doncs és molt fàcil.
0: S'haurà de baixar en la lletra petita quan llegi la data per una propera reunió, que de moment doncs no hi existeix aquesta data. David Iglesias, membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya, gràcies per atendre'ns i que vagi bé el dia de demà. Que vagi bé. Gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Doncs podem saludar ara el president de la FAPAC, que és les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Jordi de Carreras, bona nit.
3: Molt bona nit.
2: D'entrada, els hauria agradat que si hi havia d'haver vaga no fos el primer dia d'escola?
3: Evidentment no és el millor dia per iniciar el curs escolar. És un moment de retrobaments, diguem, de les alumnes conèixer mestres nous, potser d'iniciar petites rutines, no? O de conèixer fins i tot els centres educatius. Per tant, òbviament no és el millor dia, però entenem el significat d'aquesta mobilització un dia com avui.
2: No sé què els arriba per part de les famílies, si pensen portar els seus fills amb normalitat a l'escola, si la recomanació és que no hi vagin, si això cada cas és un món. Què els arriba a vostès?
3: Bueno, efectivament, el sistema educatiu és molt ampli, les famílies també, però en general no ens ha arribat que hi hagi, diguem, absències planificades específicament, sinó que, com ja sabem i passa sempre, les famílies fan el possible, diguem, per donar als seus fills el que creuen que és millor. I en aquest cas, evidentment, aquest dret a poder assistir al centre ha d'estar garantit i es garanteix amb els serveis mínims i, per tant, entenem que una majoria portarà els seus fills al centre educatiu si no creu que hi hagi algun problema específic, que no té per què.
2: Què li reclamen vostès al govern?
3: Bé, li reclamem bàsicament una responsabilitat

0: institucional. Els drets de, diguem, a mobilitat, el dret a vaga i el dret a l'educació són dos drets que han de poder conviure i la responsabilitat no està en veure, en dirimir quina és i quina va l'altra primer o després, sinó és per los compatibles. Nosaltres entenem que el govern, tot i que totes aquestes problemàtiques estaven sobre la taula ja fa molts anys que es coneixen, potser hauria, des del nostre punt de vista, des del no al preacord de la majoria de sindicats de la pública, doncs havia de fer una lectura de que s'han d'abordar els problemes estructurals del sistema educatiu públic i això amb el que s'ha fet fins ara no s'està veient i no ho està passant la comunitat educativa. Ni el professorat ni les famílies que coneixem el sistema perquè moltes vegades ens suplim responsabilitats que l'administració no ho fa.
1: Per acabar, una de les qüestions que està sobre la taula i que aquest curs segurament se'n tornarà a parlar és la possibilitat que els docents deixin de fer colònies i sortides com a mesura de pressió i també perquè està poc reconeguda la feina que fan un cop surten amb els alumnes. Com ho veuen vostès?
0: Clar, nosaltres veiem que aquest tipus de, bueno, la sortida i les activitats en horari lectiu que són fora del centre, són activitats que no són accessòries ni complementàries, sinó que ja formen part dels projectes educatius i que s'han elaborat per enriquir les experiències pedagògiques i produir-les en altres contextos. I, per tant, això és una responsabilitat del govern garantir que es pugui realitzar per donar una educació de qualitat. Per tant, si es necessiten respostes perquè no sigui sostingut amb la bona fe dels professionals i dels centres o de les mateixes famílies, doncs és l'administració qui ha de veure com fer-ho i sobretot garantir l'equitat i l'accés universal. Això perquè és molt fàcil que si cadascú, cada centre o cada família busqui compensar-ho, les desigualtats dins del sistema augmenten ràpidament.
1: Doncs és Jordi de Carreras, el president de l'AFAC, representant de les famílies. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que tinguin molt bon curs.
0: Moltes gràcies.
2: Doncs bé, en clau política, l'oposició i els socis d'investidura de Salvador Illa han sortit en tromb a criticar aquest missatge que sentíem del president Illa en començar, que el president reclamés ara una pausa a les convocatòries de vaga. Lamenten que si s'ha arribat a l'inici de curs sense acord en aquestes condicions, és en gran mesura, diuen, perquè l'executiu se n'ha desdit durant l'aturada estival. Podem sentir Mònica Sales, de Junts, Elisenda Alemany, d'Esquerra, i Gerardo Pisarello, dels Comuns.
3: Per a nosaltres és una irresponsabilitat. L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
4: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
5: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern. Més que treva, necessitem mesures concretes.
1: Doncs l'educació ha estat un dels temes de l'entrevista a Salvador Illa aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, però n'hi ha hagut d'altres també de destacats que repassem amb Àlex Giralt Robert.
6: Illa, obert a repensar les línies d'actuació en seguretat després de l'assassinat d'un veí a Manresa comès suposadament per dos menors.
7: Hi ha decisions que no s'han de prendre tampoc amb cabent. Hem d'anar veient com evolucionen les coses. Jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques.
6: Defensa del nou sistema de finançament autonòmic i toc d'atenció a Ayuso després que la presidenta madrilenya afirmés que el model serviria per pagar la festa a Catalunya.
7: No es posi amb Catalunya i no es posi amb els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa.
6: Confiança en l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont abans que acabi l'any i projecció d'una recepció al Palau de la Generalitat quan torni.
7: He rebut a tots els expresidents aquí, amb ell m'he vist a la seu del govern de Catalunya a Brussel·les i no tinc cap inconvenient al contrari en donar-li el tracte que mereix com a expresident i com a líder del principal partit de l'oposició a Catalunya.
6: Estabilitat al govern, ni recomposicions profundes a les conselleries ni cops de timó.
7: A vegades hi ha canvis que s'han de fer, puntuals, però no estic pensant en grans remodelacions ni estic pensant en redes, estic pensant en feina.
6: La sortida de Sílvia Paneque del govern per repetir com a alcaldable de Girona un moviment que ni confirma ni desmenteix.
7: La consellera Paneque està fent de consellera. Jo estic content amb la seva tasca i quan arribi un moment ja prendrem les decisions que haguem de prendre.
1: Doncs, sens dubte, també un dels titulars del dia és el que ha passat a Alemanya amb aquestes eleccions regionals. Fem una pausa per la publicitat i connectem.
8: Catalunya nit.
9: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
10: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
11: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què. Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
12: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta en la programació a filmoteca.cat.
13: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Un estiu que els canviarà la vida.
15: Catalina!
16: Se tropezó con un escaló.
14: El retorn al cinema de Lluís Omar.
17: És una provocació darrere un altre.
14: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
18: Abuelo!
19: No deixaràs de sentir-la prou.
14: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
20: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
21: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
20: Que està en constant evolució.
22: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
20: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
23: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
24: La nit dels ignorants, de diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.
25: Junts per Catalunya reclama el traspàs de les competències en immigració a Catalunya. Es prepara pel possible retorn de Carles Puigdemont i té les eleccions municipals a l'horitzó.
26: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
25: Totes les preguntes a punt pel secretari general de Junts, Jordi Turull.
27: Aquest dimarts, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: L'extrema dreta pot tornar a tocar poder a Alemanya per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. El partit Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a l'estat federal de Saxònia-Anhalt i ha provocat un daltabaix al panorama polític del país. D'entrada, el canceller conservador Friedrich Merz es declara en xoc, això ha dit avui, i alerta que no es negociaran els valors constitucionals. Ara bé, veurem què és el que pot fer realment Alternativa per Alemanya, perquè no ha arribat a la majoria absoluta, però li ha faltat molt poc. El principal dubte és saber si acabarà governant o bé si se li farà un cordó sanitari. Seguint aquestes eleccions, i tenim el nostre corresponsal Jordi Regàs. Bona nit.
4: Hola, bona nit.
3: I des de Brussel·les, on la Comissió Europea ha estat molt pendent de què és el que passava a Alemanya, tenim, com sempre, connectat a aquesta hora de la nit Bruno Fortea.
5: Hola, bona nit.
3: Comencem per Alemanya, Jordi. D'entrada, expliquem l'impacte que ha tingut a Alemanya aquesta victòria de l'extrema dreta.
4: A veure, claríssimament, han saltat totes les alarmes. Ha sigut una sacsejada absolutament general. I no només, diria jo, en el camp de la política, també de la societat civil. De fet, avui hi ha hagut manifestacions a diverses parts del país, a Berlín mateix. Nosaltres tenim l'oficina aquí a la Porta de Brandenburg i just al davant, quan jo he arribat ara a la tarda, hi havia una manifestació antifeixista. Per tant, aquí hi ha una reacció, doncs, important. I la gent, jo crec que està trista i preocupada. Jo tinc amics a Saxònia-Anhalt, a la ciutat de Halle, que a mi em deien avui, doncs, que, a part de compartir la seva tristor, que deien, és que no reconec a aquests conciutadans meus que han votat Alternativa per Alemanya. Per tant, jo crec que no sé si hi haurà un abans i un després, però ha sigut un toc d'atenció, ha fet saltar totes les alarmes i veurem, doncs, això fins a quin punt, doncs, provoca alguna mena de reacció, no? I en el món de la política, doncs bé, haurem de veure què passa amb el canceller. De fet, ell mateix ha quedat fora de joc, com ha reconegut avui mateix. Escoltem les seves paraules.
6: Zutiefst schockiert.
7: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
4: Sí, aquí jo crec que el problema també és que, clar, Alemanya, si la gent més humil, doncs, continua tenint la sensació que no disposen de més diners, que tot s'encareix, veuen com Alemanya, doncs, està destinant milions i milions d'euros, no només a Ucraïna, sinó també a aquest rearmament, a aquest objectiu de Merz, doncs, de formar el govern, doncs, més gran d'Europa. Si aquests objectius no pateixen alguna mena de sacsejada, doncs, aquí certament no canviarà res. I jo crec que aquí un dels problemes comença a ser Merz mateix. Vull dir, ell, durant la campanya, l'actual primer ministre de Saxònia-Anhalt, Sven Schulze, doncs, procurava que no participés als actes públics. De fet, l'han amagat i no hi ha participat. Visitava fàbriques, inaugurava coses, laboratoris, coses per aquest estil, tot en entorns controlats, però amb l'objectiu d'evitar, doncs, les esbroncades. De fet, avui mateix Weidel, Alice Weidel, la líder de l'Alternativa per Alemanya, doncs, escoltem-la, perquè ha dit una cosa, ella, doncs, manifesta moltes coses d'una forma molt dura, però no massa desencertada, moltes vegades, i ella ja s'ha encarregat d'atacar-lo allà on més mal li fa. Escoltem-la.
8: Mai cap canceller havia estat tan impopular com Friedrich Merz, que s'ha convertit en un llast important per al desenvolupament pròsper d'Alemanya.
4: I certament, al voltant d'aquesta popularitat sota mínims, vull dir, mai hi ha vingut un canceller amb una popularitat tan baixa, clar, dins de la CDU, comencen a pujar els rumors. Vull dir, en aquests moments ens trobem ja que comença a haver-hi rumors d'un relleu, de si no hauríem de rellevar-lo, òbviament no a través d'unes eleccions, sinó un relleu intern, amb algun altre membre del partit, i les quinieles doncs, ja han començat. Vull dir, en aquests moments doncs, hi ha un primer ministre, el de l'Estat Federal de Rin del Nord-Westfàlia, Hendrik Wüst, que és un home doncs, que té 20 anys menys que Merz, que, per exemple, és un dels principals dofins en aquests moments de la seva figura. Fins i tot s'ha arribat a especular, que jo crec que no arribarà mai, amb l'actual ministre-president de Baviera, Markus Söder. Però clar, vull dir que quan aquest run-run a dins del propi partit es comença a engegar, doncs certament s'ha de reconèixer que la situació seva cada cop és més feble. Jo crec que el que veurem serà que tothom esperarà què passa el 20 de setembre, perquè el 20 de setembre hi ha eleccions doncs, regionals a dos estats federals més, que seria Mecklenburg-Pomerània Occidental, i després també a la ciutat-estat de Berlín, per veure què passa doncs, en aquests dos emplaçaments, però un cop hagin passat aquestes dues eleccions, jo crec que la CDU reaccionarà, perquè és que, a més, l'any que ve hi ha eleccions a sis lands més d'aquí a Alemanya. I la CDU no es pot permetre de cap de les maneres doncs, acabar relegada a ser un partit de tercera.
3: Residual, no? Sí. Que haurem de veure també aquesta inestabilitat a la CDU com afecta, perquè ara tot plegat han de començar unes negociacions per formar govern. Explica'ns quines possibilitats té Alternativa per Alemanya realment per tocar govern, per poder arribar a governar, i si existeix una alternativa, perquè en tot cas seria difícil també, sembla, d'aconseguir amb tota la resta de partits que s'haurien de posar d'acord, no?
4: Jo crec que acabarem anant a una repetició d'eleccions a Saxònia-Anhalt. Mira el que et dic. No, perquè, a veure, clar, tenim dos blocs. Tenim Alternativa per Alemanya, que ha aconseguit 39 escons. El bloc de tots els altres, sense l'aliança de Wagenknecht, que és aquesta formació d'esquerra doncs, populista que diu que s'abstindria, però tots els altres, que serien doncs, el CDU, SPD, els Verds i Die Linke, serien 39 també. I llavors hi ha aquests 5 escons que han anat a parar doncs, aquesta formació d'esquerra doncs, populista, que és veritat que es podria abstenir en la tercera volta de la investidura del primer ministre Saxònia-Anhalt, i llavors quedaria nomenat aquell que tingui el major nombre de vots per majoria simple. Però clar, si els altres quatre s'ajunten i presenten un candidat, té la mateixa majoria simple l'un que l'altre. Per tant, la legislació de Saxònia-Anhalt el que diu és que un mes després de les eleccions s'hauria de constituir per primera vegada doncs, el govern doncs, regional, i si no ho fa, doncs es repeteixen les eleccions. Jo tinc la sensació que anem molt per aquí, perquè el partit de Sarah Wagenknecht, l'aliança de Sarah Wagenknecht, que és un partit doncs, que en certs moments ha demostrat una certa proximitat amb l'alternativa per Alemanya, de fet sembla ser doncs, que Alice Weidel i Sarah Wagenknecht personalment es coneixen i tenen contactes, sí que doncs, bueno, jo crec que ells no es poden permetre doncs, votar a favor de Sigmund, perquè seria un suïcidi polític, perquè és un partit d'esquerra. Per tant, si ells s'abstenen, la seva abstenció perjudica tant a uns i altres. I jo crec que no donaran suport als quatre altres partits que els diríem de l'àmbit més prodemocràtic, perquè diuen que no volen escollir a un, parlen d'una espècie de figura, d'un ministre-president suprapartidista, però això és una anada de cap, vull dir, no va enlloc, jo crec.
3: S'haurà d'anar aterrant a poc a poc, perquè Jordi, explica'ns per acabar de tancar el cercle d'alguna manera, sobretot de cercle de comprensió, no?, de què és el que ha passat a Saxònia. Amb quines promeses s'ha presentat Alternativa per Alemanya a les eleccions que hagin cridat tant l'atenció i l'interès de tants i tants votants?
4: Jo crec que Alternativa per Alemanya, evidentment, ha anat molt fort amb el tema de la immigració i han anat molt fort amb el tema doncs, de recuperar la capacitat adquisitiva dels alemanys. I poc més. Han fet una campanya molt basada en les emocions, molt en recuperar els valors tradicionals d'Alemanya. Els actes de campanya de Sigmund han sigut ell repartint cervesa, anant en motocicleta amunt i avall pel país i muntant festes familiars, i ell amb el somriure d'orella a orella, generant o intentant transmetre aquest bon rotllisme del gendre perfecte, però després l'equip de gent que tenia al darrere, Déu-n'hi-duret, no? A veure, clar, ell, per exemple, si mirem el programa, doncs té coses força cridaneres que tampoc a vegades s'entenen del tot que la gent hi estigui a favor, però bé. Vull dir, proposaven eliminar l'escola inclusiva, evidentment, eliminar els continguts adreçats a temes com diversitat o gènere, fins i tot parlaven doncs, que no calia que es portés els nens a l'escola, que podien els pares doncs, educar-los a casa, retallades de subvencions, endurir les condicions de l'avortament, fins i tot s'han permès coses de les quals no tenen competència, com Sigmund dient, eliminem l'impost a la cervesa, que això a Alemanya sona molt bé, però és una cosa que és de competència estatal. Però bé, ells surten, diuen, i la gent, doncs, crec que té la sensació que, bé, proposen alguna cosa diferent, com que els que han controlat el país els últims 20 anys doncs no m'han resolt, doncs els votarem ells.
3: Doncs aquest és el, si més no, el resultat és el que hem explicat i hem de veure com evolucionen els pròxims dies les negociacions, però en tot cas molt, molt a prop de tornar a tocar govern a l'extrema dreta, a Saxònia-Anhalt. Gràcies, Jordi. Jordi Regàs, bona nit.
4: Bona nit, gràcies a vosaltres.
0: I, evidentment, aquests resultats s'han mirat també amb molta sorpresa i preocupació des de diversos punts d'Europa. L'hem saludat al principi. Tornem a recuperar, Bruno. La presidenta de la Comissió Europea no s'ha volgut pronunciar sobre els resultats d'aquestes eleccions, però la seva cap de la diplomàcia sí que ho ha fet, eh? Què ha dit?
1: Sí, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha alertat de la bona sintonia que hi ha entre el Kremlin i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, un partit que, per exemple, Manel, vol reprendre la compra massiva de gas i petroli rus, vol retirar les sancions europees contra Moscou i, sobretot, vol deixar d'enviar armes i diners a Ucraïna. A Kallas li inquieta el suport social que han rebut aquests postulats pocs dies després de saber-se que, justament, Rússia pretenia provocar un atemptat aquest estiu a l'aeroport alemany de Leipzig.
5: Les amenaces augmenten a Europa i alhora els partits que estan cecs davant d'aquesta amenaça i que diuen que no hi hem de fer res perquè no és casa nostra, estan guanyant terreny.
1: Alternativa per Alemanya també defensa abandonar l'euro com a moneda comuna i un bon resultat d'aquest partit al conjunt del país aquí a Brussel·les saben que podria debilitar alguns dels grans consensos europeus. De moment, avui ja han enviat un senyal d'alarma alguns governs europeistes com el de França i Polònia i en canvi els partits ultras d'Europa ho han rebut com una injecció d'optimisme, han rebut aquests resultats com una dosi d'esperança de cara a les eleccions estatals que hi haurà l'any que ve a la mateixa a Alemanya, però també a França, Itàlia i Espanya.
0: Gràcies, Bruno, en directe des de Brussel·les. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: Doncs sobre aquesta victòria d'Alternativa per Alemanya hi posem ara la mirada del periodista i col·laborador del Catalunya Nit, Xavier Mas de Xaixàs.
9: El mur antifeixista s'esquerda. Aquest mur es va aixecar a Europa després de la Segona Guerra Mundial, amb la consigna de mai més. Han passat més de 80 anys i avui hi ha milions i milions d'europeus que no tenen por al feixisme. Al contrari, consideren que els hereus polítics del nazisme i del feixisme poden solucionar els seus problemes millor que els demòcrates. Avui estem lluny de 1933, any que els nazis van arribar al poder, però la victòria d'Alternativa per Alemanya al petit estat de Saxònia-Anhalt ens apropa. Alternativa per Alemanya és un partit neonazi. Els seus dirigents minimitzen l'Holocaust i consideren que els immigrants són ciutadans de segona, gent que ha de ser expulsada d'Alemanya. Els immigrants assumeixen el paper dels jueus, són la causa de tots els mals de la classe treballadora. Culpa seva és el deteriorament de l'estat del benestar i els salaris que no donen per omplir la nevera. Alternativa per Alemanya promet expulsar-los, com també promet fer les paus amb Rússia. Diu que Ucraïna no és la seva guerra. No vol que el govern es gasti en armes el que hauria de gastar-se en indústria i benestar social. L'ansietat de les famílies que no arriben a fi de mes aviva les brases del passat més obscur d'Europa. L'angoixa dels habitants de Saxònia-Anhalt la comparteixen un de cada tres alemanys. Quasi un 30% votaria alternativa per a Alemanya. No hi ha cap altre partit amb més intenció de vot. Això vol dir molta inestabilitat política a Berlín durant els propers mesos. L'any vinent, la dreta radical de Marine Le Pen ho tindrà tot a favor per guanyar la presidència de França. I Vox, segurament, governarà Espanya amb el PP. La Casa Blanca i el Kremlin es freguen les mans. Saben que aquest radicalisme debilita Europa. L'any vinent podem estar més a prop del 1933, any que els nazis van arribar al poder. Tot depèn de la majoria antifeixista, que no vota, perquè també ha perdut la confiança en els seus governants. Que la dreta postfeixista governa Itàlia i pugui governar també a França, Espanya i Alemanya no és la fi del món. La democràcia hongaresa va resistir al govern ultra d'Orban, avui derrotat. I fa tres anys, la democràcia holandesa va resistir al triomf dels radicals. Avui, els Països Baixos tenen un govern de centre amb un primer ministre gai que estigueix a Cadaqués. El mur antifeixista s'esquerda, però Europa encara resisteix.
2: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Ja passen ja 8 minuts de dos quarts de 10 de la nit. L'Audiència Nacional ja investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Alba Barbosa, bona nit.
10: Bona nit.
3: La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i també d'organització criminal.
10: Sí, la jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc i vol esbrinar també si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no té proves de la participació del Marroc.
11: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
10: Demà el Consell de Ministres ha de desclassificar els informes policials que demostren, segons l'executiu de Sánchez, que no van rebre cap avís que els alertés d'una entrada tan massiva.
0: Doncs aquesta investigació de l'Audiència Nacional ens ha obert molts interrogants que ens aclareix ara l'advocat penalista i professor de dret penal de la Universitat Autònoma de Barcelona, Josep Riba.
12: Entenc que és una decisió històrica perquè no estem parlant d'un cas d'immigració irregular qualsevol. El tribunal considera que el que va passar a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol va ser un atac directe contra la integritat territorial de l'estat espanyol. Per què investigarà aquests fets de l'Audiència Nacional, que és el tribunal que tothom sap s'ocupa doncs, els casos més greus a Espanya doncs, per diverses raons? La primera, que la llei determina que els delictes, com seria aquest el cas, que poden posar o posen en perill la pau o la seguretat de l'Estat, implica ja la competència directa de la jurisdicció espanyola. I, a més, considera l'AUTA que part dels fets es van cometre fora d'Espanya i, per tant, és l'Audiència Nacional, el tribunal, competent que ha d'investigar els delictes que passen més enllà de les nostres fronteres, explicant, a més, aquesta AUTA que part de l'organització d'aquest atac a la sobirania nacional va ser o es va cometre al Marroc. La decisió, com es pot llegir, és compartida per al Ministeri Fiscal, segons consta a les notícies a les que hem tingut accés. I en quant als delictes, el més impactant seria el primer, aquest delicte contra la pau o la independència de l'Estat. I, de fet, la jutgessa parla obertament de guerra híbrida. Què vol dir això? Doncs que un estat estranger hauria utilitzat milers de persones com una eina de pressió política contra Espanya. És un terme que ve del món militar i que aquí, per primera vegada que jo recordi l'Espanya democràtica, entra de ple en l'àmbit penal. El segon delicte té a veure amb la vulneració de drets a les persones estrangeres lligats doncs, a homicidis per imprudència, perquè sembla que hi han documentades almenys 83 morts durant aquells fets. I el tercer delicte apunta a una organització criminal, i aquest per mi és el més rellevant, perquè segons la investigació preliminar a la que fa esment aquest AUTA, darrere de tot hi hauria una xarxa amb fins a 5 nivells jeràrquics que hauria planificat i executat tota l'operació. Al capdamunt estarien les autoritats marroquines que haurien pres, diguéssim, la decisió política. Després també haurien intervingut forces de seguretat o membres de les forces de seguretat marroquines que haurien retirat els controls fronterers. I en un tercer nivell, coordinadors regionals que van organitzar o haurien organitzat la logística. Finalment, reclutadors, que van mobilitzar milers de persones mitjançant les xarxes, i finalment facilitadors sobre el terreny que haurien dirigit materialment els creuaments de frontera. Per tant, com sigui que bona part d'aquests nivells s'haurien comès fora de les fronteres i que sempre en un delicte que afecta i que està tipificat en el Codi Penal espanyol, per això la competència de l'Audiència Nacional. Perquè es pot llegir de les notícies el que es neix de denúncies prèvies i ja s'hi estan sumant també acusacions populars. En resum, estem davant d'un cas que pot marcar un abans i un després en com el nostre sistema judicial respon davant de noves formes d'agressió contra la integritat territorial i sobirania d'un país.
2: Catalunya nit.
3: Bé, tot seguit posem sobre la taula dos indicadors que un dia més demostren que l'accés a l'habitatge continuarà sent complicat, si més no, fixant-nos en aquestes dues dades que ara posarem sobre la taula. Rafael de Ribot i Roger Santaló, bona nit.
13: Bona nit, Agnès.
3: D'entrada, tot i el debat i algunes de les mesures que s'han aprovat en els últims anys, el preu dels pisos porta ja, Rafael, 12 anys seguits pujant. De fet, la perspectiva és que això no canviarà a curt termini.
13: Sí, aquestes són les dades del segon trimestre de l'any. Els preus han escalat un 10% a Catalunya respecte de fa un any, segons l'Institut d'Estadística. Si unim el focus i ampliem la perspectiva temporal, el preu de l'habitatge d'obra nova s'ha més que doblat en l'última dècada, bàsicament per falta d'oferta, i el preu de l'habitatge de segona mà va pel mateix camí. L'actual entorn financer, a més, amb una inflació i un tipus d'interès també a l'alça, estan condicionant el perfil dels compradors. Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
14: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica com a mínim per pagar un 30% del cost de l'habitatge al comptat. Vol dir que ha de tirar d'estalvis previs o, en el cas de gent jove, s'està incrementant les ajudes familiars a la compra d'habitatge.
13: Un augment de preus que ja gairebé no es limita a zones concretes. Parlàvem fa no gaire de zones costaneres, de muntanya, d'interiors, i s'ha estès de manera generalitzada a tot arreu.
0: Doncs perquè baixessin els preus dels pisos haurien de passar moltes coses. Una seria també que construir fos més barat, però és que també pugen sense parar els costos de la construcció i els contractistes d'obres de Catalunya asseguren que això provoca que hi hagi moltes licitacions, fins i tot que queden desertes. Només el primer trimestre d'aquest any hi ha hagut gairebé 200 obres públiques que han quedat sense adjudicar. Roger Santaló.
15: Sí, molts dels preus de les licitacions d'obra pública estan desfasats per la inflació, perquè des que s'aprova un projecte fins que es licita poden passar mesos i llavors els constructors ja no troben el preu rendible. Per Lluís Moreno, president de la Cambra de Contractistes, això fa perdre molt temps a tothom.
16: Si queda deserta, has de tornar aleshores a revisar els preus de licitació, pujar-los un 10% o un 20% o el que creguin convenient i tornar-ho a licitar. I aquest procediment administratiu fa retardar que el servei trigui 5 mesos més en aconseguir-se.
15: Segons la patronal, les licitacions desertes acostumen a ser d'ajuntaments i diputacions, que representen gairebé 3/4 parts de tot l'import que s'ha quedat sense adjudicar. Per això demanen a les administracions locals que millorin els seus sistemes per revisar els costos de construcció.
0: Gràcies, Roger.
17: Repassem altres notícies destacades d'aquest 7 de setembre. Els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern. Dels 93 habitatges que es van desallotjar, els veïns de 18 pisos no sabran fins a principis de l'any que ve quan podran tornar a casa. La demanda l'ha anunciat l'advocada que representa els afectats, Carmen Pérez Pozo, coincidint amb els 2 mesos de l'esfondrament provocat per les obres de la línia 9 del metro.
18: Reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. I, per una altra banda, ho farem en base a la culpa in vigilando, que en dret és tu, quan contractes que et facin una feina, has de vigilar que qui t'ho faci ho faci bé. I això no ha passat.
17: Més coses. La direcció del Parc de Collserola dona per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir la prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'any. Vallvidrera, David Àngela.
19: Raimon Roda, gerent del Consorci del Parc de Collserola, treballa amb aquest calendari i aquest objectiu.
20: Intuïm que segurament això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar. Si les escoles no poden anar al parc, el parc que baixin les escoles.
19: Mentrestant, els veïns insisteixen en la necessitat d'obrir el parc per raons de salut física i mental. Cristina Lier és la impulsora de la campanya de recollida de signatures.
21: La gent està realment esgotada. Quan jo arribi a les 10.000, vull enviar-ho a diferents institucions, òbviament. Ja sé que potser no servirà de res, però el derecho a la pataleta, com diuen, el tenim.
19: Segons el Departament d'Agricultura, després de 15 dies sense detectar-se positius, la setmana passada es van localitzar 5 senglars infectats amb la pesta porcina africana.
17: Des de principis d'any, els bombers ja han fet un 13% més de rescats al medi natural que en aquestes mateixes dates de l'any passat. Estem parlant de més de 1.400 rescats, Txell Garriga.
6: El gruix més important són per activitats de muntanya, sobretot senderisme, i també han augmentat les trucades als serveis d'emergències per excursionistes que bé es perden o es desorienten a la muntanya. Oriol Vilalta, responsable dels GRAE, fa una crida a la prudència.
7: Quan s'acaben aquestes calors, arriben ja les tardes amb pluges i les nits molt fredes. Un còctel on al matí surts a fer una activitat i pots anar amb màniga curta, i si no tens prou roba d'abric i s'allarga, doncs tens temperatures molt fredes i que et poden comportar un risc d'hipotèrmia.
17: Una de les plantes alemanyes de Volkswagen, amenaçades pel tancament que va anunciar la companyia la setmana passada, passarà a fabricar armament, Roger.
15: Volkswagen ha arribat a un acord per vendre la fàbrica que té des de fa 125 anys a la localitat d'Osnabrück, a un fons d'inversió israelià que contempla una aliança amb el fabricant Rafael Advanced Defense Systems, un dels gegants de la indústria militar d'Israel, especialista en sistemes de defensa aèria. L'estat de la Baixa Saxònia mantindrà una participació de la fàbrica i assegura que n'ha facilitat la venda per mantenir l'activitat industrial i uns 1.400 llocs de treball dels 1.800 actuals. Alemanya ha aprovat gastar 700.000 milions d'euros en defensa en els pròxims 5 anys.
17: I també destaquem que la Unió Europea, Dinamarca i Groenlàndia llancen un nou missatge d'unitat davant Donald Trump, que vol controlar l'illa. La Comissió Europea ha anunciat una partida extra de 200 milions d'euros per al territori autònom danès, destinada a la digitalització, descarbonització i millora de la connexió per satèl·lit. Jens Frederik Nielsen és el primer ministre de Groenlàndia.
22: Greenland needs
23: Groenlàndia necessita la Unió Europea i la Unió Europea necessita Groenlàndia. Aquest va ser un dels principals missatges que vaig expressar al Parlament Europeu en el meu discurs a Estrasburg l'any passat. Crec fermament que això és cert. Els necessitem els uns als altres.
22: We need each other.
3: Aquesta nit, el Liceu acull la 25a edició de la gala Catalunya aixeca el taló. És el tret de sortida a la temporada teatral i la celebració del bon moment que viu el sector, just quan fa tot just unes hores que s'han fet públiques unes dades d'assistència de la temporada passada de rècord. 4 milions d'espectadors al conjunt de Catalunya, són 3.316.000 dels quals a Barcelona, que aglutina, doncs, com és lògic, bona part de les sales del país. La vetllada ara mateix està en marxa, vol ser un recorregut a través del teatre i la música dels últims 25 anys del teatre català. Doncs bé, la Marta Vives ha pogut parlar amb un dels protagonistes de la nit, el fundador i president de Focus, Daniel Martínez de Obregón, que rep avui la menció honorífica del Premi Catalunya de Teatre d'enguany.
24: Daniel Martínez de Obregón, bona nit i enhorabona.
25: Moltíssimes gràcies, bona nit.
24: Què li suposa per vostè aquest premi, aquest homenatge?
25: Fonamentalment una gran satisfacció, perquè és un premi que dona als propis col·legues. Com a conseqüència, és un premi molt, molt preuat, sobretot per quan un és professional de la cosa. En conseqüència, és un dels grans premis que pot rebre un professional de les arts escèniques en aquest moment.
24: Li donen justament avui, que hem sabut d'aquest nou rècord d'espectadors, 4 milions al conjunt de Catalunya i 3.176.000 aquí a la ciutat de Barcelona. Quines creu que són les causes de l'èxit d'aquest moment que estem vivint teatralment?
25: Primer, un treball ben fet per part de tot el sector. Després, jo crec que aquest mateix sector va prendre unes decisions importantíssimes i fonamentals amb motiu de la pandèmia. La pandèmia va ser un cop, no baix, va ser un cop per tot el cos, podia haver-nos enfonsat directament, com va enfonsar altres coses. I, en canvi, el sector teatral va decidir sortir amb tota la potència de què era capaç en aquell moment. I ha sortit bé, perquè des d'aquell moment això ha sigut com una pujada en espiral absoluta cap al cel, de la que crec que encara no hem acabat. Quan parlem de rècord del sector, estem parlant de rècord de pràcticament tots els operadors. I això és fonamental. Hem augmentat més de 400.000, 40.000, 40.000 respecte a l'any passat, que era un rècord, i només les sales de petit format ja tenen aquest augment. O sigui que el ventall en el que s'està basant aquest progrés espectacular és molt ferma.
24: Hi ha més espectadors, i obren sales, en especial a la ciutat de Barcelona, una cosa de la qual ens hem de congratular.
25: Efectivament, en uns temps en els que els teatres semblava que anaven cap a una decadència no massa lenta, sinó més ben ràpida, i tancar teatres com hem viscut durant any en aquesta ciutat, resulta que ara, segurament com a conseqüència del context en el que ens estem movent en aquest moment, resulta que s'obren teatres.
24: I tot i així, tot i aquestes bones xifres, tot i que obrin més sales, encara tenim moltes reivindicacions damunt de la taula, i també una de les principals és que el sector cada vegada sigui menys precari.
25: Reivindicacions que es fan de bon to, perquè aquest progrés que hem tingut, aquesta millora, aquests rècords, també han tingut el suport de les administracions públiques. La nostra comunitat, la nostra Generalitat, és sense dubtes líder absoluta de tot l'Estat en quant a suport a les empreses privades i a la cultura en general, a les empreses privades de cultura. En conseqüència, quan reivindiquem, l'únic que pretenem és millorar encara més el que ja està bé.
24: I creu que arribarem amb aquest 2% anhelat?
25: Estic segur, perquè ho han promès molts. Llavors, a l'hora...
24: Es fia de les promeses dels polítics, veig.
25: Però n'hi ha moltes. I, en conseqüència, no és un polític només, sinó que n'hi ha diversos. En conseqüència, jo crec que sí. Queden 2 anys de legislatura i dona temps més que suficient.
24: A la gala d'avui té com a lema 25 anys al teu costat, passi el que passi. En el seu cas, no en són 25, són molts més, són més de 40 al capdavant d'aquest grup de focus. I per vostè també, no? Al seu costat, passi el que passi, el teatre ha estat la seva vida.
25: Tota la meva vida fora de la família, absolutament tota. I sí, ja dic que són 33... de la gala 25 i de Focus 40. Sí, sí, sí, sí. Sense sumar-los ja són molts.
24: Què significa per vostè el teatre?
25: Una passió, una forma de contemplar la vida, la que ha sigut, la que és i la que serà, gràcies a l'autoria teatral i a les posades en escena, que fins i tot són capaços de revitalitzar textos de fa 2.000 anys.
24: I acabo, abans de començar aquesta entrevista, li demanava si estava nerviós i m'ha dit que no, que de nerviós res de res.
25: No, saps què passa? Que són moltes estrenes ja les que tinc al cap de la meva trajectòria. I les estrenes són les que veritablement posen nerviós. Avui l'únic que pot passar és que jo fracassi i només una persona no fa angúnia.
24: Segur que això no passa. Daniel Martínez de Obregón, moltíssimes gràcies i enhorabona de nou, i ala, aixecar el taló.
25: Moltes gràcies.
24: Adéu-siau. One silver dollar, bright
0: silver dollar. L'actriu nord-americana Ellen Burstyn ha rebut aquesta tarda el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per una carrera premiada amb un Òscar i que va arrencar fa més de 5 dècades amb el paper de mare a L'Exorcista. El festival projecta un curt on recrea una Marilyn Monroe centenària i un llargmetratge on també és la protagonista. Tenim una enviada especial a Venècia, que és l'Òscar Callau. Òscar, bona nit.
1: Hola, molt bona nit.
0: Com han justificat aquest guardó d'honor a Venècia?
1: Doncs mira, el festival ha guardonat aquesta veterana actriu que ja té 93 anys, diu textualment, per les seves interpretacions versemblants i intenses que aporten profunditat als seus personatges. I la veritat és que això hem pogut comprovar-ho al curt d'homenatge Flesh Impact, dirigit per la presidenta del jurat d'aquest any a Venècia, Maggie Gyllenhaal, on Ellen Burstyn reviu magistralment i d'una manera molt emotiva una Marilyn Monroe que ara tindria 100 anys i que ella mateixa va conèixer personalment.
4: Era una criatura tan màgica. Un dia caminàvem pel carrer a Beverly Hills. Ningú ens parava atenció. De cop i volta, els cotxes van començar a tocar el clàxon i a cridar-la Marilyn, Marilyn. I jo li vaig dir, això ho has fet a propòsit? I em va dir sí. Per què? I em diu, és que tenia ganes de sentir-me Marilyn Monroe per un minut.
0: Una carrera prolífica, Òscar, que ha merescut també un Òscar dels de Hollywood i que, a més, arrencava als anys 70, ho dèiem, amb un títol d'aquells que sona a tothom, L'Exorcista.
1: Doncs sí, el 1975 aconseguia l'Oscar per la seva interpretació a Alicia Janowiwaki de Martin Scorsese, només 2 anys després d'aquest paper de mare l'exorcista que la va catapultar a la fama mundial. Així ha rememorat Ellen Burstyn aquell paper decisiu i molt intens en una roda de premsa farcida de records i comentaris sobre grans figures de Hollywood.
4: Va ser una experiència que em va canviar la vida, però molt dolorosa, dolorosa físicament. No només va canviar les pel·lícules de terror, que a partir d'aleshores van ser més profundes, sinó també la meva vida. Saps? Aquesta cinta es conserva a la Biblioteca del Congrés a Washington.
0: Amb 93 anys es podria pensar que Burstyn és una estrella del passat, però no, eh?
1: Que va, que va. Té papers recents molt aplaudits, com L'àvia addicta a les pastilles de Requiem per un somni, de Darren Aronofsky, a l'any 2000, o la seva aparició a Interstellar, de Christopher Nolan, al 2014. I continua en actiu. A més d'aquest curs sobre Marilyn, també protagonitza la pel·lícula Place to Be, una road movie que es presenta dimecres aquí a Venècia, fora de concurs.
0: Gràcies, Òscar. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.

0: Molt ben escollit avui aquest tema per part de la Gemma Puig. I a més, aquí hi ha pista musical, aquí hi ha la previsió del temps de cara a demà. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit, doncs sí, mira, és una cançó de Moby que es diu The Last Day. I sí, sembla que finalment arriba aquest últim dia d'aquesta calorada, d'aquesta calor intensa, que avui també hem tingut. Avui hem deixat enrere els 40, encara que només hem baixat un grau, però ja és alguna cosa.
0: Sí, sí, pela.
1: Doncs avui les màximes més altes no hi hem arribat als 40. Demà encara farà calor, demà cap a les comarques, sobretot gironines, amb vent de garbí. Aquí es dispararà la temperatura i, per tant, tornarem a situar-nos cap als 38 o 39 graus en aquest sector, o també cap a Ponent. Per tant, demà un altre dia de calor intensa, però sí que aquest canvi de temps que fa uns quants dies que anem anunciant, doncs es va consolidant i ens portarà, d'una banda, un descens marcat de la temperatura, que això realment, doncs, tothom en té moltes ganes, però també haurem d'estar molt pendents d'aquest canvi de temps, perquè venim de dies de molta calor, arriba aire fred, i això significa que dimecres, demà en donarem més detalls, tindrem un dia de ruixats, de tempestes, que poden ser localment intenses. Demà, calor, encara, i un temps força estable.
0: No hi ha manera de relaxar-se del tot, perquè estava pensant, mira, bona notícia pels oients, una mica més de fresqueta, però després de temps a les pluges. Bé, ja ho anirem explicant. Gràcies, Gemma, bona nit.
1: Bona nit.

0: Són les 10. Ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: A aquesta hora tenim pendent encara la informació esportiva i el Joan Fitó té l'ull posat en el partit del Sabadell que juga contra el Còrdoba. Han començat amb molt bon peu l'aventura a segona divisió. Veurem com els estan anant. Avui també recollirem les declaracions de Mourinho en la roda de premsa prèvia al partit que demà jugaran a la Lliga de Campions i arriben després de perdre a la Lliga i amb l'exhibició a Mestalla del Barça, que s'ha posat líder i ha fet xalar culers i no culers fins i tot amb el seu gran joc.
1: D'esports i també de política parlarem amb Antoni Padilla i a vegades que la separació es fa impossible. A Sèrbia se li estan fent homenatges ben cridaners i un funeral amb honors militars a Ratko Mladic. És el general serbobosnià que va cometre els crims contra la humanitat durant la Guerra dels Balcans. Serà enterrat, com diem, amb honors militars. La Unió Europea s'ho mira amb incredulitat a la vegada que un dels homenatges és un partit entre l'Estrella Roja i el Partizan en un estadi on el mateix Barça va jugar ara fa ben poc.
0: De memòria i de present també n'haurem de parlar avui després d'aquesta victòria de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt. Ens cal la mirada entesa del professor de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra, Klaus Jürgen Nagel. Ell té les claus del que està passant a Alemanya. Necessitem entendre-ho, tenim moltes preguntes. De seguida hi conversem en directe.
1: I no marxarem a casa sense saber com ha anat la gala Catalunya aixeca el taló, que dona el tret de sortida i d'inici a la temporada teatral. La Marta Vivas hi és i ens ho explicarà en directe abans que Gabriel Garrum, politòleg catalano-sirià, avui posi el punt final aquest segon dilluns de setembre.
0: Doncs som-hi fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
1: I aquestes són les veus que han marcat fins ara aquest 7 de setembre. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans i anem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
4: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
5: Hi ha aules que estan a 40 graus. Hi hauran aules on més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant, per molt que digui el president, seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint ràtios que són impossibles.
6: No és el millor dia per iniciar el curs escolar. És un moment de retrobaments, diguem, de les alumnes conèixer mestres nous, potser d'iniciar petites rutines, no?, o de conèixer fins i tot els centres educatius.
7: Per a nosaltres és una irresponsabilitat. L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
8: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
9: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern. Més que treva, necessitem mesures concretes.
10: Wiederholen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
11: Zutiefst schockiert. Estem
12: profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
13: Auf die internationale Lage.
14: Al día de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna, ni de Marruecos, ni de ningún otro estado.
15: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
16: Presentarem la demanda col·lectiva en la que reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. Tu, quan contractes que et facin una feina, has de vigilar que qui t'ho faci, ho faci bé. I això no ha passat, perquè si no, no tindríem l'esborrany.
17: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al comptat.
18: Bona salut pel teatre català, millor moment de la història del teatre català, per tant crec que dia de celebració i això ens dona molta empenta per encarar la nova temporada.

0: Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: De fet, no va jugar gaire, va rebre moltes crítiques.
2: Sí, van a l'Eivissa, a Primera Federació.
3: 10 i pràcticament 7 minuts. Joan Fitó, bona nit.
4: Bona nit.
3: Tenim futbol en marxa, amb presència catalana, eh?
4: Sí, a la segona divisió està jugant el Sabadell, juga des de 2:15, Sabadell-Còrdoba, a la nova Creu Alta n'estem fent. Ara ho sentiu de fons la transmissió, l'antena digital de Catalunya Ràdio amb el Francesc Ripoll. Som al minut 72 de partit i guanya per 2-1 el Sabadell. S'ha avançat el conjunt arlequinat amb 2 de Joaquini, ha retallat distàncies al Còrdoba. Tot això ha passat a la primera meitat. Ara, quan queden pràcticament més de 20 minuts, sumant l'afegit, el Sabadell que guanya 2-1, i el Sabadell, que ho deies a la portada, ha començat fantàsticament bé el seu retorn a la segona divisió, 5 punts en 3 partits. Avui li han fet el primer gol d'aquesta temporada, no havia encaixat fins ara, i vaja, que si guanya, doncs es col·locarà en zona de playoff. Queden aquests 20 minuts, que segur que el Toni Padilla, que sentia ara que el tindrà aquí una estona, l'està seguint amb moltíssima emoció.
3: Està in situ allà.
5: Exacte, no vindrà, connectarem amb ell.
4: Imagina't, doncs a Sabadell, per cert, que és festa major aquest cap de setmana. Ara veiem focs d'artifici a la nova Creu Alta. També hi ha un joc en joc, un partit de la primera divisió que tanca la quarta jornada. L'Elx, Real Societat, 0-2 de moment per la Real Societat, que guanya el camp de l'Elx. Se n'ha jugat un abans en aquesta primera divisió, el Getafe 1, Celta de Vigo 1, ha jugat amb 10 bona part de la segona meitat al Getafe, tot plegat en aquesta quarta jornada, que tancarà amb el Barça líder, 12-12, va guanyar 0-5 ahir a Mestalla. El Madrid va perdre divendres per 1-0 al camp del Betis, i és a 3 punts ja del Barça en aquesta primera divisió després de 4 jornades.
5: I el Madrid, per cert, que demà obre la llauna, diríem, de la Champions, no? Debut a la Lliga de Campions, juga demà, i avui Joan ha tornat la versió més elèctrica de José Mourinho.
4: Sí, hem tornat, ja a, veure, aquí. Hem tornat a veure aquell Mourinho que ens recorda fa molts anys. Havia començat molt tranquil, molt pausat Mourinho. Avui, després de perdre el camp del Betis, ha tornat aquell Mourinho que va encendre a Barcelona i Madrid fa uns anys, i ho recordareu, una roda de premsa molt mítica amb els per què de Mourinho. Mourinho, doncs avui no l'ha escenificat ben bé, però es preguntava per què el VAR, doncs, no va entrar el divendres al camp del Betis.
6: ¿Por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento, o no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. Esta es una cuestión que a mí, como entrenador de Real Madrid, a mí me gustaría que la gente responsable me pudiera responder. ¿Por qué?
4: Demà arrenca la Champions, són 6 partits demà, 6 dimecres i 6 dijous. El Madrid, que juga demà a les 9 contra l'Inter de Milà al Bernabéu. El Barça debutarà el dimecres a 6:45 de la tarda al Camp Nou contra el Feyenoord.
3: I el Mourinho, que no és l'únic madridista que ha parlat avui, també amb Mbappé.
4: Sí, i també seguint el to nerviós, to enfadat de Mourinho al francès, i li han preguntat un dels temes que estarà de moda els pròxims mesos: qui ha de guanyar

0: votar per a qui em penses és el millor jugador.
1: Gairebé cap a la segona part. Si és veritat que havia entrat Etnane...
2: Sí, canvi de marcador, a la nova Creu Alta.
3: Sí, perquè ha empatat el Córdoba a minut 75. El Córdoba que fa el gol de l'empat, per tant tindrà una mica més de 15 minutets al Sabadell si vol sumar els 3 punts, però vaja, faria bé de moment de conservar aquest puntet perquè doncs, no és dolent en aquest retorn a la segona divisió. Tornant al francès, a Mbappé, li han preguntat també enfadat si havia de defensar més, comparant-lo amb Rafinha del Barça o Dembélé del Paris Saint-Germain, i vaja, ha dit que ell fa més gols que Rafinha o que Dembélé, per exemple.
2: Perquè la cosa està entre aquests tres jugadors?
3: No, li han preguntat...
2: O estan a les quinieles, simplement?
3: No, hi ha, a les quinieles hi ha, per exemple, Rodri, el nou futbolista del Barça, que va guanyar el Mundial amb Espanya, també Lamine Yamal, però vaja, es comparava Mbappé amb Rafinha i Dembélé perquè li han fet una pregunta nombrant aquests dos futbolistes, perquè diguem-ne que Mbappé és un futbolista que defensa més aviat poc, que pressiona poc, en canvi Rafinha o Dembélé sí que ho fan.
2: Entès.
4: Doncs veurem com va. Potser se'ls hi fa llarg, tant que arribi el dia aquest del premi com tot.
3: Es farà llarg, es farà
4: llarg. A veure, parlem de waterpolo. Maica García és nova jugadora del Sant Andreu, tanca una etapa de 32 anys al Sabadell, justament, i marxa disgustada, perquè la decisió del club té relació amb la seva maternitat.
3: Sí, ha fet un comunicat avui Maica García on ha lamentat aquesta decisió, la decisió del Sabadell de no renovar-li el contracte, gairebé després d'un any de ser mare, va ser mare fa un any Maica García, i hi ha una llei que el que diu les esportistes d'elit, que si són mares, el club que estan està obligats al club a renovar-les un any més almenys per preservar doncs, aquest dret a ser mares i a poder ser esportistes d'elit almenys durant un any després. Maica García avui al Sabadell doncs, l'ha acomiadat, no li ha renovat aquest contracte saltant-se la llei, és la versió de la Maica García que ho ha explicat en una entrevista al periòdico.
5: Estava embarazada en 2025-2026, la última temporada esta, que terminaba ahora el 31 de agosto mi temporada. Supuestamente mi contrato debía prorrogarse un año más y yo estaba totalmente tranquila con ese tema. Uh-huh. Para mí creo que la ley hay que cumplirla y aún así, aunque no hubiese esta ley o no existiese, creo que por parte de mi club no me lo esperaba porque son más de 30 años en este club, en esta entidad, luchando bajo esos colores, bajo ese escudo y bueno, y no ha sido para nada agradable.
4: Déu-n'hi-do.
3: Sí, el Sabadell assegura que no ha fet fora Maica per això, sinó que per temes doncs, purament esportius, però vaja, que hi ha controvèrsia amb aquesta situació de Maica García, que tanca una etapa de 30 anys i n'obre una altra, ha fitxat pel Sant Andreu, Maica García, campiona olímpica, campiona mundial i també campiona de la Lliga de Campions amb el Sabadell, una llegenda del waterpolo català.
2: Doncs demà més, Joan. Moltes gràcies.
3: Fins demà.
2: I avui el Sabadell, que és protagonista per partida doble, també ara, perquè cada dilluns, ja ho sabeu, saludem el Toni Padilla, que ens capgira un tema de l'actualitat esportiva. I avui, Toni, no cal que et preguntem on ets, però t'ho preguntem. Bona nit, Toni.
6: Hola, bona nit, com esteu?
2: On t'enxampem, va?
6: Doncs, com ho dèieu, la nova Creu Alta, l'estadi del Sabadell aquí, de fons, doncs, arriba molt soroll, és que el castell de focs del tancament de la festa major, és a dir, tenim molt soroll, però aquí estem, i estàs per fer la secció.
2: Firmes l'empat o què?
6: No, hem de guanyar-lo, això. Hem d'intentar guanyar-ho, aconseguir.
2: Et dèiem ara que havia tornat a segona al Sabadell i que de moment ho està fent bé.
6: Sí, estan parlant que és un projecte que no té un bon pressupost, és un dels pressupostos més modestos de la categoria, però de moment realment l'equip està competint molt bé. De moment, que duri, encara no coneix la derrota i està aconseguint atrapar doncs, a una afició que compla el camp amb més de 10.000 socis.
2: Doncs avui amb soroll de socis i també de festa major, però intentarem tirar endavant. Si hi ha un gol ja ens avisaràs, però tu cada dilluns ens portes alguna història alternativa del món de l'esport. Quina és avui?
6: Doncs mira, avui la història no és molt positiva en aquest sentit, és la part més fosca de l'esport. La setmana passada coneixíem la notícia de la mort de Ratko Mladic, el general serbo bosnià, que va cometre tants crims contra la humanitat, el responsable de la massacre de Srebrenica, del setge de Sarajevo, va morir a la presó a La Haia després de ser condemnat a cadena perpètua per aquests crims. I el que ens ha sobtat molt és saber que serà, en primer lloc, enterrat amb honors d'estat a Belgrat i també els homenatges que ha rebut per part dels aficionats de l'Estrella Roja i del Partizan de Belgrat a la Lliga Sèrbia, on li van fer un minut de silenci que va acabar amb aplaudiments.

0: aquests són els aplaudiments. Clar, un fet greu, tenint en compte qui hi era i què va fer el personatge, en un estadi on fa ben poc que va jugar el Barça, Toni.
1: Sí, correcte. El Barça va jugar fa 2 anys a l'estadi de l'Estrella Roja de Belgrat, un estadi dels més importants del futbol europeu, i on es va retre aquest minut de silenci per la figura de Ratko Mladić. El que va ser encara més greu és que, més enllà del minut de silenci, els aficionats van mostrar una pancarta on estava escrit en serbi "Directe a Potocari". És la frase que va dir Mladić l'11 de juliol del 95 en referència a Potocari, que és la vila al nord de Srebrenica, on s'havien refugiat milers de serbo-bosnians, de bosníacs, fugint de les seves tropes. Ho van fer perquè aquí hi havia els cascs blaus de les Nacions Unides, que no els van protegir, i va ser a Potocari on es van assassinar més de 8.000 persones. És a dir, aquesta pancarta mostrada al dia de la mort de Ratko Mladić és gairebé una lluança d'un genocidi, és terrible.
0: Clar, una pancarta amb una frase relacionada amb aquesta massacre, una forma, per tant, de celebració clara, quan el que en tot cas correspondria és mirar cap a una altra banda o en tot cas condemnar-ho.
1: El que passa és que aquest estadi, que el coneixen com el petit Maracanà de Belgrat, s'ha convertit ja fa molt de temps en un cau d'intolerància, de nacionalisme radical, de feixisme, i de fet quan tu arribes caminant trobes a fora d'un camp de futbol és un tanc 55 de fabricació soviètica que formava part de l'exèrcit iugoslau i que es va servir a la guerra dels Balcans, tant al front de Croàcia com a Bòsnia. I els aficionats radicals del club no sap molt bé com es van fer amb aquest tanc i el van posar a les portes de l'estadi, és a dir, en una forma de recordar que aquest l'estadi de Belgrat de tots els crims que es van cometre en aquella època. Ho van fer-ho els aficionats radicals, que es coneixen com a Edilige, que en serbi vol herois.
0: Clar, està clar que sorprèn aquesta història, especialment si algú té en compte que el nom d'Estrella Roja els podria remetre a un socialisme que algú podria pensar que hauria de defensar idees oposades.
1: Sí, és que a vegades et trobes persones que veuen aquest nom, Estrella Roja, un club fundat durant el salt de la Iugoslàvia socialista, i pensen que és un club de tendències progressistes, però no, de progressisme només en queda el nom. És cert que es va ser fundat en temps del Mariscal Tito, en temps de socialisme a Iugoslàvia, però ja des dels anys 80 molts joves que s'anaven radicalitzant cap a un nacionalisme molt, molt dur van fer de la graderia d'aquest estadi la seva llar, i de fet quan va esclatar la guerra dels Balcans al front de Croàcia, moltes de les milícies que van anar a lluitar eren joves radicalitzats als estadis de futbol, tant a Croàcia com a Sèrbia. És a dir, que l'Estrella Roja de socialista només en té el nom.
0: Clar. Veiem de vegades com els estadis de futbol s'acaben convertint en una mena de refugi per captar joves que radicalitzen, i aquest és un exemple clar.
1: Sí, de fet, moltes persones de l'antiga Iugoslàvia diuen que mentre tot s'estava trencant ells seguien pensant que les coses anaven bé, tot i que hi havia moltes senyals de que les coses no anaven en una direcció contrària, i que un dels moments en què es van adonar que realment s'encaminen cap a una guerra va ser a la primavera del 1990, quan es va jugar un partit de màxima rivalitat a Zagreb, la capital de Croàcia, entre el Dinamo i l'Estrella Roja, per transmetre en directe per televisió, i en directe van veure com aquests aficionats radicals saltaven les graderies, agredien els altres aficionats. Aquell dia van haver-hi més de 59 detinguts, 79 policies ferits, i en directe molta gent es va adonar, mirant la televisió, mirant un partit de futbol, que malauradament el seu país s'encaminava cap a un conflicte armat.
0: Per tant, aquesta radicalització que ens estàs explicant era prèvia fins i tot a l'esclat de la guerra, eh?
1: Sí, de fet, qui seguia el futbol a aquella època, curiosament, podia d'alguna forma començar a entendre el que estava passant, perquè un estadi de futbol amb gent jove és un espai més difícil de controlar per les forces de seguretat, i per això els moviments més radicals, tant croats com serbis, van utilitzar els estadis per captar aquests joves, i a l'Estrella Roja va ser on va aparèixer un personatge fosquíssim, que era el Zeljko Rasnatović, conegut com Arkan, el fill, curiosament, d'un policia que s'havia convertit en un petit delinqüent, havia marxat fins i tot a Alemanya a cometre petits crims, a robar cotxes, i quan torna radicalitza molt, entra en contacte amb grups nacionalistes ètnics i comença a captar la graderia de l'Estrella Roja. Molts d'aquests nanos que formaven part del grup d'Elige els comença a entrenar de forma paramilitar i formarà una milícia coneguda com els Tigres d'Arkan, que cometria molts crims de guerra a Croàcia, a Bòsnia i a Kosovo. Un personatge molt fosc que va morir l'any 2000, assassinat a Belgrat, on vivia realment rodejat de luxe, segurament un crim relacionat amb el crim organitzat.
0: A dia d'avui podem dir, per tant, que l'Estrella Roja té vincles evidents amb el nacionalisme radical?
1: Sí, de fet, molta gent recordarà que el 2003 va ser assassinat el primer ministre serbi, el Zoran Djindjic, i molta gent va considerar que segurament els assassins eren membres propers a aquest grup dels Delige, aquests herois, que són gent molt, molt, molt fosca, que ha fet aquest minut d'homenatge a Ratko Mladic, però també ha mostrat pancartes amb suport del Radovan Karadžić, recordem, el líder polític dels serbo-bosnians, també condemnat contra el tribunal de l'Haia. I, curiosament, un senyor, el Radovan Karadžić, que el 1983, abans de convertir-se en polític, abans de convertir-se en criminal de guerra, sabeu de què va treballar?
0: De què?
1: Doncs va ser el psicòleg del primer equip de l'Estrella Roja de Belgrad. És a dir, els lligams de l'Estrella Roja amb el nacionalisme serbi radical no ha acabat mai.
0: Clar, déu-n'hi-do les curiositats de la història. En aquest minut de silenci d'aquest cap de setmana, ningú va intentar que no procedís amb normalitat? És a dir, algú va xiular o hi va haver algun acte allò de disconformitat amb el que estava passant al camp?
1: A l'estadi no, perquè segurament les persones de moc de tolerància que sí que van fer algunes manifestacions pels carrers de Belgrat i les principals ciutats sèrbies en protesta per aquest que s'ha estat Karadžić Mladic. Aquesta gent no va al camp perquè té por, perquè aquests radicals són gent molt perillosa i per tant el minut de silenci va ser respectat. I el que és més increïble és que era el partit de màxima rivalitat, era com un bar espanyol, el partit contra el Partizan, i l'afició radical del Partizan també es va unir a l'homenatge, també va mostrar pancartes i també va guardar el minut de silenci perquè malauradament també aquests grups tan radicals s'han fet amb el control de la graderia de l'altre equip gran de la capital de Sèrbia.
0: Doncs el carnisser dels Balcans, aquest Ratko Mladic, que avui se li ha fet un funeral amb honors militars i amb la presència de diversos ministres del govern actual. Toni, em sembla que us acaben de xiular a favor un penal, podria ser?
1: Correcte, el va revisar un penal per mans d'un futbolista del Corba, minut 87, i un penal a favor del centre de l'esport Sabadell.
0: Doncs no sé si tindrem temps d'escoltar si hi ha gol o no. Ho intentarem, a veure si el piten ràpid i el xuten ràpid. Aquest cap de setmana, per cert, m'ha sorprès molt la història. Vaig sentir que el Pichichi de no sé quin equip, ara no me'n recordaré, però era un porter, ara que hi ha un penal, perquè precisament ha marcat els dos gols de penal del seu equip. És el Pichichi, és un porter i és el fill de Ronald Koeman.
1: Sí, recordo Ronald Koeman, que ve llançava els penals. Doncs el seu fill es va decidir fer porter i és el màxim golejador d'un equip de la segona divisió dels Països Baixos en gols de penals. I aquí la creu alta el xutarà Albert Urriols, el capità, el penal que pot permetre al Sabadell situar-se tercer a la segona divisió.
0: Va, que el cantaràs juntament amb Catalunya Ràdio a la transmissió, t'afegim? Sí, sí, sí. I així acabarem la secció d'aquesta setmana. Va, tot teu, Toni.
2: Urri!
0: Toni, ho veus? Hem començat amb empat i la màgia del Catalunya Nit. Acabes la secció amb victòria del
1: correcte,
0: teu equip.
1: Així m'agrada, que ens porteu bona sort.
0: Molt bé. No t'acostumes, per això. Preferim tenir-te aquí a l'estudi amb nosaltres.
1: És una excepció, és dilluns a festa major i calia celebrar-ho. Gràcies a vosaltres.
0: S'entén perfectament. Doncs dilluns que ve tornem a saludar aquí a l'estudi. Una abraçada, que vagi bé.
1: Una abraçada.
3: Els hi ve rodat, els de Sabadell, ara per ara. Molt bé. Res, 5 minuts i arribarem a 11:15. Ara fem una pausa a la tornada. Tenim moltes, moltes preguntes de què és el que ha passat en les últimes hores a Saxònia-Anhalt, aquest creixement tan i tan important de l'extrema dreta amb el 44% dels vots. I li hem de traslladar a una persona que en sap molt i que ens ajudarà a entendre què és el que està passant allà i, en fi, què és el que pot passar també en les properes eleccions. Parlarem amb en Klaus Jürgen Nagel, ell és professor de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
6: M'expliques un conte, papa?
7: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
8: Viure una experience és del tot inoblidable.
2: Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
4: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes?
5: Després de l'èxit al Festival Grec, al setembre arriba a la Villarroel primera llei de Newton, 10 Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
8: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot.
5: Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
8: Fins al 4 d'octubre, improrrogable, entrades a la venda.
9: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Atop, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Atop, la llet que ens ha fet grans.
7: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
10: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
7: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
10: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
11: Catalunya Nit.
12: Amazones a sa lluna.
11: Les notícies sota la llum de la lluna.
12: Amazones a sa lluna. Fan ingràvides postures.
11: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
12: Quan va despertar dinosaures.
11: Catalunya Ràdio.
3: És sens dubte un dels temes del dia i al Catalunya Nit hem pensat que en aquesta segona hora del programa havíem d'aprofundir en el que ha passat a Alemanya en les últimes hores. Ja hem explicat que el canceller Friedrich Merz s'ha declarat en xoc per la victòria regional de l'extrema dreta a l'est del país. Alternativa per Alemanya ha arrasat a Saxònia-Anhalt i opta a governar un estat federat per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. El cert és que ara han de començar les negociacions per formar govern. No ho té fàcil perquè s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta i, per tant, ara la incògnita és saber si hi haurà un cordó sanitari de tots els altres partits polítics amb totes les seves enormes diferències per tal de mantenir els ultres lluny del govern. Amb qui conversarem en els pròxims minuts, en fi, tenim moltes ganes de saludar-lo. Ell és Klaus-Jürgen Nagel, és professor de la Ciència Política de la Pompeu Fabra de Barcelona.
13: Ex-professor, jubilat ara.
3: Com estàs, Klaus?
13: Bé, bé. Bueno, a pesar de tot.
3: Clar, la pregunta és com està, no?, un ciutadà alemany en un dia com avui, tot i que, en fi, es podia preveure a través de les enquestes que Alternativa per Alemanya li aniria molt bé.
13: I tant que es podia preveure, no? Si les enquestes donen 42% i al final sots amb 44, tampoc no és tan gran la sorpresa, encara que potser després per motius polítics ho dius, no? Però tan gran no era la sorpresa tampoc per la gent que doncs, havia llegit les enquestes.
3: Què ha passat?
13: Bé, de fet, l'extrema dreta està mouja a tot arreu, no? Vull dir, que té l'última vegada a França, 32, Polònia, 35, Hongària, 38, Àustria, 29. Vull dir, amb les enquestes federals, actualment, segons l'última, l'AFD seria el primer partit a tota Alemanya amb 27%. Primer partit. Això a Europa és com a Portugal, és menys que a França, és... perdona si ho dic, és normalet, no? És el que té l'extrema dreta a Europa en aquests moments. A Espanya potser no és normal, però els altres sí, que tenen aquests percentatges. Ara pots dir, clar, però han tret 44, no? Algú més que els 27 que ara treurien si hi hagués eleccions federals el diumenge que ve. Doncs sí, hi ha alguna cosa addicional. Estem parlant d'un land de l'est, estem on sempre l'AFD ha tret més vots. Un any i mig, fa un any i mig, teníem eleccions federals. L'AFD a Saxònia-Anhalt havia tret 37%. si veus això, tampoc no és tan gran la sorpresa si ara té 44. És un land de l'est, és el més de l'est del tot, sí. Si em permets aquest comentari, això ja explica molt, no? Allà sempre l'AFDA ha tret més vots. A les últimes eleccions federals era el primer partit ja a l'est d'Alemanya, als territoris que abans eren de la RDA.
3: I perquè aquesta és una casuística, en fi, molt, molt particular de la història, lògicament, d'Alemanya. Què els hi ha passat o què passen aquests ciutadans de l'antiga RDA, no?, que voten més l'extrema dreta que la resta del país.
13: Sí, i els factors que a tot arreu expliquen una mica l'auge de l'extrema dreta, a Alemanya de l'est es donen més, no? Com la múltiple crisi, l'envelliment de la població, immigració sobretot de les zones rurals, sentiment de crisi, expectatives negatives en quan els hi toca la jubilació, tot això els hi toca més. A més, amb més fragmentació de la societat. Irònicament, puc dir que l'electorat d'Alemanya Oriental és més modern, perquè allà ja no hi ha aquests milieus, aquests environments, aquests que explicava el comportament electoral, que la gent estava associada amb sindicats, amb partits, amb coses eclesiàstiques, amb religioses, amb grups de joventut, tot això ja no hi era després, ja no hi era després de la unificació i mai no s'ha estructurat. I per tant està molt més fragmentada aquesta societat, molt més oberta també per l'oferta d'una identitat nacional. A la RDA hi havia també treballadors que venien de fora, de Moçambic, que eren vietnamites, però quedaven encasernats i es comportaven, i si una noia es quedava embarassada, l'enviaven de retur al seu país d'origen. No? Per tant, doncs, allà la idea, doncs, de l'alemanyitat més pura ètnicament és més fàcil, diguem-ne, de creure. És una de les regions d'Alemanya on hi ha menys estrangers, només 7%, Alemanya 14, no?, de la població. Però tanmateix hi ha més aquesta possibilitat d'apel·lar amb una identitat ètnica alemanya que en altres contraris. I ho han fet, els de l'AFD ho han fet, ho has vist quan el candidat es passejava amb la tradicional moto de la RDA ja, apel·lant amb això en aquest passat, no?
3: Per tant, hi ha un fenomen que és veritat que Occident i el resta de països d'Europa estem observant, però hi ha una casuística també molt particular d'Alemanya, que des de la caiguda del mur de Berlín hi ha algunes coses que internament tampoc no es van resoldre mai.
13: Mm-hmm. I doncs, per la resta, allà podem dir, bueno, allà hi ha el component del govern actual del canciller Merz, que doncs és el canciller més mal vist de tots els 10 cancillers federals que hem tingut des de la Segona Guerra Mundial.
3: Creus que pot continuar en el poder, vist el que ha passat? Perquè ara comença tot el període de negociacions.
13: Sí.
3: El nostre corresponsal ens explicava a la primera hora que ja hi ha debat intern a la CDU per substituir Merz, però, és clar, a la vegada, si la CDU ha d'intentar liderar una mena de cordó sanitari a Alternativa per Alemanya, no pot estar dèbil.
13: Pensa que la CDU, en teoria, té dos cordons sanitaris. Un a l'esquerra, en contra del partit Die Linke, el partit a l'esquerra, i l'altre contra l'AFD. I ara, com tu abans deies, per aturar a l'últim moment la formació d'un govern de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt, caldria que tots els altres, i inclosos els cristianodemòcrates, i inclosos els de l'esquerra, es posessin d'acord.
3: No sé si això és una possibilitat, però que sembla difícil, no? Però potser es podrien unir per aquest objectiu. Ara bé, quan un partit, sigui el que sigui, agrupa el 44% dels vots,
13: sí,
3: ocupa una centralitat en l'espai polític.
13: Sí.
3: No sé si s'ha vist algun exemple en la història política d'altres països, un aïllament d'un partit que aconsegueix reunir el 44%, pràcticament fregant la majoria absoluta.
13: Sí, els més
3: o
13: menys. Una mica més fins i tot els que van tenir els nacionalsocialistes a les últimes eleccions democràtiques de la República de Weimar. I algú va fer coalició amb ells perquè arribessin al govern. No, Spella, si diu, és una gran, és una estratègica fins i tot de l'AFD de posar la CDU contra les cordes. No? La CDU, que té molta gent a l'est dins del seu propi partit, que veuen que ja no poden fer res perquè amb un partit tan fort hauran de fer coalicions contra natura al dojo, incloent 4 partits, 5 partits, etc. I això, doncs, hi ha sempre algú llavors que flaquejarà. És una de les possibilitats que hi ha, que algú de la CDU al Parlament flaqueja i dona el vot a l'AFD per possibilitar-li la formació de govern, no? És una de les possibilitats, no? Però ja fa temps que el cordó sanitari o tallafocs, com vulguis que vulguis, dient que vulguis, a nivell local i comarcal s'està trencant. I fa aigües, ja. No? I per la CDU és un problema que no pot perd, per una banda, si deixa de fer el tallafoc, i per l'altra, si el manté. És un joc molt difícil per la CDU, no tinc cap... no és la meva tasca defensar-la, però la idea de l'AFD és precisament aquesta, de posar-la i així, a cops,
3: anar minant, no?
13: Mira, no podem fer res perquè vosaltres sou els que us alieu sempre amb aquests embrutits de l'esquerra i verds, i per això no podem fer res raonable, entre cometes, no? Vosaltres us negueu sempre, us negueu fins i tot a 44% dels electors, és un martelleig continu, no? I a veure que la CDU no reaccionarà ara, segurament no posarà en compte ara en entredit ara el seu canciller, perquè hi ha eleccions d'aquí a pocs dies a Mecklenburg, precisament també un estat de l'est, a Berlín, que és mig-mig, no? I tot això passarà el dia 20.
3: Sí.
13: I és clar que ara, de moment, no diran res de substancial, no? Però ja, subjectivament, ja els qüestionaments del mercat s'han començat ja. I fa temps que ja han començat, però a nivell molt baix.
3: Hi ha una cosa que sempre que s'observa aquest tipus de moviments a Alemanya, doncs des de fora és fàcil fer-se la pregunta com pot ser en un país com Alemanya, amb la història que té, que encara és història recent, doncs pugui haver un creixement de l'extrema dreta tan notable. Què creus que vota la gent? Separa completament aquesta extrema dreta del que va passar als anys 30?
13: La gent ara, amb el temps, sobretot a l'est, on ja coneixen gent de l'extrema dreta que són els seus veïns i que amb els quals doncs, fan les coses, si fan coses conjuntes al municipi, etc., ja no els considera, doncs, tan perillosos, no? El candidat ara, el senyor Zygmunt, ha fet un bon exercici, bon entre cometes, en aquest àmbit, no? Està ben enxarxat amb gent de l'extremíssima dreta a la Alemanya, però al mateix temps ha donat l'imatge de ser un que es cuida de la gent. Amb missatges curts, que fa TikTok i no sé què, arriba amb la seva Simpson, parla amb frases curtes, és jove, 35 anys, va ben vestit, no diu coses molt radicals o coses d'aquestes, però es deixa fotografiar amb qualsevol selfista que li demana un selfie. No? Té 1.700.000, em sembla que diuen, seguidors. El seu contracandidat, el ministre president, tenia com 10.000 o 20.000, no? Arriba bé a molts... fa això, no posa. La gent, quan preguntes a la gent, el Servei de Protecció de la Constitució està considerant aquest partit a la teva regió com un partit anticonstitucional, jo no ho veig per tant, no? Perquè, hi ha uns extremistes, el senyor, que ja ho admeto, que et dirà llavors l'elector, però no et dirà, jo conec crec que els del meu veïnat que no són tampoc tan diferent del que penso jo, no? I llavors, doncs, no tenen... Quan demanes, hi ha enquestes, no? Demana a la gent de Saxònia-Anhalt de com consideren aquest partit, i els electors de l'AFD no el considerarien tan d'extrema dreta, no li donarien un 10 a l'escala, el posarien al 7. No ho consideren tan perillós, no? Diuen que això és propaganda dels partits del sistema, que és una fórmula de l'extrema dreta, no? Per parlar dels altres, ja ho era la República de Weimar.
3: Els equilibris són difícils perquè, a més, en el resultat ha deixat un 5% dels vots a l'extrema esquerra, que és qui té, diríem, també poder per veure què és el que acaba passant. Aquest partit d'extrema dreta amb aquest 5% dels vots, d'extrema esquerra, disculpeu, amb aquest 5% dels vots, quin paper creus que...
13: No és un partit d'esquerra per mi, perdoneu. La líder Sarah Wagenknecht es diu que és una conservadora d'esquerra. Yeah. Doncs una conservadora d'esquerra, si la vols posar a l'esquerra, de conservadorisme potser. Bé, és un partit molt clarament liderat per una senyora que abans havia militat a Die Linke, que té les rendes, encara que ara ja no sigui la jefe formal, que té les rendes ben col·locades per liderar aquest partit. És un partit que sempre s'ha destacat per ser primer anti-tallafocs. És l'únic partit, llevat de l'alternativa per l'Alemanya, que es declara anti-tallafocs. No col·laboren els tallafocs contra l'extrema dreta. I amb l'extrema dreta competeix molts temes. Política exterior, són a favor del gas rus, són a favor d'aturar el lliurament d'armes a Ucraïna, són contra de la Unió Europea en el seu format actual, són a favor d'una política energètica a favor del carburant, molt important Saxònia-Anhalt, crema lignit, que té lignit, crema lignit, això yeah. Està a punt d'aturar-se, però llavors que gas rus no entra, que fem nuclearitzar-lo una altra vegada, diu l'AFD, o comprar gas rus o què? O continuar cremant lignit, yeah. Que és el més contaminant. I amb tot això, el partit de la Sarah Wagenknecht i altres coses està totalment d'acord amb el partit Alternativa per a Alemanya. Per tant, hi ha solapaments temàtics molt forts que potser no estaria d'acord en alguns assumptes socials, però... El partit de la Sarah Wagenknecht mai no ha dit, bueno, fem directament ministre-president el senyor Sigmund de l'Alternativa per l'Alemanya. No, però han dit, nosaltres estem contra tallafocs i col·laborarem amb els temes que nosaltres compartim, també amb Alternativa per l'Alemanya.
3: O sigui, en aquest
13: això,
3: cas...
13: Això com es plasma, això?
3: Sí, clar.
13: Tu em diràs, de moment cap, no es plasma, perquè ara hi ha les altres eleccions. No?
3: Clar, fins al dia 20, no? Aquí
13: el dia 20, el 21... Espera, no?
3: Es mourà poca cosa. En tot cas, això últim sí que és un dels exemples en què seria vàlid allò de que a vegades hi ha alguns extrems que es poden tocar. Això és l'inici? L'extrema dreta arreu va creixent malgrat que s'intenten fer els cordons sanitaris. No sé si la ciència política doncs, té altres recursos per frenar aquest tipus de...
13: És que ja ha intentat a Àustria, ja s'ha intentat no, d'integrar-lo al sistema de partits, fer coalicions, s'estan fent contínuament, però tamateix ha anat creixent amb alts i baixos. Ara estan a 29 allà a Àustria, em sembla, no? Que és precisament l'altra estratègia, no? Seria, mira, els tractem com normalets i fem acords i els deixem tolerar o tolerem algun d'ells, no? Integrar-les més en el joc polític. A Alemanya sempre s'ha fet més tallafocs, també per raons històriques, tallafocs, i intentar fer polítiques que els treuen el suport temàtic. Doncs fent la política social, etc., per treure el suport, si això són les coses que importen a la gent. Però en l'actual situació de crisi, això no és tan fàcil.
3: Clar. Perquè, a més, les matèries són molt, molt complexes, justament les que abanderen els partits d'extrema dreta, perquè és fàcil de fer algunes proclames, però difícil de resoldre aquests problemes tan complexes. Klaus-Jürgen Nagel, professor, exprofessor, professor jubilat, doctorat de Ciència Política de la Pompeu Fabra de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos avui.
13: Gràcies a vosaltres.

0: Tres quarts d'onze de la nit i des de les nou, des que hem començat el Catalunya Nit, que hem deixat en marxa la gala que ha d'inaugurar la temporada teatral, la gala Catalunya aixeca el taló. Allà hi tenim la nostra unitat mòbil amb en David Mendoza i la Marta Vives. Marta, com està anant això? No sé si ja ha acabat. Bona nit.
1: Bona nit, doncs sí, ja fa un estonet, uns minutets que ha acabat aquesta gala que s'ha presentat en forma, com us dèiem abans, d'obra de teatre musical, que ha combinat teatre, que ha combinat música, projeccions, humor, sota aquest lema 25 anys al teu costat, passi el que passi, per explicar la història d'una professora interpretada per Marta Rivera que vol ser actriu, aquest és el seu somni, un espectacle que ha recorregut els últims 25 anys de la història del país, des dels atemptats de l'11 de setembre fins de la pandèmia, passant per la crisi econòmica, pels moviments socials, pel referèndum o per les mobilitzacions en defensa de la cultura.

0: m'acompanyeu en aquesta magnífica nit. Moltes gràcies.
1: També hi ha hagut lloc per les reivindicacions, com per exemple pel teatre infantil i la denúncia pel tancament del jove Teatre Regina.
2: Un aplaudiment pel Teatre Regina, que ha fet que molta gent s'enamorés del teatre.
3: Sí, senyor.
1: I sobre escenari cares ben conegudes, Manel i Agnès, com per exemple Joan Pera.
4: Pareixeta molt.
5: Pareixeta molt. D'acord, d'acord.
4: Sí. I aigua, aigua, fins que trenqui aigua.
5: D'acord, moltes gràcies, doctor.
1: També Joan Lluís Bozzo, Ivan Lavanda o Mariona Escoda. I el fundador i president de Focus, Daniel Martínez de Obregón, en sentiu una entrevista ara fa una estoneta, ha rebut el premi honorífic a la trajectòria.
6: Tenim la manera de lluitar contra la mediocritat, el crit i l'artificialitat que ens envolta. I és la cultura de fer-se-la. Visca el teatre. Moltes gràcies.
1: Doncs visca el teatre i sí, en un dia que, per cert, hem sabut aquestes xifres rècords d'assistència a les sales de tot el país. Més de 4 milions d'espectadors.
7: Déu-n'hi-do, doncs tenim el taló alçat. Això vol dir que a partir d'ara, Marta Vives, estaràs contínuament al Catalunya Nit explicant-nos què es mou pels teatres de Catalunya. Una abraçada, gràcies.
1: Sí, una abraçada. Adéu-siau. Bona nit.
8: Doncs ara sí, repassem ja què passarà demà. Marc Güell, Alba Barbosa, Oriol Pujadó i Marc Ruiz. Bona nit.
9: Bona nit.
8: De què estarem pendents demà a Catalunya Ràdio, Marc?
9: Doncs, òbviament, de com anirà aquest inici de curs marcat per la vaga d'educació. Un curs que comença per més d'1.600.000 alumnes. A diferència de cursos anteriors, no es fa cap diferència entre infantil, primària, secundària, batxillerat i FP. Tots, per tant, comencen demà. Un curs que acabarà el 21 de juny.
7: I demà intuïm que cap a 9:45 es parlarà d'educació, però sobretot d'una cosa, que són els resultats de l'Esport Oves PISA, un nou estudi sobre el nivell educatiu que aquesta vegada deixa fora Catalunya, Oriol.
10: Sí, per la decisió polèmica d'excloure aquell 23% de l'alumnat català de les proves, aduint aquelles dificultats a l'aprenentatge o els problemes de la conducta. Les proves PISA són l'avaluació internacional més gran que es fa a l'educació del món, impulsades per l'OCDE i participen 91 països, i avaluen el que els joves de 15 anys han après. Com que la mostra no és representativa de la població catalana, l'organització va decidir excloure Catalunya de la comparació internacional. Per tant, no podrem saber on es troba Catalunya respecte als altres països. No obstant això, el Ministeri té la intenció de publicar les dades catalanes amb aquesta exclusió, encara que no siguin dades vàlides per comparar.
8: Doncs n'estarem pendents. Demà, sens dubte, aquest inici de curs s'entrarà al matí de Catalunya Ràdio.
9: Sí, òbviament serà un dels temes destacats del programa, però també continuen amb l'inici del curs polític. Després de l'entrevista que han fet avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, ho podem preguntar al subdirector del programa, Maiol Roger. Bona nit.
11: Què tal? Bona nit.
9: A veure, ara ho dèiem, demà, inici de curs, i evidentment vosaltres n'estareu molt pendents.
11: Home, poques coses coincideixen també amb el matí de Catalunya Ràdio com un inici de curs, no? Demà a les 9 del matí estarem davant la porta de diverses escoles, no només una, per veure com comença aquest inici amb vaga. També parlarem amb l'USTEC, parlarem amb la FAPAC, per copsar una mica la temperatura, no només climàtica, perquè també n'hem parlat avui bastant al matí de Catalunya, sí, Ràdio, de la calor que fa, sinó també a les aules, amb els professors en vaga, els pares, veiem quina paciència tenen aquest any, i una mica com arreglem el tema de l'escola, no? Perquè crec que hi ha un consens, i avui en parlàvem també en l'entrevista amb el president de la Generalitat, en què l'escola necessita una reforma del sistema, i d'això parlarem una mica demà al matí de Catalunya Ràdio, no només d'aquestes reivindicacions dels professors i de com va la vaga demà, sinó de quines reformes necessita el sistema. Recordem que demà surten els resultats de PISA, que estan invalidats, però que també serviran per veure una mica com està el panorama.
9: Clar, demà tenim inici de curs escolar. Avui podem dir que ha començat el curs polític amb aquesta entrevista al president Salvador Illa. Com has vist l'entrevista, Maiol?
11: Doncs, mira, l'he vist bastant a mig termini, és a dir, un president que fa 2 anys que hi és, que li queden 2 anys, i que una mica ens ha parlat de molts plans que tenen engegats en moltes coses, a la mateixa escola, que ell parlava també d'aquesta reforma del sistema, en habitatge, en rodalies, però que falta una mica de concreció, no?, de saber, ostres, quan notarem els ciutadans, quan es notaran moltes d'aquestes reformes. Demà tenim el cap de l'oposició, Jordi Turull, el secretari general de Junts, no és cap de l'oposició al Parlament, però una mica exerceix com a tal a fora, també per copsar una mica com rep Junts tot això, en un moment decisiu també pel partit, no?, entenent que Carles Puigdemont ha de tornar a la tardor, també ho ha dit avui el president Illa, que espera que que torni i en una tardor política que serà interessant. Jo l'he vist això al president com molt pendent de com evolucionen aquestes reformes, també sense sorpreses. Vull dir, el president Illa és algú que no ens té acostumats a grans escadafalls, s'ha mantingut bastant el guió, potser excepte quan ha parlat d'Ayuso, que aquí ha sigut més contundent, però una mica això, esperant que aquestes reformes que ha anunciat el govern i que està implementant arribin una mica al ciutadà en aquests 2 anys de legislatura que quedin. Però escolta'm, de vegades també estem contents perquè rebrem l'Albert Om al programa, i no com els divendres que ens ve a passejar, sinó que ens presenta el seu llibre, que és una mica autobiogràfic, i també ens ve molt de gust sentir a partir de les 11 què ens explica l'Albert.
9: Doncs sempre és interessant escoltar l'Albert Om. Maiol, gràcies, bona nit.
11: Bona nit, que vagi bé. Adéu.
7: Doncs també serà notícia demà el jutge Peinado, que ha citat per declarar la Begoña Gómez, que és la parella de Pedro Sánchez, per comunicar-li que l'envia a judici, Alba Barbosa.
3: Sí, hem tingut novetats aquesta tarda sobre aquest cas. El jutge havia convocat la dona de Sánchez i també la seva assessora, però les dues defenses han demanat que la cita s'ajorni i ho hem sabut fa pocs minuts. El jutge ha rebutjat la petició i manté, per tant, la cita per demà a la tarda. Aquesta audiència és el pas previ per a la celebració del judici, on s'acusarà Begoña Gómez d'haver utilitzat la posició de parella del president per als seus negocis privats.
8: I arriba un canvi de temps que ens farà estar pendents del risc de ruixats, però també de risc d'incendi.
10: Sí, de les pluges també hi ha novetat. Cap a 9:15 s'ha decidit activar l'alerta del pla Inuncat per dimecres. Es poden superar els 20 litres per metre quadrat. Pel que fa al risc d'incendis, baixa amb aquesta previsió. Si avui eren 79 municipis els que estaven en el nivell més alt per risc d'incendi, demà només n'hi haurà 2.
7: I demà també serà el dia que rebran la medalla d'or de la Generalitat Ferran Adrià i la directora del sincrotró Alba Caterina Viscari Marruiz.
12: De tots dos destaquen que han fet una contribució extraordinària al país. Amb la física i directora del sincrotró Alba Caterina Viscari vam parlar aquí al Catalunya Nit la setmana passada. Asseguren que la seva trajectòria combina excel·lència científica, servei a la societat i lideratge cooperatiu. Viscari explicava així quin ha estat l'impuls principal per a la seva carrera.
13: La curiositat per entendre què som, què és este món en el qual vivim, les preguntes que se hacen los niños y luego los mayores, y querer saber más. O sea, yo diría que ha sido la curiosidad y el amor por el conocimiento, que esto me ha sido también inculcado en mi familia, por mi padre, mi madre y el estudio.
8: I si mirem a demà, hem de mirar alguna de les capçaleres que s'editen i s'imprimeixen aquí a Catalunya. Podem saludar la directora del periòdico, Gemma Martínez. Bona nit.
14: Hola, molt bona nit.
8: Demà intueixo que aneu amb alguna cosa del curs escolar, és possible?
14: Sí. Parlem, òbviament, de com comença i hem intentat explicar ben bé quines són les claus de lo que passarà demà i quins són com els assumptes que estan pendents i més candents i que cal esperar. I, bueno, més enllà d'això, ens hem també volum destacat amb un tema una mica més propi que hem construït d'un rànquing de la riquesa per barris a Barcelona, més enllà de qui ocupa les primeres posicions. Bueno, expliquem una mica com el mercat immobiliari i els canvis de població estan transformant la renda de la ciutat. I una curiositat, us direm que Ciutat Vella és una de les que més posicions escala aquest rànquing. Òbviament també en parlem del Marroc i com es pot ser d'una altra manera, expliquem que la policia ha demanat al Marroc que identifiqui a 21 presumptes líders de l'assalt a la frontera de Ceuta. I quasi acabaria en un cas que hem contat una mica en primícia d'una waterpolista a qui no se li va prorrogar el contracte després de quedar-se embarassada, malgrat que la llei obligava a que així fos. No? És una història esportiva, sí, però també de maternitat i de drets professionals que està molt xula i que us recomanem.
8: Sí, de fet, hem recollit, sí, de fet, alguna de les, sí, declaracions que us va donar la Maica,
14: sí,
8: aquesta waterpolista.
14: Correcte, sí. Sí, demà continuem una mica amb la història, però sí, és molt xula.
8: Molt bé. Hi ha algun article, apuntes?
14: Sí, parlàvem ahir, tenim un del Joan Roca Segarra, que parla sobre la hiperabundància que promet l'Elon Musk, una mica diferent avui, i que fa una reflexió que va més enllà de la tecnologia i es planteja una pregunta clau: quin món volem construir d'aquí a 10 anys? No dic res més, ho heu de llegir, perquè està molt interessant.
8: Estem citadíssims demà a llegir el periódico. Gràcies, Gemma.
14: Molt bé. Que vagi bona nit. Adéu.
7: 4 minuts per arribar a les 11. Sempre ens fem acompanyar de gent interessant per tancar el programa, perquè expliquem moltes coses i ens agrada que alguns les endreci una mica. Avui ho fem amb Gabriel Garrum, que és politòleg catalano-sirià, investigador també en relacions internacionals a la Universitat Pompeu Fabra. Benvingut, Gabriel.
15: Merci, molt bona nit.
7: Com ho has vist això? Quines reflexions et venen al cap després de tot el que hem explicat?
15: Dilluns intens.
7: Sí.
15: He de dir que un no sempre té el plaer d'escoltar a Toni Padilla gaudir d'un gol del Sabadell en directe.
7: Ah, sí, eh?
15: Ja fa el dilluns
7: això és un extra.
15: Una mica millor. Sí. D'altra banda, el professor Jürgen Klaus Nagel m'ha fet molta il·lusió veure'l, perquè va ser professor meu a la Universitat Pompeu Fabra.
7: Ah, sí, veus?
15: Fa molts anys. I mentre ell parlava d'aquest anàlisi de l'ascens de l'AFDE, m'ha fet recordar una sèrie de coses que Hannah Arendt, la filòsofa política que tant va escriure sobre totalitarisme a principis dels anys 50, posava sobre la taula, allò per tenir ben estudiat què és això del totalitarisme i per què apareix. I justament el professor Nagel comentava tres elements que m'han semblat especialment clau i que Arendt també en parla quan rememora l'ascens del totalitarisme. Un és aquesta sensació de crisi, aquesta sensació de condicions materials a la deriva, més enllà d'altres debats, i a més aquesta policrisi. Una sensació d'atomització, no? I deia Arendt, no hi ha res pitjor que aquesta sensació de l'ésser humà esdevenint un àtom, no esdevenint social, no esdevenint col·lectiu. I finalment, aquesta apel·lació constant a la puresa ètnica, a la diferència entre un i l'altre, no? aquesta línia divisòria entre identitats. I quan comentava això, m'ha fet també venir al cap, hi ha un dels meus autors preferits, libanès, Amin Maalouf, té un llibre preciós que es diu Identitats assassines, i ell justament parla d'això, no? De què perillós és concebre la identitat com una suma zero, no? Com això que o ets o no ets, o estàs dins o estàs fora. I entaulant aquestes qüestions sobre l'ascens de l'ultradreta a Alemanya, el totalitarisme i les condicions materials, m'ha vingut al cap també quin paper juga l'educació davant de societats que s'estan polaritzant, no? En tots els nivells, des de l'educació primària, òbviament, fins que els que estem a la universitat. I és un debat recurrent a la universitat. Hem d'esdevenir activistes, a vegades, més enllà de ser professors, en el meu cas, de relacions internacionals. Tenim una responsabilitat col·lectiva més enllà d'això, davant d'un alumnat que, òbviament, pateix també d'aquestes qüestions que comentaven. Per tant, qüestions d'identitat avui, relacions materials, educació, ascens de l'ultradreta, moltes, moltes qüestions que, com veieu, a vegades hi ha alguns llibres, alguns de ficció, alguns que no, que ens permeten entendre-ho tot plegat una mica millor.
7: És ben interessant això que deies també del paper a l'hora d'educar a les escoles o universitats, perquè Alemanya precisament s'havia posat molt d'exemple que allà aquest treball històric sí que s'havia fet. O sigui, aquí sempre deien, si apareix tant símbol franquista, allà no passaria, doncs ja han arribat.
15: És feina constant, feina constant. S'ha de mantenir l'intel·lecte preparat i un s'ha de mobilitzar. Gramsci també parlava d'això.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, vos informa Nando Xanoguera. Aquest dimarts comença el curs escolar pels més d'1.600.000 alumnes amb una nova convocatòria de vaga. Salvador Illa crida a aturar temporalment les mobilitzacions al sector docent per poder garantir el dret a l'educació de l'alumnat. En una entrevista institucional al matí de Catalunya Ràdio, el president de la Generalitat ha fet un últim intent de pacificar l'inici de curs, instant els sindicats a seguir parlant del futur del departament.
2: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, i també va començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, i anem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
1: En paral·lel, el cap de l'executiu ha avançat que impulsaran un pla per climatitzar les aules i centres d'arreu del país per fer front a les altes temperatures.
2: Jo hi puc garantir que el govern les properes setmanes presentarà un programa complet per resoldre això. Intentarem el més aviat possible. Jo tampoc vendré dos o quatre pessetes. Un de cada quatre dels 2.500 centres escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. I no només en l'àmbit escolar, sinó de les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
1: Tot i això, Illa no ha especificat terminis ni ha desenvolupat l'estratègia. Més notícies amb Alba Barbosa.
3: A Alemanya, l'extrema dreta pot arribar a les cotes de poder més altes després de la Segona Guerra Mundial. El partit Alternativa per a Alemanya ha guanyat les eleccions a l'estat federal de Saxònia-Anhalt i ha fet saltar les alarmes de cara a les pròximes cites electorals. El canceller conservador Friedrich Merz, que es troba en les seves hores més baixes, s'ha declarat en xoc i ha alertat que no es negociaran els valors constitucionals.
4: Zutiefst schockiert.
5: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat.
1: La direcció del parc de Collserola dona per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir la prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'any. Per això ja treballa per adaptar la programació educativa habitual en espais alternatius fins a final d'aquest curs. Raimon Roda, gerent del Consorci.
6: Intuïm que segurament això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar, intentant fer activitats segures dintre Can Coll, és a dir, en recinte tancat, però començar a veure si el podem començar a obrir i veure si les activitats que es feien a Can Coll es poden fer a les escoles.
3: L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc i també vol esbrinar si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no té proves de la participació de Rabat.
7: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
1: El govern ha donat el tret de sortida als actes que commemoren el 50è aniversari del retorn de l'exili del president Josep Tarradellas i la recuperació de la Generalitat i l'autogovern català. Tarradellas va passar 38 anys a l'exili, des d'on va mantenir vives les institucions catalanes durant la dictadura franquista. El president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha destacat el seu llegat basat en un projecte de país que prioritzava la unitat i el màxim autogovern per Catalunya.
8: Volia governar Catalunya. Volia governar una Catalunya democràtica. Volia governar per refer i per construir el país. En el seu acte de presa de possessió, en aquest mateix saló, Tarradellas establia dues prioritats: la unitat del poble de Catalunya i l'arrelament de la democràcia a Espanya, sense la qual Catalunya tenia les de perdre. Crec que estem treballant de valent en aquestes dues prioritats.
1: Tarradellas va tornar a Catalunya l'octubre de 1977, després de la mort de Franco, i pronunciant el conegut Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí, des del balcó del Palau de la Generalitat. Esports, aquest dimarts comença la Lliga de Campions. El partit més destacat, el del Real Madrid, que rep l'Inter de Milà al Santiago Bernabéu. El Barça jugarà dimecres a 7:15 al Camp Nou contra el Feyenoord.
3: Per la seva banda, els socis del Barça poden consultar els números i la documentació de l'assemblea. El club va tancar l'exercici ordinari de la temporada 25-26 amb 0,2 milions positius. Per a la temporada 26-27, la previsió d'ingressos és de 1.195 milions d'euros.
1: A la segona divisió, victòria del Sabadell per 2-2 contra el Còrdoba. Joaquini en dues ocasions i Urrit de penal han fet els gols arlequinats. El Sabadell suma 8 punts de 12 possibles. És tercer la classificació i després de 4 jornades es manté invicta.
3: I en marxa a primera un partit que tanca la jornada. Elx 2, Reial Societat 2, al tram final de la segona part. I també jugat avui a primera el Getafe 1. Salta 1.
1: En ciclisme, tres catalans seran al Mundial de Ciclisme en Ruta, que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camrubí, Paula Blasi i Mireia Benito.
3: Al Mundial Femení de Bàsquet, la selecció espanyola amb la catalana Mariona Ortiz s'ha classificat per als quarts de final després de superar el Japó per 59-79.
1: I a l'Open de tenis dels Estats Units, Iga Swiatek ha quedat eliminada als vuitens de final. La polonesa ha caigut 2-16-0 contra la xinesa Zheng.
0: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Bona nit. En el sorteig de migdia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
3: 16 d'agost de 2001.
2: I el número de la sort, el...
3: 4.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som
0: 3CAT.
2: Hi ha pel·lícules que parlen de nosaltres.

0: Per resumir, quan parlem d'una pel·lícula molt habitualment, diem la pel·lícula de Sorogoyen, la d'Almodóvar, la de la Cuixet. Però poques feines són tant d'equip. Com fer una pel·lícula? Hi ha actrius, actors, persones que s'encarreguen de les llums, de la fotografia, del maquillatge, fins i tot dels àpats. El Ser Querido, la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, que es pot veure aquests dies al cinema, ens parla molt d'això, de no creure que les pel·lícules s'acaben amb un sol nom. Per això convidem avui a l'actriu principal Victoria Luengo i a la guionista Isabel Peña perquè ens parlin d'una altra manera de demanar, de la vulnerabilitat i de tot el que passa en aquesta pel·li, que no sortirà mai als titulars, però és més essencial que tots els premis.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Comencem aquest dilluns 7 de setembre amb aquest nou tema de Rey, aquesta britànica que ens té el cor robat, i amb la cançó Joy, que és el seu últim single, que és una cançó a l'alegria, que vol trencar esquemes, perquè es pot trencar els esquemes de moltes maneres, però si hem de triar, que sigui amb alegria.

Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies. I avui especialment vull saludar la senyora de Correus, que aquest dematí ha anat a buscar un paquet i m'ha dit que escolta les dones i els dies cada dia puntualment a les 11 de la nit. I escolta, això m'ha despertat alguna cosa.

Aquesta cançó no la trobareu a la banda sonora del Ser Querido, però ja sabeu que nosaltres fem trampes, ens encanta muntar-nos la nostra peli. Avui teníem ganes de parlar d'aquesta pel·lícula de la que tothom parla, la pel·lícula del Sorogoyen, El Ser Querido, i és una pel·lícula dirigida per un home, i dieu, això no és material de Les dones i els dies, no, no, però hi havia actrius també, i sobretot em sembla que parla de temes molt tangencials, molt importants,

0: Pues muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
1: És coguionista de la pel·lícula del Ser Querido. Jo ara ho estava dient quan començava a parlar la pel·lícula del Sorogoyen, de la que parlem tots. Clar, és una pel·lícula feta per moltes persones. Clar, diem les pel·lis sempre amb el director al costat, però tu ets coguionista i aquí es nota que hi havia una dona, perdona, escrivint també, sí o no?
0: Sí. Absolutamente sí, había una dona. Pues qué bonito que lo traigas a colación y no solamente por la parte que me toca, sino porque es que, de verdad, o sea, el cine es un trabajo en equipo. Si tienes suerte, en familia, como es nuestro caso. Una película la hacen tantas personas que es verdad que es muy injusto cuando se le pone una sola etiqueta, ¿no? Que casi siempre o siempre es la del director. Entonces, gracias por abrir este melón.
1: Vinga, doncs de melons parlarem també, i ens acompanya Victoria Luengo, actriu, protagonista de la pel·lícula del Ser Querido. Com estàs?
2: Molt bé, molt contenta de ser aquí.
1: Escolta, tu també t'ha tocat molta feina perquè el teu paper és molt bèstia. Parles o sigui, sense voler-ho, amb el que ha escrit la Isabel Peña i també, doncs, evidentment, Sorogoyen, has tramat un personatge molt delicat, amb moltes arestes i que li passen moltes coses.
2: Sí, la veritat és que poques vegades a la vida tens l'oportunitat en aquesta feina de que t'arribin personatges tan complexes, i això és una cosa, evidentment, que ve des del guió i també ve, com deia la Issa, de tenir l'oportunitat de treballar en família i de poder tots dir la nostra opinió, tots parlar de com sentim les coses, com les volem transmetre, i quan treballes en família i fas una pel·li en equip, passa molt que et sents escoltat. I he pogut i he sentit que deixava la meva empremta a la pel·lícula, i ha sigut molt maco.
1: Clar, hi ha una cosa, com tot a la vida es pot explicar tot de moltes maneres. Podríem fer una sinopsi així ràpida d'aquesta pel·li sense fer spoilers. Un director famós que ha guanyat 2 Oscars, fa molts anys que viu als Estats Units, torna a Espanya per tornar a rodar i li demana a una filla que havia tingut fa temps i que no l'ha vist ni se li espera que faci d'actriu principal. Això podria ser com la manera d'explicar-ho ràpidament, però clar, aquí hi ha molts matisos, passen moltes coses, i m'agradaria saber també si en el principi, en el guió, vosaltres ja teníeu pensat que hi hauria totes aquestes capes, que parlàvem de l'autoritat, la violència i tal, o resulta que vau voler fer aquesta història del pare i al final la cosa se us va anar de les mans i vau acabar explicant moltes coses que ni pensàveu.
0: Pues es un poco lo segundo, la verdad. No sé cómo lo harán otros guionistas del mundo, pero cuando Rodrigo y yo nos sentamos a empezar a escribir, estamos perdidísimas. Entonces, es muy estimulante, o sea, todo puede pasar. Por eso también a veces sufrimos tanto, sufrimos entre comillas, ¿eh? Porque durante meses, si no te exagero, podemos estar en la incertidumbre total. Eso te genera muchísima inseguridad, sobre todo, como en este caso, en esta peli, que hemos salido de la zona de confort, por así decir, del thriller, y nos hemos enfrentado a hablar de las cosas de verdad. Claro. Entonces,
1: a veces es más fácil. És a dir, amb totes les dificultats que té.
0: 100%.
1: Però aquesta és una pel·lícula de matisos.
0: Absolutamente.
1: Una pel·lícula que també passa tot en la cara dels protagonistes.
0: Totalmente. Asbestas es hablar del otro. Y el ser querido es hablar de una. Entonces eso cuesta muchísimo más. Entonces, me parece una forma muy honesta de encarar este trabajo. El decir, bueno, tengo un padre y una hija, tengo el metacine, tengo el abandono, ¿y qué más voy a tener? Pues hay meses que tienes unas cosas, llega la primavera y tienes otras, has perdido pero has ganado, y cuando entregas tu versión definitiva, que es un gran día en la vida de una guionista, pues ya tienes tu peli. Y lo bonito es que esa peli sigue mutando hasta la pospo de sonido, y no te exagero.
1: I també la mirada de la gent que la veu, no? Dels espectadors,
0: claro.
1: que esteu veient que causa emocions, i fins i tot hi ha gent que a vegades ha de sortir del cine. No vull espantar ningú, que es pot veure perfectament, però sempre hi ha gent sensible, i en moments de la vida, no?
2: Jo estàvem parlant abans del dinar i els estava explicant que a la meva carrera, que no és molt llarga, però ja porto 20 anys treballant, només m'ha passat tres vegades, aquesta resposta del públic, de sentir que el públic està atrevessat emocionalment per una història. Em va passar en Prima Facie amb el monòleg de les agressions sexuals, em va passar amb La gossa en el descampat, l'obra de teatre de la Clàudia Sadó sobre la mort perinatal, i m'ha passat El Ser Querido, i és molt, molt, molt impactant veure com gent que no es dedica al cinema, gent que no sap res de l'ofici, gent que a priori dius, potser no se sent interpel·lat per un rodatge, surt del cinema completament atrevessat per la pel·lícula, rebo missatges a Instagram de no sabeu la que

0: la quantitat de dones dient he vist la pel·lícula de la meva història. I dius, com pot ser? Perquè nosaltres sabíem que això parlaria a molta gent, però no a tanta gent.
1: Aquesta història, la història principal, podríem dir, tot i que n'hi ha moltes secundàries, com dèiem, és l'abandonament del pare. És aquell pare que, diguéssim, va plantar la llavor i va desaparèixer per motius X. Cadascú tindrà els seus. Ho has explicat a entrevistes, i ara no, que no vull fer momento lectures, però vull dir... Ho has explicat una mica, que era una història que també t'havia succeït a tu, no d'aquesta manera, eh?
0: Sí, jo tinc un pare, vaig tenir un pare absent i, evidentment, és un lloc del que he begut per, per construir el personatge, és un lloc que m'ha portat a llocs. Evidentment, no és la meva història, el meu pare no era director de cinema...
1: No ha guanyat dos Oscars.
0: No va guanyar dos Oscars, és a dir, no és la meva història, sí. Però jo, com a actriu, acostumo a crear els personatges intentant comprendre'ls, intentant entendre'ls, i jo... Aquest personatge, el que et puc dir és que m'ha estat més fàcil d'entendre que altres que he fet.
1: Clar, potser de policia et costava més.
0: Pues d'antidisturbios era més difícil d'entendre per a mi, sí.
1: Però clar, et veiem en els primers, no vull explicar res, però en els primers moments, quan et trobes aquest pare que fa tants anys que no veus, aquesta incomoditat i aquesta pregunta tan buida, i que hem fet tots moltes vegades, de, estàs bé? Sí, sí, estic molt bé. Estic molt bé. I s'ho van repetint. Estic molt bé.
2: Quantos más bien...
1: Peor, menos, exacte. Com més vegades dius que estàs bé, és que estàs fatalíssim, no?
0: És molt curiós, això, perquè jo no era tan conscient, quan vaig llegir el guió, de que tantes vegades ens dèiem que estàvem bé. I m'ho diu molta gent. Molta gent es queda amb la cosa de el padre y la hija os decís muchas veces que estáis bien cuando no estáis bien.
3: És que se no estava escrito, eh?
0: Però sí que estava escrit, perquè a la carpa final... Yo le digo, ¿cómo estás? Bien, bien, estoy bien. ¿Y tú? Bien, bien, estoy bien. Y es el final de la película.
3: Sí, sí. En la carpa está escrito...
1: A ver, no explico el final de la película, que aquí la gent l'ha de veure.
3: Estamos respetando. Pero es verdad que en el final está, pero la pregunta inicial de la peli, sí. eso es cosa, eso es vuestra cosecha.
0: Sí, es cosecha propia.
1: Això anàvem a dir que crec que he llegit... por ahí, no? que hi ha molta improvisació, o sigui que els primers minuts que es trobeu amb el Bardem, amb aquest pare, aquest mal pare, diguéssim, hi ha molt de Victoria Luengo aquí. Eh?
0: Sí, jo vull puntualitzar que hi ha una cosa que la nostra pel·lícula parla del relat, no? I de com el relat està... I hi ha una cosa que està passant a la premsa i tal, que sembla ara com que a la pel·lícula hi ha molta improvisació, i a mi m'agradaria puntualitzar...
1: No, hi ha molta feina, segur.
0: No, que l'únic lloc on hi ha improvisació és a la primera seqüència. Sí. Tot el que més està molt escrit.
1: No, jo parlava del principi.
0: Però sí que és veritat que al principi hi ha una part que és de bastanta improvisació, i evidentment quan tens tanta improvisació hi ha un lloc on apareixen coses que formen part de la teva intuïció, no? I suposo que inevitablement són coses que estan més a prop teu.
1: Aquells primers plans, que no enganyen. Aquesta incomoditat que podreu veure si aneu a veure la pel·lícula. Que contentes ens fa estar amb la Victoria Luengo i l'Isabel Peña.

0: No has vist mai un home trencat? Aquí podria ser un subtítol de la pel·lícula del ser querido, de la pel·lícula de Sorogoyen, parlant aquesta nit amb Isabel Peña, co-guionista de la pel·lícula del ser querido, i la Victoria Luengo, actriu protagonista d'aquesta pel·li. I, clar, és molt material, Dones i dies. Nosaltres estem entusiasmades amb aquesta pel·lícula perquè també, a part de l'abandó i de com ens ensenyen a ser pares i mares, no? Aquí hi ha moltes referències, hi ha moltes reflexions sobre què significa ser mare i com una mare ho té més difícil per desaparèixer, per abandonar, no?
1: Sí, no sóc mare, llavors em costa molt respondre't amb absolutismos.
0: Però pel diàleg, no,
1: però
0: que teniu.
1: Però sí que et vull dir que és, per nosaltres és molt important el personatge de la Charo, que és el personatge de la mare. És un personatge que surt molt poc a la pel·lícula i que per mi marca tota la pel·lícula. Sí. I marca tota la pel·lícula perquè és una dona, i això ho vaig parlar l'altre dia amb la meva mare, és una dona que ha patit molt per la figura del seu ex, que a la vegada és la figura del pare, i això és una cosa molt interessant a veure, no? Que a vegades les dones han tingut un conflicte amb el seu ex, que a la vegada és el pare del fill o la filla, i que és molt difícil a vegades comprendre la separació entre una figura i l'altra.
0: I aquesta mare que fa la Núria Prims, que, que ens agrada, ho dic bé,
2: que,
0: no?
2: Per favor,
0: sí,
2: és increïble,
0: sí, ens encanta aquesta dona.
2: El parecido... Ah. Entre Núria Prims y Victoria.
0: Ah, ¿no es Núria Prims?
1: Sí, que no, sí, parecido sí, entre nosotras dos.
2: O sea, hay un momento de perfil de las dos.
0: Me he lanzado a la piscina yo.
2: No,
1: es precioso y es muy importante porque y creo que todas las donas que vayan a ver la película, de las cosas que a mí más me han impactado es la cantidad de donas de 40 a 60 años, 65, que me escriben dient, he visto la película tota a través dels ulls de la Núria Prims, del personatge de la Charo. M'he sentit completament identificada amb aquesta dona perquè és una dona que va ser abandonada, ella també, i que quan la seva filla decideix anar a veure el seu pare, ella
0: i
1: respecta,
0: treballar amb ell,
1: ella respecta tot i que té por i té vertigen del que la filla vol fer, però ho respecta i no intenta ocupar espai. Ella no truca, ella no apareix al rodatge, ella envia uns àudios dient hola, estàs bien, te mando un àudio, no te quiero molestar, que és algo també que fem molt les dones, de respectar constantment l'espai exterior de l'altre i saber veure la persona que tens davant. I és preciós perquè és una mare que en tot moment sap veure la seva filla. I això és preciós perquè el pare no l'ha vist mai, a la filla.
2: Sí, i també és bonito que la filla sabe ver a la mare, perquè hi ha un moment, una de mis... Voy a decirlo, ¿por qué no? Ya que estamos entre amigas. Una de mis frases favoritas del guión y de mis escenas favoritas es cuando Emilia dice, mi madre es la hostia.
1: Sí, eso es.
2: Es un momento súper pequeñito, pero que si se te queda, es como que abre una puerta a, joder, a ver la historia de ellas dos. Bueno, y esas cosas a mí me parecen como muy especiales.
1: Sí.
0: Clar, molt respecte, perquè aquesta dona la cuida, ha estat sempre allà, ha estat la present, podríem dir, que és la història, no? Per qui no hagi vist la pel·lícula, és a dir, és una mare que, tot i que va tenir aquesta parella i no va funcionar, ha decidit quedar-se en un cantó, ha estat sempre cuidant de la filla, i ara que la filla vol treballar amb el pare, no li posa traves, no ocupa lloc, no la truca 60 vegades, i sobretot no interfereix en la relació.
2: I seguro que le duele, ¿eh?
0: Claro.
2: Quiero decir, ella no está en un spa.
0: No, claro.
2: Ella está seguramente muchas horas del día pensando en las ganas que tiene de saber.
0: Claro. Hi ha aquesta dona que pateix, però també la Victoria Luengo, el personatge que fa, per suposat, pateix perquè el que li està, la decisió de ser actriu amb algú amb qui no has compartit espai, però penses també que és una qüestió professional que no et pots perdre. Aquí hi ha una tibantor que suposo que no has viscut perquè hem dit que el teu pare no havia guanyat Oscars, però tu has plantejat això que hauries fet a la vida real, per exemple?
1: Sí, nosaltres vam parlar molt amb la Isabel i amb el Rui de la raó per la qual la Emilia acceptava la pel·lícula, no? I jo crec que a la vida, sempre ho dic, jo crec que a la vida tot passa alhora. A la vida no passa una sola cosa, et passa tot alhora. I jo crec que a la Emilia li passa tot alhora, li passa cada cop. Ella és una actriu que no li va bé, que no té sort, que no treballa, no té per pagar un lloguer per ella sola, perquè ningú pot pagar un lloguer per ell sol amb els temps que corren, però ella accepta això d'una manera conscient, dient, no puc dir que no, perquè és una oportunitat d'or, no?, per la meva feina. Però a la vegada el que li passa per dins és, a veure si jo m'apropo a aquesta persona i puc entendre per què no va ser present, per què no va estar present a la meva vida. I li passa tot alhora, jo crec.
0: Clar, perquè és una pregunta que jo crec que tenen moltes dones, té la protagonista, però poden tenir moltes dones que veuen que el seu pare no ha estat present. Què he fet jo? Hi ha sentiments de culpa, sentiments de por, com m'hi relaciono, representa que és el meu pare però és un desconegut.
1: Bueno, perquè jo crec que la pregunta és molt clara, és si aquest home, que se suposa que m'ha d'estimar incondicionalment, decideix no estimar-me, jo no sóc meritòria d'aquest amor. Uh-huh. I això és una cosa que configura tota la teva identitat, perquè tu creixes pensant que el teu pare i la teva mare, o les teves dues mares, o els teus dos pares, et deuen un amor incondicional. I en el moment on tu veus que hi ha una persona que ha decidit no estimar-te, no estar, l'única cosa que pots pensar és per algú meu, és perquè jo no mereixo això. Mm. I això et configura una identitat en els teus vincles posteriors, saps?
0: En els vincles, en l'amor, i jo pensava també en les comparacions, perquè hi ha un moment en què es veu, per exemple, aquest pare, no?, amb la nova dona, podríem dir, amb la dona que no has conegut mai, amb el lloc que podries ocupar tu com a filla, també, perquè està amb els seus dos fills. Com seria jo amb aquesta família? Per què aquest senyor sí que sembla que es comporta bé amb aquesta família i amb mi no es va comportar bé, no? Entendre que és el mateix home, aquell que em va destruir la vida, i el d'ara, també és una feina molt gran, no sé si de teràpia o de què.
1: Saps que m'agrada molt del guió, i no ho he dit mai perquè no se m'ha acudit dir-ho mai, i no l'he dit mai a la Isa, que és la responsable d'això que m'agrada tant. Hi ha la seqüència del passeig marítim, on jo vaig a conèixer la família, m'agrada molt per guió que la Emília i la dona de l'Esteban sí que parlen. I tenen una conversa sincera, perquè el problema, evidentment, no ha sigut mai entre elles. I m'agrada molt del guió...
0: Estem parlant, ho dic per si la gent no ha vist la pel·lícula, sí. Que volem que la vagin a veure, el Cerquerido, de Sorogoyen, però Isabel Peña també. És que estem parlant de la nova dona, podríem dir,
1: sí,
0: i de la filla que ets tu, de la primera filla.
1: Clar, és com jo sóc la filla d'una relació anterior, uh-huh. I ella ara té una família diferent, amb una dona diferent, amb dos fills. I hi ha una seqüència on jo conec aquesta nova família i m'agrada molt del guió... que jo no rebutjo a la nova dona. La Emília en cap moment la rebutja. De fet, té una conversa íntima i molt interessant amb ella. I les dones, crec, que tenim una capacitat, per com hem estat educades, a mostrar-nos vulnerables i a tenir la capacitat de mostrar-nos vulnerables una davant de l'altra. I crec que és molt maco del personatge de la dona de l'Esteban, l'actual dona, que ella és capaç de veure'm. Uh-huh. I l'actriu ho fa molt bé, perquè quan jo quasi em poso a plorar i li dic... Ella em diu, ¿cómo va el rodaje? I jo li dic, bueno, va mejor cada dia. I ella em diu, però no estàs contenta? I jo quasi em trenco a plorar i aguanto i no lloro, i ella m'escolta i ella m'està viendo. I ella sap perfectament el que m'està passant. I això em sembla una gran troballa
0: perquè,
1: de guió.
0: Clar, i també perquè coneix aquest home, que és el teu pare i la seva parella d'avui, no? Sap que, quin monstruet té casa, també, jo crec.
1: Bueno, és que també... I no només això, com te digo, jo crec que les coses passen totes a la vez. I aquesta dona pot estar... completamente enamorada de su marido y a la vez saber que en el pasado hizo cosas que seguramente no estaban bien. Y esta mujer es consciente de todo a la vez y pot conviure l'amor i el judici cap a un passat, hacia un pasado de este hombre, ¿no?
2: Sí, sí, total. Es que claro, para escribir una película tú en realidad escribes muchas pelis, ¿no? Quiero decir, Charo tiene su historia, la actual mujer de Martínez tiene su historia y hemos hablado mucho de esta mujer. Es editora de libros, es sueca, pero vive en Nueva York, ¿no? O sea, como que tiene su propia biografía. Entonces, para Rui y para mí, esta mujer es la...
0: Rui es Rodrigo Sorogoyen.
2: Rui es Rodrigo,
0: es que
2: sí.
0: Toda la zona deia Rui, dic, a veure, què està passant aquí?
2: Claro, claro.
0: A veure si n'hi ha un altre i no jo...
2: No, és él. Entonces, claro, esta mujer es la que ha sostenido al antiguo Martínez,
0: sí,
2: para que se transforme en el nuevo Martínez. Pero entre el nuevo y el viejo hay una conexión, ella la conoce perfectamente. Entonces nos encantaba pensar que efectivamente ella está sosteniendo mucho en esa conversación. Ella sabe perfectamente de lo que estás hablando.
1: Es muy bonito eso y nunca te lo había dicho y me parece muy, muy especial esas cuatro frases que comparten ellas dos. Uh-huh.
2: Qué bien.
0: Cosas que pasan a las donas y los días.

0: El ser querido i les nostres estimades, hauríem de dir, Isabel Peña i Victoria Luengo, aquí obrint-se, explicant totes aquestes qüestions íntimes i també, jo crec, diria que socials i grupals, perquè crec que totes hem viscut situacions semblants a moments de la nostra vida. Vull dir, és una pel·lícula que apel·la tanta gent justament per això. Parla també de com l'educació, la falta d'educació o aquest abandonament també fa que la teva autoestima sigui fràgil. I per una actriu, que la seva autoestima sigui fràgil, és tot un bon bacallà.
1: Total. ¿Quieres contar tú lo de ser mirada? Que eso fue desde guión muy bonito. ¿Por qué elegisteis lo del contexto del cine?
0: A veure, que ja estan parlant en castellà ja de tan còmodes que estan.
2: Entre les dues, ¿vale? Es verdad que nos emocionaba mucho pensar en Emilia, hija, que nunca ha sido observada por papá, porque no estaba.
0: Victoria Luengo. Sí. Deixem que digui Victoria Luengo.
1: Victoria
0: Luengo i Bardem, perquè la gent amb els noms...
2: Vale. Clar, és que, fíjate, a mi me da pudor hablar de eso.
0: Jo però penso amb els oients.
2: Hija i padre, ¿vale? Venga, ¿vale? Entonces, aquí hay una hija que nunca ha sido mirada por su padre, como son esos niños mirados en el buffet del desayuno.
1: Claro.
2: ¿Vale? Para que nos entendamos entre las donas que hemos visto la película. Entonces... Esta hija se ha convertido en una actriz que ahora va a ser mirada por un director. Entonces, esa necesidad de validación que tenemos como hijas se está mezclando totalmente con esa necesidad de validación que tenéis como actrices.
0: Como actrices, que está
2: terrible.
0: Entonces,
2: eso es un cóctel molotov para un alma, ¿no?
0: Clar, en aquesta pel·lícula, perdona, que hi ha moltes que s'haurien negat, moltes actrius que s'haurien negat, perquè haurien dit a mi aquests primers planos, que se'n veu aquí fins l'esperit, no me'ls feu, eh?
1: Ah, yo es que con todo mi amor y sin juzgar, a mi això... O sea, és que saps què passa? Mira, jo tinc... I això també ho dic per obrir un meló, perquè en aquest espai crec que és el lloc on fer-ho. Jo penso que tu no pots ser honesta com a actriu en els teus personatges si no ets honesta amb la teva cara, amb el teu envelliment, amb la teva evolució com a dona i com a ésser humà. Mm. Llavors, jo, una de les coses, fixa't, que més admiro del Rui, del Rodrigo, és que jo veig a les seves pel·lícules persones amb les cares normals i amb les línies d'expressió que les dones tenim, perquè som més humans.
2: Les dones, sí.
1: I els homes, sí, però que hi ha una part...
0: Sí, però hi ha un molt viatge per les dones.
1: I que els homes estem molt acostumats a veure'ls envellir al cinema. Mm. I, en canvi, a les dones, no. I una de les coses que a mi m'agraden molt, també del Rodrigo, és que ell... les actrius que tria són dones que jo les veig a la pantalla i dic, aquesta dona és veritat. Llavors, jo no jutjo gens les decisions de la gent perquè tothom pot fer el que vol, però jo, personalment, la meva tria i la meva opinió és que jo no puc ser honesta. Si jo vull ser molt honesta com a actriu, no puc no ser honesta amb la meva cara. Perquè si jo he d'interpretar una mare de 40 anys que ha perdut 2 fills... Jo no puc tenir una cara...
2: En el siglo XVIII,
1: exacte,
2: imagina't.
1: Jo no puc tenir una cara increïble, sense... Llavors, a mi em passa, jo tinc contradiccions i tinc inseguretats com a dona. Jo veig el ser querido i hi ha planos que faig... Ai, Dios mío. Però a la vegada...
0: Home, hi ha el moment aquest que imites el Bardem? Perdona?
1: Sí, sí. Però fixa't, segurament serà el plano...
0: Ho fas molt bé, eh?
1: Moltes gràcies. Serà el plano on menys bella puc arribar a sortir, sí. I és la meva seqüència preferida, quasi, clar, de la pel·lícula. Perquè jo trobo que, de veritat, hi ha algú bonic i en el món que vivim ara i arriscat també en dir, pues jo sóc això i sóc perfecta com sóc, perquè estic evolucionant i perquè tinc 36 anys, ja no en tinc 25 i jo sóc completament normativa. O sigui, sóc conscient de la meva normativitat i de que... Però crec que és important...
0: Però t'has sentit vulnerable, tot i així?
1: Com a actriu?
0: Sí,
1: en
0: molt,
1: aquesta
0: no?
1: pel·lícula no, perquè jo en aquesta pel·lícula m'he sentit, com ha dit la Isa, per fer-ho en família i tal, molt cuidada. Però com a actriu jo tinc molts dies on jo amb la Isa ho parlo molt. Dic, ai, amiga, avui és difícil perquè tinc moltes fotos, molta exposició, molta gent que et mira, molta gent... I és molt, molt difícil no caure en el judici cap a tu mateixa de dir, ai, no em veig bé. I m'agrada fer una aposta... Potser d'aquí 2 anys et dic, no ho he aconseguit, i també em semblarà bé i no em jutjaré, però fer una aposta per dir, si vull ser honesta amb els meus personatges, he de ser honesta també amb la meva manera d'envellir i crec realment que és important. I jo vull que la meva neboda, que ara té 6 anys...
0: reconegui, no?
1: Sinó que quan ella comenci a tenir evolucions en el seu cos, el reconegui com a una cosa bona i no com a una cosa que és una amenaça, que és com crec que ens han venut a les dones que l'envelliment és una amenaça en comptes d'una cosa bona, perquè estem fent anys, perquè això vol dir que ric molt, perquè això vol dir que penso, vol dir que m'enfado, vol dir que tinc ràbia, i he de
0: poder... El que passa és que quan veus els festivals, allò, Cans, etc, tu veus allò, totes les actrius, i en veus tres que no s'hagin tocat la cara.
2: Per això és tan difícil.
1: Clar. És que és molt difícil, perquè no tenim referents, perquè hi ha molt pocs referents, i escolta'm, i ho repeteixo, és molt important, aquestes persones que fan això... no les podem jutjar perquè és culpa nostra com a societat la pressió que tenen elles sí, per fer el que fan.
0: Els seus managers...
1: No només els managers, la societat. Tu, jo, perquè jo veig una foto i faig mira esta com està. Llavors també és culpa meva, eh? És culpa de tota la societat que les dones tinguem la pressió que tenim per complir un cànon estètic. Llavors, la lluita contra el cànon estètic no és fàcil. Com ho faig jo? Doncs jo tinc amigues a la que els dic, i jo tinc grups de WhatsApp amb amigues actrius que els dic, noies, avui estic patint tal, i em fan, venga, ánimo, no passa nada! I hi ha alguna cosa de... És important, i ens hem de recolzar, perquè crec que és un moment de canvi, i crec que ens hem de recolzar amb això, perquè és realment molt important i que és molt important com a dones i com a societat i els homes i tothom que no jutgem a la gent que ho fa, perquè la gent que ho fa és perquè ho necessita fer, perquè ho vol fer, perquè té la llibertat de fer-ho, que facin el que els doni la gana, però no les podem jutjar perquè la pressió que com a societat posem a sobre dels cossos femenins és absoluta.
0: Mira Dolly Parton, que deia ella, si voleu us passo les factures del meu cirurgià. Ella no estava sabia, encantada, no. Ella estava encantada, sempre ho deia, i deia, escolta, teniu algun problema amb això?
1: No,
0: m'ho he pagat jo, m'ho he pagat jo.
1: Que ella faci el que li surti del xixi, clar.
0: Exacte. Es pensen que sóc rossa? No sóc rossa, és que porto moltes perruques. És que era fantàstica la Dolly Parton.

0: Parlant del ser querido, amb Isabel Peña, coguionista de la pel·lícula, i Victoria Luengo, actriu, que ens agrada molt, per cert, lo de Vicky ja no, no? Ho estàs intentant canviar?
1: No ho estic intentant canviar. Ho he canviat.
0: Però te'n surts o no?
1: Sí, perquè sí. Jo el que demanava era simplement que jo els crèdits...
0: No respecte.
1: Jo em sento respectada, però jo volia que en els crèdits de les meves pel·lícules firmar amb el meu nom. Ja
0: clar.
1: Després a la vida, si em voleu dir Vicky, doncs estarà benvingut.
0: Ah, no, Victòria, ens agrada molt, Victòria, que ho estàs triomfant i així que quedi ben clar i que surtin totes les lletres. Un altre dels temes que també, clar, hem parlat molt al cinema en els últims anys del Me Too. S'ha parlat més del Me Too a vegades que de les pel·lícules, no? Però sí que és important i sí que s'han vist situacions que eren... vaja, deplorables, llestimoses, i amb moltes actrius que han començat a alçar la veu. Però clar, aquí no és que parleu directament de cap assetjament sexual, el ser querido, però sí que parleu de la violència tan instaurada, moltes vegades als rodatges, també, jo què sé, a les direccions d'orquestres, fins i tot a la ràdio, durant molts anys. Semblava que l'autoritat anava lligada a cridar i, a més, estava molt lligada a l'home. En aquesta pel·lícula parleu de que l'autoritat es pot fer d'una altra manera. I hi ha moltes dones que es planten.
2: Sí. Me gusta que saques este tema.
0: Això era una cosa perquè el Sorogoyen no li puguin dir mai que va cridar algun dia, o com va això?
1: Ell no crida mai.
0: D'acord.
2: Esto es una cosa de las dos guionistas, sí. Absolutamente. Y estamos especialmente satisfechas, la verdad. Bueno, satisfechas, felices, mejor. Con esta parte de la peli, porque las personas que dicen, que se atreven a decir que no a Esteban Martínez, un hombre no acostumbrado a escuchar no, son siempre mujeres. Y son mujeres que lo hacen de formas muy diferentes. Y ninguna lo hace de una forma, entiéndeme, para enmarcar. Porque es que no hace falta. O sea, por ejemplo, la escena con la dire de foto, con Pepa de Pablo.
0: Sí, és a dir, hi ha una persona... És que, clar, no sé si hem d'explicar tot això.
1: No, però se puede decir que en la pel·lícula hay una figura que es la directora de fotografía de la película dentro de la película.
0: Exacto. Sí, perquè hi ha dos pel·lícules aquí, La pel·lícula...
1: El ser querido.
0: Del ser querido.
1: La peli i la metapeli.
0: Tot això que m'ha explicat del pare que abandona la filla, no la veuen anys i no sé què, però a més estan filmant una pel·lícula.
1: Exacto.
0: Jo estic patint aquí.
2: No, però... Entonces, en ese rodaje pasa una cosa que no vamos a comentar. Y eso, ya hay un personaje de una mujer que se atreve a decir, yo esto prefiero que no. Y nos gusta mucho cómo lo hace en papel el personaje y cómo lo hace luego Pepa Gracia, nuestra actriz. Lo hace de una forma dubitativa, lo hace de una forma que sientes como le tiembla la voz.
0: Es natural esta forma,
2: sí,
0: ¿no? Que es como...
2: Pues imperfecta.
1: Podemos.
2: Y sobre todo que lo primero que dice es lo siento. Entonces,
0: un clàssic.
2: Bueno,
0: un clàssic,
2: pero funciona. O sea, quiero decir, hace que las cosas avancen, que no se estanquen y sobre todo que no haya que acabar a gritos, ¿no? En esa habitación, al menos por lo que por ella respecta, ¿no?
0: Jo crec que també dir no és una cosa que en general a les dones ens costa a tots, però crec que les dones aquí tenim una assignatura pendent, i més quan estem parlant d'aquest món del cinema, que si no ho fas tu, n'hi ha 83 que s'estan esperant, no? Per tant, dir no costa.
2: Claro, es que es muy fácil... Si hay un conjunto de personas que ven algo que no les está gustando, es muy difícil ser la primera que da un paso adelante. Y esto, por ejemplo, en un rodaje puede pasar. Igual que puede pasar en una cocina, en una cocina de un restaurante. Pero es verdad que cuando somos un grupo es fácil escudarnos en que somos un grupo. Y precisamente por eso tenemos que estar muy despiertas y muy unidas, y hablo ahora mismo de la sociedad, para decir que no, y decir que no de formas imperfectas. O sea, no hay que ser una heroína para decir que no. Hay que ser, bueno, una persona coherente y no sé, echarle ganas.
0: I us ha passat, per exemple, a tu com a actriu, Victòria, t'ha passat en rodatges de dir això és inaguantable?
1: Jo no m'he trobat mai amb una directora o un director que em posi en una situació tan bèstia,
0: tan
1: no?
0: Tan extrema.
1: Però sí que m'ha passat mini situacions no violentes, però sí estranyes. Mira, hi ha una que explicaré que no em va passar a mi, però que per mi significa exactament això. Tinc una companya que va fer una prova de vestuari, i en aquesta prova de vestuari, que és el moment on ens proven la roba per decidir quina roba portarem a la pel·lícula, hi havia un moment que hi havia una seqüència on el personatge masculí i el femení sortien amb roba interior, ¿vale? I en aquesta prova de vestuari a ella li van provar la roba interior i sempre que et proven la roba et fan fotos i les envien al director, perquè et fan fotos de 5 looks i el director diu, vull el 3, vull el 2. I en aquesta noia la van posar a la roba interior i li van fer unes fotos perquè el director triés. I quan es va acabar la prova de vestuari d'ell, ella va preguntar a ell per què no li heu fet fotos. O sigui, per què no s'ha provat els calçotets? I això va ser molt, molt fort, perquè de cop era cop les pròpies persones de vestuari van dir, uau, tens tota la raó. Hem demanat que es validi la roba que tu portaràs i, en canvi, els calçotets ens han semblat poc importants, perquè què m'has de, no? I això, per exemple, doncs aquesta companya meva en aquell moment va tenir la valentia de dir, perdoneu, jo no vull que aquestes fotos s'envin, perquè si no feu fotos del noi, per què m'heu d'enviar fotos meves? I aquest tipus de coses sí que
0: passen. Però els límits a vegades no estan tan clars. O...
1: Bueno, és que clar, com a dones ja... com a dones ens han ensenyat a ser complaents, a ser educades, a molestar poc, bueno, no, a una sèrie de coses on ocupar espai per nosaltres és vergonyós, a vegades difícil, a vegades molest, i jo crec que a poc totes ens estem ajudant a ocupar aquests espais i a permetre dir-ho. També et dic una cosa, vivim en una societat, abans que parlaves del Me Too i de tot això, vivim en una societat on si tu com a dona, i no cal que fiqui exemples perquè tenim un cas molt concret que acaba de sortir, tu alces la veu i dius aquesta persona m'ha fet això, l'assenyalada i la que estàs marcada per tota la vida ets tu, eh? Llavors, igual que et deia allò de la pressió estètica, et dic això, deixem de demanar a les víctimes que alcin la veu de ¿por qué no pasa que en el cine espanyol la gente habla? ¿Por qué en el periodismo la gente no habla? Perquè com a societat tenim una societat que no recolza la víctima, que jo això ho vaig explicar prima facie i ho vaig entendre prima facie. Tenim una societat on la llei i la justícia no són el mateix, i quan una víctima diu a mi me ha pasado esto, ja sigui aquesta persona m'ha cridat, aquesta persona m'ha violentat, el que sigui, tota la societat el que fa és massacrar la víctima i posar-la en dubte, i senyalar-la, qüestionar-la. Llavors, per favor, com a societat, encara no hem trobat la manera, jo no sé quina és,
0: de fer-ho
1: protegir a la persona que alça la veu. Llavors, no podem demanar, sisplau, que la gent alci la veu quan encara com a societat no estem preparats per abraçar la persona que alça la veu. Llavors, encara no ho hem trobat. Hem de seguir treballant perquè no ho hem trobat.
0: Ho he dit molt bé, és que jo no puc dir-ho de cap altra manera. Ja està?
1: Pues bueno.
0: Victoria Luengo, actriu, moltíssimes gràcies. A l'Isabel Peña, co-guionista. Escolta, feu una pel·li d'aquest programa. Vosaltres dos.
1: Com de què? D'això que hem parlat?
2: A veure, con este nivell, jo crec que estem molt ready, eh?
0: Jo crec que ho veig, eh? Jo crec que ho veig. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Bueno, en parlem una altra estona. Jo sí que tindria moltes inseguretats. En parlem aviat, ara parlem de negocis, parlo de royalties i tal. Moltes gràcies a les dues.
1: Gràcies a tu.
0: I aneu a veure el ser querido.
1: Un plaer.
0: Més aviat.
1: Adéu.

0: Catalunya Ràdio.
1: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
2: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
1: Que està en constant evolució.
3: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
1: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
4: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
5: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.

0: Que fortes que anem en aquesta part del programa. Ja, Irene Pujades, com es nota que ja estem allò enfilant la recta final.
1: Exacte. Bona nit, Montse.
0: Bona nit. Doncs escolta'm, Irene Pujades, la nostra escriptora de capçalera, ens encanta escolta'm. Que vinguis.
1: Que bé.
0: Ens encanta que vinguis en aquest programa i que ens portis sempre recomanacions literàries. I avui jo m'atreviria a dir que no només portes recomanacions literàries, sinó recomanacions d'esperit. Perquè
1: totalment.
0: D'això que parlaràs aquesta nit, ho necessitem tant.
1: Totalment. Avui vinc a reivindicar un estat de l'esperit, completament. Avui us porto un llibre que va sortir just abans de l'estiu i que es consagra a un fenomen meteorològic que hem enyorat força durant aquests mesos.
0: Estàs parlant de les pluges, el fred, els diluvis, les temperatures baixes, de què m'estàs parlant exactament?
1: Estem parlant dels núvols. Cirrus, estrats, cúmuls, totes aquestes formes abstractes i etèries que ens protegeixen del sol. Es tracta d'un assaig de Victoria Cirlot que es titula Imágenes negatives, editat per Ciruela, i que es consagra a la simbologia dels núvols en la tradició mística i la modernitat. Una meravella.
0: Escolta, i a mi el que m'agrada molt d'aquesta història, a part que t'has llegit aquest llibre que és fantàstic, és que hi ha un punt, podríem dir, pràcticament, no ho sé, com de coincidència, no?, que va fer una mica que ens recomanessis aquest llibre. O sigui, a part que tu la coneixes, perquè va ser profe teva a la universitat,
1: sí.
0: O sigui, aquí hi ha hagut un component que a mi m'agrada que m'ho expliquis, això.
1: Hi ha hagut molta cosa simbòlica amb aquest llibre, perquè, o sigui, jo me'l vaig comprar per casualitat, perquè un dia estava anant a la central i estava xerrant amb ma mare per telèfon i recordo que em vaig creuar la Victoria Cirlot, que la vaig veure i vaig pensar, mira, la Victoria Cirlot, que havia sigut professora meva a la universitat, una de les millors assignatures que vaig fer de mística femenina. I llavors, només a l'entrar a la central, els ulls se me'n van anar, doncs, cap al seu llibre, que és aquest llibre, amb una coberta meravellosa, així que és un núvol, efectivament, però que sembla com molt abstracte. I em va semblar, no ho sé, crec que a vegades l'estiu té aquest punt una miqueta com simbòlic, no?, que vols posar-li significat a tot, i vaig decidir que havia d'agafar-lo. A més que un assaig sobre la simbologia dels núvols em sembla una cosa absolutament meravellosa.
0: La Victoria Cirlot, per qui no la conegui, que ja ha vingut alguna vegada al programa, vaja, historiadora, medievalista, catedràtica de filologia, filla d'Eduardo Cirlot,
1: exacte.
0: Vull dir, un
1: sí,
0: personatge
1: sí.
0: meravellós.
1: Sí, ella ha dedicat bona part de la seva carrera a l'estudi de la mística femenina de l'edat mitjana, és a dir, a totes aquestes senyores d'entre el segle XII i el XIV, no? Hildegarda de Bingen, Beatriu de Nazaret, Juliana de Norwich, etc. Totes unes senyores que van tenir experiències místiques i que van escriure-les i relatar-les, no? De fet, Cirlot, pel que recordo, ella deia que aquestes escriptores eren les primeres escriptores modernes per la manera com narraven la subjectivitat. Però, bueno, en aquest cas, ella el que fa és un assaig sobre els núvols.
0: Escolta, ara mateix t'he de dir que veure un núvol també és una experiència mística, així que estic venuda ja
1: completament.
0: I desitjant que m'expliquis aquest llibre de la Victoria Cirlot que es diu Imágenes negatives. Però per què negatives? A veure, per què negatives?
1: Ella el titula Imágenes negatives perquè diu que els núvols formen part d'aquest tipus d'imatges que ens porten a altres llocs, no?, que activen la nostra imaginació. La majoria d'humans d'aquest planeta hem mirat al cel, hem vist núvols i hem dit, mira, un plàtan, un flotador, un ovni, el nas del meu pare, el que sigui, no?
0: El nas del meu pare. Ara, exactament, sí.
1: Els núvols és com que obren la porta a aquests mons alternatius, aquests mons oposats al nostre, no? I en aquest sentit, la Cirlot agafa aquesta idea de les negativitats, de les imatges negatives. Uh-huh. Que ella, per exemple, també diu, doncs, que les taques, les acumulacions de pols, poden ser com aquestes formes naturals com mig volàtils, mig abstractes, que ens poden com remetre a nosaltres a formes, no? Vull dir, els humans sempre estem buscant significat, no? Volem com que tot l'abstracte sigui concret.
0: Fins i tot en la foscor o en el que no existeix, no?
1: Exacte. I en aquest sentit, doncs, ella parla de negativitats o d'imatges negatives.
0: Però de llibre no és negatiu. Tot el que t'agradaria.
1: Exacte.

0: M'encanta aquesta cançó de l'Escluet, que es diu Núvols Daurats, i realment això de posar formes que dèiem als núvols és molt antic, però jo crec que no deixa mai de tenir gràcia. És a dir, quan estàs avorrit, entretingut, o el que sigui, si encara hi ha algú que té la sort de ser a la piscina del seu poble...
1: Exactament.
0: I allò tanques els ulls i mires i...
1: Sí, sí, jo venim cap aquí i pensava... Coses, no? Clar, potser és un tema una mica naïf, però jo crec que és completament reivindicable, el tema dels núvols. I bé, en tot cas, que Sir Lot, doncs això, el llibre es diu Imágenes negatives i es diu Les nubes en la tradició mística i en la modernitat. Llavors, ella fa referència a això, d'una banda, bueno, al que seria com les imatges negatives, als núvols en el sentit de les tenebres, és a dir, com... Perdoneu, ella parla de les imatges negatives com una manera d'acostar-se a Déu a través de la via negativa. És a dir...
0: Uh-huh. A veure, què vols dir amb això?
1: M'estic fent un lío.
0: A veure, negatiu, acostar-nos a Déu, aquest setembre...
1: En la mística medieval, els núvols o les tenebres podien ser una manera d'acostar-se a Déu per la via negativa, no? És a dir, sabien que hi havia Déu perquè s'ocultava darrere del núvol, darrere de la boira, no? Hi havia com... Els núvols aboquen aquest misteri que ella doncs, posa diversos exemples, i de fet al llibre hi ha diverses imatges medievals en què Déu s'està amagant al núvol. No? Els núvols podien indicar la presència de Déu no perquè el veiem, sinó perquè el núvol el protegeix o perquè hem de travessar aquest núvol per veure'l.
0: I perquè si t'imagines Déu, sempre te l'imagines amb barba, aprofitant el núvol, ja que li fa de barba, allà darrere, exacte, amb els seus braços protectors. Exacte. Sempre és un senyor, Déu.
1: Déu sempre és un senyor, i de fet en aquestes imatges a vegades surt com ben bé, com tu dius, i a vegades surt de maneres més abstractes, no? Però Sir Lot parla del que es diu l'apofatisme, paraula que he après gràcies a aquest assaig, que és el que vindria a ser la teologia negativa, que és parlar de Déu o del que és diví a través de la negació, a través de tot el que... de quan no podem veure Déu o quan Déu no hi és, però podem intuir. En tot cas, no t'esperava, suposo, que vingués a parlar de Déu.
0: No ho sé, escolta, a mi m'agrada, la veritat és que no, però avui no et posaré pegues a res, perquè m'encanta que tornis a ser aquí a les dones i els dies, després de l'estiu.
1: Que bé.
0: El llibre t'ha encantat.
1: El llibre m'ha agradat moltíssim. És un assaig rigorós que comença amb tot aquest viatge de la teologia negativa medieval. Si et posa diversos exemples en què això, no? Déu s'amaga dins d'un núvol, però després se'n va cap a la modernitat i explora els núvols amb Baudelaire, no? En el pintor Eugène Baudin, i en altres artistes més contemporanis com una artista britànica que es diu Tessita Dean.
0: Sí, que també hi ha senyores, quin...
1: Sí.
0: Sir Lot mai s'oblida de
1: no.
0: les autores.
1: No.
0: Escolta, em recorda també per tot el que vas dient al llibre dels alats de l'Elisabet Riera, editat per Males Herbes, que ella fa el mateix però amb ocells, amb moixons, Tota l'estona
1: sí,
0: va...
1: Sí, o sigui, sí. Posa diversos exemples de
0: sí, la
1: simbologia dels ocells.
0: I tot el viatge també per l'època antiga, per Grècia, per Roma, la simbologia dels ocells, dels auspicis, mira el cel...
1: Clar, vaja, clar. Aquí home, Montse, tu a la teva novel·la també parles dels moixons.
0: D'acord.
1: I dels estornells, que també fan moltes formes guapes a l'aire, és
0: sí,
1: veritat?
0: Sí, vull
1: dir que aquí també s'hi poden trobar molta simbologia i moltes formes.
0: Escolta, què és el que més t'agrada de l'assaig de la Sir Lot per això d'aquest llibre sobre núvols?
1: Una cosa que m'ha agradat molt, o sigui, a part de l'assaig en si, és que ella mateixa explica que va néixer una mica per atzar, aquest assaig. Saps quan tu estàs una miqueta obsessionada amb un tema i de cop et vas trobant exposicions, llibres, música que parla d'aquest tema, no? Com ella el tema de la negativitat, d'aquestes imatges negatives, de les coses a les que els humans intentem donar significat, li interessava molt, no? I llavors va visitar un parell d'exposicions que la van colpir molt. Una d'elles va ser una exposició que Pere Jaume, l'artista, va comissariar al MNAC. Però era una exposició d'obres d'altra gent que es deia Maniobra i que unia obres de diverses èpoques, com si la història de l'art estigués tenint una conversa més enllà de l'espai-temps. I Victòria Sir Lot es va trobar dues obres de costat. D'una banda, un fragment del dietari de la Guerra Civil de Maria Manent i, al costat, uns quaderns meteorològics d'Eduard Fontserè que eren exactament de la mateixa època. Llavors, clar, Pere Jaume havia juntat dues obres, d'una banda un diari com molt, evidentment, molt inflamat i molt colpidor sobre la situació de guerra i violència, i al costat un comentari exactament de la mateixa època, dels anys 30...
0: Sobre meteorologia.
1: Completament objectiu sobre l'estat del cel, no? Llavors, jo entenc que aquí hi ha una simbologia una mica, doncs, això, no? Que els humans anem fent el que podem i els núvols segueixen allà impassibles, indiferents i volàtils.

0: Escolta'm, explica'm d'on ve la passió de la Sirlot per aquests núvols.
1: Bé, ella es va adonar que el tema dels núvols té una presència innegable en la cultura, no? Pensem en la literatura, per exemple, en obres molt atmosfèriques, com Cims borrascosos, d'Emily Bronte, fins i tot en l'icònic Principi de Can Tujó i la muntanya Vella de la Irene Solà, en què els núvols prenen la paraula, no? I porten aquests presagis dolents. Victòria Sirlot diu que els humans tenim un apetit insaciable de formes, de trobar formes en les coses abstractes, de donar significat a les coses. I en aquest sentit, els núvols són una gran font de satisfacció perquè són enormes, preciosos, estan allà enmig del cel, són com una obra d'art, van canviant de forma i és un lloc on els humans podem posar molt de significat.
0: I, evidentment, hi ha dones que s'han consagrat a l'observació dels núvols, que això, com et pots imaginar, m'encanta.
1: A mi això m'omple el cor. I, evidentment, tenim mil exemples en el món de l'art. Un exemple molt important seria Georgia O'Keeffe, que als 60 anys va viatjar per primer cop en avió i als 77 anys va pintar un quadre de 7 metres de llarg amb uns núvols abstractes que semblen pancakes uniformes sobre el cel blau. És un quadre guapíssim. I Victòria Sirlot, ella cita un altre artista que es diu Tacita Dean, que és una artista anglesa que es va mudar a Los Angeles i que va fixar-se també accidentalment en la diferència entre els núvols de Los Angeles i els núvols anglesos que ella coneixia, no? I a partir d'aquí també es va posar a pintar núvols. I també hi ha una artista japonesa que es diu Fujiko Nakaya, que fa escultures de boira guapíssimes, en què tu hi entres i vas apareixent, desapareixent, t'hi veus i no t'hi veus.
0: Escolta, una meravella això, no? I això, tot això ho trobem al llibre, eh?
1: Alguns d'aquests exemples els he portat jo, però molts d'aquests exemples estan en el llibre. És un llibre meravellós, Imágenes negatives, i jo crec que ara que s'acaba l'estiu i que tornem al ritme...
0: Tenim ganes una mica de núvol.
1: Exacte, és que estem tornant ja al ritme de la visió túnel i de la productivitat. També volia tornar fent aquesta secció sobre els núvols per intentar aguantar una estona més aquest elogi d'anar despistat del món, no? Evidentment, estar als núvols, deixar-se endur una mica per les inèrcies del món, per l'atzar, per l'occidental, per les casualitats, i no posar-nos tan directament en aquesta modalitat en què fem el que hem de fer i tot perd una mica d'ànima i de gràcia. Per tot això, Imágenes negatives de la Victòria Sirlot.
0: Molt bé, doncs Irene Pujades, moltíssimes gràcies.
1: Merci.
0: Fins aviat.
1: Bona nit.
0: I fins aquí el programa d'avui amb Roser Parera, Montse Comelles, Mireia Isar, Albert Castellví, Josep Maria Campillo, aquí pugen els faders, i qui us ha parlat... Montse Virgili. Tornem demà a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. No us despisteu, que aquest any hem canviat d'hora.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Hola, bona nit. Vos informa Nando Sanoguera. Aquest dimarts comença el curs escolar amb una nova convocatòria de vaga dels docents després que les negociacions entre el govern i els sindicats continuïn en un punt mort. El president Salvador Illa els ha demanat un parèntesi, però els sindicats diuen que mantenen l'aturada perquè no volen donar un xec en blanc. El sindicat majoritari USTEC avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, mantindrà la vaga d'aquest dimarts i les que es puguin acordar amb els docents. L'Assemblea Educativa de Catalunya defensa el sentit de la vaga perquè aquest dimarts les aules continuaran arrossegant problemes insostenibles. Ho ha dit el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, David Iglesias, membre de l'Assemblea.
2: Ja sabem que hi ha aules que estan a 40 graus, on més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva. Tenim burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguirem tenint ràtios que són impossibles.
1: La FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, admet que el primer dia de curs no és el millor per entomar una vaga i reclamen al govern responsabilitat institucional. Més notícies, Oriol Pujadó.
3: A Alemanya, l'extrema dreta pot arribar a les cotes de poder més altes des del nazisme. El partit Alternativa per Alemanya guanyant les eleccions a l'estat federat de Saxònia-Anhalt i ha fet saltar les alarmes de cara a les pròximes cites electorals. La presidenta de la Comissió Europea, l'alemanya Ursula von der Leyen, s'ha negat a comentar aquesta victòria, però la cap de la diplomàcia comunitària, Kaja Kallas, s'ha mostrat preocupada pels resultats.
4: Les amenaces augmenten a Europa i alhora els partits que estan secs davant d'aquesta amenaça i que diuen que no hi hem de fer res perquè no és casa nostra, estan guanyant terreny.
1: Polèmica a Belgrat per l'exaltació durant el seu funeral de la figura de l'exgeneral serbo bosnià condemnat per crims de guerra Ratko Mladic. El comiat s'ha celebrat aquest dilluns amb honors militars i amb la presència de diversos ministres del govern actual. La Unió Europea ha condemnat l'acte mentre que el govern de Bòsnia i Herzegovina ha anunciat que retirarà de l'ambaixada de Belgrat tots els diplomàtics que sigui possible, però milers de ciutadans han acomiadat Mladic com un heroi.
5: Aquest home va demostrar que era un gran home, un gran lluitador, un gran serbi. Va defensar el seu poble. Malauradament va ser acusat formalment, tot i que no era culpable de res. Però crec que aquesta reunió mostrarà al món sencer, a la Unió Europea, a tots aquells que ens odien o que ens estimen, què representa realment aquest home avui.
3: Des de principis d'any, els bombers han fet un 13% més de rescats al medi natural que en aquestes mateixes dates de l'any anterior. En total són més de 1.400 rescats i el gruix més important, més de 900, són per activitats de muntanya, sobretot senderisme. També han augmentat, però, les trucades als serveis d'emergència per incidents al medi natural. El 112 ha rebut unes 1.500 trucades i d'aquestes el gruix principal eren excursionistes que s'havien perdut o desorientat a la muntanya. Oriol Vilalta, responsable dels GRAE, fa una crida a la prudència.
6: Quan s'acaben aquestes calors, arriben ja les tardes amb pluges i les nits molt fredes. Un còctel on al matí surts a fer una activitat i pots anar amb màniga curta, i si no tens prou roba d'abric i s'allarga, doncs tens temperatures molt fredes i que et poden comportar un risc d'hipotèrmia.
1: El debat de la congelació d'òvuls de les futbolistes encara no s'ha estès al mercat laboral com si passa als Estats Units, on grans multinacionals ho paguen a les seves directives. De moment, ni la patronal ni els sindicats tenen constància que cap companyia catalana ho costegi, però la Pompeu Fabra ja ha començat a estudiar la tendència. La catedràtica d'Economia d'aquesta universitat, Libertad González, creu que també pot passar aquí.
7: Sí, yo creo que sí, en la medida en que los trabajadores lo valoren, las empresas lo ofrecerán.
1: Les feministes diuen que respecten la decisió personal de les futbolistes, però moltes lamenten que no s'abordi el debat real de la conciliació, la promoció i la bretxa salarial. Aquí a Catalunya les dones tenen de mitjana el seu primer fill als 31 anys i mig. En molts casos és l'únic. Esports, aquest dimarts comença la Lliga de Campions. El partit més destacat, el del Real Madrid, que rep l'Inter de Milà al Santiago Bernabéu. El Barça jugarà dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord.
3: Per la seva banda, els socis del Barça poden consultar els números i la documentació de l'assemblea. El club va tancar l'exercici ordinari temporada 2025-2026 amb 200.000 euros positius. Per la temporada 2026-2027, la previsió d'ingressos és de 1.195 milions d'euros.
1: Aquest dilluns s'ha tancat la quarta jornada a la primera divisió en dos partits. Elx 2, Real Societat 3, ha debutat l'ex blaugrana Héctor Fort amb la Real Societat, i Getafe 1, Celta 1.
3: El Barça tanca, doncs, aquesta quarta jornada líder en solitari amb 12 punts dels 12 possibles.
1: A la segona divisió, victòria del Sabadell per 3-2 contra el Còrdoba. Joaquín en dues ocasions i Urri de penal han fet els gols arlequinats. El Sabadell suma 8 punts dels 12 possibles, és tercer a la classificació i després de 4 jornades es manté invicta.
3: I en ciclisme, 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en ruta, que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi i Mireia Benito.
1: El Mundial Femenil de Bàsquet, la selecció espanyola amb la catalana Marione Ortiz s'ha classificat per als quarts de final després de superar el Japó per 59-79.
0: Fins aquí les notícies.

0: Últimament trobo que m'he especialitzat en solucionar problemes domèstics de poca importància, però que no han estat mai massa el meu fort. Des de tirar-me per terra, amb un coixí sota els genolls, això sí, per netejar indrets dels electrodomèstics on amb prou feines hi caben les mans, a canviar la pila de liti d'un comandament tan finet i estret que no sabia ni que en tenia. De fet, jo feia estona que buscava un cable per carregar-ho, i no. És un comandament d'un ventilador que ens van regalar ja fa temps i que només el pots variar de velocitat i de temperatura a distància, perquè l'aparell només té un botó per arrencar. Primer he hagut de trobar el tornavís específic que obria la placa on hi havia la pila de liti i, evidentment, no ha estat fins a la cinquena provatura que l'he encertada. Orgullosa, me n'he anat a l'habitació per provar-lo, ara ja amb la pila canviada, i, oh sorpresa, tampoc ha funcionat. He pensat que no podia tenir la mala sort que s'espatlli el comandament quan encara hem de dormir ben ventilats, perquè, si no, no pots aclucar l'ull de la suada que agafes. Davant l'evidència que sí que podia ser, he trucat a la marca del ventilador. He passat per tres màquines i dos homes de carn i ossos, tot i que per la conversa no ho semblaven gaire, per arribar a la conclusió estrella que havia de comprar un comandament nou. Ah, doncs digue'm on és la botiga que hi vaig. Ah, no, no, no, ha de ser per internet, amb el número de referència que està al cul de l'aparell. Doncs apa, dóna-li la volta al ventilador, mira bé els números, que no et caigui, i que no t'equivoquis, perquè si no, no trobes res de res a l'ordinador, això el senyor que parlava amb mi. Després d'un parell d'intents, sembla que hem trobat la peça i ara hauré d'esperar que arribi quan ells vulguin. Mentrestant, avui ja no estaré prement el comandament com vaig fer ahir a les 3 de la matinada, en silenci per no despertar ningú a casa, però enfadada com una mona perquè no responia el ventilador a les meves ordres. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Andy Franco, Albert Duran, Domènec Sobirà i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, com esteu? Les 12 i 10 minuts. Benvinguts a una nova edició de la Nit dels Ignorants, aquí a Catalunya Ràdio, com cada dia, des d'ara fins les 2 de la matinada, esperant les vostres preguntes, els vostres dubtes, les vostres reflexions o les respostes a altres qüestions que dies abans, dies enrere, ens han fet altres oients del programa. Podeu trucar al directe, que és el 93-201-7474, o també, com feu moltes vegades, deixar-nos el missatge de WhatsApp, ja sigui escrit o en format àudio, al WhatsApp de la Nit dels Ignorants, que és el 667-220-148. I avui, aquí al WhatsApp, ens hi hem trobat aquesta pregunta que ens ha deixat l'Alícia.
2: Voldria saber, o que algú m'hagi entès, tinc problemes amb al·lèrgies i m'han recomanat ja fa temps que no posi la rentadora el suavitzant. I m'han dit que també funciona molt bé per deixar les estovalles i segons quines prendes, el vinagre. Però no sé quin tipus de vinagre tinc que posar. El de Manila, les amanides, el que fan servir o fem servir

0: resposta, però ara se m'ha generat un nou dubte. La proposició D es contrau convertint-se en Del? És a dir, hauria de dir soc en Pere del Vendrell? Moltes gràcies a tots els ignorants i molta salut per tots i totes.
1: Doncs mira, una resposta que ens feia ahir en Joan i que ara li ha creat una nova pregunta en Robert. Si hem de dir soc del Vendrell o de al Vendrell. De apòstrof al Vendrell. A veure si la mateixa persona que ens ha respost aquesta primera, si s'havia de fer en majúscules o en minúscules, doncs ara pot respondre al Robert aquesta altra pregunta que ha fet. Una altra aportació que ens fa el WhatsApp de la nit dels ignorants és la Montse des de Barcelona.
2: Era per fer una pregunta. Si un subscriptor de La Vanguardia li encarrega el dissabte el quiosquer La Vanguardia pel diumenge, que li diu que va de viatge i no pot passar a recollir-la el diumenge, i quan hi va el dilluns el quiosquer se n'ha oblidat, qui perd aquesta Vanguardia? El subscriptor, perquè no hi va anar, o el quiosquer, perquè no s'han recordat de guardar-li?
1: Qui perd aquesta Vanguardia, és la pregunta, eh? Si el quiosquer o el subscriptor. És la pregunta que ens deixava la Montse des de Barcelona. Després, en Sergi, des de Sant Sadurní d'Anoia, diu: fins al dia 9 celebrem les Fires i Festes 2026. Com a atractiu principal podrem gaudir de la Festa de la Filoxera. Durant aquestes jornades es llançaran molts quilos de pólvora. I és aquí on en Sergi fa la pregunta a la nit dels ignorants. Diu: quants quilos de pólvora s'han tirat aquest estiu a les Festes Majors de Catalunya? O sigui, hauríem de sumar-ho tot, no? Saber, no sé si això algú és capaç de contestar-ho, eh? Però vaja, aquest programa, com sempre, és un sac de sorpreses, així que a veure si hi ha algú que pot fer un càlcul aproximat de quants quilos de pólvora s'han tirat aquest estiu a les Festes Majors de Catalunya. La Glòria ens diu: vaig treballar a molts arxius i els peixets platejats es mengen l'engrut dels llibres. Això és perquè va trucar una persona fa dies enrere, i vaja, la setmana passada, per preguntar a aquests animalons, aquests insectes, no sé com dir-los, que surten a vegades o per la humitat o a vegades quan estàs remenant llibres o traient la pols dels llibres, apareixen per darrere, que són així com platejats i que, sincerament, em disculpareu, són com fàcils de treure'ls perquè de seguida queden atontats i els pots matar, em sap greu, però és així. Jo els mosquits els mato i aquests peixets doncs també no m'agrada. El dia que els trobo, diguéssim, no m'agraden gaire. Ens truca el 93-201-7474 l'Emili des de Barcelona. Bona nit, Emili.
3: Bona nit i bona hora.
1: Com està, Emili?
3: Estic molt bé.
1: Molt bé,
3: fa 3 dies que he arribat de vacances.
1: Ai, que bé, doncs mira.
3: Ara estic endreçant calaixos i m'han sortit 6 cartells de toros dels anys 1964, 65 i 66 a tot color.
1: Cartells grossos?
3: Sí, de 60, 70 i 1 metro.
1: Uh-huh.
3: N'hi ha un que està molt picat. Els altres 5 estan perfectament. I n'hi ha un també, no sé si és correcta la paraula, trofeig de Carranza de Càdiz del 1965.
1: Mm-hmm. Per tant, són cartells de corrides de toros de Catalunya o de fora?
3: No, de fora de Catalunya, d'Andalusia.
1: D'Andalusia, molt bé.
3: Amb estampes andaluses.
1: Molt bé. Doncs,
3: això, el millor postor.
1: Què vol dir el millor postor?
3: Que els ofereixo, però a base de que si em poden gratificar alguna cosa.
1: Ja, és a dir, la voluntat, per entendre'ns.
3: Sí.
1: D'acord, molt bé. Si algú està interessat en els cartells de l'Emili, que ens ho faci saber i li passaríem el seu telèfon. Li sembla bé?
3: Correcte.
1: Molt bé.
3: I a banda, perdona, Marta, tinc dos volums del Quixot, de la primera edició, abril del 1952, impresos a Barcelona, per Joaquim Gil, editor,
1: uh-huh,
3: del carrer Montaner 180.
1: Uh-huh.
3: Les mides de cada volum fan 21,5 per 15 per 4 de gruix.

0: són cobertes dures, fortes.
1: Molt bé.
0: També el millor postor.
1: Molt bé. Doncs vinga, dues coses, els cartells de toros i aquests dos volums del Quixot, edició de l'any 52, Déu-n'hi-do, impresos sí. A Barcelona. Si algú està interessat, que ens demani, que ens ho digui nosaltres i el posarem en contacte amb vostè, Emili.
0: Moltes gràcies, Marta.
1: Doncs vinga, a continuar entressant calaixos. A veure
0: gràcies.
1: Com és. Gràcies, bona nit. Adéu-siau. Això és el que passa, no?, quan tornes de vacances, que comences a endreçar coses. No us ha agafat aquesta falera? A mi també m'ha agafat algun dia. La Mercè, des de Barcelona, bona nit.
2: Sí, hola, bona nit. Jo volia donar resposta a la senyora que preguntava sobre substituir el suavitzant per
1: sí.
2: El vinagre.
1: L'Alícia, pues, sí.
2: Sí, jo li puc dir que jo ho faig des de que vaig comprar unes tovalloles que estan fetes de canya de bambú, de la part més tendra de la canya de bambú, i que em van dir sobretot que no posés suavitzant i que ho fes amb... i que posés una mica de vinagre. I realment les tovalloles, ja fa 3 anys que les tinc, o sigui, estan com noves. I ara també he comprat uns llençols també de canya de bambú. Ho dic perquè és un... penso que és un material molt bo per utilitzar. I també poso una miqueta de vinagre. I el tipus de vinagre, la veritat és que jo no em vaig preguntar aquesta pregunta que s'ha fet aquesta senyora. Jo poso el mateix que utilitzo per... que no n'utilitzo massa, la veritat, jo el vinagre per amanir, però compro el que he comprat sempre de... que ve del vi, no? No de res de...
1: Vinagre de vi normal, no el de neteja, que és de color blanc.
2: Ah, no. Jo de neteja no sabia que no hi havia de vinagre.
1: Sí, hi ha un
2: de
1: vinagre que és per netejar...
2: Ah, doncs mira...
1: amb unes ampolles de plàstic.
2: Jo poso...
1: Vinagre sí, de tota la vida, el de vi.
2: Exacte. En vez de comprar una botella petita, em vaig comprar una de gran perquè sempre poso un... jo poso un xorret, una miqueta, no tampoc.
1: Ui, ho poses molt, però... en el calaixet del suavitzant o no?
2: Sí, sí, en el calaixet del suavitzant. Jo penso que va molt bé.
1: I no s'ha tenyit el calaixet del suavitzant? No s'ha fet més fosc amb el vinagre?
2: Pues la veritat és que diria que no.
1: No,
2: bueno, a veure, que només ho poso per segon quin tipus de roba. Jo
1: ja.
2: Sé quan faig, jo faig roba blanca, de llençols normals, blancs, o hasta la mateixa roba meva, bueno, calcetes i això, la roba íntima, tampoc em poso. Jo poso amb aquests productes que són fets de canya de bambú, de la part més tendra de la canya de bambú. No sé si ho coneixeu vosaltres.
1: No, és que ara jo anava a fer-te una pregunta, com a bona ignorant, que és que sí. No sabia que hi havia ni tovalloles, ni sí. Llençols,
2: i ara,
1: de la
2: sí,
1: part
2: sí.
1: Més tendra de la canya de bambú.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. I avui m'he comprat un mocador que he entrat a una botiga i jo dic, això què és? Llavors m'ha dit el nom, però ara no el puc, no recordo. I dic, ah, diu, i sap el que és d'aquesta feta, aquest... ha dit això de canya de bambú, la part tendra. Dic, pues això sí que ho conec perquè ara tinc tovalloles, d'aquest de rus, és un rus normal i corrent, però en secutor és aquest producte. I la veritat és que és d'un tacte molt bo, saps?
1: Ja, no ho havia sentit mai.
2: Ho tenen a les cases de la llar, ho tenen.
1: Molt bé,
2: sí, sí, sí.
1: Molt bé.
2: O sigui que si vol posar el vinagre de tota la vida, a mi em va bé.
1: I funcionarà, perfecte. Molt bé. Doncs, Mercè, vale. Has contestat i, a més, hem après alguna cosa més.
2: M'alegro.
1: Moltes gràcies.
2: Adéu, bona nit.
1: Adéu, bona nit. En Martí, des de Tossa de Mar, bona nit.
3: Bona nit, Marta.
1: Què tal, com estàs?
3: Jo molt bé, eh? Sóc
1: doncs
3: el que vaig venir a tocar la guitarra i l'harmònica.
1: Ah, sí, ja me'n recordo.
3: Clar, que te'n recordes.
1: Home,
3: qui s'oblida de mi?
1: No, impossible, impossible.
3: que també vaig regalar un llibre, espero que te l'hagis llegit.
1: Tot. Tenim tot, mare de Déu, senyor. Vam sortir d'aquí que no ens hi cabien més coses.
3: Bueno,
1: vas venir ben carregat.
3: Espero que hàgiu gaudit.
1: Hem gaudit, tu diràs.
3: Bé, escolta,
1: digues, Martí.
3: Trucava perquè m'agradaria respondre aquest senyor del Vendrell. Anem a... jo penso que... a veure, penso que hem de diferenciar una cosa. Si jo dic, per exemple, me'n vaig del Vendrell a Tarragona, suposo que serà de apòstrof, el Vendrell a Tarragona. Però si jo dic jo sóc del Vendrell, és del Vendrell.
1: Tu fas aquesta diferència, eh?
3: Sí.
1: D'acord. Doncs no sé si és la resposta que buscava el Robert, potser és aquesta. Però clar, no saps si està ben dit o no, tu creus que sí.
3: Jo crec que ha d'anar per aquí, perquè... perquè sempre que diem del Vendrell, jo sóc del Vendrell.
1: Sí.
3: A veure, jo sóc del Vendrell, en aquest cas, sí, en aquest cas, d'apòstrof.
1: D'apòstrof al Vendrell.
3: Sí.
1: No, jo sóc del Vendrell, o, no, tu has dit si vaig, jo vaig al Vendrell.
3: Sí.
1: Jo vaig a el Vendrell.
3: Al Vendrell. Jo vaig del Vendrell a Barcelona.
1: D'acord, ara sí. Vaig del Vendrell a Barcelona. Però jo sóc cas... del Vendrell, és d'apòstrof al Vendrell. Això és el que...
3: Sí.
1: Ara, t'he entès. Perfecte. Sí. D'acord, doncs mira, ja està. Contestada la... En Robert,
3: espero...
1: era que ho demanava.
3: Ara, si algú truca i diu en Martí s'ha equivocat, doncs...
1: Doncs, la fem veritat, un, doncs fem un debat, no passa res. Si
3: no, tenim... no, escolta'm, demano disculpes. La meva intenció... no és, perdona l'expressió, perquè ningú... Jo no m'agrada cagar-la, així de clar.
1: No, però, bueno, no passa res, vull dir, tu consideres això...
3: Em puc equivocar, també.
1: Clar, si algú ho sap del cert perquè és un lingüista, doncs que ens ho digui, i ja està, i sortirem de dubtes, no? Tu has fet la teva aportació, ja està, perfecte. Molt bé,
3: exactament.
1: Martí, molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
3: De res.
1: Que vagi molt bé.
3: Doncs vinga.
1: Vinga, adéu-siau, bona nit.
3: A reveure i fins aviat.
1: Fins aviat. La Mercè des de Barcelona, bona nit.
4: Sí, hola, bona nit.
1: Hola.
4: Mira, la trucava perquè el tema de la roba,
1: sí,
4: de posar-hi vinagre en lloc de suavitzant... Bueno, a veure, jo d'entrada, si posés vinagre, posaria vinagre blanc, perquè l'altre poc o molt té color. Però jo hi poso xenitol, perquè és que les botigues de roba, de venda de tèxtil, ja fa temps que recomanen que no hi posis, quan vas a comprar llençols o vas a comprar una vano o les tovalloles, que no hi posis suavitzant. I també és veritat que hi ha les tovalloles darrerament les han fetes de bambú. I jo hi poso xenitol, que més desinfecta, i treu també les olors de suor i així de la roba, i poso com dos tapets de xenitol, i potser sí que surt una mica més car, però funciona la mar de bé.
1: En la caixeta de...
4: En la caixeta de la
1: bandida
4: final, diguéssim, exacte. En lloc del suavitzant, hi posa xenitol. I n'hi ha... jo el poso amb líquid, però després n'hi ha un en polvos que va molt bé per netejar tot el que són draps de cuina, tovallons, així, que ja tenen més greixet i tal. Mm-hmm. Fas una rentada de tots aquests draps amb una mica de temperatura... i queden perfectes.
1: I també hi poses el mateix producte.
4: Posar, sí, però en polvos. I no cal posar lleixiu. No cal posar lleixiu
1: clar,
4: ni res
1: clar.
4: Que... Massa
1: fort,
4: dràstic.
1: Clar, perfecte. Molt bé, Mercè, doncs escolta'm, ja sabem més coses. Vinga, veus?
4: Això mateix.
1: Moltes gràcies.
4: Vinga, vosaltres.
1: Adéu, bona nit. Bona nit. A veure, que encara tenim algun missatge més. Sí que tenim algun missatge més. Escrit la Dolors de Cervera. Ens diu, en primer lloc, et vull felicitar pel nou enfoc que ha sabut donar al programa. Crec que ha estat molt positiva la renovació i tots els canvis introduïts han estat per mi positius. Enhorabona a tu i a tot l'equip. Doncs mira, gràcies, Dolors. La meva reflexió ve arrel de la intervenció d'un oient en el programa d'ahir. Que déu-n'hi-do el programa d'ahir, eh? Déu-n'hi-do. Estic totalment d'acord amb tu en el fet que no valen els insults ni els improperis a l'hora de parlar. Crec que només generen nerviosisme i toxicitat i que donen mal rotllo al programa. D'altra banda, cada vegada hi ha més persones que tenen la convicció que, pel fet de ser grans, poden dir-ho tot sense filtres, i en això no hi estic d'acord i no hem de caure en aquest parany, perquè, diu ella, només serveix per desacreditar el col·lectiu, això ens diu la Dolors. Podem expressar el que pensem, però sempre amb educació i sense ofendre ni fer mal a cap altra persona. I diu també, m'agradaria respondre a la pregunta sobre si és cert que els peixets, els insectes, es mengen el paper. Diu, precisament reben el nom de peixets de plata o de paper perquè alguns d'ells tenen la capacitat de digerir la cel·lulosa i, per tant, també el paper. En el cas de l'anomenat lepisma saccharina, no sé si ho dic bé, que és el que podem trobar dins de casa. Gràcies per la teva paciència, professionalitat i mestria en la conducció del programa i fins aviat, ens diu la Dolors des de Cervera. Doncs gràcies per totes les respostes. L'Aleix des d'Esparreguera. Per què quan dormim, somiem? I a més, tenim una altra resposta que ahir al programa la Carmen des d'Ulldecona ens feia aquesta pregunta sobre una periodista de TV3, la Raquel Sans.
5: Ara vaig a fer-te una pregunta que em porta una miqueta, no sé, la Raquel Sans, que presentava les notícies, sí, les notícies, sí, i sortia molt a la televisió, sí, i ha desaparegut, que li ha passat alguna cosa.
1: Doncs, Carmen, bones notícies. Mira què ens ha dit la Raquel Sans.
6: Bona nit, ignorants. Sí que heu estat preguntant per mi, perquè he estat unes setmanes fora del Telenotícies, però està tot en ordre, i ara que arrenca la temporada, divendres, ens tornem a veure. Així que, fins divendres. Espero que heu tingut unes bones vacances i ens retrobem aviat. Una abraçada.
1: Doncs moltes gràcies, Raquel Sans, perquè divendres la podreu tornar a veure per TV3, que torna al seu lloc als TNs de divendres, dissabte, diumenge, vespre. Si no li han canviat l'horari, que crec que no. Ens truca al 932074474 la Sònia, des de Martorelles. Bona nit.
7: Sí. Hola, bona nit. Mira, només era per dir-vos que és molt important, poseu el que poseu al calaixet de la rentadora, uh-huh, és molt important de mirar si ha quedat alguna resta, i cada vegada que fem servir la màquina es van dir els calaixets, treure'ls del seu lloc, que es van dir, n'hi ha alguns que, bueno, a mi m'ha tocat algun que no hi havia manera de netejar-lo, però com a mínim hi posava aigua i sacsejava i se n'anaven les restes. Perquè una temporada que vaig posar vinagre, sempre quedava, es veu, un culet una miqueta en el calaixet, perquè és vertical, és de les que es carreguen per sobre.
1: Sí.
7: I no sabeu la porqueria que hi havia allà dintre de les miquetes que anaven quedant cada vegada.
1: Del vinagre?
7: Sí, del vinagre. S'havia fet mares com si fos vi.
1: Clar.
7: Un desastre. Total, que a partir d'ara ja, vull dir, d'aquell moment, trec el calaixet cada vegada i les bandeixo bé i mira, i que quedi com vulgui, però com a mínim no queda aquella porqueria que va quedar aquella temporada.
1: Doncs mira, a tenir-ho en compte si algú vol fer el canvi, sí, de netejar-ho bé perquè no quedi, sí, així. Perfecte.
7: Jo crec que encara que sigui suavitzant normal, també s'hauria de fer unes bandida, perquè segons quina màquina no expulsa ben bé tot, clar, el producte i es va acumulant.
1: Es va acumulant allà i a vegades, sí, si hi ha una pasterada, clar, tens tota la,
7: sí,
1: raó.
7: Sí, sí, quan va ser el vinagre hi havia mares, un desastre.
1: Mare meva. Doncs, molt bé.
7: Moltes gràcies.
1: Gràcies, Sònia. Bona nit.
7: Adéu. Adéu. Bona nit. Adéu.
1: L'Àngel, des de Sant Pere de Ribes, bona nit.
8: Hola, bona nit. Mira, era per dir-te que el dia 14 de maig d'aquest any em varen posar una multa als Mossos d'Esquadra. Jo vaig amb una motoreta d'aquestes de 50 centímetres cúbics, tu pensis.
1: Sí.
8: I només la faig servir per anar d'aquí al meu poble fins a Sitges o fins a Vilanova i la Geltrú. De fet, està que em van parar, em van demanar la documentació, jo ensenyo la documentació, i en la pòlissa de l'assegurança, si li ensenyo la pòlissa de l'assegurança, diu l'últim rebut. Com que ara els bancs tot ho fan online, ja no el portes allà dintre el rebut. Bueno, i jo dic, no el porto aquí. Dic que el tinc pagat, però no el porto aquí. Bueno, doncs la pòlissa, mira la pòlissa, i ara et diré un número imaginari de matrícula, per no dir-te el número de la matrícula exacta, perquè per ningú pugui comprovar. Posava C6029BLT. Mm. I diu, això està malament. Diu, la seva moto és C6028BLT. Dic, doncs, miri, és la primera vegada que me'n dono compte, dic, perquè és la primera vegada que m'han parat.
1: I li van posar multa?
8: Diu, doncs, li haig de posar una multa, diu, per això. Dic, miri, diu, aviam el permís de conduir, jo el permís de conduir d'una moto de 50 centímetres cúbics, tampoc mai me l'havien demanat, perquè mai m'havien posat una multa.
1: Ai, ai.
8: I tinc el permís de conduir de quan tenia 16 anys, en tinc 73. I dic que s'havia de canviar, això. Diu, home, sí. Dic, jo que sabia. Com ho vaig treure? Em van dir que era per sempre, això. Que no em tenia que fer res més. I com que... Diu, doncs això s'ha variat. Bueno,
1: Però...
8: I per això sí que li posaré una multa per això.
1: Ah, sí?
8: I em posa, sí, sí, em posa una multa de 100 euros. Ah, bueno, si ho paga abans de 15 dies, són 50. Ah, molt bé. Vaig pagar-ho abans de 15 dies, eren 50 euros. Ja està. Però, diu, això es fa, això s'ho fa canviar, lo de la matrícula, eh? Perquè surti bé.
1: Sí, era un número, de... era un número equivocat de la matrícula, entenc.
8: Sí, sí, en vez de ser B, T, L...
1: Era una altra lletra.
8: B-L-T.
1: Estava a
8: Sí, es van equivocar a la transcripció.
1: I per això li va posar una multa. Per això li va posar una multa.
8: No, espera, espera, espera, espera. Que això es diu, bueno, doncs ja està, passi bé. No, la multa aquella pago la que em va posar ell, que era de 50 euros, vaig... I això va ser el 14 de maig, li ha dit, de l'any 2026. I dic que és el 14 de maig a les 17:32. Ah, molt bé. I jo dic, ai, el dia del meu sant, ai, el dia del meu aniversari, una multa. Tant és maco, això, se'l regalo. Apa, cap a casa. Arriba, i al cap de dos mesos, l'altre dia, m'arriba una multa de 1.000 euros perquè no tenia assegurança. Dic, ai, mare de Déu, beneix. No pot ser tu, com la companyia de seguros. Sí, vostè està al corrent de pagament. Estic al corrent de pagament. Diu que m'ha arribat aquesta multa. Diu, posarem un recurs. Sí. Va, diu, enviï-m'ho tot. Diu, i ho canvia. No, això es va ser... No, perdonin. No, dic malament. Això és al cap de dos dies, li vaig dir a aquell noi de l'assegurança, dic, mira, m'han posat al cap de dos dies d'allòs, dic, perquè hi ha una mal... està malament, això. Hi ha una transcripció. Ah, diu, ja ho canviem, vostè no s'amoïni, ja ho canviem. I em va posar la matrícula.
1: Ja sé per on va, clar.
8: Sí. Diu, a la pòlissa ja li posarem la nova.
1: Clar.
8: El que havien dit ell, sí, diu, la correcta, eh? Diu, ja he vist, enviï'm vostè el permís de... el permís de circulació, allò, ja està, ja ho veurem. I li envio. I aquell senyor va canviar i m'envia la nova pòlissa.
1: Clar.
8: El que m'envia la nova pòlissa representa que la pòlissa...
1: No tenia l'assegurança, clar.
8: La tinc des del dia 15.
1: Bé, i això ho hem pogut solucionar finalment o no?
8: No.
1: Ah, no?
8: Encara no.
1: Ui,
8: encara no.
1: Tu
8: imagina't.
1: Però no ha pagat la multa, o sí que ha pagat la multa?
8: No, hem fet un recurs.
1: Ah, d'acord.
8: Hem fet un recurs. Bueno, ara el de la casa de seguros m'ha d'enviar conforme el rebut de l'últim rebut.
1: Sí.
8: Ara porti'm això, ara porti'm l'altre, els papers.
1: Mare de Déu.
8: M'envia per...
1: Espero que ho solucioni, Àngel. Espera.
8: M'envia tot això per... Per el correu electrònic,
1: sí.
8: I a veure, m'havia fet tot el possible, li m'havia fet pel correu electrònic, l'última multa, i jo, això és de PDFs, i que no és PDFs, i punyetes aquestes, no en sé res. No en sé res. Soc un analfabet informàtic.
1: Ja.
8: I no em dono la gana d'aprendre'n més. Ja. No vull saber res més, ja està, tinc 73 anys. No tinc ganes de saber les noves tecnologies de com funcionen, collops.
1: Àngel, espero que ho solucioni. Quan solucioni, ens ho diu, perquè
8: sí,
1: serà...
8: Sí, però tu imagina 1.000 euros per aquesta tonteria.
1: Tonteria, sí.
8: 1.000 euros.
1: És increïble.
8: Són una colla de bandarres.
1: De ximples, que deia aquell.
8: Sí,
1: Àngel, espero que ho pugui solucionar. Gràcies per compartir-ho. Una abraçada.
8: Adéu-siau,
1: bona nit.
9: La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.
10: Felicitats 10.000 vegades.
1: Apa, amén.
10: Ja puc mirar una cosa a la tele, alguna sèrie que m'agradi. A les 12 jo trec la tele, a la mateixa tele poso Catalunya Ràdio, per a sentir la teua història de cada dia. M'encanta.
1: Ai, Carme, que em fa riure.
9: La nit dels ignorants. Amb Marta Romagosa.

0: Aquest dimarts, en principi, és el dia de Sant Tornem-hi per milers d'estudiants. Després de 2 mesos i mig de vacances, les escoles i instituts de tot el país tornen a obrir les portes. Comencen les classes, les explicacions i els exàmens, que s'allargaran fins poc abans de Sant Joan, en què s'acabarà el curs. Evidentment, els alumnes són els grans protagonistes d'aquesta història, però no els únics. N'hi ha uns altres que tenen tanta o més importància. Els professors i professores, que també viuran el seu particular Sant Tornem-hi, ho faran després d'un final de curs convuls i amb una nova convocatòria de vaga, com sabeu, dels docents, després que les negociacions entre el govern i els sindicats, doncs ara mateix continuen en punt mort. Aquesta nit volem parlar amb una professora de secundària que porta 20 anys donant classes perquè ens expliqui la seva experiència, el que se sent en una aula amb una trentena d'alumnes on el dia a dia potser és més complicat del que sembla. És la Sònia Martínez Tortajada, que acaba de publicar el llibre La profe me tiene manía, anatomia d'una professió. Sònia Martínez Tortajada, bona nit, benvinguda.
1: Hola, bona nit.
0: Com estàs?
1: Bé, molt bé, molt contenta d'estar aquí.
0: Molt bé. Escolta, la majoria dels alumnes, el dia abans de tornar a classe, remuguen una mica. Hi ha que tenen moltes ganes de tornar, sí, però potser la gran majoria remuguen o no tenen tantes ganes. El professorat, en quin punt està?
1: El professorat també remuga.
0: També remuga?
1: També remuga. Perquè sabem tot allò que ens espera. I no és fàcil.
0: No és fàcil. O sigui, hi ha nervis o potser també hi ha ganes de tornar a fer classe, però curiositat per saber com són aquests alumnes, com seran els que et tocaran aquest curs. També a vegades hi ha una mica de mandra de dir, sé per on t'he de passar tota la temporada, tot el curs, no?
1: La veritat és que una de les coses que se'ns fa més feixuga, diríem, és tota aquella burocràcia que sabem que ens espera. Sí que també hi ha certa il·lusió per tornar a veure els alumnes,
0: clar,
1: per tots aquells que han canviat,
0: que
1: no?
0: Com tornaran,
1: com tornaran després de l'estiu, no? I recordes alguns noms i penses, a veure si haurà madurat una mica més, a veure com anirà, a veure si tindrem els mateixos problemes de l'any passat o no, o seran pitjors o s'haurà arreglat. Vull dir que sí que hi ha certa curiositat i sobretot ganes de poder veure com és aquest nou curs, perquè quan comencem sempre és quelcom nou. Encara que hi ha alumnes que es repeteixen, que repeteixes assignatures, és com començar de zero i veure què ens espera aquest any, no? I sempre comencem amb il·lusió. Fem al principi un claustre, tots junts, i veus les ganes de la gent, també. Vull dir que estem il·lusionats, també.
0: És que és el que ha de ser, no? Un mestre, o sigui, de fet, és una feina vocacional, o hauria de ser una feina vocacional, totalment, per poder transmetre tota aquesta il·lusió i aquesta energia als que ho han d'aprendre. Després no tothom té aquesta energia i aquesta il·lusió, eh? I aquell tòpic, no?, que es diu molt sovint, tens més vacances que un mestre d'escola. Què n'ha de dir la Sònia d'aquesta frase?
1: A veure, jo aquesta frase l'he sentida milers de vegades. Al principi m'enfadava una mica, ara simplement somric i dic, mireu, sabeu què? Que si no tinguéssim aquest peron, no podríem fer aquesta feina. I també és cert que, per exemple, el mes de juliol molts l'aprofitem per preparar noves assignatures, per fer cursos de formació, és a dir, el mes, diguéssim, que és de vacances, és el nostre agost, però el juliol nosaltres
0: us formeu també
1: l'aprofitem, no?
0: Clar, no?
1: Clar. I, clar, per tant, no és tant el que es veu de fora, sinó que s'ha de veure una mica què és el que hi ha per dins.
0: Per dins. No. La Sònia és professora de secundària, sí. Això vol dir donar classe de 12...
1: A 16.
0: A 16 anys. Fem una pausa elegant. Que és una edat difícil. Quina assignatura...
1: Jo faig alemany...
0: Alemany.
1: I llengua castellana.
0: Molt bé. Llavors, la pregunta és, les classes són complicades?
1: Depèn. Depèn del grup que et toqui. Depèn del grup que et toqui. El cert és que quan portes tants anys, tens moltes eines, perquè el de menys és una mica els sabers que tu has de transmetre, perquè els tens ja molt dominats quan portes temps. Llavors es tracta de gestionar l'aula de manera que tu puguis transmetre aquests sabers, però que tots els alumnes que tens allí, que tens alumnes amb necessitats especials, tens alumnes amb alguns diagnòstics, tens algun alumne al que potser li costa més o algú que va molt avançat i necessita una mica més. Llavors has de fer com malabars perquè aquells sabers puguin arribar a tothom, de la manera que ho necessiten. I aquí és on hi ha la dificultat.
0: Clar.
1: Aquesta és la dificultat.
0: L'harmonia, no?
1: L'harmonia. I després, no només això, sinó que llavors tens els dos o tres típics que o no volen fer classe, o xerren tota l'estona, o dissenyen artilugis, que en parlo en el llibre, dissenyen artilugis. Jo he vist artilugis, bé, la creativitat.
0: Tipus?
1: Tipus amb els subratlladors i una goma de pollastre i un boli, faig una mini ballesta...
0: I el tiro a la mitja de classe.
1: I tiro no sé què, i llavors jo vaig recollint aquests artilugis i tinc un calaix que és el cajón de los recuerdos, que li dic jo.
0: Sí.
1: I quan arriba a final de curs... Dic, encara voleu aquells artilugis? Dic, oh, monto un mercadillo i els venc, no? I fem així una mica de,
0: ja per
1: de conya amb ells.
0: Ja per riure. Clar, sí. De fet, en el llibre dius, el professor és un vigilant 8 hores al dia.
1: Sí.
0: Sona una mica dur, això. O sigui, però suposo que és la dificultat d'aquesta edat, no? De 12 a 16.
1: Sí, de 12 a 16, perquè són molt nens encara. I el que ens adonem és que coses que haurien de ser de sentit comú que no les fagin, és que no les veuen. Tu els dius, això no es pot fer, i et miren amb cara de... Què? Però per què? O sigui, no saben on estan els límits.
0: Sí, però això hi ha un problema molt clar,
1: exactament.
0: En un lloc molt clar, no?
1: Exactament, això ha de venir de casa.
0: És
1: però
0: que, clar,
1: si no és a casa, ens ho trobem a l'escola, i nosaltres hem de fer alguna cosa per sostenir tot això. Llavors, si vas d'una aula a una altra, clar, passes pel passadís. En el passadís pot ser que et trobis algun problema o algú que va al lavabo, no, algú no, tres o quatre, tots cap al lavabo perquè resulta que ha quedat obert. I un dia recordo que els hi vaig preguntar, dic, però aquí dins regalen alguna cosa? Dic, perquè sempre us reuniu tots al lavabo. Dic, però dic, si us obliguéssim...
0: No ho faríeu, no?
1: Mare de Déu.
0: No.
1: Posaríem el crit al cel,
0: clar,
1: no? Però tots allà al lavabo, passadissos, córrer, jugar, agafar-se... I
0: que amb 12 encara són petits.
1: I amb 16. I amb 16 també. I amb 16 també. Sobretot, i ara no sé si quedarà molt bé dir-ho, però sobretot els nois.
0: Ja hi ha molta diferència encara, eh? Sí.
1: Les noies, amb 15, 16, veus que xerren entre elles, estan tranquil·les... I els nois s'agafen, s'empuixen, s'empenten, i me'ls miro i diu, Sònia, només estem jugant. Dic, és que teniu 15 anys.
0: Ja potser que deixeu de jugar d'aquesta manera.
1: No, ja potser que madurem una miqueta, no? I...
0: Que ells maduren més tard. Sempre ha sigut així, però suposo que ara us n'adoneu més, no? Perquè la diferència, no sé per què, doncs es nota més ara que potser... Clar, jo quan era joveneta ja ho deien també, eh? Quan jo era molt petita deien, no, és que les nenes sou més, no sé, llestes que els nois o alguna cosa així. Però han passat els anys i veig que això, el patró continua, no? Pel que veig. S'ha de tenir una paciència infinita per ensenyar en un institut? O...
1: Sí, s'ha de tenir paciència. Però crec que en el moment en què decideixes ser professor, és com quan ets mare, que la paciència se t'incorpora de seguida. I jo crec que el ser professor també és com... Has de fer un exercici de paciència, perquè sí que és cert que la necessitem, perquè no podem estar-nos enfadant a cada moment. És a dir, arriba un moment, quan ets professor, que decideixes quines batalles has de lluitar i quines no. I això ho he après amb els anys, no? Perquè recordo que al principi m'enfadaven molt amb cosetes molt, molt petites, però que per mi eren molt, molt grans, i no aconseguia res i jo em desgastava moltíssim.
0: Clar.
1: I llavors això ho vaig haver de, això
0: ho vaig
1: haver canviar. De canviar.
0: Clar, perquè suposo que madura tampoc serveix per tot.
1: No, per tot
0: hi ha un
1: no.
0: moment que segurament ho has de fer,
1: sí,
0: però que no sé si t'has de fer col·lega, has de ser simpàtica, has de tenir madura quan toca, i després l'altra cosa que jo trobo que valeu un imperi, que és com mantenir l'atenció, i més en els temps actuals, que estem tots en pantalles, i la màxima atenció que tenen són 5 minuts, i ja dic molt, com mantenir l'atenció en una aula que tu estàs explicant una cosa nova que després s'hauran d'examinar d'allò.
1: Sí. Al principi m'has dit una altra cosa, a part d'això de mantenir l'atenció.
0: No, que dic, a vegades has de tenir la madura.
1: Ah, això, si la madura.
0: La madura.
1: Sí, sí. Doncs, a veure, s'ha de ser proper, però molt clar i molt contundent. I has de fer com alquímia amb aquests elements perquè surti una cosa nova. És a dir, no pots anar de col·lega amb els alumnes.
0: Clar.
1: No pots. Però tampoc pots ser el sargento de hierro. No? Llavors has de trobar el camí del mig. I a mi el que m'ha funcionat és que jo sóc molt sincera amb ells. Llavors els dic les coses clar i català, i punt. I, però també sóc molt propera. Ells saben que poden venir, que em poden preguntar i que en un moment determinat podem riure tots. Però hem de tornar a la feina. I sí que a vegades faig un E, perquè si no, ells a vegades no saben parar.
0: Clar, però si fas un crit al mig de l'aula, et fan cas i callen?
1: Sí.
0: Llavors sí.
1: Perquè,
0: clar, si sempre estàs cridant, aleshores potser no fan ja més cas.
1: Llavors ja no funciona.
0: Entra dins de la normalitat, no?
1: Llavors, una cosa que sí que m'ha funcionat, i aquesta que comentaves de mantenir l'atenció, és l'humor, sobretot perquè els sorprèn, i vaig tenir la sort de descobrir un neurocientífic, el Daniel Siegel, que l'anomeno en el llibre,
0: sí.
1: I aquest senyor va escriure dos llibres, un que era sobre el cerebro del niño i un altre sobre el cerebro de l'adolescente. I recordo que parlava de que la novetat fa que el cervell dels nens i dels adolescents estigui com...
0: Es connecti, no?
1: Sí. I, a més, l'humor fa que desactivin la sensació d'amenaça que poden tenir quan el professor s'ha enfadat o quan saben que els hi caurà una bronca. Llavors, si combines això, els sorprèn moltíssim. T'explicaré un exemple. Entres a l'aula i tothom està fent el burro i també penses, mare de Déu, t'asseus allà i no hi ha manera.
0: Ningú calla, no?
1: I penso, mira, avui tindré hora lliure, perquè si no callen no els hi faré classe. I un dia, jo no les he preparat, aquestes coses que explico aquí, simplement
0: surten.
1: A l'aula surten.
0: Sí.
1: I em vaig posar al davant d'ells i vaig fer la postura de ioga de l'àrbol. Em vaig posar així, amb els ulls tancats, i vaig començar a fer... I clar, tots em van mirar, van començar a riure, però es van asseure tots.
0: Clar.
1: Es van asseure tots. Clar, no ho puc fer cada dia, perquè si no estaria jo fent la postura de l'àrbol allà jo sola, no? Però de tant en tant, alguna cosa d'aquestes...
0: Sorprendre
1: fa que es connectin. Llavors, quan dones classe, també ho has d'utilitzar. Clar, no pots estar tota l'estona llegint un PowerPoint...
0: Amb contingut, clar.
1: O contingut, sinó que els has de fer participar, o els has de sorprendre d'alguna manera, o... No sé, a vegades... Els hi canto una cançó, depèn de com, no?
0: La qüestió és tenir-los enganxats, no?
1: Una mica enganxats.
0: Amb totes aquestes coses noves.
1: Sí que és cert,
0: no?
1: Que també han de saber treballar autònomament sols, però aquestes petites coses fan que el dia a dia pugui ser diferent, de dir, bueno, vull veure la Sònia, a veure què ens farà, a veure què ens dirà.
0: De fet, en el llibre, la profe em temania, dius que no tens temps de tenir mania a cap dels teus alumnes perquè t'has de preocupar de coses molt més importants. Però clar, sincerament, Sònia, aquell alumne que sempre molesta, el que no ten, el que passa de tot, aquest costa una mica més de mirar-se'l allò amb bons ulls, no?
1: Sí, el que passa és que quan mires una mica més enllà, te n'adones de que és que no ho pot evitar. Llavors, moltes vegades, el més important després és parlar amb aquest alumne en privat. I llavors te n'adones de moltes coses. Tu ets el punt de mira, però perquè ets aquella persona que estàs allà present, no? Però poden haver-hi 30.000 problemes al darrere, no? I jo a vegades penso, és que clar, també, si no vols estar allà i has d'aguantar aquell professor o aquella professora hora rere hora que t'explica una cosa que a tu no t'interessa, clar, això també és molt dur per ells. Llavors, hi havia una cosa bona a la meva generació, que era que amb 14 anys, quan acabaves el 8è DGB, podies anar a fer una formació professional o podies anar a treballar. I jo els veig, quan estan a primer d'ESO, ja veus aquells que se'ls fa molt feixuc. Quan estan a segon, que correspondria al 8è DGB, aguanten, però ja amb pinces. Després que s'hagin de quedar a tercer i a quart, és una tortura per ells, per nosaltres i pels seus companys. Molts diuen, és que, Sònia, jo estaria treballant. Dic, usted no estaría mejor trabajando.
0: Clar.
1: Pues sí, Sònia, dic, és que clar.
0: Sí, sí.
1: Llavors...
0: Entren massa d'hora a l'institut, encara no estan preparats, i quan ja voldrien fer altres coses, encara s'han de mantenir
1: encara
0: a l'institut.
1: Encara s'han de mantenir.
0: No? Clar, hem canviat tant el sistema, no? Cada X temps anem canviant de manera que al final els nens van bojos per una banda i vosaltres, els professors, per una altra, també, no?
1: Sí,
0: hi ha vegades
1: sí.
0: Que no deus saber ni què pots fer, no? Clar, entre altres coses, ja has fet una mica de radiografia de que amb tots aquests 20 anys aquests alumnes han canviat, i entre altres per aquesta qüestió de l'edat. Si parlem de xarxes socials, fas una altra reflexió en el llibre que diu la majoria dels alumnes han perdut Això és gros, eh? Les ganes de saber. La societat premia cada cop més la incultura i la mediocritat, ja no està ben vist aprendre. O sigui, jo vull marxar d'aquí, eh?
1: Totalment.
0: Amb aquesta frase.
1: Doncs és així. És així perquè fa un temps dir que havia suspès un examen o que havia suspès 5 o 6 assignatures, ningú ho deia perquè era una vergonya. Ara és com... Soc superguai.
0: Ho pengen a xarxes, no? I suspès tantes, sí, i es queden tan amples.
1: Tan tranquils. I els que podrien destacar per la seva excel·lència no ho volen fer perquè són com els raritos i els altres, doncs mira, els empollons o digue-li com vulguis, no? Llavors, aquí s'ha girat una mica la truita perquè recordo exàmens de recuperacions de gent que venia a tots els exàmens de recuperacions i tu vigilaves i entraven i deien tu també per aquí, que guai! I jo al·lucinava, perquè dic... És que...
0: Abans t'amagaves, no sabies de fer una recuperació? Jo ara no vull que se sàpiga això.
1: Ara no, però clar, amb tots aquests models que tenen a les xarxes socials... Un dia els hi deia, dic, a veure, dic, quants de vosaltres seguiu a youtubers, tiktokers... I tal? Tots van aixecar la mà.
0: Tots.
1: I dic, i sabeu una cosa? Dic, i els hi feu cas. Dic, i aquestes persones no us coneixen, no saben el que us convé. I vosaltres els hi feu cas. Però els vostres pares i els vostres professors que volen el millor per vosaltres, no els hi feu cas. Dic, reflexioneu una mica sobre això.
0: Hi ha un antídot per això? Com ho reverteixes?
1: Has de plantar aquella llavor. I amb el temps es va veient.
0: Clar, però llavors tota aquesta generació ja no hi serà. Hauran crescut i ja veurem
1: sí,
0: on són.
1: Però quan creixen, ho dic perquè després quan em trobo els alumnes al cap dels anys, parlem, és molt maco, és una de les coses més boniques de la meva professió. I quan me'ls trobo, i potser han passat 10 anys, i parlem i tal, i què? Diu, ai, Sònia, dic, però que burrot que era jo allà a l'ESO. Diu, però és que de veritat sentia que no estava aprenent coses per la vida. Diu, però de veritat era burrot, i mira el que fèiem, i les tonteries aquestes, i així. I se n'adonen de moltes coses. Per tant, encara hi ha esperança. De fet, hi ha una cosa que dic aquí al llibre, que és una de les coses més boniques que em va transmetre la directora d'una escola on vaig treballar. Ella deia que els professors el que fem és ajudar a construir catedrals. Els nostres alumnes són com catedrals i nosaltres posem algunes de les pedres, però no la veurem mai acabada. No? Però posem pedres perquè s'acabi de construir aquesta catedral. No? Llavors és aquesta confiança en què aquella llavor, aquella pedra que nosaltres hem col·locat, doncs pugui construir una cosa ben bonica. Oh, i aquesta és l'esperança que tenim tots els professors. No perdem mai l'esperança.
0: No, el que passa que hi ha un moment que dius sobre el sistema d'ensenyament actual, eh? L'ensenyament secundari s'ha convertit en un tràmit burocràtic que s'ha de superar per accedir a altres estudis. Es rebaixa molt el nivell d'exigència perquè tothom pugui superar aquesta etapa.
1: Sí.
0: Això és molt greu.
1: Sí, sí, gravíssim.
0: I això està passant.
1: Si mireu la llei pot passar un alumne amb 7 assignatures suspeses. És decisió del claustre. Quin claustre negarà a un alumne, un graduat escolar, perquè pugui fer un cicle, per exemple? O sigui, jo això estic molt enfadada amb el govern, perquè ens han passat la pilota, la patata calenta.
0: A vosaltres.
1: És a dir, el claustre que decideixi. Perdona, la meva filla estudia a Àustria, viu amb el seu pare allà. Suspens una assignatura i repeteixes curs.
0: Una?
1: Una. Allà tothom penca. La meva filla diu, mama, a la classe no hi ha temps perquè la gent faci tonteries. Tothom treballa. Diu, els professors d'aquí es moririen si els hi toqués alguna de les teves classes. Diu, perquè no sabrien ni què fer-ne. Dic, és que clar, quan jo estudiava, eren dues assignatures. Si suspenies dues, repeties.
0: Sí.
1: I t'esforçaves, i si no ho entenies o tenies problemes, encara tenies aquell examen al mes de setembre, que havies d'estudiar tot l'estiu. Però... la gent pencava. Ara? Però per què has de treballar si acabaràs passant? Això és molt trist. I els estem ensenyant que l'esforç... doncs és igual.
0: No, està claríssim. I són els que el dia de demà, en principi, manaran o seran professionals que es faran càrrec de coses que els que siguem més vellets necessitarem.
1: Sí,
0: Sònia Martínez Tortajada, acabo. Què els hi diràs quan els trobis a classe ara?
1: Els hi diré...
0: Al primer moment, què diràs?
1: Els hi diré, queden... No ho he comptat directament del dia que els tindré, però avui queden 70 dies lectius per les vacances de Nadal. I llavors tots em diuen, bien! I com, hem de començar amb una bona notícia, no? O sigui que coses que no s'esperen.
0: Coses que no s'esperen, com sempre. La profe me tiene manía, que no és el cas, de la Sònia Martínez Tortajada. Gràcies per venir a la nit dels ignorants.
1: Moltes gràcies.
0: I que vagi molt bé el curs.
1: Gràcies.

0: decidida.
1: Doncs una mestra i uns quants mestres són els que arriben a veure demà què passa, com és aquest primer dia amb la convocatòria de vaga i què passa els pròxims dies en aquestes negociacions entre el govern i els sindicats. Com que queda molt poquet per arribar a la una de la matinada, si us sembla, els que esteu trucant ara al 93-201-7474, parlem acabat del butlletí, perquè ara queda molt poquet, si no us faria córrer, i em sap greu que la gent no es pugui acabar d'explicar perquè tenim a sobre senyals horaris que marquen doncs, que entra el butlletí de la una de la matinada. Fem això, escoltem les notícies i després, a la segona hora de la nit dels ignorants, tindrem més trucades, amb més preguntes, amb més respostes i més reflexions. I com que ja portem una setmana de programa i aquest any també l'Aina ens fa el resum de la setmana, clar, la setmana passada no hi va haver resum, perquè no hi havia hagut setmana anterior. Però aquesta setmana sí que hem pogut escoltar i treure conclusions de quins han estat els grans èxits, entre cometes, de la setmana passada. I aquesta és una feina que fa l'Aina, que és qui parla amb vosaltres, qui tria els temes, les trucades, i busca algunes de les respostes. Això i moltes altres coses d'aquí 6 minuts aproximadament, aquí a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, després del butlletí de la una. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc i també vol esbrinar si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no té proves de la participació del Marroc.
2: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
1: Aquest dimarts, el Consell de Ministres desclassificarà els informes policials que demostren, segons l'executiu de Sánchez, que no van rebre cap avís que els alertés d'una entrada tan massiva. Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Anna Alfonso.
3: Aquest dimarts comença el curs escolar amb una nova convocatòria de vaga dels docents després que les negociacions entre el govern i els sindicats continuïn en un punt mort. El president Salvador Illa els ha demanat un parèntesi, però els sindicats diuen que mantenen l'aturada perquè no volen donar un xec en blanc.
1: L'oposició i també els socis parlamentaris de Salvador Illa critiquen que el president reclami ara una pausa en les protestes dels docents. Li retreuen que durant les vacances no hi hagi hagut contactes per accelerar la negociació i li demanen mesures concretes per resoldre aquesta crisi.
3: Els contractistes d'obres de Catalunya alerten que hi ha moltes licitacions que queden desertes perquè les administracions no actualitzen els preus de l'obra pública, que s'ha encarit per l'increment dels costos de construcció. La patronal reclama modificar els sistemes per revisar els preus dels contractes públics.
1: Ellen Burstyn rep el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per una carrera de més de 5 dècades al cinema. L'actriu nord-americana, que va fer de mare a L'Exorcista, també presenta dues pel·lícules al festival. Des de principis d'any, els bombers ja han fet un 13% més de rescats al medi natural que en aquestes mateixes dates del 2025. En total, són més de 1.400 rescats i el gruix més important, més de 900, són per a activitats de muntanya, sobretot senderisme.
3: També han augmentat, però, les trucades als serveis d'emergència per incidents al medi natural. El 112 ha rebut unes 1.500 trucades i d'aquestes el gruix principal eren excursionistes que s'havien perdut o desorientat a la muntanya. Oriol Vilalta, responsable dels GRAE, fa una crida a la prudència.
4: Quan s'acaben aquestes calors arriben ja les tardes amb pluges i les nits molt fredes. Un còctel on al matí surts a fer una activitat i pots anar amb màniga curta, i si no tens prou roba d'abric i s'allarga, doncs tens temperatures molt fredes i que et poden comportar un risc d'hipotèrmia.
3: A part dels rescats de muntanya, els bombers també n'han fet 148 al mar i 63 en rius.
1: Esports. Aquest dimarts comença la Lliga de Campions, el partit més destacat, el del Real Madrid, que rep l'Inter de Milà al Santiago Bernabéu. El Barça jugarà dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord.
3: Per la seva banda, els socis del Barça poden consultar els números i la documentació de l'assemblea. El club va tancar l'exercici ordinari de la temporada 25-26 amb 0,2 milions positius. Per la temporada 26-27, la previsió d'ingressos és de 1.195 milions d'euros.
1: Aquest dilluns s'ha tancat la quarta jornada de la primera divisió amb dos partits, Elx 2, Real Societat 3. Ha debutat l'ex-blaugrana Héctor Fort amb la Real Societat i el Getafe 1, Celta 1. El Barça tanca aquesta quarta jornada líder en solitari amb 12 punts de 12 possibles.
3: En ciclisme, tres catalans seran al Mundial en ruta que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blas i Mireia Benito.
1: I a l'Open de tenis dels Estats Units, Iga Swiatek ha quedat eliminada als vuitens de final. La polonesa ha caigut 2-7-0 contra la xinesa Zheng.
0: Fins aquí les notícies.

0: Una de la matinada i 6 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93207474. Ara donarem la benvinguda i la bona nit a la Irene, que ens truca des del barri de Sants. Bona nit.
1: Bona nit, Marta, i benvinguda després de les vacances.
0: Gràcies, igualment. Com està, Irene?
1: Pues bé, molta calor, massa calor.
0: Ja, aquest sí,
1: any,
0: sí.
1: La xafogó aquesta.
0: Horrorós.
1: És terrible.
0: Avui sí. També déu-n'hi-do el dia que hem tingut, eh?
1: També, també, i tant, i tant.
0: Sí, sí.
1: Pues miri, trucava per fer-li una pregunta.
0: Vinga.
1: De que si algú sap com curar un herpes. Miri, és que l'altre dia jo he patit una herida d'herpes i a la COPE, això que fan del Carlos Herrera, això, doncs per allà un quart d'onze, això, fan un programa, no sé si el fan cada dia, perquè tampoc escolto cada dia, el tinc engegat cada dia. Però preguntaven la gent si sabien remeis casolans per curar mals, o mal de panxa, o mal de cap, coses així una mica facilones, no? Coses
0: sí.
1: De per casa, antigues. I una d'elles vam parlar de l'herpes, però justament jo anava amunt i avall i no ho vaig sentir. Ho vaig sentir ja quan s'acabava. Quan van dir, doncs aquesta és la manera de que curar l'herpes. I dic, una nit trucaré, aviam, si hi ha algú que ho sap.
0: A veure,
1: perquè, miri, a mi me van curar un, allò que diuen la culebra. Jo anava amb
0: sí,
1: un
0: tant,
1: senyor...
0: Estem parlant d'herpes zòster, eh?
1: Herpes zòster.
0: D'acord,
1: sí,
0: això és el que li volia preguntar. Molt bé.
1: Sí, hi ha algú que ho sapigués, perquè a mi me van curar un curandero de Malgrat de Mar,
0: sí.
1: I només posant les mans. Un me va començar pels ronyons, cap al costat, i tot el sotreventre. O sigui que tenia mig cos tot d'ampolletes. Només posant les mans, i vaig anar 7 vegades, en 3 setmanes va desaparèixer tot.
0: Sense medicació?
1: Sense medicació. L'únic que tenia que fer jo a casa, em va dir, amb aigua de farigola, 3 vegades al dia, tu xupes, i després amb una tovallola, xupat, res de fregar, i ja veuràs com et marxarà. Pues només posant-me les mans. Les seves mans semblava que cremessin, això sí. Però és que era un senyor molt gran que ja s'ha mort. Miri, ara, aquest mes, farà 2 anys que es va morir. Però jo vaig anar a 27 anys perquè m'arreglava l'esquena i la cama, perquè se'm torço una mica i llavors em fa mal el peu i tot. Però aquest senyor, esclar, es va morir.
0: Clar.
1: I no n'hi ha de persones ara així que sàpiguen curar aquestes coses, perquè els metges, si agafes un mal d'aquests, triguen molt temps a curar-ho. I jo dic, vaig a preguntar aviam si hi ha algú que sap algun
0: doncs
1: remei o
0: alguna
1: cosa.
0: A veure si algú sap algun remei i ho pot explicar aquí a la nit dels ignorants,
1: sí.
0: Irene. Molt bé. Doncs queda feta la pregunta, a veure si tenim sort, si no buscarem alguna resposta, d'acord?
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, que tingui bona nit.
1: Igualment.
0: Adéu-siau.
1: Adiós, bona nit.
0: Bona nit. La Marina, des de Barcelona, bona nit.
2: Hola, bona nit. Bé, jo recordant coses del passat, de coses més adolescent, tot això, jo me'n recordo que havia escoltat a la ràdio i tot un grup que es deia Tope, que estaven per aquí. Deuen tenir ara un... Si és que d'això...
0: Un grup de música, eh? Entenc?
2: Sí,
0: un grup
2: musical,
0: de música.
2: Sí.
0: A tope.
2: Un tipus de música. Musical, sí, música. Un cantant i tot, eh?
0: Sí.
2: Un que cantava i tot.
0: I es deia a tope el grup?
2: No, tope.
0: A tope, sense l'A.
2: A tope, no. Tope.
0: Tope, molt bé.
2: A tope,
0: no. Clar, no els conec, per això m'he confós jo. Un grup musical que es deia
2: a
0: tope.
2: A tope potser hi ha algun altre, no ho sé. Tope, jo recordo que potser era Joanet i havia sentit a la ràdio... Crec que després van canviar de nom, però hi ha algú que els s'acomparen o alguna cosa? Perquè, mira, no sé, recordo l'adolescència que sempre t'enyores. Jo m'enyoro molt dels meus...
0: Dels referents musicals.
2: De l'adolescència és molt... Pots tenir molts canvis en l'adolescència i coses, però sempre, tot i que fiquis la pota, a vegades una miqueta... O un tros.
0: I tu vols saber si encara
2: sí,
0: queda algú d'ells?
2: Sí,
0: o...
2: Sí, algú s'ha conegut i tal, perquè sí que han fet a la ràdio els he sentit, segur. Però ja no tinc la pista, no ho sé. Si és, bueno, ja no fan... Jo crec que es dedicaven a treballar no només de música, eh?
0: Ja, ja.
2: Però
0: si algú
2: però
0: sap què se n'ha fet d'aquesta banda de... Veig que és una banda de rock urbà, diguéssim.
2: És segurament, sí, segurament. Sí.
0: Molt bé. Doncs a veure si algú ens pot...
2: I crec que van canviar de nom, però bueno, més que res, si es pot, doncs pues és...
0: Molt bé.
2: No ho sé, mira, m'ha vingut al cap recordant i coses.
0: Sí, sí, un dels teus
2: del
0: referents
2: passat,
0: que havies escoltat.
2: Molt bé. Teràpia amb mi mateix.
0: Bueno, està bé, escolta'm, cadascú té els seus sí, referents en moments determinats, està molt bé.
2: Sí, jo poso cançons, de veritat, a vegades d'abans, m'agraden tota la música, però d'algunes d'aquelles, i les torno a posar, i així vaig fent.
0: Està molt bé, això.
2: Sí, i les d'ara també,

0: un antivirus, perquè jo ja fa potser 3 anys que no he tingut cap. Uh-huh. No he tingut 3 o 4.
1: Quin mal, no?
0: Sí.
1: Sí que fa mal això, oi?
0: Diuen. Fa mal i, més a més, un estat general molt deficient.
1: Ja.
0: Bueno, a part de trobar una curandera que t'hi posi les mans, que també l'he trobat, la col.
1: La col?
0: Sí, col. No és de riure. T'hi poses col, tal qual, verda, blanca, vermella, lombarda, el que vulguis.
1: Bullida o crua?
0: No, crua.
1: Crua.
0: Crua, tal qual, sense aixafar les bombolles que sí. Fa, res. Que toqui un bon contacte amb la pell i embolicat.
1: Sí.
0: I quan te la treus aquella col, que l'has de portar doncs uns quantes hores, o la nit, o el de dia, sempre, queda com a bullida. El que no s'ho cregui, que se'm posi, per exemple, jo el tenia a la cama, doncs que s'ho posi a l'altra cama també, i trobar la col normal, verda igual, i tendre. I, en canvi, quan hi ha l'herpes zòster, que hi ha el virus potent, queda bullida i trobes un alivio terrible.
1: Quina cosa, que m'està dient ara. O sigui, la diferència entre una cama que no tens res i l'altra que puguis tenir l'herpes, la col queda com bullida. O sigui, és de l'efecte que li ha provocat el virus, no? L'herpes, vaja.
0: Sí. Jo coneixia una amiga meva, el va tindre a l'ull, i és dolorosíssim.
1: Uf.
0: A l'ull, cap al cap, i un dia li va dir, posa-t'hi col. I ho dius així, i sembla que te n'enriguis. I un altre dia, és que no puc viure, que això, posa-t'hi col.
1: I ho va fer.
0: I va passar per casa meva i em va dir, escolta'm, per què no m'ho deies? I que tu estava explicant, però en reies. Però immediatament hi ha notes un alivio fantàstic.
1: Doncs mira...
0: És un remei que és molt a la mà, tant a l'estiu com a l'hivern, sempre hi ha una col. Mm. I tant se li en dona si és blanca, si és vermella, com si és verda.
1: És igual. Fa el mateix efecte.
0: La millor és la verda, la que està ben solejada, o sigui, la que tocant més...
1: Més al sol.
0: Més al sol. Però és igual, Si és lombarda com si és blanca, també fa efecte. La blanca deu ser la menys efecte. Jo no me l'he posada mai. Però la lombarda i la verda, sí.
1: Doncs vinga, ràpid cap al metge amb l'antiviral i la col crua allà on te tinguis l'herpes.
0: Sí, però ràpid perquè s'hi ha d'anar les primeres 24-48 hores. Després el virus ja no... Ja no fa... Vull dir, ja no
1: fa efecte. No, clar, que ja no t'ho donen.
0: Ja
1: sí,
0: no té per què.
1: Uh-huh.
0: Bueno.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Carme, per la resposta. Molt interessant.
0: Sí, i va molt bé.
1: Perfecte. Venga. Gràcies, Carme.
0: Molt bona nit.
1: Adéu-siau, bona nit. Ara passa un minut d'un quart de dues.
2: Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
3: La pel·lícula Cronos ja és la millor estrena als cinemes catalans de la història. El primer dia va tenir 16.000 espectadors i una recaptació de 120.000 euros i va superar Wolfgang. Cronos és un thriller policíac que recrea l'operatiu policial dels atemptats terroristes de Barcelona del 17 d'agost del 2017, agafant el punt de vista dels Mossos d'Esquadra, un dia que ens va marcar per sempre.
4: Bona tarda. Interrompem a aquesta hora la programació de TV3 per explicar-los el que està passant a aquesta hora al centre de Barcelona. Segons ha confirmat els Mossos d'Esquadra, hi ha hagut un atropellament massiu a la part alta de la Rambla de Barcelona.
5: Un quart de 6 de la tarda i l'actualitat passa per davant. Atenció, que hi ha una notícia molt important d'última hora, Francesc Anamí.
6: S'acaba de produir un atropellament massiu, segons informen els Mossos d'Esquadra, a les Rambles de Barcelona.
7: Eran las 5 de la tarde cuando una furgoneta blanca entraba a toda velocidad a las Ramblas de Barcelona.
8: There has been a terrorist attack in the heart of Barcelona.
9: Nel mirino Barcellona, una città cosmopolita e la costa sul Mediterraneo che li chiama in questo periodo.
3: El càsting de Cronos impressiona Enrique Auqué, Pablo Derqui, Diana Gómez, Xavi Saiz, Mònica López, però també Mima Riera, David Bert o David Selves. Noms molt potents i coneguts de l'escena catalana.

0: Hem parlat amb la Núria Valls, productora de la pel·lícula i també de Nostromo Pictures, per saber per quines fases passa una pel·lícula com aquesta abans d'arribar a les grans pantalles. La primera curiositat que tenia era si des d'un bon principi tenien clar quins actors i actrius volien o si, per contra, el càsting havia estat un procés col·laboratiu.
1: Ha sigut un procés molt col·laboratiu, molt extens, perquè hi ha noms coneguts, però és que hi ha més de 100 actors que participen a la pel·lícula, perquè és molt coral. Realment ha sigut un procés molt llarg, molt laboriós, que han dut a terme la Eva Leira, la Yolanda Serrano, han fet un treball espectacular, i hi havia noms que sí que ens agradaven, tant el director com els productors, però sí que hi ha hagut un gran procés de càsting de molts més darrere. I estem molt contents amb el càsting perquè realment és espectacular i han fet tots una gran feina.
2: Acaba de passar alguna Rambla, 5 ambulàncies.
3: 5 ambulàncies?
4: Aquí compta el 4x0, què ha passat a les Rambles?
5: 0 a comptar el 4, un moment, ho investiguem.
2: Dóna la volta.
5: 0 a comptar el 4, companys, informen d'un atropellament massiu. Una furgoneta s'ha ficat per la zona de Dianant, davant de la Boqueria.
1: Hi ha personatges que estan ficcionats i altres que sí que estan inspirats, no?, en persones reals. I la majoria sí que es van reunir amb aquelles persones, amb aquells testimonis reals, perquè de fet han sigut fonts claus per la investigació, perquè aquesta pel·lícula, doncs, abans d'escriure el guió, s'ha dut a terme un procés d'investigació de 2 anys i els guionistes s'han reunit amb ells, l'equip de producció i els actors també s'han reunit perquè, bueno, volien saber com van viure la situació, volien poder construir el seu personatge a partir d'una base més real. I tots, inclús els que no estaven inspirats en persones reals, sí que hi ha hagut un procés de col·laboració amb Mossos, Guàrdia Urbana, i també es volien reunir amb fons, amb agents, per viure més de prop el procés.
0: També la Núria explica que aquesta implicació dels diferents cossos de seguretat en el rodatge ha tingut un efecte inesperat.
1: El que ens explicaven és que era gairebé terapèutic, no?, poder venir al rodatge, perquè molts d'aquests agents s'acomiadaven el 17 d'agost quan anaven a la feina perquè no sabien què es trobaria. Aleshores, per ells, poder venir al rodatge i poder viure aquesta experiència des d'un altre lloc era gairebé com sanador, no? Tenia un punt, doncs, que per ells era una mica cura terapèutica el poder venir, participar i viure-ho des d'un altre lloc.
6: Té ferit al carrer del Carme, necessiten ambulàncies. Un cotxe amb vestit, gent per la Rambla.
7: Ah,
0: Però un projecte d'aquestes dimensions, quan es comença a gestar? La Núria comenta quan va néixer el projecte.
1: Nosaltres fa 3 anys, des de Beta, els nostres coproductors ens van parlar d'aquest projecte, d'aquesta idea que estaven començant a desenvolupar, i a partir d'allà, doncs, vam estar gairebé un any, no?, amb el desenvolupament del projecte, buscant els fons, tots els partners per fer-la possible, perquè era un projecte, doncs, amb un pressupost també ambiciós, i, bueno, i fins aquí, no?, l'any que ens ha portat també rodar, postproduir-la i ara estrenar.
0: Tot i això, la pel·lícula ha tingut un gran hàndicap, rodar amb una Rambla aixecada per les obres.
1: Va haver-hi moltíssima coordinació, no només amb l'Ajuntament, amb el districte, no?, sinó també amb els responsables, no?, de les obres, les diferents empreses que portaven les obres, doncs estaven en contactes amb ells, perquè, clar, quan localitzàvem les obres estaven d'una manera, però quan anéssim a rodar estaria d'unes altres, i nosaltres ens havíem d'anticipar quan fins i tot ells moltes vegades no sabien com aniria. Aleshores, això implica molta coordinació amb ells, però també amb els nostres equips de localitzacions, d'art, de direcció. O sigui, ha sigut una feina molt complexa, rodant en horaris molt limitats, no?, perquè a més la Rambles, doncs, té molt tràfic. Quan podíem rodar érem molt conscients que havíem de ser un equip molt lleuger, que tampoc podien anar amb moltíssima maquinària, perquè cada minut comptava i cada minut s'havia d'enregistrar a la pantalla.
0: Un rodatge tan complicat ha concentrat molt els dies de gravacions, aprofitant forats entre obres i gent.
1: Nosaltres vam fer un rodatge més petit a l'estiu, sobretot per tota la part, agafar tota la part de Barcelona a l'estiu, Cambrils, tot això ho vam fer al juliol, i després tota la part més gran es va fer entre el setembre i el novembre. Van ser 8 setmanes aproximadament.
0: Si bé és cert cert que el film s'ha centrat molt a retratar com els Mossos van viure l'atemptat de Barcelona, era inevitable parlar amb la productora de la pel·lícula Cronos sobre quina ha estat la relació amb les víctimes i les seves famílies.
1: Sempre hem sentit una gran responsabilitat i érem conscients de que és un tema supersensible, no? Des del principi, el nostre focus mai era sobre les víctimes i no sobre el dispositiu, no?, que es va dur a terme, sobre la part humana dels agents que van dur a terme aquell dispositiu, i és el que no coneixem. Tot i així, per descomptat, hem estat en contacte continu amb la UABAT perquè sapiguessin que estàvem fent aquesta pel·lícula, per informar-los de tot, per estar a la seva disposició, no?, per qualsevol dubte.
3: No es podria donar alguna informació o qualsevol cosa que es pugui ajudar?
7: És un noi problemàtic. És l'únic de tots ells que ha donat problemes fins ara.
8: Sí, sí, no, aquí tinc els seus antecedents per droga i violència domèstica.
7: A veure, és un noi molt bàsic. Li agraden les noies, els diners, les motos... Però, francament, jo no crec que tingui el cap per ficar-se en coses de religió, i molt menys de terrorisme.
0: Aquesta secció té una vocació de donar visibilitat als oficis que sovint són invisibles, però essencials, per tirar endavant els projectes culturals a Catalunya. Vam aprofitar que parlàvem amb la Núria Valls perquè ens expliqués en què consisteix la feina d'una productora de cinema.
1: És el que s'encarrega de tot el procés. Som els que iniciem el desenvolupament d'aquell projecte, o bé és perquè opcionem els drets d'una novel·la que ens ha agradat, o bé perquè ens arriba un guió, o bé perquè potser d'un director que té una idea, i nosaltres activem moltes vegades aquest desenvolupament. I aquesta és una feina que normalment, doncs, ens porta un any gairebé, però després també ens encarreguem de buscar l'equip, no? Tu fas un pressupost i aleshores, doncs, busques les fonts i la manera de fer-ho possible, o vens a un estudi o la fas de manera independent, doncs, posant cada passeta fins a aconseguir el punt complet, i després tu supervises tota la part de rodatge, de postproducció, fins l'estrena de la pel·lícula. Diem que el productor és el que està tota la fase del procés d'una pel·lícula.
0: La Núria revela quin és el problema amb què sempre topa tot projecte cinematogràfic.
1: O sigui, a totes les pel·lis sempre hi ha dos problemes, que mai ni tens temps ni pressupost. En totes, dona igual que siguin enormes que siguin petites. Quan fas un pressupost ja més o menys saps el que també tanteixes, no?, una mica al mercat, i saps el que pot costar la pel·lícula, perquè potser la teva pel·lícula és molt cara i potser no es pot fer, o et porta molt més de temps finançar aquella pel·lícula perquè realment no trobes les fonts necessàries, no?, per aixecar-la. I els problemes de pressupost, o sigui, tu al final, doncs, tu vas ajustant, no?, segons el que creus en cada partida, contractes un director de producció, que seria com el director general, no?, d'aquella pel·lícula, i aleshores amb ell elabores un pressupost, i després, doncs, quan veus que hi ha partides que estan més curtes, no?, que estan més justes, doncs ho intentes resoldre d'una manera creativa. A vegades, doncs, has de tocar guió perquè veus que potser hi ha una seqüència que era massa ambiciosa i que passa en determinada localització, que implica, doncs, mil figurants, i que no pots gastar-te tants diners en aquella seqüència i que ho has de replantejar d'una altra manera. Doncs això ens passa contínuament.
0: Cronos és un thriller policíac ben rodat i espectacular tècnicament, tot i que la polèmica l'ha envoltat. S'entén que per alguns la pel·lícula es quedi curta en les raons de fons, malgrat que aquest mai va ser el seu objectiu. També és veritat que hi ha alguna interpretació que grinyola al costat d'altres que excel·leixen. De l'atemptat del 17 d'agost del 2017 hi ha moltes pel·lícules possibles i aquesta n'és una. La primera. Més enllà dels aspectes purament cinematogràfics, Cronos demostra que 9 anys després la ferida del 17A encara està oberta i que hi ha moltes formes de viure aquest dol.

0: Una de la matinada i 27 minuts aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93207474. Ara hi tenim la Dolors des de la Garriga. Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Què tal, Dolors?
1: Bé, jo truco per lo de l'asbestòster.
0: Vinga.
1: A mi me'l va curar una cosina meva, jo en vaig tenir un que em va de mitja esquena envoltava el pit.
0: Ui.
1: I me'l va curar fent una novena amb cendra i llimona. Cada dia fèiem, escorríem una llimona al matí, fèiem una pasta, la posàvem en un got i tres cops al dia el tapàvem tot l'herpes-zòster i el deixàvem tapat amb gasses. I la veritat es rebotava molt, no li agradava gens el tractament aquest, es rebotava i en 9 dies es va morir.
0: O sigui, perdona, quan... Tu es recobria amb cendra i llimona, i suc de llimona, eh?
1: Sí, al dematí escorríem una llimona,
0: fèiem
1: una pasta amb cendra del foc, i la deixàvem amb el pot. I
0: la posaves a tot allò quan sortia l'herpes.
1: Sí, en 9 dies es va morir.
0: Déu-n'hi-do. És ràpid, no?, perquè normalment dura molt més.
1: No, doncs, i això que el tenia gran, eh? I llavors una altra vegada em va sortir una a la cara que anava del llavi fins a l'ull, i aquest el vaig parar amb all.
0: Amb all?
1: Cada dia hi fregava all i es rebotava, no li agrada gens l'all. Es rebota quina manera es rebotava.
0: Quan dius que rebota, què notaves?
1: Saps allò que, com si es rebotava? Com si... Saps allò que quan algú et pica la mà i tu et escups?
0: Sí.
1: Doncs el mateix fa el bitxo aquest.
0: Ai, ai, ai.
1: Hi fregava all tres cops al dia... I el moment que notaven l'all, bueno, és que deia, aquí això no ho aguanto, i va marxar.
0: I se'n va anar.
1: Se'n va anar.
0: Molt bé, escolta'm.
1: I el que sí que faig és quan marxo algun dia, allò que vas uns quants dies, m'emporto una cabeça d'alls perquè penso, mira, si me'n torna a sortir...
0: Quan te'n vas de viatge t'emportes una cabeça d'alls, de veritat?
1: Sí, perquè com que no sé mai quan pot tornar a sortir... Doncs, mira, et cures amb salut.
0: Ja, molt bé. Doncs vinga, a la maleta una cabeça d'alls. Ara m'has fet riure, Dolors. Molt bé, doncs si et va funcionar és el que demanava la Irene, remeis casolans. Doncs vinga, moltíssimes gràcies.
1: Aquest de la cara, una setmana.
0: Sí, sí.
1: I el que anava de mitja esquena fins al pit, 9 dies.
0: 9 dies, sí, sí, perfecte. Molt bé, doncs gràcies per compartir-ho, Dolors.
1: Vinga, bona nit.
0: En Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà, bona nit.
2: Hola, bona nit. Era per dir que divendres vaig anar a veure Cronos, que n'acabem de parlar.
0: Sí, sí, sí.
2: I sí, sí, molt ben feta, eh? No hi ha res de morbo, perquè no es veu com aquell qui diu... Bueno, és una pel·lícula que hi ha perill de fer spoiler, perquè tots sabem com va anar, no?
0: Sí, exacte, malauradament sí.
2: Perquè a les notícies i tot allò, no? Però vull dir que no se recrea... amb les víctimes, ni tan sols, deixa-m'ho dir, no, ni hi ha l'escena de la furgoneta, sinó que tot ja ha passat, representa. Uh-huh. Que en aquell moment, la gent va corrent pel carrer i tot això, i després ja d'allò, bueno... I sí, és bàsicament de l'operatiu del Mossos tota la pel·lícula que és com va.
0: D'acord. I va agradar, Joaquim, entenc?
2: Em va agradar.
0: Sí.
2: I ara la curiositat. Resulta que com que hi vaig anar-hi quasi una hora abans de que comencés, doncs mira, com que vaig anar a fer un cafè per no dormir-me i tot això, perquè era la nit, i encara me quedava un quartet o 8 minuts, i amb la taquillera vam anar enraonant, i jo dic, mira, ja sabia que anava a veure aquesta i tot això, i diu, mira, saps què va passar? Diu... Era una noia que és de Girona, però vull dir que part de la família és de Cassà de la Selva i part de l'altra família és de Sant Joan d'Espí. I diu, la meva àvia aquell dia era a les Rambles.
0: Sí.
2: Quina casualitat, en el dia que jo vaig veure aquesta pel·lícula, que, bueno, parlo amb aquesta noia d'allò.
0: Sí.
2: Ningú de la seva família ho sabia... I al cap d'una estona d'haver passat va trucar a la seva filla i diu... jo era a les Rambles, però no patiu que no m'ha passat res. Els hi va dir això.
0: No,
2: i després, amb un matrimoni, al sortir de veure la pel·lícula, que ens vam conèixer ja abans d'entrar, doncs vam anar comentant el tema, no? I el noi que ja érem els últims de sortir, que ja volien tancar les sales i tot això, doncs ens anàvem empenyent, agafeu l'ascensor per baixar i tot això. I aquell noi, que era fill de marroquins, diu, després d'haver passat això, ell tenia 12 o 13 anys, no?, com va passar, i diu, em vaig sentir com una mica apartat, no?, vull dir que d'allò, i diu, jo no faria mai una cosa d'aquestes, perquè no segueixo la tradició islamista, no?, d'això. Uh-huh. Vull dir que no, que estava que completament...
0: Sí, sí, que es va quedar afectat perquè el miraven diferent, no?, vol dir...
2: Això mateix, sí, sí, sí. I un noi que parlava perfectament català i li vaig dir, bueno, però tu has nascut aquí, no? I em diu, sí.
0: I tant.
2: Dic, tu és català, clar. I ja està.
0: Sí, sí.
2: I així es va anar la cosa, que un cúmul de casualitats.
0: De casualitats,
2: no?
0: Sí. Molt bé, Joaquim. Doncs gràcies per explicar-ho.
2: Molt bé.
0: Vinga, que vagi bé, que tinc bona nit. Adéu-siau.
2: Bona nit.
0: Adéu.
2: Adéu.
3: Al matí de Catalunya Ràdio us escoltem i aconseguim respostes.
4: Tendré que passar otra vez por otra mesa d'emergència.
5: Esperem que no i estem treballant perquè qualsevol família doncs, que treballa i vulgui desenvolupar el seu projecte vital doncs, tingui l'oportunitat de fer-ho. A poc a poc revertirem aquesta situació.
4: Ojalá pueda decirle gracias y estoy en un hogar con mi familia.
6: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
8: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
7: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
9: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres.
7: Són les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa...
10: Els transportistes no volen sentir a parlar...
7: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
8: Catalunya Migdia.
6: Cada dia a les 2.
7: I a partir de les 3...
6: L'espai de reflexió a la tertúlia.
11: Ja t'ho vaig explicar.
7: Si has comès una falta, has de pagar-la.
8: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
0: Dos quarts i quatre minuts de 2 de la matinada. Aquesta temporada també l'Aina Grau seguirà fent el seu resum particular de les trucades i la vostra participació de la setmana anterior. Veiem quines haurà triat avui.
12: Bona nit, Marta. He de reconèixer que la tornada de l'estiu ha estat intensa. En alguns moments em semblava que escoltava la nit dels indignats, perquè tenim molts oients, i ben diferents, però la gran majoria es van posar d'acord en dues coses. No els ha agradat la programació d'estiu de la Corpo i tampoc han trobat gaires mosquits a l'aire. I know the sun is hot, mosquitoes come, suck your blood. Les dues oients que van treure el tema van ser la Montserrat des de Mataró i la Maria Rosa de Sant Cugat.
13: Els mosquits, almenys parlo per mi, aquest any, jo a casa meva, que vosaltres no hi éreu, jo sortia fora i em posava a llegir, ni un mosquit m'ha picat, ni... és que no sé el per què. Per mi, aquest any, i ho he provat amb altres persones, hi ha hagut menys mosquits.
14: Jo tampoc he patit de mosquits aquest any, noia. Jo pensava, no sé què us he passat, però no hi ha mosquits.
12: La Claudina, des de la Granada del Penedès, ens va donar una resposta a per què hi ha hagut menys mosquits.
15: Sí que n'hi ha menys per la calor. Un expert en insectes ho va explicar. I és pels ous, perquè necessiten molta humitat i això per tirar endavant. I en aquesta calor, doncs, no... Es moren
0: els ous. Sí, els moren els mosquits.
15: Llavors ja no hi ha insectes.
12: Però els mosquits no són l'únic animal que han trobat a faltar els nostres oients. La Rosalia, que ens va enviar un WhatsApp des de Vilanova i la Geltrú, també va comentar que aquest estiu no havia vist meduses a la Costa Daurada. Això és el que ens explica Josep Maria Gili, biòleg marí i professor d'investigació de l'Institut de Ciències del Mar.
16: Bé, la resposta és no només de la Costa Daurada, sinó tota la costa catalana. Aquest any és un any... té molt poques meduses, pràcticament no hi ha hagut meduses des de finals del mes de maig que van arribar a la barqueta de Sant Pere, que està sempre va arribar a temps, però no en grans quantitats, com els anys anteriors. Des de llavors, pràcticament, només algunes arribades, com han dit recentment, de la zona de Palamós o Calonge, que hi havia Cotiloriza, que és l'Oferrat, que és la medusa que sortia sempre última quan la temperatura és més alta, i malgrat que aquestes n'hi ha hagut algunes, no n'hi ha hagut gaires. Les possibles causes de que aquest any no hagi meduses són totes les contràries de les que hi havia en els anys anteriors, perquè sí que n'hi havia moltes. De fet, la temperatura de l'aigua a tota la costa catalana és molt alta, ha arribat fins als 30 graus. Aquesta temperatura ja va ser molt alta a començaments del mes de maig, amb la qual ha persistit durant molt temps, i aquesta temperatura ha fet dues conseqüències. Una, les meduses costaneres, que són les que neixen de polis que estan a la costa, si aquests polis han generat petites larvetes, les meduses, el més probable és que no hagin pogut evolucionar, que hagin pogut desenvolupar-se, i les condicions de la temperatura que abans provocava que naixessin, ara pràcticament ha deixat que no es puguin desenvolupar. I per altra banda, les meduses oceàniques, com el pelatge Netruca, que és bé arrossegada pels vents normalment de mar obert, ha donat unes circumstàncies totalment contràries als anys anteriors, en què les aigües de fora de mar obert eren una mica més càlides que les aigües de costa, i aquestes aigües avui en dia són pràcticament diferents. L'aigua de costa és més alta que l'aigua de mar enfora, i això fa que quan els vents portin les aigües de fora es troben amb aigües més càlides, diferents, i no es barreixen fàcilment. Abans era tot el contrari. Les aigües de fora venien arrossegades pels vents, i les aigües de costa eren més fresques i no es barrejaven. O sigui, el fenomen que abans impedia que arribessin les meduses de fora, que eren poques vegades, la veritat, ara és el contrari, i aquestes aigües de costa tan càlides també fa que no es barregin les de fora i no arribin. En general, podem dir que les condicions de l'aigua costanera ha fet que siguin tan extremes i tan poc, diguem-li, habitables per la fauna marina, que fins i tot les meduses no han arribat.
12: I ja posats a fer el triple salt mortal amb animals, sobre un dragonet demanaven l'Arlet i l'Aran.
11: Us han trucat perquè fa 6 setmanes que vam trobar un dragonet a casa. Llavors vam trobar que a casa de dragonet i ens van donar pistes. Fa 2 dies ens hem adonat que ha fet ous i han sortit fills darrere la nevera. Llavors hem caçat la gran i l'hem deixat a l'aire lliure. Algú ens pot dir algun truc?

0: Parlem ara d'avions, perquè alguns de vosaltres segur que n'heu agafat aquest estiu. L'Aleix, des d'Esparreguera, preguntava de quin material estan fetes les rodes d'un avió per aguantar tant de pes. El Jordi, des de la cabina del seu camió, li va donar resposta.
1: Són rodes reforçades, són rodes com les cotxes, però està amb unes mides considerables, val?
0: Sí.
1: Bueno, és com les rodes dels tractors, les rodes dels camions, reforçades fa dients el pes que han d'aguantar, no tenen res més en especial. Això sí, van inflades en nitrogen, no van inflades amb aire comprimit o... vaig llegir una vegada que van inflades amb nitrogen, perquè quan toquen a terra i, clar, d'estar parades a passar a 300 km per hora de cop, allò agafa una temperatura brutal i el nitrogen no li afecta la temperatura.
0: Aquesta no és l'única cosa que hem après aquesta setmana. També hem descobert l'origen de l'expressió buscar tres peus al gat.
2: Això és una mala interpretació, perquè realment això amb el temps es va començar a dir els tres pies, els tres peus, però és els tres pèls.
3: Els tres pèls?
2: Sí, perquè per norma general, amb una gran majoria, si té tres pèls, tres colors de pèl, són tres colors, és una gata. Els gats, per norma, tenen dos. I en acabat, això es va començar a dir per això. O sigui, no busquis els tres pèls al gat.
3: Al gat, ah.
2: Perquè no és un gat, és una gata.
3: Una gata.
0: Un dels concerts que hi va haver la setmana passada a Barcelona va ser el de The Weeknd a l'Estadi Olímpic. Tornant d'aquest concert, ens va trucar la Marta i la Tecla per fer-nos aquesta pregunta.
4: Doncs venim del concert de The Weeknd.
3: Home, home. I què, com ha anat?
4: Sí, sí. Una passada molt, molt xulo.
3: Sí?
4: Sí, sí, ha sigut espectacular.
3: I ja l'havíeu vist alguna vegada o no?
4: No, ha sigut el primer cop que venim a veure'l.
3: Que xulo. Doncs mira...
4: I Barcelona.
3: Molt bé, molt bé. Doncs escolta'm, gràcies per trucar-nos. Què ens volíeu preguntar?
4: Doncs mira, nosaltres abans sempre us escoltàvem per la nit, jo de petita sempre us escoltava, i ara que estem despertes, doncs havíem pensat que podíem trucar i fer-te una pregunta.
3: Doncs vinga. Ah,
5: mira, en aquest concert, igual que amb altres, s'ha posat a moda donar aquestes polseretes que són blanques i que durant el concert amb la música es van posant de llumetes, van canviant de color.
3: Sí.
5: I era per saber si després d'aquest concert hi ha alguna forma de que tornin a funcionar o simplement ja s'ha acabat la seva vida útil i és un record i ja està.

Hi ha altres preguntes que heu fet aquí a la nit dels ignorants i que encara no han aconseguit la resposta per part de ningú i que encara no les hem buscades nosaltres a diferents experts. Per tant, us faig memòria per si demà us inspireu, voleu trucar al 932-07474 o al WhatsApp al 667-220-148. El Magenguet, els camps de futbol han de mesurar el mateix? En Joan des de Vallcarca, què és més important, jurar o prometre? L'Anna, quant de temps pot passar una persona sense fer pipí? En Felip, des de Gramunt, qui i quan es van va implementar, disculpeu, les pagues vitalícies als polítics? L'Aleix, des d'Esparreguera, quin sentit té creuar els dits per tenir sort? I la Montserrat, des de Mataró, la pressió atmosfèrica pot influir en la salut de les persones? De quina manera?

0: Doncs sí, sí, mal de queixal, perquè anem fins a la consulta del dentista per un motiu. En Joan, des de Lleida, ens va preguntar si els implants dentals tenen data de caducitat. I qui ens ha respost a aquesta pregunta, que encara no havia contestat ningú, per tant, l'Aina, com sempre, pum, busca l'expert concret que ens pugui donar aire i que ens pugui donar resposta als dubtes dels oients, doncs ha parlat amb en José Nart, que és vicepresident del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. Ens ha dit això.
1: Doncs no, els implants no tenen data de caducitat perquè els seus materials, fonamentalment titani i zirconi, són materials que mantenen les seves propietats amb el temps. Sí que és cert, també, que un percentatge del voltant del 10% dels implants a llarg plaç, a més de 20 anys, es perden. És a dir, es perd la osseointegració, la unió de l'implant amb el titani, per causes diverses. I també és cert que a llarg plaç un 20% dels implants es pot infectar i tindre la malaltia de la periimplantitis. I per això és tan important que els pacients mantinguin una molt bona higiene i facin els controls periòdics amb els seus dentistes. Salutacions!

0: Deixem el dentista, deixem el dentista, que no és d'on pensar-ho, fa mal tot. Va, que recta final.
1: El conte per anar a dormir.

Aquesta setmana dediquem els darrers minuts del programa a llegir alguns dels relats del llibre Aquesta nit passarà la guilla, d'Antoni Pladevall, editat per Proa. Avui hem de saber com acaba la història que ahir ens va començar a explicar l'Anna Maria Ricard del conte Frenada d'emergència. De fet, està basat en un cas real, ens va explicar l'Anna Maria. Érem aquí, l'Hilari té un pla per carregar-se el ral·li de cotxes que cada any travessa les seves terres. Està enfadat amb l'Ajuntament perquè, tot i que ha demanat diverses vegades que no donin permís per fer la cursa, no li han fet ni cas. Així que, tot sol, perquè els altres pagesos s'han fet enrere, avui durà a terme el seu pla. No se li esborrarà mai de la memòria la discussió calorada que dos anys enrere va mantenir amb un grup de seguidors del ral·li que esperaven el pas dels cotxes esverats a un cop de roc del trencant de Vall d'Oriola i que a la meitat de la carrera ja tenien un sembrat de porqueria als seus peus. Els va recriminar la deixadesa molt enfadat, amb un to de veu visiblement crispat, mentre els indicava amb una mà, a la babalà, alguns dels objectes més visibles de l'escampall, entre altres unes bosses de plàstic i la cel·lofana de plata rebregada d'uns entrepans, i ells, en comptes de demanar perdó i comprometre's a recollir-ho, jo tenia tota la raó i no els hauria costat gens, abans d'entornar-se'n a casa, van començar a enriure's d'ell i a insultar-lo de mala manera, amb gesticulacions ofensives per part de tres o quatre joves que, a parer seu, anaven més beguts del compte i que no van tenir cap mania a replicar la seva actitud censuradora, boiaixicant-li repetidament el dit índex o engrapant-se la bragueta amb totes dues mans. Eren molts, una vintena llarga, i veient que ningú no li donava la raó, ni tan sols els homes i les dones de més edat, va girar cua fent baixar tots els sants del cel. Camí de Vall d'Oriola només es planyia d'una cosa, no haver-hi anat amb l'escopeta. Si l'haguessin vist empunyant l'arma amb què surt a caçar el conill o el tudó quan és la temporada, ningú, ni el més beneit de tota la colla, no s'hauria burlat d'ell. Sense ni encanonar-los a l'instant, haurien aparegut voluntaris disposats a emportar-se totes les deixalles fora dels seus dominis. Ha arribat el dia de la cursa fatídica i encara que aquesta nit no ha parat de girar-se de tots costats al llit, es consola pensant que ahir al vespre, aprofitant que ja era fosc i vigilant molt que ningú de la família no se n'adonés, ho va deixar tot ben preparat perquè aquest matí no fallés res. Ara, però, no pot torbar-se més i com que encara li queden a més dels porcs els vedells de la darrera cort i no vol arriscar-se a fer tard, accelera la passa cap al corredor on s'afileren les saques de farina, s'afanya a omplir les galledes metàl·liques fins al capdamunt, corre a buidar-les dins el cubell gros ple d'aigua fins una mica més amunt de la meitat i, boia engrapant amb força la barra de remenar, comença a fer la barreja tot nerviós, amb girades més ràpides que de costum i, passat encara en un minut de rellotge, obté la menja densa i cremosa que el bestiar pot engolir fàcilment amb la seva llarga i poderosa llengua rasposa. Enllesteix la feina, doncs, servint la farina acabada de remenar els últims vedells i passant encara, amb la galleda del pinso, per davant de tots els ovis de les corts dels porcs que donen a la lliça. En acabat, a peu de pica, s'esbandeix a raig, deixeta les mans brutes de farina i de les babaies ja mig seques que li han deixat els vedells més impacients i després d'aixugar-se-les amb el drap que penja de l'estaca mig pollada del costat de la porta de l'entrada, finalment entra a la cuina amb la intenció d'agafar i ficar-se a la butxaca dels pantalons la peça essencial determinant per l'execució del pla. Me'n vaig a veure què fan les vaques, Roser. Excusa la seva absència imminent amb una mentida creïble així que dona que surt del rebost després de desar-hi la dotzena llarga d'ous que recull cada dia el galliner, l'atrapa a punt de sortir de la cuina. Tant d'hora? Demana sorpresa. Si sempre hi sols anar a mig matí. Sí, sí, avui és molt més aviat, admet. Però ja saps que tenim aquella vaca a punt de badallar i si no ja ho hagués fet, que també podria ser ben bé, no me'n fumaria gens. De la manera que la vaig veure ahir, m'agradaria saber com es troben tant la mare com sobretot el badallet. Només faltaria que ens l'hagués atacat un voltor, reflexiona simulant una certa preocupació. L'Eduard del Fogorull em va dir que la setmana passada m'havia tornat a veure uns quants que volaven molt baixos. Ai, esperem que no, pobre badallet. Vés-hi, sí, vés-hi tan aviat com puguis, desitja i l'encoratja, també lleument preocupada. Me n'hi vaig, doncs, apa, adéu. Adéu, Hilari. Un cop a l'era,
Encara es palpa un moment la butxaca dreta dels pantalons i ha acabat de sentir dues vegades el dring metàl·lic que esperava, tot seguit encet a la pista forestal que zigzagueja per entremig de roures i alzinars i que, superada l'obaga, mena finalment a l'indret que ja al vespre va triar per dur a terme l'acció de protesta que ningú de l'Ajuntament, ni tampoc cap dels organitzadors tan espavilats del ral·li, es poden arribar a imaginar. Camina decidit, llest de cames, la mirada com perduda, veient i no veient res des del seu davant, i segurament, per fer-se passar els nervis, es clava cops forts i compassats a l'anca amb la mà esquerra oberta com un ventall, i alhora ageu lleument amb la mà dreta els fanals i les dents de lleó més alts que troba el seu pas. Són 9:45 tocats i no es pot entretenir. Uns 50 metres abans d'arribar a la carretera nova, alenteix la passa i avança una mica ajupit per apatant-se rere la rastellera d'esbarzers que el separa de l'asfalt. Sabent que l'organització del ral·li vetlla com li correspon per la seguretat absoluta de la cursa, no pot badar gens. I així que arriba a la punta de l'esbarzeram, s'atura i, després de mirar ulls esbarriats cap a la dreta i cap a l'esquerra un parell de vegades, travessa de pressa la carretera i desapareix rere el canyar altíssim de l'altra banda, l'amagatall perfecte del John Deere enorme, que amb la desbrossadora, encara enganxada, va fer servir ahir per segar l'herba d'uns marges, ha passat tota la nit a la serena. Obre la porteta de la cabina, s'enfila a l'estrep d'un bot, s'acomoda al seient movent lleument les anques, es treu la clau de la butxaca dels pantalons i la introdueix a poc, cerimoniosament, a la ranura del contacte, però encara no engega la màquina. Espera, frisós, la caiguda mortificadora dels minuts que encara falten per l'inici de la cursa infernal a la plaça de davant de l'Ajuntament, on els corredors i els seus equips de suport poden maniobrar amb facilitat i saludar el públic que vol contemplar l'arrencada emocionant de la competició. S'afigura que enmig de tota la gentada deu moure la cua el panxa content, deu riure com un malparit el fill de puta d'en Pedrós, que no ha tingut el mirament de fer valer el seu poder davant dels organitzadors per afavorir-lo. Les 10 en punt. Planta la mirada al tram de carretera que deixa visible el lateral dret del canyar i afua les orelles. Respira fondo, unes quantes vegades seguides, no pot cometre cap error. Si fallés, tothom se'n riuria, dies i dies, al seu davant i al seu darrere. Una renouera somorta ara mateix alerta el tractorista irat i la seva mà dreta estreny amb força, sense girar-la encara, la clau que segella la gran revolta que lidera en solitari. El cor se li dispara, el temps s'esvera, tot ell es tensa com un sol múscul. La bunió ensordidora dels primers cotxes, un revolts abans del canyar, l'anima finalment a engegar el motor del John Deere i a encarar-ne el morro cap al quitrà emborratxat de sol. Tot passa molt ràpid. L'Hilari, de Vall d'Oriola, el cor acceleradíssim, les dents serrades i les mans ben aferrades al volant folrat de cuir ja una mica esbotzat, entrevessa la màquina al bell mig de la carretera. Veiem qui riu més ara, vam a casa amb la mare que us va parir. I en para de seguida el motor, com si se li hagués calat una mala sort com una altra, en un moment tan inoportú per una cursa que computa per al Rally Legend les corbes d'enguany. El cotxe que anava primer esquiva miraculosament a temps la inesperada muntanya de ferro amb una desacceleració molt ràpida i una maniobra perillosa durant la qual la roda dreta cau a la cuneta i n'aixafa herba i pedres i algun terròs que s'ha escapat del camp del costat, però torna a incorporar-se a l'asfalt amb una bona derrapada i segueix endavant, encara que només una vintena de metres i prou, perquè ara mateix s'atura, esbalaït, a contemplar l'escena pel retrovisor. I el segon, que l'estalonava de prop, evita la topada brutal gràcies a l'agilitat mental del conductor, i no cal dir-ho, a la qualitat dels frens d'última generació i queda aturat a 3 metres escassos de la roda grossa tan imponent del tractor. El dibuix dels pneumàtics, dues línies ben paral·leles, tatuat amb gran precisió a l'asfalt, i la pudor intensa, inequívoca, de cautxú cremat que s'escampa per l'aire excitat del matí, testimonien l'emergència extrema de la frenada. Mentre el primer corredor baixa del cotxe i sense tancar-ne la porta ni tampoc sense llevar-se el casc, es posa a caminar, les cames tremoloses i els ulls esbarriats en direcció a la màquina que s'ha interposat de sobte en la ruta que feia cap a una victòria possible, el segon, paralitzat per l'espant, no es mou ni un centímetre del seient, que l'ha com aspirat i enganxat a l'escai i, vençut per la impotència, amb les mans encara agafades fortament al volant,
arrenca a plorar com una criatura petita. Alhora, la resta de competidors s'afileren, en pocs segons de diferència, l'un rere l'altre, al seu darrere, en una llarga seqüència estalonada o simultània de desacceleracions sobtades i activacions energètiques de les palanques dels frens, sense prendre mal ningú, per sort, perquè han reaccionat com uns autèntics professionals de les curses de ral·li davant l'estranya, imprevista i, sobretot, perillosa emergència que els han congit de cop tota l'adrenalina. Respirem, eh? I això està basat en una història real. O sigui, ho va explicar l'Anna Maria ahir. És arran d'una notícia que l'autor, Antoni Pladevall, doncs, ha creat una de les històries d'aquest llibre Aquesta nit passarà a la Guilla, on la majoria són històries ambientades en escenaris rurals, que és el que dediquem aquesta setmana. En fi, que hem arribat a les 2 de la matinada, això vol dir que nosaltres pleguem, que escoltarem el butlletí de les 2 i que us desitjarem molt bona nit i que demà a les 12 torneu a ser tots i totes aquí, volem escoltar aquest programa, volem fer més aportacions, explicar més respostes de coses que heu sentit avui o fer noves preguntes perquè així doncs cada dia tots som una miqueta menys ignorants. Així que demà a les 12 ens hi tornem a posar. Que descanseu. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. A Alemanya, l'extrema dreta pot arribar a les cotes de poder més altes després de la Segona Guerra Mundial. El Partit Alternativa per a Alemanya ha guanyat les eleccions a l'estat federat de Saxònia-Anhalt i ha fet saltar les alarmes de cara a les pròximes cites electorals. El canceller conservador Friedrich Merz, que es troba en les seves hores més baixes, s'ha declarat en xoc i ha alertat que no es negociaran els valors constitucionals.
2: Zutiefst schockiert.
3: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
1: En la mateixa línia, la catalana diplomàcia comunitària, Kajal Kallas, s'ha mostrat preocupada pels resultats. En canvi, la presidenta de la Comissió Europea d'Alemanya, Ursula von der Leyen, s'ha negat a comentar aquesta victòria. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc. El govern espanyol insisteix que no en té proves.
1: Aquest dimarts comença el curs escolar amb una nova convocatòria de vaga dels docents després que les negociacions entre el govern i els sindicats continuïn en un punt mort. El president Salvador Illa els ha demanat un parèntesi, però els sindicats diuen que mantenen l'aturada perquè no volen donar un xec en blanc.
4: Polèmica a Belgrat per l'exaltació de la figura de l'exgeneral serbo-bosnià Ratko Mladic durant el seu funeral fet amb honors militars. La Unió Europea ho ha condemnat i Bòsnia i Hercegovina ha anunciat que retirarà de l'ambaixada de Belgrat tots els diplomàtics que sigui possible.
1: La gala Catalunya aixeca el taló, dona el tret de sortida a la temporada teatral en un moment de creixement per al sector.